0: Aquesta vegada està justificadíssim presentar-la així. Però és que la Siri Husbett va estar dimarts a Barcelona, a l'Auditori, que estava a vessar, no hi cabia ni una agulla. I vaig tenir la sort que m'hi convidessin i... I em va agradar moltíssim no només escoltar-la, que estàvem com si estiguéssim a missa, t'ho dic de veritat.
1: Però parlant anglès, no?
0: Sí, però duia un traductor jo a l'orella. I hi havia aquella intèrpret que tenim moltes vegades aquí, que es diu Emma.
2: Oh!
0: Sí,
2: Soler. Per favor, si som els fans.
0: I ho va fer superbé, superbé.
2: Un aplaudiment per aquesta senyora, aquesta traductora, això sí que és una traductora.
0: Sempre ho fa bé. I l'Anna Guitart era la persona que l'entrevistava, que també ho fa sempre molt bé, o sigui que va ser meravellós.
2: Aleshores... I ella és simpàtica, no? Perquè ella és una de les persones que millor ens cau del planeta Terra, diguéssim.
0: O sigui, entra a l'escenari la Siri Husbett, que és molt alta i prima, això ja ho tenim a favor. No, rosa, de veritat, perquè és
1: una barba rosa.
0: I llavors, és l'elegància personificada. Duia un pantaló negre, unes sabates de pell negres, tipus quasi bé babutxes, perquè ens entenguem, res, i una camisa vermella. I estava estupenda.
2: Les de Nova York progressistes són les que millor vesteixen.
1: No, però hi ha gent que té com estrella quan es posa alguna cosa,
0: que és una elegància.
1: Però jo tinc amigues que no són elegants, però que es posen alguna cosa i els hi queda bé sempre. Tinc una amiga que surt amb la samarreta que va a la platja, surt de nit.
0: Sí, jo també en tinc d'aquestes.
1: I dic, però tia, com pot ser possible?
0: Que tenim una mica de mania i tot, però la Siri Husbett no. A veure, Siri Husbett, Històries de fantasmes, es diu el llibre. Ara explicarem per què. L'ha publicat en català edició 62 amb una traducció de Jordi Martín Lloret, que estava allà a primera fila, i la Siri Husbett va poder agrair-li la seva feina. I abans, i al començament i al final de la conversa, va sortir la Cristina Genabat a llegir fragments del llibre.
1: Ah, molt bé. Oh.
0: I llavors tot plegat va ser una cosa fantàstica. No, va ser realment molt bonic i molt interessant. A veure, és un llibre de dol. Llavors això... A mi també, i sobretot m'interessa molt que ella va reivindicar la literatura de dol, que últimament està com qüestionada.
1: Sí,
0: perquè
1: a mi em costa.
0: Sembla, doncs,
3: pues et, però un dia o altre passaràs per un dol, eh?
0: Sí. És exactament el que va dir la Siri. Va dir, si vivim prou anys... Tothom o ha viscut o viurà un dol. Per tant, la literatura de dol t'ajuda molt a compartir i entendre el procés pel qual estàs passant. Va citar els autors consagrats que han fet literatura de dol com C.S. Lewis, que té un llibre que es diu Un dol observat, que és la Bíblia, i ella el va citar molt. I va dir una cosa que em va agradar moltíssim, que és, en realitat, un dol és un amor no correspost. Que sembla una obvietat, però que jo no ho havia pensat mai així. Tu estimes molt una persona i de cop aquesta persona deixa d'estimar-te perquè no hi és, no? Paul Auster va morir el 30 d'abril del 24, és a dir, ara fa just 2 anys. Ell ha tingut temps de refer-se una mica i d'escriure aquest llibre. Ella, que s'ha passat la vida reivindicant, com deia, que no calia que cada vegada que la presentessin diguessin Siri Husbett, dona de Paul Auster, doncs ara entén que sí, exacte. Sí, però en el llibre ho diu això, diu, m'he passat la vida... espera, és que tinc la frase perquè és meravellosa. Diu, o sigui, sense cap ressentiment, que això és molt difícil de fer, però deixa per escrit que efectivament li ha passat molt, que ha estat sempre a l'ombra del gran Paul Auster. Diu, llavors arriba un moment, diu, amb els anys he arribat a entendre que aquells articles o aquelles ressenyes no tractaven ni de mi ni d'en Paul, sinó d'assegurar-se que la dona mantingués el seu lloc en l'ordre de les coses. El llibre es titula Històries de fantasmes perquè...
2: Perdona, a més ho direm molt ràpidament, però ens interessa moltíssim més l'obra de Siri Husbett que la del Paul Auster, concretament. Ara ja,
0: sincerament, no, és que a mi...
2: Jo també t'ho dic, estàs amb mi o no? Entre nosaltres, com si no ens estigués escoltant ningú. Però a mi la Siri m'interessa molt i el Paul Auster, ja està.
0: Sí, sí.
2: Està molt bé, però vull dir que dius, vale.
0: Exacte, està molt bé i
2: molt noi, molt bé noi.
0: Molt magnètic i molt atractiu.
2: Molt magnètic i
0: molt
2: bé.
0: Però sí, a mi m'agrada més llegir-la amb ella, sí.
2: Exacte.
0: Quan Paul Auster sabia que s'havia de morir al cap de poc, la seva filla, Sophie, que és cantant, estava embarassada i aleshores va néixer aquest nen que es diu Miles i que en Paul Auster va tenir just temps de conèixer-lo, però es va morir al cap de molt poc.
1: Però
0: va haver-hi un moment que en Paul Auster els hi va dir, quan m'hagi mort tornaré com un fantasma només per veure com us va.
1: Ai, quina angúnia.
2: Com van. Joder, els tios, ai, no. Com són, eh? Els
0: no,
2: tios,
0: és bonic,
2: tios.
0: És bonic. A mi m'agrada.
2: Vinga, mare, per favor.
0: Llavors, per això el llibre es diu Històries de fantasmes, perquè Sidi Husbett assegura que a la casa de Brooklyn, on ells vivien, i treballaven tot el dia, perquè clar, estaven cadascú en un despatx escrivint, dinaven junts, sopaven junts, etc. Diu que a la casa de Brooklyn, de tant en tant, li ve olor de tabac.
2: Yeah.
0: I li dona la sensació que Paul Auster ha vingut a veure què, com els hi va, efectivament. El llibre inclou... O sigui, Paul Auster es va posar...
1: Amb l'angúnia que fa una parella que fa pudor de tabac, no? Ai, que tu fumes, perdó.
2: Sí, no, qui fuma? Jo no fumo.
0: Jo...
1: És que a mi em costa... Però, bueno,
0: per favor, jo trobo que l'olor de tabac... A mi és de les olors...
3: Com ho cau? Em fas caure tot? Laura,
1: avui estic fatal,
3: tot,
1: eh? Sí, avui
3: ens ho fas caure
1: si,
3: tot
1: si no t'importa, Marc, me'n vaig i ja tornaré demà.
2: No. Estàs perfecte, avui és dels millors dies. Dels millors dies. Estàs Laura fa, 100%. Homes.
0: Per exemple, quan va veure el meu pare, que el meu pare fumava Ducados, de les vegades que em feia pensar més en ell és quan sentia algú que fumava. L'olor del gust que fumava Ducados. Boníssima, meravellosa. A mi m'encanta. Bueno, és igual, deixa'm acabar. Estàvem anant molt bé. Estava portant molt bé.
1: Sí.
0: Va, l'Auster es va posar a escriure unes cartes per en Miles, que és el net,
1: sí,
0: per explicar-li el que no li sabia que no li podria explicar en vida, no de viva veu. Llavors són unes cartes que li expliquen a en Miles d'on ve. És a dir, li diu com és el teu pare, com és la teva mare, els teus avis paterns, els teus avis materns...
1: I s'han publicat?
0: No. Ah. Llavors, com que no va tenir temps d'escriure en gaire...
2: No s'ha publicat, igual que no es pot publicar la informació que tenim sobre Esther Romagosa i Cornellà, que ella no vol que es publiqui, que això també em sembla increïble.
0: Però... No, però espera't, les podem llegir. No s'ha publicat com a llibre, però la Sidi Husbett el que ha fet és agafar les poques cartes que va tenir temps d'escriure a l'Auster i les inclou en el llibre. I són unes cartes, t'ho juro, delicioses, de veritat, i fa molta pena que no les
2: pugui
0: acabar.
2: I què li diu?
0: No, això li explica com era la seva mare quan era petita, com és el seu pare, que per cert és un fotògraf que és guapíssim.
1: Ah, sí?
0: Sí, el gendre de la Sidi.
2: Estàs primaveral, avui. Sí,
1: no, porta una camisa de margarites.
0: Són sols.
3: És molt bonica, la camisa.
0: Són sols.
2: Una camisa blanca. Jo vull dir la primera, que eren sols.
1: Dic jo, és girassol, saps?
0: Bueno, les cartes és la part tendra del llibre, però ho he de dir, perquè m'hi sento obligada, que és un llibre duríssim, especialment per la gent que som tots, que hem viscut un càncer a prop, o en primera persona o a prop.
2: Clar.
0: Però, com que és el meu cas, puc dir que jo he passat uns moments difícils llegint-lo, però estic molt contenta d'haver-ho fet perquè l'he trobat interessantíssim. Però és veritat que ella parla d'una manera molt crua del procés de càncer d'en Paul Auster, de la mort, etc. Per tant, la gent que sigueu aprensiva, doncs no ho llegiu.
1: És gruixut?
2: No és el vostre llibre.
0: No, és un llibre normal, corrent. No és ni petit ni d'això.
2: I
0: l'última cosa que us volia dir és que Sidi Husbett, elegant, reflexiva, serena, meravellosa, l'únic moment que es va encendre com una toia va ser quan la Guitar li va parlar d'en Trump. Es va posar, però de veritat, I no el va citar mai pel nom. Li va dir sempre el 47. Perquè és el president.
2: I per què el 47?
0: Perquè és el president 47.
1: Ostres, com l'autobús.
0: I és una manera de menystenir-lo, evidentment. I diu, en el llibre diu...
1: Quina mala coincidència, no?
0: Exacte. Que l'11 de setembre de les Torres Bessones, explica com ho van viure ells, i diu, en Pol i jo vam parlar molt de quines conseqüències podia arribar a tenir aquell fet, però mai en els pitjors somnis ens haguéssim pogut pensar que arribaríem allà on som ara. Vull dir que està molt indignada i molt transversada. Digue'm.
2: Què t'anava a dir? Jo ara, escoltant-te, jo amb el meu majordom no tinc aquestes converses que devien tenir Sidi Husbett i el Paul Auster.
0: Mira, Marc,
2: no et passa a tu amb altres marits que dius, per favor?
1: Home, el meu enginyer, et pots imaginar que ni de broma.
0: Marc, fa una enveja quan explica que escrivien cadascú en un despatx diferent, no estaven junts. Però aleshores, quan es trobava per dinar o pel que sigui, es llegien algun fragment, no tot, del que havien escrit. I diu, escoltàvem atentament l'opinió de l'altre, la respectàvem, i a mi
1: ho ha romantitzat, perquè està mort i ho ha romantitzat. Segur que no era tant. Segur que després no. Perquè la vida, que devien... la vida matrimonial després ja saps que...
0: Com... I una última cosa vull dir, que sí, ja sabeu sí, que Auster va, i ella vaja, van passar un drama horrorós, una tragèdia amb el fill de Paul Auster d'un primer matrimoni. I una altra cosa interessant que va explicar...
1: Es va morir el fill.
0: Va ser un drama grandiós, que ja us llegireu el llibre.
1: Ah,
0: però, no, però que ells no n'havien parlat mai en públic, perquè el fet de ser, el fet de ser coneguts, doncs la premsa va intentar i ells van decidir no parlar-ne. I ara ella ha dit... quan em vaig plantejar escriure un llibre sobre en Pol, vaig pensar, no puc parlar d'en Pol sense parlar d'això. Mm-hmm. I, per tant, ho he escrit. I ara, des de que ho he escrit, em puc parlar en públic.
3: Que bé.
0: I, per tant,
3: ara ja em va parlar. Que bo, que bo és escriure.
2: Sí, sí. Que bo és escriure bé. Esther, estàs avui en, va morir en estat fill, de gràcia, t'ho dic. I la neta, mira, l'altra ja està buscant per internet, de veritat, és que ets morbosa. Una cosa, la que ha mort també, malauradament, parlant del dol, és la Marchant la Marchant Satrapi, que és l'autora de Persèpolis, l'autora franco-iraní.
3: No fotis!
2: L'altre dia s'ha mort de pena, diu la família, bueno, 56 anys, va morir el seu marit no fa pas massa, i princesa d'Astúries de 2024, i Marchant Satrapi ha mort, i la família, en el comunicat, diu que ha mort de pena perquè va morir el seu marit recentment i ella no ho ha pogut, no ha pogut superar, diguéssim, o sigui, ha mort d'amor.
0: Doncs m'ho crec.
2: Que fort,
3: m'ho crec, tristesa, o de no poder superar
2: la tristesa,
3: el dol.
2: La tristesa, mira, mira. La tristesa.
0: Que per això s'ha de fer el dol ben fet. No
2: però el dol no es deu acabar mai, no?
3: Jo crec que no s'acaba mai.
0: No, no s'acaba mai, no, efectivament.
3: Sí, penso que no.
2: No vam parlar amb tu, Sílvia, d'aquell llibre, em sembla que era una autora coreana, o era xinesa, ara no me'n recordo, que...
0: Sí, se li van suïcidar els dos fills.
3: Sí, sí,
0: els dos fills. Brutal, brutal.
2: I que ella arriba a la conclusió, no ho deies tu, Sílvia, que realment... bueno, això el dol és una cosa que no...
0: No recordo d'aquest llibre, però que, per cert, moltíssima gent m'ha dit que l'ha llegit arran d'haver-ne parlat aquí i que tot i la duresa l'han gaudit molt. C.S. Lewis, que us deia de l'autor d'Un dol observant, hi ha un moment que diu, que aquesta frase me la sé de memòria, el dol és com el cel, s'estén per tot arreu.
3: Totalment.
2: Exacte.
0: I és exacte.
2: Sí, és una cosa.
0: Bé, doncs acabo, Històries de fantasmes, Siri Husbet, edicions 62.
2: Ai, Sílvia, moltíssimes gràcies, ens has dignificat, bravo, bravo. Amb tots vostès, Laura fa. Laura,
4: com dis t'ofereix aquesta secció?
1: Home, en el menú avui tinc dos temes.
3: Tot i que només en vegis un al guió, aquí hi ha hagut un error
2: ja
3: meu.
2: No,
1: però ja l'he
2: Ja sé que tens el cap tens el cap a Cornellà i tots els problemes que tens allà a Cornellà que no es poden dir que, bueno...
1: Pensa el que tu prefereixis.
2: Jo preferiria... Jo, a mi, no m'atrau gens el tema que et demanaria que fessis, que és el del futbolista aquest, que es veu que tenia 4.000... El futbolista aquest, que no sabíem qui era ningú,
1: bueno, s'ha fet viral un futbolista que es diu Tim Payne, que hi ha un...
2: Tim Payne,
1: que juga de defensa a la selecció de Nova Zelanda, val?
2: Sí.
1: I un tipus Ibai argentí va dir, escolta, vaig a buscar el jugador de tot el Mundial conegut, que no el conegui ni Cristo, i anem a fer-lo famós. I escolta, que l'Esther ho vol posar, a veure?
3: Tenim l'àudio,
1: A veure?
2: A veure?
1: No. El tenim?
3: Sí, sí.
5: Camino conocido. Faltan muy pocos días para que arranque el Mundial. Y todos estamos esperando para alentar a nuestra selección. Pero ¿qué pasaría si hubiera un jugador que nos una a todos? Claro, un futbolista que todos banquemos sin importar nuestra nacionalidad. Así que busqué en todas las selecciones que juegan el Mundial el menos conocido. Y después de analizar una por una, lo encontré. Dentro del grupo G, en Nueva Zelanda, se encuentra Tim Payne. Realmente es el menos conocido.
1: Vale, ara ho explica i tal.
3: A l'inici de les noves Nacions Unides.
1: Llavors, crea aquesta campanya. Tenia 4.700 seguidors a Instagram i ara mateix, una setmana després, té 5 milions de seguidors. És la persona més coneguda del Mundial. Els nens només esperen, ja no esperen el cromo, perquè hi ha un àlbum del Mundial de cromos, ja no esperen Messi, Lamine, ni res de tot això, sinó el Tim Payne, vídeos de nens.
0: Passen coses divertides encara.
1: Està bé, mira si ha de ser avorrit el Mundial.
2: Passen coses divertides encara, és boníssim com a títol de llibre, Sílvia,
1: Mira,
2: passen coses divertides encara.
1: Li han fet fins i tot, no sé si ho tenim, li han fet una cançó.
2: Pobre nano.
1: També,
2: a veure? Bueno, a veure si la tenim. Espera. El té l'Esther, em sembla que avui és ajudant-te de so.
1: Sí, a veure.
2: És que això, expliquem-ho quan estàs fent amb el teu propi mòbil. O sigui, perquè... Mira.
1: Sí. Ojo con Tim Payne, el Mundial. Bueno, ja ha fet la cançó. El Tim Payne aquest, està anant la gent a veure. L'altre dia va haver-hi un amistós Tahití, o Haití, perquè m'agafa dislèxia amb això, no sé quin era, amb Nova Zelanda, que a més són dolents perquè van perdre els de Nova Zelanda per 4, i tota la selecció argentina cap allà a veure a Tim Payne. Perquè veieu...
2: I Tim Payne què hi diu? Però què hi diu Tim Payne?
1: Encara no, o sigui, està en xoc. Està en xoc. T'haig de dir que Tim Payne està molt bo, vull dir que està molt bé el xaval, és un futbolista bé perquè podia ser que no, i està bé. I la nòvia també està flipant, ha fet el vídeo aquest cantant la cançó, i si tu entres a les xarxes... Està, vull dir, perquè del Mundial a nosaltres, a partir d'ara, ens interessa Tim Payne, com a la resta.
2: Pues
1: ells
2: veritat,
1: que mirin partits i tal. Això, tema número 1. Tema número 2.
2: He
1: passat
2: bé.
1: Un cap de setmana que jo vaig anar a Benidorm, que no havia estat mai. Només sabia de Benidorm que quan havíem fet un programa a Telecinco li deien Benillorc. Jo pensava que exagerats, perquè tindran dos edificis i diran Benillorc. Bueno, doncs arribes allà... Bueno, arribes allà...
2: Que guapa, i al Benidorm Fest no havies anat mai al Benidorm Fest? No, no, jo, tu
1: no
2: molt.
1: Havia anat mai... O sigui, no havia...
0: Però passant per l'autopista ja es veu, Laura.
1: És que no havia passat mai per Benidorm, jo.
2: No, ella no passa.
3: Jo tampoc hi he anat mai,
1: No t'ho pots imaginar. Bé, és...
6: Tampoc cal.
1: Però
3: sí que cal, crec,
0: però
3: sí que
0: passant
3: cal.
0: Per l'autopista de lluny, no cal anar a Benidorm.
1: És que no havia passat jo mai.
0: Ja veus tots aquella...
2: Però si es veu des de Montserrat, si puges a Montserrat i ja ho veus, dius, mira allà, Benidorm. És increïble.
1: Estava molt horroritzada.
2: Però, Laura, explica per què no vas anar a Benidorm, perquè això és increïble, i com veu quedar.
1: Era el Mundial de FitKit, es feia a Benidorm, l'any que ve es farà a Polònia, l'any passat es va fer a Sèrbia, vull dir, imagina't, tots els guiris que van venir havien de dir, però aquesta penya, que vull dir, no s'entén massa què passa allà. Moltes medalles d'or, plata i de totes les medalles per la selecció espanyola, ho ha petat. I sobretot
2: I la catalana?
1: Badalona.
2: No hi ha selecció catalana?
1: No, només espanyola, i a més ens van avisar,
0: Com pot ser? Que estrany, animés. No? Que no hi hagi selecció catalana.
1: La meva filla va ser or amb el seu equip i plata amb l'altre.
3: Molt bé,
1: està contenta.
2: Carai, noia,
1: molt contenta. Llavors,
2: i s'ho van passar bé o no?
1: S'ho van passar superbé. Jo estava en un hotel de 40 plantes que tot just avui he començat a caminar normal perquè es van... perquè es van espaiar els tres ascensors i vaig haver de pujar dissabte i baixar. Pujar
2: sí
1: i baixar.
2: Kids,
1: tres cops 28 plantes.
0: Perdona, ara t'he enxampat en una mentida, perquè és la veritat? Setmana passada vas dir anem a un hotel de 40 plantes que només hi ha un ascensor.
1: Bueno, però és que els altres dos ja estaven espaiats d'entrada.
0: Ah, d'acord. Ara es va espaiar el tercer. Va,
1: clar, el Dani em va dir, hi han dos espaiats. I quan vaig arribar jo, l'únic que quedava...
0: De veritat.
1: Estava espaiat. Llavors vaig pujar a baixar 28 vegades. De baixar tenia els bessons...
2: Això sí que és crossfit.
1: Molt heavy. Llavors jo, quan vaig estar superhorroritzada veient Benidorm...
0: Jo no hagués pujat.
1: Però...
2: Pot posar una marfoga?
1: No, molt heavy.
2: Escolta una cosa, Laura, perdona, però tu la primera impressió, quan arribes a Benidorm, perquè tu vas enviar un missatge a mi dient això que és una merda, no sé
1: Benidorm. Bueno, vaig acabar horroritzada perquè era cap amunt tot, però a peu de terra era com Lloret, amb tot allò de llums, restaurants de kebab, tot il·luminació, i dic, però això és... He estat investigant i es veu que era un pla, que ho van voler fer a propòsit, que era un pla urbanístic de l'alcalde dels anys 50, Pedro Zaragoza, que va dir, escolta, per no menjar-nos terra...
0: O sigui, no va ser un error, no?
1: No, ho van fer expressament, van dir.
2: No, ho van fer...
1: Però no està
2: està
1: mal
2: pensat, perdona.
1: No està mal pensat. O sigui, la idea és...
2: No està mal pensat. Perdona, i he de dir que hi ha molts, a nivell internacional, hi ha molts arquitectes que van a veure Benidorm, perquè és una solució urbanística molt pensada i molt valorada a tots nivells.
1: Perquè no et menges...
2: Sí, però ja veuràs.
1: La teoria és que no et menges, no vas menjant terra i la terra la vas convertint en ciment.
2: No creixes en horitzontal,
1: clar, no creixes,
2: al voltant de la costa.
1: Creixes sinó que, cap a dalt i així permets que tu, hi hagi molta zona verda i molta zona per caminar.
3: Hi ha molt parc?
1: Bueno, ja, és veritat que no estan apinyats. No és com quan vas... No és com quan vas a Platja d'Aro, que estan ja enxubats per tot arreu. Allò, com que tira cap a dalt, doncs és veritat. I a més... tothom pot com veure el mar, perquè tothom està com tan alt que pots anar veient.
3: Però no tens un edifici davant.
1: És un skyline molt heavy, vull dir que està pensat, i és el que diu el Marc, estan mirant i es veu que la gent està flipant, perquè clar, no s'han menjat Benidorm cap enrere, vull dir, allà estan...
3: I tots estan a primera línia de mar.
1: Clar, tothom veu mar, més tothom pot anar caminant una...
0: Home,
1: a veure.
0: No, perdoneu, tothom està a primera línia de mar? No.
3: Home, si tens els edificis que no et tapen...
0: Que vegis el mar és una altra cosa. cosa. Sí.
2: Però dic una cosa, però és una fórmula popular per estar al costat de la cosa. Llavors, van pensar, què és millor? Créixer en horitzontal i cap endarrere... Sí, sí. I vinga, xalatet, xalatet, xalatet, xalatet, xalatet, xalatet, xalatet, xalatet, xalatet, o posar-ho tot alhora i en una rajola...
3: Però, perdona un moment, jo això t'ho compraria si...
1: La pregunta dels arquitectes és, què és pitjor per la costa? Tenir 30 torres... Espera, que acabo. 30 torres de 40 plantes concentrades en una zona concreta o 20 quilòmetres d'urbanitzacions de baixa densitat ocupant tota la línia de costa.
3: Et pregunto, al voltant d'aquests edificis alts, què hi ha?
2: Bueno, hi ha natura.
3: Natura? S'ha mantingut amb natura? Clar. No hi ha xalets de Pedro José?
1: A veure, hi ha alguna cosa, però...
0: Deixa'm fer-te una altra pregunta. Principalment, jo, quan passo per allà, no us ho juro que el primer que penso és com pot ser que algú que viu a Madrid, perquè hi ha molta gent de Madrid que esteu a Benidorm,
1: la
0: a Madrid,
1: Esteban,
0: en un edifici, en un bloc de 40 pisos, amb un pis envoltada de gent per tot arreu, quan se'n va de vacances, vulgui ficar-se en un pis...
1: Però perquè no estan enxubats. No,
6: perquè és el turisme de polserita.
1: I no estan enxubats, també.
6: Tens la piscina baix, amb els nens els tens controlats, vas a la platja, tornes...
1: La piscina, faig una crida a les piscines que a les 10 del matí no es pot posar ja música al xiringuito, perquè jo ja estava...
2: No, això és... Perdona. Para la música, para. No, acabes de tocar, o sigui, això Diana. És un taló d'Aquiles, diguéssim, increïble. Prou música...
1: Sí, estic d'acord.
2: A les piscines.
0: Estic jo totalment a favor.
1: Perquè prou. Vaig a llegir... que l'Aquagym va amb música, però jo deia, vaig a llegir 5 minuts... Madre mía, tota aquella
0: batalla que he tingut a tantes pisos.
1: 10 del matí,
2: Jo també. Sí. Jo he fet cartes.
0: Jo també, Marc, és una batalla, però total. No, si ho posem per vosaltres.
1: No, és que no ho volem.
2: Per nosaltres, no.
1: No ho volem.
2: Per nosaltres, no. Si vostè vol música a la piscina, s'agafa uns casquets i se'ls posa a vostè. Que per això hi ha els cascos que s'han inventat, la tecnologia ha avançat moltíssim, entens? Llavors, vull dir, això és una cosa que és increïble. La música mai l'encerta. És una merda de música. Està sempre a un volum que no l'acabes d'escoltar mai bé, i a més és horrible.
1: Total.
2: Guapa, sí, no, prou. I a més, les piscines no són discoteques, matxa. O sigui, vés-te'n a una rave.
1: Total.
2: Joder, jo estic a favor de la rave, estic a favor de la discoteca, estic a favor del depiporre, estic a favor de tot.
1: Jo igual.
2: Ens hem d'anar ja, Joel.
1: No, és una cosa només. Vaig arribar horroritzada... Però ara només vull tornar a Benidorm, perquè la meva amiga Virginia, que és col·laboradora també d'aquest programa, va dir...
2: Total.
1: Sí, m'encanta Benidorm perquè hi ha bingo, karaoke i drag queens. I ho vaig veure perquè no vaig poder anar al Molino, que tu em vas dir, que hi ha un Molino.
2: La Marta Bernal, de les Glòries Cabareteres, és una superfan
1: del Molino. Però vaig anar al Cabaret Pub, que es deia Cabaret Pub, vaig veure a un senyor Elvis Presley disfressat, cantant, i després karaoke. Tia, un ambient de festa, llàstima que portava el meu marit enginyer, que no hi ha ningú més avorrit a tota la terra que el meu marit.
2: A tota la terra.
1: Però jo haig de Virginie, graveu... No, però és avorrit, no. Té altres coses bones, però no és avorrit, no passa res. Però per anar a Benidorm aniré amb la Virginie, amb la Lorena, Sílvia,
2: amb la Marta Bernal.
0: No vols venir? Ja m'ho explicaràs quan tu siguis.
2: Tu passaries pipa.
1: Vull dir que des d'aquí el proper pla amb les meves amigues és Benidorm.
2: Ara, Benidorm. Escolta una cosa, anem a publicitat i després parlarem de sectes, de la xaparra, no? La xaparra del tio Antonio és una secta que es veu que, bueno, et deixen fina filipina. Fins ara.
7: Molt heavy, sí.
8: Tenim carn.
9: I també peix.
8: Tenim fruita.
9: I tenim verdura.
8: Tenim amplis horaris.
9: I botigues al teu costat.
8: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
9: I estem molt a prop teu.
10: T'esperem.
8: Conyis, molt de barri, molt d'aquí.
11: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
2: Verisure. Doncs escolta, sabem aquí amb la Sílvia Soler, la Laura fa l'Ester, el Joel, però estem tots, i ara s'afegeix a la conversa amb tots vostès la senyora Lola Quintero.
12: Bravo, bravo. Bon dia. Hola.
2: Avui des de Madrid. Com et trobes, carinya? Perquè estaves una mica potxa, no? O què?
12: Sí, he tingut una setmana una mica complicada, però aquí estem, al vostre primer, a parlar de sectes.
2: A parlar de sectes. Bueno, tu, una cosa, tens una obsessió per les sectes que, francament, ens comença a preocupar, eh? Això de la xaparra, què és? És la primera vegada que ho sento.
12: Bueno, a veure, la gent que em coneix ja sap que les sectes són una de les meves fixacions. De fet, estic tramant un projecte relacionat amb aquest tema, però encara no puc explicar gaire.
2: No expliquem-lo a l'Ester, no expliquem-lo teu, fliparem.
3: Marc, avancem, gràcies.
12: I avui vinc a parlar de La Chaparra, que és l'última docusèrie que està a Movistar Plus, produïda per dues amigues meves i grans productores, Maria Recart i Rosaura Romero, i la sèrie ens porta a l'interior de la secta del tio Toni, una comunitat que durant dècades va funcionar a Castelló sota el control absolut d'un líder espiritual que després acabaria acusat d'abusos sexuals, manipulació i control extrem. Mare, és a dir, Déu,
2: això va durar fins al 2022, no?
3: És increïble.
12: Fins al 2022, que per fi va anar la policia i va dir: escolta, què collons està passant aquí? Perdó.
2: No, molt bé.
12: Però és que és veritat, és veritat.
2: És increïble, no? 30 anys i ningú... És allò típic, no parecies bones persones, no? Que aquesta docu-sèrie, segons tu, que té que, per exemple, sigui diferent a d'altres?
12: A mi m'agrada, perquè no està obsessionada amb el monstre. Molts documentals de les sectes converteixen el líder en una mena de superdolent fascinant. Aquí el focus és un altre. És què passa amb la gent que hi neix, que hi creix i que ni tan sols sap que viu dins de la secta.
2: Ah, però en aquesta secta hi havia gent que... Hi havia nascut gent.
12: Sí, hi ha gent de la meva edat ara, de 26, 27 anys, que diu, clar, és que jo vaig néixer aquí i tot això és el que jo coneixia, no? Aquest tio Toni, que realment la sèrie fa molt bé perquè ens ensenya lo mediocre i poc especial que era aquest home terrible, no?
1: Els testimonis de Jehovà ho expliquen i ara hi ha testimonis de gent que ha pogut sortir, això, que han nascut allà i han sortit ja doncs, amb 20 i pico.
2: Escolta'm, aquest el tio Toni com va aconseguir controlar tanta gent durant tants anys i qui era exactament, diguéssim, d'on surt?
12: Aquí és on la realitat sempre supera la ficció. El tio Toni es presentava com una mena de guia espiritual, un ser de llum amb capacitats de sanació. Parlava d'energies, d'espèrits, de curacions, i a partir d'aquí va construir un sistema de dependència absoluta. Era un perfil de líder sectari, manipulador, narcisista, bueno, pues com molt dels homes que coneixem avui en dia, amb el mateix perfil, però líder d'una secta i un criminal amb totes les lletres, no?
2: I després una cosa, en tot aquest això de les sectes, perdona, sempre acaba havent-hi la vessant, la qüestió sexual, diguéssim, l'agressió sexual, sempre s'acaben aquests individus que dirigeixen sectes.
12: Normalment, sí. És molt comú, és molt comú, perquè són sistemes, són microsistemes molt, molt masclistes. I bueno, dins d'aquest masclisme també hi ha molts abusos a nens també. Aquest tio Toni arribava a extrems gairebé surrealistes. Quan apareixia, per exemple, la policia o alguna autoritat, ell ho interpretava davant dels seus seguidors com una prova més de la seva missió divina. Deia, mira, ja venen a buscar-me els romans. Saps? O sigui, és que era tot com surrealista, perquè ve la policia, mira, són els romans, han vingut a...
3: També, perdona, i aquestes criatures que neixen aquí, on s'escolaritzen?
12: Ah, no.
3: Allà dintre.
12: El tio Toni és professor de todos. Clar, i hi ha moments molt durs a la docusèrie on comencen les classes sexuals a partir de que les noies tenen la regla. Llavors ja t'ensenya, el tio Toni t'ensenya el que és el sexe, t'ho ensenya de les pitjors maneres.
1: És una pel·li de por, no? És un documental
12: de terror. La clau no és la mística, la clau és el control. I els supervivents expliquen que se'ls feia sentir especials i al mateix temps constantment en deute. Si o bé rebeies afectes i qüestionaves alguna cosa, arribava la culpa, l'aïllament o el càstig. I això és sempre important perquè... Sí.
2: Aquest per què t'ha impactat concretament? Aquest de La Chaparra t'ha impactat especialment? Diguéssim, tu sent aquí, una...
12: Sí, una obsessa que ha vist absolutament tot, perquè avui en dia la gent està molt obsessionada amb aquest tipus de... Hi ha moltes docusèries i moltes pel·lícules que van sobre aquest tema. El que més m'ha impactat de La Chaparra és que apareix molt els testimonis de la pèrdua de la identitat. Hi ha supervivents que expliquen que van trigar anys a entendre que allò que havien viscut era una secta. I clar, això és molt esfereïdor.
2: Escolta, t'imagines una cosa? Perdona, perdona, sí. T'imagines una cosa que nosaltres mateixos estem dintre una secta i no ens n'hem enterat? Digue-li capitalisme i alguna cosa. No, perdona, clar, és que capital, possible... No? No, jo què sé, no, digue el capital per dir una cosa. Però, o sigui, que estem totes, som totes víctimes d'una secta i encara no ho sabíem? Digue-li heteropatriarcat, digue-li capital, digue-li jo què sé què. Ho hem de deixar aquí, perdona, aquesta reflexió tan bona que estava fent, que m'acabo l'ou, diu el Joel.
1: Potser és el show de Truman, oi? També, ja ens estan
2: acabant. No, la Quintero, moltes gràcies.
12: Et tallem. Reflexions, però sí, la
2: parlant d'aquest tema. Ara, una abraçada, fins ara, eh? Ja veuràs. Ara tornem immediatament.
7: Vostè primer, amb Marc Giró.
2: Escolta'm una cosa, l'Ester Romagosa no ens explica allò de Cornellà, que bueno, això passi, perquè, bueno, vaya drama. Però que la Sílvia Soler no ens hagis dit que dimecres 10 de juny, és a dir, el dimecres vinent, a dos quarts de filla meva, a veure si ens fa una mica de propaganda,
0: sí,
2: serem, bueno, a la Impossible, a Llibreria de la Impossible de Barcelona, es presenta, per favor... Després de la bona rebuda que va tenir, encara té Situacions insulars, es presenta un llibre d'un autor que nosaltres ens estimem molt i que ens agrada molt, que si és per tu, filla meva, resulta que no en parlem, avui n'hagués pogut parlar d'aquest llibre, però és que de veritat, que discreta sou, que és, que m'encanta el títol, el títol del llibre, El llit isabelí, de Carme Guas, que era la teva mare, filla meva. Bravo.
3: Doncs en parlaràs del llibre.
2: Això, cap
0: ja
2: de brot, ho ha dit.
0: No. I em fa angúnia parlar-ne una altra vegada.
2: No, és obligatori.
0: No, és veritat que la gent de cap de brot, que són molt valents i molt joves i molt entusiastes, els hi, realment estan contents.
2: Ho recordarem la setmana vinent.
0: Situacions insulars, i llavors publiquen El llit isabelí, també són relats, i en la presentació La impossible, el dimecres, a dos quarts de vuit.
2: Meravellosa,
0: hi haurà en Carles Xuriguera.
2: Carles Xurriguera i la Irene Zurrón.
0: Ha fet el pròleg i la Irene Zurrón, la professora i escriptora, que ha fet l'epíleg. O sigui, que hi són tots convidats.
2: Ester, ja li recordarem, la setmana vinent. Per favor.
3: Mubi Cinemes ha inaugurat Mubi Gran Sarrià Club, el cinema més exclusiu per a tots els públics. És un nou concepte de cinema que inclou 8 sales prèmium d'aforament reduït i, a més a més, hi ha un bar...
2: I van anar els meus pares.
1: Haig d'anar jo també,
2: encara hi són. No volen sortir d'allà, hem dit, porfa. Hem hagut de demanar als Mossos que els treguin d'allà. Van anar a veure una pel·lícula i encara estan allà enxubades.
3: Doncs mira, descobreix la seva cartellera a moviecinemes.com.
2: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Fins demà. Mira tu quina virgaria que vam de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop, i ara a dormir, a la discoteca.
7: Vostè primer, amb Marc Giró.
13: RAC 1.
14: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, i això et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
7: Els dissabtes i els diumenges...
15: Esquerra, dreta.
16: És un joc, això, que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals. La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
7: De 7 del matí a 2 del migdia...
17: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia, i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
7: Via lliure, amb Xavi Bundó.
18: S'ha torçat el peu,
19: he torçat el peu.
18: Venint aquí.
20: És que l'edat no perdona.
18: L'edat castiga.
19: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
7: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió.
21: Posa-li la banda sonora.
22: Alinear-te la columna.
21: Gràcies, Arnau.
7: Ara. Fit Ràbic us ofereix aquesta secció. Amb el punt just de dolç i salat que et farà tenir més ganes de... cinema i crispetes, clar.
21: Clar i no tan clar. Bé, anem al tema que ens ocupa.
22: Que és el cine,
21: Sí, que és el cine. Val. I per començar, hem de començar amb una gran amiga del programa, que és Carmen Machi.
23: Sí.
21: Premi Nacional de Cinematografia, que per cert està dotat amb 30.000 euros.
0: Sí,
21: creus, recordem sèries com Aida, Siete Vidas, Celeste, La Mesías, i pel·lícules com Ocho Apellidos Vascos, Que se mueran los
22: feos... I Catalanes, i todos.
21: Creus que és merescut aquest reconeixement?
22: Home, sí. A veure, evidentment... a més, aquest any ha anat molt bé la pel·lícula Aida y Vuelta, que era la recuperació de la sèrie de televisió amb el backstage. Que va, a fer, la pel·lícula va funcionar de conya, de com es rodaven la sèrie d'Aida i van sortir tots ells fent una altra
0: vegada. Sí.
22: I la veritat és que la pel·lícula era collonuda, o sigui, directament. No una obra mestra, però collonuda. I ella, sí, és... m'agrada molt, però és una mica temerari. Perquè, clar, si mirem una mica la llista, ella és una senyora que encara té molta carrera per endavant, però Pere Portavella no té aquest Premi Nacional i té 98 anys.
0: Però és català, no t'ho oblidis.
22: Ja, però... I Julià Gutiérrez Cava i Emilio Gutiérrez Cava, que a més hauria estat molt maco que els hi donés.
2: I tampoc el tenen.
22: No el tenen, no el tenen. Ni Jaime Chávarri, el del Desencanto, no el té. Maria Galiana, que també té 90 molt.
2: Sí, fotis que no el té.
22: No, no el té, Maria Galiana. I Fernando Colomo, ni...
2: Tampoc?
22: I ni Lolita, Lolita també s'ho mereixeria. En nom de la mare, a més a més.
2: Vols dir que hi ha altres noms que potser hagués fet més justícia de donar-los.
22: O Carmen Bachi, bueno, més que res perquè si no, no arribem a temps.
15: No arribem.
22: Però bueno.
2: Bueno, això passa amb tots els premis, Àlex, que hi ha gent que se li hauria d'haver donat. Passa molt amb els Oscars, els Gaudí, l'altre dia... Bueno, l'altre dia, quan vàrem comentar els Gaudí, no va tenir... encara no té cap Gaudí, per exemple, el Sergi López. Sí. Vull dir que hi ha coses realment incomprensibles. Sí. Vull dir que, bueno...
22: En tot cas, ni la Clotet.
2: La Clotet tampoc té...
22: Tampoc té Gaudí, ha sigut finalista 8 o 9 vegades, també.
2: Va. Mira, vale, doncs seria una mica el mateix.
22: Però allò, molt bé, molt bé. A més, perquè ha fet un anunci de Campo Frío, esta temporada, que és una interpretació...
0: I el de la paella. Tu no vi l'anunci de la paella de la Carmen Machi?
22: Sí,
0: hombre, mira.
18: Esa paella no la supera ni el riñano.
22: I a pubertat, també.
18: Carlos.
20: ¿Cómo va esa paellita, Carmen?
18: Buenísima y fácil.
2: Ja, però, a veure, si hem de destacar l'anunci de la paella...
18: Tota la trajectòria d'aquesta actriu...
22: Treu. Les coses són bones o dolentes, siguin llargues o curtes. A veure, hi ha coses que són molt llargues i no són tan...
18: Però tu, de la trajectòria de la Carmen Machi, destacaries l'anunci?
22: No, d'aquest any. O d'aquests últims anys.
0: El del Cardo.
22: No, home, no, jo destacaria La Mujer Sin Piano, una pel·lícula que va fer que no era una comèdia. Ja està.
18: La Mujer Sin Piano.
2: Bé, anem amb algunes estrenes que ens vol comentar avui l'Àlex Gorina, que li han cridat l'atenció.
22: Bueno, jo senzillament, del que s'estrena demà, us dic Rebuilding, us dic aquest nom. Rebuilding, amb el Josh O'Connor, l'actor de moda. I vinga, ja està.
18: Simplement recomanes...
22: 8 estrelles.
18: 8 estrelles?
22: 8 estrelles.
2: Del Rebuilding?
22: Del Rebuilding, 8 estrelles.
2: Però això de què va? De reconstrucció? De restauració?
22: Puc explicar de què va?
2: Home, sí, no? Una mica, ni que sigui una sinopsis.
22: Doncs els americans típics que tota la vida han anat amb caravanes a conquerir el territori, s'han instal·lat i tenen les terres i tot això, un dia ve un incendi, ho crema tot i han de tornar a les caravanes per començar de zero una altra vegada. Per tant, l'esperit...
15: Ja l'he vist.
22: No l'has vista. No l'has vist.
2: No li feies cas, perquè sempre estem amb el mateix. Tot ho ha vist, tot ho té revist.
22: No, és clar, però és que...
15: Caravana de mujeres.
2: Bueno,
18: Rebuilding,
22: sí.
2: Rebuilding.
22: I l'altra, que és una cosa que comentarem ara, no la comentarem, però comentarem el que representa aquesta pel·lícula, és Backrooms, del Kane Parsons.
0: Qui?
22: Backrooms. La part de darrere de la seva costella.
2: A veure, Backrooms, tu dius que... perquè tots són conceptes anglosaxons, sí. Aquest film
22: Spoiler,
2: és un sleeper. Què és sleeper?
22: Sleeper és una tradició, és una definició que s'havia fet sempre en la indústria cinematogràfica. Què vol dir sleeper? És com el dormilón, la pel·lícula del Woody Allen, que es deia sleeper. Sí. És una pel·lícula dormida, és una pel·lícula que ha costat $4, que l'ha fet un equip de gent que ni es coneixien, que no eren estrelles, que no apostava ningú per elles, que ningú va fer propaganda a saco per treure-les, i que de cop i volta s'estrenen. El boca a boca funciona, però com un llampec...
2: Boca a orella.
22: Boca a orella, sí.
0: Ai, mega...
2: Boca a boca, boca a boca també pot funcionar molt bé, però aleshores no et pots comunicar.
22: Però és que a mi...
2: T'agrada el boca a boca, no? Ja sempre ho entenc, sempre ja ho sé, que tots alguns teniu més tirada al boca a boca que al boca a orella.
22: Home, és que ficar llengua a una orella és perillós.
2: No, perdona, és molt sensual.
22: És molt sensual, però segons com estigui l'orella.
2: Bueno, home, clar,
18: no? Home, per favor.
2: Va, home, clar. Si és l'orella de la senyora que tinc al barri, que té un bazar, i que es neteja l'orella amb una clau...
18: Ai, va!
2: Vas veure, fa poc, estava fora.
22: No,
2: mira, amb un bazar d'aquests infinits, i estava la senyora fora, descalça.
18: Amb una clau?
2: I amb una clau...
15: Descalça?
2: Estava descalça i amb una clau... Clar, allà no posaré l'orella. Ara, segons qui...
15: La boca,
2: Perdó, la boca i l'orella, no posaré
22: això dels cascos que ens posem em fa una por... perquè mai no, saps qui l'ha posat.
21: No, aquests pensa que estan...
22: Sí. Bueno, es desinfecten, eh?
15: Molt, molt.
18: Sí. I creu-t'ho. Creu-t'ho.
15: Cada nit bueno, ve una
21: i les
15: persona...
21: espumes per la, amb aquesta de la que parles, sí, també...
15: Sí. Està tot desinfectat.
22: Aquí hi ha molts àcars. Sí. Sí. Bueno, és una moqueta.
21: Si jo t'explico...
22: Sí, bueno, deixa estar clar.
18: Fan molt bé una olor.
21: Tornen jo només et diré una cosa. No oloris l'espuma.
18: No se t'acudeix.
21: No oloris l'espuma. Perquè jo fa estona que tenia el micròfon mal posicionat i he tingut que reclinar-lo cap a baix perquè he hagut de reclinar-lo cap a baix perquè m'estava marejant. I he anat pensant en tots els que garlen aquí i
18: jo vaig haver d'anar a canviar l'espumera. Has de demanar a
22: canvi. No, treure,
21: no, no treguis.
18: No, que aleshores...
21: Però ara, bueno, demanar el, que de tant en tant... Que
4: tu tenies tu espuma propi, el que ha passat.
21: L'he perdut. L'he perdut. No, però bueno, que les posin a la rentadora.
18: Va, els slippers. Estaven les pel·lícules bueno, slippers.
22: En aquest cas, és que aquesta pel·lícula, fixa't, va costar 10 milions de dòlars, que avui és...
18: És poc, això?
22: Absolutament ridícula.
18: Ah, sí?
22: Una xifra absolutament ridícula. I el primer cap de setmana va fer 118 milions de dòlars de recaptació només als Estats Units.
18: Ai, caram.
22: O sigui, un negoci...
15: Però de què perquè... va?
22: Va de terror, és una pel·lícula de terror, bueno, és una mica com...
21: No m'interessa, ja. Bueno... És... No, no, però explica, explica.
22: És que sí, són, són pel·lícules pensades per públic jove.
21: Clar.
22: I la gent jove tota la vida ha volgut pel·lícules de terror perquè aprofiten per fer fiesta.
21: Clar.
15: Però de què va?
22: Bueno, va d'una... No, és... No puc fer spoilers.
18: Millor no dir res. No, és d'aquestes pel·lícules que millor no saber res.
15: Però què és allò, una casa buida...
21: Que li està dient que no pot fer spoilers. Ens ha parlat... Per tant, això seria el fenomen poc pressupost, molt rendiment...
22: I que feia molt temps que no passava.
21: Una pel·lícula slipper, no?
22: Exactament. I que feia molt temps que no passava i tornarà a passar amb una pel·lícula que s'estrenarà aviat que es diu Obsession.
18: Mira, ara ens estan preguntant els oients per Obsession, justament.
22: Obsession, la vaig veure a Sitges l'any passat, la vam passar a octubre, a una sala mig buida, s'estrena el 26 de juny. És una pel·lícula de terror.
18: Mira, tenim tràiler.
15: Calleu. Calleu.
18: Vol callar vostè?
22: Trucant!
21: Bueno, escolti, a veure...
22: És que sempre posem els trams, sense voler, sempre posem els trams...
18: Calleu, calleu!
5: És un amor que solo la ramita de un saúde llorón podría conjurar. Ai,
21: sempre. Els trailers sempre és el mateix, eh? Els trailers de terror sempre és.
22: Però és que... Esto, esto!
4: El sòtano, el sòtano. El sòtano maldito.
18: Com parla?
22: Fes-me
18: la noia.
22: Estoy pasando muy mal.
21: I el crit.
22: No, m'ho puc creure.
21: De la xalada.
18: Sí. Exacte. Mira, mira.
21: Sí. Del terror, del terrorista.
22: Bueno,
21: del terrorífico.
22: Sabeu quines pel·lícules han estat els últims grans spoilers de la història? Eh? La de la bruixa de Blair. La de terror...
18: Spoilers o slippers?
22: Ai, slippers.
18: Perdona, eh?
21: Slipper, slipper.
22: Slipper, no?
21: Que, per cert, de la bruixa de Blair que en parlaves, sí, que tu m'entrauràs l'entrellat, era real o era...
22: Tu què creus, a veure?
21: Jo crec que era ficció, però va córrer, no? Va córrer...
18: Tu la vas veure, aquella pel·lícula?
21: No, evidentment no. Però es va dir que era real.
22: No, clar, quan la vam veure a la quinzena de realitzadors de Canes no teníem cap mena d'informació de la pel·lícula, vam entrar tothom allà a veure, no sabíem què, i quan la vam veure, després l'han copiat tantes vegades que ja evidentment, s'ha fet allò del celuloide encontrado, eh? I que montes una història, una pel·lícula, etc. Bueno, doncs, què és la nit de Halloween? Va ser un slipper, la primera, tota una sèrie. Viernes 13, un slipper, tota la sèrie. Pesadilla en el Street, un slipper, tota la sèrie. La nit dels morts vivents. Aquí havien fet pel·lícules de zombis, però tan carnívors... No.
18: Acostumen a ser pel·lícules de por, els slippers?
22: Ara sí. Paranormal Activity, un altre. Per això, el fenomen Sitges s'entén, el del festival, perquè hi ha un públic àvid del consum de pel·lícules d'aquestes. Que quan menys costen, millor, perquè llavors realment els hi surt el negoci rodó.
21: Charnedo, boníssima.
22: I ara anirem als clàssics, si voleu. Us diré uns quants clàssics.
18: Que també són slippers.
22: Clar, és que no hi han sigut tot pel·lícules de terror, eh? Per exemple, Amélie. Amélie, quan la va fer el Jean-Pierre Jeunet, es pensaven que seria una pel·lículeta d'aquelles de tres caps de setmana.
21: Una pel·lícula meravellosa, eh?
22: Sí. Amélie. Jo no dic res de que siguin bones
21: dolentes. No, però no? dic que així com les de terror, jo no tinc tirada, aquesta em va encantar. No sabia no que era un slip, perquè havia costat quatre xavos.
22: No va ser tan barata, però es pensaven que seria una pel·lícula d'aquelles que
18: estrenen... Que passaria sense pena ni glòria.
22: Bueno, més o menys bé, però tal i qual, i es va convertir en el fenomen del segle a França, no? Los chicos del coro, exactament
18: també
22: igual.
18: També era molt bona, Los chicos
22: Intocable,
18: del coro.
22: Aquella de l'Omar
18: sí.
22: Sí.
18: Oh,
22: sí.
18: Perdona, aquesta també boníssima.
21: Però aquesta ho va petar, eh?
22: Però jo, molt. Però que no estic dient que un slip la clar. Peta per sistema, sí, sí, són pel·lícules sí. Que la peten i que no apostaven ni un duro per elles. Catalana, estiu 1993. Espanyoles, Tesis, no, de l'Alejandro Amenábar.
21: Ah, sí, home, aquesta va ser també...
22: Va ser un fenomen i en aquell moment ningú sabia que era Amenábar ni res de res. I clàssics del cinema, Reservoir Dogs, per exemple... Sí, el Tarantino era un desgraciat que sortia de vendre VHS a un videoclub, va fer Reservoir Dogs i patapam, tota la seva carrera i un èxit. Rocky...

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Entressin en una sala de cinema.
2: Li trobes alguna explicació? Sí.
1: Doncs mira, que han encertat en el moment les pel·lícules. Jo no crec que això sigui etern, no sigui etern, però ja han tornat al cine. Han tornat
3: és
1: al cine.
3: Bona
1: llavors, a veure si li agafeu una mica de
2: bueno, molt bé, molt bé.
1: I d'energia.
4: T'ha dejat Torrente, tete.
2: Sí, Torrente també.
1: Torrente, la primera, era Santiago Segura, era també un pipiolo.
4: No, pero digo de estas que han tenido recaudación de esa que ha dit mucha gente.
2: També, pues, també.
3: També, i tant.
1: També,
2: també. Hem d'aguantar que anem...
5: M'ho expliques, m'ho preguntes.
4: O échame, échame.
3: Ves a fer una volta, Adri.
4: Perquè ja va de seguretat que m'eixe, que lo reviento.
2: Però és que la Bane ja, búscala.
4: Vinga de seguretat, que lo reviento.
2: Anem amb la mort de Maria Satrapi.
1: Qui? Ara... L'has dit molt bé, eh? L'has dit molt bé.
2: És que abans de dir-ho, fixa que he fet una paradinya.
3: Però, perfecte.
2: He dit Marian, i he pensat, ara la cagaré, i
1: dirà m'ho he mirat bé. Marjane Satrapi.
2: Fins i tot amb els dos ulls. No he tancat un, sinó que ho he vist amb els dos. Satrapi.
3: Ho has dit perfecte.
5: Què vol dir això?
1: Bueno, escolteu.
2: Vull dir de què?
5: Que no has de mirar sempre amb els dos ulls.
3: No, que no el veieu, com llegeixes.
2: No, hi ha molts dies que he de
3: només
2: llegir-ho
3: mira amb un ull.
2: Amb un ull.
1: Jo l'entenc, eh?
2: No perquè estan ben fetes les ulleres.
1: És, no, perquè no està ben feta és una taula de
2: bueno, aquestes,
1: programa de ràdio.
2: Aquestes que fallaven, de moment la solució va ser posar, li van posar dos, com es diu això, dos
6: almohadilles.
2: Dos almohadilles d'aquestes aquí al...
6: Coixinets.
2: Dos coixinets, gràcies.
6: Exacte. Un català.
3: Exacte.
2: I m'han quedat una mica més elevades i ara... Van una mica millor, però...
3: Però dic una cosa, clar, és veritat que les tens molt altes i et queden les celles per clar.
2: Sí, ara queda fort.
1: Però és que el que hauria de
2: bueno,
1: fer...
2: Bueno, és que em van dir la solució és fer-ne de noves.
3: Molt elevades, és veritat.
2: Sí, clar, perquè li han posat...
6: I les de Viado Potero? On són aquelles de Viado Potero?
3: Però aleshores ara pots veure amb els dos ulls?
2: Bueno, depèn. Bueno,
1: jo sé el Valentí, no entenc com ha aguantat tant de
3: temps. Valentí o Marcelí?
2: Valentí
6: al mirall.
2: Saps, mira, el Lluís Llongueres, en Pau Descansi, li deia Vicentet. I ara tu va i li dius Valentí.
1: Bueno, jo ja min la mal. Bé, escolta,
2: Marian Satrapi,
1: que RAC1 gastin les pastes, perquè ara ja hi ha ulleres que no es veu des de fora, però tu, des de dins, pots llegir, com si fossin subtítols, un text. Que per això no deixaran portar d'aquestes ulleres als exàmens aquests que fan ara.
4: De selectivitat.
2: Perquè pots... Com, perdona?
3: Tu no tens cap paper al davant, eh? O sigui, no tens cap paper
1: no,
3: per llegir, sinó que veus el text
1: a la ullera, es van passar, va passant el text i tu fas veure que mires a l'infinit i vas copiant.
3: I estàs llegint.
1: I estàs fent l'examen i t'està sortint...
4: Que guapo!
1: I està sortint el text aquí.
4: Ai, carai.
1: I això fan servir alguns estudiants d'això de la Revalida.
5: Però això ha de marejar una mica.
1: Bueno, has de fer una mica d'assaig. Ja està, ja està.
3: Doncs sí.
1: Bueno, la mort de Marian Satrapi. Ha mort als 56 anys. Aquest matí s'ha comunicat. Era la directora iraniana de Persepolis. Ella va fer el còmic explicant la història de la seva vida, de com va haver de marxar de l'Iran, com es va instal·lar a París, com va estudiar. Va acabar fent la pel·lícula, que va ser un èxit, en pel·lícula d'animació. Va ser finalista a l'Oscar, va guanyar premis a tot arreu. Va guanyar el Premi Princesa d'Astúries, també, en un moment determinat, aquesta directora.
2: Sí, avui he vist imatges que com el recollia.
1: Pollo con ciruelas, Radioactivitat, que era la història de Marie Curie. Pollo con ciruelas, que era el plat preferit del seu...
5: Però això és el que fem per Nadal.
1: Sí, pollastre.
5: El pollastre
1: amb prunes.
5: Amb prunes, sí.
1: Clar que sí, però a l'Iran també.
5: Ah, també ho fan a l'Iran.
1: També ho fan a l'Iran. S'ha mort d'amor. I això sí que és una cosa que em fa molta pena, perquè s'ha mort d'amor. S'ha mort d'amor.
2: És que no, perdona.
6: Ha mort
2: d'amor. Perdona que t'hagi repreguntat, però no ho he entès.
1: Perquè està... És que jo vaig conèixer el seu marit quan la vaig entrevistar una vegada amb Pollo con ciruelas, i el seu marit, que es deia Matías Ripa i era suec, va morir fa un any. I no ha superat. No ha superat l'amor del marit i s'ha mort. Si això vol dir que s'ha mort...
2: Tu hi creus, amb això?
5: I tant.
1: Home, si diuen que s'ha mort d'amor...
2: No, dic, sí. I tant. És una pregunta, ara sortint un moment del guió, però tu hi creus amb gent que es mor a la seva parella?
1: A veure...
2: I després, un any després...
1: Sí. Pot ser perfectament un defalliment, una depressió terrible... que no mengis, et pot passar moltes coses. O, per exemple, és una manera elegant de dir que es va suïcidar. Per exemple, també podria ser. No m'importa,
2: no entrem en aquest tema.
1: Però hem perdut un talent extraordinari i jo ho havia de dir. Pam! Què?
3: Què li passa, senyor Marcelí?
5: El pollo con ciruelas.
2: A vostè s'ha quedat amb el pollo con ciruelas. I ja veig que d'aquí
5: si
2: no en sortim.
5: Si poses orellons...
3: És bo el pollastre amb prunes.
2: A mi, és que ara no sé per què ara anava a comentar...

0: tallar el pollo con ciruelas. No ho comentarem.
1: I si poses, bo, eh? Si poses també sí. Allà els pinyons...
2: Pollo con papa.
1: Pinyonets.
0: No, sí. Pollo con papes...
2: Sí, pinyonets, que hi ha una cançó
1: també. I bueno, ara vostè I si està... poses no. Poma, també hi
0: sí,
1: poses...
0: Sí, però ara vostè m'està recreant el pollastre de Nadal. Nadal. Vale, però ara no anem al Nadal. Àlex, sisplau, anem amb Clint Eastwood.
3: Sí.
0: Perquè, clar, hi ha hagut com un impacte al món sí. cinematogràfic perquè resulta que Clint Eastwood ha decidit deixar el món del cinema. Bueno, la pregunta és, a quina edat té aquest home?
3: Aquest home...
4: 96.
3: I 96
4: anys. 96!
0: Com pot ser el gran, la gran sorpresa Pobret. Que el Clint Eastwood deixi el cinema? Però, cony, però, si té 96 anys, si no està...
3: Bueno, els va fer el dia 31. Bueno, els va fer el dia 31, que és el dia que el seu fill Kyle vale, però... va anunciar que deixava
0: bueno, però estaràs
3: cinema.
0: Amb mi, que aquest home...
3: Aquest veure, home...
1: No, però encara, dret... Perdoneu, encara ho podria fer 4 o 5 pel·lícules.
3: Però, no, però us oblideu d'un tema, un tema importantíssim que marca, i és que hi ha un moment determinat que els directors que són grans no, de, no grans directors, sinó directors grans, d'edat, les companyies d'assegurances no els permeten rodar pel·lícules, perquè tenen por de que petin a mig de rodatge i es quedi la pel·lícula penjada. Llavors no cobreixen la possible...
4: Doncs amb ell han aguantat, eh?
3: Han aguantat, perquè, però han aguantat, però... Ja,
0: bueno, perquè és Clint Eastwood, eh? Perquè sí. Clint Eastwood a les pel·lícules ho ha aguantat tot, eh? L'han disparat, l'han llançat per
4: això és cert.
0: Per, clar, per un...
4: Li han fet de tot.
0: Per un precipici, li han fet de tot.
3: Sí, li han fet de tot i ell ha fet de tot. Perquè té una carrera amb les dones de la seva vida que déu-n'hi-do, que d'això no se'n parla, eh?
4: Què dius ara?
2: Ah, sí?
3: Les biografies i autobiografies i totes, totes ho han dit.
4: S'ha portat malament?
3: No és una persona violenta, però una persona que ha fet el que li ha donat la gana d'una manera bastant...
0: Però què vols dir?
4: Infidel,
0: però,
4: vols moment, dir? Vols
3: absolutament infidel, i, però infidel. Això jo ja no entro. La
0: però infidel tu... o moment, una cosa és infidel i una altra cosa és maltracte, de maltracte a la...
3: Psicològic, sí.
0: També?
3: També, sí. Jo això ho han explicat.
0: No, no.
3: I però sé per què, com que, no se'n parla, no se'n parla.
4: És,
3: no,
4: és, cert no, home, no, és cert que no ha sortit això, eh?
0: No, per això...
3: Sí,
0: per això,
3: sí. No. La Sondra Locken, que va estar amb ell molts anys, ho va dir moltes vegades. La Frances Fisher, que és la que la pel·lícula Titanic feia de mare de la ella, de la Kate Winslet, la senyora aquella,
0: ah, sí,
3: que
0: sí.
3: Està, va ser parella i era
0: també actriu, va ser parella del Clint Eastwood.
3: Va ser parella del Clint Eastwood.
4: Doncs mira, jo, disculpeu, no ho coneixia. No sabia.
0: Doncs perdona, no ho coneixíem nosaltres.
3: Doncs molt ben fet, perquè no cal entrar en aquestes coses.
0: Bueno, no cal entrar, però si tu denuncies que Clint Eastwood està maltracta les dones i
3: els
0: hi posa les mans, etcètera, home... Pues això està...
1: Però són actors, ja se sap pels actors.
3: Bueno,
1: ja
3: actor i director.
0: Serà actor, però ja...
3: I músic. I cantant.
1: Imagina't, artistes.
3: Sí, bueno, qualsevol cas, tu m'has de fer alguna pregunta sobre Clint Eastwood o no?
0: No, t'he de preguntar quina va ser la... No, aquí, segons el guió, quina va ser la seva última interpretació com a actor. És a dir, no? Ho heu pactat, això, no?
3: Aquesta, una pel·lícula que es deia Carai Macho.
5: I've always thought of you as a small, weak,
3: I a la veu... L'última com a director, Jurado número 2.
0: Crec que... Sí, aquesta sí que l'he vist.
3: Sí.
0: Jurado número 2.
3: Que era una pel·lícula barateta i molt discreta sí. perquè ja no tenia energies com per fer un rodatge
4: complicat. Estava...
0: Sí, però estic d'acord amb l'Àlex.
3: Era fet a mida, era sí. fet a mida.
0: Crec que en alguna anterior havia estat millor. I aquesta de Cray Macho, sí. Doncs aquesta no mira, no l'he vist.
3: És
0: en canvi
3: igual.
0: Sí que em va agradar molt aquella que feia de mula.
3: Sí, mula.
0: Es deia així, no?
3: Mula.
0: Aquesta sí, estava sí. molt bé.
4: Sí. Dir, quina és la teva favorita, Gurina?
3: La meva favorita de Clint Eastwood és una pel·lícula que es diu L'aventurera de mitjanoche, que va fer amb el seu fill Kyle Eastwood, i que va ser un fracàs total, i que era un cantant
4: sigui,
3: de country.
4: O sigui, la que va fracassar, ho heu vist,
1: la que no li ha agradat a ningú.
3: No, sí, m'agrada...
1: Només per portar la contrària.
4: I la de Sinperdón, que es va... La de
3: Sinperdón m'agrada. M'agrada, però no sé si tant. Medianoche en el jardín del bien y del mal. Aquesta m'agrada moltíssim, també.
4: Perfecte.
3: És una de les meves favorites.
4: Ara, la pel·lícula que el va catapultar la fama.
3: Amb la que va catapultar la fama eren tres. La trilogia del Sergio Leone, Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, feo y el malo.
6: A mi caballo le molesta la gente que se ríe.
4: Atención.
6: Se figura que quieren burlarse de él.
3: Sí, pero no veo.
6: Pero si me aseguráis que le pediréis perdón, con un par de coces en la boca saldréis del paso.
3: Fixa't.
7: Veu de macho.
0: Però aquest
3: home,
0: és ell?
3: Home, doblat.
0: Clar, no, no, no, clar, com que és doblant, no sé si... Clar, no, home, no l'estic veient.
3: Home, no triaré una escena que no sigui d'ells. És a dir...
1: És ell.
3: No era Jean Maria Volonté o Ivan Cliff.
0: No, no, no, com que, era, clar. Era, ara, quines veus tenien, eh?
2: Home, sí, sí. Machos.
3: Doblatges catalans.
0: Ara, ara. I tu tens unes veus extraordinàries. Sí, sí,
4: sí. La pel·lícula amb la que es va estrenar com a director.
3: Uy, Escalofrío en la noche, gran película.
7: Ese era el grupo Cano Balada. Están causando sensación en el Festival de Jazz de Monterrey junto con Duke Ellington, Woody Herman, Joe Williams y muchos otros. Todavía queda alguna entrada para el domingo por la noche.
0: ¿Qué es el Tino?
7: Ocurre lo sensacional.
0: ¿No?
7: Ahora vamos a
0: Constantino Romero, Duplán.
7: Bien con la organización Gator Creek.
0: ¿Sí? De jove.
3: Era una pel·lícula que era un discjockey assetjat per una senyora...
0: Oh, boníssima.
3: Boníssima.
0: Aquesta va ser...
3: La primera que va dirigir, ajudat per Donald Siegel, gran director de pel·lícules d'acció.
0: Doncs aquesta estava molt bé, aquesta.
3: Molt bé, estava molt bé, feia por, també era
0: un
3: assetjament estil...
0: Bueno, era un locutor...
3: A l'inversa, diguem.
0: Exacte, era un locutor, crec que assetjat per...
3: Per una oient que truca contínuament...
0: No,
3: i sempre,
0: no,
3: sempre li demana la mateixa cançó, i llavors, al final...
1: Això passa molt,
3: Es fa la trobadissa...
1: I... Passa
4: de vegades hi ha oients, que s'obsessionen amb alguns oients i oientes. Això passa.
3: Bueno, és això.
0: Què t'ha passat?
1: Què t'ha passat?
4: No, a mi no.
0: Ah, perquè com que ho dius d'aquesta manera, clar, ens hem quedat
4: però
0: aquí...
4: Però sabem de casos, perdoneu. Ah, no em poseu aquestes cares de sorpresa. Aquí a RAC1... Hi ha oients...
1: Què dius?
4: Sí, que s'han obsessionat amb persones que presenten programes.
3: Home, sí, això ha passat amb tot arreu del món i moltes vegades,
4: això passa.
3: I que et segueixen quan surts a la ràdio.
1: Et segueixen?
3: Jo, quan sortia de la ràdio de fer els programes de mitjanit, sempre vigilava i mirava darrere,
8: Ai, gorina.
3: Bueno.
1: Va, tenies algú que...
3: Home... A vegades m'havien posat el cul al vidre de Catalunya Ràdio.
0: Bueno,
1: a què?
0: Sí. Com? Això en Dongfe, no a mi, però em consta a tu i als que fan programes de Nico, per exemple, la Marta Romagosa, que fa la nit dels ignorants, els dijous diu que ha de baixar la cortina perquè és una exhibició
3: culs,
0: penis, pixades...
3: Campionat, però...
0: De tot.
3: Com la tarta Andrea de la Gran Buf.
0: I?
3: La Gran Buf. Hi ha un pastís...
1: Hi ha un pastís que són dos...
3: Una senyora, l'Andrea Ferreol, seia i marcava el cul en el pastís.
0: Sí, sí. I gent colpejant el vidre,
4: Ai, m'arronyo, per favor.
0: I el que està de seguretat, què fa? Perquè, clar.
4: I no li fa por l'hora de sortir?
0: Bueno, no ho sé.
3: Vaig a acabar el programa tota l'estona mirant el vidre, les marques, la marca... humida del cul d'aquell moment.
0: Sí, no, no, és que és això. És
4: Bueno, estem parlant de Clint Eastwood, centrem-nos. Que també va ser autor, Gorina, de les músiques d'algunes de les seves pel·lícules.
3: Curava, és un gran músic i és un gran cantant i, per exemple, això ja ho va fer ell a Mystic River i la va composar ell directament per la seva pel·lícula.
4: Un crac,
3: Sí, sí. Àlex, has triat el moment. Però molt ben triat,
4: Preciosa.
3: Sí.
4: I a més també va cantar.
3: També va cantar, per exemple.
4: Espera, que li agrada la música al clapés.
0: Puja.
4: Calleu.
9: Caballeros.
1: Diga.
9: Ha llegado el momento de dejar el cine.
1: Bueno, pues déjelo.
9: Y dedicarme a otros proyectos.
1: Pues dedíquese a otra cosa. Ya tiene 96, ¿qué se espera?
9: Si se puede callar, abuelo, o le pego 3 tiros en la cabeza y deja de hacer gilipollas cada tarde aquí en la radio.
1: Siempre en todas las películas lo acababa igual.
9: Dame la pistola, viejo cabrón.
3: En directe.
4: Vinga.
3: En directe.
0: Ja està.
4: Que sàpigues que ens ha escrit un oient que està enamorat de tu.
0: Bueno, un oient.
4: Un oient, el Dani.
1: El que faltava.
4: Jo estic enamorat del Toni Clavell.
10: Detector de marica.
0: Va, per favor.
3: Este és el principi d'una gran amistat.
4: No, a veure, un momentet.
0: Va, que hem d'anar amb cantants al cinema,
4: No, és que ara que parles de cantar, és que Clint Eastwood també ha cantat.
3: Sí. No recordeu una pel·lícula que no era d'ell, que es deia La leyenda de la ciudad sin nombre, que era musical, amb el Lee Marvin cantant, i ell també cantava. I talk
0: to the trees. Aquest és ell.
4: But they don't listen to me. Té una veu maca,
0: Sí. I talk to the stars.
2: But they never hear me.
1: Diga.
9: ¿Sigues vivo? Si te acabo de pegar tres balazos.
1: No, pero es que estamos en otra parte.
9: Pero tú eres
1: otra
9: imbécil, no te sabes el papel. Si te pego tres tiros, te mueres.
1: Pero esto es clapés. Otra película ya.
3: Clapés, estàs copiant al doblador, que li posava la veu més profunda i més intensa, si perquè la veu de Clint Eastwood
4: no és tan greu.
9: Jo les pel·lícules de Clint Eastwood amb els doblatges magnífics, entre d'altres, del Dino Romero, que no conec la veu de l'Eastwood.
3: Bé, posem una altra, que és la que més... I acabem. És de les pel·lícules que més m'agrada d'ell, L'aventurer de medianoche, que està amb el seu fill. Bé, ell és també ell. I'll have to file it away.
9: What I was wanting to say. Amigo.
1: Dígame.
4: ¿Qué pasa?
9: Pero no estás muerto de una puñetera, ¿ves?
1: Pero es que esto era la primera película, esto es la tercera parte. Y he vuelto, ¿eh? La gente se resucita en el cine.
9: Me largo al celuloide. Adiós.
1: Passi bé.
3: A veure, Kaila, dels tres que tens davant en aquests moments, quin és el bueno, quin és el feo i quin és el malo? Mama!
4: No em facis pronunciar-me sobre això.
3: Com que no?
4: Home.
3: Escriu en un paper i m'ho ensenyes
4: després. El bueno, el feo i el malo.
3: Sí.
4: Home, ara qui li posi feo...
9: Va, mentre s'ho pensa, anem avançant. Parlant de cantants, atenció, perquè Mick Jagger...
3: Sí.
1: Qui?
3: Sí.
9: Torna al cinema.
3: Sí. Torna al cinema.
9: Ara que fan una pel·lícula.
3: Ara que els Rolling Stones acaben de treure un nou disc, sí. Falling Tongues, que és aquest.
1: O sigui, té la meva edat, aquest senyor.
3: És un altre veterano.
9: Jo crec que, fins i tot, és més gran que vostè.
1: Pot ser, pot ser.
9: Mick Jagger.
1: Pot ser.
3: Estic d'acord amb tu, Kaila.
4: Estàs d'acord?
3: Sí, sí, que hi d'acord.
4: Molt bé.
3: Bueno, a veure, havia fet d'actor altres vegades, Mick Jagger. Ja no se'n recorda.
9: Jo no recordo de cap pel·lícula.
3: Estic parlant de primers dels 70, que va fer Ned Kelly, que era una pel·lícula del cowboy australià mític i era un bandolero d'aquells. Performance, que era una pel·lícula que feia de gàngster, que estava la puta mare. A Bent, on feia el paper, era una pel·lícula sobre un camp de concentració d'homosexuals. I ell feia el paper de Greta.
8: Ja n'hi ha prou en aquesta emissora.
9: Doncs aquesta pel·lícula. I de quan és aquesta pel·lícula? De fet, un grapat d'anys, no?
3: Els anys 80, sí, els anys 80.
9: Per recuperar, perquè no el tinc present.
3: Després hi ha una pel·lícula que es diu Fitzcarraldo, que va fer el Werner Herzog amb el Klaus Kinski, que portaven un vaixell per tot Brasil, no pel riu, sinó pel mig de la selva, el portaven a ombros, per entendre's, a les espatlles.
4: Arrossegant el...
3: On el Mick Jagger va fer tot un paper. I quan va acabar el rodatge, van decidir eliminar el personatge i mai s'havia vist.
4: Home!
3: Però jo he trobat l'escena i la veu de Mick Jagger recitant a Shakespeare a la pel·lícula. The clouds that loud upon our house in the deep bosom of the ocean buried. Now our brows bound with victorious wreaths, our bruised arms hung up for monuments, our stern alarms changed to merry meetings, our dreadful marches to delight. Aquí de què fa ell? No, aquí feia d'un senyor que recitió, no sé, perquè la pel·lícula,
4: no haguessis vist
9: l'escena, la seqüència.
3: L'escena l'he vist, la podeu trobar.
9: I de què fa?
3: Fa el paper d'un senyor que està davant d'un altre i està recitant...
4: Shakespeare.
10: Mira, Corina, ja sé que la setmana passada vam tenir un desencuentro.
3: Sí.
10: I vam tenir una discussió. Però, sí. I te respeto molt com a professional, però que me mencioni a Mick Jagger i no me mencioni a los hermanos Calatrava.
9: Hòstia, per favor.
10: Que eren igual que Mick Jagger, que lo confonien per el
3: nom. És veritat.
10: I que lo feien en el cine. Lo feien en el cine con el Eta i el Otto i molt de la pel·lícula. No,
3: sí.
10: Que era graciosíssim. Que
3: és veritat. Hay
10: fragment ahí, a ver si me lo puedo trobar. El Eta i el Otto.
9: És que és igual. No,
10: que
9: no
10: era graciosíssim. No, los hermanos Calatrava. Sí. I me menciona al extranjero y no al español.
9: Bueno,
10: fragment.
3: Ara la notícia és que una directora que es diu Alice Rohrbacher, que és la directora de La Quimera, i, en fi, és una directora italiana extraordinària, l'ha contractat, l'ha posat al costat del Dakota Johnson, la Isabella Rossellini, el Josh O'Connor, que és el de Rebuilding,
4: sí.
3: I el de... En fi, el que he parlat al començament del programa. La Saoirse Ronan,
1: no sé.
3: Jessie Buckley...
4: No, que són... Mira,
3: la que ha guanyat l'Òscar aquest any?
4: Sí.
1: No els conec de res.
3: No, clar que no.
4: Vostè, són tots actors que estan molt de moda,
9: A la que sortim de López Vázquez, sí. I sortim d'Esteso i Pajares...
3: És que realment el cantó dret...
9: No, és horrorós.
3: cosa.
10: Però per què mira així?
0: L'altra, vinga,
3: el cantó dret és com no, impossible. Bueno, doncs, ell farà el paper d'un farer, que és el pare del protagonista de la primera, Joshua Connor. La primera es diu Incestuous Sisters i ha anat a viure, és molt curiós això, l'han enviat a viure a la villa de la illa d'Stromboli, que estan rodant això, on Roberto Rossellini i Ingrid Bergman es van enrotllar quan rodaven Stromboli, precisament. Que Ingrid, Ingrid Bergman, quan va veure Roma Chitaperta, va escriure a Roberto Rossellini i va dir: m'ha agradat tant la seva pel·lícula que si m'ofereix un paper en una pel·lícula seva, jo estic disposat a fer-ho. I li va fer un paper en aquesta pel·lícula, que feia un paper d'una dona.
0: Amb aquesta parella, te n'adones, perquè jo sóc un enamorat d'Ingrid Bergman, per mi no hi ha dona més...
3: Ostres, que bé.
0: No, no, de veritat.
3: En, aquest, en aquest moment has pujat tres dècimes...
0: Sóc un gran enamorat de l'Ingrid Bergman, una dona...
4: Ha llegit algun llibre, fins i tot d'ella,
0: sí,
4: no?
0: Sí, la seva biografia. Sóc fan absolut d'Ingrid... La llàstima és que, bueno, em va enganxar en una època... Evidentment, per generació, no...
3: Tu saps que pots recuperar pel·lícules d'elles.
0: Sí, bueno, és que ja ho he fet. És que sóc fan absolut d'aquesta dona.
4: Morta, home.
0: I, bueno, et queda l'esperança de dir... d'aquesta dona que es va enamorar de Rossellini, que no sé quin era el seu encant.
3: El seu encant és que era... Començar un gran director, i realment ell era una persona que venia d'Europa, molt educada, i que va valorar molt el cinema neorealista que arribava a Estats Units, i es va oferir de bona fe, i es van enamorar.
0: Sí, sí.
3: Lo qual va ser un merder que...
0: Bueno, perquè ja va deixar tots els projectes de Hitchcock, i tots els rodatges que tenien
3: tot
0: a Nord-Amèrica.
3: Tot el que tenia previst, i el marit. Sí, sí. I el marit i els fills, que això a Hollywood no li van perdonar, fins que va tornar anys més tard i va fer Anastàsia. I llavors li van donar el segon Òscar de la seva carrera. Doncs, el rodatge d'aquesta pel·lícula, en aquesta illa, que és una illa volcànica, que es diu Stromboli, doncs vivien en una casa i ara han fotut el Mick Jagger i a la Isabella Rossellini, que és la filla de l'Ingrid Bergman i del Roberto Rossellini, a la mateixa casa on la van parir a ella.
0: O sigui... Hòstia, doncs això serà
3: Té el seu què.
0: Serà curiós de veure.
3: Per cert, una cosa, només un apunt. Si em poses una cançó dels Rollins que tens que es diu Claudine, només dir-vos que va morir fa dues setmanes.
0: Qui?
3: Claudine Longet. Qui? Claudine Longet. No sé. Heu vist el Guateque?
0: Sí, home,
3: a favor. Sabeu la noia que surt, que renta l'elefant rosa amb el Peter Sellers al Guateque? Era una cantant francesa, es deia Claudine Longet, que va fer aquesta pel·lícula i alguna més. Era molt timideta i va passar desapercebuda i tot això, però va haver un moment que, farta del seu marit, que era un esquiador que havia anat als Jocs Olímpics, el va escanyar i li va clavar un tret.
8: Una dona,
3: Perquè era un maltractador. I mira, llavors la van condemnar, la van enviar a la presó, i per recolzar-la, els Rolling Stones van crear aquesta cançó amb el seu nom.
0: Va, Gorina, que hauríem d'anar acabant, però...
3: Doncs, fem la banda sonora.
0: Home, clar.
3: La banda sonora, anem, senyores i senyors. Atenció! Hi ha una persona que ha demanat que li digui el títol de la pel·lícula anticipadament per poder portar-se el llapis
4: d'honor. Que sapigueu que si no l'endevineu, avui tindrem una segona carta.
3: Oportunitat.
4: Una segona oportunitat. Aleshores, si identifiqueu a quina pel·lícula correspon la música que posarem a continuació, ens heu d'escriure rapidíssimament a versió@recu.net, versió@recu.net, o bé ens ho expliqueu a la xarxa X. Jo estic controlant les dues vies.
3: Ara posem la música.
4: I el més ràpid guanya dos llapis.
3: Alerta, que aquesta que sonarà és difícil.
4: És difícil, eh?
3: Aquesta és difícil.

0: Ei, amigo.
1: Dígame.
2: Una altra vegada.
0: Otra vez por aquí, abuelo...
2: Quin plas.
0: Mesonero.
1: ¿Pero qué quiere?
3: Abuelo mesonero.
1: Que algún tregui de aquí.
0: Mi manera de sacarme a este viejo de encima es como un chiclete en mi
1: pero
0: pota.
1: Pero es que es usted muy pesado.
0: Voy a de pegarle moment... tres balazos de nuevo a ver si se calla.
4: El compositor d'aquesta banda sonora dona una pista, eh?
2: Comp... Ai, tenim una possibilitat.
1: És que llevo armilla antibales, eh? Perdone.
0: Coño, haberlo dicho antes.
2: Tenim un oient...
4: Era un western, era un
2: a
4: western.
2: Veure, ah, a veure, l'Artur Miró diu...
5: Vaya brega.
2: L'acabem de rebre, eh? Billy the Kid?
4: Mal dit. Per tant, no és no, el títol, eh? No és el títol. No és el títol. Què ha dit, Billy the Kid?
2: Billy the Kid ho ha dit l'Artur Miró.
4: Tal qual, no?
2: Tal qual.
4: No val.
2: Billy the Kid, no.
4: No val. Posem la segona...
0: Venga.
4: La segona...
0: Siguiente.
4: Va, la siguiente. Va.
1: Però és la mateixa pel·lícula?
4: Sí, senyor. I del mateix compositor.
2: A veure.
4: Que a més és cantant.
2: A veure, que ara estem rebent molt, eh? Ara...
4: Claro, no, no, no. Deixa que canti, va.
5: Esta es la de ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ¿no?
2: Home, és molt famosa.
5: No, no, no aquí. Esta era la que yo tenía en acá.
0: Aquesta sí que la saben?
4: Anymore.
0: Que és Bob Dylan, no?
4: Tio!
0: Bueno, pues aquí...
4: Però per què no et calles?
0: Però si l'estic escoltant, dic, és Bob Dylan. Què té a veure amb la pel·lícula?
4: Té molt a veure amb la pel·lícula.
2: A veure, el Daniel diu...
0: Home, el que està cantant és Bob Dylan, a veure, és que això...
4: Knock, knock, knocking on the heaven's door.
0: Pues deu ser la pel·lícula aquesta.
2: Diu, Daniel, Pat Garrett i Billy the Kid, dos punts, Bob Dylan.
4: Correcte!
0: La pel·lícula es diu així?
4: Sí. És un clàssic del Sam Peckinpah amb James Coburn fent de Pat Garrett i Kris Kristofferson fent de Billy the Kid i Bob Dylan fent d'un noi que els acompanya en les seves aventures i ho escriu tot i ho transforma en cançons per crear la llegenda. I aquesta cançó celebèrrima de Bob Dylan la va inventar per aquesta pel·lícula. Knock, knock, knocking at the heaven's door.
0: Doncs mira, amb la música de Bob Dylan, avui t'acomiadem.
2: Oh, i la Bíblia, la pel·lícula...
0: No, no dona temps.
2: Perquè no estic gens d'acord amb la Bíblia que havia...
0: Mira, dijous vinent.
4: Menys feina per la setmana que ve.
2: Vinga, exacte. Ja està fet.
0: 4 minuts i les 7, arriba el temps afegit amb moltes novetats. Àlex, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Gràcies, Àlex Corina.
4: Passats.
6: Diuen que el pas del cinema mut al sonor va ser una revolució
0: tècnica. Espera, para, què passa?
1: La Kayla ha decidit quin era el bueno, quin era el feo, quin era el malo.
2: A veure, per mi...
0: Perquè
2: a la secció d'avui, el bueno, sens dubte, Àlex Gorina.
4: Ole!
2: El feo, el senyor Marsoli.
1: Tu et sembla normal.
2: I el malo, però claríssimament...
0: Toni Clapé. Vinga, va, circula. Bueno,
2: no
0: ara, no entrarem.
4: No, no entrarem, perquè, a més, encara porto coses...
0: Era...
4: Del...
0: Bueno,
4: era... Està.
0: Era Jesucrist a la creu.
3: Jesucrist a la creu.
0: Bueno,
4: entrem en matèria...
2: Però quina manera de descriure... Això, aquest capítol vam quedar que un dia l'explicaries, eh? Aquí, perquè és boníssim,
0: aquí...
2: eh? El dia que ens ho va explicar... Vam riure molt.
0: Sí, bueno, és que només em podia passar a mi.
7: Amb un farmacèutic que anava mig en pilotes.
0: Sí,
4: va,
3: però vas ensenyar, que ho vas explicar, crec que va explicar, que abans vas tenir que ensenyar la tita a la metgessa.
0: Escolta,
3: a la metgessa,
0: favor. La metgessa no hi havia cap metgessa.
3: Bueno,
0: ah, sí que hi havia la metgessa, sí. És que ho vaig ensenyar a tanta gent.
4: Mitja Xina.
3: I la romagosa traduint.
0: Circula per el TikTok xinès al meu penis. Bueno, va.
3: La romagosa traduint en anglès.
0: Sí, sí, sí.
3: Anem a posar controlar la llengua, perquè avui tinc safareig, i més Mercato, Mercato.
0: Mercato!
8: Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua.
3: Doncs mira, hem de controlar-nos una mica perquè és el moment de la temporada, aquesta època de l'any, de renovacions, no renovacions...
0: Bueno, com els clubs de futbol.
3: Ho he anat avançant, una sèrie de renovacions, a qui està a punt de renovar, qui se li acaba el contracte.
4: Sí.
3: Hi ha una altra persona que se li acaba el contracte.
5: Qui?
3: I que està negociant.
5: Qui? El Margarit?
3: Josep Pedrerol. Josep Pedrerol té un contracte complicat perquè gestiona tot el tema dels esports de la Sexta. La qual cosa, aquesta renovació s'ha de fer ben feta, perquè a més ell presenta un programa al migdia, a la Sobretaula, després fa el Xiringuito...
0: Però el Xiringuito no l'emet la Sexta.
3: No, pertany a 3 Media.
0: Ah, és de 3 Media.
3: Sí, és el canal Mega, i ho fa...
1: És la mateixa empresa.
3: És la mateixa empresa.
0: Que no el veig mai, doncs per això no sé on la meta.
3: A Catalunya no els hi va malament.
0: No, si em sembla perfecte, però jo perdre el temps...
3: Quan perd el Madrid, es dispara les audiències a Catalunya.
0: Sí, home, clar.
3: Però una audiència...
0: Aprofito el temps amb altres coses.
3: Bueno, doncs...
0: Però bé, escolta, el temps és finit. Per tant, tu has de triar. Jo ara posar-me a les 12 a veure el Xiringuito, doncs la veritat, o me'n vaig a dormir. Sí, passa, mira, que tinc el Josep que per... per al·lusions...
2: El
0: nostre Josep Pedrerol està preparant ja el temps afegit. Per tant, dic, home, sí, que pensava que no havia arribat. Sí, home, sí. Què tal, Josep?
9: Com estàs?
10: Buenas tardes.
0: Buenas tardes, compañeros. Pots parlar en català, perquè aquí quan vens a Catalunya...
9: Sí, a mi em va...
0: No, a mi
9: parlar...
0: Me'l vaig trobar el dia de Sant Esteve.
1: Ah, sí?
3: On te'l vas trobar?
0: Pel meu barri.
1: I no se't van a travessar els canalons?
0: La diada de Sant Esteve...
10: I vaig creuar tota l'avinguda...
0: Sí, tot el carrer, saludar. Tot el carrer Consell de Cent, que ara és la Superilla, sí. Va creuar, que estava amb una familiar de la meva dona, va creuar i va venir a saludar-me.
2: Doncs mira que educat, tu.
0: Sí.
3: És que ell té un pis allà. Que té un pis al carrer Consell de Cent.
0: Però sí, mira, podem parlar d'això. Que era el dia de Sant Esteve i me'n recordo que anava... Com si anés a fer footing per la carretera de les Aigües.
2: Anava esportiu, vestit, vol dir.
0: Sí, vull dir que jo crec que no tenia cap dinar... Per l'hora que era, vaig tenir la sensació que
3: no era els canalons.
0: No celebrava Sant Esteve.
3: No era els canalons, no anava a
10: posar. Sabeu que a Madrid no és festiu. Llavors jo vaig amb el calendari de...
0: No, però era Sant Esteve i estaves a Barcelona, cosa que em va fer... Bueno, em vas venir a saludar, cosa que et vaig agrair. Sí. Per tant, què?
1: Bueno, el Josep, com ho tens, això?
3: A mi el que m'expliquen des de...
10: Tic-tac. Tic-tac.
3: M'expliquen que de 3 Media que no es començarà a parlar de la seva renovació fins que passin les eleccions del
5: Rem. Esclar. Lògicamente.
1: Esclar.
5: Hasta que gane yo.
3: Llavors, has demanat més pasta, Josep, o què?
10: Bueno, ja sabeu que somos... líderes.
3: Sí. És que és...
2: Home, no el deixaran escapar, no?
3: És que el Jugones, el
10: Damos Noticias,
3: a la Sobretaula, a la Sexta, guanya els de 4, que abans era al revés. Els Manolos, en aquella època, els Manolos feien molt bona audiència a 4, va començar ell fent un altre estil de programa
5: i
3: la truita es va doblar
10: i
3: l'audiència se'n va anar cap a Josep.
0: La renovació de Pedrerol ara mateix depèn de si segueix el president del Real Madrid.
3: Bona pregunta. Si l'actual president segueix, veurem. Jo entenc que no té res a veure.
0: I Ferreres també depèn de l'actual president del Real. No depèn del...
3: Continua, perquè...
0: Que diguéssim, podríem...
3: Està dintre de la cúpula de 3 Media. I
0: a més, és la mà dreta, esquerra i del centre de Florentino Pérez,
3: el Ferreres. Jo, del Ferreres,
0: sí.
3: Una vegada va haver una persona que jo conec...
1: A veure...
3: En el despatx del Creueres,
0: sí.
3: Aquí a Barcelona.
0: Sí, Carles Creueres, sí. El president del grup Planeta.
3: I estava parlant amb aquesta persona que jo conec.
0: Cuidadito.
3: I en aquell moment... Ostres, el moment que et necessito apagar. Tinc un foc a Madrid que... Això el Creueres. I parlava amb el Ferreres. I un moment donat, el meu amic...
0: Però això que estàs explicant, ho pots explicar?
2: Compte, perquè és una conversa privada, això.
0: Perquè, clar,
2: que
0: això si ara...
2: Digues tu... presumptament.
0: No, presumptament. És a dir, si tu ara situes això en aquest edifici, te'n vas a la planta noble i estàs explicant lo mateix, eh? Clar, estaries parlant... Javier Godó estava en una reunió i estava parlant...
3: Diré només una frase que va dir ell.
0: No, clar, t'ho dic perquè... Creueres, Godó... no sé si m'explico. Vull dir, a veure què dius.
3: Clar,
0: perquè encara si et posaran una querella.
1: No té límit.
2: Cállate.
3: No sé què fer.
2: Si tu dius... Tu vols reproduir una frase...
0: Una frase. Era una curiositat.
3: Una
0: anècdota puc explicar també de Javier Godó.
2: Va.
3: Que sepas... Creueres al Ferreres.
0: Al Ferreres.
3: Que sepas que esta vez te he salvado el culo.
0: Home.
2: No està malament, eh?
0: Home, no t'has quedat curt, eh?
3: Esta vez bueno. Me has salvado el
9: culo. Torno-ho a dir, torno-ho a dir.
0: No, si ha quedat, no,
3: va ser una època que hi havia molt mal... Molt terratrèmols en aquella casa.
9: Bueno, Josep.
3: I des de Barcelona...
10: ojo con Televisió Espanyola.
0: Bueno, una altra
10: podríamos
0: persona...
10: Podríamos tener una oferta de teledeporte. Cuidado, eh?
9: Home, això sí que seria un impacte, eh?
10: Cuidadito que no haya cambio de gobierno.
5: Puede ser.
3: No, no crec. Teledeporte pertany a Radio Televisió Espanyola.
9: Hi veus possibilitats que d'anar a fer el xiringuito amb Teledeporte?
5: Però sí. Bueno, cuando a mí me dé la gana lo podrás hacer.
9: Pues, tú no veus molt factible, no? No
10: puede ser, eh? Cuidadito.
3: Val pasta, el Josep.
2: Home...
3: Sí. Sempre el
9: no, i ara, anar a Televisió Espanyola, el problema és
10: éxito
9: que, tal com està tot,
3: sí.
9: Veurem què passa amb Televisió Espanyola.
3: Ja t'ho dic el que passa, que ara hi ha una neteja...
9: Sí, quan entri el sèptimo de cavalleria vestits de blau.
3: Ja veuràs. I una altra persona que està verbalitzant en privat, que vol jubilar-se, que es vol retirar...
9: Ah.
3: És Alfons Arús.
5: Què me diu?
9: Què diu?
5: Què me diu?
2: Però si està en plena forma.
5: Si me lo miro sempre. Arú i Angie Cárdena.
3: No sé que plegui, però sí que és veritat que, mira, el fill, per exemple, el petit, ja està presentant dissabtes i diumenges. Això ho graven dimecres al migdia, ho graven.
5: L'Arusero.
3: Llavors, el fill. Llavors, ell ha verbalitzat que ja està. Mm. Ja està.
2: Té 65 anys.
5: Veus? Però està igual que sempre. Se posa la peluca i està igual que los años 90.
3: No, perquè perruca, si no porta perruca.
5: Si se la posa, sí. Si se posa la peluca, si està igual.
11: Està jove, està la mar
5: està
11: de
5: bé. Igual.
3: Quin és el tema aquí? Que ell ha verbalitzat en privat que vol plegar. I ara ha col·locat, jo crec que acertadament, col·locar el fill perquè faci dissabtes i diumenges està i que bé, la gent es vagi acostumant. Això va
9: acollir... L'ha vist mai, el fill de l'Alfons?
12: Fa l'efecte que no.
3: Els dissabtes i diumenges.
9: De fet, dissabtes i diumenges està dient... Sí. És que m'està dient molt bé, que sí, perfecte, sí, però li estic preguntant si la ve.
11: Perquè l'ofici passa de pares a fills com s'havia fet
2: tot queda
11: tota
2: a casa.
11: Vida. Exacte. Sí. Però no l'he vist mai ni el fill, i em sembla que amb ell...
9: Home, bé, perdoni.
5: Sí, que és
11: avui té bé, avui té bé.
9: Sí, home, avui té bé no, que està a les 6 dels matins.
3: Sí, de 7 a 11, De 7 del matí a les 11,
9: I segueix sent líder absolut de la franja,
11: a Catalunya, estava baix a City TV quan...
9: No, a la sexta,
3: Bé, ell vol plegar, total, que el fill dissabtes i diumenges. Va bé que jo sàpiga des de la cadena a una proposta de que el fill fes l'estiu. No cal plegar, sinó fer l'estiu...
9: Bon relleu.
3: Així perquè es va dir la cosa,
9: Justa.
3: Això estaria gravat, però el fill... Doncs, bé, la casa ha decidit que millor amb el refresh...
5: El hijo, además, está buenísimo, el recambio. Vamos, está fortote, que está aquí, estoy viendo su Instagram, que me lo está enseñando.
9: Pero parada, estem parlant de presentador de televisió. No sé si está bueno o no está bueno.
5: Hace paleo training, que eso da mucho músculo.
2: Se
5: revienta una camisa con los pezones.
11: A la televisió ha de sortir gent.
9: Podem deixar escapar... Podem deixar acabar el Rocco.
11: Ha de sortir gent eixerida, i han sortit prou de gent lletja.
9: Bueno, però és el que li estic dient, que està eixerit el fill de l'Arús. Com es diu, per cert?
2: Hans Arús Cárdenas.
5: Como Hans Zimmer.
3: Ho fa molt bé, Jo, el dissabtes o el diumenge...
9: Doncs, escolta, ja tenim el relleu, no? Per què no pot fer l'estiu?
3: Llavors, han decidit que no, que facin un refresh, que facin el empaquetat dels millors moments de l'hivern. Que ell continuï al setembre fent els dissabtes i diumenges...
9: És que a les empreses a vegades els hi costa deixar-te anar, saps?
11: Exacte.
9: O sigui, això, per exemple, al Wyoming, quants anys porta presentant l'intermedi?
3: Des que va néixer la sexta.
9: Crec que està per sobre dels 65 anys al Wyoming.
10: Fieron 20 anys, no hace poco.
5: Me sembla que era 70.
9: 70.
5: Me sembla,
9: Jo també crec que en té 70. I més d'un cop a Wyoming ha verbalitzat a la cadena d'últim any i que vol plegar. I la cadena diu, no,
3: continua
9: un any més.
3: Continua.
9: I en el cas de l'Alfons veig que està passant el mateix.
3: Però és una bona estratègia, col·locar el fill, diu, continua perquè es continua el programa.
2: Mira, el març passat, el intermedio, el març d'aquest any, va complir 20 anys.
9: Sí, sí. No, però deia ell d'edat.
3: No, però ell porta molt
2: però tu deies, quants anys fa que fa l'intermedio?
9: 20 anys. I ara et busco l'edat d'ell.
3: Per què t'ho dic, això? Perquè l'Arguignano, per exemple...
2: 71 anys.
9: Clar, és que per això ja Wyoming ja va llançant globus sonda de que li agradaria jubilar-se.
2: Home.
3: Qui plega els divendres de fer de cuinar? Arguiñano. Carlos Arguiñano no ho farà.
10: Epa!
3: No ho farà.
9: Ja no ho farà.
10: Divendres no. Ja de lunes a jueves.
3: I han posat el José Arguiñano, que és el fill.
9: El fill
3: també. El fill el col·loquen els divendres i ja l'estan preparant.
10: I en l'anunci de Lidl.
11: L'anunci ja surt.
9: També surt el seu fill.
10: Sí. Ai, que facturar.
3: Exacte, ha de facturar. És a dir, que ja estan preparant.
11: També, simpàtic.
3: És maco. És molt maco. El vaig veure ahir. Ahir estava amb el...
10: És de los Arguiñano.
3: Amb el pare cuinant un conill.
10: Claro, porque nos gusta.
9: Sempre cuina conills, aquest home.
10: El conejo.
9: Una falera amb els conills.
3: No, i a més a més...
10: Com los dedos de la mano.
3: I a més a més, acudits els bons, eh?
13: A ver, tengo un chiste bueno, eh? Que me han dicho que has hecho el amor con una americana, ¿y qué tal? Y dice, pues muy bien, pero a los 10 minutos sí me la he quitado porque estaba sudando. Ay, la americana. Pura chaqueta, ¿eh? Americana.
10: Chaqueta.
13: ¿Ya sabéis cuál es el animal que más vueltas da después de muerto? Dice, el pollo. En el asador. Qué vuelta, qué vuelta.
10: El pollo a más.
13: Y ascensor en árabe. Aliba. Y allí viene. Iba un autobús con gente, cuesta abajo. Y detrás uno corriendo detrás del autobús. Y se asoma uno a la ventana y dice... ¡Coge el siguiente, que este no lo vas a poder coger! ¡No puedo, que soy el chofer!
2: Que soy el chofer.
10: Sí, no corra, que no lo va a alcanzar.
3: Ara, al fin...
10: ¡Que soy el chofer!
9: ¿Cómo tienes, Carlos, este nivel de ocurrencia? De
3: memoria, de los acudits,
11: y tan graciosamente explicado.
10: Además, cuando metes el plato en el horno y espera la media hora...
3: Es más tallar.
10: Pues era tipo loja.
9: ¿Quién cocina mejor, tú o tu hijo?
10: Pues lo estamos ahí, pero ahora vienen las nuevas generaciones con la cocina moderna. Como
9: también en el seu día cocinabas con...
3: La germana tenia programa, però sí, a la Sexta, perquè Arguiñano, en aquella època, tenia una participació de la Sexta. Mm. Al començament de la Sexta...
9: També, si Arguiñano té una pasta que no te l'acaba.
2: Era Eva
3: Arguiñano. I el primer programa del Nacional
9: és la germana,
3: de la Sexta...
9: És la germana,
10: perdó. És com jo, però sin barba.
3: I després va sortir del negoci de la Sexta. Va sortir del negoci, però...
9: I ara no surt, no, la Eva Arguiñano?
3: No, de tant en tant la té el programa.
2: Però aleshores es queda el fill.
3: Llavors el fill farà divendres, i això vol dir ja... que doncs, és un escolta, pas. Que és l'estratègia que vol fer l'Alfons, que és, bueno, doncs, a veure si divendres...
5: Però,
3: sí.
5: Però per què no se posa l'Angie, que a mi m'encanta?
3: L'Angie està allà.
2: El Carlos té 77 anys.
9: Sí, bueno, però...
2: 77, eh?
9: Escolta, però està estupendo, eh?
2: Estupendíssim. Claro. Però 77 anys.
9: Bueno, però està molt bé, Carlos Arguiñano.
2: Mira, és que potser quan ho deixi, vindrà la caiguda, eh? Perquè
10: no, però... El vino conserva.
3: Tu no ho deixis, Toni, perquè també a casa no...
9: No, jo ara he de parlar amb la meva filla, seriosament. Home, perquè jo l'agafaré per banda ara que...
10: Que haga el verano.
9: Fa dies que no la veig. No, pel verano no. Li diré, noia, has de passar-te a la ràdio. Tens un programa que necessita un hereu.
2: Que substitueixi
3: ell. Ah, tu faries el
2: mateix. Clar, igual que la resta.
9: Home, clar. Ho va fer Joaquim Prat amb el seu fill. Sí, ho va fer Matías Prats amb el seu fill. Sí, Matías Prat Júnior amb Matías Prat Baby. L'Alfons Arús amb el seu fill. Arguiñano, doncs jo parlaré amb ella, que està una mica... Bueno, vol fer altres coses. Li diré, jo crec que has d'agafar el negoci del pare i tirar endavant el negoci del pare.
3: Ah, bueno. I la veus?
9: Eh?
3: Ja m'ha sentit.
9: Que si la veig, no la veig pel... O sigui, no li veig cap mena d'interès amb la ràdio, ni amb res de tot
2: un altre que no veus aquí gent preparada?
9: Però jo vull seguir el fil dels grans comunicadors. Els grans comunicadors ho deixen als fills. Per alguna cosa deu ser. Ara, perquè no se'n refien
3: per mantenir
9: de tercers. Això és com les empreses.
11: Ara.
9: Al final tu li passes... M'entens? Li passes al fill.
11: Ara imagina't que li passes al Rocco. T'enfonsa, eh?
9: Mira el cas antic, eh?
11: Ara.
9: El pare li passava al fill. I el fill com li agraeix? Doncs mira, bueno, no se sap.
3: Però no se sap. Presumptament, ara.
2: No se sap.
9: Però vull dir, com li agraeix? Se l'emporta d'excursió, que també són ganes.
3: Bé, bueno, escolta, Arguiñano, tens algun acudit? Ja per acabar.
10: ¿En qué se parece la boda al divorcio?
2: La boda al divorcio.
10: Que en la boda todo es arroz y en el divorcio todo es paella.
9: Ai,
10: que bonic.
9: No t'ha agradat?
2: No m'ha agradat. No m'ha fet cap gràcia.
9: Bueno, Rocco, moltíssimes gràcies. Com que ja està?
3: Però si tenia aquí...
9: No, ja està, perquè tinc l'Àlex Gorina, que si no...
3: Corre per aquí, l'Àlex.
9: Sí, ja està amb un calçador que vol col·locar 74 temes.
2: Pobre Àlex.
3: Bueno, ha sortit una, a La Vanguardia ha sortit una notícia que li vaig dir, no sé qui li vaig dir que ho comentés a l'Àlex, que és el Val Kilmer.
14: Sí.
3: Lo dolent que era, lo mal company que era amb la resta del, de, dels, del, de la gent que treballava.
11: Del rodatge,
3: que era un dèspota i que era no sé terrible treballar amb, amb Val Kilmer.
2: Sí, perquè hi ha un exdirector cinematogràfic que l'ha qualificat com la pitjor persona que ha conegut mai.
14: Hòstia, què dius ara? El...
3: Van Kinga. Va sortir a la
9: Van Kinga. A Top Gun, Val Kilmer ja era el dolent de la pel·lícula. Mm.
11: No em ve present.
9: Ja era el, ja era el mal company, el rival.
3: El rival,
9: el que feia la guita, el Tom Cruise, ja era el dolent. Després acaba la pel·lícula, que són amics, però ja era el dolent. Ja...
2: Sí, això ho ha dit Marcus, que va dirigir a Kilmer el 2008, i diu que algunes conductes d'aleshores haurien provocat que el film i la seva participació al film hagués estat cancel·lada immediatament, si això hagués passat avui.
11: Van Kinter.
9: Això va estar a punt de passar també amb el... No, Van Kinter, no.
2: Van Kilmer.
9: No, però això va estar
11: l'amo del Van Kinter.
9: Bueno, és igual,

0: explicaré un altre dia.
1: Però parlant de morts, la bruja Lola s'ha mort.
2: Esto sí. Ha sido un drama,
3: ¿eh? Ha muerta desde hace 7 años y no se sabía.
2: No sabía ningú.
1: I además... Perquè, clar, la van enterrar amb el nom i cognom...
0: Amb les veles, fora del...
3: No hagas bromas d'esto, ¿eh? De muy mal gusto.
0: Amb les veles, fora de...
3: Oye.
0: D'on l'havien enterrat.
2: No facis bromas.
0: Dos veles...
1: Negres.
0: Dos veles negres. Amb les espelmes negres, fora del taüt.
1: Sí. Mira l'Àlex Gorina, podries posar-me la música del Georges de la Rue, Riques i Famoses, ara
0: no,
1: que entra?
0: No, una altra vegada no, tu.
3: Que no, i además, la queren desafiar de la tumba. Una tonteria,
0: una i l'altra, no posis res. Va, a publicitat,
1: a circular,
0: fora, ja.
1: A circular.
4: Tot el que vols de RAC1 i molt més és a RAC1.cat.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 4 de juny del 2026. És un dijous especial, tot i que sigui el primer del mes de juny i no l'últim del mes, perquè tenim públic a l'estudi. Sisplau, feu-vos notar. Molt bé. Que bé sonen els aplaudiments enllaunats, que ha tirat el nostre tècnic de so, Oriol Monfort. No, faig broma, hi ha molta gent omplint aquestes dues grades que tenim aquí als nous estudis de RAC1. Benvinguts i benvingudes, i espero que passeu una gran nit de ràdio, que gaudiu de tot el que hem preparat en aquest dijous. Per exemple, un consell especial amb Santi Nolla i Antoni Bassas. Ara els saludo de seguida, que els tenim ja aquí asseguts a taula. Després, a les 11, vindran els habituals del dijous, el Joan Poquí, la Maria Fernández Vidal i l'Anaïs Martí. Tenim l'Edu Mutante amb el Tu riuràs per posar una mica d'humor al final de la tertúlia. I seguirem sucant pa i obrint crispetes per tot el que està passant a les eleccions a la presidència del Real Madrid. Estan sent realment divertidíssimes, vistes des de la distància, i en l'òptica Barça, en la tranquil·litat ja d'haver fet unes eleccions aquí. Ahir, per exemple, Enrique Riquelme anunciava que té fitxat Haaland. Avui, tant l'entorn del jugador com el Manchester City ja s'han afanyat a desmentir-ho, a negar-ho, fins i tot el City ha amenaçat en emprendre accions legals. Però Enrique Riquelme, durant el dia d'avui, ha dit que ja s'ho esperava, que forma part del joc, però que si guanya les eleccions té lligat Haaland, que no va de farol i que el portarà al Real Madrid. Avui també comunicat del Benfica. Ha reaccionat a l'anunci de Florentino Pérez amb Mourinho, que el té lligat també com a entrenador. Doncs bé, el Benfica assegura que si Florentino guanya les eleccions, sí, es podrà endur Mourinho, però haurà de pagar 15 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió. I un nom més d'avui, a més és d'última hora, Iker Casillas s'ha sumat a l'equip d'Enrique Riquelme. Per tant, Riquelme ja té a Raúl González, a Fernando Hierro i a Iker Casillas al seu equip. Aquesta nit, durant el Tu diràs, tant Riquelme com Florentino tenen entrevistes en diversos mitjans, de les quals n'estarem pendents per si diuen alguna cosa més durant aquestes converses. Per cert, parlant d'entrenadors, ara que dèiem això de Mourinho, el Liverpool ha fet oficial aquesta nit que Andoni Iraola serà el seu entrenador per la pròxima temporada. Anunci potser per algun sorprenent, però està fent molt bona feina Andoni Iraola i l'any que ve tindrà l'oportunitat d'entrenar un gran d'Europa com el Liverpool. I que encara no té entrenador és el Girona. Aquest matí ha fet una roda de premsa després del descens amb els seus màxims responsables, en què evidentment han fet autocrítica, han demanat perdó a l'afició i han promès que tornaran a primera com més aviat millor, que estan treballant en el nou projecte. A més han ratificat Quique Cárcel com a director esportiu, com a líder per fer aquest nou projecte, tot i que no han donat cap pista de qui serà el nou entrenador. Més tard trucarem al Miquel Agut. I abans d'obrir el Consell, reactualitzarem dos partits que tenim en directe a aquesta hora. A Riazor, l'Espanya-Iraq, el primer amistós de l'equip de Luis de la Fuente abans del Mundial. L'està seguint la Clara Rodergas. Hola, Clara.
2: Bona nit, Aleix.
1: Què tal? Bona nit. Com va el partit?
2: Doncs no pot. La selecció espanyola de Luis de la Fuente, 1-1 contra Iraq, al minut 73 de partit. És cert que avui molts dels titulars o futbolistes importants que han de jugar al Mundial no estan jugant. Per exemple, Pedri, Rodri, Oyarzabal, Nico Williams, a part de la Minya Mal, evidentment que està lesionat. És més una versió B de la selecció espanyola i que, tenint en compte que hi ha un Mundial en pocs dies, a l'Espanya ha debut el dia 15, que tampoc estan forçant en excés, encara han de jugar un amistós més contra el Perú. Avui, de moment, 1-1, ha marcat un blaugrana, això sí, Ferran Torres, 5 culers en l'11 titular, avui Joan Garcia, Gavi, Ferran Torres, Dani Olmo i Marc Bernal, que ha debutat, i de fet ara Joan Garcia veiem

0: que abandona el terreny de joc, el porter de Sallent, que ha estat protagonista una mica en el gol de l'empat d'Iraq, perquè és cert que ha estat una acció una mica estranya, amb una centrada xut des de la banda, que potser podria fer alguna cosa més al porter del Barça. Però, com dic, de moment, un a un, ja han marxat alguns dels culers que han sortit d'inici i ha entrat, per exemple, de fet ja no queda cap dels titulars, i ha entrat Eric García, que és l'únic blaugrana que hi ha ara mateix sobre la gespa, 17 minuts pel final, Espanya 1, Iraq 1.
1: Queda't per aquí, i si hi ha alguna novetat ens ho fa saber mentre xerrem amb el Santi Nolla i l'Antoni Ibasses. I en joc també, aquesta hora, els play-offs de la Lliga CB de bàsquet amb un Tenerife-Real Madrid, que és una final pel Madrid, perquè si no guanya se'n va cap a casa. Recordo que aquest vespre el Barça ha perdut al Palau contra l'UCAM Múrcia. Hola, Dani Aguilar.
2: Hola, Aleix Pariser.
1: Què tal? Bona nit.
2: Bona nit.
1: Vens del Palau, d'aquesta desfeta que obliga el Barça ara a haver d'anar a Múrcia a guanyar el tercer partit.
2: 87-90 ha perdut el Barça, que ha anat pràcticament tota l'estona per darrere al marcador amb marges molt curts, amb un partit des de De Julius, l'estrella de l'UCAM Múrcia, però que De Julius ha hagut de marxar lesionat quan faltava ben bé un quart d'hora per acabar el partit. Això no ho ha aprofitat el Barça. Hi ha molt cabreig ara mateix al Barça per les decisions arbitrals finals, després ho comentarem, però el Barça no ha pogut guanyar, ha tingut un triple per empatar pràcticament a les acaballes i ha acabat perdent 87-90. Per tant, com dius, dissabte tot fa pensar que la vaja, ja t'ho dic ara, a les 9 del vespre s'ho haurà de jugar a Múrcia, a l'amable pavelló de la comunitat de Múrcia, que és sempre un ambient calent, evidentment. Sí que és veritat que, com et vaig explicar ahir, fa un parell d'anys, en el play-off van perdre tots els partits que van jugar a casa, van arribar a la final guanyant-los tots a fora. Això ho ha de trencar, si tu, Alonso, i n'és molt conscient. I, com deies, qui també forçarà en aquest cas el tercer partit serà el Real Madrid, que està guanyant còmodament de 23 punts a Tenerife, 6-45 per al final. Ha reaccionat i de quina manera l'equip de Sergio Escariolo quan estava contra les cordes. Per tant, dissabte, en aquest cas a les 7 de la tarda, al Palacio de los Deportes hi haurà aquest tercer partit, quan acabi el que s'està jugant ara a Tenerife.
1: Hem passat de somiar en un Barça-Tenerife a semifinals, ara mateix apunta més a un Madrid-Múrcia, sí. Però bé, ja veurem, perquè és un play-off absolutament boig. Queda per aquí, si hi ha alguna novetat, ara ens cantes al final d'aquest Tenerife-Madrid que té encarat el conjunt blanc. Mentrestant, farem un consell del Tu diràs avui excepcional, en dijous, aprofitant que tenim públic a l'estudi.
3: El consell del Tu diràs.
1: Hola, Santi Nolla, què tal?
4: Bona nit a tothom.
1: Bona nit, director del Mundo Deportiu. Sí, home, fem-li un aplaudiment un dia que hi ha públic, aprofitem. Clar que sí. Hola, Antoni Bassas.
5: Bona nit.
1: Què tal, Antoni? Què tal, home? Sí, també us l'heu guanyat, home. La temporada ha estat llarga i dura, toquen els reconeixements, ara. Què?
4: Està bé a final de temporada fer un consell en públic, no?
1: Sí,
4: les assemblees amb accionistes.
1: Sí. Que votin, no?
5: Transparència
4: total.
5: Rendiment de comptes.
1: Sí. Us farem el salbràs, ara, quan hi hagi alguna decisió que no tinguem clara aquí al Consell.
5: Bueno, abans, li farem el soci i li explicarem.
1: Demano.
5: Per favor, demano.
1: Demano. A banda de que avui teníem públic i em feia gràcia que tanquéssim la temporada del Consell, perquè clar, com que ja s'ha acabat la temporada de clubs, doncs escolta, us donarem vacances. I a banda d'això, és que dilluns el Santi Nolla tenia un acte important i no ens podia acompanyar aquí, que és que tu formes part del jurat del Premi Princesa d'Astúries dels Esports. I has estat que dilluns i dimarts has estat allà a Oviedo?
4: Dilluns, dimarts i dimecres.
1: Tres dies.
4: Sí.
1: Deliberant allà amb tota la resta?
4: Deliberant dos dies, el matí del dimarts fins al migdia del dimecres.
1: Bueno, i al final ha guanyat Messi. Jo crec que merescudíssim el premi,
4: Molt merescut.
1: Vamos.
4: No ha estat fàcil, però molt merescut.
5: Clar, si diu que veu estar deliberant 24 hores...
4: Bueno,
5: vol dir que va costar...
4: Pràcticament, matí de dimarts, tarda de dimarts i matí de dimecres.
5: O sigui, va costar prendre una decisió.
4: Mm. Va costar.
1: Però és que he vist que hi havia 27 candidatures en el món dels esports, no? I 12 nacionalitats diferents, de diversos esportistes, clar.
4: Quins membres del jurat?
1: 15 membres del jurat.
4: Però al final 13, perquè no van venir dos.
1: Bueno. Què deies,
5: que gairebé és al revés. O sigui, jo quan vaig veure la notícia...
4: Devies pensar, en 3 minuts ho han decidit,
5: bueno,
4: això,
5: esclar,
4: no?
5: Sí.
4: Una llista,
5: o sigui,
4: que
5: un
4: sigui
5: tio
4: Messi...
5: És l'arriba, amb 8 pilotes d'or, i que és campió del món. No, em vaig constituir en membre de la penya El Gat Negre, de les tardes d'aquí.
1: Sí.
5: I la primera cosa que vaig pensar és, i per què no li van donar mentre era jugador del Barça? Bueno. Perquè això ja devia ser impossible.
4: Però saps per què? Perquè ningú va fer una candidatura amb Messi.
1: Clar, s'ha de plantejar, no? Sí, sí, la pugueu votar.
4: Messi no ha perdut
5: una votació.
4: Una votació, diguéssim, al Princesa d'Astúries.
5: És allò que diguis.
4: És que és la primera vegada que Messi està amb una candidatura.
5: És que ho vaig trobar i després vaig pensar, clar, hosti, és veritat, no li havien donat mai el premi, no? I aleshores que ara em diguis que veu estar 24 hores deliberant, com aquell qui diu... vol dir que jo estava farcit de madridistes, perquè és que si no no m'ho explico.
4: Les deliberacions d'això són
5: secretes, sí. Com les del Consell de Ministres, no pots revelar.
4: El que sí que és veritat que és el primer gran crac futbolístic que té aquest premi, perquè de futbol només hi ha la selecció espanyola de futbol que va ser campiona del món,
5: que hi van anar Xavi i Casillas, no?
4: I Xavi i Casillas és un altre premi,
5: és un altre.
4: Ah. Però és un premi més de concòrdia que de futbol, perquè era per l'etapa Mourinho, perquè els dos es van posar d'acord per rebaixar la crispació del Madrid-Barça, del clàssic aquell, us el recordeu?
5: Sí.
4: Amb Mourinho, que eren molt crispat. I va ser un premi no tan futbolístic, sinó que podia ser perfectament el premi
5: de la Concòrdia.
1: Sí. Però jo anava a dir que un dels mèrits que he llegit que pels quals se li donen és perquè Messi, ara, en aquest moment de la seva carrera, és el futbolista amb més títols de tota la història. Potser amb el Barça no tenia aquest mèrit. Evidentment, en tenia molts d'altres,
4: Antoni. Sí, 47. Jo crec que el Barça té 34, però que 47 títols...
1: No, és el jugador que més títols ha guanyat.
5: No, però jo, amb tot el respecte, sobretot pel criteri del Santi, que ja m'imagino a favor de qui va estar votant, i les hores que li va estar costant defensar la candidatura de Messi, però és que no cal anar a buscar arguments. O sigui, per favor, la majoria de col·legues de Messi opinen que és el millor futbolista que han vist mai i segurament un dels tres millors de la història. Vull dir, en Pelé, Maradona, ja està. O sigui, pregunta tu, què més ha de demostrar? I després, des d'un punt de vista del premi, és a dir, des del punt de vista de la corona espanyola, o sigui, la popularitat del premi la puja exponencialment.
1: Serà brutal.
5: O sigui, un premi amb Messi, ja m'ho sabràs dir.
4: Oviedo serà el 23 d'octubre, que és?
1: 23 d'octubre, sí.
4: Serà un espectacle.
5: I per cert, molt bé el text de Messi, amb l'agraïment, que ha estat molt elegant, i a més ha especificat que per ell Catalunya i Espanya han sigut molt importants en la seva vida.
1: No sé, Carl Lewis ha guanyat el Princesa d'Astúries, o Príncep d'Astúries. Steffi Graf, Lance Armstrong, Estiarte... no sé, és que clar, Fernando Alonso, sí. Michael Schumacher, Rafa Nadal, Isim Bayeva, Gebrselassie, el 2012 va ser Casillas i Xavi Hernández.
5: Clar, algú dubta que Messi...
1: Pau Gasol i Marc Gasol van guanyar. No, és així. Carolina Marín també li han donat, Lindsay Vonn, Serena Williams era l'última guanyadora, no?, de l'any passat. Vull dir que, clar, aquí hi ha noms il·lustres.
5: I haurà de pronunciar unes paraules quan recull el premi?
4: Saps el que passa? Que en el premi no parlen tots els que ho reben. No? Parlen alguns. A vegades, per exemple, només un agraït per tothom, i altres vegades han parlat, pues, no sé si són 9 o 10, pues, 8 o 10, han parlat 2 o 3.
5: Ja. No, i després també vaig pensar que encara sort que en el seu moment la Generalitat li va concedir la Creu de Sant Jordi. Vull dir que no és allò que diguis, mira, els espanyols s'hi han fixat primer. No.
1: Poc més li queda per guanyar, T'he de dir, amb el Mundial que va aconseguir el 2022, poc més li queda per guanyar a Leo Messi a la seva carrera.
4: I per fer.
1: I per fer, sí.
4: Jo crec que només li queda un gol olímpic.
1: De córner, sí. Sí.
4: Jo crec que és l'únic que no ha fet.
1: O de xilena. La xilena l'ha fet?
4: Segur.
1: No.
4: Recordo, sí? Ara, però jo diria que segur.
1: Segur que l'ha fet alguna cosa així. Sí. Pot ser. No. Bé.
5: Amb la mà, sí.
1: Amb la mà també. Amb la mà també, sí.
4: La mà imitant a Diego.
5: A Maradona. No, naturalment.
1: Ho va fer.
5: Era un homenatge.
1: Ho va fer.
4: Un gol de cap decisiu a la final de la Champions.
1: A Roma.
5: A Roma, el 2009, sí, jo crec.
4: Van der Sar, que no era un porter precisament baixet.
1: Totalment. No. Bé, com esteu vivint les eleccions al Real Madrid? Perquè, no sé, han anat increixent, clarament.
4: Estem esperant i desitjant que a veure si et poden forçar i poder haver una pròrroga.
1: T'agradaria,
4: Molt contents que això, és que jo crec que operen molt ràpid. O sigui, això... Et diré que també semblen unes eleccions de Cher, O sigui, van televisió.
5: Sí.
4: Els programes de televisió el que fan és esperar perquè, no?, perquè van fent Cher fins que no surten, no?
5: Sí.
4: I s'està dirimint, diguéssim, el que és les eleccions, més per la televisió que per un altre mitjà. És un espectacle, això, que un diu que fitxarà, l'altre que ho desmenteix, un que els
1: fotrà als tribunals. Te'l creus o no, Riquelme?
4: Sí, jo crec que ell pot... sí, a veure... és un figo. O sigui, d'alguna manera no, perquè no toca el màxim rival, però ell es juga...

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Campanya electoral, si ens senyim a la campanya, l'ha guanyat Enrique Riquelme de carrer. Crec jo.
2: Sí, però...
1: Ara, a les eleccions, què? Alguna opció?
3: Guanyarà Florentino.
1: En clau teniu?
3: Home, ja t'ho dic jo.
2: Des del poder. És que el Madrid, el que és el candidat, és el que és el president, Florentino és el president i el candidat.
1: Ja, però...
2: O sigui, no hi ha una junta directora i els dos són candidats, no? És president i candidat.
3: Florentino és el president, és el candidat i és mitja Espanya. Només has de veure la llotja del Bernabéu. Aviam una cosa. Senyor Riquelme, quan va haver de presentar l'aval, van al Banc de Santander i van dir no, hoy está cerrado. Pues, va anar al BBVA i van dir miri, quina mala sort, se n'acaba d'anar el senyor dels avals. O sigui, no li van donar un aval. Per què? Perquè va trucar Florentino i va dir, aquest ni aigua. O sigui, estem parlant d'algú que té molt poder, que sap jugar subterràniament, i que, bueno, jo... a més, té la presumpció, jo crec, de part dels seguidors del Madrid, d'una cosa que funciona molt al món del futbol, que és que més val boig conegut que saber per conèixer. I aquest senyor, pues, vulguis que no, és veritat, ara porta 2 anys horribilis, però ha guanyat 7 Champions, no sé què, les lligues... És a dir, el soci de Madrid té motius per dir escolta, si una cosa funciona, no la toquis.
2: El que passa que fa 20 anys que no voten. Aleshores, clar, no saps el madridisme que és el que pensa. No? A veure, després de la roda de premsa de Florentino, jo no sé si la gent pensa igual que pensava abans de la roda de premsa.
3: Bueno, n'hi ha molts que encara més.
2: Segurament hi ha un abans i un després d'aquella... I és cert, d'alguna manera, que la campanya del Riquelme és una campanya amb base sòlida, no? O sigui, ell va directe, el 5% i el 10% no entén això de que es vengui al Madrid, i això jo crec que connecta amb un sector del madridisme que tampoc ho entén, no? Per això de vendre el 5% o el 10%, això no ho entenen. Després va per fitxatges espectaculars, o sigui, no va fitxar a Dumfries, va fitxar a...
1: No són Konaté i Dumfries, no?
2: I després també... A veure, està amb Raúl, Hierro i Casillas. O sigui, s'ha apropat...
1: I l'altre amb Mourinho.
2: A tres símbols, sí, però... Jo crec que Mourinho divideix més el madridisme que la glutina, eh?
1: Sí, per això dic que jo si fos soci del Madrid i no tingués clar què fer, pensaria... Hòstia, aquest tio jove, amb empenta, amb calés, diu que em portarà Haaland, a Rodri, ha de denunciar demà l'entrenador. Sonen Arteta, Cesc, Klopp ha dit que no, perquè ha tornat a insistir, el entrenador que tengo atado está entrenando actualmente, i Klopp no està entrenando, llavors...
2: Tu, Aleix, mai serà soci de Madrid.
1: No, evidentment que no, però vull dir que a mi em generaria dubtes.
3: Però tu estàs fent plantejament racional.
1: Racional,
3: el futbol
1: sí.
3: És molt irracional. I a més hi ha una altra cosa. Tu creus que algú que fa 20 anys que està al poder convoca unes eleccions per perdre-les? Tu no creus que té números i que sap que les guanyarà?
1: Segurament, sí.
3: Escolta, no sé, igual després ens en portem una sorpresa, però per mi...
2: El que passa que jo no tinc la sensació de que Florentino hagi estat preparant les eleccions abans. Jo crec que és un cop de dir... s'aixeca... Están jodiendo por todo. Venga.
1: Elecciones que no se presentará nadie.
2: Tinc més aquesta sensació que no. Saps que una jugada de dir, escolta, tal, presentaré, faré... una roda de premsa... Tinc la sensació que és un to improvisat, eh?
1: Ara, si acaba guanyant Riquelme i porta Haaland, hòstia, si aquell vestidor amb Vinícius i Mbappé hi era un polvorí, com hi encabeixes Haaland allà al mig? No sé, bueno, una cosa és el paper ho aguanta tot, l'altra és...
2: El problema és Vinícius i Mbappé. És molt difícil que això tiri o que funcioni amb dos jugadors que juguen al mateix joc, que tenen els dos una ambició de ser els líders de l'equip i que no tenen una gran capacitat de vocació de sacrifici. Això és el lío el tenen, això. Haaland et diré que per Mbappé i per Vinícius és millor tenir un nou.
1: O sigui, jugant a l'esquerra els dos pot ser.
2: Això tampoc està malament.
1: Com recordeu el cas Figo? Perquè...
2: Malament.
1: No, sí, ja ho sé, però vull dir... És que tens tota la raó. Que en aquella època, no sé si teníeu la sensació de dir aquest tal Florentino Pérez va de farol. I el tenia, realment. I va aconseguir que jugués al Madrid. Però la sensació aquí, en aquella època...

0: A la gent, ja, però tenia un pacte escrit que si no havia de pagar uns calés...
1: Una operació Figo, el Figo mateix, després d'anunciar-ho Florentino, va sortir i va dir que ell...
0: Va desmentir-ho també, clar.
1: Va desmentir-ho, li va fer un petó a l'escut, o sigui, no recordo d'allò.
0: Ja, ja, per això dic que la sensació és que, no, que era, no, això no és res... I el tenia, no? Vull dir que amb Haaland no sé si pot passar una mica això si acaba guanyant les eleccions, que ja ho veurem, ja ho veurem. Déu-n'hi-do. Això és una mica el que va fer Laporta amb Beckham, també, m'ha recordat a mi. Que tenia l'acord amb el United...
2: De moment jo crec que s'assembla més això de Beckham.
0: Però Beckham anava al Madrid segur, no? El jugador ja ho tenia fet amb el Madrid, no?
2: Ves tu, per exemple...
1: Sí, però jo crec que ells no tenen acord amb el City.
0: No, ella ha dit que...
1: Hablado... El Barça tenia un acord amb el United, però el... Jo crec que el Riquelme no té un acord.
0: No, ha dit, he hablado con el City, entiendo que se enfaden y que lo desmientan, forma parte del juego, pero yo he hablado con el City y si gano voy a negociar con ellos.
1: Perquè no, però jo crec que hi ha una clàusula en Haaland.
0: Ells diuen que no, al City.
1: Bueno, hi ha gent que diu que sí. Hi ha una clàusula, crec que no sé en quants anys, però que hi ha una clàusula.
0: La sortida.
2: Ja. Perquè tu, si tens molts diners i els vols gastar, li pots pagar a l'entorn de Haaland, el seu representant, el seu pare, qui sigui, no sé, 1 milió d'euros perquè no ho desmenteixi. Aguanten fins diumenge i després ja en parlarem.
0: És bona aquesta, també.
1: El pare està aguantant.
0: Sí, el pare està aguantant. Clara, alguna novetat a Riazor en l'Espanya-Iraq?
3: No està passant absolutament res. Arribem ja al 90, s'afegeixen 3 minuts en aquest Espanya 1, Iraq 1. I per cert, que abans ho he dit, està jugant també França contra Costa d'Ivori. Empat a 1 també amb Koundé, que ha estat titular i que ha estat substituït fa una estona. Koundé ha jugat, t'ho dic, 66 minuts ha jugat Koundé avui amb França, en aquest empat a un també. Per cert, ha marcat a Costa d'Ivori Doué, el germà.
0: El germà de Doué.
3: De Desiré Doué, sí, sí.
0: Que també jugarà al Mundial, amb Costa d'Ivori. Atenció, a 4 ha començat ja l'entrevista d'Iker Jiménez amb Florentino. A veure, està passant alguna cosa amb un bolígraf? A
4: veure. Tu m'has dicho antes de tu.
5: Pues no me lo quitará.
4: Hola, civil.
0: Bandera d'Espanya.
4: ¿Cómo está la película en España?
5: No lo sé.
4: Está la cosa buena. Bueno, vamos a ver. Primero, muchas gracias por venir aquí.
5: Nada, un placer, un placer.
4: Porque sé que ves el programa.
5: Sí, lo veo de vez en cuando llego pronto a casa, porque yo suelo cenar también muchas noches fuera de casa.
4: Hemos estado hablando antes un ratito y me ha hecho mucha ilusión porque, claro, he seguido su trayectoria.
0: Venga, no ven al massatge.
4: Aquí dice que ser quina primera pregunta li fa. Té que ser quasi president del govern.
5: Bueno, yo no lo creo, pero bueno.
4: ¿Cuánto vale la marca Real Madrid ahora mismo?
5: Bueno, la marca Real Madrid, el club vale. Según Forbes, que nos lo acaba de dar hace unos días, ¿no? Pues dice 10.000 millones de euros. Cuando yo entré, no teníamos ni para pagar las nóminas en el año 2000.
4: Pero ¿y para pagar las nóminas?
5: No, música yo tuve que avalar con 147 millones de euros para que cobraran los jugadores.
0: No se ha cansado de repetir esta historia, que él pagó a los jugadores, sí, sí, cuando entró, hostia. Sí, sí.
5: Bueno, pues, primero que miro, me acuerdo, Roberto Carlos.
0: No torni a Roberto Carlos, llámala sé que está. Es que llámala sé, le iba a pagar el dinero, Roberto Carlos, ¿cómo era el porter aquel? También le iba a pagar el dinero al porter aquel. Todo eso, venga.
5: Que es el club más valioso del mundo y eso, pues es una gran satisfacción, ¿no? Nos valora Forbes, como he dicho, en 10.000 millones, pero yo creo que se equivoca en otros 10.000. En otros 10.000.
0: Hostia, ¿qué digo? ¿Que val 20.000 al club? Bueno, o sea, ya está posando entre dit Forbes, que yo diría que tiene cierta reputación. Sí,
1: bueno, y deia que cada soci tenia 100.000 euros. 100.000,
0: sí, això deia.
1: Però que no ho podia vendre, sinó que havia de deixar-ho al seu successor, al seu fill, al seu hereu.
0: Ah.
1: O sigui, ell té una acció, o sigui, cada un tindria una cosa.
0: Però no té aquells diners.
1: No té els diners, sinó que això ho havia de deixar com un llegat, no?
0: Sí, com deixar el carnet quan passa de pares a fills.
1: Sí, suposo que aquest hauria de deixar-ho l'altre, qual cosa que no sé.
0: No sé, aquests diners no es veuen mai, no, ningú?
1: Sí, seria grande. Sí, té 100.000 euros virtual.
0: Clar.
5: Hoy es el Estadio Santiago Bernabéu.
4: Cuando no había ni casas, que algún listo dice que...
5: No había nada, era el campo. Y bueno, pues... se creó un mito y una leyenda alrededor del Bernabéu y de Santiago Bernabéu y bueno, pues yo lo he continuado en el año 2000.
4: ¿Y te acuerdas, Florentino, del primer partido que tuviste?
2: Bueno, ja, de moment
0: estan començant
2: amb... I te acuerdas, Florentino?
0: Serà una entrevista amable, crec.
1: Tu creus?
0: Sí, jo crec que sí.
2: Molt no embossegarà.
0: No embossegarà, no. 5:55. Re, fem un minut de pausa i ara acomiado a l'Antoni i al Santi. M'agradaria que féssim un joc. He portat aquí dos sobres i m'agradaria que escrivíssiu uns pronòstics que obrirem quan comenci la nova temporada, si voleu. M'agradaria que diguéssiu aquí, de forma secreta, si Julián jugarà al Barça i començarà la Lliga, si creieu que sí, si Bernardo Silva començarà al Barça la temporada, i tres jugadors que creieu que marxaran del Barça. ¿Vale? Si Julián sí o no, si Bernardo sí o no, i tres jugadors que marxaran. Va, és un joc. Bueno, si voleu posar el campió del Mundial, també. Vinga, hòstia, campió del Mundial, faré fer feina. Ah, clar, espera, que no hi ha el paper. Ara us dono el paper. Fem una pausa i ara els dono el paper. Espera.
6: El consell del Tu diràs.
0: Vinga, ja tornem a ser aquí. De seguida tanquem aquest consell del Tu diràs especial que hem fet avui dijous perquè tenim públic a l'estudi. Feu-vos notar. Sí, home, sí, a mi m'agrada que la gent a casa digui vull venir. Vull venir quan tornem a obrir les portes del Tu diràs. Ho teniu, Santi i Antoni? Sí. Val.
1: Està bé, però, a veure, si ens ho haguessis preguntat, t'ho haguéssim dit. Però està bé.
0: Però, així mantenim una mica el misteri. Una mica. Val. Ho heu posat tot, eh? Tot, eh? Tot el que us... El campió del món també o no?
2: També.
0: S'ha acabat l'Espanyera?
3: Sí, s'ha acabat amb aquest empat a un. Ha marcat Ferran el primer gol de la selecció espanyola, ha empatat Doski. Espanya ara que té un amistós, l'últim, la matinada de dilluns a dimarts, a les 4 de la matinada, per qui vulgui mirar-ho, contra el Perú. I després ja recordem, el dia 15 a les 6 de la tarda debutarà contra Cap Verd.
0: No s'ha fet mal ningú del
3: Barça.
0: No s'ha
3: fet mal ningú.
0: Perfecte.
3: Tothom està bé.
0: Magnífica.
3: Tranquil·litat.
0: Gràcies, Clara. Quan hi hagi reaccions, tornes a entrar.
3: Fins ara.
0: Aguila, s'ha acabat el Tenerife-Madrid?
7: S'ha acabat amb victòria clara del Real Madrid, 83-118. Ha guanyat l'equip de Sergio Scariolo, el millor, l'MVP de la Lliga, Mario Hezonja, 20 punts. Dissabte, el tercer partit al Movistar Arena per saber si el Madrid és o no semifinalista.
0: Molt bé. Més tard, a l'última possessió, també sentim reaccions del Barça, sobretot, d'aquesta derrota al Palau.
7: Fins ara.
0: Gràcies, Aguilar. Fins ara. Seguireu al Mundial? Sí, eh?
1: Sí,
0: eh? Però els horaris no ajuden massa, Avui m'ho estava mirant. Hi ha algun partit a les 6, a les 7, a les 9, a les 10, però llavors ja a 12 de la nit, 3 de la matinada... Complicats, això.
1: Sí, jo crec que a part de que... no sé si a l'Uruguai,
0: sí,
1: a Espanya...
0: Sí, és a les 2.
1: És a les 2.
0: De la matinada. I el debut de l'Argentina és a les 3 de la matinada contra Algèria. Però
2: ja ho sentirem l'endemà al matí a la ràdio.
0: Ja ho sentirem l'endemà al matí a la ràdio, sens dubte, no? Sí. Tu no t'hi quedaràs a veure això, no? No, l'Alemanya Curaçao no seria el teu...
2: Bueno, ni l'Uruguai a Espanya, a les 2 de la matinada, dius?
0: Tampoc,
2: Altra feina tenim.
0: És cert que aquest Mundial és tan llarg que a mi em ve de gust que arribin les eliminatòries, que això ja serà, no?
1: És molt llarg, que és fins 19 de juliol, no?
0: La final és el 19 de juliol.
2: I Donald Trump donarà la Copa del Món?
0: Segur, amb Infantino ja el veuràs allà. Et voldrà tot el protagonisme del món, no en tinc cap dubte.
1: Les entrades molt cares, Les entrades són molt cares.
0: Sí. I s'estan queixant dels estadis i de la gespa. Algunes seleccions...
2: Sí, perquè està més seca que...
0: Sí, perquè són camps de futbol americà i no és el mateix. Bé, escolta, moltes gràcies per haver vingut en dijous, en dilluns, en dimarts. Aquest any hem fet el rècord, Us ha faltat venir un diumenge, només.
2: No, vam venir un diumenge.
0: Veu venir
2: un diumenge? El dia de les eleccions.
0: Tens tota la raó del món.
2: Sí, el dia de les eleccions vam venir.
0: Jo us agraeixo la paciència, la saviesa, l'expertesa que aporteu, les opinions, que us mulleu i arrencar la setmana amb vosaltres, que per mi és un plaer i em facilita molt les coses, perquè arrencar mai és fàcil.
2: Queda en l'acte del Consell que ens hem sentit molt ben tractats, que ha sigut un plaer estar en aquest estudi més renovat aquesta temporada.
0: Hòstia,
2: l'any que vam canviar d'estudi, diguéssim, i de
0: és
2: planta.
0: Així.
2: I res.
1: La temporada que ve seguirem.
2: Això ho hauria de dir.
1: Negociaràs tu, ell negocia pels dos.
0: Perfecte, ja em sembla bé.
1: Ja tu negociaràs el que negocis.
2: Molt bé, estarà ben negociat.
0: Jo, sí, perfecte.
2: Sí. Això és una conversa que tenim pendent.
0: Tenim pendent, totalment. Sí, sí.
1: Sobretot mira el tema de bonus.
0: Per audiència.
1: Per audiència. Per títols.
2: Per títols estaria bé.
0: No, jo si no hi ha cap canvi us desitjo un molt bon estiu i tant de bons puguem retrobar a l'inici de la temporada que ve.
2: Tu sí que hi seràs, no?
0: Sí. Aquí estarem a l'inici de la temporada que ve i obrirem aquests sobres.
1: Mira també els bonus.
0: Mira també els bonus per si de cas.
2: Pregunta.
0: Sí. Una abraçada molt forta, de veritat. Gràcies. Santi Nolla i Antoni Bassas. Dos mites que ens acompanyen aquí cada dilluns, avui en dijous de forma especial. Re, fem una altra pausa molt ràpida i ara ja sí, arrenquem la tertúlia amb el Poqui, la Maria i l'Anaïs.
6: amb Aleix Pariser.

0: 11 i 4. Això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya, amb Anaïs Martí, companya de La Vanguardia. Hola, Anaïs.
1: Què tal? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. No, treballeu una mica. Som així. Maria Fernández Vidal, 3CAT. Què tal?
2: Bona nit.
0: TV3, 3CAT. Joan Poquí, Mundo Deportivo. Què tal, Poquí? Vale. Vaig prometre que portaria un cava i he portat un cava. Passa que hem d'anar molt de compte que no caigui cap gota aquí als
2: nostres estudis.
3: Si cau, la recollirem.
2: Peta't no.
0: Si cau, potser demà no treballo aquí. I he portat unes pastetes també pel públic. Us han agradat les pastetes? Sí, perfecte. I per vosaltres, si voleu.
2: Ara les provarem, ara les provarem.
4: I unes patates.
0: I unes patatones per la... Nice, correcte.
4: Per mi, pel gluten.
0: Que és que les pastetes contenen gluten i la Nice no podia menjar-la. L'obro poquí? Vinga, i celebrem que tenim públic.
3: Sí. No, el cava no s'ha d'escalfar. S'ha de prendre quan està fred. Sí.
0: Que ningú s'espanti.
3: Cava del Penedès, eh?
0: El Penedès, sí, de la terra, no?
3: No és de la Granada, això ja seria el cum laude, però...
0: Ah, clar, no hi he pensat en això.
3: No, que és raó. Tot el cava del Penedès és bo.
0: Salut, ara posarem aquí...
4: M'ha agradat el Jové amagant-se...
0: Hola, Jové.
4: Home,
5: és que de cop i volta m'ha encarat l'ampolla del... Gràcies pels aplaudiments espontanis.
0: Saps que...
5: Dic que encara volarà un tap aquí cap a un lloc on ha d'anar, però... Bé, bona obertura, molt neta.
0: Sí. Bé, del que tenim... Ara parlarem de l'Espanya-Iraq un moment i sentirem alguna reacció d'algun jugador del Barça, però jo crec que hem d'obrir amb les eleccions del Real Madrid, perquè és que estan sent molt divertides, sí o no?
2: Sí, fascinant.
0: Poqui...
4: Molt modern tot.
0: Poqui li és
3: fascinant. La veritat és que...
5: Poden estar 20 anys més, no?
3: No,
5: del Poqui, escolta'm.
3: Ho miro perquè no hi ha més remei, però... M'interessa...
0: Espera, que obro un paper.
3: No massa.
0: Espera, que obro un paper.
3: Això puc xurrar-ho. A més, guanyarà qui ha de guanyar. Vull dir, no li tinc...
0: Sí, jo amb això... Jo no ho tinc clar, eh?
2: No? No ho tens clar?
0: No, jo ara parlava amb el Santi i l'Antoni.
4: Jo crec que guanyar Florentino, però no... És a dir, a veure amb quina distància.
3: Jo crec que és com el referèndum de 1966, que es va celebrar a Espanya, que era un referèndum per una mena de constitució, que la nova llei orgànica de l'estat espanyol, que era dir sí o no, i aleshores la gent que anava a votar, primera, que era obligatori anar a votar, si no et venia la Guàrdia Civil a casa i et trencava les cames.
5: Els tercios, no?
3: Sí, els tercios. I segon, que quan anaves a agafar el sobre, només hi havia paperetes del sí. Aleshores, el diumenge, quan vagin a votar els socis del Madrid...
0: No hi havia dubte, llavors, eh?
3: No, anirem allà...
5: Això ho va denunciar Enrique Riquelme, que només arribava la papereta de Florentino Pérez.
3: Doncs ja ho tens, anirem a votar i només
5: hi havia votar per correu.
3: Paperetes a Florentino Pérez. Per tant...
0: Jo... Sí? Val. No, els entesos diuen que és molt difícil en l'intenció de vot, amb tan poc temps, guanyar la intenció de vot. I això, evidentment, si hi ha experts en això, però no sé, és que a mi m'ha agradat molt el que ha fet Enrique Riquelme. Ara, en clau Barça, crec que el millor seria que guanyés Florentino, perquè és que... No sé, ara l'inici...
2: Però és que el desgast de la seva imatge... És a dir, abans de l'esperpèntica roda de premsa aquella que va fer el dia que va anunciar que hi hauria eleccions, la imatge de Florentino era una. I des d'aleshores cap aquí ha anat fent gags que podrien sortir al Cracòvia tranquil·lament. L'últim aquest amb el vídeo aquell cutre de Mourinho... És que tot plegat és com molt esperpèntic.
0: És arcaic.
2: I a mi em sorprèn que s'hagi prestat a aquesta devaluació de la seva imatge, que no és només de president
4: no
2: del Madrid, sinó de...
4: Maria, perquè no n'és
2: conscient. Ja, segurament sí, perquè no hi ha ningú tampoc que li pugui
4: dins de la cova, i ara doncs, ha sortit, ella es pensa que encara estem al segle XV, que és l'última vegada que va sortir, llavors va sortint de...
0: Bueno.
4: Cada 5 segles aproximadament va sortint, i clar, el món canvia, però ell no.
0: I com deia, no s'esperava eleccions.
3: Clar, jo crec que ella es pensava que no hi hauria eleccions.
2: No arribaria.
3: Que ningú es presentaria, i per tant...
2: Però és que més, va ser ell qui va donar a conèixer a Enrique Riquelme, perquè potser a Madrid sí que se'n parlava, però aquí ningú sabia que hi havia un home que teòricament, com ell pensava, com Florentino pensava, estava fent com una mena de
0: conxorxa
2: subterrània per embrutar la imatge del Madrid. És a dir, des d'aquí no teníem cap idea.
5: S'ha creat un opositor per la legislatura, perquè fins ara les legislatures de Florentino eren una bassa d'oli, i ara tindrà un opositor amb noms i cognoms que de tant en tant podrà anar fent aparicions de tota mena. I et dic una cosa, segurament guanyarà Florentino, vaja, pràcticament segur.
0: Tothom ho té molt clar.
5: Però un 70-30, per dir-te alguna cosa, vol dir que un de cada tres socis que vagi a votar del Madrid no votarà Florentino Pérez, que sent una figura que segurament per la manera que té de presidir, tant presidencialista, valgui la redundància, doncs no, potser no pensàvem que pogués tenir tanta oposició.
2: Però segurament guanyarà Florentino, has dit tu. Segurament això era el que vam dir tots el dia de la roda de premsa, que segurament ell guanyaria. I des d'aleshores cap aquí, jo tinc la sensació que tot el que ha fet li ha restat. Tot el que, o sigui, cada vegada que ha parlat,
5: sí, sí,
2: li ha restat. I penso, però quina mena d'estratègia és aquesta?
0: I a Riquelme, en canvi, ha anat increixent. Que si Rodri, que llegendes, si Haaland...
3: Però això és perquè és la sensació que tenim des de fora. Després, el soci del Madrid, que serà el que votarà, jo desconec completament com ho viuen. Desconec completament com ho diuen. El Barcelona ja es va veure, ja va passar una miqueta.
4: És a dir, jo tinc alguns amics que són socis del Madrid i la gent jove sí que comença a qüestionar-se coses.
3: Doncs jo tots els que conec són de Florentino.
4: Els joves.
3: Tots.
4: I, però de quina edat? Però,
3: no, de tots, de les edats. No soc tan gran.
4: No, no dic que siguis un dinosauro, però que crec que hi ha una part de gent adolescent que veu que això, doncs, que ja no encaixa.
3: Jo el que em pregunto és si després d'aquestes eleccions n'hi haurà d'altres. Perquè aquí el tema que a mi em crida més atenció de tot el que està passant és el canvi societari que hi haurà al Madrid, que ha transcendit que el Florentino Pérez ho farà. Mm. Ho ha explicat, que convocarà una assemblea per veure si el soci del Madrid aprova el canvi societari o no.
0: Vendre un 5%.
3: Bueno, o un 5% de què? Perquè s'ha de crear una altra societat diferent
5: una
3: del
5: club. Una filial.
3: No una filial, una societat una que gestioni tot el que genera diners del Madrid, el Madrid. I és a part d'això, el que passa és que el Madrid serà majoritari en aquesta societat. I aquesta societat és la que farà negocis, la que vendrà jugadors, la que traspassarà. Jo pregunto si veurem alguna vegada més unes altres eleccions al Madrid si guanya Florentino. Aquest és el meu gran dubte que tinc ara mateix.
0: Perquè això pot ser fer-se a través d'una fundació, Fundació Real Madrid, i que es pot
3: no,
0: fer?
3: No, ho desconec. Sí, entenc conceptualment que aquest és el pla. Crear una societat que serà la que gestioni el patrimoni. Entenem per patrimoni tot allò que genera riquesa, és a dir, jugadors, drets de televisió, samarretes, etc. I després hi ha una entitat que és el Real Madrid, que seguirà sent una societat esportiva, però que estarà buida de contingut comercial i de...
0: Portarà el nom, diguem.
5: Una empresa que tingui una façana democràtica.
3: Sí. I no tindrà contingut mercantil. Tot ho farà aquesta societat. I d'aquesta societat es vendran una part. I aquesta societat sempre, segons el que... expliquen els entorns propers a Florentino Pérez, sempre serà propietat en un percentatge màxim del Real Madrid. És similar a el que volia fer Salvador Alemany el 2003, que volia potenciar la Fundació, separar-la del Barcelona, que tingués un president diferent del Barcelona i que la Fundació fos la que gestionava el patrimoni del club. I el club seguia sent exactament igual. El Madrid, quina és la diferència? Pues que la nova companyia o la nova empresa que crearan tindrà contingut mercantil i comercial. El que em sembla tremendo des d'un punt de vista de club, o sigui, si jo fos del Real Madrid, el primer que em faria és dir-li, escolti'm, vostè això que ho vol explicar en una assemblea després de les eleccions, entenc que hauria de fer abans de les eleccions. Clar. Perquè el soci sapigués què està votant.
0: Clar.
3: I això no succeeix.
0: Bueno, és l'arma electoral d'Enrique Riquelme que la va repetint.
3: Però és que té tota la raó.
0: Ara,
3: fins a quin punt això...
5: Avui ha fet una... una lona a Madrid.
0: Enrique Riquelme, no?
5: Allò, la mítica de Sven, amb el telèfon de Florentino Pérez, en referència al club.
0: Que bo.
4: Perquè deia...
0: Original està sent, com a mínim.
4: Que havia anat al notari, no?, i havia deixat com...
5: Ell va deixar escrit davant de notari que
4: mentre ell sigui,
5: Madrid que sempre seria dels socis.
4: Mentre ell sigui president.
3: Clar, el Madrid.
4: Que clar... Això
3: al Madrid.
5: Però clar, és el que diu el Poquí, clar, si fas una filial, una altra, societat paral·lela...
3: Tu crees una altra societat, ja no és el Madrid, és la societat, no sé, Florentino Pérez S.A., invento. I aquesta és la que té tot la que se li ha traslladat tot el contingut mercantil
0: els calés, no?
3: I de negoci.
0: I tota l'operativa. Bé, no anava a dir, anem a connectar molt bé, a veure com va Horizonte, Florentino, ¿verdad?
1: Por un gran jugador que seria la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia.
6: Es mucho dinero.
1: Sí.
0: O sea, está bien que él fichara eso.
3: No sé quién jugado.
6: ¿De qué estamos hablando? Sí,
5: había de anunciar un crack de ayer.
1: ¿Un jugador?
6: Hay que intentar. El público va a estar diciendo, ¿qué jugador?
1: Bueno, pues ya se enterarán.
3: Bravo, entrega el barret. Bravo.
2: Primer que em votin i després ja ho
4: explicaré. Després ja ho diré.
7: A veure si hi ha alguna cosa.
6: Que el socio vea que hay movimiento, ¿no?
1: No, hombre, si tenemos una situación... Porque hay algunos que dicen... Porque, ¿sabe lo que pasa? Que yo dije, a ver, ¿cuánto vale el Madrid para pasárselo a sus socios? Porque hay que... Hombre, Forbes dice que vale 10.000 millones de euros. No hay ningún club más valioso en el mundo, de ninguna actividad deportiva. Sí, sí,
5: no pare de repetir y de citar Forbes.
1: Si vale eso, yo quiero saber de verdad lo que vale. Entonces digo, vamos a coger siempre el 100% que van a ser los propietarios. Igual podríamos dar entrada, yo digo, o lo que quieran los socios, porque lo vamos a aprobar en referéndum. Pero para valorarlo, y si vale 20.000. Porque Forbes hace una tasación así de esas, pero
5: el seu argument per vendre, diguéssim, un 5% del Madrid és per poder saber quin valor té el Madrid i que els socis sàpiguin d'alguna manera què val el seu carnet. Però
7: sí, sí, però és una excusa per vendre el Madrid, no? Sí.
1: De valor a tots els socis.
7: Bé, ja, jo, si diu, podeu estar una pendent a la redacció, si diu alguna cosa del crack, de lo que se va gastar, això jo crec
5: Mira,
7: que ens interessa.
5: Mira, de fet ha parlat de Mourinho. Ah, una de les, dels titulars que ha deixat anar en aquest primer fragment de l'entrevista és sobre Mourinho, que clar, ahir el va anunciar com a entrenador. Avui el Benfica, deien mitjans portuguesos, li ha demanat explicacions a Mourinho, de dir què fas amb un vídeo del Madrid, amb la samarreta del Madrid, dient que seràs l'entrenador del Madrid. Mourinho es deia en aquestes informacions que arribaven de Portugal que havia dit que allò era intel·ligència artificial, que en realitat no era ell, cosa que em sembla sensacional.
7: Però és cert. Vull dir, ell no s'ha fet una foto amb el Madrid.
5: Entenem que és cert perquè el Benfica ha fet un comunicat oficial aquesta tarda dient que, efectivament, Florentino Pérez ha manifestat aquest interès, que els hi ha arribat aquest interès en que doncs, Mourinho sigui l'entrenador del Real Madrid si Florentino guanya les eleccions, però deixant clar que això passarà perquè el Madrid dipositarà els 15 milions d'euros de la clàusula de Mourinho.
2: Pagar 15 milions,
7: són diners,
5: 15 milions d'euros per Mourinho.
7: Són diners, sí, sí.
4: Clar. És que és una fantasia increïble, eh?
2: No.
4: Pagar 15 milions d'euros perquè torni Mourinho, torni, sí. Em sembla increïble.
5: I ara, en aquesta entrevista li han preguntat...
4: Està moquejant Florentino.
7: Ha tret
2: un paquet de Kleenex i s'estan netejant els mocs.
5: Clar, Iker Jiménez li ha preguntat per Mourinho, evidentment, i ha dit Florentino Pérez que, efectivament, li fa il·lusió que Mourinho torni a seure's a la banqueta del Bernabéu.
1: Pues sí, porque indudablemente es un entrenador que le conocemos, que nos enseñó una competitividad muy grande, porque él, aparte que ganase las ligas de los récords y todos esos títulos que tuvo, pero después de que él se fuera, ganamos 6 Copas de Europa, fruto de esa competitividad que nos dio. Y ahora pensamos que puede ser, digamos, otra vez ese revulsivo. Él está muy ilusionado y nosotros también para volver a hacer no hace ni 2 años todavía que ganamos la Champions y que ganamos la Liga, pero bueno, para volver a ganar todos los años la Champions, que es lo que quieren los socios.
7: Espera, que la última es que las Champions del Madrid que ha conseguit post Mourinho son gracias a Mourinho.
2: Sí,
7: vull dir, Ancelotti res,
2: és un efecte Mourinho.
7: Zidane res.
5: S'ha de vendre la il·lusió. 15 milions de clàusula Mourinho. Està content el Benfica.
7: Acaba de dir, em diuen des de la redacció, que no és Haaland.
2: Ah.
5: El seu crack,
7: Florentino ha dit que no és Haaland per el jugador que va pagar lo máximo que s'ha pagado per un futbolista del Real Madrid, que és l'únic que ha vingut a dir. D'Enrique Riquelme alguna cosa?
3: Podria ser Frenkie de Jong? Ara que tinc aquí Oriol.
5: Ai.
3: Tens a mal, si és per curiositat, els gols que porta la Champions, el bo d'en Frenkie?
5: Ostres. N'ha fet algun?
3: Aquí està.
5: No em sonava.
3: Era pregunta trampa.
5: No sé per què m'ho havia semblat.
7: Cap en 7 anys, eh?
3: No, amb tots els anys. Ni amb el Barcelona, ni amb l'Àjax, ni amb ningú.
7: Sorprenent.
3: No, sorprenent no. Si jugues al Florentino a la paret, torna la bola.
5: Doncs no, Florentino en principi no crec que anunciï de Jong. Tampoc ho ha fet Enrique Riquelme, que bàsicament avui s'ha vingut a reafirmar en explicar que ell té fitxat a Erling Haaland. Ahir ho va anunciar a l'Hormiguero d'Antena 3, acte seguit ho van desmentir tant la gent del jugador com el Manchester City, que fins i tot va amenaçar amb emprendre accions legals, però, insisteixo, Riquelme avui s'ha reafirmat en la seva promesa de portar el noruec. En una entrevista a l'AS ha dit que està tranquil, que surti doncs, la gent o el club a desmentir-ho, doncs és normal, que és part del joc, que el City fa el paper de protegir protegir el seu jugador, però que l'acord amb Haaland és real i que només falta arribar a una entesa amb l'equip anglès, com si fos poca cosa. Ha equiparat el desmentit de Haaland amb el de Figo en el seu dia.
8: Recordar con Figo que salió hasta el mismo Figo. Esto es parte del, de, yo creo que del fútbol, de proteger al jugador. Son circunstancias diferentes la de Rodri que la de Haaland. Tenemos máximo respeto al club y a partir de ahí nos ponemos a trabajar en ese lado. Pero tengo tan claro y tan estructurado que sé clarísimamente que si soy presidente del Real Madrid, estos dos jugadores jugarán en el Real Madrid.
5: Ha dit que té el màxim respecte pel Manchester City en aquest sentit i que ahir va enviar algun missatge que diu potser el club anglès no va acabar d'entendre.
8: Máximo respeto al City y que hay que sentarse con el City. El jugador tiene una cláusula, el otro tiene un año de contrato y habrá que sentarse con el City. Y ayer ya mandamos algún mensaje también claramente en privado al City porque probablemente para lo mejor hasta por el idioma puedan entender circunstancias diferentes, pero hay claridad de lo que estamos diciendo.
5: De fet, en una altra entrevista, en aquest cas a Televisió Espanyola, a Riquelme li han preguntat si ha parlat directament amb Haaland o amb qui ha parlat per pactar el fitxatge. Ha respost això.
8: Ha habido conversaciones, obviamente, principalmente pues, con los círculos de pues, en el caso de Rodri, con Pablo, la gente, y en el caso de Haaland, pues también con su círculo y con él, su círculo con la manager, no, yo personalmente no la conozco, no he hablado, sé que gente de mi círculo sí, pero sí, bueno, es claro, hay una cláusula y haremos todo lo posible, y si soy, pues haré todo lo posible y haré posible que Haaland juegue en Real Madrid.
3: Però clàusula no n'hi ha.
0: Deu ser de rescisió, entenc jo.
5: Ell diu que sí, ell defensa que sí.
0: O que hi ha una clàusula de sortida.
3: Podria...
5: Que hi ha alguna clàusula que ho permet fer.
3: Clar, Figo, si el Madrid o qui fos pagava 10.000 milions de pessetes, moment, se'n anava. Era molt fàcil, li costava tant. Aquí has de negociar amb el City, jo no ho veig igual. Jo desconec que havia... De fet, jo fins fa un moment pensava que a Anglaterra no hi havia clàusules de rescisió, que només estaven aquí al futbol espanyol.
0: No sé.
4: És que té raó també, el Puqui, que no hi ha clàusules a la,
0: clar, no hi ha
4: a la Premier, a no ser que tu la vulguis posar, posar alguna condició, que igual és el cas, però que per norma general no hi ha allò
0: que tu puguis anar a la seu de la Premier i abonar uns diners i endur-te'l, com aquí a Espanya
5: t'has d'entendre amb el club.
0: Val.
4: Sí.
0: Ha dit Florentino a Horizonte a 4 que juga del mig del camp en endavant aquesta figura, que serà un jugador europeu que costarà mínim 150 milions d'euros i que és una estrella al nivell de Cristiano Ronaldo.
2: El nivell vol dir de l'edat?
0: El nivell, no, de la qualitat, entenc jo. Ha dit, també, solo le voy a decir...
4: És que li esteu donant una de material al Mutante per anys.
5: No, espera't després.
0: Ha dit, no juega en la Premier, ha dit, i que, això és el millor de tot, ha descartat a Kane, també? Kane no, Harry Kane no, Haaland no, val. I que anunciarà el nom dimarts un cop hagi guanyat les eleccions.
4: És de traca. Però digue'm si ha dit que aquest jugador ha nacido
0: para jugar en el Real Madrid. És així. Bé, Riquelme té Rodri, Haaland, Hierro, Raúl, Iker Casillas, que s'hi ha somat avui, i ara falta l'entrenador, no?
5: Sí, és la bomba que li queda per anunciar. Avui ja ha deixat clar que ens podem anar oblidant de Jürgen Klopp.
8: Jo no m'he sentado con Jürgen Klopp, y si lo hubiera yo tampoco lo diría, pero en este caso yo personalmente no me he sentado con Jürgen Klopp ni con ningún otro entrenador.
5: De fet, no es Klopp, porque diu que el entrenador que vol pel Madrid ara mateix ja té equip.
8: Los mejores están entrenando y necesitamos confirmación. Estamos trabajando, se está ayudando, me encantará. Voy a intentar comunicarlo antes del fin de las elecciones. Sí, por supuesto, lo he dicho, es un entrenador que no venimos a hacer experimentos, es un entrenador que se necesita realmente en el Real Madrid, un entrenador que van a respetar, que sabe lo que hace y tiene la experiencia de competir en grandes ligas y en paralelo con la Champions.
5: És un entrenador que respectaran, diu Enrique Riquelme, també una mica fent el diagnòstic del que ha fallat aquest any, tant amb Xavi Alonso com amb Marbeló, que els propis jugadors doncs respectar, no sé si seria la paraula.
0: M'estan arribant missatges de diverses persones que estan jugant a qui pot ser aquest crac mundial que vol Florentino Pérez. M'han dit Vitinha, però no sé si...
3: Vitinha juga més de mig centre.
0: Sí, i potser no té...
4: Marc Marvà proposa Dembélé.
0: Aquest quadre. Pilota d'or.
4: Quadre amb la descripció.
0: Estilo Cristiano vol dir pilota d'or, ressò...
4: Seria molt una cosa... Seria molt heavy, eh?
7: No, jo, és que jo el que al·lucino és que puguin... Ja sé que estan fent per guanyar vots, però tu no pots fotre el mateix equip a Vinícius, Mbappé i Dembélé o a Vinícius, Mbappé i Haaland.
2: Sí, sí, que ho facin, a veure què passa.
4: Però sí, Mbappé, sí, sí, sí, endavant, endavant.
5: I a Mourinho.
3: Però a Mbappé i Dembélé sí. Però a Mbappé i Dembélé sí. Tu pots posar a Mbappé i vendre't a Vinícius. Mbappé i Mbappé i Mbappé. Bla, bla, bla, bla.
5: Mbappé, Mbappé, Mbappé,
3: Mbappé i Dembélé.
5: Acaba, perfecte.
3: Sí que podries posar-los. I, de fet, en França jugaran... I són els dos jugadors que fa uns quants anys el Barcelona va de triar entre un i l'altre, si recordeu.
7: Sí, és veritat.
3: És a dir, jo no veig escavallat que fos Dembélé.
7: Però Dembélé voldria marxar ara, en el millor moment de la seva carrera...
4: No sé, la ment dels jugadors és...
2: I de la Dembélé encara més difícil de partir,
4: eh? I la de Dembélé, doncs, especialment.
7: Ha marxat ella d'Horizonte, ja està, eh? Se'n va a dormir, se'n va a dormir ja. Oh, llàstima.
4: Per cert,
5: tenim parlant a Riquelme a Radio Nacional. Entre d'altres coses, ha dit que reforçarà el Madrid femení, que ara mateix, quan el Barça va jugar a Valdebebas, sembla que jugui al Camp Nou, per la superioritat que hi ha respecte al Madrid, diu, no nos pueden meter seis, ha dit, entre d'altres coses, en aquesta entrevista, per aportar alguna cosa diferent.
4: Però obrirà el Bernabéu o no?
5: Va dir que...
7: Ell va dir que sí.
5: Que convidaria, que el verb també trobo que és curiós, convidar el Bernabéu a l'equip femení.
2: Bueno,
5: que
2: perquè ell considera que a les dones se les ha de convidar. Ell ja ho ha explicat.
5: També ho va dir, correcte.
4: També sí. És molt modern.
2: Sí, que quan hi ha dones se les ha de convidar, perquè no poden pagar-se les seves coses.
7: O Lisset, m'estan dient ara també, però clar, és més banda, no? No, no, Dembélé és la figura
4: no,
7: que quadra. Pilota d'or, jugador ara mateix top mundial, que està en un bon moment.
5: I un migcampista... Però és mig del camp cap endavant, no?
7: Sí, clar.
3: Però tenen el... Ah, no, és Florentino aquest que
7: sí.
3: El fitxa, no?
7: Sí, sí, sí. No sé, sí. Haurem d'esperar dimarts. Gràcies, Jové. Si hi ha alguna cosa,
5: sí.
7: Ens ho fa saber.
5: Molt bé. Sí,
7: moltes gràcies.
5: Fins ara.
7: Llavors, no, jo, aprofitant que hi ha el Poqui aquí, volia saber com recordes tu el cas Figo, no? Perquè això de Haaland... No,
3: recordo com una...
7: Però vull dir que era farol en aquella època, ningú s'ho deia.
3: Era farol perquè el Madrid acaba de guanyar la Copa d'Europa, havia guanyat la vuitena... La vuitena, correcte. La del fora de joc de Mijatovic va ser la setena.
7: La següent, sí.
3: I la següent va ser la vuitena.
7: Contra l'Everkusen de Zidane, no?
3: No. Contra el València.
7: El València, tens raó. El 2002 al València.
3: El València va eliminar el Barcelona a semifinals i provocant la divisió de Josep Lluís Núñez.
7: Llavors és el 2000.
3: L'any 2000.
7: Sí, perquè la del 2002 és que el Madrid elimina el Barça a semifinals.
3: Correcte, sí. Això és l'any 2000. I tothom donava per fet que guanyava... que guanyava Lorenzo Sanz, fins i tot Luis Figo. Luis Figo estava convençut de que guanyava Lorenzo Sanz i Luis Figo va mobilitzar José Veiga, que era el seu representant en aquell moment, li va dir, com hi ha eleccions en el Barça i eleccions al Madrid, muévete, que vull guanyar més pasta, vull que millorin el contracte. Aquesta és la veritat.
7: I Veiga, Figo li va dir a mi...
3: Que a Veiga li va encarregar, aquí en Río Revuelto vamos a pescar. Ell venia d'haver signat una renovació amb el Barcelona el mes de desembre anterior. Núñez li havia firmat una renovació. I quan transcendeix, aleshores el Veiga li busca primer un possible interès del Milan, un possible interès i entra a través de Paulo Futre apareix l'interès de Florentino Pérez. I ells pensen, no guanyen les eleccions, em foto 500 milions de pessetes a la butxaca i guanya
7: Lorenzo Sanz i ja està, tot està content.
3: I què passa? Que no guanya Lorenzo Sanz, guanya Florentino. I aquí tots a córrer. I el Figo va demanar en el Núñez, que encara era president, encara. O sigui, Núñez encara era president, perquè Núñez havia convocat eleccions però no havia plegat, perquè ell no pensava presentar-se. En la qual cosa ell va seguir com a president fins al final del mandat. Núñez va dir, jo em rento les mans, perquè jo en aquest senyor el vaig
7: renovar fa uns mesos.
3: Fa cinc mesos. Que espavilin els precandidats, els ja candidats, si ells volen comprometre's a arreglar-li a Figo, que suposava pagar-li una penalització que era el doble del que havia... Crec que eren 500 milions de pessetes. El doble del que Figo havia cobrat, li havia d'indemnitzar a Florentino Pérez, si no fitxava pel
7: Real Madrid. Amb 1.000 milions, llavors eren.
3: Correcte. I
7: ell li demana a Gaspar, pot ser que això ho hagi
2: sentit?
7: Sí,
2: això ho explica Gaspar fa poc.
3: La darrera nit li demana a Gaspar que el Barcelona pagui aquest diner. I el Gaspar li diu que no, perquè els socis el mataran. I a part, Gaspar intenta que la Caixa avali, que la Caixa li doni una bala a Luis Figo, com que el, com que acabaran pagant-li. Figo no accepta, ell vol el cash, vol els diners, i Gaspar diu que no li pagués més. Gaspar, ell diu que estava convençut de que si ho portaven a tribunals
0: guanyaria el Barça.
3: Guanyaria el Barcelona. I aquesta indemnització quedaria invalidada. Això és el que jo parlant amb Gaspar m'ha comentat. Jo no ho acabo d'entendre com, però ell n'està convençut. Bueno, la qüestió és aquesta, que al final va acabar marxant i que Gaspar no... La nit de les eleccions. Perquè sí que va passar que un cop guanya Florentino, Gaspar li demana a Florentino que no anunciï a Figo, fins una setmana després. Si les eleccions del Madrid eren
0: perquè hi havia les del
3: el 10 de juliol, els del Barça eren el 17 de juliol. Aleshores, Gaspar li va demanar a Florentino, per si us plau, no me'l presentis avui perquè m'arruïnes les eleccions a mi. Perquè Gaspar era el continuista. I el fet de que Figo es presentés com a jugador del Madrid penalitzava Gaspar i beneficiava a Bassat. I Florentino li va fer aquest favor. Li vaig dir, ajorno la presentació de Figo fins que hagin passat les eleccions del Barcelona.
0: Ara, després van portar...
3: Ara, jo el que... Després ho vaig viure com una... Jo sempre ho he viscut com una autèntica traïció de Luis Figo, perquè jo era coneixedor de que havia renovat feia molt poc, i era coneixedor, perquè hi ha una tercera persona que m'ho ha explicat pels senyals, que l'origen de tot és que Figo li demana a José Veiga que mogui el cul i que li concedeixi una millora de contracte. La quarta millora de contracte és que va fitxar pel Barcelona. Que ja va fitxar pel Barcelona per duplicitat de signatura amb el Milan i amb el Parma. Amb la Juve i amb el Parma.
0: Sí.
3: I aleshores el van prohibir a jugar durant 2 anys a Itàlia i per això va acabar aterrant al Barcelona, el senyor innombrable. Per tant, és un senyor que li agraden els calés i que cada etapa que acabava cremant era aconseguir més calés. Va signar amb el Milan, tenint contracte en vigor amb el Barcelona. I per trencar aquest acord, el Núñez va haver de menjar-se a Reiziger, Dugarry, Bogarde...
0: Noms il·lustres del Barça del passat.
3: Bueno, i Kluivert, que aquest va sortir bé. Tots aquests van venir. El Barça es va gastar un pastizal amb aquests senyors per trencar l'acord del Milan amb el Luis Figo 2 anys després d'haver signat. Per tant, estem parlant d'un autèntic passatero.
0: Això estic totalment d'acord. Però abans es feia molt això, aquesta pràctica, recordo, abans n'hem parlat, la de Beckham, el Barça, que sí, amb el United, i Beckham acaba al Madrid.
3: Beckham és diferent.
0: Però el que vull dir és que...
3: Però Beckham, ara... Beckham és un número de prestidigitació.
2: Sí.
3: Perquè el Barcelona sabia...
2: És una pantomima.
3: I el Barcelona... El Barcelona no. La candidatura de Laporta fa, amb l'ajut de Pini Zahavi, ja en aquella època, sí, el Pini Zahavi és el que els
2: jugava felicitat. També hi ha Rusto per allà, no?
3: Perquè el duia Pini Zahavi. I el pagament de Barça, del Barcelona als serveis de Pini Zahavi va ser fitxar Rusto. Però la jugada a mi em sembla intel·ligent en aquell moment, perquè la candidatura de Laporta estava molt baixa en les enquestes i necessitava situar-se. I sabent que el jugador té un acord amb el Madrid, el Barcelona, la candidatura de Laporta, directament amb el United, parla, escolta, jo vull fitxar Beckham, vull arribar a un acord amb tu, i el Madrid, perfecte, jo tinc l'acord amb tu, de que si tu guanyes les eleccions, el Manchester United accedeix a traspassar el Barcelona a Beckham. No és cap mentida.
0: Era sabent
3: que el jugador ho té fet amb el Madrid. Però era una... Era una situació de situar-se. Figo, tu li pagues uns diners al Barcelona. O sigui, Laporta no li va pagar res.
0: No, però on vull anar és que això feia anys que no veia una arma electoral així.
3: Clar, de jugadors.
0: I que ara semblava impossible amb aquestes clàusules.
3: Però hem vist a Haaland.
0: La decisió i amb aquestes
3: eleccions del Barcelona. Hem vist a Haaland. Vist a Haaland.
2: Sí.
3: Va sortir Haaland.
0: Però Víctor Font no va ser tan contundent com Enrique Riquelme.
2: Home, van sortir a desmentir-lo, també.
0: Sí.
2: De l'entorn de Haaland.
0: Sí. Però jo crec, bueno, no recordo ara la declaració exacta, però crec que Víctor Font no va dir si guanyo les eleccions Haaland ve demà prat, com ha dit Enrique Riquelme.
4: Algun dia
0: d'un jugador que ens agradaria, algun dia vindrà, alguna cosa així, no? Jo el que dic és l'arma electoral de el tinc fitxat, si no pago l'abonament a tots els socis durant un any, tot aquest... Jo feia
4: cosa
0: anys que no veia
4: cosa que per ell no és res.
0: No, 18 sí. milions d'euros.
4: Clar, vull dir que és per ell això, després d'haver avalat
2: 180 milions.
4: per ser candidat.
0: Creieu que li pot servir o no? És a dir, això no pot fer-lo pujar com la porta, que no havia de guanyar i guanya. Florentino no havia de guanyar i guanya.
2: Crec que si hi ha alguna cosa que el pot... notorietat.
4: Sí, i que si hi ha alguna cosa que el pot fer... Home, això és la quantitat de llegendes del Madrid que l'estan acompanyant. Home, Casillas, Raúl... Qui era l'altre?
3: Hierro.
4: Home, doncs són figures respectables que el Madrid se'ls escolta.
2: I que fan és demostrar que amb Florentino no...
4: Correcte, no van acabar gens bé, llavors potser per aquí... Això sí, jo crec que li dona notorietat. Haaland per mi és, vaja, és un globus punxat en 0, coma.
3: Però no, tot, jo em declaro
4: incompatible. És que ara ha sortit del City, surtant a tal, és que clar...
0: És que aquest senyor mi em transmet credibilitat i tinc la sensació que ho deu tenir lligat.
3: Jo em declaro incompetent a entendre-ho, però per què? Però no és una raó molt simple i segur que ho entendreu. Jo no conec les eleccions del Madrid. No les conec. Del Barcelona sí, n'he cobert unes quantes. I he seguit des del 97, totes les he cobert informativament. I he estat molt proper, en alguns casos, bastant proper a la gent que portava les candidatures. Per tant, sé o crec entendre com funciona l'electorat del Barcelona. Del Madrid no en tinc ni idea. No ho sé. No sé com funcionen. Per exemple, el Madrid hi ha el vot per correu. Madrid permet el vot per correu. I el vot per correu, pel que diuen els entesos en eleccions del Madrid, ha decidit diverses eleccions. A Barcelona només va existir el vot per correu quan les eleccions del Covid, excepcionalment. Mai més ha hagut vot per correu. Per tant, desconec quin és la influència del vot per correu amb el que passi. El vot per correu, també pel que em diuen companys que segueixen el té absolutament dominat Florentino Pérez, entre
4: altres
3: motius.
4: Sí, perquè només han arribat
3: perquè
4: paperetes.
3: Només arriba la papereta.
4: I de fet estan ja, les paperetes ja estan enviades. Avui a Valdebebas, sí. I les està custodiant seguretat del club.
3: Ja està.
4: Cosa que fa molt riure.
2: Zero sospitós.
4: Vaja, les està cuidant.
2: Jo sí que el que no em sembla un disbarat, però clar, això no vol dir res, és que potser en un futur no gaire llunyà Haaland canviï d'aires. Sí. A mi no em sembla un disbarat, perquè bueno, Guardiola ha marxat, ha tancat com una etapa. A mi no em sembla... És a dir, em sembla una carta ben jugada perquè no ho trobo una bogeria de dir però com vols que Haaland... Doncs jo crec que és possible que en algun moment, no sé si aquesta temporada o la que ve, Haaland vulgui canviar d'aires.
3: I si ve el Barcelona?
4: Jo
3: que és que... Julián Álvarez sí. És... una distracció.
0: No.
2: Oh, el president seria magistral, la porta
3: està ara, la
2: electe,
3: la porta està ara mateix sopant amb... No. Què? No molaria o què?
0: Molaria, però Julián és l'opció número 1 real. No, l'última sobre això, i ara ja passarem a d'altres qüestions, que si el Mundial, que si el Girona també, que avui hem parlat. Qui voleu, o sigui, qui creieu que és millor que guanyi pel Barça? Florentino Pérez, 100%?
4: Sí.
0: Sí, eh?
2: Jo crec que sí. Sí.
3: Jo no ho tinc tan clar. Jo sé que el Barça creuen que volen que guanyi Florentino Pérez, i és veritat, vull dir, el veus cada dia i veus una persona que està... no de baixada, vull dir, està arribant ja a la meta, després...
0: Se li està fent llarga, la campanya se li està fent llarga.
3: Bueno, la vida en general, no? Aleshores, veus que no és el Florentino de fa 15 anys o de fa 20 anys, això és evident. Ara, hi ha un tio que truca al president del CNI i se li posa i demana i això i l'altre, l'altre dia explicar que el president del CNI m'explicó que querien mi vida, no? que el volien matar
0: un virus,
3: amb un virus. O sigui,
4: sí, els àudios del 2019 del Villarreal, que
0: els va filtrar al món a recurs.
3: Per tant, compte, un tio que té aquesta capacitat, jo no tinc massa tan clar que sigui beneficiós pels seus enemics tenir-lo de president. No ho tinc tan clar. Per tant, jo em declaro més escèptic amb aquest
0: incompetent sentit. Sobre
3: no, incompetent no, que no tinc massa clar què li interessa més al Barcelona. Evidentment, des del punt de vista esportiu crec que li interessa la continuïtat, que segueixi tot igual, però com que aquí no només estem parlant de l'àrea esportiva, sinó que estem parlant de l'àrea institucional, econòmica, social, etc. A mi Florentino em segueix generant, no sé si dir por o respecte, saps?
4: Jo crec que amb la campanya que està fent Joan, després d'aquella roda de premsa, el tema del respecte...
3: Sí, però això nosaltres.
4: Ostres.
3: La gent les élits econòmiques, polítiques...
0: Se'l creuen.
3: Si els demana, l'altre dia ho va dir, Ayuso i l'altre faran
0: una llei nova pels concerts.
3: I ho va dir i es va quedar tan ample. I segur que si ho diu és perquè ho té parlat. Per tant...
0: Jo t'he de dir que m'agrada més la campanya d'Enrique Riquelme i crec que seria president millor pel madridisme Enrique Riquelme en el 2026, però crec que en clau Barça, Florentino i Mourinho
7: aniria molt millor per la tercera temporada de Hansi Flick, crec, és la meva,
3: sí,
7: la meva
3: sí,
7: sensació.
3: Sí, també ho crec.
7: 11:39, fem una pausa molt ràpida i ara de seguida continuem amb la tertúlia, aquí amb el Poquí, amb la Maria, amb l'Anaïs i amb el públic que avui ens acompanya. Esteu bé? Esteu bé, eh? Esteu tranquils? No s'ha dormit ningú, no, encara? No s'ha dormit ningú. Bé, ara tornem.
9: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 11:41 minuts. Us recordo que la Fórmula 1 aterra al centre de Barcelona, eh? Del 9 al 13 de juny, això és la setmana que ve, podeu gaudir gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, activitats familiars, gastronomia, música en viu i molta diversió. Només us heu de registrar. És gratuït, però us heu de registrar a la pàgina web circuitcat.com. T'hi esperen, Fan Village de Plaça Catalunya. Seguireu el Mundial de Futbol, o què?
1: Us veiem, sí, jo no, sí.
0: El Joan no és mai... Però no tens un Mundial de referència? No, no tens...
2: Home, sí. Jo quan era petit vaig seguir el del 74, home, perquè el Barcelona acaba de fitxar Johan Neskens i tenia Johan Cruyff com a referència. Mm-hmm. Per tant, és evident que em quedàvem tots, almenys del meu entorn no hi havia ningú que no anés a Holanda. El 78 vaig tornar a Holanda, el vam perdre els dos, al final, clar, és el meu sino. I després vaig seguir el 82, el d'Espanya el vaig seguir.
0: Perquè... No el treball, no el vas treballar?
2: No, home, ja no sóc tan gran, ja us ho dic abans. Sóc un
1: bellaco. I ara te'n va treballar l'Uruguai, el primer.
2: Però potser gran, però no tant.
0: Potser haver treballat molt jove.
2: Perdona, tenia en aquell moment 17... Mira, la inauguració va ser el 13 de juny del 82, mm-hmm. I jo havia fet 17 anys el dia anterior, jo sóc del 12 de juny. I ho recordo per què. Perquè en la cerimònia inaugural que es va fer al Camp Nou buscaven gent de col·legis de Barcelona.
0: Ah, sí, que va ser de blanc.
2: Que acaben de fer tercer de BUP.
0: Vas portar la foto un dia, no?
2: Sí, ah. Jo estava entre els tios que surten allà corrents, que fan el colom de la Pau de Picasso, fan una pilota que va quedar una mica botoruda per una banda, no per la meva banda, per una altra. I ens vam quedar al Camp Nou a veure l'Argentina-Bèlgica, que va guanyar Bèlgica 1-0, gol de Linskens, si no recordo malament. Perquè aquell partit anava amb Argentina i va guanyar Bèlgica. Sempre guanya el que no va amb mi.
1: Aquest any també vas a Holanda per fer-hi?
2: No. Aquest any no vaig amb ningú. Bueno, aquest any vaig...
0: Amb Curaçao.
2: Vaig una mica amb Anglaterra perquè han fet una promo del Mundial amb música dels Beatles, amb Come Together, està molt bé. I vaig a Brasil perquè em cau bé Brasil. I em vaig a Brasil perquè... tot i que estigui Vinícius, m'és igual, el Mundial 82, que sí que el vaig seguir, als quarts de final es van un dels grups es va jugar a Barcelona,
0: sí,
2: al Camp de l'Espanyol,
0: sí,
2: que eren Brasil, Argentina i Itàlia. I allà s'han jugat alguns dels partits millors que jo he vist mai com a aficionat al futbol. I cada nit quedàvem amb els meus companys al col·le i ens anàvem a les Rambles, que estava ple de brasilers i brasileres, pam, pam, pam, pam, pam, tocant la samba amunt i avall. Vinga,
0: malucs amunt,
2: i vinga, cerveseta al Núria, i després a ballar a samba. Aleshores, és un moment inoblidable. Va ser un estiu sensacional.
0: Quina gran història.
2: I ens va eliminar a Itàlia. En un partit. Perquè aquella Brasil, que si voleu us recito l'alineació, tenia un equipàs de jugadorassos, un equipàs amb dos jugadors molt dolents, però molt, que eren el porter i el davanter centre. Els altres eren tots espectaculars. El porter era Valdir Pérez, aleshores jugaven Leandro, Òscar, Luisinho, Júnior, Toninho Cerezo, Falcao, Sócrates, que és el millor 8 de la història, Zico, d'enganxe, Éder i l'altre dolent, que era Serginho. Un autèntic paquet. Era un autèntic paquet.
0: Sí,
2: ens van eliminar per culpa del porter i del davanter centre.
0: Criticant jugadors des de l'any 82, Joan.
1: Bueno, I abans, segurament.
0: Hola, Molló, eh?
3: Hola, bona nit.
2: Una selecció tremenda.
0: Anaves fent que sí, recordes algun moment d'aquest?
3: Sí, jo tenia 7 anys i és el primer mundial que tinc ús de raó. Que recordo per partits, cosetes, però, clar, no tinc... O sigui, no, per exemple, aquesta... La qualitat futbolística no la recordo.
0: No.
2: Itàlia et diria 8 o 9 jugadors, també. No tots. No. De Brasil et diria l'alineació, ja us he dit. Però d'Itàlia te'n diria 8 o 9.
4: A nosaltres no ens miris perquè no havíem...
1: Escolta'm una cosa.
0: No, jo vull saber quin mundial recordeu.
1: 6 anys per néixer.
0: Quin mundial recordeu?
4: No, jo d'aquí cap enrere, o sigui, cap a...
1: 2010.
4: També.
1: Que va ser el primer mundial que vaig... treballar.
4: Jo també, exacte. Sí, sí. 2010 va ser el primer.
0: O sigui, el 2006 a Alemanya, el cop de cap de Zidane Materazzi, el recordeu una mica?
4: Sí, jo me'n recordo perfectament on l'estava veient aquest partit i del cop de cap.
0: A on?
4: Ah, no, estava al jardí de casa dels meus pares i me'n recordo allà amb la tele mirant i dient, però què ha fet aquest boig?
2: Home, jo recordo perquè estava al diari. Quan estava al diari, mires.
4: Sí, clar.
2: Però jo des del 82 ja no n'he seguit cap.
4: però jo treballar el 2000.
2: Ni el de 86, una mica, el de 86 una mica. Però després hi ha cap.
0: Bé, jo em quedo amb el del 94.
2: Me'n vaig a vacances.
0: El del 94 per mi és el que marca un abans i un després, sí, sí. Aquelles samarretes amples,
2: colorides. Jo tinc una
0: anècdota. Bueno,
2: no
4: sí, sí,
0: estem aquí, no ens
2: no, perquè...
4: No
2: seguia el Mundial, però jo sóc molt... Ja sé que ara està políticament incorrecte dir això, però m'és igual, és el meu sentiment. Jo sóc molt, molt pro-Estats Units, molt. I era perquè tinc família i sempre m'ha agradat molt als Estats Units. I clar, jugava
0: ser pro-Estats Units i no ser pro-Trump, vull dir... Sí, sí.
2: No, clar, que jo sóc pro-Estats Units.
0: Per això et dic.
2: Però clar, ara queda malament.
1: Ja no, no queda malament.
2: Sí, sempre ha quedat malament. Sí, que, bueno, sóc pro-Estats Units, què vols fer-hi? I clar, es jugava als Estats Units, aquell Mundial, i l'anava seguint. I anava amb la selecció dels Estats Units, que va passar la primera fase, però ja els van eliminar a les primeres de camp i la següent...
0: Pum, a casa. Tap Ramos era aquell que jugava?
2: Sí,
0: en aquell
2: va jugar al Figueres després. Bé, doncs, ja estava casat jo, estàvem veient el partit que no tenia la meva filla, però estàvem casats, i la Maria Teresa, pobreta, estava dormint, i estàvem a l'habitació veient el partit, ella dormint. I era la matinada, perquè clar, per la diferència...
0: Sí, com passarà ara, sí, sí.
2: I es fa un autogol Escobar de Colòmbia.
0: Bueno, que va acabar pelat després.
2: Va acabar, a la llarga em sap greu, perquè va acabar en la vida d'aquest pobre home. I llavors vaig fotre un... Perquè era contra Estats Units. Vaig fotre un bot... Però cridant molt. Cridant molt, ja. A les 2 de la matinada. La bronca que em va caure. Clar, perquè vaig cridar i vaig saltar sobre el llit.
0: A veure. Una cosa era el crit, l'altra és ja...
2: Les dues coses.
0: El moviment sísmic.
2: Ja, veïns, on vas, no sé què... Una mala llet, m'has despertat! Anar a treballar! Bueno, perdona.
0: Vas dormir al sofà, Joan? Ja,
2: naturalment, cap al sofà de pet.
1: Ja, ja em vaig... I vas seguir mirant el partit.
2: I vaig seguir mirant Estats Units, clar.
0: I anys després, el Mundial tornarà als Estats Units i Joan Poquí segueix feliçment casat amb la Maria Teresa.
4: Un aplaudiment per la Maria Teresa.
1: Un aplaudiment per la Maria Teresa, que és...
0: És una santa.
2: Aplaudiment per la meva dona.
1: Sí, 100%.
0: Vinga, estem pendents a veure si algun jugador del Barça que hagi jugat algun minut o que hagi estat protagonista en aquest Espanya 1-Iraq 1, l'amistosa Riazor ha parlat, ara la Clara Rodergues ens ho dirà, o si De La Fuente, que sempre que parla diu alguna cosa. Sempre que parla...
1: T'ha quedat un to una mica Florentino, ara,
0: sí, és
1: quan has dit això.
0: No, és que sempre que fa rodes de premsa, ja sé que... Jo agraeixo que parli clar, que es deixi anar, però sempre diu alguna cosa que penso...
1: L'altre dia es va embolicar una mica, amb la va començar sí, però no, però sí,
0: això,
1: però no, però
0: doncs
1: ja veurem, però tal.
0: Doncs això és el que vull dir, que a vegades dius, ara no calia això, no ens posis nerviosos,
1: puede
0: jugar contra Cabo Verde, no, que no jugui contra Cabo Verde.
2: Quina necessitat hi ha que jugui?
0: Clar,
2: no ho entenc.
0: Tranquil.
2: I m'ho expliquen i segueixo sense entendre-ho.
0: Doncs, mentre esperem això, el Jaume Molló s'està mirant canvis de la normativa que hi haurà al Mundial, que són canvis, jo crec que bastant xulos, no? Queda una setmana perquè arrengui aquesta cita mundialista,
3: sí.
0: I què s'estrenarà exactament?
3: Doncs aquests canvis es va aprovar la IFAB pel mes de març, s'aplicaran a la resta de competicions de clubs la temporada que ve, per tant, els partits del Barça, a tots.
0: Lliga i Champions a tots,
3: Sí, sí, sí. I en general aquestes modificacions tenen com a prioritat evitar les pèrdues de temps en els partits.
0: No agradarà. Aleluia. A Bordalàs no li agradarà.
3: No.
0: A veure, per exemple, o sigui, es vigilaran els forts de banda.
3: Sí, si un jugador perd temps deliberadament a l'hora de fer un servei, l'àrbitre farà un gest o xiularà i a partir d'aquí el jugador tindrà 5 segons per fer el servei. Si passat aquest temps no l'ha fet, la possessió passarà a l'equip rival.
0: O sigui, l'equip rival servirà de banda, llavors.
3: Ah, exacte.
0: O sigui, si un jugador va fent veure que serveix de banda... Ai, espera, espera.
3: Sí, l'àrbitre dirà...
0: Sí, 5 segons.
3: O si triga molt a anar a buscar la pilota, llavors xiularà i tindrà 5 segons per servir, si no, doncs... Pilota pel rival.
0: M'agrada, però és un pèl subjectiu. Vull dir, l'àrbitre pot triar... Quan tria?
3: Cada... Ja es veu, no? Quan un jugador té ganes d'anar per feina o no, jo crec que...
0: Tots l'identifiquem.
3: Ho tenim bastant clar, no?
0: Sí. A veure, doncs això. Seguim pels serveis de porteria.
3: Sí, quan la pilota surti per la línia de fons, el porter tindrà 5 segons per posar la pilota en joc quan li arribi. Vull dir, tampoc haurà d'anar corrent si ha anat a l'altra punta a buscar-la. Vull dir, quan li arribi la pilota té 5 segons. Si accedeix a aquest temps, serà córner per l'equip rival.
0: Hòstia. Però això no era ja 8 segons, ara?
3: Sí, 8 segons quan agafa la pilota, no quan surt per la línia de fons. O sigui, quan el porter reté la pilota té 8 segons, que els últims 5 els compta manualment l'àrbitre.
0: Val.
3: I si exaureix els 8 segons, també és córner.
0: També és córner. I si la pilota surt fora de banda i la plega pilotes li tira ràpid...
3: Bé, és que no hi haurà plega pilotes, faran com a la Premier, hi haurà... Ah, sí, un... aquests

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Cap de setmana.
2: Amistós.
1: Japó 1, Islàndia 0, sí, es van provar les noves normes. Hi va haver un jugador islandès que va trigar més de 10 segons. El seu substitut va trigar un minut a entrar i en aquest minut Japó va fer l'únic gol del partit. Perquè Islàndia estava amb 10 homes.
2: Però llavors, o sigui, canvi, tal, aixecarà el lluminós...
1: I tens 10 segons.
2: Ja, però tu imagina que el jugador està a d'esquenes, no ha vist el número...
1: Noi, a veure, vull dir... Ja s'espavilaran. No, clar, vull dir, és que, clar, al final la FIFA busca això.
2: I un altre dubte sobre això. Clar, si el canvi es fa des de la banda esquerra de l'atac i el jugador està a la dreta, ha de sortir per l'altra banda.
1: L'àrbitre li pot dir, com sempre, que sortir per l'altra banda o per on estigui més a de la línia de fons, que ja li... o de banda, que ja li anirà bé el jugador perquè així no excedirà dels 10 segons.
2: Hòstia. Aviam, són bones... però compliquen una mica tota la logística.
3: A mi els canvis m'ha agradat, eh?
2: Sí? Sí. Va.
1: No, jo crec que el quart àrbitre també té una mica més de feina a part de tocar els nassos als entrenadors i controlar les banquetes. Jo crec que amb tot això el quart àrbitre haurà d'ajudar.
4: A mi em sembla bé la de temps per tirar un fora de banda.
5: Ja,
4: això dels canvis em sembla una bestiesa. Això segur que ha sigut Wenger, que ho ha...
1: Sí, no, li fa...
4: Idees de bomber.
2: Bueno, ell està allà com a...
1: Sí, però Wenger diria que no està en l'executiva que acaba... No, pot proposar, però llavors no és qui acaba decidint. Per sort, Joan. Sí, sí,
2: atenció, no. La FIFA també vol evitar pèrdues de temps per simular lesions.
1: Sí, excepte en els casos que quedi clar que el jugador atès hagi estat objecte d'una falta que ha comportat una targeta pel rival. O sigui, a mi em fan una falta, i és una falta tan dura que el rival veu groc o vermella... Aquesta regla, això que diré ara, no val. Però, si és una falta que no ha comportat targeta, a partir d'aquí, el jugador que és atès per les assistències mèdiques haurà d'esperar un minut quan marxi la banda abans de poder tornar a entrar al terreny de joc. Per tant, simular lesions tindrà, com a conseqüència, un minut fora del camp.
2: Ai, Vinícius. Ai, he pensat el mateix. Vinícius.
4: Aquesta em sembla bé.
2: Ja, però torna a ser subjectiu, perquè així s'ha fet mal de veritat i l'àrbitre...
1: No, considera...
2: No, però potser s'ha fet mal, l'àrbitre considera que no i el fot està un minut a fora. Vull dir que
1: bé,
2: hi haurà casos
1: podrà
2: que seran...
1: pagar algun just per pecador, sí.
2: No, és això el que dic.
1: Però és veritat que si una entrada és...
5: L'objectiu és que si han de simular s'ho pensin dues vegades perquè estaran un minut a fora.
1: I si és una... Se suposa que si et fas mal és perquè t'han fet una entrada suficientment dura com perquè treguin una groga al rival, també, no? Que a vegades no, però... normalment.
2: Jo crec que tots tenim al cap el per què fan això, perquè hi ha accions molt evidents de dir, tio, està fent comèdia, però potser n'hi haurà algunes que, com dic, pagaran justos per pecadors, perquè potser algú s'haurà fet mal, l'àrbitre considerarà que no, i es quedarà un minut menys aquell equip.
1: És que l'àrbitre, de fet, no ha de considerar. L'àrbitre simplement li dirà un minut fora.
4: Clar.
1: I ja està.
2: Si l'han d'entrar a atendre, vols dir?
1: Sí, sí, clar.
2: Va.
1: Amb la qual...
2: Si simula, si perd temps i entra a les assistències, li dirà, vinga, doncs ara un minut fora, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Que t'acabin d'atendre allà i a posar el reflex o el que faci falta.
1: Sí, sí.
2: Es vol posar fre també, en aquesta línia, a les simulacions de lesions de porters o porteres.
1: Sí, que molts...
2: Com Catacoll a Oslo.
5: Sí, exacte.
1: Que molts equips tenen categoria femenina, com Catacoll, o el Chelsea, que ho fa molt, com en la masculina, utilitzaven com una espècie de temps mort perquè l'entrenador o entrenadora de torn reordenessin l'equip i donés instruccions. Doncs bé, si un porter o portera cau a terra perquè s'ha lesionat, els futbolistes d'aquell equip no se'ls permetrà acostar-se a la banda per rebre instruccions del seu tècnic. Aquí m'imagino que el quart àrbitre haurà de controlar també el cotarro.
2: I si van a veure aigua? Aquí s'ha de dir que begui aigua però que no li mengi l'orella a l'entrenador o entrenadora del que li doni una ordre. No?
1: Entenc que serà feina de l'àrbitre i del quart àrbitre. Ja s'espavilaran.
2: I, atenció, hi ha canvis en el protocol del VAR, però serà després de la publicitat, de seguida.
6: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
7: Falten 7 dies.
2: 7 dies falten perquè arrenqui el Mundial i estem repassant aquestes noves normes que hi haurà, de pèrdua de temps i tot això, i canvis al protocol del VAR.
1: Sí, es podrà revisar una segona targeta groga que comporti l'expulsió d'un futbolista.
2: Aleluia. És una cosa que he reclamat durant molt de temps. I l'altra que vindrà ara també, la dels corners. M'encanta.
1: Sí, podrà entrar al VAR en cas que xiuli un córner per error. En aquest cas, la decisió podrà corregir-se només abans que s'executi el córner. I en accions que siguin evidents i que com a màxim triguin 10 o 15 segons a ser revisades. Si no és evident, si és una acció que el VAR diu, escolta'm, doncs...
2: No ho sé veure.
1: No ho veig clar i...

0: Garem massa estona, doncs aquí prevaldrà la decisió que hagin pres l'àrbitre i l'assistent. I aquesta, jo la veritat, me l'he trobat aquesta tarda i és una mica confús, eh? El VAR també podrà intervenir si es comet una falta abans que la pilota es posi en joc en les accions de pilota aturada. Per tant, podrà avisar l'àrbitre tant si hi ha una acció en defensa o en atac que sigui punible. I si és en defensa, per tant, es pot xiular un pare.
1: Com, a veure?
0: O sigui, abans que la pilota es posi en joc...
1: Si en una falta, abans, si hi ha un frecafrec dins l'àrea...
0: Si veu al VAR una acció punible, podrà avisar l'àrbitre.
1: I canviar aquella falta per el penal o per falta en contra o pel que sigui.
0: Sí.
1: Val. A mi, la de la segona groga, crec que era lògic, i la dels corners, també és que un córner injust li pot donar un gol al rival. Sí. A mi em sembla el més lògic. Hi ha coses molt flagrants que hem vist aquest any de dir, home, però si això amb una revisió de 10 segons a la càmera, el del VAR, ho veu que no és córner, no? Doncs està bé, m'agrada. Mm. I dues modificacions més preses a posteriori de la reunió de l'IFAP al març. D'entrada, la llei Prestiani.
0: Sí, un canvi introduït per la FIFA arran del suposat incident racista entre el futbolista del Benfica i Vinícius. A partir d'ara, quan enmig d'una confrontació entre jugadors un es tapi la boca amb la mà, el braç o la samarreta, serà expulsat.
2: Wow, molt bé. Increïble, aquesta.
1: Encara que faci així per aixugar-se la suor del bigoti.
0: No, a veure, tapar-se la boca.
1: No, m'entenem. Jo
2: estic
1: fent d'advocat del diable.
2: Així, a veure... Estàs cagant en tot, mentre...
0: Si tapes la boca es veu, no?
2: Sí.
1: Si estigués jo a les reunions de l'IFAP aquesta, ja veuries com acabaria. No, però és veritat que em genera algunes... no sé, dubtes, alguns dubtes.
0: A veure, si passa així un segon, no d'allò.
1: Va bé, m'agrada. I... acabant amb les seqüeles de la final de la Copa d'Àfrica amb la retirada de Senegal, no?
0: Sí, per evitar un altre cas així, si l'organització de la competició ho considera, l'àrbitre, que la FIFA ho considera, per tant s'aplicarà al Mundial, l'àrbitre sancionarà amb targeta vermella els futbolistes que marxin de l'estadi o del terreny de joc en senyal de protesta per una decisió arbitral. Aquesta norma també s'aplicarà a qualsevol membre de l'estaf tècnic que inciti els futbolistes a marxar del camp. A més, si un equip provoca la suspensió d'un partit per aquest motiu, perdrà el partit per incompareixença. Per tant, això ja està escrit, ja està regulat i no hi haurà mitges tintes quan hi hagi un cas semblant al de la final de la Copa d'Àfrica d'aquest any.
1: Encara no s'ha resolt, no?
0: Anirà al TAS.
1: Esportivament la va guanyar el Senegal, però encara judicialment no. I una última. Hi ha canvi en els cicles d'amonestacions?
0: Sí, són dos targetes els cicles d'amonestacions als Mundials i Eurocopes, eh? Doncs a diferència dels últims tornejos de seleccions, les targetes es netejaran a la final de la fase de grups. Recordo, dues grogues comporten la sanció. Quan comencin, per tant, les eliminatòries, a partir de 16, el comptador es tornarà a posar 0 i les grogues es tornaran a netejar a l'arribar a semifinals per evitar que un jugador, per acumulació d'amonestacions, es pugui perdre la final del Mundial.
1: Va. O sigui, si tu veus groga en la primera jornada de grups i en la segona, et perds la tercera.
0: Ah, exacte.
1: Si veus groga en la segona jornada de grups i en la tercera, et pots perdre els 16.
0: Ah, exacte.
1: Però si no, ja passes net.
0: Passes net i a partir d'aquí, clar, si veus una 16 i una quarta, per semis.
1: Clar.
0: Sí, com que també introdueixen una eliminatòria més, d'aquí també entenc que ve aquest canvi.
1: Molt bé. En general bé, els canvis sí, ens agraden,
3: sí,
1: eh?
3: Sí. Bueno, jo massa complicació, però hi ha alguns que sí i d'altres que veig que provocarà més controvèrsia.
1: Haurem de veure el futbol amb una llibreta.
3: Sí,
2: Vinícius, que s'apunti bé. El tema de la samarreta, el tema de fingir, el teatro del bueno, no, és que serà molt divertit.
4: Són coses que s'hauran d'anar recordant.
0: Sí, jo crec que molts futbolistes ho aprendran a base de càstigs, no? Quan vegin, hosti, que m'he de quedar un minut fora. Això no ho tornaré a fer, no?
1: Hi haurà moments d'algú sentir-se frustrat, impotent, de dir que estava marxant, que ja marxava, no? O que jo, o no.
4: Els canvis és...
2: Els seleccionadors agafaran unes bengales i es posaran allà a fer així, no?
1: Sí, una altra pregunta, ara dubtes que em venen al cap. Qui comptarà el minut aquest que està el jugador a fora?
0: Entenc que el quart àrbitre.
2: Al quart àrbitre li han de pujar el sou, eh?
0: Sí, o això o al VAR. Això veus? No t'ho sé respondre.
1: Com a l'embol, s'ho tirar allà un crono a la televisió.
0: Això, una idea per la realització, jo crec que estaria bé que en aquests casos hi hagués un compte enrere.
1: Clar,
3: seria molt més fàcil, això ho ha dit Xavi Hernández un dia en una roda de premsa, i crec que tenia raó, aturar el rellotge.
1: Sí, tu perds temps, atures el rellotge.
0: Temps efectiu, sí.
1: I que sigui temps efectiu al partit, no?
3: Sí. Jo crec que això és la solució.
1: Ara, jugaríem 3 hores,
4: perquè al final tot aquest muntatge l'estàs fent per intentar compensar les pèrdues de temps. Però clar, si paressis el temps, doncs ja està.
1: No, bé. Gràcies, Molló.
0: Fins ara.
1: Vinga, fins ara. Clara, alguna cosa de De La Fuente o d'Espanya després de l'amistós a la Riazor?
5: Sí, del seleccionador ha dit que avui l'objectiu era més... plantejar el partit a nivell físic, de guanyar sensacions. De fet, és que han jugat molts dels no habituals i han debutat els futbolistes que en principi no han d'anar al Mundial, que creu que un cop ja marxin cap als Estats Units, que ho fan demà, ja es posaran en un altre focus i treballaran d'una manera diferent. I sobre els debutants, elogis per ells, i un dels quals és un del Barça, com és Marc Bernal, ahir d'això.
6: Ha seguido demostrando la categoría que tiene. Un chico muy joven, que juega con mucha personalidad, que tiene mucho criterio a la hora de desempeñarse en esa demarcación tan importante como es para nosotros, que es esa posición de seis de medio centro. Y mejorar, como todos los jóvenes tienen muchas cosas que mejorar, pero la mejor noticia es que tiene tanto potencial que tiene un margen de mejora grandísimo. Entonces, de él dependerá hasta dónde pueda llegar, porque evidentemente tiene pinta de ser un futbolista muy importante de futuro.
5: Demà, com dic, ja l'expedició marxa cap als Estats Units, l'emissor segueix contra el Perú abans del debut del dia 15.
3: I el Bernal va o no?
1: No, no.
2: No, no, no.
3: I la putada que no ha enganxat la Patum de Berga per un dia. és Berguedà.
1: Demà...
3: No, avui és avui la Patum.
5: Sí, però home, hi ha més coses, però durant més dies. El dia fora és avui, però...
1: Sí, avui és...
5: Però també hi ha coses aquesta setmana.
1: I a més avui, a passada per aigua, han hagut de fer-la en mitja, anar arrencant, anar parant... Sí, sí, sí, que és
5: veritat. Temps.
1: Molt bé, Clara, gràcies.
5: Bona nit.
1: Vinga, fins ara.
7: Camí cap al Mundial amb RAC.
1: Queden 7 dies perquè arrenqui aquest Mundial de Futbol 2026, Estats Units, Mèxic i el Canadà, i avui volem començar a fer un compte enrere una mica especial, anant doncs explicant algunes curiositats, històries del que passarà en el pròxim mes llarg de competició. I qui millor que el nostre especialista en futbol internacional, els divendres el tu diràs, que el Jaume Naveira, col·laborador habitual aquí a RAC1. Hola, Naveira!
8: Què tal, Aleix? Bona nit.
1: Què tal? Bona nit. A veure, avui volem arrencar aquest compte enrere parlant de les seleccions que debuten en aquest Mundial, no? Que en són quatre, i vols començar per una que, a més, serà el grup d'Espanya, com és Cap Verd.
8: Correcte, i no només serà el grup d'Espanya, sinó que serà la selecció amb la qual debutarà la selecció espanyola en aquest Mundial. I sí, hem de parlar de Cap Verd per iniciar, un país que es va... independitzar de Portugal el 1975, que va unir-se a la FIFA el 86 i que no va disputar cap fase de classificació per la Copa del Món fins al 2002. Se'ls coneix com els taurons blaus i es van classificar pel Mundial de manera directa, sense haver de passar per cap repesca. Van guanyar el seu grup de la fase de classificació, on hi havia dues seleccions que ja havien estat mundialistes en el passat, Camerún i també la selecció d'Angola. Curiosament, amb el mateix seleccionador i un grup de futbolistes semblant, Cap Verd no només no es va classificar per l'última Copa d'Àfrica, sinó que a sobre va quedar última de grup, o sigui que mira com va canviar la realitat d'aquesta selecció en qüestió de menys d'un any i mig. I bé, doncs hem de quedar-nos amb Ryan Mendes com un dels jugadors destacats, perquè és el seu capità, màxim golejador històric, i també jugador amb més partits. Té 36 anys, juga a la segona divisió turca, i bé, sobretot doncs, destacable que durant 5 anys va jugar al Lille, a la Lliga Francesa. I cal dir que Cap Verd té menys de 500.000 habitants, o sigui que és el tercer país més petit o menys habitat de la història en classificar-se per un Mundial.
1: Tenen, evidentment, molt poques opcions de passar a la següent ronda, però mira, seran allà amb Espanya, amb l'Uruguai, amb l'Aràbia Saudita, en aquest grup de la selecció espanyola. L'altre debutant és, home, aquesta és molt exòtica, Curaçao.
8: És un territori d'uns 160.000 habitants que, de fet, si parlàvem que Cap Verd és el tercer amb menys habitants de la història, el segon és Islàndia i el primer és Curaçao, que de fet doncs, va treure de la segona posició històrica a Cap Verd i es va convertir, doncs, com diem, en el país amb menys habitants de la història de les Copes del Món. Curaçao no és un estat independent, és un territori dependent dels Països Baixos, i llavors, clar, la gent es preguntarà per què forma part de la FIFA. Doncs bé, perquè va heretar el lloc de la Federació de les Antilles Neerlandeses, un país constituent dins del Regne dels Països Baixos, que estava afiliat a la FIFA des dels anys 30 i que es va separar en 5 petits territoris diferents a l'octubre del 2010. Curaçao, com a territori doncs, més gran, més important i on hi havia la seu de la Federació de l'Antic Territori, doncs va heretar aquesta plaça i per tant, ara ha aconseguit classificar-se pel Mundial. A Curaçao jo em quedaria amb el seu seleccionador, que és el mític Dick Advocaat, que té ja 78 anys, és un dels seleccionadors més veterans de tot el Mundial, i ha dirigit doncs, 15 clubs diferents, 8 seleccions també diferents amb més de 40 anys de carrera com a tècnic, i Advocat és una institució als Països Baixos, però també ho és a Curaçao, perquè ell va classificar a la selecció al Mundial, i fixa't que no anava a ser el seleccionador de Curaçao en aquesta Copa del Món, no per una decisió radical de la federació, sinó perquè ell va decidir retirar-se del seu lloc de treball perquè la seva filla tenia problemes de salut. La qüestió és que, afortunadament, doncs, ja dic, la salut de la filla d'Advocat va millorar, i, a més, els jugadors de Curaçao no s'entenien gens amb el nou seleccionador, en Fred Rutten, que només va dirigir els dos partits de l'aturada del març, i, a més, el patrocinador principal de la federació de Curaçao i de la selecció doncs va pressionar molt perquè Advocat tornés. O sigui que, sens dubte, és una de les històries que hem de destacar d'aquesta selecció.
1: Sí, home, sí, ens alegrem, sobretot per la seva filla. Curaçao, que està en Alemanya, al grup d'Alemanya. Per tant, també poques opcions, evidentment, de passar ronda.
8: I amb Costa d'Ivori i amb Equador, que també tenen molt bon nivell.
1: Clar, clar, clar, Déu-n'hi-do quin grup, excepte Curaçao. Anem amb la tercera debutant, Jordània.
8: Sí, una selecció en creixement, coneguda com el Neixama, que en àrab significa els valents. Tot i no haver-se classificat prèviament per un Mundial, des del 2011 no s'ha perdut cap de les quatre edicions de la Copa d'Àsia que s'han jugat des d'aquell moment, i en tres d'elles ha passat la fase de grups, i de fet, doncs, a l'última edició, la del 2023, va jugar la final, que va perdre contra la Qatar de Tintín Márquez, l'ex-entrenador de l'Espanyol. Va aconseguir que Qatar guanyés el títol com a anfitriona. Cal dir que dels 26 convocats de Jordània pel Mundial, pràcticament tots juguen a lligues d'Àsia, i que gairebé la meitat estan a la lliga local, que no és una lliga important, realment, ni en el panorama asiàtic, i encara menys en el panorama mundial. Té només dos jugadors que militen al futbol europeu, i un d'ells, Moussa Altamari, és la seva gran estrella, que juga al Rennes de la lliga francesa. És un equip que, de la mà del seu seleccionador, el marroquí Jamal Selami, vol ser un equip molt ordenat i està en un bloc baix quan el seu rival tingui la pilota, però tot i això hem vist una imatge ben curiosa en els amistosos de preparació, i és que el propi Moussa Altamari, que ara parlàvem d'ell, el capità de Jordània, li va demanar en un servei de porteria de Suïssa als seus companys que, en comptes de quedar-se enrere a defensar com sempre ho fan, doncs que anessin a pressionar amunt. Els jugadors d'atac li van fer cas, els de la defensa no, i per tant l'equip es va partir i van encaixar un gol. O sigui que esperem que facin molt més cas de les instruccions de Selami durant el Mundial, si volen que els hi vagi bé.
1: Sí, perquè a més estan al grup de l'Argentina, la vigent campiona, d'Algèria i d'Àustria. També ho tenen realment complicat. I acabarem amb l'Uzbekistan, que també debuta en aquesta Copa del Món 2026.
8: Sí, és l'última de les quatre debutants que repassem. És una de les seleccions que jo crec que els amants i les persones que seguim més el futbol internacional, jo crec que és un dels equips que teníem més clar que es beneficiaria de l'ampliació de places, perquè porten diversos mundials quedant-se molt a prop d'aconseguir el bitllet per la Copa del Món. Jo crec que des del 2002 Uzbekistan sempre ha estat un candidat per poder classificar-se a la zona asiàtica, i ara doncs, que s'han ampliat les places, Uzbekistan ha aconseguit entrar al Mundial. A més, Uzbekistan és un país que treballa bé a nivell de cantera dins el continent asiàtic. És també una de les seleccions habituals al Mundial Sub-20. Va arribar a quarts de final consecutivament el 13 i el 15, i també va jugar vuitens el 2023. I cal dir que el seu seleccionador és Rečko Katanec, eslovè, que de fet en el seu dia va jugar a la final de Wembley 92 amb la Sampdoria contra el Barça.
1: Que bo.
8: Doncs va haver de deixar la banqueta a mitja fase de classificació per una malaltia que la premsa uzbeca i eslovena doncs, es va publicar que es tractava d'un càncer. Mai ho va fer oficial la Federació Uzbeca, però Katanec va haver de deixar aquesta banqueta, i qui estarà doncs, dirigint a Uzbekistan és també doncs, bé, una persona encara més coneguda, un jugador encara més conegut o un exjugador encara més conegut, com és Fabio Cannavaro, que serà el seleccionador de l'Uzbekistan durant aquest Mundial. Així que, Aleix, aquestes són les quatre seleccions debutants que tindrem en aquesta Copa del Món del 2026.
1: Pilota d'or, el Mundial 2006, Cannavaro dirigint l'Uzbekistan, que està al grup de Portugal, de Colòmbia i de la República Democràtica del Congo, per tant també complicat. Cap Verd, Curaçao, Jordània i Uzbekistan debuten per primer cop en una Copa del Món. I per rematar-ho, a més enllà d'aquestes historietes, curiositats, anècdotes de les debutants, Naveira, vols afegir un detallet de seleccions que sí que han jugat ja una Copa del Món, però que mai havien disputat un Mundial en aquest segle XXI, no? Que són Àustria, Noruega, Iraq, Haití i la República Democràtica del Congo.
8: Sí, sí, fixa't. Àustria i Noruega no jugaven des del 1998. Cal dir que Noruega, el seu últim gran torneig havia estat l'Eurocopa del 2000, on havia estat en el mateix grup d'Espanya, amb algun jugador doncs, molt recordat, com Tore André Flo, aquell gran davanter del Chelsea. Ara amb Stale Solbakken i amb una fornada doncs, tan interessant com la que tenen amb Haaland, amb Strand Larsen, amb Odegaard, amb Sørloth, doncs Noruega s'ha plantat en aquest Mundial. La selecció austríaca, com dèiem, no jugava des del 98. Ara, doncs, amb Ralf Rangnick estarà en el Mundial, tot i que sembla que Christoph Baumgartner doncs, no podrà estar disputant aquest Mundial, que és un dels jugadors més importants d'Àustria. També Iraq, des del 1986, des de l'anterior Mundial que s'havia disputat en sol mexicà, doncs, no havia jugat cap Copa del Món. Iraq, per cert, el 2009 havia estat campió de la Copa d'Àsia molt poc temps després que hi hagués doncs, la guerra iniciada per Estats Units dins del seu territori. Haití no jugava des del Mundial 74 i la República Democràtica del Congo, fixa't si ha passat temps, que fins i tot es deia diferent. Quan va jugar el seu únic Mundial era Zaire, ara és la República Democràtica del Congo, i també doncs, veurem si tenim a l'aficionat que es disfressa de Patrice Lumumba, que va ser un heroi de la independència de la República Democràtica del Congo i que ja l'hem vist molt doncs, en els partits d'aquesta selecció.
1: Molt bé, ja veig que tu t'ho passaràs pipa amb aquest Mundial i amb totes aquestes seleccions una mica exòtiques, no? I d'un nivell inferior que també participaran, però que, per què no, poden donar alguna sorpresa. Molt bé, la Beira, ens seguim parlant. Una abraçada forta.
8: Que vagi molt bé, una abraçada, Aleix.
1: Aquests dies, en aquests 7 dies que queden perquè arrenqui el Mundial, anirem fent aquestes petites píndoles per conèixer diversos aspectes esportius o ambientals o socials del que suposarà aquest Mundial 2026. Avui amb el Jaume Naveira hem parlat de les seleccions que debuten: Cap Verd contra Espanya, Curaçao, Jordània i Uzbekistan. Uzbekistan entrenada per el mite Fabio Cannavaro, pilota d'or per aquell Mundial del 2006 que guanya amb el cop de cap de Zidane, que fa que França perdi. Doncs això, és que clar, aquest Mundial...
3: I que el pal dret de la porteria del gol nord del Camp Nou, sí. Hi ha un rastre de Cannavaro.
1: Sí, tens tota la raó del món, sí. Sí. Quina nit aquella amb pluja, fent el 2-0, amb aquell Barça de Guardiola, sí, sí, meravellós. És moment, un quart d'una de la matinada, de seguida el tu riuràs amb l'Edu Mutante, però és moment de regalar un pack de Wondergol. La primera persona que truqui ara, el 902-47-700, s'emporta aquest pack de Wondergol, que és les capibares del Mundial. És en masculí. Els capibares del Mundial. Els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. És molt graciós i molt divertit. Doncs Mr. Wonderful, els de les tasses, els de les llibretes, han dissenyat una col·lecció de 15 bolígrafs amb capibares que porten una samarreta de 15 seleccions diferents. Són d'aquests bolígrafs esborrables que estan tan de moda.
4: Sí, sí,
1: tu que tens fills,
4: sí, sí.
1: Que sí, no?
4: Els agraden més els capibares.
1: Clar, i tenen, què són, bolígrafs que tenen un cap d'animal, i llavors tu l'obres, pintes i pots esborrar el que pintes. Doncs això, doncs n'hi ha 15 que són de la col·lecció de Mr. Wonderful Wondergol. Un va amb la samarreta Espanya, l'altre amb l'Argentina, l'altre amb França. Són 15 bolígrafs diferents amb 15 capibares diferents. Si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, ja ho saps, eh? Ves al teu quiosc i compra una blind box, una capsa cega, en què hi trobaràs un bolígraf esborrable amb una capibara vestida d'una selecció del Mundial, un clauer i un cromo. I ara sortegem un pack de Wondergol amb els 15 bolígrafs de les 15 capibares a la primera persona que ha trucat, que ja la tenim en línia, no? Hola, bona nit.
9: Hola, bona nit.
1: Com et dius?
9: Joan.
1: Joan, des d'on truques?
9: L'Hospitalet de l'Infant.
1: Hospitalet de l'Infant, perfecte. Plou aquí?
9: No, aquí no.
1: Aquí, no.
9: Aquí
1: fa vent.
9: Quatre gotetes aquí, i poca cosa.
1: Aquí fa vent, normalment.
9: Sí, aquí ens dona la guitza.
1: Aquí bufa el vent, sí. Vinga, va, juga amb nosaltres. Qui mereix el Wonder Goal en aquest Mundial que ha de començar d'aquí a 7 dies?
9: Bueno, esperem que Espanya.
1: Perfecte. I qui no el mereix?
9: Doncs França.
1: França. No sé per què a la gent li cau malament França. Ja és el segon vot que tenim.
4: No sé per què.
1: No sé per què, no volen que guanyi. Molt bé, doncs, escolta, Joan, cap a l'Hospitalet de l'Infant, aquest pack de Wondergol amb els 15 capibares vestits del Mundial, cortesia de Mr. Wonderful. Una abraçada, no pengis.
9: Gràcies, Alèxia, a tots.
1: Adéu, adéu, vagi bé.
9: Adéu, bona nit.
1: Ens queda una cosa, només, que és saludar un moment al Miquel Agut. Hola, Miquel.
10: Un moment ho dius tu, eh?
1: Què tal? Un moment, perquè tampoc tenim tant temps, no? Però és interessant avui, perquè hem estat reclamant que la gent del Girona digués alguna cosa després del descens.
10: 90 minuts de roda de premsa, tu.
1: Una hora i mitja ha durat.
10: Sí, clar, però és que hi havia quatre portaveus. El president del Figeli, hi havia el president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, el director general Ignasi Masvegà i el director esportiu Quique Càrcel, i a més torn il·limitat de preguntes. O sigui, hem acabat tots, necessitàvem sal de fruites per baixar tanta pregunta. Vull dir que al final, doncs mira, això, des de les 12, dos quarts de dues.
1: Les coses com siguin, jo he estat el primer de dir que no entenia com una setmana després ningú sortia a explicar res, ni a transmetre una mica d'il·lusió, o a calmar els ànims, o a assumir culpes, o a fer autocrítica, i avui ho han fet, i ho han fet allò amb torn de preguntes obert, més d'una hora i mitja, per tant, bravo, avui sí. El Girona ha fet, crec que el que tocava, no?, per molta gent que hauria estat tocada, trista i emprenyada pel descens del Girona. Va ser un cop dur, eh? No, la sensació és de, va, faran el gol, ja sé que ha passat uns dies, però jo no acabo d'entendre com s'han deixat perdre la categoria, perquè estaven mig salvats, eh?
4: Perquè l'ensurt va ser, és a dir, no sé, potser des de dins sí que ho veien a venir, però fins a dos o tres jornades abans del final ningú s'ho podia imaginar.
1: No. Hi havia més candidats a banda del Girona, de deies, no, aquest baixarà segur, aquest també, no? El Llevant, sí, per exemple.
2: Sí, el Llevant, o fins i tot veies pitjor l'Espanyol, haver-hi un moment, i
4: per la dinàmica.
2: Jo pensava que tots dos se salvarien, no esperava aquest final.
3: És que en 8 partits no hem guanyat cap.
1: No, 3 empats han fet en les últimes 8 jornades, Miquel, va ser?
10: Sí, 3 de 24. De fet, és una temporada en què a la primera volta hi ha només un punt dels primers
1: 15
10: o 18, fins i tot, però vaja, i després al final hi ha aquest 3 de 24. Clar, al final, d'alguna manera, gairebé que estàs llançant 40 punts a la brossa, que en una lliga com aquesta, en què està tot tan igualat, doncs, esclar, al final acaben marcant-te, i es nota que aquest descens ha fet més mal al club, per inesperat, que el del 2019.
1: Ara sentim què n'han dit en aquesta roda de premsa, com deies, llarga, d'una hora i mitja, però s'ha anunciat Mitchell a l'Ajax, que era un secret a veus, i avui he llegit a mundodeportivo.com, crec que poc ho publiqueu, que voldria Ter Stegen allà. Mm-hmm. De fet, que seria una magnífica notícia pel Barça.
3: És una informació que va donar Football Internacional fa unes quantes setmanes i que es va desmentir.
1: I en canvi avui vosaltres dieu que sí, que a Mitchell avui li agradaria que Ter Stegen jugués a l'Ajax.
3: Però es va desmentir.
1: Ah, sí?
3: Però bueno.
1: Bueno, a veure què passa. Pel Barça seria una bona notícia.
10: Sobre això, deixa'm dir només que, per breu que hagi estat el pas de Ter Stegen pel Girona, avui se l'ha esmentat quan s'ha fet balanç de la temporada com una de les lesions clau, juntament amb la de Benat, per entendre que l'equip s'hagi desplomat en el tram final de temporada, perquè entenien el club que, a banda del nivell futbolístic de Ter Stegen, si no s'hagués lesionat, el lideratge que podia imprimir al vestidor segurament hauria estat molt útil per entomar, en el cas que s'hagués arribat, un context complicat com el que ha acabat conduint l'equip a segona divisió.
1: Sí, va ser un cop dur, perquè és veritat que Ter Stegen, no sé si hauria aconseguit la salvació al Girona o no, però que havia de ser el porter titular i decisiu o el tram final era així, per això el van fitxar o el van aconseguir la sessió. Què s'ha dit, Miquel? Fes-nos un resum d'aquesta hora i mitja.
10: Doncs mira, primer, per si algú tenia algun dubte, que l'objectiu serà tornar a primera divisió el més aviat possible, perquè també hi havia qui pensava que potser la propietat no és que es desentengués del club amb el descens, però sí que relaxava una mica els objectius de cara a la temporada vinent. No és això, i a més han volgut reforçar des del primer moment, així ho ha fet Pere Guardiola, la figura de Quique Càrcel.
11: Nosaltres, com a accionistes, la màxima confiança al Quique Càrcel i al seu equip. El Quique porta 12 anys en aquest club i ha fet 6 play-offs i 6 anys a primera divisió, amb 2 ascensos i un any a Champions, que ni els millors somnis de cada un de nosaltres pensaven que podia ser una realitat. Per nosaltres, la realitat és que per Quique torna a ser el millor per liderar-nos aquest projecte que comencem avui mateix.
10: Doncs això, que les millors mans són les de Càrcel, que té contracte fins al 30 de juny de l'any que ve, i que també ha respost moltes preguntes en aquesta sala de premsa, com per exemple que ningú no s'esperi una plantilla tancada aviat, sinó que caldrà temps.
12: Hi ha algunes coses que ja també s'han treballat durant l'any, que estan més avançades, que també les veig molt, molt pròximes, perquè ja estan treballades, però ens anirem a un mercat que no tindrem la plantilla feta tampoc el dia 15 de juliol. Això serà així i ja ho aviso abans que tot el haters m'estiguin dient de tot.
10: Doncs això és el que deia Càrcel, dedicat als haters, que els té els fans, però també té els haters. Diu que necessiten, abans de començar a fer moviments d'entrada i de sortida o de resoldre casos com el d'Estuani, que ha acabat contracte ara, però que tindria ganes de jugar una temporada més amb el Girona i el Girona tindria ganes de comptar amb ell a segona divisió, el que cal és tenir un nou entrenador. Diu Càrcel que no té pressa. Se li ha escapat, potser, que hi ha entrenadors que encara estan en promocions d'ascens, o sigui que podríem mirar en promocions d'ascens a primera divisió o a segona divisió quins entrenadors hi ha que poguessin ser susceptibles d'arribar a Girona, per exemple... Ve al cap Rubi, ve al cap Luis García i ve al cap Adai, perquè està entrenant amb l'Europa per pujar a segona divisió i és exjugador del Girona. Això agafant-nos a aquesta suposada relliscada que ha tingut Càrcel, que diu que fins que no hi hagi entrenador no es podrà començar a escampar una mica tot aquest dubte del mercat que té el Girona a les portes del descens a segona divisió per anar formant una plantilla, i un entrenador que a banda d'un estil futbolístic determinat haurà de tenir una altra cosa.
12: I després és molt important en el punt que ve aquest entrenador, per mi és una opinió que jo tinc, perquè ara mateix jo crec que aquest estat mental que hem viscut aquí, necessitem algú que vingui i realment ens doni energia a tots, no?
10: Necessita energia. De fet, Càrcel ha explicat que després del descens, si no arriba a ser perquè Pere Guardiola el va animar, ell gairebé hauria renunciat al càrrec perquè estava més tocat i més abatut que mai. I per acabar d'escoltar veus, la de Pere Guardiola una altra vegada, explicant que estan analitzant diverses alternatives a Montilivi per si en el futur han de construir un nou estadi pel Girona, que sigui propietat del club, que no sigui municipal i que hauria d'incloure en el finançament un projecte que també tingués una part de finançament privat i que, evidentment, tingués una part lúdica més enllà del que és un estadi de futbol. Un complex d'entreteniment, vaja.
11: Nosaltres la nostra intenció, la primera de totes, era, ostres, intentem, doncs, Montilivi, no? Per què no intentem fer-ho aquí? Però la realitat és que no podem. Llavors estem en... portem molt temps, perquè és veritat que tenim gent específica en el club treballant per això, portem molt temps analitzant el projecte de l'estadi.
1: Té to de Pep, una mica, sí. No? Una mica de... Sí, es nota que espera Guardiola, sí que són germans.
10: Per cert, la temporada que ve, la meitat d'ingressos que la passada aniran 75, en seran 37, això incloent els 16 milions que la Lliga dona com a club que acaba de baixar de categoria, i a més, la Ciutat Esportiva hauria d'estar acabada el 2028.
1: Molt bé. Tan convençut, tan tranquil·litzat, tan il·lusionat, Miquel?
10: Jo crec que cap de les tres coses, perquè ha estat una roda de premsa que ha estat molt bé plantejar-la, perquè no tots els clubs ho fan, però a més d'això, potser calia algun anunci com més concret, diguéssim, d'alguna manera, i queda tot molt obert. En tot cas, s'ha d'aplaudir que el club faci això, doncs han posat límit, i després caldrà que, a mesura que passin les setmanes, els mesos, es vagin veient coses que tornin a engrescar l'afició, perquè realment ho necessita després d'aquest cop.
1: Molt bé, Miquel, anem parlant. Moltes gràcies.
10: Una abraçada.
1: Adéu, vagi bé. El Miquel Agut, avui pendent d'aquesta roda de premsa del Girona, que ha baixat a segona divisió, i l'Europa i el Centre Esport Sabadell estan intentant pujar a segona divisió. De fet, demà el Sabadell ha de remuntar contra el Madrid-Castilla, Clara, si vol seguir viu, per l'ascens a segona.
5: Estàs nerviós?
1: Una mica, sí. Una mica, sí. Passa sí. Que no tinc massa esperança, sí.
5: No,
1: després del 2-0 de l'anada, no.
5: Clar, recordem que vam perdre 2-0 al Di Stéfano. Un resultat que, com a mínim, han d'igualar aquest avantatge de dos gols. Recordem que si hi ha empat en el global de l'eliminatòria, hi ha pròrroga, però no hi ha penals, i passa l'equip que ha acabat millor classificat, que en aquest cas és el Sabadell. Això és una cosa positiva que té l'equip de Ferran Costa. Avui el club ha informat que quedaven menys de 1.000 entrades a la venda. De fet, pot ser la millor entrada del segle XXI a la nova Creu Alta. Parla el tècnic Ferran Costa.
13: Jo tinc moltíssima confiança en el meu equip, tinc moltíssima confiança en la màgia que té aquest estadi i tinc moltíssima confiança en el futbol que podem fer. Llavors, ho tenim allà, ho hem de construir entre tots, ho hem de lluitar entre tots, perquè les coses soles no venen, s'han de treballar, però sento que estem preparats per fer-ho.
5: Per demà el tècnic té tots els jugadors disponibles. Recordem que al Madrid hi ha jugadors, a Mari Castilla, hi ha jugadors que han jugat Champions, com Thiago Pitar, per exemple, o que han jugat a la Lliga Espanyola amb el Madrid, que ara estan recursant al filial. El partit és a les 9 i n'estarem molt pendents de RAC més 1.
1: Sí, que bé, perquè demà hi ha el Penya-Bascònia,
5: sí.
1: I fem sí. El Sabadell-Mari Castilla. Sí. Demà, a veure si el Patufet s'adorm ràpid i així puc mirar tranquil·lament des de casa el Sabadell-Madrid-Castilla i ja la remuntada, com a mínim igual a l'eliminatòria.
2: No cridi, sobretot.
1: No cridem. Clar, clar, el que no podré fer és celebrar gols, puc aquí.
3: Mare
1: meva. Mare meva, mare meva.
3: A quina hora juguen?
1: A les 9. Sí, ara està dormint, sí, sí, cap a les 8, sí? 4:15 està dormint.
3: Quina imagina. Sort, tu.
1: Si tot va, si tot va bé, sí. Us heu fixat que no hem parlat del Barça ni del Mercato... És estrany, eh?
4: S'ha mogut poca cosa,
1: s'ha
4: no?
1: Poca cosa, sí. Sí, sí. No voleu fer cap comentari de Julián, de Bernardo...
3: Discreció.
1: Antoni Gordon...
2: Hi ha un partit dels Legends, no? On sí. És el partit que
1: a
2: va
1: Corea.
2: Jugar Deco a Corea, això.
1: A Corea, sí.
3: Deco, Bojan, Rivaldo...
2: Per això tot està tranquil.
1: Vale.
2: Està bé.
1: Però abans del Mundial, difícil, no?, que es mogui alguna cosa, perquè sabem...
4: No, va quedar pocs dies, eh?
3: Sí. Jo em vaig jugar... Vaig estar a una penya del Barça, de Sant Martí Sarroca, diumenge passat, i em vaig jugar a esmorzar amb... O sigui, hauré de pagar uns quants esmorzars. De que...
1: Esmorzar de forquilla, del bo, eh? D'aquest...
3: Ma, clar, collons.
1: Va,
3: vull dir, veiem, que estàs parlant mi, eh? Vull dir, no és uns cruzanets com aquests, no, vull dir... I... L'aposta era que abans del Mundial venia Julián Álvarez, o sigui...
1: O sigui, et queden 6 dies, et queden. Perquè s'acceleri
3: sí,
1: tot això.
3: Sí, per estalviar-me una pasta.
1: No,
2: No té pinta, eh?
3: No fa pinta.
2: Palmaràs com
1: la sang. La sensació ara és que fins a juliol o acabat el Mundial, que ja vol dir finals de juliol, no es mogui massa cosa. Però mai se sap, mai se sap.
3: Esperem.
1: Mai se sap.
3: Jo confio en Déu.
1: Confia. Molt bé. Esteu a punt?
2: Som-hi.
1: Vinga, anem a tancar tertúlia sempre amb una mica d'humor.
14: Tu riuràs amb Edu Mutante. Un programa d'humor dins de la secció d'esports que fan cada nit.
1: Doncs això, hola Mutante.
15: Què tal?
1: Què tal? Bona nit. S'ha acabat re fa unes horetes, aquest partit d'Espanya a la Corunya amb Iraq, empat a un. Saludem al míster Luis de la Gente. Què tal, don Luis?
16: Bueno, buenas noches a todos. Saludar, Juan.
3: Hola.
16: Oye, ¿no vamos a limar las perezas antes del Mundial?
3: No, usted oye, fácil.
16: Bueno, venga. Oye, María, ¿qué tal?
17: Hola,
16: ¿hacéis vacaciones? ¿Coincidís?
17: No.
1: ¿Cómo os preocupa sempre per tots els periodistes? Claro. Sempre pel nom de pila...
16: Anaís, oye, ¿cómo está la ballena?
17: Bien, está bien.
1: ¿Qué ballena?
16: ¿Qué tiene una ballena?
17: Sí.
16: Tiene una ballena a su nombre.
1: Ah.
16: Y entran en el ordenador y miran a ver dónde está la ballena.
17: Jo li vaig regalar al Santi, que li agradaven molt els animals. Té una balena adoptada.
1: Balena?
17: No és broma, això es pot fer. Sí, tu apadrines una ballena.
1: Té un xip i la va seguint.
17: Els diners van per una ONG que preserva els animals.
3: Viu en estat salvatge o està en un aquari?
17: No, viu en llibertat. Mira, doncs per Estats Units.
16: Juan, te voy a regalar una a ver si li vamos a perezas. Bueno, pues ya habéis visto el partido, la selección está fuerte, como una patada en una puerta, en un allanamiento de morada. Y bueno, todos aquellos que critican la selección y la lista del Mundial, lo primero, no son españoles. Y hay que gritar bien alto, ¡viva España! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva la cabra! ¡De la Legión! ¡Viva la Policía Nacional!
1: Vinga, ja està, gràcies.
16: ¡España!
1: Gràcies. I encara, això encara
16: España.
1: No ha començat el Mundial. Deixi de fer flexions. Ja està, deixi de fer flexions.
16: España.
1: No passa res, oh. Bé, hem vist a Florentino Pérez avui a l'Horizonte, programa de l'Iker Jiménez. Què tal, Iker?
18: Buenas noches y bienvenido a la nave del misterio.
19: Horizonte.
18: Cuarto milenio con Florentino Pérez. ¿Mito o realidad? Hay quien afirma haber visto un conductor poniendo el intermitente en una rotonda. Incluso hay quien va más allá y afirma haber metido el USB en la primera, en la entrada del ordenador. O lo sucedido hoy en Cuarto Milenio, Horizonte, la nave del misterio, donde Florentino Pérez afirma tener 150 millones para fichar por lo menos a un jugador. ¿Verdad que sí, Carmen? Los pelos como clavos el 12. Presidente, ¿qué nos puede decir? Bueno, pues ¿qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Pues lo que diga el ABC, pues que no tenemos dinero, pues fíjese usted, 150 millones sin llamar a las eléctricas y sin pedir préstamos con un interés más grande que el escote de la mujer de Icos Jiménez. Sí, que es que era imposible concentrarse en la entrevista porque se te van los ojos ahí. ¿Y qué quiere que le diga? Pues el señor Riquelme, pues es un peligro para la integridad física y moral del Real Madrid, que quiere convertir el club pues en la isla fantasía.
1: Sí, deixi de faltar el respecte. Deixi de faltar el respecte, home. A més, miri, li preguntem al mateix Enrique Riquelme... Gràcies, senyor Florentino. Li preguntarem al senyor Enrique Riquelme alguna cosa més que vulgui afegir a banda del que ja ha dit, en Pablo Motos, el fitxatge de Haaland, de Rode...
16: Pues la verdad que nada más que añadir. Tenemos a Raúl, a Hierro, a Rodri, a Haaland, al Marqués del Nabo...
1: No, Vicente del Bosque.
16: Bueno, porque no l'havies vist en la dutxa.
1: No, i és que a més... Això va ser un error, crec, que no m'ho explicat.
16: En los 70, decían que iba con su hermano pequeño en la dutxa.
1: Això ho ha explicat el Poli alguna vegada a la secció. No, però crec que ens vam confondre perquè ell és marquès
16: del Nabo.
1: No, ell és marquès i llavors el van fer cofrade de la cofradia del Nabo.
16: Del Nabo.
1: I aquí hem ajuntat els dos conceptes perquè té un bé de Déu entre les cames. Llavors hem dit que marquès del... Però no és. És una cosa és marquès i l'altra és de la cofradia del Nabo. I és oficial que anirà amb Enrique Riquelme, també. L'ha fitxat a Vicente del Bosque.
16: Vicente del Bosque, marqués del Nabo, con
1: su
16: pequeño. Y pues estoy encantado con esta emisora porque me habéis hecho la campaña apoyándome a mí. Y la verdad es que no puedo pedir más. Y me comprometo ante notario que si salgo presidente, Juan Poquí hará el saque de honor del primer partido que presida.
4: ¡Bravo!
1: Si a poquita agradaría o no.
3: Señor Riquelme, no va a pasar. Eso no va a pasar.
1: Ni ante notario, ni
16: ante notario. Y ya hemos puesto que si no haces el saque de honor, pagas el abono de todo el año de los socios.
3: Para usted, yo no, desde luego.
1: Seguro que aguantaría muchos votos. Bien, cambiando de tema. Anem amb el tema de Julián Álvarez. Señor Enrique Cerezo, ¿qué tal?
15: Buenas noches. Hombre, oye, qué gusto da venir a este programa rodeado de bellezones. Y de Juan Poquí también.
1: Avance.
15: Que conmigo en los 70 hubiese sido el Alfredo Landa de la época.
1: Bueno,
15: sobre Julián, oye, todo en esta vida tiene un precio y si Julián quiere jugar en el Barcelona, que juegue, pero a precio de mercado. Si un piso alquiler vale en Barcelona 1.500 euros, Julián 150 millones, más o menos. Eso sí, os hacemos una rebaja. Si viene a Neisita a negociar con un vestidito
4: fresquito. Tira la copa y no surtis fins aquí 20.
15: Marcando tendencia.
1: Evolucioni, va, sisplau. I sembla d'un altre segle, vostè sembla d'un altre segle. I respecti els periodistes d'aquesta taula. Abans d'anar amb lo Perú, avui especial finals europees, ja que les hem tingut en aquestes últimes setmanes, una mica de seleccions amb participació del Barça, per exemple, als Països Baixos. Frenkie de Jong va jugar amb Algèria.
15: Bueno, lo primero que quiero decir que me parece una vergüenza a periodistas que cobran cosas que no son suyas y no las devuelven.
3: Pero
15: bueno, luego habéis visto que estoy al 100%, ayer jugué los 90 minutos.
3: Home, clar, un any
15: d'estat. He sido inteligente y me he dosificado todos estos meses
3: el pelo al Barcelona
15: para llegar al Mundial a tope, para ganar un título para el Barça, para que luego digáis.
3: No, para el Barça.
1: És que en el fons ho fa pel bé del Barça.
3: Sí,
1: ell s'ho creu. Ell s'ho creu. Molt bé. Gràcies, Frenkie, sort al Mundial, eh?
15: Venga.
1: Adéu. El debut és Països Baixos i Japó.
15: Japón, ja veréis tu, Oliver i Benji, que me los como con patata.
1: Vinga, va, anem amb l'U Perú, finals europees.
19: L'U Perú de RAC 1.
1: Avui amb el José María García, el nostre.
20: Saludos cordiales, sí. Pero antes de ese uno por uno y con la vista puesta en el Mundial, nos vamos a Estados Unidos, don Damián.
1: No, encara no hi és. No. I arriba, crec que dilluns o dimarts arriba el Damià als Estats Units, que serà el nostre enviat especial. Anem amb la final de la Conference League, va ser un Crystal Palace 1, Rayo Vallecano 0.
20: Infidelidades, no por ser la tercera, es la de menos. De hecho, algunos incluso hasta la prefieren antes que la segunda. ¡Ojo con eso!
1: Ho diu per la tercera competició europea, eh?
3: Ah,
1: va, va. Va, anem amb l'altra, l'Europa League. Friburg 0, Aston Villa 3.
20: La porta en un buffet libre. No hay partido. Lo mismo que en esta final, donde en Aston Villa arrasó como el bueno de Young. Si le das carta libre en el buffet del hotel.
1: I l'altra final europea que vam tenir és el PSG-Arsenal, no?
20: A la Paris Saint, sí. Ni especial, ni enviados a París, ah, ni entrevista. Sí. Pareceix ja el grupito este de Núria Casas, Jordi Grado,
1: no, Jordi
20: el
1: otro, Grau.
20: El de la moto, no, David Bernabéu. No tenéis ni puta idea.
1: Vam parlar dissabte amb l'Oriol Jové, vam connectar amb París.
20: Vam parlar, sí, també de l'Atlètica. Sí, Lleida, que pots manda estafador.
1: Sí, pots parlar del que vulguis. Diumenge vam connectar amb París. Vinga, va. No, valora, José María García, valora aquesta final, 1-1.
20: Prueba de embarazo. Sí. Hubo tensión en la final, que se resolvió por un fallo en la noche de penalti. Como pasa con los embarazos.
1: Va, ya está, va. Tens aquí, vinga. Ai, quina temporada has fet dur per uns, eh? Ha estat divertida.
0: Sí, sí, sí. M'ha costat la salut.
3: Ja ha acabat?
1: No, no, ara ve el bo. Ara ve el bo, però volia fer un parón.
3: I aquí se'n va de vacances, potser hi ha més gent.
1: No, ell seguirà venint. Però vull dir que està molt xula la temporada.
20: Ai, que facturar!

0: Què tal, Sergio Ramos? Bona noche.
1: Bueno, bona noche.
0: Bona noche. Bé, primer de tot, jo crec que és actualitat rabiosa, eh? A més, hem de saber com està la compra al Sevilla, ho teniu tancat. Jo, és que et van veure amb aquell punt més empresarial, no? Mulleretes, amb el PowerPoint, no sé com... Què et va semblar? Semblaves un professor d'universitat, no?
1: Bueno, que cabe duda que és. Que és una ropa que solo me la pongo cuando la Pili quiere que juguemos a la universitaria y el decano.
0: No puc creure, va. No, sisplau. Vull saber com està la compra-venda del Sevilla, va.
1: Y bueno, la verdad que en ese aspecto, y como bien expliqué, pues hay 3 millones y medio de deuda. No, pero bueno, no. Como le dije a la Pili haciendo de decano cuando vino a pedirme subir nota, déjame que coja el puntero, la hace. Abre los ojos.
0: No, que he vist la frase. No, vull saber, no. Ja queda clar.
1: Que cabe duda, no?
0: Per tant, el deute és de 3 milions. Jo crec que és més confós, no? Crec que no...
1: Bueno, esa es tu opinió, no? Sí. Però al final... ja l'expliquen el spa, no?
0: Sí. Gràcies. Et veurem amb més rodes de premsa? Saps si n'has de fer alguna més o no?
1: Bueno, que cabe duda, no? Que estamos esperando, no? Estoy con el micro en la mano y voy ensayando con la Pili.
0: Va, sí m'agrada.
1: Pidiéndole declaraciones.
0: Edu Votante, al Turri Brat. Clar, jo em miro el guió per sobre i quan he vist el puntero l'àcid el que venia després, dic, no, això no, sisplau. Però queda clar. Tens bolos o què?
2: Doncs mira, el juliol tornem al Teatre Muntaner, que estan ja les entrades...
0: Saludos cordiales?
2: Sí, saludos cordiales al Teatre Muntaner. Les entrades estan a la Tràpalo, teniu el link al meu perfil d'Instagram, @edumutante, doncs allà...
0: El juliol, tot el juliol, o tens el...
2: No, dates així...
0: Dates disperses, sí, per setmanal.
2: Crec que és dissabte 11 de juliol, a 11:15.
0: Molt bé. Doncs si voleu aneu i que us ho passarem
2: molt bé. Horari d'estiu.
0: De veritat.
2: Al teatre.
0: Ai, gràcies, Mutante, de veritat.
2: A tu.
0: Una forta abraçada. Maria, Anaïs, Poquí, és un plaer compartir els dijous amb vosaltres. Crec que fa 6 anys que compartim els dijous.
3: Tants?
0: Sí. Jo estic tancant la 6a temporada al capdavant del Tu Diràs. L'any que ve arrencarem la 7a. I tot va bé.
3: I què? Ens has de dir alguna cosa o no?
0: Sí, arrencarem la 7a l'any que ve.
3: El dijous, amb el Dream Team, eh?
0: Sí, en principi, sí.
3: I en final? Perquè clar, parles en principi, però...
4: Hem de negociar. Ja t'enviarem els nostres representants.
0: Ah, sí, m'agrada.
3: Jo puc i negociar.
0: Amb un bon esmorzar de forquilla.
5: Callos i capipota.
0: Que tingueu unes bones vacances.
3: Igualment.
0: No ha agradat massa a l'altra banda de la taula els callos i el capipota, no?
4: Pernil.
5: Què collons?
4: Allò que no saps què són, a mi...
0: Gaudiu del Mundial i gaudiu de les vacances. Gràcies.
4: Igualment.
0: Adéu.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: L'última possessió.

0: 3 quarts d'una, tancarem, com fem habitualment els dijous, el programa amb una mica de bàsquet, amb l'última possessió, amb el Dani Aguilar, que ja el tornem a tenir per aquí. Sí, és que, com dèiem a l'inici, que ha girat com un mitjó.
1: Sí, noi.
0: El que semblava de dir, mira, el Barça li pot anar bé un Tenerife a la semifinal, de veure si el Madrid avui fora de casa doncs acaba caient, no?, com l'altre dia.
1: No podem mai fer previsions, no, ni prediccions, ni res, perquè ens equivoquem. No, sempre ens equivoquem.
0: Ara mateix el Madrid és favorit jugant el tercer partit a casa, i el Camp Múrcia, després del que hem vist avui, doncs sembla un pèl més favorit que el Barça jugant.
1: També et deia ahir, per no faltar la veritat, que jo apostava que el Madrid segurament guanyaria. També apostava, t'he de dir, que el Barça guanyaria.
0: El Barça guanyaria,
1: i sí. no ha estat així.
0: No. A veure, avui ens jugarem amb l'Àlex Gozalvo. Hola, Gozalvo.
2: Hola, bona nit.
0: Què tal? Com ara dèiem, ens la prometíem molt felices, eh?
2: Sí, no ens guanyaríem la vida fent pronòstics, eh? Després d'un primer partit on el Barça va arribar a guanyar per 29 punts de diferència, on va controlar clarament el ritme, la intensitat, el joc, doncs avui l'escenari de partit ha estat totalment diferent i la veritat que se li ha anat complicant molt al Barça fins que al final s'ha doncs, quedat sense opcions.
1: 87-90, a l'inici ha estat espectacular de David De Julius, de fet ha dut tota l'estona per davant els murcians, 22 punts. És un jugador que el Barça se l'ha mirat i que avui la carta de presentació no, perquè ja se'l coneixia pel Pablo Aurem, sí, espectacular, el millor base de la competició segons les votacions, però s'ha lesionat i compte que ha pujat a l'autobús, l'hem vist pujant amb crosses, per tant a veure pel tercer partit. Malgrat la lesió ha emergit Kellen Martin, d'aquells actors no secundaris però sí potser no esperats, que li ha entrat absolutament tot i en aquest cara o creu ha acabat enduent-se el partit. De nou victòria visitant i serà dissabte quan a les 9 es resoldrà la sèrie.
0: Per tant, dissabte a les 9, evidentment el fem en directe.
1: A RAC1, Superesports.
0: Al Superesports.
1: Des de Múrcia, si Déu vol, sí.
0: Camp Múrcia-Barça, dissabte a les 9. Ara parlem dels àrbitres, que han estat una mica protagonistes en aquest tram final en què s'ha decidit tot de forma ajustada. Però primer, Gozalvo, com poden canviar tant els guions en els partits? Com pot el Barça no passar per sobre del Múrcia l'altre dia i en canvi avui la cosa tan igualada?
2: Sí, perquè a més d'una qüestió d'encert va donar la sensació que físicament doncs, li passava per sobre al rival i avui ha aconseguit Sito Alonso, l'entrenador de Lucan Múrcia, una situació tàctica que li ha sortit perfectament, que és la de col·locar una defensa en zona durant pràcticament els 40 minuts, més de 35 minuts amb aquesta defensa, i el Barça doncs no ha trobat els seus atacs habituals, les seves posicions de tir, els seus moviments, els seus automatismes, i això ha fet que a poc doncs, hem vist un Barça amb pitjors percentatges, amb més dubtes i amb, sobretot sense poder fer el seu joc característic. I això amb el pas dels minuts doncs, li ha anat dotant de més moral a Lucas Murcia i al revés, robant-li al Barça.
1: És que hem parlat moltes vegades de Sito Alonso i del caràcter de Sito Alonso, etcètera. L'estirabot l'altre dia amb la companya Ruth Gumbau, que avui de fet s'ha disculpat d'alguna forma, no? O estan més... Clar, després de victòria aquí, bueno, tothom és amable.
0: Tot és més fàcil.
1: Exacte. Però és que Sito Alonso, Àlex, és un tros d'entrenador. Avui ho ha tornat a demostrar. Que no és molt popular, evidentment, una defensa zonal durant pràcticament tot un partit a la CB, això està clar. Però és que avui ho ha tornat a demostrar col·lapsant en alguns moments al Barça.
2: Sí, li ha sortit perfectament, s'ha apoderat tàcticament del partit i és un dels entrenadors doncs, que millor domina aquestes situacions tàctiques. Hem de dir que no era una defensa zonal molt atrevida ni especialment complexa. Hi ha vegades que alguns entrenadors proposen aquest model de defensa zonal 2-3, però a la segona passada o tercera passada doncs, ja canvien els ajustaments, ja passen a diferents tipus per fer mutar una mica la defensa, i aquesta era una mica la defensa clàssica, però el Barça doncs, no ha trobat la manera, ho ha intentat Xavi Pascual, ha buscat col·locar Jan Vesely al mig de la defensa, ha intentat utilitzar Parra pel baix, ha buscat la manera d'atacar-la, però no ha trobat recursos, sobretot de manera regular, en moments aïllats sí, però no ha tingut aquesta continuïtat ofensiva.
0: Per dissabte, quines opcions li dones al Barça, Gozalvo?
2: Jo continuo pensant que és favorita a passar aquesta eliminatòria, però és evident que després del partit d'avui l'escenari es complica, perquè a mi la sensació que em va donar el primer partit és que no havíem vist un Lucas Múrcia amb el mateix nivell d'intensitat, no? És un equip que sempre baixa els partits al fang, que aixeca molt el nivell físic, i el primer partit això no ho vam veure. Avui ho hem vist, i evidentment el tercer partit no ho veurem sí o sí, perquè si juguen la vida a casa, per tant, un escenari difícil contra un rival incòmode d'aquells contra els quals ningú vol jugar, però jo continuo pensant que el Barça és millor equip.
1: De fet, en aquest sentit, va una mica la queixa de Xavi Pascual, no tant en les últimes accions, que sí, ara ho escoltarem, sinó també en moltes accions amb Kevin Panther, que a l'home li hem fotut fins al carnet d'identitat en algunes ocasions i no se li han xulat faltes, però també en aquestes accions a l'últim minut, amb una pilota recuperada per Keikok, jugador del Murcia, que podria ser fora, o dues faltes de Vesely, una en atac i l'altra xulada en defensa, un fet que ha considerat vital Pascual. Escolta'l.
3: El que sí que puc dir és que han estat decisives, tant la falta d'atac del Vesely com la falta d'atac contra el Vesely, que cada un pensi el que tingui que pensar, però s'ha decidit el partit aquí, també la falta d'atac del Fol, però sobretot el KP acaba amb dos faltes rebudes en tot el partit. Lògicament no tenim cap bona sensació. Poseu-li l'adjectiu que vulgueu, m'estimo més no dir gaire cosa més, però portem 80 minuts amb la mateixa línia.
1: Clar, portem 80 minuts amb la mateixa línia, això és el que jo crec que, no sé si estàs d'acord, Gonzalo, que es ve referint en la sanció de contactes, i avui especialment, jo estic d'acord amb Pascual, podem parlar de les últimes accions, però el tema Panther.
2: Sí, amb aquestes jugades una mica sense la pilota, no? Tot aquest treball que han de fer els jugadors abans de rebre per aconseguir fer-se amb la pilota en una posició d'avantatge. Doncs en aquestes situacions és on el nivell de contactes, de mans, d'utilitzar el cos al límit de la legalitat és del que es queixa Xavi Pascual, no? De que no aconsegueixen doncs aquesta fluïdesa en el joc ofensiu per culpa d'aquest nivell de contactes. Jo, analitzant les dues últimes jugades de Vesely, les decisives, diguem que jo crec que no té dret el Barça a aixecar la veu per aquestes
1: dues jugades. Estic amb tu. És impopular, si vols, però jo estic amb tu.
2: Sí. Ara, una altra cosa és el criteri al llarg de tot el partit, o com deia Xavi Pascual, de tota l'eliminatòria, on aquí sí crec que surt beneficiat el Duc en Morsi.
1: És a dir, perquè la gent ens entengui, hi ha dues faltes, per qui no ho hagi vist, molt decisives.
0: Una que treu el cul o la cama a Vesely en un bloqueig.
1: Que un pot interpretar que Forres no va molt al contacte, però és que Vesely es mou en el bloqueig i fa la lateralitat de falta ofensiva bàsica. I després la que li xiulen en atac, que també està en defensa en aquest cas. Vull dir, a mi no em sembla allò un robatori que s'ha dit, jo no ho veig tan així.
0: KP és Kevin Panther, quan Xavi Pascual es referia que ha rebut poques faltes avui, no? KP, doncs, són les inicials de Kevin Panther.
1: Exacte.
0: Dissabte a les 9 de la nit a Múrcia, UCAM Múrcia-Barça. Qui guanyi passarà a semifinals. Ara sí que és un que això ho fa.
1: Partit xulo, tot val a dir-ho.
0: Sí.
1: L'ambient, ja sabem quin és l'ambient a Múrcia, és un ambient hostil, però és un ambient de partit gran, de jugadors grans.
0: I dissabte a les 6 de la tarda...
1: 7.
0: No, a les 6 posa la web oficial de l'ACB. Sí, per això t'ho dic, han deixat marge. Dissabte a les 6, Madrid-Tenerife al Movistar Arena, tercer partit d'aquesta sèrie, qui guanyi també passa a semifinals.
1: Sí, perquè avui 83-118 ha guanyat el Madrid a Tenerife sense problemes, cop d'autoritat, com deies dissabte aquest tercer partit. Hi havia els dubtes del primer partit després del que va passar, però avui, noi, ens hem deixat de romansos i aquest Madrid que portava 6 derrotes seguides a la sèrie ha dit jo estic contra les cordes, ja ha tret a relluir tot el seu potencial, 20 punts de Hesonya, 16 crec que de Maledon.
0: Llull estava en mandarines,
1: sí, Llull,
0: també.
1: Sí, exacte.
0: Ha
1: fet el partit que havia de fer el Madrid.
0: Jo crec que l'oportunitat de la Laguna era avui, Tenerife, no Gozalvo, i ara ja això ho tenen coll avall, no?
2: Sí, ha reaccionat molt bé el Real Madrid. Per a mi la primera reacció és als despatxos, quan tenen els problemes de jugadors interiors, es queden sense Tavares i Lehn, doncs ràpidament fitxen primer a Jurseven, després a Sissoko, que són dos jugadors que avui han tingut una influència doncs important a l'hora de donar-li solidesa interior al Real Madrid. Després tens l'encert de la resta de jugadors exteriors, que evidentment tenen una qualitat que no descobrirem avui. Però és veritat que l'equip no s'ha quedat coix en un tram de temporada on si et quedes de jugadors interiors doncs ho acabes passant malament.
1: Que no t'escolti Xavi Pascual, també diu això, perquè vaja, que no t'escolti el tema, perquè el pobre home...
2: Sí, vull dir que ell subscriuria aquestes paraules, perquè és el que ha demanat durant tota la temporada.
1: Aquí
2: reaccionar amb les lesions de llarga durada.
1: Vull dir, és acollonant, amb perdó, ja es pot dir, a aquestes hores, el fitxatge de Sissoko, és que Sissoko és una bèstia de tio, vull dir, que és que el firmaria molta gent amb els ulls tancats, i a Xavi no li han portat absolutament res, les coses com siguin.
0: Sí, sí, i al Madrid li perd una gran peça i li perd una altra. A priori el Madrid ha de guanyar dissabte a les 6 a casa, passar a semis, i a veure si el Barça dissabte a les 9 és capaç de guanyar el Múrcia, i tenim aquest clàssic a semifinals, que jo, veient com està el Madrid, no sé, alguna mà li podria fotre al Barça.
1: Després del que hem vist avui...
0: Ja, però després del
1: que
0: hem vist...
1: Anem a fer les coses, que ahir ens vam engorilar molt i ens vam avançar molt, i mira com hem acabat avui el dijous a la nit.
0: Ja. Demà narrem també, des de les 9 de la nit, el segon partit entre el Joventut i el Baskonia, que és una final, també.
1: A les 9, a l'Olímpic, aquest penya Baskonia, ahir va caure el Joventut de 14, sobretot demà jo crec que està pendent de veure si aguanta el to físic la penya. T'ho explicava ahir, que el Joventut va aguantar 35 minuts aproximadament, però els últims minuts de fisicalitat del Baskonia li va passar per sobre. Li va passar per sobre, sí, va ser molt superior, però recordem que el Joventut a l'abril, a mitjans d'abril, va ser capaç de guanyar el Baskonia.
0: Com veus demà...

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: I li va costar molt a València Bàsquet, doncs, realitza el seu joc habitual. Per a mi és clarament favorit l'equip de Pedro Martínez, però és veritat que el primer partit de l'eliminatòria doncs va dibuixar un escenari molt més igualat del que jo m'havia imaginat.
2: Demà veurem, i per cert, abans d'anar
3: a l'NBA, sí,
2: a l'NBA,
3: de les finals,
2: canvia-li el nom ja al Bàsquet Manresa.
3: Ah, sí?
2: Ja no es dirà Baxi Manresa, ara es dirà Kidzanàs Manresa, a partir d'ara. Contracte per 4 anys, anunciat avui, patrocinador principal, augment pressupostari. Baxi segueix com a copatrocinador, patrocinador més secundari, a l'esquena.
3: Ara que m'havia acostumat al Baxi.
2: Ara sí. Doncs ara t'han canviat el Haiepos i el Baxi, perquè Haiepos també es dirà Ilerna Lleida. Per tant, la temporada que ve tenim nous noms en el bàsquet.
3: Molt bé.
2: Ens acostumarem.
3: A veure si Ilerna i Kidzanàs posen publicitat al Tu Diràs i llavors els mencionem moltes vegades.
2: Per qui no ho sàpiga... Sí, exacte, des d'aquí una abraçada. Per qui no ho sàpiga, una empresa manresana d'escoles d'anglès... Vaja,
3: per nens, no?
2: Amb molts pares que he parlat,
3: Kidzanàs, no?
2: Estan absolutament encantats, perquè jo ho desconeixia, també t'ho dic, no? Soc pare, per tant, però...
3: I l'Erna què és? Això ho sabries dir, no?
2: I l'Erna és un centre de formació professional, centres de formació professional de Lleida. Són, el que és molt bo, que són empreses del territori,
3: sí, sí,
2: que lliguen juntament amb clubs de territori, que això és molt important.
3: Que bé, sí, sí. Molt bé. Doncs vinga, abans de tancar, anem amb les finals de l'NBA, que aquesta matinada han arrencat fortes. Perquè han guanyat els Knicks.
2: Estàs content?
3: A Texas, sí, home,
2: estàs
3: clar.
2: Content,
3: el
2: amb
3: equip,
2: els teus Knicks, 95
3: tota la vida,
2: a 105,
3: tota la vida.
2: Amb un gran Jalen Brunson, recupera l'estotge aquell, 30 punts, millor que Wembanyama, tot i que Wembanyama, el francès ho ha fet molt bé, l'ha defensat bé Towns, però comencen colpejant els Knicks a domicili.
3: Què t'ha semblat? L'has vist, Gonzalo, o no? Ho era molt tard?
1: Sí, sí, sí, m'he quedat en directe a veure'l.
3: Quins malalts.
1: En plan aficionat, crispetes i...
2: Bé.
1: I a disfrutar del partit, que la veritat és que ha estat molt interessant. Ha arribat igualat al tram final, on els Knicks i especialment Brunson doncs, han fet aquesta passa endavant en el moment clau. És un jugador que havia fet un partit irregular, però quan s'estava jugant la victòria doncs, ha competit a un nivell altíssim.
3: O sigui, la sensació és que no es tancarà ràpid, no, això? Tot i que hagin guanyat ja fora de casa.
2: No. Jo crec que, vaja, més després d'aquest primer partit, no sé si està d'acord l'Àlex, però que molta gent deia que el campió de l'Oest pràcticament per continuïtat seria el campió de la NBA, però és que els Knicks arriben fortíssims.
1: Sí, sí, sí, sobretot per haver eliminat els vigents campions, clar, donaven la sensació de que entrava aquesta final amb aquesta aura doncs, de favoritisme San Antonio, però després de veure el primer partit jo imagino una sèrie, una eliminatòria llarga, disfrutarem amb molts partits i atenció amb aquests Knicks que estan competint a un nivell altíssim, arribats al play-off, van passar-ho malament en la primera eliminatòria, sí, però després van sí, sí, com un tro.
3: Sí, sí. El segon partit és demà a la matinada.
2: Correcte.
3: De divendres a dissabte.
2: De divendres a dissabte.
3: També a Texas.
2: Sí, els dos primers a Texas, i ja després la cosa se'n va cap al Madison Square Garden, que està a la ciutat de Nova York, està absolutament embogida, vaja, i per extensió moltíssima gent del món que ja saps que és dels Knicks, entre
3: sí,
2: els
3: sí,
2: quals tu mateix.
3: Sí, i Albert Pedrol també diria que...
2: Correcte,
3: també és
2: i David Brock.
3: David Brock també.
2: Molt, molt.
3: Home, doncs ja som un trident bastant important.
2: De
3: suport als New York Knicks.
2: Sí.
3: No he anat mai a veure un partit de la NBA,
2: no?
3: I m'agradaria. A veure si algun dia...
2: Gonzalo Favó que hi va anar amb molt bona fila, amb molt bones localitats.
3: Ah, sí? Amics,
2: home.
1: Sí, sí, sí, vam anar a Nova York a veure els Brooklyn Nets de Jordi Fernández.
3: Amigo,
1: sí, sí,
3: amigo. Sí, sí, sí. A la pista dels Nets,
2: sí,
3: eh?
2: Sí,
1: al Barclays Center.
3: Al Madison ja has estat?
1: Sí, sí, sí. Ara fa anys que vaig estar. Un pavelló dels mítics amb tota la màgia quan entres i comences a veure doncs no hi ha els jugadors de bàsquet que han passat per allà, sinó els combats de boxa, els concerts que s'han fet, tots els mites que han passat, doncs es respira un d'allò de lloc històric, sí, sí.
3: Jo, per tancar la secció, tinc una anècdota, que és que he anat una vegada a Nova York i just estaven fent obres, crec que no han fet obres mai al Madison Square Garden excepte aquells dies. Llavors va ser impossible fer un tour, un tour, jo no volia...

0: pagar per veure un partit, perquè no n'hi havia en aquelles èpoques. Crec que era l'octubre, que encara no hi ha NBA. O al setembre, al setembre.
1: Al setembre.
0: Ja
1: estaven fent obres.
0: Dic, però quan fan obres? No, 7 dies. Dic, hòstia, és que estic 7 dies aquí. Llavors no he pogut anar mai a veure el Madison Square Garden, que m'hagués fet gràcia.
1: Has de tornar-hi.
0: Ja veus com és la vida.
1: Sí, senyor.
0: Apa, una abraçada. Adéu, et llegim a l'ara.
2: Vinga, bona nit.
0: Gràcies. Aguilar, demà més, eh?
1: Demà més, vinga.
0: Des de Badalona, demà bona sentim. Nit. Adéu, adéu. Ens queda l'últim minut amb el nostre estudiant en pràctiques aquí entre setmana, el tu diràs, que és el Pau Espí. Hola, Pau.
3: Hola, bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Què ens queda per saber? Ara?
3: Doncs hem de repassar alguns resultats de partits amistosos de seleccions mundialistes. El Panamà ha guanyat per 4-2 a la República Dominicana. L'Iran s'ha imposat a Mali per 2-0. I aquesta matinada, per aquells que no tinguin son i es vulguin anar acostumant a aquests horaris mundialistes, d'aquí poc més d'una hora, ara a les 2, Txèquia, Guatemala, i a les 4, Mèxic-Sèrbia. En tenis ja tenim definida la final del quadre femení del Roland Garros, que enfrontarà la russa Andreeva, entrenada per l'aragonesa Conchita Martínez, que s'ha desfet de la ucraïnesa Kostyuk, a la polonesa Chualinska, que ha eliminat a la russa Schneider. Aquest divendres es disputen les semifinals del quadre masculí. L'alemany Zverev s'enfrontarà al txec Mensik a 2:15 i l'italià Arnaldi es creurà amb el seu compatriota Cobolli a les 7 en dobles. El barceloní Marcel Granollers i l'uruguaià Ceballos disputaran les semifinals contra els italians Bolelli i Babasori. També aquest divendres es disputen els quarts de final de la Copa del Rei d'handbol. A Alacant, el Barça s'enfrontarà a l'Atlètic Valladolid a la 1, i en cas de passar, els blaugranes trobarien el guanyador del Nava Conca a semifinals. En hoquei patins, aquest divendres, tercer partit del play-off de semifinals de Lliga a les 7, Igualada Barça, eliminatòria empatada a 1, i a les 9, Calafell Liceo, amb 2-0 pels gallecs. I acabem amb 2 apunts de motor, perquè aquest divendres comencen els entrenaments del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, encara sense un Àlex Márquez, que continua de baixa, i també ho faran els entrenaments del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1.
0: Déu-n'hi-do, com arrenca el cap de setmana, el divendres. Roland Garros, Copa del Rei d'handbol,
3: molt complet,
0: decidint-se la Lliga d'Hockey Patins i aquests grans premis de motos i de Fórmula 1 a Hongria i a Mònaco. El Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco és la prèvia del que viurem la setmana que ve, que és el Gran Premi al circuit de Barcelona-Catalunya de la Fórmula 1. Molt bé, Pau, moltes gràcies.
3: A tu.
0: Escolta, sé que acabes demà les pràctiques.
3: Sí.
0: Potser quan has estat aquí? 3 mesos?
3: Sí, des del febrer.
0: I què tal?
3: Bé, molt bé, no em queixaré.
0: T'hem tractat bé?
3: Molt bé.
0: Molt bé. Has après alguna cosa?
3: Sí, també. Sí, sí.
0: Marxes content,
3: satisfet,
0: eh?
3: Satisfet.
0: Sí, sí. No, de veritat, t'agraeixo molt la feinada que has fet, l'actitud, el compromís, la predisposició, perquè ens has ajudat moltíssim. I
3: m'alegro.
0: Et guanyaràs la vida en el món de la comunicació, segur.
3: Veurem.
0: I, segur, i ens tornarem a trobar, segur. Ja ho veuràs.
3: Gràcies.
0: Un aplaudiment pel Pau Espí, que demà acaba. Moltes gràcies, de veritat.
3: A tu, Pau.
0: I gràcies també pel pastís que has portat, que ha fet el teu pare, que està boníssim. Així que agraïments al teu pare.
3: Mèrit seu, mèrit seu.
0: Molt bé, gràcies. Vagi bé. Aquí ho deixarem. Gràcies al públic que ha vingut als estudis. Moltes gràcies, de veritat. Moltes gràcies. Espero que us hagueu passat bé. Està bé, no? Aquest nano és molt jove, eh? Ets el pare?
4: Sí.
0: Val. Quants anys tens?
4: 13.
0: 13 anyets, eh? I sí, escoltes el tu diràs cada nit?
4: Sí, sí.
0: Oh. Molt bé. T'agrada el presentador? T'agrada més el de divendres i dissabte, no?
4: No, bueno,
0: però... Que et faig broma. Però de veritat li agrada, eh?
5: Sí, sí, li encanta, des de ben petit.
0: Que bo. Com et dius?
4: Aran.
0: Aran, molt bé. Gràcies per seguir-nos. Si truquen de l'EGM, digues, tu diràs, eh?
4: Molt bé.
0: Va, que quedi clar. Gràcies, de veritat, a tots. Espero que us hagueu passat molt bé. És un plaer, a vegades, fer ràdio davant del públic, perquè ens posem aquí davant del micròfon i sí, sabem 3 cops a l'any per l'EGM que hi ha molta gent sentint-nos o escoltant-nos al darrere a través del transistor, però no t'ho imagines, no? I tenir cares avui aquí al davant i ulls mirant-te, doncs fa certa il·lusió, també, que saber que hi ha oients que veniu i veniu amb ganes de gaudir del que és la ràdio en directe. Ja sabeu que un cop al mes o així intentem obrir les portes del Tu Diràs, és a dir, que estigueu atents si algú té ganes de veure com són els nous estudis i com fem el Tu Diràs algun dia en el futur. Durant l'estiu no ho farem, però de cara al setembre estigueu atents que tornem a obrir les portes del programa. Gràcies a l'Oriol Montfort, feu-li un aplaudiment al tècnic de so, home, que és important, sempre. Que funcioni la part tècnica, que s'obrin els micròfons i que soni tota la perfecció. Gràcies, Oriol, per aquesta temporada, també. I continua igual amb els que vindran ara, perquè el Tu diràs no s'atura. I gràcies també a tota la redacció d'Esports de RAC1, avui més que mai, per aquesta temporada de ràdio tan especial per mi, en la que he hagut de compaginar la direcció, la presentació del programa, amb la paternitat, que no és gens fàcil, els que sou pares suposo que ho sabeu. Gràcies per la paciència als companys i companyes, gràcies per la feinada que han fet tots, i gràcies especialment a vosaltres, els oients, els que sou a casa, al cotxe, sentint-nos cada nit, perquè ens feu molta companyia en aquesta aventura meravellosa que és el Tu diràs. Marxo de vacances per acabar de completar el permís de paternitat, per ocupar-me de l'altra gran tasca que tinc a la vida, que ara mateix és la família, i ens retrobem a l'inici de la nova temporada futbolística. Així que gaudiu del Mundial i gaudiu del Tu diràs, perquè això no s'atura. Aquí cada nit, durant l'estiu, us esperem tots amb més ràdio esportiva, amb el Xavi Rocamora al capdavant del programa, amb l'Oriol Jové també al capdavant del programa, pendents del Mundial, pendents de les pretemporades dels equips catalans i de tota l'actualitat que tindrem, que si Wimbledon, que si grans premis de motos, vull dir que hi ha absolutament de tot. No desconnecteu RAC1, que us ho passareu molt bé aquest estiu. Moltes gràcies, de veritat, descanseu, bona nit i fins a la pròxima. Adeu, adeu.
2: Tu diràs.
6: Actualitzada al minut.
2: Alertes d'última hora.
6: Tot el que sona a RAC1.
2: Contingut exclusiu.
6: RAC+1.
2: Fàcil.
6: Ràpid.
2: Còmode.
6: RAC1.cat.
2: RACU.CAT.
6: RAC1.cat.
7: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: que va peu a terra aquest divendres. Per fi és divendres, 5 de juny del 2026. Després de les pluges i tempestes que hi van afectar bona part de Catalunya, avui comencem el dia amb 4 gotes a les Terres de l'Ebre. De bon matí no descartem alguns ruixats a la costa sud i a la resta del dia també a Girona, a les comarques de Girona. Ara toca agafar la jaqueta perquè baixa clarament la temperatura. Al cap de setmana es conveniran núvols i clarianes i tornarà a pujar les temperatures. De fet, la pluja ha igualit aquesta nit al Primavera Sound i ha obligat a cancel·lar els concerts dels tres caps de cartell del dia, Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal. La resta d'escenaris van reprendre la programació després de 2 hores d'interrupció, però a xarxes alguns assistents es queixaven de la falta d'informació i també de problemes amb la Guàrdia Urbana a l'exterior del Primavera Sound per tallar els carrers. A Berga, en canvi, la pluja ha fet la punyeta, però no s'ha suspès cap activitat i la jornada de la Patum s'ha tancat de matinada. Avui que torna a haver-hi vaga de mestres i professors, caldrà veure quin és el seguiment, ara que ja sabem que, tot i el preacord del govern amb la majoria dels sindicats, els docents han votat que no. I continuen, per tant, les protestes. Avui, a les 12, manifestació unitària a la ciutat de Barcelona. Del conflicte educatiu en parlarem aquest matí, amb diversos protagonistes aquí al món a RAC1, en temps de tertúlia, com tots els divendres, amb l'Ernest Folch, la Cris Puig, en Jordi Bosch i el director de La Vanguardia, Jordi Juan. El nou cicle de protestes, mentrestant, a les aules podria afectar la visita del Papa a Catalunya, que comença dimarts vinent. Per cert, que l'Arquebisbat de Barcelona ha confirmat que Lleó XIV parlarà català a l'hora de beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. A les portes que el Papa aterri a l'Estat, el País publica un nou escàndol d'abusos a l'Església espanyola. Segons el País, un centenar d'alts càrrecs haurien encobert durant dècades els abusos comesos per religiosos arreu de l'Estat, entre ells una d'una setantena de bisbes i una dotzena de cardenals. Entre els bisbes, Joan Josep Omella, amb qui conversarem, a priori, avui a 11:15 aquí al món a RAC1. De la crònica política, la Guàrdia Civil sospita que encara han de sortir més drets bruts relacionats amb el cas Leire Díez i que esquitxaran de ple el PSOE. L'Audiència Nacional demana més informació a Hisenda sobre les finances del Partit Socialista i també del PSC entre el 24 i el 25. Els esports, recta final a la cursa electoral del Real Madrid, sortosament pels socis i aficionats del Real Madrid, perquè és un circ lamentable. Després del compromís d'Enrique Riquelme de fitxar Erling Haaland, ara Florentino Pérez puja l'aposta i anuncia que intentarà incorporar el fitxatge més car de la història del club per uns 150 milions d'euros. Apunten o a João Neves o a Vitinha. És una competició per veure qui la té més llarga. En bàsquet, el Barça perd el Palau per 3 punts contra el Múrcia i dissabte jugarà el pas a les semifinals de la Lliga CB entre el tercer definitiu partit del play-off i amb el factor pista una novament en contra. I després aquí al Món RAC1 avui a les 11 la centrifugadora, el bo i millor del que ha donat de ser aquesta setmana al Món RAC1 amb el gran Edu de Batlle i per rematar com sempre la meta tertúlia amb el Sergi Embudi i els cafres habituals David Broc, Santi Jiménez, Mònica Usar, Marc Puga i amb el Joan Ferrer el diàleg com sempre al migdia i ole, ole, ole, ole, ole, ole al cap de setmana. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada.

0: travessa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
1: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
0: Pensava que deixarien avui deixar de dormir tranquil·la. Pensava que portarien, sí, o el Pol Prats, o el Jordi Claret, que estan per aquí donant voltes. O...
1: Sí que són, sí.
0: Sí, clar, però com el Víctor Culla ja el tenim...
1: Remullat, suposo.
0: Bueno, sí, també una mica tots han sortit remullats, però... Bueno, el Víctor Culla i aquesta festa potser deu haver sortit remullat, deu estar encara buscant el... com anar cap a casa. Ara en parlarem. Alguna cosa d'aquesta nit o matinada travessa?
1: Doncs sí que la pluja i el vent han obligat a cancel·lar els concerts dels tres caps de cartell de la primera gran jornada del Primavera Sound. Aquesta matinada l'organització ha hagut de suspendre finalment el concert de Doja Cat, el de Massive Attack i també el de Bad Gyal. En aquest últim cas ha estat la mateixa cantant catalana qui ha fet l'anunci en un vídeo a les seves xarxes socials. Bad Gyal ha dit que tant l'organització com el seu equip han fet mans i mànigues, però que els ruixats han impedit fer els concerts.
3: Ha llovido muchísimo, mucho viento, se han... Bueno, los escenarios están súper destrozados, muchos daños técnicos, materiales, y ya te digo, hasta por seguridad, con este tiempo es imposible que podamos actuar.
1: El festival es va poder fer amb normalitat fins a quarts de nou del vespre, quan va caure el primer patac d'aigua, i artistes com Guiz, Mena i Trust i Blood Orange sí que van poder actuar.
0: Hi ha hagut queixes pel tema de que s'ha informat tard de les cancel·lacions. Bàsicament, a Instagram... o a Twitter, també els diuen que fessin servir les xarxes en lloc de la megafonia per actualitzar el minut del festival.
4: Mantingueu-vos atents a les pantalles i als canals oficials del festival per a noves actualitzacions. Gràcies per la vostra col·laboració.
5: Attention. Due to adverse weather conditions, performances on this stage have been temporarily...
0: Sí, es parlava de que es podria haver dit... Però és que jo crec que pel que m'he assabentat es veu que es va intentar... Estaven reunint els organitzadors per veure si la pluja anava o venia, hi havia moments que parava, hi havia moments que tornava a venir, hi havia moments que en fi, que... Ara veurem què passa avui. Avui, de moment... Bueno, ara ho parlarem, que no hi ha cap patir. Avui hi ha els Cure, hi ha Addison Rae, hi ha els Pink Pantres o hi ha els Skrillex. Jo crec que aquí no hi haurà cap tipus de problema. Sí que hi ha una cosa que hosti, ahir... Ho he de dir perquè em vaig trobar molta gent que va parar i em va dir, escolta'm, per favor, si us plau, digueu, i tenen raó. I tenen raó. És la primera vegada que jo recordo que el carrer, i els que estan ara, jo crec que algun carrer deu estar buscant un taxi des d'ahir a les 12 de la nit. Perquè, és a dir, tota aquella gent que havia d'agafar taxi, clar, o altres tipus de plataforma... Bueno, era impossible perquè es va tallar el passeig del Taulat, em sembla que es diu, que és el passeig llarg, es va tallar per part de la Guàrdia Urbana, es va tallar tota aquella zona. Bum! Allà al mig. Llavors, venia allà un embús de gent sortint que no sabia on anar a buscar un taxi de nassos. Problema, el tram. Si tenim un tram, el tram ha de ser vés-li fotent. Si hi ha uns esdeveniments, vés-li fotent trams, perquè ahir plovent és que la marquesina que tapava la gent, hi havia tanta gent que és que no aguantava la quantitat de gent que hi havia. Per tant, no hi havia una freqüència de pas normal per un esdeveniment d'aquestes característiques. Ni per tornar, ni això ho pot explicar en primera persona, en Jordi Saumell, que hi va anar, ni a l'anar. Que es veu que la primera parada hi anava ple a rebentar. En fi... Doncs si el Primavera és la creu, la cara és la Patum de Berga, perquè tot i que els aiguats van posar-ne al començament, no hi ha hagut cancel·lacions al final, eh?
1: Finalment, una de les nits grosses d'aquest corpus ha tirat endavant amb retard i algunes pauses que han fet que la jornada s'hagi tancat fa tot just unes hores. És el so d'un dels dos salts de plens que la plaça de Sant Pere ha viscut aquesta nit i matinada en la jornada més multitudinària de la setmana.
0: I una de les protagonistes de la Patum, per cert, va ser la Sílvia Orriols, que es va endur una bona escridassada.
1: Doncs sí, la líder d'Aliança Catalana era al balcó de l'Ajuntament amb altres autoritats i quan alguns assistents se n'han adonat han començat els xiulets i també crits contra el racisme i el feixisme. Fins i tot algunes persones han intentat llançar-li objectes, tot i que els incidents no han anat més enllà i ha quedat en una anècdota.
0: Doncs ja que hi som, Mònica. Ja ens vas avisar que segurament plouria.
6: Sí, la veritat és que va anar tot bastant sobre el previst.
0: Sí, que algunes... Vam començar a veure a primavera bé a les 7 de la tarda, 6-7 de la tarda, molt bé, però ja es va començar a neguitejar cap a les 9.
6: Sí, exacte, i es va anar allargant la pluja. A més, les tempestes sovint poden anar acompanyades d'aquest vent que probablement també va afectar aquesta situació molt, provocant més destrosses. I a Berga sí que durant la tarda també pendents del cel amb aquestes tempestes, però després va anar a la baixa aquesta pluja. De fet, va ploure molt ahir a la tarda. Es van acumular fins a 90 litres per metre quadrat a Sant Joan de les Abadeses, 90 a Montesquiu, 73 al Santuari de Caral o 57, per exemple, a la Vall d'en Bas, i avui comencem el dia amb més calma. Hi ha algunes restes de ruixats més aviat febles cap a les Terres de l'Ebre, s'han format també algunes boires, queden núvols, i ha baixat la temperatura. Carai, avui, abans de sortir de casa, agafeu una jaqueta perquè ha refrescat, i per tant serà imprescindible, sobretot ara a primera hora. Tenim entre 14 i 17 graus a Barcelona, hi ha 17 graus també a Tarragona, 15 a Lleida i a Girona, 13 a Berga, 15 a Sabadell i 15 també a Montblanc. I al mitjà també notarem que baixen les temperatures, el descens més acusat sobretot cap a les comarques de Girona. I al cap de setmana a poc anirem pujant els termòmetres, farà més calor, i al matí amb núvols, clarianes, i a les tardes només amb alguns ruixats en punts del Pirineu i Prepirineu, i demà també l'interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona, però en general força més calma, i en el cas del primavera, per exemple, ja no caldrà patir per la pluja.
0: Molt bé. Doncs seguim. Mentrestant, avui la notícia continua sent que els docents continuen protestes amb una vaga nacional després que el no s'imposés a la consulta d'ahir amb un resultat molt, molt ample.
1: Una consulta impulsada per USTEC, la CGT i la Intersindical, li ha votat un 60% dels professionals de les escoles públiques d'arreu del país, i dos de cada tres, un 65% del total, ha votat que no. Els tres sindicats fan una crida a tots els mestres del país a fer vaga avui i a participar en la manifestació que es farà a Barcelona. A partir de les 10 del matí sortiran tres columnes des de diversos punts de la ciutat, del Besòs, del Llobregat i de la Gran Via, a les Torres Venecianes, i les tres es trobaran a les 12 del migdia a l'Arc de Triomf. Des d'allà baixaran xinuxano cap al Parlament. Ara bé, d'aquí a una hora mal comptada, ja podrien començar les afectacions de trànsit al voltant de Barcelona. Els docents del Vallès Oriental faran una bicicletada i sortiran a les 7 en punt des de Sant Celoni per afegir-se a la columna que sortirà des de Sant Adrià de Besòs.
0: Com ara comentava, la travessa és bastant probable que trobem problemes de trànsit ja des de primera hora del matí, per tant avui serà molt, molt interessant anar escoltant el que diuen els oients, els que diuen el Real Automòbil Club de Catalunya sobre la xarxa viària. Per mirar de calmar els ànims, el govern ha citat avui els sindicats, però resulta que el majoritari, l'USTEC, ja ha anunciat que ells no hi aniran.
1: Doncs no, argumenta que coincideix amb les manifestacions d'avui. L'USTEC insta el departament a estripar el preacord i ha demanat a la conselleria reunir-se la setmana que ve. En canvi, professors de secundària, l'altre sindicat majoritari, sí que dona validesa al pacte, rebutja el no i diu que avui anirà a la reunió juntament amb UGT i Comissions Obreres. La consellera d'Educació, Esther Niubols, ha avisat a tots plegats que no negociaran un nou pacte i també que toquin de peus a terra.
2: El compromís és que es mantingui i, per tant, poder desplegar aquest acord en la seva totalitat. A partir d'aquí, doncs, nosaltres el que demanem és un exercici de realisme. Penso que cap govern havia anat tan lluny en l'aspiració de millora, d'excel·lència, d'inclusió, d'equitat del sistema educatiu.
1: El nou cicle de protestes, per cert, pot afectar la visita del Papa a partir de dimarts i la selectivitat, que comença el mateix dia. De moment, els sindicats no s'han posat d'acord amb el nou calendari de vagues.
0: I encara parlant d'educació, atenció a les declaracions del conseller de Cultura de la Comunitat de Madrid sobre la polèmica de la calor que fan algunes escoles de la capital d'Espanya. Ha dit als alumnes, o me'ls he vingut a dir, que s'hi fotin fulles.
1: Sí, el conseller madrileny Mariano de Paco diu que el calor ha fet tota la vida i creu que els professors i les famílies en fan un gramassa.
7: Cursé la EGB en un col·legio en Murcia y les puedo asegurar que en Murcia cuando hace calor, y aquí estoy, y aquí estamos todos. No pasa absolutamente nada. Vicente Medina, por ejemplo, escribió en Murcia con muchísimo calor y escribió La cansera. Léansela y vean cómo el calor a lo mejor es fuente también de inspiración.
1: A Madrid, però també a Catalunya.
0: No hi toca, eh? Sí, com pot dir això? Però com pot dir això? Però estem parlant del conseller de Cultura. De Cultura. Hòstia, tu, de debò, és que anem per el conseller de Cultura dient això. No, és que Múrcia, sí, esclar, efectivament. I si vas a Islamabad, és bastant probable que també faci més calor i els nens a escola també. És al·lucinant.
6: Hem tingut un mes de maig que ha sigut molt de rècord, amb temperatures més de juliol a agost, que són mesos quan normalment els nens no van a escola, no?
0: Clar.
6: Per tant, bueno, sí, va pujant la temperatura. És com negar que hi ha un canvi climàtic.
0: Sí, sí, bueno, ja, sí. Però mira, aquí ho tens. Aviam, després de 4 dies de polèmica, Núria, l'arcabisbat de Barcelona confirma que el papa parlarà català a l'hora de beneir la Torre de Jesús.
1: Joan Josep Omella ha tancat de socarrel les crítiques del sector polític, social i cultural del país i ha lamentat tot el rebombori que s'ha generat al voltant de la llengua.
8: I al final apareixia la benedicció de la creu. Jo crec que s'ha alarmat allà la gent, evidentment que parlarà el català, fins allí on arribi ell. I nosaltres li vam dir, evidentment, aquí preparem nosaltres la litúrgia, ara vostès elegeixen i decideixen. I el papa, evidentment, està preparant el seu sermó, algunes paraules dirà en català.
1: El cardenal apunta que Lleó XIV és poliglota i té un gran respecte per totes les llengües.
0: I, per cert, RAC1 serà l'única ràdio catalana que a partir de demà viatjarà a l'avió del papa. L'enviat especial de RAC1, l'Arnau Mañé, es convertirà en l'ombra de Lleó XIV durant tot el seu viatge a l'Estat. De fet, a les 8 del matí connectarem amb ell per saber l'última hora, perquè l'Arnau podrà anar amb l'avió papal, és a dir, amb l'Air Force One del Vaticà. I atenció al que avança avui al País, un centenar d'alts càrrecs de l'Església espanyola haurien encobert abusos sexuals durant dècades.
1: Segons una investigació d'aquest diari, entre els assenyalats hi ha una setantena de bisbes, però també mitja dotzena de cardenals, entre els quals figura justament l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. També hi apareixen dos presidents més de la Conferència Episcopal, dos secretaris generals i dos vicepresidents de l'organització. A tots ells els assenyalen per presumptament haver encobert agressors, per haver tapat denúncies i per haver silenciat les víctimes. El País explica que ha contactat més de 200 diòcesis sobre aquestes acusacions i assegura que només 3 han contestat les seves preguntes.
0: I en pàgina política i judicial, la Guàrdia Civil sospita que encara queden per sortir més proves del cas Leire Díez.
1: Per això ha fet nous requeriments que afecten el PSC. El jutge Santiago Pedraz ha demanat a l'Agència Tributària tota la informació financera del PSOE i del PSC entre el 2024 i el 2025. També reclama informació sobre comptes bancaris i moviments econòmics dels dos partits i mitja de dotzena d'empreses suposadament relacionades amb l'entramat. Una de les organitzacions assenyalades és Iqui Group, una empresa que va fundar Leire Díez, juntament amb l'exdirectora del Crónica Libre i que malauradament ja és morta, Patricia López. Els investigadors posen el focus en un possible pagament de 20.000 euros al digital Crónica Libre. Segons l'UCO, aquests diners podrien estar vinculats a una campanya publicitària relacionada amb les eleccions catalanes del 2024, tot i que el PSC ho ha negat per activa i per passiva.
0: Però amb tot, amb això, el xap-xap, sí, el xap-xap es va fent. Vinga, vinga, fot-li. En futbol, atenció, Florentino Pérez ha promès que intentarà el fitxatge més car de la història del Real Madrid si guanya les eleccions.
9: Sí, després del compromís d'Enrique Riquelme de fitxar Erling Haaland, ara Florentino ha anunciat una operació de 150 milions com a mínim. El candidat a la reelecció va anunciar ahir en una entrevista a Míker Jiménez, que va començar a les 11 de la nit.
10: El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions, ¿eh?, por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. 150 por lo menos. Y no es Haaland.
11: Premier, ¿no?
10: Pues mire, no es de la Premier.
11: ¿Y nivel de galáctico?
10: Galáctico total.
9: Florentino no va donar més pistes, per bé que des de Madrid apunten que la cosa podria estar entre els jugadors del PSG, João Neves i Vitinha. En canvi, sí que va anunciar els fitxatges del lateral de l'Inter d'Humphries i novament de Mourinho. De fet, ahir el Benfica ho va confirmar a través d'un comunicat en què també va fer públic el preu de l'operació, 15 milions d'euros. I si abans heu parat bé l'orella, haureu sentit que Florentino va treure el nom de Haaland a passejar com qui no vol la cosa. L'objectiu era enfotre-se en de Riquelme, que hi va veure com el Manchester City i l'entorn del davanter negaven un acord amb el candidat. Doncs bé, Florentino s'hi ha referit com un tret que li ha sortit per la culata.
10: Si lo desmiente, el padre, el representante, el club y todo el mundo, pues debe ser que es un farol. Esta es una candidatura donde hay muchos faroles, se lo tengo que decir. Y por eso he venido yo aquí a defender al Madrid, porque estamos todos unidos y tenemos que seguir unidos. Y no quiero gente que destabilice el club.
9: Per la seva banda, Enrique Riquelme manté que fitxarà Haaland per la propera temporada. En les últimes hores també s'ha fet públic que Iker Casillas i l'exentrenador Vicente del Bosque també s'incorporaran al projecte de Riquelme en cas de donar la sorpresa contra Florentino.
0: Mai hagués dit que un president del Real Madrid hauria donat una entrevista a un programa que es parlava d'ovnis, de bruixes i de gossos que mosseguen molt fort, com el Cujo del Stephen King. De la boca, que és flipant. La Raja està seguint ahir, mentre caminava sota la pluja alegrement per la ciutat de Barcelona, i he de dir que, primer, que estava més encostipat Florentino Pérez que jo, segona, que les coses que volia dir les llegia, I tercera, que les preguntes d'Iker Jiménez, doncs, sobre el tema Omnis, molt bé, però no se li va preguntar, per exemple, si realment el número 2 de Florentino Pérez va pagar, va cobrar d'ajudar el Barça al finançament a les èpoques de les palanques. Però bueno, és igual, tampoc passa res. Atenció, perquè sobre el cas Endic, l'entorn de la família ha portat una imatge que demostraria que Jonathan Endic i son pare caminaven junts habitualment per la muntanya.
1: La Vanguardia explica que les fotografies són d'unes vacances familiars a Grècia l'estiu de 2021. L'objectiu de difondre aquestes imatges és demostrar que pare i fill sí que feien excursions junts i que la caminada per Montserrat no va ser excepcional. Això després que la jutgessa del cas posés en dubte la versió de Jonathan Endic. La Vanguardia explica que les fotografies són d'aquestes vacances a Grècia.
0: I en successos, els Mossos investiguen una agressió sexual a una nena de 13 anys a Barcelona.
1: Va passar ahir cap a 3:15 de la tarda al districte de Sarrià. Segons ha avançat el digital El Caso i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, el presumpte agressor hauria fet tocaments a la menor.
0: I pel que fa a les estrenes, avui arriba a les sales l'adaptació al cinema de Heman i los Masters de l'Universo. Even though I was stuck light years away on Earth... I atenció a aquesta pel·lícula de terror que en vam parlar la setmana passada, que es veu que en 4 duros està fent rècords de taquilla a Estats Units. Backrooms. What did you find? Que es veu que parla d'una misteriosa porta que apareix en un soterrani. Maco per veure. I a plataformes, atenció, perquè això sí, això és la, per mi, una de les sèries més esperades de l'any. Apple TV estrena la minissèrie El Cabo del Miedo. Listen carefully, we don't have much time. És aquesta sèrie que protagonitzen Javier Bardem i Amy Adams i que la produeixen Martin Scorsese i Steven Spielberg. I que diuen que Bardem està, bueno, com sempre, magnífic. I musicalment, Madonna ha sorprès aquesta matinada amb un concert al Times Square de Nova York ple a rebentar per l'inici del mes de l'orgull i ha presentat tema Love Sensation. No tastet del que serà Confessions 2, el seu 15è àlbum d'estudi. I, per cert, musicalment, hem de dir que Pink Floyd torna 6 dècades enrere amb nou disc. Money. Vaja, de fet, és un recopilatori. En fi, que ja en parlarem més endavant a les 7 i a les 8 de més música... Però abans, queda alguna cosa pels esports?
9: Sí, breu, que la selecció espanyola va empatar un contra l'Iraq en el primer partit de preparació pel Mundial. Ferran Torres va marcar el gol de l'equip espanyol mentre que Joan Garcia no va estar gens encertat en l'empat del rival. I que en bàsquet el Barça s'haurà de jugar la classificació per les semifinals de l'ACB demà en un cara o creu a Múrcia. Ahir podria haver deixat la feina feta amb una victòria, però va desaprofitar l'oportunitat i va perdre de 3 punts al Palau Blaugrana. En canvi, el Real Madrid va sobreviure contra el Tenerife, va guanyar-hi de 35 a les Canàries i va forçar el tercer partit que es jugarà a Madrid.
12: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: El diàleg. Hola, què tal, Joan?
13: Bon dia, Heman.
0: Heman, Heman, no? Heman.
13: Heman, tio, Heman i los Masters de l'Universo. No sabies què era?
0: Jo no puc estar en tot. O sigui, no puc estar amb Marvel. No puc estar amb els Supermans i els no sé quantos. No puc estar amb els anime. No puc estar... És que no puc estar...
13: Bueno, home, no ara passa res. No perdrem una amistat ara aquí pel
0: no,
13: He-Man.
0: No. Què, has arribat bé a casa o no?
13: Sí.
0: Has trigat una mica, no, també?
13: Sí, una mica. Sí. Amb les bambes una mica mullades.
0: Sí, que torno a repetir, eh? No sé qui és el comandament de la Guàrdia Urbana que va dir tallar aquell carrer perquè no poguessin passar taxis, no poguessin passar ningú, que arribessin els autobusos un cada 150 hores, vull dir, al·lucinant també.
13: Bueno, no passa res. No. Mira, precisament, la pluja igual té una mica el Primavera Sound i ha obligat a cancel·lar alguns concerts. Aquests grups modernets que hi van ara, però això és un bon moment per reivindicar els clàssics. Clàssics ara. Com la Creedence, de la que el Santi Jiménez és molt, molt fan.
14: Però sí que la Creedence és un dels meus favorits. Sí.
15: Molt bé, veus, l'he portat per ell. Aquí poso en dubte la seva capacitat. No dic que no siguin uns grans genis, eh?
14: T'estàs ficant en Pete Doherty,
15: m'estic posant en el contingut meteorològic.
16: Un oient ens fa saber que hem parlat del Pete Doherty i el cantant John Fogerty.
14: La meva edat ja sí. em fa confondre. Però sí que la Creedence és un de... Sí, favorits.
13: Sí, John Fogerty i Pete Doherty, no? Si els noms s'assemblen. Sí. La diferència és que John Fogerty no es va drogar mai. Després ja va mirar de compensar-ho al Pete Doherty.
0: Vale, molt bé, nai. Sí, sí, 23. Tira, tira, tira, tira, tira. Aquesta avui serà el tòpic del dia, us aviso, però no ens podríem estar. Avui sí que em farà bon dia, diu la Mònica Usart, per tant, podrà anar a la primavera i veure els grans caps de cartell, els mítics, els històrics, els Cure, i ser un divendres que I'm love. Mira, ara que volia quadrar, però no faltava un redoble aquí. Però bueno, sí, és el que dèiem. La Mònica us ha dit que prou, i com que això és la cançó, i es diu Friday, I'm in love, i són els grans Cure, ara, a veure.

0: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa. Tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada cinc persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions, és important crear xarxes de suport. Tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
1: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
2: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
3: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
4: Escolta, Jeroni, que tinc ioga. Te n'hi vas tu al súper del Corte Inglés? Porta oli, que tenen el bidó de 5 litres de Cosur Selección Verge Extra a 4,99 euros al litre. I aprofita-ho, que hi ha un 20% de descompte en cervesa, sucs, refrescos i aigües. Ho dic pels partits.
5: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
6: A la botiga web i app.
7: Uf! Em pesen tant les cames i em veig varius.
8: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
7: Tu creus? Jo pensava que era normal.
8: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
9: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
10: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
11: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
12: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
13: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
12: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
13: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
12: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
13: Consulta els models i marques que hi participen.
14: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
15: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm. Qualitat, traçabilitat i territori.
14: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
15: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
14: Lletera Campllong, la llet de casa.
16: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
17: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Encara sense vacances? Viatges al Corte Inglés t'ho posa fàcil. Reserva ara i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos. TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions de viatges al Corte Inglés Ponés.
18: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
19: 11 de maig del 1966.
18: I el número de la sort, el...
19: 8.
18: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
20: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Fred, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sàpigueu que la pluja ha obligat a cancel·lar els concerts dels tres caps de cartell de la primera gran jornada del Primavera Sound.
2: L'organització ha fet mans i mànigues, però finalment ha hagut de cancel·lar els concerts de Doja Cat, Massive Attack i Bad Gyal. Les xarxes s'han omplert de queixes per falta d'informació, però tot i això, avui el Primavera segueix amb The Cure, Addison Rae i Skrillex.
0: Els Xàfecs també han fet la guitza la primera gran nit de la Patum de Berga, que se n'ha pogut salvar tot i acabar més tard de l'habitual.
2: Les previsions donaven una treva i s'ha complert, tot i una aturada inicial de gairebé una hora, centenars de persones han pogut cantar i saltar amb les dues Patums completes i sense incidents en els salts dels plens.
0: Avui els mestres tornen a fer vaga a tot Catalunya després de rebutjar clarament el preacord amb Educació.
2: S'hi han oposat 2 de cada 3 docents. Avui l'aturada serà centralitzada amb una gran protesta a les 12 a l'Arc de Triomf de Barcelona. Al Vallès hi pot haver afectacions al trànsit a partir de les 7 per una bicicletada i a les 10 sortiran les 3 columnes de docents cap al centre de Barcelona.
0: L'Arcabisbat de Barcelona confirma que el Papa beneirà la Torre de Jesús de la Sagrada Família en català.
2: L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, deixa clar que Lleó XIV respecta totes les llengües i dona per fet que el català estarà present durant tota la seva visita per Catalunya. Per cert, que RAC1 serà l'única ràdio catalana que volarà amb ell des de Roma demà mateix.
0: I avui hem conegut un nou escàndol que assenyala l'Església espanyola per tapar els abusos sexuals per part de religiosos.
2: Segons El País, un centenar dels càrrecs de l'arcabisbat haurien encobert els abusos durant dècades. Entre els assenyalats també hi apareix justament Joan Josep Omella.
0: La Guàrdia Civil sospita que sortiran encara més proves del cas Leire.
2: El jutge ha demanat a Hisenda tota la informació financera del PSOE i del PSC des del 2024 i el 2025. Recopilaran detalls dels seus comptes bancaris i moviments, així com la informació de mitja desena d'empreses més suposadament relacionades amb l'entramat.
0: Tot plegat en un divendres, que és dia d'estrenes.
2: Als cinemes hi arriba l'adaptació de He-Man i los Masters de l'Universo, de Travis Knight, i Backrooms, de Kane Parsons. I a l'Apple Plus s'estrena Cape Fear, amb Javier Bardem i Amy Adams. I en música, avui novetats de Madonna, Pink Floyd i Muse.
0: Als esports, Florentino Pérez anuncia que intentarà el fitxatge més car de la història del Real Madrid si guanya les eleccions.
3: El candidat a la reelecció ha explicat en una entrevista a Miquel Jiménez que dimarts farà una oferta de 150 milions per un futbolista que des de Madrid creuen que és o João Neves o Vitinha del PSG. El dirigent sí que va confirmar el fitxatge del lateral de l'Inter de Milà, Dumfries.
0: I el Barça de bàsquet jugarà l'accés a les semifinals de la CB demà en un carau-creu a Múrcia.
3: Podria haver deixat la feina feta ahir amb una victòria al Palau, però no ho va aconseguir. En canvi, el Real Madrid va sobreviure a Tenerife, va guanyar de 35 i va forçar el tercer partit, que es jugarà a Madrid.
0: Mònica Usar, bon dia.
4: Bon dia.
0: Després de les pluges d'ahir a aquesta hora, ja només escapa algun ruixat a l'Ebre.
4: Exactament. Cauen gotes cap a les terres de l'Ebre i a la resta s'han format algunes boires i comencem el dia amb un ambient més fresc. Han baixat les temperatures i la jaqueta és imprescindible ara a primera hora. Al migdia també notarem que baixen els termòmetres amb moltes màximes que es mouran entre els 24 i els 28 graus. Ara, bon matí, no es descarta algun ruixat més cap a la Costa Daurada i la resta del dia algun ruixat també cap a les comarques de Girona i nord de Barcelona, i en canvi a la resta s'obriran més clarianes.
0: I què marquen ara els termòmetres?
4: Entre 14 i 17 graus a la ciutat de Barcelona, 18 a Tarragona, 15 a Lleida i també a Girona, 16 a Manresa, 17 a Figueres i 14 a Sant Cugat del Vallès.
0: I pel que fa al transport públic, atenció, perquè l'R3 està interrompuda la circulació entre Manlleu i Ripoll per la presència d'un arbre a les vies. Es gestiona servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. Ara passen 4 minuts de 6:45 del matí, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui divendres 5 de juny de 2026.

0: món a RAC1.
1: Les 8 i 40, les pluges i el vent, les 6 i 40 volíem dir, les pluges i el vent han aigualit la primera gran jornada del Primavera Sound amb la cancel·lació dels tres caps de cartell.

0: Milers de persones s'han quedat aquesta nit sense poder sentir Doja Cat. Massive Attack i tampoc Bad Gyal. La catalana tornava al festival 3 anys després i ella mateixa s'ha encarregat d'avisar els seus seguidors de matinada penjant un vídeo a les xarxes socials. Ha assegurat que l'organització i el seu equip han fet tot el possible per salvar l'espectacle, però que per seguretat s'han hagut de fer enrere.
1: Ha llovido muchísimo, mucho viento, se han... Bueno, los escenarios están súper destrozados, muchos daños técnicos, materiales, y ya te digo, hasta por seguridad, con este tiempo es imposible que podamos actuar.
0: El primer patac d'aigua va caure ahir a quarts de nou del vespre i des d'aleshores tota la programació en els 18 escenaris del Parc del Fòrum ha quedat afectada en certa manera. De fet, s'han viscut moments de desconcert perquè les pantalles avisaven dels problemes, però ningú sabia si podria gaudir del show del seu artista preferit. I un cop s'ha conegut la mala notícia, ja de matinada, les xarxes s'han omplert de crítiques per falta d'informació. Malgrat això, durant la tarda d'ahir sí que es va gaudir de bona música. De fet, els que van donar la benvinguda als xàfecs van ser els nord-americans Geese. Ho ha seguit l'Adrià Garcia.
2: La tarda del Primavera Sound va començar de cara. Tot i el dia gris, el festival va obrir portes amb un dels concerts més especials i íntims. Cameron Winter, que amb la seva veu profunda i aspra va emocionar el públic només acompanyat d'un focus i un piano de cua. Dues hores després, va canviar les tecles per una guitarra elèctrica. Es va posar la capa del líder i vocalista de Geese. Però el temps tenia altres plans. Amb el públic i els músics xops de dalt a baix, la pluja va obligar a interrompre el concert abans d'hora. A partir d'aquí, el Primavera va quedar mig en stand-by. Els grans escenaris es van aturar mentre alguns artistes desafiaven el temporal, com OK Lou o Father John Misty. Amb un ull a l'escenari i l'altre al mòbil, els assistents esperaven notícies. La primera gerra d'aigua freda va arribar tocada a la mitjanit amb la cancel·lació de Doja Cat i al darrere van caure Bad Gyal i Massive Attack. I així el primer gran cap de cartell del Primavera va acabar sent la pluja amb les capelines i els paraigües fent de telones.
0: Després d'aquesta jornada passada per aigua, avui el festival continua i la pluja no ha de molestar gaire. Alguns dels plats forts de la jornada són The Cure, Addison Rae o Skrillex. I si Primavera ha estat la creu de la nit a la Patum de Berga, la moneda ha caigut de cara. Tot i els aiguats inicials, les previsions eren esperançadores i finalment la nit grossa de Corpus ha tirat endavant, això sí, ho ha fet amb retard i la festa no ha acabat fins ben entrada a la matinada. Seguit aquesta primera gran nit de la Patum, el corresponsal de RAC1 al Berguedà, Marc Canturri, bon dia.
3: Bon dia, sí, això que la Patum completa d'aquest dijous va haver de començar una mica més tard pels ruixats que van descarregar la ciutat durant tot el vespre. Un cop iniciada, la festa es va haver d'aturar gairebé una hora per noves pluges, però les comparses van poder tornar a sortir a la plaça, la majoria, això sí, amb impermeables. Pel que fa als plens, dos salts magnífics que avalen les millores en l'organització i el reforç de la pedagogia cap als nous saltadors. N'ha parlat a RAC1 el cap de colla dels plens, Joan Sala.
4: Si no es para cap salt, per nosaltres no és satisfacció. Si no, això és positiu. El primer salt ha sigut molt contundent, hi havia molta gent a la plaça, ha sigut contundent, però aquest segon no hi havia tanta gent i s'ha pogut saltar molt més bé.
3: El balcó de l'Ajuntament també ha estat protagonista de la Patum d'aquest dijous, i era Sílvia Orriols, i la plaça la va rebre entre crits, càntics contra el racisme i el feixisme, i també amb un vendaval de cartells, i fins i tot amb algun llançament esporàdic d'objectes des del centre de la plaça, que no va anar més.
0: Més enllà de les pluges, avui els docents de tot Catalunya tornen a la vaga després d'haver rebutjat majoritàriament el pacte que van tancar fa una setmana els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. Ahir es van conèixer els resultats de la consulta. Dos de cada tres mestres van votar que no, gairebé 40.000 docents. La reacció de la consellera Esther Niubó va ser convocar avui tots els sindicats que van signar el preacord, però USTEC ja ho ha rebutjat perquè diu que hi ha vaga. L'aturada d'avui serà centralitzada amb una gran manifestació a Barcelona, Pol.
5: A partir de les 10 del matí sortiran tres columnes des de diversos punts de la ciutat, des del Besòs, des del Llobregat i també des de la Gran Via a les Torres Venecianes. Totes tres columnes es trobaran a les 12 del migdia a l'Arc de Triomf i des d'allà baixaran xinoxano fins al Parlament. A partir de les 7 del matí, però, d'aquí a poca estona ja hi pot haver alguna incidència de camí a la capital perquè els docents del Vallès Oriental fan una bicicletada des de Sant Celoni fins a Barcelona. Per cert que les protestes continuaran la setmana que ve i podrien afectar tant la selectivitat com la visita del Papa. De moment, però, els sindicats no s'han posat d'acord en el nou calendari de protestes.
0: Després de 4 dies de polèmica, l'arcabisbat de Barcelona ha confirmat que el papa parlarà català a l'hora de beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Joan Josep Omella ha tallat de socarrel les crítiques del sector polític, social i cultural del país i ha lamentat tot el rebombori que s'ha generat al voltant de la llengua.
5: El cardenal ha enterrat la polèmica recordant que Lleó XIV és poliglot i que té un gran respecte per totes les llengües. Per això Omella diu que ell, des de bon principi, donava per fet que el català estaria present a la visita de la setmana que ve. El viatge del papa comença demà, volarà de Roma a Madrid, on farà la primera parada aquest cap de setmana, i RAC1, per cert, li seguirà la pista de ben a prop per tot l'estat. De fet, serà l'única ràdio catalana que farà tot el viatge amb ell. A partir de les 8 del matí connectarem amb l'enviat especial de RAC1 a Roma, l'Arnau Mañé.
0: A les portes que el papa aterri a l'estat, El País publica avui un nou escàndol d'abusos sexuals que afecta de ple l'Església espanyola. Segons una investigació d'aquest diari, un centenar d'alts càrrecs de l'arcabisbat espanyol haurien cobert durant dècades els abusos comesos per religiosos arreu de l'estat. Entre els assenyalats hi ha una setantena de bisbes, però també mitja dotzena de cardenals, entre els quals figura Joan Josep Omella. Justament avui entrevistarem l'arcabisbe de Barcelona aquí al Món RAC1. La Guàrdia Civil sospita que encara queden per sortir més proves del cas Leire. Precisament per això ha fet nous requeriments que afecten el PSC. El jutge Santiago Pedraza ha demanat a l'Agència Tributària tota la informació financera del PSOE i del PSC entre el 2024 i 2025. També reclama informació sobre comptes bancaris i moviments econòmics dels dos partits i mitja desena d'empreses suposadament relacionades amb l'entramat. Vol aclarir si va haver moviments econòmics irregulars i quin paper hi haurien tingut PSOE, PSC i empreses. Madrid, Jordi Armenteros. Bon dia.
6: Bon dia. Reclama autorització per demanar tots els extractes i moviments bancaris dels comptes del PSOE, el PSC, l'empresa Zaño Sociedad, que és propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, suposat coordinador judicial de la trama Leire, i de dos advocats investigats per la causa. La Guàrdia Civil pretén aclarir el moviment de diners amb els quals s'hauria finançat i hauria treballat aquest grup que pretenia extorquir policies i membres de la judicatura suposadament corruptes. El PSC ja ha negat que hi tingués cap mena de pagament irregular. De fet, la UCO va fer la petició dilluns, abans de la publicació del sumari, i quan tot just se n'havia ordenat l'aixecament del secret. Ahir es va fer pública aquesta petició al mateix moment que practicava dos escorcolls més. Una a la CEPI, l'empresa estatal que controla participacions de l'Estat en diverses empreses, l'altra en una empresa basca que va optar a un rescat financer a través d'un crèdit estatal.
7: El món a RAC1.
0: Ara els esports. La cursa electoral del Real Madrid entra en la recta final i els candidats juguen les seves últimes cartes després de la promesa d'Enrique Riquelme de fitxar Erling Haaland. Ara Florentino Pérez ha pujat l'aposta. Albert diu que intentarà la incorporació més cara de la història del Real Madrid

0: Coneixes Munn, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a Munn.es.
1: Sentante, el club y todo el mundo pues debe ser... Pues que es un farol. Esta es una candidatura donde hay muchos faroles, se lo tengo que decir. Y por eso he venido yo aquí a defender al Madrid, porque estamos todos unidos y tenemos que seguir unidos. Y no quiero gente que destabilice el club.
2: Però els desmentiments i la befa de Florentino no preocupen a Enrique Riquelme. L'empresari alacantino es deixa intimidar i manté que Haaland serà jugador del Real Madrid, ho ha dit a la COPE.
3: Sabemos todos cómo es el mundo del fútbol, hay que proteger siempre al jugador, que todos sabemos que esto es una selección, se puede ganar, se puede perder, y al jugador siempre hay que protegerlo, y su entorno lo va a proteger. Así que me ha parecido fantástico.
4: ¿Hay cláusula o no hay cláusula?
3: Bueno, habrá que preguntarle a ellos. Yo tengo mi opinión. Si yo soy presidente del Real Madrid, Haaland y Rodri, pues serán jugadores del Real Madrid.
5: Però hi ha vida als esports més enllà de les eleccions del Real Madrid. Per exemple, la selecció espanyola, que ha empatat a 1 en el primer partit de preparació pel Mundial.
2: Sí, el rival era l'Iraq i va ser una costellada. Ferran Torres va marcar el gol de l'equip espanyol i Joan Garcia no va estar gens encertat a l'empat del rival. I en bàsquet, el Barça s'haurà de jugar a la classificació per les semifinals de l'ACB demà en un caro creu a Múrcia en directe a RAC1. Ahir podria haver deixat la feina feta amb una victòria, però va perdre de 3 punts al Palau Blaugrana. Tampoc no van ajudar un parell de decisions arbitrals que van desesperar Xavi Pascual al tram final. En canvi, el Real Madrid va sobreviure a Tenerife. De fet, va pallissar l'equip canari de 35 i va forçar el tercer partit que es jugarà a Madrid.
5: Nou minuts i arribarem a les 7. Fem una pausa.
6: RAC 1.
7: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa, tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada 5 persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions és important crear xarxes de suport, tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
8: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
9: M'agrada la meva feina nova, però m'agradarà igual d'aquí 45 anys? Són molts fulls de càlcul. Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mafre. Amb els seus plans de pensions, assegurances d'estalvi, fons d'inversió i assegurances de vida que s'adapten al teu perfil, perquè estiguis ben segur d'allò que et fa sentir insegur. Anem on vas. Mafre, el teu referent en planificació financera.
10: Això és boníssim. D'on és?
11: És de Dia.
10: De debò?
11: Sí.
10: Molt bé.
11: Avui, a Dia, la banana per només 1,19 al quilo. De debò. Molt bé. Dia.
12: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
13: Vacances, sol, aigua, hi pot haver res més divertit per la canalla?
14: Les joguines?
13: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
14: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
13: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
14: A la botiga web i app.
15: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
16: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.

0: Guacamole, escupinyes, musclos, calamars...
1: Un moment. Si no hi ha la espanyola,
2: no hi ha aperitiu.
3: És la espanyola, una aceituna com a ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
4: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
5: Una experiència autèntica per a tota la família.
4: Lo 21 de juny a l'Aldea, vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
5: Us hi esperem.
4: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
5: Terres de l'Ebre.
4: Reserva de la biosfera.
5: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
6: Aprofita el suport Tecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
7: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
6: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
7: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
6: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
7: Consulta els models i marques que hi participen.
8: Del 31 de juliol al 12 d'agost, viu l'experiència Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb els concerts de Joan Dausà. El doble concert dels Amics de les Arts, 20 anys, i Ginestar.
9: De tot el...
8: La gira de grans èxits, 40 aniversari, del Sopa de Cabra. L'espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer i molts més.
10: Sou molt bona gent.
8: Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
11: El dissabte 13 de juny, vine a la Fira de la Gamba de Palamós.
12: Amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa.
11: I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més.
12: El 13 de juny, vine al port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba.
11: Més informació a visitpalamós.cat.
13: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
14: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
15: Verisure.
16: El món a RAC 1.
17: 3 minuts i les 7. Desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
18: Tu quan busques algú a Google per veure a on surt i a veure una mica què és de la seva vida, que això es diu fer stalking, vas mirant a Google i et surten resultats ordenats d'aquella manera, que de vegades et surt el perfil de LinkedIn, de vegades et surt alguna cosa d'Instagram, de vegades et surt a X o Facebook o coses d'aquestes, no? Però surt tot desordenat. Si tu vols tot això ben endreçat, hauries d'anar a una web que es diu social-searcher.com, el que vindria a ser buscador social en anglès. Serveix per fer cerques de coses o de persones i veure què hi ha sobre el que has buscat a cadascuna de les xarxes socials, però t'ordena per xarxa, per resultats normals o per imatges, tant de Facebook com d'Instagram, com d'X, TikTok, YouTube, Reddit, les que vulguis. Recorda el nom del cercador, social-searcher.com, social-searcher.com, que potser no hi aniràs mai, eh? Però no està de més saber-ho.
17: I ara escoltem la recomanació que ens fa la Gemma Herrero per aquest divendres.
19: Marjan Satrapi ha muerto a los 56 años y, según informó su familia, lo ha hecho de pena, de tristeza tras la muerte de su marido, el actor Matías Ripa, hace poco más de un año. Símbolo de los derechos humanos, la libertad y el feminismo, Satrapi se consagró con Persepolis, una de las novelas gráficas más leídas y vendidas del mundo. En ella cuenta su propia historia, la de una niña nacida en Irán que huye a Europa tras la Revolución Islámica y la violencia y la xenofobia que sufrió cuando llegó. Un libro impresionante, imprescindible, más vigente que nunca para entender lo que sucede en Irán. Descanse en paz, Marjan Satrapi. Su obra siempre será eterna. Persepolis está editado por Reservoir Books.
17: Y ahora el diàling. Joan Ferrer, bon dia.
20: Bon dia, Núria Travessa. Tu ets educada, però a Catalunya Ràdio ho són molt més.
21: Amb Juic hi tenim la Marta Vives, bon dia.
22: Bon dia. Bon dia.
21: Hola, Marta.
22: Hola, bon dia.
21: Explica'ns com està anant la festa. Bon dia.
22: Bon dia. Oh, sí.

0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres 5 de juny del 2026. A aquesta hora s'escapa algun plogim a les comarques del sud. De fet, de bon matí repetiran les pluges a la costa de Tarragona, però la resta del dia se n'esperen només ja a les comarques de Girona. A la resta, sol. Ara toca agafar la jaqueta i al migdia també baixa la temperatura. Al cap de setmana tornarà a pujar el termòmetre i el sol es combinarà amb alguns núvols. De fet, per culpa de la tempesta, el Primavera Sound va haver de cancel·lar els concerts dels tres caps de cartell d'ahir, Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal. La resta d'escenaris sí que van poder reprendre la programació després de dues hores d'interrupcions. On han tingut més sort ha estat a Berga, la pluja també va fer la guitza a la Patum, però no es va haver de suspendre cap activitat i la jornada s'ha tancat de matinada. Tot plegat el dia que hi torna a haver vaga de mestres i professors, caldrà veure quin és el seguiment, ara que ja sabem que els docents van votar ahir en contra, que no, el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats. Avui a les 12 del migdia hi ha convocada una manifestació unitària a Barcelona. D'aquest conflicte educatiu en parlarem aquí al Món a RAC1, en temps de tertúlia, Ernest Folch, Cris Puig, Jordi Bosch i el director de La Vanguardia, Jordi Juan. També la consellera d'Educació, Esther Niubó. El nou cicle de protestes a les aules podria afectar la visita del Papa a Catalunya, que comença dimarts vinent. Per cert, que l'arquebisbat de Barcelona, ara sí, ha confirmat que Lleó 14 parlarà català a l'hora de beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I a les portes de l'arribada del Papa a l'Estat, avui el diari El País publica un nou escàndol d'abusos a l'Església espanyola. Segons El País, un centenar d'alts càrrecs haurien encobert durant dècades abusos comesos per religiosos arreu de l'Estat. Entre ells, Joan Josep Omella, el cardenal i arquebisbe de Barcelona. De fet, esperem cap a 11:15 el mateix Joan Josep Omella avui en aquest estudi del Món a RAC1. Més coses. La Guàrdia Civil sospita que encara han de sortir més draps bruts relacionats amb el cas de l'Eire Díez i que acorralaran encara més els socialistes. Entre altres coses, l'Audiència Nacional demana més informació a Hisenda sobre les finances entre el 2024 i el 2025 del PSOE, però també del PSC. I avui tenim novetats del cas Endic. La Vanguardia publica una imatge en què es veu Jonathan Endic, el fill, amb son pare, caminant junts per la muntanya durant un viatge a Grècia. Amb aquestes fotos, la defensa vol demostrar que la caminada a Montserrat no era cap fet excepcional. Els esports, recta final a la cursa electoral del Real Madrid, després del compromís d'Enrique Riquelme de fitxar Erling Haaland a El Hormiguero, ara Florentino Pérez contraataca i anuncia el programa Horizontes d'Iker Jiménez, que intentarà incorporar el fitxatge més car de la història del Madrid per uns 150 milions d'euros, no va dir el nom. En bàsquet, el Barça perd al Palau Blaugrana de 3 punts contra el Múrcia i demà jugarà el pas a les semifinals de la Lliga ACB en el tercer i definitiu partit del play-off i a Múrcia, per tant, amb el factor pista en contra. A les 11, la centrifugadora amb el gran Edu de Batlle i el boi millor del que ha donat a si aquesta setmana al Món a RAC1. I per rematar-ho, com sempre, la meta tertúlia amb el Sergi Ambudio i els cafres habituals, David Broc, Marc Puga, Santi Jiménez, Mònica Usart, i amb el Joan Ferrer i el diàling, com sempre, al migdia, i ole, ole, ole, ole, ole, ole, al cap de setmana. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usart, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
3: Sí, que avui mestres i professors tornen a la vaga i a aquesta hora, de fet, es posen en marxa les primeres protestes al Vallès que poden fer la guitza als conductors. La jornada culminarà a les 12 del migdia amb una manifestació unitària a Barcelona, tot plegat després que el no s'imposés a la consulta sobre el preacord amb educació. Tot i que USTEC, el sindicat majoritari, defensava el sí, ara diu que respecta el resultat i fa una crida a la mobilització. En aquesta consulta, el no s'ha imposat amb el 65% dels vots. Educació, però, tira pel dret i tirarà endavant l'acord per l'aval del sindicat de professors de secundària. Aquest sindicat ha fet una enquesta interna on ha guanyat el sí amb més d'un 60% dels vots.
0: Ara s'obre la porta un nou calendari de protestes, però de moment els professors no es posen d'acord.
3: No, i haurem d'esperar quines són les noves accions. El que sí que tira endavant segur és la vaga d'avui i també, com dèiem, la manifestació a Barcelona. De fet, a partir d'aquesta hora, com us explicàvem, surt de Sant Celoni una bicicletada cap a Sant Adrià de Besòs. Des d'allà sortirà una columna de 200 cap a Barcelona. A partir de les 10 del matí hi haurà tres columnes que sortiran des de diversos punts de la ciutat. A més d'aquesta del Besòs, n'hi haurà una al Llobregat, a la Gran Via, a les Torres Venecianes. Les tres es trobaran a les 12 del migdia, com dèiem, a l'Arc de Triomf, i des d'allà baixaran fins al Parlament de Catalunya.
0: Per mirar de frenar els ànims, el govern català ha citat avui els sindicats, però l'USTEC ja ha dit que no hi anirà.
3: El sindicat argumenta que coincideix amb les manifestacions d'avui. L'USTEC insta el departament a estripar el preacord i ha demanat a la conselleria reunir-se la setmana que ve. En canvi, professors de secundària, l'altre sindicat majoritari, sí que dona validesa a l'acord, rebutja el no i diu que avui sí que es reunirà amb el departament, juntament amb la UGT i també Comissions Obreres. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha avisat a tots plegats que no negociaran un nou pacte i els ha demanat que toquin de peus a terra.
2: El compromís és que es mantingui, per tant, poder desplegar aquest acord en la seva totalitat. A partir d'aquí, doncs nosaltres el que demanem és un exercici de realisme. Penso que cap govern havia anat tan lluny en l'aspiració de millora, d'excel·lència, d'inclusió, d'equitat del sistema educatiu.
0: Doncs bé, per parlar-ne de tot plegat, parlarem amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, cap a quarts de 10, i estarem pendents de la conferència de premsa, que hi haurà per part dels sindicats a 3:15 del matí. Per cert, parlem d'educació, atenció a les patètiques declaracions sobre els problemes de calor a les aules de Madrid del conseller de Cultura de la Comunitat de Madrid. Atenció,
3: sí, Mariano Paco diu que calor n'ha fet tota la vida i creu que ara famílies i professors en fan un gran massa. I rebla el clau dient que els alumnes s'hi posin fulles.
4: Cursé la EGB en un col·legio en Murcia. Y les puedo asegurar que en Murcia, cuando hace calor, y aquí estoy, y aquí estamos todos, no pasa absolutamente nada. Vicente Medina, por ejemplo, escribió en Murcia con muchísimo calor y escribió La Cansera. Léansela y vean cómo el calor a lo mejor es fuente también de inspiración.
3: Recordem que a Madrid, però també a Catalunya i escoles d'arreu de l'Estat, les últimes setmanes s'han superat els 30 graus a dins d'algunes aules.
0: Però com pots dir aquesta barbaritat? Bueno, després ja, com pots dir aquesta barbaritat i que no passi res? Clar, normalment això hauria de tenir unes conseqüències. A més, estem parlant del regidor de Cultura. I és que encara hi ha que veu-me arrodonir. Més coses. Aquesta matinada, la pluja, la tempesta i el vent han obligat a cancel·lar el concert dels tres caps de cartell de la primera gran jornada del Primavera Sound.
3: Sí, aquesta matinada l'organització ha suspès finalment els concerts de Doja Cat, Massive Attack i també el de Bad Gyal. En aquest últim cas ha estat la mateixa cantant catalana qui ha fet l'anunci en un vídeo a les seves xarxes socials. Bad Gyal ha dit que tant l'organització com el seu equip han fet mans i mànigues, però que els ruixats finalment han posat bastons a les rodes.
5: Ha llovido muchísimo, mucho viento, los escenarios están súper destrozados, muchos daños técnicos, materiales, y ya te digo, hasta por seguridad, con este tiempo es imposible que podamos actuar.
0: Tot i els esforços de l'organització per informar dels canvis, a causa de la pluja, alguns usuaris s'han queixat.
3: Amb queixes a plataformes com Instagram o Twitter, que s'han omplert de missatges i de vídeos que recriminen a l'organització que hagi esperat fins ben entrada la matinada per anunciar les cancel·lacions. També els recriminen que fessin servir les xarxes socials en lloc de la megafonia del recinte per actualitzar el minut a minut del festival.
6: Mantingueu-vos atents a les pantalles i als canals oficials del festival per a noves actualitzacions. Gràcies per la vostra col·laboració.
0: Hi ha diverses coses a comentar. La primera, el tema de la tempesta, que ara en parlarem amb la Mònica Usart. I aquí hi ha un problema, que efectivament... O sigui, ahir vaig veure, al sortir, gent que tornava a entrar. I molta gent que venia. Per què? Doncs perquè l'organització el que estava pendent era precisament de si a les 11 parava, de si a les 12 Massive Attack podia actuar o no podia actuar, perquè es va tornar a reposar l'horari de Massive Attack, si finalment la Bad Gyal podia actuar o no podia actuar, perquè s'havia dit que a partir de quarts d'una els mapes del Meteocat, per exemple, deien que a la una ja no plouria i per tant es preveia que la Bad Gyal podria cantar, amb la qual cosa tot això, i tots van estar... Allà és veritat que tens difícil cobertura en aquella zona, entre altres coses, perquè tot deu amb mòbil i és molt complicat tot plegat, però realment ahir va ser una jornada, diríem, molt, molt, molt caòtica perquè des d'aquest punt de vista, al marge de que ja va haver un element que ara ho parlarem també amb la Mònica, que era esperat, però que a vegades fem més la punyeta que la pròpia pluja, que és el vent. En fi, avui ara ho parlarem, el Primavera Sound es reprèn amb la segona jornada i he de dir que amb un plat estrella que és l'Oscure, però també Addison Rae, Pink Panthers o Skrillex. En canvi, a Berga, tot i la pluja, ha tirat endavant una de les nits gruixudes de la Patum. He vist el Martí Oliveres i l'Abel Caral ja saltant
7: sí,
0: per allà.
7: Sí, ja els
0: he
7: vist, ja. Amb la Gemma Puig.
0: Sí, sí, amb la Gemma Puig, exacte.
7: Els meteoròlegs allà.
0: Els meteoròlegs al poder.
7: Seguint-ho des de primera línia.
8: Molt bé.
7: Sí, sí.
8: Que és molt xulo, això, sí, de la Patum.
7: Sí, sí. Llàstima, no hi hem pogut anar nosaltres.
8: No, no, és que aquest so ja convida a anar-hi. Sí. L'any que ve ja anem, Basté.
7: Ai, sí.
0: L'altre dia algú m'ho va dir, diu... Algú m'ho va dir, diu... Sí. Hòstia, no sé qui. Em va dir, diu... L'any que ve has de venir a la Patum.
7: Sí, sí, sí.
0: I vaig pensar, doncs pues mira...
7: Però tots, eh?
8: No? Però ja has anat mai allò dels salts?
0: No, no, no, no, no, no, no, no.
8: És espectacular.
0: Què mires amb aquesta cara, Usas?
7: Que ens hi veig, l'any que ve. Sí.
8: El cas és que el so d'un dels dos salts de plens que la plaça de Sant Pere ha viscut aquesta nit, el que escoltem de fons i aquesta matinada en la jornada més multitudinària de la setmana. Una de les protagonistes pro de la Patum, per cert, ha estat Sílvia Orriols, que ahir es va endur una bona escridassada. Fins i tot algunes persones van intentar llançar-li objectes, tot i que els incidents no van anar més enllà i, de fet, ha quedat en una anècdota.
0: Mira.
9: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Per tant, aviam, el primer que hem de dir és que les pluges s'allunyen, no?
7: Sí, després dels aiguats d'ahir a la tarda, doncs avui comencem el dia amb més calma. Sí que ara mateix hi ha algun ruixat cap al Montsià, a tocar del Tarragonès, del Baix Penedès, també va plovent sobre el mar i ara al matí es poden repetir alguns ruixats, però més febles, en punts de la costa i el prelitoral de Tarragona i també durant tot el dia alguns ruixats cap a les comarques de Girona o també al voltant d'Osona, voltant del Montseny, però en canvi la resta tindrem un dia més tranquil, amb sol, bandes de núvols prims i algunes boires també ara de bon matí. Cal avisar que fa més fred, que han baixat les temperatures i per tant toca agafar la jaqueta avui abans de sortir de casa. Tenim entre 14 i 17 graus a Barcelona, 18 a Tarragona, 15 a Lleida, 14 a Girona, 13 a Vic i 19 a Amposta, i al mitjà també notarem que baixen les temperatures de manera més acusada cap a les comarques de Girona, màximes que en general es mouran entre els 24 i els 28 graus. I al cap de setmana anirà pujant la temperatura, temperatures de 25 a 30 graus al centre del dia, matins més tranquils, amb sol i bandes de núvols prims, i després a la tarda només alguns ruixats en punts del Pirineu i del Prepirineu, que demà dissabte també podrien afectar algun sector de les comarques interiors de Girona i del nord de Barcelona.
9: Aquí ens mouen les persones. Per això, el nostre programa Amb tu garanteix una atenció al client adaptada a les teves necessitats, evitant barreres d'accessibilitat, lingüístiques i digitals. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: 3 minuts i un quart de vuit, després de 4 dies de polèmica, l'arcabisbat de Barcelona ha confirmat que el papa parlarà català a l'hora de beneir la Torre de Jesús.
8: Joan Josep Omella ha tallat de socarrel les crítiques del sector polític, social i cultural del país i ha lamentat tot el rebombori que s'ha generat al voltant de la llengua.
10: I al final apareixia la benedicció de la creu. Jo crec que s'ha alarmat allà la gent, evidentment que parlarà el català, fins allí on arribi ell, I els altres li van dir, evidentment, aquí preparem nosaltres la litúrgia, ara vostès el llegeixen i decideixen. I el papa, evidentment, està preparant el seu sermó, algunes paraules dirà en català.
8: Omella ha recordat que Lleó XIV té un gran respecte per totes les llengües.
0: Per cert, que recursen a l'única ràdio catalana que a partir de demà viatjarà a l'avió del papa. L'enviat especial de RAC1, Arnau Mañé, es convertirà en l'ombra de Lleó XIV durant tot el seu viatge a l'Estat. A les 8 del matí, de fet, connectarem amb ell per saber l'última hora. I atenció al que avança avui el diari El País. Un centenar dels càrrecs de l'Església espanyola haurien encobert abusos sexuals durant dècades.
8: Segons una investigació del diari, entre els assenyalats hi ha una setantena de bisbes, però també mitja dotzena de cardenals, entre els quals figura justament l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, però també hi són Ricard Maria Carles, Lluís Martínez Sistac o Vicente Enrique Tarancón. A tots ells els assenyalen per presumptament haver encobert agressors, per haver tapat denúncies i per haver silenciat les víctimes. El País explica, a més, que ha contactat amb més de 200 diòcesis sobre aquestes acusacions i assegura que només 3 han contestat a les seves preguntes.
0: Per cert, deixa'm dir que avui, a partir de 2:15, aquí al món a RAC1 es vol explicar Joan Josep Omella. El parlat voldrà ser aquí al món a RAC1. A partir de 2:15 l'esperem en aquest estudi, no només per parlar del català, sinó per aquesta notícia que avui avança el diari El País. En pàgina política, la Guàrdia Civil sospita que encara han de sortir més proves del cas Leire Díez.
8: El jutge Santiago Pedraz ha demanat a l'Agència Tributària tota la informació financera del PSOE i també del PSC entre el 2024 i el 2025. També reclama informació sobre comptes bancaris i moviments econòmics dels dos partits i mitja desena d'empreses suposadament relacionades amb l'entramat. Una de les organitzacions assenyalades és Iki Group, una empresa que va fundar Leire Díez juntament amb l'exdirectora del Crónica Libre i que malaurà ja és morta, Patricia López. Els investigadors posen el focus en un possible pagament de 20.000 euros al digital Crónica Libre. Segons Luco, aquests diners podrien estar vinculats a una campanya publicitària relacionada amb les eleccions catalanes del 2024, tot i que el PSC ho ha negat per activa i per passiva.
0: En futbol, Florentino Pérez dobla l'aposta del seu rival a les eleccions del Real Madrid, les més friquis de la història d'un club potent de futbol, i anuncia que intentarà el fitxatge més car de la història del club.
11: Sí, Florentino va seguir l'exemple d'Enrique Riquelme i va triar un escenari molt poc habitual per dirigir-se a l'afició del Real Madrid, ni més ni menys que el programa que Iker Jiménez té a 4 Horizonte. Primer de tot, Florentino va confirmar el fitxatge del lateral de l'Inter de Milà, Denzel Dumfries, i després va assegurar que si guanya les eleccions intentarà fitxar una estrella a canvi d'uns 150 milions.
12: El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions, ¿eh?, por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. 150 por lo menos. Y no es Haaland.
13: Premier, ¿no?
12: Pues mire, no es de la Premier.
13: Y nivel de galáctico.
12: Galáctico total.
11: Florentino no va donar més pistes, per bé que des de Madrid apunten que la cosa podria estar entre Joao Neves i Vitinha, jugadors del PSG. En canvi, el dirigent sí que va insistir en el retorn de José Mourinho. L'operació rondarà els 15 milions d'euros. I ara ho sentíem, Florentino va treure el nom de Haaland a passejar com qui no vol la cosa. L'objectiu era enfotre Sant Riquelme, que hi va veure com el Manchester City i l'entorn del davanter negaven un acord amb el candidat. Florentino s'hi ha referit com un tret que li ha sortit per la culata.
12: Si lo desmiente el padre, el representante, el club y todo el mundo, pues debe ser pues que es un farol. Esta es una candidatura donde hay muchos faroles, se lo tengo que decir. Y por eso he venido yo aquí a defender al Madrid, porque estamos todos unidos y tenemos que seguir unidos. Y no quiero gente que destabilice el club.
11: Però els desmentiments d'una i altra banda no fan perdre la son a Enrique Riquelme. L'empresari alacantino es deixa intimidar i manté que Haaland serà jugador del Real Madrid peti qui peti, ho ha dit a la COPE.
14: Sabemos todos cómo es el mundo del fútbol, hay que proteger siempre al jugador, que todos sabemos que esto es una selección, se puede ganar, se puede perder, y al jugador siempre hay que protegerlo, y su entorno va a proteger. Así que me ha parecido fantástico.
15: ¿Hay cláusula o no hay cláusula?
14: Bueno, habrá que preguntarle a ellos. Yo tengo mi opinión. Si yo soy presidente del Real Madrid, Haaland y Rodri pues serán jugadores del Real Madrid.
11: En les últimes hores també s'ha fet públic que Iker Casillas i l'exentrenador Vicente del Bosque també s'incorporaran al projecte de Riquelme.
0: Dilluns el programa el fem des de... Com vols que no fem el programa dins de Madrid? Per l'amor de Déu, amb aquesta cosa tan friqui. Déu-nos un guard que això arriba a passar aquí, al Camp Barça, per favor. O sigui, se'n va amb un programa d'ovnis. Florentino Pérez. Tia, i que parlen de la bruja pirula. És que, esclar, és que fa unes coses. L'altre va un programa... L'altre se'n va a l'Hormiguero, que allà, mentre busques un tall de veu i et surten les
11: tranques
0: i barranques. Les formigues aquelles parlant. Vull dir, és que tot és delirant. És delirant. Hi havia un gran anunci a fer. Bueno, que ara fitxarem el més car. O sigui, és allò de... Aviam qui té més pasta aquí. És tan això, és aquella cosa madrilenya. O sigui, els catalans que ens diuen que són molt rates... Els madrilenys tenen aquella posa xulapa on diu, ja Haaland, pues entonces Haaland, jo... Vinga, 150 quilos, 125, 150,
11: 150.
0: No? 150 quilos, el més car de la història. I a més, no ho diré, no un informatiu ni un programa d'esports, no, ho diré, un programa de paranormal. Amb un boli de la Guàrdia Civil. Sí. És que, clar...
11: A quarts de 12 de la nit.
0: A dos quarts de 12 de la nit, efectivament. És que és memorable, home. És una de les coses més fantàstiques del futbol espanyol. Sobre el cas Endic, l'entorn de la família ha portat una imatge que demostraria que Jonathan Endic i el seu pare caminaven junts per la muntanya.
8: La Vanguardia explica que les fotografies són d'unes vacances familiars a Grècia l'estiu del 2021. L'objectiu de difondre aquestes imatges és demostrar que pare i fill sí que feien excursions junts i que la caminada per Montserrat, per tant, no va ser excepcional. Això després que la jutgessa del cas, recordeu-ho, posés en dubte la versió de Jonathan Endic.
0: I, per cert, que a l'Everest, al Nepal han trobat viu un xerpa que va desaparèixer fa una setmana a 7.500 metres d'altura.
8: Sí, els serveis d'emergències ja el donaven per mort i ahir el van veure mentre s'arrossegava cap al Camp Base. Ha sobreviscut 7 dies sense oxigen ni menjar. Els serveis d'emergències ja el donaven per mort, com dèiem. Després d'una setmana, doncs, la història ha tingut un final feliç.
0: Pel que fa a les estrenes musicals del dia, avui Taylor Swift estrena cançó I Knew It, I Knew You. I remember I loved you. El tema forma part de la banda sonora de Toy Story 5, que és la pròxima entrega de la franquícia de Disney Pixar, que s'estrenarà el 19 de juny. Avui que arriba a les sales l'adaptació de cinema de He-Man i los Masters de l'Universo. Even though I was stuck light years away on Earth. És que l'odio profundament cada dia més. Per què rius? Que no ho he dit bé tampoc?
15: He-Man Herrero.
7: Oh, He-Man.
15: Ullo.
0: Molt bé.
7: Ho has fet volem, per això, no?
0: Aquesta vegada sí, però bueno, ho he fet fatal. A plataformes, Apple TV estrena la minissèrie sobre El Cabo del Miedo. En Javier Bardem i Amy Adams i la produeixen Martin Scorsese i Steven Spielberg. I per cert que Madonna ha sorprès aquesta matinada amb un concert al Times Square de Nova York ple a rebentar per l'inici del mes de l'orgull i ha presentat una nova cançó, Love Sensation. Repassarem més música perquè fa la resta dels esports. Espanya ha empatat a una en el primer partit de preparació pel Mundial de Futbol.
11: Sí, el rival era l'Iraq i va ser una costellada. Ferran Torres va marcar el gol de l'equip espanyol i Joan Garcia no va estar gens encertat en l'empat del rival. En bàsquet, el Barça haurà de jugar la classificació per les semifinals de l'ACB demà en un caro creu a Múrcia en directe a RAC1. Ahir podria haver deixat la feina feta amb una victòria, però va perdre de 3 punts al Palau Blaugrana. En canvi, el Real Madrid va sobreviure a Tenerife, de fet va pallissar de 35, l'equip canari va forçar el tercer partit que jugarà a Madrid. I avui a les 9 del vespre en directe a RAC+1, la penya està obligada a guanyar el Baskonia a l'Olímpic de Badalona per forçar el tercer partit i no quedar eliminada.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: 7:21.
16: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: A comptar cotxes des del RAC, com cada matí. Dimatí que suposo que serà amb el tema de les manifestacions dels professors, serà complicat. Anem cap al RAC. Ferran Arandi, que ens espera. Bon dia, Ferran.
17: Bon dia, doncs. De moment comencem la jornada d'avui divendres amb força tranquil·litat en quant a aquests detalls del professorat, però sí que parlem d'incidències. A hores d'ara tenim un accident a la AP7 a Barberà del Vallès, en sentit nord, que deixa els vehicles al voral i provoca fins a 5 quilòmetres de cues en aquest sentit. També tenim una avaria d'ahir a mitja tarda que a hores d'ara doncs, encara deixa un carril tallat en sentit nord, també a la AP7, però entre Cambrils i Vilaseca. Per altra banda, tenim algunes retencions als voltants de Barcelona. Detectem tot aquest ara mateix congestió en tot el nus de la Trinitat i a les dues rondes de Barcelona de retruc en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim lentitud de la AP7, també a Barberà, però amb 4 quilòmetres de cues en direcció Tarragona. La C58 continua també congestionada per Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona i una entrada també amb retencions habituals a l'altura del Llobregat, concretament a Sant Feliu, en direcció Barcelona amb 2 quilòmetres de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
18: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
0: A 7:23.

0: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: 7:29. La proposta d'avui divendres del Pep Prieto.
2: A vegades els fenòmens editorials te'ls has de mirar de reull i encara més quan arriben al cinema. L'assistenta, afortunadament, aconsegueix torpedinar les expectatives. La seva protagonista és una noia de passat fosc que comença a treballar pels Winchester, una família aparentment perfecta, però acaba descobrint que tanta perfecció amaga secrets molt pertorbadors. Comença com un thriller dels 90 i va derivant cap a una impagable i divertida caixa de sorpreses que aporta uns apunts força corrosius sobre el masclisme i les classes altes. Deu molt a les seves actrius i productores, Sydney Sweeney i Amanda Seyfried. Trobareu l'assistenta a Amazon.

0: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Núria Travessa, Pol Prats, Albert Pedrol... Bon dia.
1: Bon dia, que avui el professorat reprèn les protestes amb una vaga a tot Catalunya. Ho fan després que la majoria de docents hagin rebutjat el preacord amb el govern. Aquest matí protestaran a Barcelona en una manifestació unitària.
2: L'arcabisbat de Barcelona confirma que el papa beneirà la Torre de Jesús de la Sagrada Família en català. Han tancat la polèmica després de dies de crítiques. RAC1, per cert, serà l'única ràdio catalana que volarà amb el papa durant tota la visita a l'Estat.
1: Avui El País avança que un centenar dels càrrecs de l'Església espanyola haurien tapat els abusos sexuals dels religiosos durant dècades. Entre els assenyalats i el cardenal Joan Josep Omella.
2: La Guàrdia Civil sospita que encara han de sortir més proves del cas Lleida. El jutge ha demanat a Hisenda més documentació del PSOE i també del PSC. Això mentre Interior defensa la directora de la Guàrdia Civil assenyalada en aquest cas.
3: Florentino Pérez anuncia que intentarà el fitxatge més car de la història del Real Madrid si guanya les eleccions. L'operació rondaria els 150 milions. Des de Madrid apunten que el dirigent està interessat en Joao Neves o Vitinha del PSG.
1: Avui al Primavera Sauna, encara la segona gran jornada del festival amb The Cure com a cap de cartell, això després que la pluja hagi obligat a cancel·lar de matinada els concerts de Doja Cat, Massive Attack i Bad Gyal.
2: Avui també continua la Patum de Berga, els xàfecs també han fet la guitza, la primera gran nit d'aquesta festa s'ha acabat més tard del previst, però no hi ha hagut cancel·lacions.
1: Tot plegat en un divendres que és dia d'estrenes, als cinemes hi arriba He-Man i Los Masters de l'Universo de Travis Knight, a Apple Plus s'estrena Cape Fear, amb Javier Bardem i Amy Adams, i amb música avui novetats de Taylor Swift, Pink Floyd, Madonna i Muse.
3: I a la resta dels esports, el Barça de bàsquet perd de 3 punts al Palau Blaugrana i es jugarà l'accés a les semifinals de la CB demà a Múrcia. En canvi, el Real Madrid va pallissar el Tenerife i va forçar el tercer partit que es jugarà a Madrid.
0: I el temps?
4: Occident, perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure donant-ho tot, tot i tot... Et porta el temps.
0: Mònica Usart, bon dia.
5: Bon dia. Després dels aiguats d'ahir a la tarda, avui comencem el dia amb algun ruixat a tocar del Montsià, el Tarragonès, també cap al Baix Penedès, i ara al matí es poden repetir en punts de la costa i del prelitoral de Tarragona, i també s'esperen alguns ruixats dispersos a les comarques de Girona i nord de Barcelona, però res a veure amb les pluges d'ahir. A la resta, en canvi, tindrem un dia de cel mig ennuvolat i amb algunes boires ara al matí que es desfaran a mesura que avanci la jornada. Avui toca agafar la jaqueta abans de sortir de casa perquè baixa la temperatura. Entre 14 i 17 graus tenim a Barcelona, 18 a Tarragona, 15 a Lleida, 14 a Girona, 8 a Prades i 11 a la Seu d'Urgell, i al migdia també baixa el termòmetre.
6: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
5: Doncs després de les pluges i el vent d'ahir, la qualitat es manté bona, amb semàfors verds i blaus a tot arreu.
7: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
8: Senyora rentadora, sempre que pot, renta amb aigua freda.
9: I tant, per estalviar.
7: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
9: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
8: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
7: Torna l'equip estalvi.
10: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I al trànsit anem al RAC a comptar cotxes. Com cada dia ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia.
11: Bon dia, doncs continuem la jornada avui divendres amb aquest accident a la AP7 a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord, que per la retirada dels vehicles accidentats doncs deixa hores d'ara fins a 7 quilòmetres i mig de retenció ja des de Sant Cugat. També tenim una avaria des d'ahir a mitja tarda que a hores d'ara doncs encara deixa un carril tallat també a la AP7, però entre Cambrils i Vilaseca en sentit nord cap a Barcelona. Per altra banda, també destaquem algunes retencions habituals, cues en tot el nus de la Trinitat, també els primers trams de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès, 4 quilòmetres de congestió a la AP7, també al punt de Barberà, però en sentit sud. A la C58, retencions com és habitual des de Sant Quirze i també al Llobregat, amb lentitud des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu per la A2 i la B23 cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
12: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: A les 7:34 minuts, com sempre, obrim el diari del món a RAC1. Comencem també, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
13: Bon dia.
0: Martí Esteban, bon dia.
13: Bon dia.
0: Sergi Embudia, bon dia.
14: Bon dia.
0: La negativa dels professors a ratificar el preacord amb la Conselleria d'Educació ha agafat a contrapeu la majoria de la premsa de Catalunya. Tots els diaris coincideixen a afirmar que el sindicat USTEC ha quedat assenyalat pel rebuig a l'acord que havien firmat.
13: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, escriu al diari que no és admissible que votin que no a aquest acord. Es mostra molt sorprès pel resultat i diu que, tot i entendre les seves raons per estar descontents, també tenen motius per queixar-se molts altres sectors. A més, Joan Escolies és crític amb USTEC i assegura que quan un sindicat perd una consulta pel 65% de vots contra l'acord que ha avalat, cal preguntar-se si negocia en nom dels seus afiliats.
15: Lara es pregunta com reconduir el desacord educatiu i opina que després d'un acord en termes quantitatius, sobre diners i sobre mitjans, ara cal obrir un debat qualitatiu, és a dir, parlar d'educació. El diari també demana a totes les parts que rebaixin la tensió i assegura que ara s'ha creat un problema per a USTEC.
16: El Punt Avui escriu a l'editorial que no era només per diners i afegeix que el resultat de la consulta n'és la gran prova. A més, apunta que s'ha demostrat que les manifestacions i les vagues poden canviar la voluntat d'un govern.
13: I el VilaWeb, Vicent Partal, explica que hi ha un moment en què una vaga deixa de ser-ho i es vesteix de revolta. I tancant files amb els docents, avisa: estem vivint una revolta contra la degradació sistemàtica d'un servei que la societat considera, al costat de la sanitat, el bé més important que té.
0: Mentrestant, el que també és pràcticament omnipresent aquest matí a la majoria de diaris catalans i alguna editada a Madrid i a Itàlia és una carta oberta adreçada al Papa de Roma.
15: Sí, la carta la signen entitats com l'ANC, Òmnium Cultural, el Futbol Club Barcelona i una trentena de personalitats com els expresidents de la Generalitat, Pere Aragonès, Jordi Pujol i Carles Puigdemont, expresidents del Parlament o l'abadessa del monestir de Sant Benet de Montserrat.
16: Es titula Benvinguda al Papa Lleó XIV a Catalunya i va acompanyada d'una imatge de la Sagrada Família i d'una senyera. Aquest matí la podem llegir a diaris com La Vanguardia, L'Ara, El Punt Avui, El Mundo, El Corriere de la Sera o L'Avenire.
13: Sí, la carta obre els braços a la visita del pontífex i li recorda que Catalunya sempre ha estat una societat d'acollida. També li explica que sense la catalanitat de Gaudí no hauria existit la seva universalitat. A continuació expose: la nostra llengua i identitat han estat perseguides, per això que la cultura catalana sigui una realitat vibrant és una victòria de la llibertat dels pobles, i afegeix: com a vos, ens amoïnen els que volen fer anar enrere el rellotge de la història. Finalment, el text conclou així: el dia que els obrers van col·locar la peça final de la Torre de Jesús, van penjar la bandera catalana, com és costum, per anunciar que l'obra havia estat coberta i que ningú havia pres mal. Al costat hi van penjar la bandera de la Santa Seu. Amb totes dues us esperem, santedat.
0: Són les 7 i 37 minuts.
17: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa, tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada 5 persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions és important crear xarxes de suport, tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
18: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
19: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
18: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
19: Si busques el millor, recorda:
18: només Daikin és Daikin.
20: Interrumpimos la programación. Estamos en directo desde Clarel. María, ¿qué está pasando?
21: Es una locura, Carlos. No he visto nada igual. La gente sale de Clarel con los ojos como platos.
20: ¿Se confirma la cifra?
21: Confirmadísima. Llegan los precios aún más locos. El lavavajillas Hogar, el de un litro, a solo 0,99. En Clarel se nos ha ido la pinza. Ven y descubre nuestros precios aún más locos.
22: En Baural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
23: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
24: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
25: Precisió. Qualitat de materials.
1: Exigència. A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
2: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
3: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
4: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
14: Jo tinc al cap tota l'estona això.
25: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
26: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
27: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
26: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
27: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
26: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
28: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
29: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
30: Del 31 de juliol al 12 d'agost torna el Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb l'únic concert dels Earth, Wind & Fire a Catalunya. Les actuacions de Sergio Dalma amb Ritorno a Via Dalma, Sílvia Pérez Cruz, Sopa de Cabra, l'estrena del nou treball de Joan Dausà, l'espectacle This is Michael i molts més. Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
31: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un somia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
32: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
31: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
32: Que bé!
31: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
33: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
34: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
12: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: 17 minuts i les 8. Continuem la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC 1. A qui se li entrevistarà aquest matí al Susu?
13: Aquest matí a tots els propietaris de negocis que instal·len màquines per atendre els clients si llegeixen la carta de Maria Nicolau, l'article de Maria Nicolau en aquest cas, i El País. Escriu, fa temps que anar a comprar s'ha transformat en jugar al frontó. Diu que els treballadors s'han rendit a no ser més que el braç mecànic que fa que el gènere i els diners canviïn de mans. I afegeix, arribarà la intel·ligència artificial i rere els taulells ja no trobarà cap humà per substituir.
0: Antròpic demana frenar el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
35: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
16: Això, tot i ser una de les empreses líders en el desenvolupament de la intel·ligència artificial, en una publicació al blog de l'empresa adverteix de la ràpida evolució dels sistemes capaços d'automillorar-se amb cada vegada menys intervenció humana. Alerta que el ritme actual, la IA, serà capaç de crear el seu propi successor dels propers anys de manera totalment autònoma. Per això, Anthropic demana una pausa global. Ho llegim a Le Figaro i al Wall Street Journal.
5: Ok, Nico, a la floristeria, parada curta, box box i després directe al restaurant.
6: Fins i tot els pilots de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BP Ultimate amb tecnologia Active per arribar fins a 840 km més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 km, els beneficis poden variar. Informa't a ibp.es.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui divendres?
7: Que la televisió espanyola emetrà programes en àrab i romanès per fomentar la integració dels immigrants. La notícia fa un parell de dies que s'ha viralitzat, però és mentida. Només la proposta que ha fet un laboratori d'idees fundat pel PSOE. Televisió espanyola no ha anunciat cap mesura en aquesta línia. Ho explica Verificat.
0: Mònica Usart, bon dia.
8: Bon dia.
0: Els boscos mediterranis emeten un compost relacionat amb el trànsit.
8: Sí, aquest compost és el toluè i els arbres l'emeten durant períodes d'onades de calor i de sequera. Aquest podria ser un nou indicador de l'estrès ambiental que viuen els boscos de casa nostra. Tot plegat s'ha descobert després d'analitzar recollides durant tres estius al Parc Natural del Montseny. L'anàlisi l'han fet des de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua i el CREAF.
0: Quin misteri està inquietant Nova York?
16: Doncs el de persones que entren i surten de les clavegueres de la ciutat. Des de fa un temps, les càmeres de vigilància d'un munt de negocis capten de tant en tant gent que obre una tapa de claveguera i entra, o com hi surt. De vegades és una persona sola, de vegades són dues i de vegades són un grup més extens. De moment, la policia no ha aconseguit esbrinar què hi fan allà sota, perquè no hi han trobat, almenys fins ara, res sospitós. En parla avui el New York Times.
0: Ja em veig la setmana que ve. Quina notícia falsa he trobat avui? Perquè, clar, no sé això, jo que surtin, perquè o estan rodant la nova temporada de Walking Dead, o fa por. Sí, clar, sí. Estem passejant pel carrer, començo tingent el clavegaram, i em diràs, que eren un pastís inspirat en Antoni Gaudí.
13: Sí, l'ha fet la cadena de forns Turris, que s'ha inspirat en els colors i les formes de les obres de l'arquitecte. És de taronja, xocolata i cruixent de galeta per sobre. A més, les botigues Turris també tindran una decoració inspirada en el clàssic trencadís de l'arquitecte.
0: Zara baixa de les 1.500 botigues per primer cop en 15 anys.
35: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
7: És l'estratègia empresarial que ha potenciat Marta Ortega des de la seva arribada a la presidència d'Inditex. Menys locals, però més amplis. Zara va tancar l'abril amb 1.495 botigues, 50 menys que ara fa un any. Ho llegim al 5 dies.
9: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar la plaça del CAP.
10: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
11: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: I les xarxes socials.
15: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
0: Guillem Tarrés, bon dia.
17: Bon dia. Ja fa temps que vaig detectar el fenomen de les cues. La gent, i sobretot la gent amb molt de temps lliure, veu una cua i s'hi llença de cap. És igual que hi hagi darrere, és igual si els interessa o no. La qüestió és fer cua, pertany al grup. És un fenomen que m'obsessiona i que amb el temps he vist que s'ha anat engreixant per culpa de TikTok. Quan una recomanació es fa viral, l'endemà hi haurà cua. El tema és que ahir, passejant pel carrer Canuda, em vaig trobar una gran cua al local de davant de l'Ateneu Barcelonès. I vaig pensar, bingo, a veure què esperen. Resulta que hi havia una cinquantena de persones fent cua per una botiga de pastissos de formatge. 50 persones. La meva pregunta és clara. Quant d'ells volien un pastís de formatge abans de veure la cua i quants d'ells s'hi han afegit pel fet que hi ha una cua? I aquí està la clau de l'èxit. Si teniu un negoci, feu esperar la gent fora. Que facin cua. És infal·lible. La gent no vol el pastís de formatge. La gent vol fer cua.
15: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
0: Els esports, Albert Pedrol, bon dia.
18: Bon dia.
0: Florentino Pérez és el favorit per guanyar les eleccions del Real Madrid, però Enrique Riquelme se li costa cada vegada més.
18: Sí, és la conclusió d'una enquesta en línia que avui publica el diari Marca. Amb més de 130.000 participants, el resultat indica que Florentino s'imposaria amb el 64% dels vots, mentre que Enrique Riquelme obtindria el 36%. Tot i així, ara només un de cada tres encastats pensa que Florentino arrasarà, molt menys que abans. De fet, més de la meitat dels participants considera que Enrique Riquelme ha guanyat la campanya electoral gràcies al seu projecte i els noms que ha posat sobre la taula, i el 80% creu que el suposat fitxatge de Jürgen Klopp faria que Riquelme guanyés les eleccions.
0: M'estranyaria molt que fitxés pel Madrid Klopp. La notícia freak.
19: La Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú, els dies 6 i 7 de juny a la Rambla de la Pau, t'ofereix aquest...

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Escolta, estarà content i perquè és... Escolta, estarà encantat, segur. No riguis més, som ell.
2: No, estic esperant els entrepans, ja. La celebració.
3: El teu cotxe ara més a prop que mai. El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, part de Baix Amat. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
1: I en quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món RQ d'avui divendres, Martí?
4: La del País, que entrevista un dels inventors del pàdel, el mexicà Ignacio Soto Borja, ara que ha passat per la fira Padel World Summit de Barcelona. Aquest notari de professió reivindica l'origen mexicà de l'esport i concretament del joc de pilota mesoamericà, però deixa anar un titular molt cridaner. Diu, seria impopular decapitar els jugadors de pàdel.
5: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
6: Admin!
7: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
8: Ho veieu?
9: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
1: 8 i les 8.
10: El passat dimarts 26 de maig es va celebrar a Barcelona una nova edició dels Diàlegs La Vanguardia, organitzat conjuntament amb Novartis. Un esdeveniment moderat pel periodista Martí Paola, amb l'objectiu d'analitzar el control dels factors de risc cardiovascular a Catalunya. El futur de la salut cardiovascular a Catalunya va ser l'eix central d'una trobada on hi va participar, entre d'altres, Tomás Fajardo, president de Cardioalianza.
11: Creemos que la equidad pasa por garantizar a todos los pacientes, independientemente del lugar donde vivan, un tratamiento integral de la enfermedad, un acceso a los tratamientos terapéuticos y un seguimiento de su enfermedad.
10: En aquesta nova edició dels Diàlegs La Vanguardia també es va posar el focus en la necessitat de coordinació de tots els professionals sanitaris que formen part de la salut cardiovascular, tal com va explicar Román Freixa, cap de servei de cardiologia de l'Hospital Moisés Broggi.
12: Interesa que haya una excelente coordinación entre todos los profesionales sanitarios que hay en el territorio y conseguir de una manera que todos los objetivos vayan encaminados a conseguir mejores resultados en salud en esta población.
10: Els experts van abordar també el pes de les malalties cardiovasculars, la importància del colesterol LDL, la prevenció, l'adherència als tractaments i les desigualtats en l'accés a la innovació sanitària. Podeu recuperar totes les conclusions del debat a lavanguardia.com.
13: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa, tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada cinc persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions és important crear xarxes de suport, tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
14: Tu que ets tan espavilat, quina és la manera més intel·ligent d'anar a Randarock?
15: Facilíssim, amb Drac, a veure tu. I per anar a 15 destinacions com Madrid i Màlaga des de només 9 euros.
14: Amb Uigo? Amb seients XL i bar a vora els seus trens de dos pisos. No cal ser gaire espavilat, eh?
15: Entra a uigo.com o l'app i compra els teus bitllets. Uigo, sigues espavilat.
16: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
17: Perdoni, que ens acabem.
16: Mira, un altre.
18: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
19: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
6: Ai.
19: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, cap problema.
6: Ai, ai, ai.
19: Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
2: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
5: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia.

0: Mongòlia, un pas per davant.
1: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
2: Hi ha vacances i vacances, perquè les vacances amb B són l'upgrade de les vacances. Amb Baleària, tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
3: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
4: Ell pot, i tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
5: Aquest supercap de setmana a Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, salmó fumat per 6,99. T'estalvies un 32%. I amb Lidl Plus, pit de pollastre per 5,29 al quilo. T'estalvies un 10%. Lidl, val la pena.
6: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
7: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
8: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
9: Jo tinc al cap tota l'estona això.
10: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
11: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
12: A La Teva Renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
13: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
14: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
15: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
16: RAC més 1.
17: Aquest divendres, doble menú de bàsquet i futbol a RAC més 1. A les 9, des de l'Olímpic de Badalona, a Sisa Joventut Bascònia. Segon partit de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB.
18: Ai, el cos to cos que ha fet perfectament. Parada i fonda.
17: Viviu el partit a l'app del web de RAC1 amb Xavi Puig, Albert Ferran, Dani Aguilar i els comentaris de Jordi Colomer. També a les 9, futbol. Des de la nova Creu Alta, Sabadell-Reial Madrid-Castilla de la tornada de la promoció d'ascens a segona divisió amb Clara Rodergues. Aquest divendres a les 9, a 6 de Joventut Bascònia de l'ACB i Sabadell-Reial Madrid-Castilla de Primera Federació. Doble menú de bàsquet i futbol a RAC més 1.
16: RAC més 1.
19: Tots som
16: més
19: 1. L'aplicació de RAC 1 ara...
16: amb totes les notícies de RAC1.cat.
19: Escolta'ns al cotxe...
16: amb l'aplicació connectada a Android Auto...
19: i a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
16: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
20: Arriba el moment de parlar del nou despatxo gastronòmic d'en Matller Origen amb l'Anna Martínez, responsable de millora contínua d'en Matller Origen Obradors. Dóna'ns un titular.
21: El titular és que aquest nou gazpacho agradarà tant als amants del gazpacho com als que fins ara no els hi feia el pes. Això és així perquè hem afegit pastanaga, poma i un toc de gingebre a la seva recepta.
22: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Hi ha dies en què una votació transcendeix el resultat concret i es converteix en un símptoma. Ahir va passar això amb l'educació pública i concertada catalana. El 65% dels docents que van participar a la consulta van dir no al preacord negociat entre el Departament d'Educació i una part dels sindicats. Només un 35% el van avalar i la participació va ser del 61% del conjunt del professorat públic. Per tant, no estem davant d'una protesta minoritària ni d'un malestar anecdòtic. La primera conseqüència és sindical. L'USTEC, el sindicat majoritari, ha anunciat, de manera sorprenent, que es despenja del preacord i que s'assumirà a les mobilitzacions i vagues reclamant la reobertura de la mesa sectorial. La segona és política. La consellera Esther Niubó veu qüestionada la principal aposta negociadora del seu mandat. La CGT n'ha demanat la dimissió i el departament apel·la ara a la responsabilitat dels sindicats signants i de tota la comunitat educativa. Però el més interessant de tot és que aquest resultat obliga a anar més enllà de la lectura immediata, perquè tot això passa a final de curs, quan els alumnes són els que menys veu tenen en aquest debat i, paradoxalment, els que més se'n juguen. També passa després de dècades de reformes educatives. Des de la recuperació de la democràcia, Espanya, per exemple, ha encadenat 8 grans lleis educatives, 8 intents de redefinir el sistema, 8 canvis de rumb. I, malgrat això, continuem mirant amb preocupació uns resultats educatius que ens situen molt lluny dels països europeus amb què ens agradaria comparar-nos. Mentrestant, Catalunya també ha canviat radicalment. Fa 30 anys celebràvem haver arribat als 6 milions d'habitants. Avui ja som més de 8 milions. El sistema educatiu ha hagut d'absorbir aquest creixement, una diversitat creixent a les aules, noves necessitats socials i una complexitat que sovint queda amagada darrere dels titulars. I aquí apareix també una pregunta incòmoda. Si només un 60% dels docents han participat en la consulta i entre els que ho han fet gairebé 2 de cada 3 han votat en contra, és legítim preguntar-se també si el departament i els mateixos sindicats han estat capaços d'explicar bé què s'estava negociant. Perquè una part de la societat ha percebut aquest conflicte com una discussió sobre salaris, com si tot plegat anés de diners, com si els mestres reclamessin simplement més sou des d'una posició històrica i relativament protegida dins d'allò que anomenem la facilitat del sector públic. Però la votació d'ahir desmenteix també aquesta simplificació. Si el problema fos només econòmic, probablement el desenllaç hauria estat un altre. El resultat apunta a un malestar molt més profund. Té a veure amb les condicions de treball, amb la burocràcia, amb la falta de recursos, amb la dificultat d'atendre aules cada vegada més complexes i més grans, amb la sensació de falta de reconeixement i, sobretot, amb la percepció que les decisions sovint es prenen lluny de la realitat quotidiana del que passa als centres i a les aules. Per això la qüestió no és només què passarà amb aquest preacord. La qüestió és si el sistema educatiu de Catalunya és capaç de reconstruir consensos, perquè quan 2 de cada 3 docents diuen que no a una proposta negociada durant mesos, el problema ja no és només el departament, també és un problema dels sindicats, i no és un problema tan sols polític, és un problema de confiança. I quan la confiança falla en l'educació, el que està en joc no és un conveni ni una taula de negociació. El que està en joc és la capacitat d'un país com Catalunya per garantir el futur dels seus alumnes i dels seus estudiants. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, feu terra, que és divendres 5 de juny de 2026.
2: I deixem enrere els aiguats d'ahir a la tarda per donar pas a un cap de setmana més tranquil, només amb alguns ruixats de tarda al Pirineu i més clarianes a la resta. Avui baixen temperatures, però tornen a pujar el cap de setmana.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem aquest accident a la AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, que ja retira els vehicles, però que a hores d'ara, en sentit nord, continua provocant fins a 6,5 km de cues. També tenim una avaria encara activa d'ahir a la mitja tarda, que a hores d'ara doncs, encara provoca aquest tall de carril de circulació en sentit nord a la AP7 entre Cambrils i Vilaseca.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Com ara comentàvem al davantal, si algú pensava que els mestres i professors enterrarien la destral de guerra, res més lluny de la realitat. El conflicte continua més viu que mai després que la majoria dels docents hagin rebutjat amb contundència el preacord a què van arribar els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. Per això avui es reprenen les vagues, unes protestes que a més es podrien allargar i afectar la visita del Papa a Catalunya i també la selectivitat. Però com s'ha arribat fins aquí? Doncs bé, al llarg d'aquesta setmana els docents havien de votar en una consulta impulsada per la USTEC, la CGT i la Intersindical i dir si donaven l'okay o no a l'acord amb el departament. En total hi van dir la seva un 60% dels professionals de les escoles públiques d'arreu del país i el resultat va ser claríssim. Dos de cada tres no hi estaven d'acord. Això vol dir que gairebé 40.000 professors, un 65% dels que van votar, no veien el pacte amb bons ulls. A més, l'opció del no implicava de retruc comprometre's a mantenir les protestes. De fet, quan es van saber els resultats, va agafar els docents de les comarques de Lleida en plena protesta. Amb aquest no tan rotund, els tres sindicats han fet una crida a tots els mestres a fer vaga avui i a baixar la manifestació unitària que es farà a Barcelona i que acabarà a les portes del Parlament. A partir de les 10 sortiran tres columnes des de diversos punts de la ciutat, des del Besòs, des del Llobregat i des de la Gran Via a les Torres Venecianes. Totes tres columnes es trobaran a les 12 del migdia a l'Arc de Triomf i des d'allà baixaran xinutxano fins al Parlament de Catalunya. Està previst que la protesta pugui col·lapsar la mobilitat al centre de la capital catalana a partir de mig matí, però atenció perquè a aquesta hora ja hi podria haver incidències a la xarxa viària de l'entorn de Barcelona. El motiu és que fa tot just una hora els docents del Vallès Oriental han començat una bicicletada, han sortit des de Sant Celoni, a aquesta hora està previst que passin per Granollers i a partir de les 10 tenen previst afegir-se a la columna que sortirà des de Sant Adrià de Besòs. Però més enllà de les vagues i de les protestes al carrer, també s'ha començat a enfilar la crisi als despatxos. El sindicat majoritari, l'USTEC, però també la CGT i la Intersindical demanen al departament que estripi el preacord que es va firmar divendres passat i reclamen reobrir la negociació per ampliar les millores i, en definitiva, firmar un nou pacte entre les dues parts. A hores d'ara, el Departament d'Educació es nega a llançar-lo a les escombraries. De fet, la consellera Esther Niubó assegurava que, malgrat el no de la majoria de docents, el preacord actual tirarà endavant. A més, demana als sindicats, sobretot a l'USTEC, que toquin de peus a terra.
4: El compromís és que es mantingui i, per tant, poder desplegar aquest acord en la seva totalitat. A partir d'aquí, doncs, nosaltres el que demanem és un exercici de realisme. Penso que cap govern havia anat tan lluny en l'aspiració de millora, d'excel·lència, d'inclusió, d'equitat del sistema educatiu.
0: Ara bé, Esther Niubó sí que està disposada a reprendre les converses. Per això ha convocat una reunió per avui mateix, coincidint amb les protestes, per obrir una nova ronda de contactes amb els sindicats que van votar a favor del preacord, l'USTEC, professors de secundària, UGT i comissions obreres. Ara bé, l'USTEC ja ha dit que no hi anirà i que no s'hi presentarà precisament perquè la cita coincideix amb les mobilitzacions i han demanat a la consellera reunir-se la setmana que ve. En canvi, la resta de sindicats, en principi, sí que hi assistiran. Ara bé, també sembla que les converses no seran fàcils. D'entrada, l'USTEC ha posat una condició a la negociació. Reclamen que Comissions Obreres i la UGT no seguin a la taula perquè, segons els sindicats, segons l'USTEC, estan posant bastons a les rodes per aconseguir encara més millores. Això sí, l'USTEC també fa autocrítica perquè havien fet campanya pel sí a la consulta i s'han endut un clatellot dels docents. En té tots els detalls l'Eulàlia Carrascal.
5: Asseguren que Comissions Obreres i UGT estan posant traves a la negociació i per això la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, demanava que el departament no els tingués en compte.
6: La presència de Comissions i UGT a les darreres negociacions ha dificultat l'entesa. No poden seguir sent un fre per avançar cap a un veritable sistema educatiu públic, inclusiu, democràtic i en català.
5: Ells eren partidaris que guanyés el sí, però assumeixen els resultats i també fan autocrítica.
6: Potser hem pres decisions que potser no eren a les més encertades en aquell moment, donat també doncs, el moment de pressió, el context en el que estàvem, preveient també que hi havia un desgast ja de mobilització del col·lectiu, doncs igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
5: Creuen que és hora que el sector educatiu camini unit i demanen que tothom es mobilitzi avui i la resta dels dies del curs en què es faci vaga. De fet, reconeixen que molt probablement no començaran el curs que ve amb normalitat.
0: Els sindicats partidaris del no, que són la CGT i la Intersindical, s'han fet forts després del resultat de la consulta i ara van un pas més enllà i demanen al president Salvador Illa que destitueixi la consellera. A més, deixen molt clar que no pensen abandonar els carrers. Informa Júlia Manero.
7: Sí, la CGT i la Intersindical rebutgen el preacord i insisteixen al govern que reflexioni perquè hi va diuen el futur de l'educació. Amb això exigeixen que el departament destitueixi immediatament la consellera Niubó. Així ho va dir la secretària general de la CGT, Laura Gené.
8: El que demanem al president Salvador Illa és que cessi immediatament a la consellera Niubó, perquè aquest conflicte se li ha escapat de les mans i no se'n surten perquè és evident no estan escoltant les plantilles.
7: Amb això es plantegen fer més protestes les properes setmanes coincidint amb la visita del Papa i la selectivitat. La Intersindical s'ha afanyat i ja n'ha convocat

0: convocat pel 9 i el 10 de juny. Ho va dir el portaveu Marc Martorell.
1: Mantenim convocada, evidentment, la vaga per demà i animem a tots els treballadors de l'educació a Catalunya a sortir al carrer i a mostrar el nostre rebuig a aquesta oferta als carrers. I així mateix convoquem vaga els dies 9 i 10 de juny de la setmana vinent.
0: Els docents que avui ja sortiran al carrer alerten que si res no canvia, no acabaran el curs de normalitat i tampoc el començaran al setembre.
2: Més enllà de la que convocar la intersindical, encara està per concretar com i quan seran les protestes que els docents volen fer a partir de la setmana que ve. Des de l'USTEC opten per començar una vaga indefinida a partir de dilluns que ve, però faran una altra consulta per saber fins on volen arribar els mestres. L'únic sindicat que es desmarca de les mobilitzacions és el sindicat de professors de secundària, un dels dos majoritaris que va firmar el preacord amb el Departament d'Educació. El motiu és que van fer una consulta interna als seus afiliats sobre el preacord i allà sí que va guanyar el sí amb un 63% dels vots. Per això diuen que ells sí que firmen el document i de moment rebutgen sumar-se a les noves protestes. Sí, com sigui, davant la previsió imminent d'un nou calendari ple de vagues i amb les posicions enrocades, Esther Nuivo demana als sindicats que garanteixin un final de curs endreçat. Informa Alba Carnicer.
3: Nuivo reitera que és un bon acord perquè permetrà dotar de més recursos el sistema educatiu i millorar les condicions dels docents. Prova d'això, diu, és que dels quatre sindicats que van signar el preacord, només un se n'ha despenjat, l'USTEC. Aquí insta a reflexionar. La convocatòria de vaga, doncs, no fa recular el govern, que desplegarà les mesures acordades. La consellera d'Educació assegura que ells han fet els deures i que ara és el torn dels sindicats. És per això que avui a la reunió els demanarà responsabilitat.
4: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord, doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré, doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració de la situació.
3: El resultat de la consulta va coincidir ahir amb el debat de pressupostos al Parlament. Tan bon punt es va saber, Nuivo va reunir d'urgència amb el president Salvador Illa i el conseller Albert Dalmau.
2: Gràcies, Alba. A tot això, l'oposició aprofita per carregar contra el govern de Catalunya per aquesta situació a les escoles i instituts. La majoria de grups fan costat als sindicats i exigeixen al president que reobri les negociacions i desencalli el conflicte d'una vegada per totes. Junts per Catalunya, com alguns sindicats, reclama Salvador Illa que aparti la consellera Nuivo i que entomi les negociacions ell mateix. Laia Colomer.
5: Bona part de l'oposició culpa directament la consellera d'Educació, Esther Nuivo, del rebuig dels mestres al preacord amb els sindicats majoritaris. El portaveu de Junts, Salvador Vergés, demana que se'n vagi i des de la CUP, Pilar Castillejo, diu que els mestres han donat una lliçó al govern.
6: Ha arribat el moment en què la consellera Nuivo s'ha d'apartar i que el qui ha d'assumir el lideratge d'aquesta gestió de la crisi ha de ser el propi president Illa.
7: Que els mestres i les professores acaben de donar una bufetada monumental a la consellera Nuivo i a tot el govern de Salvador Illa.
5: Esquerra i els comuns demanen a Nuivo que s'arromangui i reactivi les negociacions. En parlen Esther Capella i Jèssica Albiach.
8: I el govern ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenen excuses.
9: Facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
5: Posició incòmoda dels socis del govern que ahir van haver de surfejar entre la decisió dels mestres i poca estona després permetre que tirin davant la tramitació dels pressupostos.
2: I més enllà d'aquest estira i arronsa polític, totes aquestes vagues tindran conseqüències directes cap a les famílies que han de fer mans i mànigues cada vegada que hi ha una vaga a les escoles i instituts. Però tot i ser les grans perjudicades, les associacions i federades de famílies valoren la lluita dels docents i confien que es pugui resoldre aquesta situació. En parlava ahir a la tarda al Versió RAC1 la directora d'aquesta associació, Lida Ungasull.
10: Es pot reconduir si ens seiem, si parlem de quines són les necessitats del sistema educatiu i pactem un full de ruta que sigui honest, que sigui concret amb el Departament d'Educació. Aquest preacord ens està enviant un missatge i ens està dient no, hi ha una gran part del professorat que no reclama millores salarials, que el seu problema està en un altre lloc i està en els reptes pendents que té l'educació pública.
2: La directora, a més, reclama que les famílies també tinguin veu a les negociacions i deia al Versió RAC1 que el departament posi fil a l'agulla per evitar el caos total. La negativa dels professors a ratificar el preacord amb la consellera ha agafat a contrapeu la majoria de la premsa de Catalunya. Tots els diaris coincideixen a afirmar que la USTEC ha quedat assenyalada pel rebuig a l'acord que havien firmat. Se'ls ha llegit el Martí Esteban.
11: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, escriu al diari que no és admissible que votin no a aquest acord. Es mostra molt sorprès pel resultat i diu que, tot i entendre les seves raons per estar descontents, també tenen motius per queixar-se molts altres altres sectors. A més, Joan Escolies és crític a Mustec i assegura que quan un sindicat perd una consulta pel 65% dels vots contra l'acord que ha avalat, cal preguntar-se si negocia en nom dels seus afiliats. Lara es pregunta com reconduir el desacord educatiu i opina que després d'un acord en termes quantitatius, sobre diners i sobre mitjans, ara cal obrir un debat qualitatiu, és a dir, parlar d'educació. El diari també demana a totes les parts que rebaixin la tensió i assegura que ara s'ha creat un problema per a Ustec. El Punt Avui escriu a l'editorial que no era només per diners i afegeix que el resultat de la consulta n'és la prova. A més, apunta que s'ha demostrat que les manifestacions i les vagues poden canviar la voluntat d'un govern. I a VilaWeb, Vicent Partal diu que hi ha un moment en què una vaga deixa de ser-ho i es vesteix de revolta. I tancant files amb els docents, avisa: estem vivint una revolta contra la degradació sistemàtica d'un servei que la societat considera, al costat de la sanitat, el bé més important que té.
2: Per cert, que tot i la contundència del no a la consulta, a RAC1 les últimes hores ens ha arribat una denúncia en què un professor assegura que va poder votar dues vegades. Va fer-ho per primer cop el dia 1 de juny i ho va tornar a fer per segon cop ahir al matí abans que tanqués l'urna virtual. Des de l'Ustec defensen que el sistema de votacions que van utilitzar és segur. A RAC1 han assegurat que no és possible votar dues vegades i que ells mateixos van provar-ho i que no se'n van sortir. Joel Penya.
12: El mestre que ha explicat el cas a RAC1 va rebre tres correus de tres sindicats diferents dilluns al matí. A dins hi havia un enllaç per votar. Quan el va clicar, va rebre un codi per accedir a l'últim pas de tot el procés. Això va donar-li confiança. La sorpresa la va tenir quan ahir al matí va rebre un altre correu, en aquest cas d'Ustec, demanant-li el vot un altre cop. Tot plegat el va estranyar, va repetir el procés i va poder votar. Ho explica a RAC1, però ha demanat que no diguem el seu nom per privacitat.
13: Jo no sé si aquest vot ha comptabilitzat o no, però la qüestió és que jo he tornat a votar, o sigui, jo he pogut votar dues vegades en una consulta que se suposa que era vinculant, almenys per l'Ustec i per algun altre sindicat. Trobo que això pot haver passat, que hi hagi més gent que hagi votat més vegades i, per tant, no trobo que els resultats siguin realment representatius. Estic a favor o no estic a favor, que no em penso manifestar.
12: També diu que han alertat la delegada sindical de la seva zona perquè n'estigui al cas.
2: De tot plegat, escoltem el comentari que signa el periodista i col·laborador del món RAC1, Toni García Ramon.
14: Vivim en un món on tot és susceptible de ser polaritzat. Els té matxa, l'última de Star Wars. Si el català tampoc és tan important perquè patates o si estem preparats pel futur. Això últim no pinta bé. En un país on no funcionen les rodalies, les inversions arriben més lentes que el petroli per l'estret d'Hormuz i la política sembla incapaç de connectar amb el carrer, és bastant coherent que el ram de l'ensenyament estigui emprenyat. Si els nens i els joves són el futur, però esperem que arribin allà amb el GPS del mòbil, aquí li estranya que els mestres i les mestres s'hagin plantat al carrer i hagin dit fins aquí. Algú troba poc raonable tenir menys alumnes per classe, condicions de sou dignes, eines adequades i una línia pedagògica que no canviï cada 10 minuts depenent de qui ocupi el govern de torn? Alguns diuen que se li han donat més recursos a la policia perquè no als docents, però això sona a l'emperador Juli César quan va dir allò de dividi et impera, divideix i venceràs. Els nens són el futur, però m'agradaria saber qui és el guapo que els durà allà sense passar pel present. Us escolto.
2: Gràcies, Toni. Per cert, que una de les polèmiques al món de l'educació és la calor, que fa moltes aules d'arreu del país que, quan pugen les temperatures, converteixen en forns. La polèmica ha arribat fins a la Comunitat de Madrid, on les últimes setmanes també s'han registrat temperatures més altes del que és habitual. Doncs bé, escolteu això, que és de traca i mocador. El conseller de Cultura de Madrid, Mariano de Paco, ha dit que s'hi posin fulles i que de calor n'ha fet tota la vida.
15: Cursé la EGB en un col·legio en Murcia. Y les puedo asegurar que en Murcia, cuando hace calor, y aquí estoy, y aquí estamos todos, y no pasa absolutamente nada. Vicente Medina, silencio, por ejemplo, escribió en Murcia con muchísimo calor, y escribió La Cansera, léansela y vean cómo el calor a lo mejor es fuente también de inspiración.
2: Aquesta perla la va deixar anar durant la sessió de control al govern d'Isabel Díaz Ayuso. 8 i 19 minuts. Com dèiem, el nou cicle de protestes dels docents podria afectar la visita del Papa a Catalunya a partir de dimarts que ve. Serà un altre mal de cap que se sumarà a la polèmica per l'absència del català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Doncs bé, després de 4 dies de controvèrsia, l'arcabisbat de Barcelona passa pàgina. El cardenal Joan Josep Omella talla de socarrel les crítiques del sector polític, social i cultural i lamenta el rebombori que s'ha generat al voltant de la llengua i garanteix que el Papa parlarà català durant l'acte més important de la seva visita a Catalunya. De seguida repassem totes les declaracions de l'arcabisbe de Barcelona, però abans som a les portes que Lleó 14 aterri a Madrid, on demà donarà el tret de sortida a la visita a l'Estat. Un dels punts d'atenció, evidentment, seran les declaracions públiques que faci el pontífex. Aclarirà la seva posició sobre el català, llançarà algun missatge contra Donald Trump, com ha fet en altres viatges. Caldrà estar molt al cas de les conferències de premsa que faci, per exemple, a l'avió durant els trajectes entre ciutats. Doncs tot això ho podrem seguir aquí a RAC1 fil per randa des de primera fila. Per primera vegada, RAC1 volarà a l'avió del Papa. Ens convertirem en l'ombra de Lleó 14 durant tot el seu viatge a l'Estat. Això implica poder formar part de la comitiva de vaticanistes, que és el grup de mitjans de comunicació que habitualment cobreixen la informació de la Santa Seu. Qui seguirà, per tant, l'ombra del Papa Lleó 14 des de l'avió serà l'enviat especial de RAC1 a Roma, Arnau Mañé.
16: Demà arrenca el periple del Papa a l'Estat i aquí el Vaticà ja està tot a punt per posar-se en marxa. És un viatge que la Santa Seu té entre cella i cella des de fa anys. Ja el tenia al punt de mira amb el Papa Francesc, que per motius de salut i polítics mai va arribar a bon port. Ara, però, s'ha desencallat en els primers mesos del pontificat de Lleó XIV. Serà un viatge llarg, una setmana, i de moment l'equip del Papa continua esquivant la polèmica per l'idioma. Ho fien tot el que acabi decidint ell mateix. RAC1, efectivament, volarà amb l'avió del Papa, amb el que això implica contacte directe amb el pontífex nord-americà, un punt de vista diferent per a molts i la possibilitat de participar en les conferències de premsa que faci per valorar la visita o per respondre a preguntes. En l'últim viatge, per exemple, a l'Àfrica, Lleó XIV va aprofitar aquests trajectes interns en avió per assenyalar les polítiques de Donald Trump o per reivindicar les polítiques contra la guerra.
2: Tot plegat, després que, com dèiem, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, hagi confirmat que el Papa farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Després de dies de pressió perquè s'usi la llengua pròpia del país, el cardenal ha enterrat la polèmica recordant que el Papa és políglot i que té un gran respecte per totes les llengües. Això sí, l'arcabisbe ha matisat que la benedicció realment estarà escrita en castellà, però que algunes paraules les dirà en català. La controvèrsia ha tret de polleguera el cardenat, que ha criticat que hi ha persones a les quals els agrada encendre fogueres. A més, ha descartat que s'hagin fet gestions amb el Vaticà per garantir el català. Joel Penya.
12: L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha aclarit que ell no ha negociat amb el Vaticà, però ha donat per fet que el Papa farà servir el català durant la benedicció. Això sí, no ha especificat quin pes tindrà dins del discurs. En tot cas, la primera versió del missal que es va publicar diu que estava en castellà perquè l'entengui tothom de l'estat espanyol i un cop a Catalunya ja introduirà el català.
17: I al final apareixia la benedicció de la creu. Jo crec que s'ha alarmat allà la gent, que parla el català, fins allí on arribi ell, I nosaltres li vam dir, evidentment, aquí preparem nosaltres la litúrgia, ara vostès elegeixen i decideixen. I el Papa, evidentment, està preparant el seu sermó, algunes paraules dirà en català.
12: Ho va dir a la presentació de la Memòria 2025 de Càritas Barcelona. L'entitat va atendre l'any passat vora 80.000 persones. D'aquestes, tres quartes parts no tenien un habitatge digne. Precisament, Omella va fer referència al lema de la visita del Papa, alça la mirada, en referència a donar visibilitat a les diferents realitats que hi ha a la ciutat.
2: Si la visita del Papa ja s'havia enfangat suficient els últims dies per la presència del català, atenció a la notícia que avui publica El País, perquè l'escàndol és majúscul i afecta a ple tota l'Església espanyola i, en concret, el principal responsable de la visita a l'Estat. Segons una investigació d'aquest diari, un centenar dels càrrecs de l'arcabisbat espanyol han encobert durant dècades els centenars d'abusos comesos per religiosos arreu de l'Estat. Estem parlant de 94 clergues de l'alta jerarquia de l'Església que durant moltes dècades han tapat, com a mínim, els 1.500 casos que han sortit a la llum pública. Avui El País publica la llista de noms i esquitxa 7 cardenals, una seixantena de bisbes i una vintena de superiors d'ordres religiosos. Pareu bé l'orella, el nom més destacat de la llista és l'actual arcabisbe de Barcelona i un dels anfitrions de la visita del Papa a l'Estat, Joan Josep Omella. Segons El País, l'expresident de la Conferència Episcopal Espanyola va rebre l'alerta fa 4 anys d'un cas d'abusos comesos per un capellà de la Mare de Déu de Montserrat. I com ho va gestionar? Doncs tal com ell mateix ha admès al diari El País, com si sentís ploure. No va alertar les autoritats ni va obrir cap procés canònic. Finalment, el capellà va acabar detingut pels Mossos. El d'Omella no és l'únic nom, però que esquitxa l'arcabisbat de Barcelona. Els dos bisbes de la ciutat anteriors, Ricard Maria Carles i Lluís Martínez Sistac, també en surten malparats. La investigació també els acusa d'encobrir el cas d'un capellà acusat de pedràstia i de deixar-ho fugir a Sud-amèrica l'any 90 enviant-lo allà de missioner. Això no és tot. Més enllà de Barcelona, els papers del País també enfangen l'abadia i el de Montserrat i els seus alts càrrecs, perquè parla de la investigació del 68 al 2019, que els seus tres pares abats van tapar-ho. L'escàndol també esquitxa dos altres grans noms que també han ocupat el càrrec més alt de la jerarquia espanyola, el de la presidència de la Conferència Episcopal, estem parlant del cardenal emèrit de Madrid, Antonio María Rouco Varela, o qui també va ser bisbe de Solsona, Vicente d'Enrique Tarancón. D'aquestes acusacions en podrem parlar avui a partir de 11:15 del matí amb l'arcabisbe de Barcelona i un dels principals acusats. Esperem Joan Josep Omella a partir de 11:15 en aquest estudi del Món RQ. 8:25, anem a la política. Avui tenim novetats sobre els casos judicials que esquitxen el PSOE. La Guàrdia Civil sospita que encara es poden embolicar més la troca i que han de sortir més proves del cas Leire Díez. De fet, l'UCO ha demanat al jutge Santiago Pedraz que reclami a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació financera del PSOE i del PSC entre els anys 24 i 25. A més, reclama informació sobre comptes bancaris i moviments econòmics de mitja desena d'empreses suposadament relacionades amb aquest entramat. Una de les organitzacions assenyalades és IKI Group, una empresa que va fundar Leire Díez juntament amb la periodista i directora de la Crònica Libre, i que malauradament ja és morta, Patricia López. Segons la investigació, aquesta empresa podria haver fet d'intermediària en alguns pagaments que ara estan sota sospita. Els investigadors posen el focus en un possible pagament de 20.000 euros al digital Crònica Libre. Segons la UCO, aquests diners podrien estar vinculats a una campanya publicitària relacionada amb les eleccions del 2024. Per això el jutge també ha demanat contractes, factures i justificants de pagament. L'objectiu és aclarir si hi va haver moviments econòmics irregulars i quin paper hi haurien tingut el PSOE, el PSC i altres empreses investigades. Des de Madrid informa Jordi Armenteres.
18: Sí, la UCO reclama autorització per demanar tots els extractes i moviments bancaris dels comptes del PSOE, del PSC, l'empresa Zaño Sociedad, que és propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, suposat coordinador judicial de la trama Leire, i de dos advocats investigats per la causa. La Guàrdia Civil pretén aclarir el moviment de diners amb els quals s'hauria finançat i hauria treballat aquest grup que pretenia extorquir policies i membres de la judicatura suposadament corruptes. El PSC ja ha negat que hi tingués cap mena de pagament irregular. De fet, la UCO va fer la petició dilluns, abans de la publicació del sumari, i quan tot just se n'havia ordenat l'aixecament del secret. Ahir es va fer pública aquesta petició al mateix moment que practicava dos escorcolls més. Una a la CEPI, l'empresa estatal que controla participacions de l'Estat en diverses empreses, l'altra en una empresa basca que va optar a un rescat financer a través d'un crèdit estatal.
2: I això en plena tempesta per les gravacions on apareix Leire Díez i les reunions que feia amb els suposats col·laboradors d'aquesta trama. En aquestes gravacions, ella presumia de ser capaç de manipular i influir en determinades persones. A les converses, entre altres, hi apareix la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Ara González admet que es va reunir amb Leire Díez almenys dos cops. Segons un comunicat difós aquesta nit pel Ministeri de l'Interior, en una de les reunions, Leire li va demanar a la directora de la Guàrdia Civil que reincorporés un agent del cos que en aquell moment estava apartat per la seva vinculació amb el cas Mascaretas, que és aquell que investiga Coldo García, José Luis Ábalos i Víctor Daldama. Mercedes González assegura que s'hi va negar, que va donar la reunió per liquidada i que va tallar qualsevol via de comunicació amb l'exmilitant del PSOE. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que és el seu superior, ha dit ja que li manté la confiança. A més de Mercedes González, les dues hores de converses gravades també assenyalen molts altres dirigents, entre els quals l'exnúmero 2 d'Interior amb el PP, Francisco Martínez, a més de situar Leire Díez del centre de la Diana, els àudios també han obert un nou front al govern d'Espanya. Armenteres.
18: Si són converses on Leire Díez intenta aconseguir informació confidencial i on es vanta de poder maniobrar davant de jutges i policies, entre d'altres, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Aquí parla amb un guàrdia civil, des de dimecres, destituït de sou i feina, i amb expedient obert, Juan Sánchez Yepes.
19: Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guàrdia Civil.
20: No, yo con eso no quiero.
19: La mía, la mía.
20: Sí, pero la directora general de la Guardia Civil, a ver...
19: Es de mi confianza.
20: Sí, pero sí, yo lo sé, y que tú... Pero yo es que no me fío ni del DAO, ni me fío del DAO, no me fío.
18: Aquesta conversa evoluciona i en un moment es diu que s'ha d'atacar Antonio Balas, tinent de la UCO, de la Guàrdia Civil, que ha fet investigacions compromeses pel PSOE, entre d'altres, la cara jutge del germà de Pedro Sánchez. I Díez parla en aquests termes.
21: Obviamente, la intención de todo esto es limpiar. Yo no estoy aquí para otra cosa, no sé, limpiar. No podemos tener gente así por las instituciones, porque hoy...
18: Són gairebé dues hores de conversa que formen part del sumari, que posen veu a converses ja transcrites algunes i que fa tres dies que estem explicant.
2: I a aquesta mandonguilla apareix un nom més, el de Manuel Llamas, és el que es coneix com a DAO, el director ginoperatiu de la Guàrdia Civil. L'ABC apunta que Llamas hauria ascendit l'excap de l'UCO, Rafael Juste, perquè suposadament es va negar a posar-se de perfil davant de les investigacions que esquitxen al PSOE i a Pedro Sánchez. Segons l'ABC, Llamas també hauria pressionat pel mateix motiu el tinent coronel Antonio Balas, que és el líder de la investigació contra el germà del president David Sánchez. Precisament, parlant de David Sánchez, el judici contra el germà del president del govern d'Espanya, hi ha hagut un gir de guió que complica el futur de David Sánchez. El tribunal ha acceptat la petició de diverses acusacions populars, entre les quals el PP, Vox i FCUIR, per duplicar la pena de presó i que passi de 3 a 6 anys. L'acusen dels delictes de prevaricació i tràfic d'influències. Tot i això, ahir el germà del president va negar que tingués poder, cap poder de decisió sobre les contractacions de la Diputació de Badajoz, i el llavors president d'aquesta institució, l'exlíder socialista extremeny Miguel Ángel Gallardo, també va deixar molt clar que mai va prioritzar-lo per ser el germà del president del govern d'Espanya. Informa Roger Perciba.
0: Jornada clau del judici amb les declaracions dels acusats. David Sánchez sobre la contractació del seu amic Luis Carrero, el mateix que de manera amistosa l'anomenava germanet, diu que no tenia capacitat de decisió.
1: Ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
0: Miguel Ángel Gallardo, la plaça de coordinador dels conservatoris de Badajoz, diu no es va crear per David Sánchez.
22: ¿Está usted pensando en alguna persona concreta? Más claramente.
23: Absolutamente no.
0: Que ni tan sols sabia que Pedro Sánchez tingués un germà.
23: Ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos.
0: Fins que algú, ja en la fase final, li va dir...
23: Alguien de mi gabinete me comentó que entre los aspirantes estaba el hermano del exsecretario general del Partido Socialista y dije que gane el mejor.
0: Les acusacions populars sorprenen tothom, també les defenses, duplicant les peticions de presó de 3 a 6 anys per David Sánchez, 4 anys per Gallardo. El judici es reprèn dilluns amb els informes finals.
2: Dos quarts tocats de nou del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Les pluges i el vent han aigualit la primera gran jornada del Primera Sound amb la cancel·lació a última hora dels tres caps de cartell de la jornada d'ahir. Els ruixats d'ahir a la nit i la matinada han obligat a suspendre els concerts de Doja Cat, Massive Attack i Bad Gyal. La cantant catalana havia de tornar a actuar al festival 3 anys després, convertida ara en una diva de la música urbana, però no va poder ser. De fet, ella mateixa es va encarregar d'avisar els seus seguidors penjant un vídeo a les xarxes. Bad Gyal deia que tant el seu equip com l'organització del festival havien fet tot el possible per intentar tirar endavant el show, però que les tempestes no havien donat treva i que, per tant, no tenia més remei que deixar d'actuar. A més, Bad Gyal reconeixia que havia estat una decisió molt dura, però que havien prioritzat que ningú prengués mal.
24: Ha llovido muchísimo, mucho viento, bueno, los escenarios están súper destrozados, muchos daños técnicos, materiales, y ya te digo, hasta por seguridad, con este tiempo es imposible que podamos actuar. Quería comunicaroslo cuanto antes, que me da muchísima pena. Me hacía mucha ilusión terminar mi gira aquí en Barcelona, pero no va a poder ser, lo siento mucho.
2: El primer patac d'aigua va descarregar a quarts de nou i des d'aleshores es va interrompre la programació a bona part dels 18 escenaris del Parc del Fòrum. Quan algunes pantalles del festival van avisar de l'aturada temporal de les actuacions, es van viure moments de cert desconcert perquè ningú sabia si podria gaudir, encara que fos més tard, del show dels artistes que havien anat a veure. De fet, els organitzadors del festival el que estaven era permanentment negociant aviam si sí o si no, si plovia o no plovia, si volien cantar o no podrien cantar. De fet, en algunes xarxes va haver-hi missatges que recriminaven que trigués massa a traslladar l'organització a la informació o que utilitzés les xarxes en lloc de la megafonia. Sí, com sigui, al principi els ruixats no van evitar que es visqués una gran jornada pel que fa a la música. De fet, els que van donar la benvinguda als xàfecs van ser els nord-americans Geese. Instants van fer oblidar el públic que començava a ploure bots i barrals. Abans, la banda de Montreal, Menai Trust, va preparar el terreny amb el seu pop a càmera lenta en una actuació memorable. I al seu torn, Blood Orange va hipnotitzar el públic del Primavera Sound amb el seu blues farcit d'atmosferes. Fet malgrat la pluja, alguns escenaris del Parc del Fòrum van mantenir la seva programació fins ben entrada la matinada. Ha viscut aquesta jornada, primera jornada forta del Primera Sound, sota la pluja, l'Adrià Garcia.
3: La tarda del Primavera Sound va començar de cara. Tot i el dia gris, el festival va obrir portes amb un dels concerts més especials i íntims. Cameron Winter, que amb la seva veu profunda i aspra va emocionar el públic només acompanyat d'un focus i un piano de cua. Dues hores després, va canviar les tecles per una guitarra elèctrica, es va posar la capa del líder i vocalista de Guise i va demostrar per què són una de les bandes del moment. Temps tenia altres plans. Amb el públic i els músics xops de dalt a baix, la pluja va obligar a interrompre el concert abans d'hora. A partir d'aquí, el Primavera va quedar mig en stand-by. Els grans escenaris es van aturar mentre alguns artistes desafiaven el temporal, com OK Low o Father John Misty. Amb un ull a l'escenari i l'altre al mòbil, els assistents esperaven notícies. La primera gerra d'aigua freda va arribar tocada la mitjanit amb la cancel·lació de Doja Cat, i al darrere van caure Bad Gyal i Massive Attack. I així el primer gran cap de cartell del Primavera va acabar sent la pluja, amb les capelines i els paraigües fent de telones.
2: Clar, i després d'aquesta jornada passada per aigua, ja s'ha de dir diverses coses. La primera, que en principi no es poden recol·locar els concerts, per diversos motius, alguns perquè els músics han de marxar i uns alguns altres casos perquè senzillament pel calendari, perquè no hi ha horaris lliures, però avui el Primavera ja avisa que obrirà amb normalitat, perquè a més ara us explicarà la Mònica Usar, la previsió del temps per avui és en general bona. I després d'aquesta jornada passada per aigua i vent, avui el Primavera Sound continua amb el plat estrella d'aquesta edició, que són els enormes The Cure. Robert Smith i companyia són una de les bandes predilectes del Primavera. Tenen el rècord d'haver fet el concert més llarg de la història del Primavera Sound. Va ser l'any 2012 amb un recital de 3 hores i 20. Malgrat avui que està previst que en principi pugui durar 2 hores i mitja, no seria estrany pensar que els britànics tornen a regalar al públic algunes cançons extres i també alguna sorpresa. També aquesta nit al Primavera hi actuarà una de les divas del pop, Addison Rae. Va ser una de les les influencers més conegudes del planeta i ara Terra Barcelona convertida en tota una icona de la música, com també ho és Pink Panthers. Al recinte del fòrum avui també ressonarà l'electrònica de Skrillex. O el rock amb més melangia dels britànics Slowdive. Més enllà de tots aquests shows i grans artistes, avui o demà s'afegirà per sorpresa un altre cap de cartell a la programació del festival. El director de la Primavera Sound, Gavi Ruiz, ho va avançar ahir aquí al Món a RAC1, malgrat que no va voler revelar on, ni qui, ni quan.
4: Igual ahí pasa algo de esto que va a ser una sorpresa en este festival. Exactamente lo que estás diciendo. Gente que viene a tocar a la puerta y dice, oye, ¿me dejaríais tocar a mí?
6: ¿Això quan seria demà?
4: No te lo puedo decir, vale. Esto ya tanto no puedo.
7: És allò que s'havia fet altres anys del concert sorpresa.
4: Quizás, es una cosa...
7: Se'n parlarà?
4: Es un Haaland.
2: És un Haaland, ho veurem. A més, va explicar que el festival es quedarà al Parc del Fòrum almenys fins a l'any 2030, després d'haver signat ja un acord amb l'Ajuntament de Barcelona. Doncs si el Primavera ha estat la creu d'aquesta nit a la Patum, la moneda ha caigut de cara. Tot i que els aiguats inicials han fet la guitza, finalment una de les nits grosses del Corpus ha pogut tirar endavant i no ha acabat fins ben entrada a la matinada. Però la Patum ha tingut un altre protagonista. Sílvia Orriols, que era al balcó de l'Ajuntament de Berga per presenciar la festa, s'ha endut una escridassada durant els salts a la plaça de Sant Pere. De fet, bona part de la plaça han exhibit pancartes amb lemes com no al racisme, Patum antifeixista, i han cridat consignes contra Aliança Catalana. Ho ha seguit des de Berga, Marc Anturri.
8: Sí, això que la Patum completa d'aquest dijous va haver de començar una mica més tard pels ruixats que van descarregar la ciutat durant tot el vespre. Un cop iniciada, la festa es va haver d'aturar gairebé una hora per noves pluges, però les comparses van poder tornar a sortir a la plaça, la majoria, això sí, amb impermeables. Pel que fa als plens, dos salts magnífics que avalen les millores en l'organització i el reforç de la pedagogia cap als nous saltadors. N'ha parlat a RAC1 el cap de colla dels plens, Joan Sala.
25: Si no es para cap salt, per nosaltres una satisfacció. Si no, la progressió és positiva. El primer salt ha sigut molt contundent, hi havia molta gent a la plaça, ha sigut contundent, però aquest segon no hi havia tanta gent i s'ha pogut saltar més bé.
8: El balcó de l'Ajuntament també ha estat protagonista de la Patum d'aquest dijous, i era Sílvia Orriols, i la plaça la va rebre entre crits, càntics contra el racisme i el feixisme, i també amb un mandaval de cartells i fins i tot amb algun llançament esporàdic d'objectes des del centre de la plaça, que no va anar més.
2: 8:39.
5: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
2: Bueno, després de dels aiguats d'ahir, que van descarregar molta força, sobretot entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, també, evidentment, el Barcelonès, avui s'espera un dia molt més tranquil. Mònica Usar, bon dia.
9: Bon dia.
2: Perquè esperem, tant avui com el cap de setmana, poca pluja.
9: Exacte, sí. Després dels aiguats que deies que van caure ahir a la tarda, que van deixar fins a 106 litres per metre quadrat, per exemple, a Ogassa, 82 a Camprodon o 90 a Montesquieu, doncs avui hem començat la jornada només amb algunes restes d'aquests ruixats. Ara mateix, per exemple, està plovent cap al Garraf, també cau algun ruixat al Montsià, al Baix Penedès i al Baix Ebre. Ara al matí es poden repetir, sobretot en punts de la costa i del prelitoral de Tarragona, i després, durant la resta del dia, algun ruixat també a les comarques de Girona o també cap a Osona o voltant del Montseny, però en general res a veure amb les pluges d'ahir a la tarda. A la resta, el sol es combinarà amb algunes bandes de núvols i algunes boires també ara de bon matí. Han baixat les temperatures, fa més fresca, ara mateix entre 14 i 17 graus a Barcelona, 18 a Tarragona, 15 a Lleida, 14 a Girona, 12 a Sort i 16 a Mataró, i al mitjà també baixen les temperatures, que estaran per sota del que seria habitual aquesta època de l'any. Però el cap de setmana a poc es recupera la calor, no en farà tanta com la setmana passada. Màximes d'entre 25 i 30 graus, matins tranquils, amb sol i bandes de núvols, i a les tardes alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu.
10: Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
11: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
13: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
11: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
13: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
2: 19 minuts i les 9, i d'aquí uns moments, de boca que les eleccions a la presidència del Barça van ser un joc de nens al costat del que estem vivint a Madrid. Que és això, és a dir, els catalans ens diuen que el tòpic diu que som garrepes. Doncs a Madrid que són xulapos, xulapo madrileño. Doncs clar, és que cadascú, un president diu una cosa, l'altre li augmenta l'oferta, l'altre li torna a rematar, i ara resulta que Florentino Pérez ahir en el programa d'Iker Jiménez, sí, en el programa d'Iker Jiménez, va decidir, doncs, pujar l'aposta i dir que ara vol fitxar un jugador, dimarts que ve, que es gastarà el rècord de la història del Real Madrid. 150 milions d'euros, de seguida.
14: La llei d'habitatge diu que, quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
26: Ep, et prepares per l'ESPAU? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'ESPAU en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: Uf! Em pesen tant les cames i em veig varius.
28: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
27: Tu creus? Jo pensava que era normal.
28: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
29: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
30: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
31: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
32: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
30: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
33: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
34: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa.
35: Mal picant?
34: Què havia de ser, si no?
35: Però què va ser?
0: Apendicitis. Operat d'urgència.
1: Ostres.
0: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
3: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
12: Tria canvi. Tria autonomia. Tria rendiment. Sempre hi ha una elecció. Pots triar el passat o pots triar Polestar. Polestar 4. Des de 49.900 euros. Més informació a polestar.com.
15: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la. Veuen el pis i se'l queden. Perdoni,
16: que ens acabem.
15: Mira, un altre.
17: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta en les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
18: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
19: A cada partit juguem tots i ens estalviem l'IVA en televisors. Amb un cupó que et dona per molt, tant com ara l'import de l'IVA. Fins al 8 de juny.
18: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
20: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real, a les seves mans.
21: Hi ha vacances i vacances, perquè les vacances amb B són l'upgrade de les vacances. Amb Baleària, tries viatjar a tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
22: Gràcies.
23: Per què, mama?
22: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
23: Gràcies a tu.
24: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
34: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
35: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem?
36: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
37: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
38: I pot ser tot això sent professional.
37: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
39: Citroën.
37: Consulta citroen.es.
2: 9:45 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. La cursa electoral del Real Madrid entra sortosament a la recta final i els candidats juguen les últimes cartes. L'últim de moure peça està Florentino Pérez, que després de la promesa d'Enrique Riquelme d'incorporar Erling Haaland, ha doblat l'aposta. El president sortint ha anunciat que intentarà el fitxatge més car de tota la història, una operació que rondaria els 150 milions. Florentino va seguir l'exemple del seu rival i va triar un escenari poc habitual per dirigir-se a l'afició del Real Madrid, el programa Horizonte, que Iker Jiménez fa 4. L'entrevista va començar tard, molt tard, a tocar de les 11 de la nit, i el presentador va tutejar Florentino tota l'estona perquè, segons ell, són amics i era l'opció més natural. Iker Jiménez havia promès que Florentino li venceria exclusiva una notícia d'impacte i el mandatari ho va complir, però a mitges. Primer de tot va confirmar el que tothom ja sabia, el fitxatge del lateral de l'Inter, Denzel Dumfries, i després va comprometre's a fer l'oferta més gran de la història del Real Madrid si guanya les eleccions. Ara bé, no va dir el nom del jugador.
40: El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. 150 por lo menos. Y no es Haaland.
41: Premier, ¿no?
40: Pues mire, no es de la Premier.
41: ¿Y nivel de Galáctico?
40: Galáctico total.
2: Clar, si qualsevol altre club, qualsevol, hagués dit que la notícia és que xulos que som, que nosaltres pagarem el fitxatge més car de la història del futbol, no sé què diria avui la premsa. De fet, Florentino no va donar més pistes. Ja des de Madrid s'apunta que podria estar entre João Neves o Vitinha, tots dos del PSG. En canvi, el que sembla inevitable és que José Mourinho torni a la banqueta del Real Madrid, sempre i quan Florentino guanyi. De fet, ahir el Benfica ho va confirmar a través d'un comunicat. Florentino està convençut que l'arribada de l'entrenador portuguès, que haurà de pagar 15 milions, obre la possibilitat de guanyar un altre Champions League.
40: Pues sí, porque indudablemente es un entrenador que le conocemos, que nos enseñó una competitividad muy grande, porque él, aparte que ganase la Liga de los Récords y todos esos títulos que tuvo, pero después de que él se fuera, ganamos 6 Copas de Europa, fruto de esa competitividad que nos dio. Y ahora pensamos que puede ser, digamos, otra vez ese revulsivo. Él está muy ilusionado y nosotros también.
2: I si abans heu parat bé l'orella, heu sentit que Florentino Pérez va treure a passejar el nom de Haaland, com qui no vol la cosa. Ho va fer per burxar Enrique Riquelme, que ahir va veure com tant el Manchester City com l'entorn del davanter negaven de totes cap acord amb el candidat. Florentino Pérez va sucapar i va referir-se a la promesa del seu rival com un tret que li ha sortit per la culata.
40: Si lo desmiente, el padre, el representante, el club y todo el mundo, pues debe ser... Pues que es un farol. Esta es una candidatura donde hay muchos faroles, se lo tengo que decir. Y por eso he venido

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Dos explosiva, l'ofec constant, el clínex per mocar-se i tancat en una espiral de repeticions com una dèria obsessiva. Ens vam descomptar del munt de vegades que va dir que los hijos de los señores de la época más siniestra del Real Madrid es volien quedar al club. Això sí, es va posar tan nerviós amb Haaland que aquesta vegada no va parlar ni del Barça ni de Negreira. Iker Jiménez va fer una entrevista pèssima. El va tutejar, tot i que Florentino li va demanar que el tractés de vostè. Les preguntes divagaven sense anar a l'important. Va ser incapaç de reconduir un home que feia catúfols i que perdia el fil. En el súmum de l'egocentrisme li va regalar una tassa firmada d'Horizonte. Però el més grotesc de tot plegat és que el presentador es va passar mitja entrevista acaronant una corbata de la Guàrdia Civil i que Florentino va marxar d'allà amb un bolígraf de la Benemèrita. Todo por la patria, todo por Florentino.
2: En fi, és que va ser esperpèntic tot plegat. Florentino és el favorit per guanyar les eleccions, però Enrique Riquelme s'hi acosta cada vegada més. És la conclusió d'una enquesta en línia que avui publica el Marca, amb més de 130.000 participants. Els resultats indicarien que Florentino guanyaria amb el 64% dels vots, Riquelme no tindria el 36%. De fet, més de la meitat dels participants considera que Riquelme ha guanyat la campanya electoral gràcies al seu projecte i als noms que ha posat sobre la taula, i fins i tot el 80% creu que el fitxatge de Jürgen Klopp faria que Riquelme guanyés les eleccions, però sembla improbable tenint en compte que l'aspirant ha reconegut els últims dies que no ha parlat amb ell. 8 minuts i les 9 en punt del matí. De la crònica de successos, avui tenim un nou capítol en la guerra pel relat del cas Endic. Ara, l'entorn del fill del fundador de Mango ha portat imatges amb el seu pare caminant junts per la muntanya. La Vanguardia explica avui que les fotografies són d'unes vacances familiars a Grècia l'estiu del 2021. Amb la difusió d'aquestes imatges, la defensa de Jonathan Endic vol demostrar que pare i fill sí que feien excursions junts i que la caminada per la muntanya de Montserrat no va ser cap excepció. El moviment arriba després que la jutgessa del cas hagi posat en dubte la versió que ha donat fins ara el fill del fundador de Mango. En una interlocutòria recent, la magistrada assenyala que treballadors de confiança d'Isaac Endic van assegurar que pare i fill no feien excursions plegats. La defensa de Jonathan Endic aportarà més proves per rebatre la tesi dels investigadors. Informa Benet Iñigo.
3: Un dels indicis que la jutgessa esmenta per imputar Jonathan Endic és que va ser ell qui va proposar l'excursió a Montserrat i que això era estrany. El personal més proper a Isaac Endic no recorda altres caminades i les converses de WhatsApp dels últims 10 anys entre tots dos, analitzades pels Mossos, tampoc parlen en cap moment de sortir a caminar. En canvi, Jonathan Endic va dir a la policia que sí que ho feien i la fotografia és un intent de demostrar-ho. És de l'agost de 2021, en una illa grega on la família passava les vacances. Se'ls veu en un camí rodejats de vegetació. Segons el diari, la defensa diu que podran aportar més imatges de caminades conjuntes entre pare i fill. No és el primer cop que els advocats de Jonathan Endic fan servir unes imatges per replicar els indicis de l'acusació. També han mostrat el vídeo d'una caiguda del fundador de Mango 10 mesos abans de morir per demostrar que podria haver caigut tot sol, sense la intervenció de ningú més.
2: Encara plena de successos, quan falten 6 minuts per les 9, a Barcelona els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una nena de 13 anys. Va passar ahir cap a 3:45 de la tarda a Sarrià, segons ha avançat el digital El Caso. I ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, el presumpte agressor hauria fet tocaments a la menor en una cafeteria. Després va marxar i ara els Mossos el busquen. Els testimonis han pogut facilitar als investigadors una descripció del presumpte agressor, un home d'uns 30 anys, habitual per la zona. Això, les imatges de les càmeres de videovigilància podrien ser clau per identificar-lo i detenir-lo. De la crònica política, Junts per Catalunya enfila el camí cap a les eleccions municipals i ja té els noms dels aspirants a ser el seu cap de llista a Barcelona. Ells va tancar el termini per presentar les candidatures i finalment hi haurà 4. L'actual president del grup municipal, Jordi Martí, la diputada del Congrés, Pilar Calvo, la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa, i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas. De fet, Alonso Cuevillas està la gran novetat a les últimes hores. Ell mateix ha explicat en un vídeo a xarxes què pensa fer si arriba a governar Barcelona.
4: I m'agradaria que recuperés aquella vitalitat que l'ha feta capital no només de Catalunya i de la Mediterrània, sinó també capital del talent, de la innovació, de l'emprenedoria, de la cultura, de les llibertats. Per això m'he proposat ser el proper alcalde de la ciutat amb l'objectiu

0: de que tornem a tenir una ciutat de Champions.
1: La campanya per les primàries de Junts es farà a partir de la setmana vinent i la votació serà el cap de setmana del 20 i 21 de juny. Si sou usuaris habituals del metro de Barcelona, agafeu paper i boli perquè aquest estiu hi haurà obres a quatre línies. El tall més important és el que afecta la línia 1, la vermella. Es tallarà entre el 17 de juliol i el 28 d'agost, entre la Florida i plaça de Sants. Aquelles setmanes, l'Hospitalet de Llobregat també es quedarà sense metro, Montse Martí.
2: Des del 17 de juliol quedaran fora de servei les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia i Mercat Nou, és a dir, la línia 1 només arribarà fins a plaça de Sants per una banda i a la Florida per l'altra. Les obres són per una remodelació integral de la via i afectaran de mitjana uns 40.000 passatgers al dia. La presidenta de TMB, Laia Bonet, aconsella fer servir els ferrocarrils i rodalies com a alternativa.
3: Sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
2: Una altra de les obres importants afecta el passadís de connexió entre les línies 1 i 3 de plaça Catalunya. Aquest passadís estarà tancat des del 6 de juliol al 7 de setembre i per fer l'enllaç s'haurà de sortir al carrer. Bonet diu que s'aprofitarà també la reforma per retirar amiant.
3: Ens en queda encara una miqueta a la infraestructura. És material d'amiant que ja està encapsulat i que, per tant, no suposa cap risc ja avui.
2: A més, des de passat Sant Joan i durant tot l'estiu estarà tancat el tram de la L9-10 entre la Sagrera i 11 de setembre i entre el 6 de juliol i el 30 d'agost l'estació de Verdaguer de la L4 estarà tancada i els trens no s'hi aturaran.
1: 3 minuts i les 9 i obrim el bloc del suplement del cap de setmana pel que fa a les estrenes del dia. Avui arriba a sales l'adaptació al cinema de He-Man i los Masters de l'Universo. Light years away on Earth. Travis Knight dirigeix aquesta producció que porta a la gran pantalla aquesta sèrie d'animació dels anys 80. Aviam què li ha semblat al crític de cinema i col·laborador del món RQ, Toni Vall.
4: Hauria sigut fàcil per un film com He-Man i los Masters de l'Universo jugar tan sols la carta de la nostàlgia. Adreçar-se preferentment al públic granadet que va quedar marcat per aquelles figures d'acció vuitanteres que avui són autèntics tresors de culte col·leccionista, cosa que, em temo, l'hauria condemnat a una acollida més que discreta. És interessant i força ben aconseguit el to irònic que destila el film, tant en el traç del seu protagonista com en una força ben trobada veu en off i en la capacitat per convertir-se en una sana i tirana blanca aventura familiar. Un còctel en què no desmereixen els ingredients, les picades d'ullet a la història original, la lluita entre el bé i el mal, el carrusel d'efectes especials, els rampells vintage i l'activació de la memòria d'infància per rescatar records de la vella jugueteria on ens van comprar les figures de He-Man i Skeletor que encara avui reposen ben guardades dalt de l'altell o a la prestatgeria dels somnis.
1: A més, també s'estrena avui una pel·lícula de terror que ha tingut un enorme èxit als Estats Units, amb baixíssim pressupost, però amb enorme recaptació. Backrooms. What did you find? És un thriller psicològic que parla d'una misteriosa porta que apareix en un soterrani. Una altra estrena destacada és la coproducció catalano-valenciana Cel meu, infern teu.
5: De veritat penses que aniràs a l'infern només per estimar-me?
1: Dirigida per l'Alberto Mangel, és un drama romàntic sobre l'homosexualitat dels 60 i 70 a Espanya, amb Sandra Cervera i Enric Benavent. I Alberto San Juan és el protagonista de La Luz.
6: ¿Com es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
7: No.
1: Una producció dirigida per Fernando Franco que explica la història d'un sacerdot que està a punt d'abandonar la carrera religiosa i començar una nova vida quan l'acusen d'abusos a menors. L'actor va passar dimecres pel món RQ i va confessar que fer un paper com aquest no està gens fàcil.
8: La pel·lícula trata de cómo esta persona, Manuel, enfrenta esta página terrible de su pasado, el hecho de que se haga público que destrozó una serie de vidas, y cómo, y más allá de la peripecia individual y de cómo enfrentar el miedo a ser castigado, a ser encarcelado, rechazado, la vergüenza, la culpa, el arrepentimiento, la película trata, el tema de fondo es cómo gestiona la iglesia, la jerarquía de la institución eclesiástica, los abusos cometidos en su seno.
1: I atenció, perquè a plataformes Apple TV estrena avui una minissèrie, aviam com li va, que es diu Cape Fear. Listen carefully, we don't have much time. És el remake d'aquella pel·lícula l'any 91 del mateix nom. La protagonitzen Javier Bardem i Amy Adams i la produeixen, atenció, Martin Scorsese i Steven Spielberg. Els protagonistes són dos advocats que es veuran amenaçats quan l'assassí que van enviar a la presó surt al carrer. Sobre l'estrena d'aquesta sèrie, aviam què li ha semblat a la crítica de sèries i col·laboradora del món RQ, Alejandra Palés.
7: Reviure títols coneguts és una de les estratègies més habituals de les plataformes i poques vegades acaba de funcionar. Apple TV torna a provar aquest sistema revisitant El cap de la por, que a falta d'una versió cinematogràfica en té dues i de ben conegudes. La primera, interpretada per Robert Mitchum i Gregory Peck, i l'altra amb Robert De Niro i Nick Nolte. Per tant, què té d'atractiu aquesta sèrie? Doncs en primer lloc el seu protagonista, Javier Bardem, que dota de gran presència a Max Cady, un pres exonerat que mai acabes de saber si està teixint un pla maquiavèlic per venjar-se de la seva antiga advocada o si realment va de bones. A l'altra banda de la balança hi ha Amy Adams, que després d'un temps en què ha brillat més aviat poc en els projectes que ha fet, torna en plena forma. També juga a favor de la sèrie la seva atmosfera i la seva ambientació. El que ja no és tan clar que funcioni són les trames i subtrames, ja que una acumulació d'elements pot acabar fent que l'atenció que necessita la història s'acabi esllanguint.
1: A música, Taylor Swift ja té nova cançó. I knew you és la cançó que ha fet Taylor Swift per la banda sonora de Toy Story 5, una pel·lícula que s'estrenarà en res el 19 de juny. I cançó inèdita de Prince. Els herois de Prince publicaran a l'agost el disc Timeless, un recopilatori de rareses i cançons inèdites com aquesta que es diu Stone. I a Nova York, Madonna ha sorprès aquesta matinada amb un concert al Times Square ple a rebentar per l'inici del mes de l'orgull. Ho ha fet presentant nova cançó, Love Sensation. Un nou tastet del que serà Confessions 2, el seu 15è àlbum d'estudi que es publicarà el 3 de juliol i que té una col·laboració amb Sabrina Carpenter. Una altra estrena, nova cançó del pròxim disc de Muse, que es titula Night Shift Superstar.

0: I atenció, perquè aquesta nostra tenim una col·laboració inesperada. Búhos amb Leire Martínez. Si saps on vols anar, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, posa't a caminar. L'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh s'ha aventurat cantant en català amb els Búhos aquest No hi ha pla B. I si obrim l'agenda de festivals, a Girona escalfa un motor pel festivalot. Ei, jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions. I aquí els Catarres, però també l'Alfred García. I Miqui Núñez. La venda ja cayó. Això serà demà. Diumenge hi haurà Els Tiets o Ginestar. El Festivalot és un festival de música adreçat a les famílies i es fa al Parc de la Devesa. Per cert, que si sou fans de fer legos, això us interessa perquè pocs dies perquè el papa Lleó XIV posi els peus a la Sagrada Família per beneir la Torre de Jesús, Lego ha anunciat que a la tardor traurà una maqueta del temple d'Antoni Gaudí. Serà una rèplica de la Sagrada Família formada per més de 12.000 peces. De fet, serà la maqueta més gran del món que s'hagi fet amb Legos. Ara bé, si la voleu comprar, us haureu de gratar molt la butxaca perquè costarà al voltant de 800 euros. Es posarà a la venda l'1 de novembre i incorpora dalt de tot, precisament, la creu de la Torre de Jesús. I a la resta dels esports, la selecció espanyola empata un gol contra l'Iraq en un partit de costellada a una setmana de l'inici del Mundial.
1: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
0: Ferran Torres va marcar el gol de l'equip espanyol, mentre que Joan García no està encertat. Luis de la Fuente va fer moltes rotacions, però no van jugar ni Pedri ni Lamine Yamal. Mentrestant, la cúpula directiva del Girona va donar explicacions, i déu-n'hi-do, hora i tres quarts gairebé, després del descens a segona. El president del Fischer li va fer autocrítica i també va fer costat al director esportiu Quique Cárcel, que va avisar que l'estiu serà llarg en l'àmbit dels fitxatges.
2: Hi ha algunes coses que ja també s'han treballat durant l'any, que estan més avançades, que també les veig molt, molt pròximes, però ens anirem a un mercat que no tindrem la plantilla feta tampoc el dia 15 de juliol. I ja ho aviso abans que tots els haters m'estiguin dient de tot.
0: A la Lliga ACB el Barça s'haurà de jugar la classificació per les semifinals demà en un cara creu a Múrcia, en directe aquest partit aquí a RAC1. Ahir podria haver deixat la feina feta al Palau, però va perdre 3 punts contra l'UCAM. En canvi, el Real Madrid va sobreviure a Tenerife, de fet, va pallissar l'equip canari de 35 punts i també va forçar el tercer partit que es jugarà a Madrid. I avui a les 9, en directe a RAC+1, la penya rep el Baskonia a l'Olímpic amb l'obligació de guanyar per no quedar eliminat. En motor, aquest matí comencen els entrenaments del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, encara sense Àlex Márquez, que continua lesionat, i també arrenquen els entrenaments del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. I aquest migdia, el Barça d'handbol juga als quarts de final de la Copa, el rival és el Valladolid i el partit es juga a Alacant.
3: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: I moment a les 9 i 6 pel trànsit.
4: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: A comptar cotxes des del RAC, com cada matí ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia.
5: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui divendres pendents de les manifestacions d'educació. Precisament fa una estona s'ha tallat la calçada per una manifestació en els dos sentits de la marxa, la N150, a l'altura de Barberà del Vallès. Tot just fa uns instants s'ha reobert la circulació en sentit nord, però en sentit sud a hores d'ara continua tallada. Pel que fa a l'accident de la AP7, també justament al punt de Barberà, doncs ja queden retirats tots els vehicles que quedaven al voral, però encara queden retencions en sentit nord en direcció Girona de 3 quilòmetres. També fa uns instants hem de comptar amb un accident a la C31 al vessant Llobregat, concretament a l'altura de Castelldefels, on es talla un carril de circulació en sentit nord provocant poc més d'un quilòmetre de retencions. Per altra banda, si parlem de retencions amb intensitat, parem atenció a la ronda de dalt, on en general en tot el seu tram hi ha retencions intermitents en els dos sentits de la marxa. També a la ronda litoral queden retencions, com és habitual, en sentit Llobregat entre el Fòrum i la Barceloneta. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
6: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
0: I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de gustos dubtosos, perquè una dissenyadora d'Austràlia està causant sorpresa i commoció per a una nova línia de llenceria femenina. L'ha batejat Lingerrat i fa servir pells de rates dissecades per elaborar calces i altra mena de peces íntimes. En les imatges que la dissenyadora ha compartit online i que acumulen desenes de comentaris no necessàriament positius, es poden veure detalls que tenen, en fi, de les calces que tenen pell de rata encastada a la part davantera, perquè us fa una idea. És com veure una d'aquelles típiques catifes d'os de les cabanes de les pel·lícules, però en format rata, amb les potes i el seu cap entaforat allà a la calça. No, això no ho penso dir. No. Perquè no, no, perquè això no ho he escrit jo i no em sembla de bon gust. La rateta ara es compra les catifetes, lleig. Molt lleig. Tira.
7: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
8: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
7: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Són les 9 i 9.
9: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara.
10: Actimel, l'aliat que ajuda al sistema immunitari cada dia, us ofereix el perquè de tot plegat.

0: Avui, amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan, l'editor, Ernest Folk, i els periodistes, Jordi Bosch i Cristina Puig.
1: Són les 9 i 10. Hola, Ernest Folk, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: Què tal, Cris Puig, com
3: bon
1: estàs?
3: Dia.
1: De cos present, Jordi Bosch, avui.
4: Oh. Bonjour.
1: Bonjour, què tal?
4: Molt bé, molt bé, molt content de poder-vos a veure.
2: Nosaltres encara bé.
4: Donar-vos una abraçada i uns petons.
3: Jo no t'havia vist aquí encara, aquest estudi, imagina.
4: No, no, perquè el dia que vaig venir no...
3: No,
1: hola, director de La Vanguardia, Jordi.
5: Què tal?
1: Bon dia.
5: Pues content que sigui el Jordi, perquè és que abans ho parlava amb l'Ernest. Sempre estem pendents de si entra, si no entra,
1: sí,
5: i, home, és millor que estiguis aquí.
1: I va a votar, anirà a votar diumenge.
4: A on?
5: A Valdebebas.
1: A Valdebebas.
5: Sí.
4: Ah, no, no, però si s'hi ha d'anar, vota, si és com això que explicaves dels mestres, que n'hi ha un que votava dos o tres vegades, pues que m'hi deixin anar. Però vaja, suposo que tindran una llista i hauràs de passar llista. Jo sóc soci del Girona i del Barça.
1: Yeah.
4: Ho dic perquè quedi clar que no...
2: que no pots votar.
1: Bé, només fer un comentari, perquè ara parlarem, evidentment, dels mestres avui, i després tenim una visita aquí avui que estarà molt bé, que és la... com es diu?
3: Cardenal.
1: Cardenal, perdó, Cardenal Omella, que serà aquí al Món a Recu partida.
2: Interessant, eh?
1: Què?
2: Interessant, eh?
1: Molt interessant avui, molt interessant, per molts motius. Però no és que no me'n puc estar. És a dir, si això del... Aquestes eleccions de... Ho dic perquè el dilluns farem el programa del Món a Recu des de Madrid. Si aquestes eleccions haguessin passat al Barça, et dic jo que les castanyes anirien... Ni dient que volarien, però que volarien. Si la campanya de Barça va ser, diguem-ho, un punt bruta, aquesta és una broma de mal gust, eh?
5: Però...
1: Hòstia, Iker Jiménez, ahir l'entrevista amb Florentino. Enrique Riquelme, el trencàs i barranques...
2: Dient que pagarà 150 milions d'euros per un jugador que no sabem qui és.
1: No, però el més bèstia és que...
5: I ho dirà després.
1: No, no, el més bèstia és que no passa res. Hi ha una persona que diu, no, no, és que ens gastarem 150 milions d'euros amb un futbolista, i ho diu com...
5: I no et dic qui és.
1: Exacte.
4: No, perquè encara no l'han triat, probablement. O sigui, ella ha dit, fotré 150 milions en qui? Després va liar perquè es va equivocar i va dir que va dir que era un jugador Champions i l'altre va dir un jugador de la Premier. Ah, ja sabeu. No, m'he equivocado. Pues mira, no és de la Premier, amb la qual ara el que havíem fitxat i han dit, ja, com que es va equivocar, l'hem de...
5: Però és que no saps què és pitjor. No saps què és pitjor, això? O directament sortir amb una samarreta del Haaland, encara que després tot es mentiran, no?
2: Però no us sembla molt tendre que sembla que estiguin descobrint la democràcia? Clar, aquesta gent fa 20 anys que no votava. No, estan descobrint un règim que es diu democràcia.
4: Està, però, fixa't.
1: Està jugant a pòquer.
4: Ja està reflexionant una mica. Ara, aquesta jugada, Florentino Pérez és un home... que ha tingut una capacitat d'aixecar una empresa precisament amb la gran habilitat per teixir, doncs, diríem, complicitats, operacions, decisions importants. Avui ACS és una empresa importantíssima.
1: Sí.
4: Val.
5: I perdona, ha aconseguit molt èxit gràcies al Real Madrid, perquè ha obert moltes portes en molts llocs del món que l'han rebut, no sé, per president de CS, sinó per president del Real Madrid.
2: Això li posa molt nerviós, Això li posa molt nerviós, que diguis això.
4: S'han creuat.
5: No, és una realitat.
2: Li irrita molt.
4: Això funciona amb xarxa, això. Llavors, bé, fixa't, aquesta campanya electoral, malgrat que en el principi van dir, ostres, aquest senyor està cagant, no sé què, etcètera... Fixa't que li està servint. O sigui, una campanya electoral en la qual no hi ha una previsió que hi hagi un resultat d'aquest candidat superior al 25% del candidat rival ara mateix, pels que més o menys deuen fer alguna enquesta, etc. No ho sé, s'ha de veure. Però li està servint per avançar tots uns projectes que ara tindrà via lliure per tirar endavant. El més important és... que està presentant una operació com la consolidació en mans dels socis del patrimoni real i efectiu de la propietat, sense ser societat anònima, quan, evidentment, hi haurà uns passos que hauran de portar tot això. És a dir, ahir, o sigui, ell ha agafat 5 temes i li preguntis el que li preguntis, ell només repeteix aquestes coses. Amb això és molt disciplinat ara, en aquests moments, en aquesta campanya, no? I no entra en altres coses... No, perquè, a més, les entrevistes són massatges, tots. Però sí que està anunciant una... Diu, el club val 10.000 milions...
1: Sí,
4: i llavors soc 100.000 socis, és a dir, Jo el dimarts, el dimecres, el dijous, li diré a cada soci que ja té 100.000 euros en patrimoni. 100.000 euros, com si de cop i volta em véssim dit que tens 3 o 4 places de pàrquing, segons la ciutat on siguis.
6: Sí, sí.
5: Això que dius...
4: I el que no queda clar és què podràs fer amb aquests 100.000 euros. És a dir, algú podrà dir, vaig just als avells, o els hi passo un nebot, els hi passo... És a dir, estem parlant d'un procés pràcticament de conversió del Madrid en societat. No?
1: Això és evident, encara que ho negui.
4: En aquests moments.
1: I tant.
5: No, això que deies de les entrevistes massatge, és veritat que ha donat entrevistes a qui ha volgut, perquè nosaltres hem pogut entrevistar a Riquelme, com
1: sí,
5: tu,
1: com
5: Jordi,
1: sí, com nosaltres,
5: però
1: sí.
5: Florentino no ha tingut temps perquè la Vanguardia pugui entrevistar.
1: Bueno, és que l'entrevista d'ahir, tot plegat, és que, aviam una cosa, em sap molt greu dir-ho, per així, veus com veiem Florentino? Florentino jo crec que guanyarà, però ara tu mires fredament, tu t'ho agafes i tu mires fredament i dius, Riquelme ha presentat Vicente del Bosque, Fernando Hierro,
5: Raúl
1: Iker Casillas, i a més d'això, diu que t'he fitxat a Haaland, que jo crec que no fitxarà Haaland pel Madrid, però bueno, ell ho diu, entre altres coses perquè si al final el fitxa, el que li costarà pagar els 100.000 carnets, és, per ell és xocolata al lloro, perquè estem parlant de... estaríem parlant de 12 milions, no sé si serien 12 milions d'euros, una cosa d'aquestes. 18 milions d'euros, correcte, Jordi Bosch. Doncs, clar, per tant, això tampoc li costaria tant. Clar, a l'altre cantó hi ha un anunciar la tornada de Mourinho pagant 10 milions d'euros, la tornada de Mourinho, i el fitxatge d'Amfris, que està molt bé i tal, i després un jugador que ningú... Bueno, que tothom preveu qui pot ser, que no sabem si ha negociat amb el PSG o no, i que li costarà 150 milions d'euros com un valor. És a dir, pagar 150 milions d'euros per ell... Fixa't, és que això és molt bèstia.
5: És bo.
1: És a dir, a la seva glorificació. Correcte. De president és dir que es gastarà...
4: Perquè els tinc.
1: Perquè els tinc, en gastaré els 150 milions amb això. És a dir, en lloc de dir fitxaré aquest o aquest, que dius queda bé, diu no. El que posa com a valor patrimonial per votar-lo amb ell és que serà la despesa més gran de la història del Real Madrid.
4: Com el ric del poble, que quan se'n fa diu a mi no m'acabarà pas els calés.
1: Sí, sí.
3: Però que vosaltres passa... que es creieu que l'afició del Madrid busca això? No sé si és un gran reclam realment dir de la meva butxaca fotré 100.000.
1: No, de la seva butxaca no.
3: Bueno, d'on surti, és igual, però...
5: De la butxaca,
3: per això vaig, o sigui, Mourinho, i des de la màxima desconeixement, però com a persona del Real Madrid, no? Allò, una persona que és sòcia del Madrid, realment és un bon reclam, Mourinho, i fotre aquests calés allà al damunt? Busquen això, realment? O busquen un canvi? És, o sigui, no, potser està esperant un canvi, l'afició del Real Madrid, també, de presidència.
4: No, i ell sap que no volen un canvi.
3: Sí?
4: Perquè el que volen és un patrón.
3: Sí.
2: O que encara no estan preparats pel canvi, tot i que estan descobrint la democràcia. Sabeu quina és la paradoxa de tot això? Que si fessis una enquesta a l'afició del Barça sobre Riquelme o Florentino, qui creieu que preferiria l'afició del Barça?
5: Florentino
2: és el candidat del Barça.
1: Sí.
2: Aquesta és la paradoxa de tot això.
4: Perquè és el sistema en el que estem.
2: I perquè la gent veu la decadència.
1: És que tu el veus, ara ja el veus, o sigui, avui la Mònica Planes amb el comentari que feia, és que hi ha un moment que tu el veus i dius, ui, aviam, busques ja la broma. Busques ja el personatge, és a dir, s'ha convertit en una mena de personatge de l'antic Cracòvia, és a dir, dius, hòstia, ha superat, ja ha donat la volta al marcador. Una mica, l'altre dia a La Vanguardia hi havia un article del Lluís Canut parlant d'això, de la comparativa entre el Núñez de l'època i el Florentino d'ara. Tothom en persegueix, tothom és dolent, mitjans de comunicació...
5: Victimisme, sí, total.
1: Però el del Florentino és XXL.
5: Sí, sí.
1: O sigui, dius, bueno, va tenir un mal dia el dia de la roda de premsa. No, és que cada vegada que ha sortit ha repetit els mateixos gags, els mateixos memes, ho ha repetit tot.
4: A nit eren personatges del Guinyol, tots dos.
1: Sí. Eh? Sí. Bueno, hola, Joan Ferrer, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Anem a votar el millor diàleg de la setmana. En joc un xec per valor de 100 euros per qualsevol supermercat Condis de Catalunya. Un abonament doble per la cinquena edició del Magnífic Fest, que se'ls fa a Lleida el 19 i el 20 de juny. I un gaudireu amb Love of Lesbian, Lori Meyer, Joan Dausàs, Betlana i més artistes que podreu descobrir a magnificfest.com. i un pack de 4 entrades per aquesta magnífica experiència immersiva als últims dies de Pompeia, a l'Ideal Montjuïc, que és un viatge al cor de l'antiga ciutat sepultada que ha captivat a gairebé 1 milió de visitants arreu del món. Això, si voleu participar, correu electrònic a dialing@recu.net, dialing@recu.net. Paraula clau a l'assumpte i res més. 5 talls finalistes d'aquesta setmana. El primer és aquest.
6: Escolta'm, la versió que fa Beck dels Corgis no està gens malament, però a mi m'agrada més aquesta versió.
7: És d'un grup que es deia Els Corgis. Tira, tira, Els Corgis. També és d'aquella sensació que és un grup que l'hem perdut. La versió que fa Beck d'aquesta cançó és una meravella pels més vells de la família. Everybody got a learn times, es diu aquesta cançó. Collons. Everybody get Got a learn times, es diu aquesta cançó. Collons.
1: Correu a dia... Correu a dia... No, no, no, no facis les gracetes aquí. Ja. Correu a dialing@recu.net, assumpte versió. Segon.
6: El concert de Bad Bunny a Barcelona va tenir moltes sorpreses i l'Albert Buscarons ho va poder comprovar.
8: Aquesta ha estat una de les grans sorpreses del concert, tot i que, com dèiem, encara queda estona de festa a l'Estadi Olímpic. Anem cap allà en directe, Albert Buscarons. Bona nit. Ai.
9: Ara no interactua amb mi, ara la Mireia, no? Vaig al tiró, no pot.
8: Sembla que intentem de recuperar aquesta connexió. Albert Buscarons, bona nit.
9: Bona nit, què tal?
8: Com està això? Com tenim el concert?
9: Acabem de passar pel moment més eufòric de la nit.
8: Albert Buscarons, bona nit.
9: Ara no interactua amb mi, ara la Mireia, no? Vaig al tiró, no pot.
10: Te l'has preparat, aquesta?
1: Assumpte, Albert, tercer tall.
6: Molt malament ho hauria de fer Lleó 14 per empitjorar la fama que tenia algun papa anterior.
10: Sembla que s'allunyi de la seva arrel espiritual i vulgui acostar-se a les qüestions seculars d'una manera certament torpe. Vull dir que encara des de Benedict XVI... s'estigui parlant de que la utilització de condons a zones d'Àfrica devastades per la sida. Benedict XVI.
1: Assumpte Melero, el quart tall.
6: Josep Moragues es planta enmig de la vaga de mestres.
1: Anem en directe. Informa Josep Moragues.
11: Els representants sindicats continuen pal plantats.
1: Com?
11: Pal plantats.
12: El xut al pal!
11: De la conselleria i donen per fet que si el departament no mou fitxa no hi haurà cap acord. Pal americà.
1: Assumpte Josep i el cinquè tall.
6: Santi Jiménez és un dels fans més il·lustres de la Creedence.
13: Però sí que la Creedence és un dels meus favorits.
14: Molt bé, veus, l'he portat per ell. Aquí poso en dubte la seva capacitat. No dic que no siguin uns grans genis,
13: t'estàs ficant amb Pete Doherty.
14: M'estic posant en el contingut meteorològic.
11: Un oient ens fa saber que hem parlat del Pete Doherty i el cantant John Fogerty.
13: La meva edat ja sí. em fa confondre. Però sí que la Creedence és un de... Sí, de favorits.
1: Assumpte Santi. En joc un xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol condis, un abonament doble pel magnífic Fest de Lleida i un pack de 4 entrades per l'experiència immersiva als últims dies de Pompeia a l'Ideal Montjuïc de Barcelona. Són les 9 i 23 minuts. D'aquí uns moments entrem directament amb el que és un dels temes del dia, la vaga de mestres, que es fa avui a nivell nacional, el desacord entre una part dels sindicats i el Departament d'Ensenyament, i l'opinió que en poden tenir a tot plegat l'Ernest Folch, el Jordi Juan, el Jordi Bosch i la Cris Puig. Però abans anem cap al Cort Inglés. Hola, Noemi, bon dia.
15: Hola, com esteu? Molt bon divendres.
1: Fatal, com sempre. Què?
15: Avui us torno a parlar dels supertecnopreus del Cort Inglés i Hipercor. Perquè fins diumenge et pots emportar fins a un 20% de descompte en electrònica i electrodomèstics. Televisors, portàtils o tauletes per veure el futbol des de qualsevol lloc. Mòbils d'última generació, un frigorífic pels aperitius i les begudes o el forn que necessites. Tot de les millors marques amb els supertecnopreus. Amb totes les facilitats i tecnoavantatges que només t'ofereix el Cort Inglés. Per exemple, l'assegurança gratuïta de 3 mesos. Fins aquest diumenge, supertecnopreus, amb fins a un 20% de descompte en electrònica i electrodomèstics. També a la web i a l'app del Cort Inglés. Ah, i també a Hipercor. Aprofita-ho. I per acabar, recorda que aquest diumenge les botigues del Cort Inglés de Plaça Catalunya Diagonal i també el supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre. I així podràs fer totes les teves compres amb comoditat. Res més per part meva, que acabeu de passar molt bon dia i bon cap de setmana. Adéu-siau.
12: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Prova-la ara.
16: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
17: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
16: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
17: Si busques el millor, recorda.
16: Només Daikin és Daikin.
18: Hola.
19: Hola.
20: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
22: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
23: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
24: Perdoni, que ens acabem.
23: Mira, un altre.
25: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
26: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament,
27: ostres,
26: agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
27: No.
26: I a més, es posa a diluviar.
27: No t'ho creus.
26: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
28: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
29: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
30: I els frescos d'Aldi!
29: Al!
30: Estalvia amb les cireres a 1,99 els 250 grams. La segona unitat al 50%.
29: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
30: Que poc que costa comprar bé.
31: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
32: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
33: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
34: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
35: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
36: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
35: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
36: Que bé!
35: Quan et trobes amb un venedor de l'11 sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
37: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
38: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
39: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: tot plegat.
1: Són 2:15 del matí. Bueno, si algú es pensava que els mestres i professors aparcarien o enterrarien la destral de guerra, res més lluny de la realitat, perquè el conflicte continua més viu que mai després que la majoria dels professors hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el departament. Avui es reprèn la vaga, unes protestes que a més es podrien allargar i també podrien afectar la presència del... la presència del papa a Catalunya. Són 2:15 del matí i a aquesta hora saludem la consellera d'Educació, Esther Niubó. Consellera, bon dia, moltes gràcies.
2: Bon dia, gràcies a vostès.
1: La preocupa la visita del papa amb la possibilitat que hi hagi manifestacions per part dels docents?
2: Miri, jo el que, no, si m'ha de preocupar alguna cosa és garantir aquest dret a l'educació de qualitat dels nostres fills. Jo crec que aquí és el moment de fer aquesta reflexió col·lectiva, no, sobretot doncs m'adreço a la comunitat educativa per reflexionar quin és l'objectiu de tot plegat. I l'objectiu ha de ser millorar el sistema educatiu, enfortir el sistema educatiu, ha de ser millorar el reconeixement dels docents. En cap cas pot ser, doncs, en fi, no bloquejar, sigui la visita del papa, siguin altres qüestions. Jo crec que a Catalunya nosaltres doncs traslladarem la imatge de gran país que som, però aquí doncs jo crec que l'apel·lació és a aquesta responsabilitat i a aquesta reflexió que l'hem de fer tots, i començant per, no, per mi mateix, en tot cas com a consellera, i fer-la amb realisme. Penso que aquest govern, doncs, en fi, ha posat l'educació en el centre com una gran prioritat, sent conscients d'on som i d'on venim. I a partir d'aquí jo crec que hem de posar en valor també allò que s'ha pogut anar avançant.
1: Entenc que els pares i mares, consellera, no entenguin res?
2: Miri, jo penso que les famílies, doncs, bueno, és possible que se sentin desconcertades, no? Perquè és veritat que públicament nosaltres hem pogut anar explicant doncs tots aquells acords que podíem assolir amb diferents organitzacions sindicals. Vam començar el mes de març, que en aquest cas era Comissions UGT, però la setmana passada, fa just 7 dies, doncs arribàvem a un preacord amb 4 de les 5 organitzacions sindicals que tenen representació a la mesa. Totes aquestes 4 representen el 85% de la representació de l'espai, diguem, de diàleg social, el que tenim, no, com a institució establert. Clar, aquí doncs hi ha mesures molt importants que tenen a veure amb el reforçament doncs de la inclusió per millorar la qualitat de l'atenció educativa, que tenen a veure amb ràtios més petites, que tenim doncs aules doncs complexes, doncs poder tenir aquesta atenció més individualitzada, poder doncs simplificar molt més aquests tràmits burocràtics, i també hi havia una part retributiva que tenia a veure amb aquest reconeixement dels professionals de l'educació després de 25 anys en què han sostingut realment esforços importants en context de canvi social, de canvi curricular, de retallades fins i tot. I per tant és possible, no, que moltes famílies doncs que, clar, van rebent correus dels centres educatius, és possible que arribi aquesta situació de desconcert. Jo els vull donar un missatge de confiança i de tranquil·litat. La nostra feina com a govern és garantir no només un final de curs, un inici del proper curs doncs ordenat i garantir doncs la qualitat d'aquesta educació pública que volem.
1: Li pregunto, consellera, hauria d'haver començat per aquí, perquè hi ha alguns sindicats i també algun grup de l'oposició que ho reclama. Vostè dimitirà?
2: Miri, jo vaig venir aquí doncs sent molt conscient de la situació en què estava el sistema educatiu, amb aquesta voluntat de millorar-lo, d'enfortir-lo, de reorientar-lo doncs a l'excel·lència, amb aquesta inclusió també que hem de fer possible l'equitat i l'excel·lència alhora, i estic convençuda que ens en sortirem, continuï tenint força i sobretot serenitat. Jo crec que en aquests moments doncs aquesta reflexió doncs col·lectiva que penso que hem de fer doncs requereix també serenitat, no? Estem vivint moments complexos, és veritat, i situacions que no s'havien donat mai.
1: La resposta és no, que no plegarà.
2: Ara mateix no em plantejo dimitir en aquests moments, perquè penso que no és la solució que necessita el sistema educatiu. És a dir, no el problema no és, no sóc jo. Penso que aquí doncs, en fi, hem d'abordar altres qüestions importants i de fons, i en això doncs hi hem de ser.
1: No sé si per vostè és un fracàs col·lectiu tant del departament com també dels sindicats, perquè els mestres ahir, esperant que pugui sortir un sí, surt un no. No a la proposta del departament, no a l'acord amb els sindicats. Si el problema fos només econòmic, probablement, consellera, el desenllaç hauria estat un altre. El resultat apunta a un malestar, diria, molt més profund. Suposo que amb les condicions de treball, amb la burocràcia, amb la falta de recursos, amb la dificultat d'atendre aules cada cop més complexes, amb la sensació de falta de reconeixement, amb la percepció que les decisions sovint es prenen lluny de la realitat dels centres... No crec que és una mena d'allioli a tots aquests temes, més enllà del que és el tema econòmic?
2: És que són totes aquestes qüestions que vostè plantejava. Jo penso que totes aquestes qüestions són les que s'han escoltat doncs, quan visito escoles i tinc l'oportunitat de parlar amb docents, quan sento també el clam dels carrers, de manifestacions, i finalment doncs, tenim doncs, l'espai no?, d'interlocució social, que és aquesta mesa, i hem tractat moltes d'aquestes qüestions. Fixi's que des de les ràtios, la burocràcia, la inclusió, també la part diem, de reconeixement professional, totes són qüestions que han estat en els diferents acords, en el primer, que era un marc molt ampli, i en el segon doncs, s'hi van sumar també doncs, la convocatòria de càtedres i un nou complement. Clar, a vegades un té la sensació doncs, que potser doncs, no hem estat capaços entre tots de traslladar doncs, al docent tot això que s'estava treballant, o que al final aquest no, que vinculava en tot cas a un sindicat, doncs, bueno, expressa un descontentament que pot ser per qüestions diferents. En alguns casos, doncs, perquè ho poden trobar no suficient, perquè no resol tots els problemes. Però és veritat que tots els problemes o tots els dèficits que tenim, diguem, acumulats de fa anys, tampoc els podem resoldre només amb una taula amb els sindicats. Aquí hi ha molts altres actors a la comunitat educativa, hi ha les direccions de centres educatius, tenim les famílies, tenim els col·legis professionals, les entitats pedagògiques i fins i tot l'àmbit de relació amb els grups parlamentaris. I, per tant, estem parlant de moltes qüestions que no les podem fer pivotar totes únicament amb els sindicats.
1: Li pregunto què ha fallat, doncs, perquè no hi hagi... Què ha fallat perquè no hi hagi acord, doncs?
2: Miri, és difícil de respondre a aquesta pregunta, perquè, com deia, doncs, darrere de cada votació contrària, no?, aquesta consulta de l'USTEC, doncs poden haver-hi motius ben diferents. Si ens posem a pensar en aquestes qüestions de fons, jo segueixo insistint en les bondats d'aquest preacord. No? Un preacord que, sumat a l'anterior que teníem, realment servia per enfortir el sistema, per millorar-lo, per reforçar doncs, aquest desplegament, per tenir un sistema educatiu inclusiu amb qualitat i, per tant, amb garanties amb altres professionals de suport. Parlàvem d'aquesta reducció progressiva doncs, de grups, d'alumnat per aula. I és veritat que, després, paral·lelament amb tot això, el govern està fent també la seva feina. No? Per exemple, en aquest nou pressupost de l'any 26, doncs creixem un 80% la inversió educativa en centres educatius, després de molts anys de centres realment, doncs en alguns casos, envellits, o no tenim una adequació climàtica a tot el parc d'infraestructures educatives, però estem fent la nostra feina. I després de molts anys, doncs hi ha aquí un compromís i una aposta molt clara per enfortir també aquesta inversió doncs, en climatització, en inclusió, en excel·lència, no tornant a posar les matemàtiques i la llengua al centre de tot plegat. Hem fet una aposta important per créixer l'oferta formativa en FP, d'escoles bressol públiques, que jo vull pensar què de tot això és el que pot no haver agradat. Jo no sé si és una qüestió...
1: O què de tot això no ha arribat
2: probablement, a vestir? Probablement que de tot això no ha arribat, o segurament que sempre queden coses, per descomptat, hi ha molt més camí endavant, però necessitem entre tots doncs, fer aquest exercici de realisme, no? Saber doncs, on som, d'on venim, a on anem. Jo crec que tenim molt clar on anem i penso que tots, que hi ha una certa complicitat de compartir quin és el moment. És veritat que aquesta fatiga acumulada, aquests canvis de fons que deia, aquesta resiliència, a vegades patint del sistema educatiu en els últims anys, que necessitàvem enfortir. Necessitàvem enfortir aquests pilars i aquestes bases del que és el sistema educatiu. Però penso que ens faríem mal tots si no reorientem aquesta energia realment a enfortir aquest sistema. I per tant, aquest empoderament col·lectiu, que és bo, quan es dirigeix precisament a l'objectiu final, que és doncs, a millorar aquest ensenyament del conjunt de l'alumnat i a garantir la millor educació de qualitat pel nostre país.
1: El que sí que és veritat també, consellera, és que el departament ha aguantat el pols en algunes coses als sindicats, i la pregunta és fins a quin punt es pot cedir encara més del que ho ha fet el departament d'ensenyament en les pròximes negociacions?
2: Miri, jo crec que el moment de la negociació, doncs, acabat, no? És veritat que aquí teníem aquest preacord, que insisteixo, dels quatre sindicats que van signar la setmana passada és només un que se n'ha desvinculat, és a dir, hem ampliat i sumat a la base de l'anterior. Ara tenim Comissions Obreres, tenim UGT, tenim ESPEC, que és el professorat de secundària, i em sembla que el marc, no? El marc de negociació que teníem, que eren aquests 2.000 inicialment i han acabat amb 2.700 milions d'euros, és un marc suficient i realista per poder avançar. És a dir, moltes d'aquestes polítiques educatives doncs, es poden desplegar gràcies a aquests recursos, sumats també doncs, als que estan previstos en el pressupost, que fa aquest creixement també del 25%. És gairebé el doble del que teníem fa 12 anys. I, per tant, jo crec que això s'ha de posar en valor. Hem de trobar aquí, diguem, la resposta a aquestes necessitats del sistema educatiu i estic convençuda que hi són. És a dir, és un marc suficient per treballar i en això doncs, el que farem és desplegar aquest acord i poder, quan abans millor, que en els centres educatius a l'inici del proper curs es pugui notar doncs, aquest esforç inversor per la millora del sistema.
1: Esclar, deia, el moment de la negociació s'ha acabat i ara a les 12 hi ha una manifestació fins al Parlament de Catalunya dels mestres. Llavors vol dir que això està enquistat.
2: Miri, nosaltres el que farem, i de fet ho farem aquest matí, és una nova ronda de contactes, doncs, en aquest cas amb els sindicats que van signar el preacord la setmana passada. És veritat que USTEC doncs, ha declinat aquesta reunió, però en tot cas doncs, hem d'escoltar, i no només els sindicats, ho farem també amb famílies, ho farem amb direccions, ho farem amb els grups parlamentaris i amb els col·legis professionals, perquè es tracta doncs, de fer aquest exercici d'escolta i d'anàlisi compartida, no? Analitzar la situació amb la comunitat educativa i veure doncs, com podem reorientar aquesta situació. Jo crec que no estem parlant d'un problema de recursos. Hem posat molts recursos, aquests 2.700 milions d'euros addicionals, i el que es tracta ara és de tornar-nos a escoltar tots plegats, veure com despleguem l'acord de la millor manera perquè tingui el major impacte en positiu en els centres educatius, que els docents es puguin veure molt més acompanyats en la seva feina, puguin tenir els recursos necessaris per donar aquella millor atenció, aquella atenció que volen al conjunt de l'alumnat, i a partir d'aquí doncs, veure com garantim aquest proper curs doncs, amb les màximes garanties.
1: El pas que anem, interpreto que com que queden dues setmanes perquè s'acabi el curs, ja donen aquest curs per liquidat gairebé, almenys pel que interpreto i tal com està la situació i el temps que portem amb el tema de la negociació i que per tant s'ha de garantir almenys l'inici del curs escolar que ve.
2: Mirem de garantir-ho tot. Hem de garantir un final de curs ordenat, perquè, efectivament, com deien al principi, doncs,
1: ordenat
2: les famílies...
1: No ho serà, per això, consellera, ja, i això sabem que no serà ordenat.
2: Però pensi que una cosa, és a dir, una cosa és el dret a la vaga, que evidentment és un dret legítim que hem de respectar, però l'hem de fer compatible amb el dret a l'educació i el dret a la mobilitat. Quan hi ha altres expectatives, és a dir, quan el que es busca és bloquejar, estem parlant d'una altra cosa. El dret a la vaga doncs, està reconegut, només faltaria, l'hem de respectar i hi ha serveis mínims i aquí podem, és a dir, hi ha àmbit per acabar fins i tot el curs de manera ordenada. Altra cosa són altres, en fi, altres moviments i altres voluntats, però jo penso que aquí l'important és, com deia, doncs, fer aquesta reflexió conjunta, aquest anàlisi profund del moment, aquest anàlisi profund del malestar, que evidentment doncs, aquí el que ha aflorat és un malestar segurament enquistat, i veure doncs, de quina manera podem traslladar tot allò que s'està fent des del govern conjuntament amb la comunitat educativa o que hem d'ajustar, diguem, per acabar-ho doncs, de fer millor. Però en tot cas segur que no és un problema de recursos perquè el marc, com deia, és un marc ampli, és un marc important i el que hem de fer, doncs, com deia, és poder-ho consensuar i treballar de manera seriosa, rigorosa, per enfocar aquesta qualitat del sistema educatiu.
1: Hi ha una ronda de contactes amb els diferents sindicats. No hi serà la USTEC, deia. Li pregunto, li sorprèn l'actuació de la USTEC, que va dir que sí i que ara diu que no vol continuar parlant?
2: Miri, li he de dir una mica sí, perquè no, precisament doncs, la setmana passada arribàvem a aquest preacord, ells el vinculaven doncs, a aquesta consulta doncs, que han perdut i a partir d'aquí, ahir, diria que ahir mateix també ens emplaçàvem a aquesta reunió. Nosaltres, doncs, com és lògic, doncs, ja la volíem fer igualment i estaria molt bé poder escoltar una mica els seus plantejaments en relació doncs, a la situació en què estem en aquests moments. Bé, avui, doncs, en fi, no em trobaran aquí i, per tant, no tindré cap inconvenient de reunir-m'hi quan convingui.
1: Aquest matí hi ha hagut un centenar de docents que han entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació al Barcelonès, a la Zona Franca, amb crits en contra seu i exigint la dimissió. Són manifestants convocats per la CGT, pel COS i per la Intersindical, que, segons sembla, la Intersindical ja ha confirmat que ja han sortit d'aquesta entrada, aquest edifici. Ho sabia?
2: Bueno, m'han dit aquest matí que estaven entrant, sí.
1: En fi, consellera, molta sort.
2: Moltes gràcies.
1: I veurem com continua tot plegat, però repeteixo, avui hi ha vaga, la setmana que ve encara exactament no sabem, i no sabem quan acabarà això i com es pot acabar, però, fill, agraeixo que ens hagi acompanyat avui aquí al Món Narracó. Una versada i ànims, força.
2: Moltes gràcies. Bon dia.
1: Bon dia. D'aquí uns moments també sentirem la veu dels sindicats, perquè tenen previst parlar-ne d'aquí a un minut, i també, en fi, reclamar-li i donar-los força i ànims als sindicats per aquestes negociacions. Però jo em quedo amb una frase que crec que és la frase del matí de la consellera, que ja ens hem mirat amb l'Ernest Folk, i és: el moment de la negociació s'ha acabat. Ximpum. Jordi Juan, vostè dirà.
0: Bé, a veure, la votació d'ahir demostra dues coses: el malestar del professorat i, fins a un cert punt, a mi m'ha cridat molt l'atenció la poca participació, que només votessin 6 de cada 4.
1: Hi ha una... No, 6 de cada 10.
0: 6 de cada 10, perdona. Mm. Hi ha una certa... La gent està molt cansada, molt cansada. I això se tradueix en aquesta actitud de dir: escolta, doncs no, rebutgem això. El problema és que hem de pensar cap on anem amb aquestes circumstàncies. I aquí ha de fer un exercici de responsabilitat. L'USTEC no pot convocar aquest referèndum, aquesta consulta, i la perd, i llavors es posa al costat de la majoria i diu: jo no vull ara... Ara és qüestió de fer pressió social i d'insistir. Venim d'on venim. Ja ho hem parlat moltes vegades, de com malament que està el sistema educatiu, cada vegada que surt l'informe PISA, i estem totalment d'acord en que els mestres estan mal pagats, i ho hem dit mil vegades. Però ara s'ha fet un esforç, jo crec que és significatiu, i venim d'uns pressupostos aprovats no fa 6 mesos ni 2 anys, ahir, que la majoria del Parlament, la majoria dels ciutadans que han votat, que han triat els seus representants, han aprovat un pressupost que destina a educació una quantitat significativa, 2.000 milions en un moment, més 700 milions en una segona negociació, per intentar arreglar això. Tots sabem que això no s'arreglarà ni un dia ni en dos, però pretendre pensar que ara posarem més diners, escolta, això és un pastís molt gran. Necessitem diners a la sanitat, necessitem diners als serveis socials. Tenim el país trinxat a infraestructures, com sabem. Cada 2 per 3 tenim problemes de seguretat. El pressupost és el que hi ha. I s'ha decidit donar un impuls més gran a l'educació amb una quantitat de diners. Pretendre dir: no, escolta, són pocs, volem encara més, el doble, el triple, i no pararem, i farem pressió social al carrer, no porta enlloc. I en un moment donat s'ha de parar. I, per tant, estem en un carrer sense sortida molt complicat, però jo entenc que l'únic que queda és fer pedagogia i que els mestres entenguin que tenen tota la raó en les seves queixes, però que aquest mal no es curarà en 24 hores, que és un tema que requereix 1, 2, 3 o 4 anys, i que agafin aquesta oportunitat que ha suposat aquest acord, uns diners que altres governs no havien posat sobre la taula, que aquest govern sí que ha posat, que aprofitin l'oportunitat, i calma. I aquí ha de fer un esforç pedagògic, i, evidentment, ara és fàcil dir-ho quan ha passat tot, ni l'administració ni els sindicats han estat bé en aquesta negociació, suposadament perquè no eren prou conscients del profund malestar i indignació que hi ha als mestres, i torno a dir, absolutament raonat. Però, dit això, realisme, i no pretendre aconseguir en 24 hores el que no s'ha fet en els darrers anys.
3: Mm. És evident que això no pot quedar bloquejat de per vida. Ara queden 15 dies i dius: mira, ja ens ho anirem traient de sobre, però això s'ha de desbloquejar de cara al curs vinent. Segurament costaria molt d'entendre a molta gent que no s'hagin acceptat aquests 600 euros d'augment de sou, que és la pujada més gran que s'ha fet en treballadors públics. Que segurament a molta gent dirà: ostres, si els hi pugen 600 euros al mes de sou, no en tenen prou amb això. Per tant, què vull dir? Primer, no és només una qüestió de sou. Aquests 600 no seran una realitat fins l'any 2029, perquè seran graduals. Per tant, si la reivindicació era augment de sou, això està complert. A mi m'agradaria saber quina és la reivindicació real, perquè com a mare que porta una filla a l'escola, entenc, evidentment, que ser mestre és molt complicat, que estan mal pagats, com altres col·lectius públics, és que crec que això és molt important, que a més a més tenen material molt sensible, que són els nostres fills, que una societat no evoluciona democràticament si no hi ha una educació bona, i tot això, a més han de fer de psicòlegs, tot això ho han de fer amb manca de recursos. El model competencial, que és pel qual s'aposta en el model educatiu actual, no és una cosa d'ara. O sigui, això ja va funcionar, o sigui, això ho va posar en marxa Convergència fa 15 anys. El model basat en competències. El nostre, els que som avui aquí a la taula, era un model que es basava en la disciplina, en els exàmens, en els deures, en les notes que traies a final de curs. Van dir, escolti, això no, això ha de canviar. Hem d'anar a un model competencial que a Finlàndia s'ha demostrat que funciona el model competencial. Ara bé, amb una alta dosi de contingut important. Tu, està molt bé que vulguis tenir pensament crític sobre la vida i sobre la Revolució Francesa, però és molt difícil tenir pensament crític si primer no estudies la Revolució Francesa. Jo crec que una mica les queixes van per aquí. És a dir, no és només... Fa 15 anys la reivindicació era volem més sou, falten recursos. Ara la reivindicació és estem mal pagats, però calen més recursos per tirar endavant aquest model competencial. Que s'ha demostrat que els països que hi creuen i hi aposten, i se'l creuen de veritat, aquest model competencial funciona molt bé. I torno a posar de model Finlàndia perquè sempre ens omplim la boca amb el model dels països nòrdics. Allà funciona el model competencial. Aquí tinc la sensació que no ens l'hem cregut prou. I si tu navegues una mica a les sortides de les portes de les escoles, el run-run aquest de... Hòstia, vols dir que van bé els nostres fills amb aquest tipus d'ensenyament? Vols dir que no era millor la nostra època, que fotíem deures cada dia, que no sé què? Llavors, jo crec que s'ha d'ordenar aquest discurs. Quin model educatiu volem? I si el que volem és aquest, i ha estat acordat també amb els mestres, aleshores cal un compromís absolut, que crec que ara mateix és molt difícil, perquè hi ha un enrocament, perquè hi ha un cansament tremendo, perquè es consideren mal pagats i perquè crec que realment falten recursos per desenvolupar un bon model competencial. Crec que la teoria és molt bona i a la pràctica no s'està portant bé del tot perquè no s'ha desenvolupat del tot bé. Llavors, bueno, et trobes amb professors que marxen, els que venen de...

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: CNT.
2: És a punt de començar.
1: CNT, cos intersindical CGT i...
2: USTEC.
1: I USTEC. Seran per aquesta ordre...
2: Exacte, són els sindicats que convoquen la manifestació d'avui.
1: Va, perfecte, doncs ja va sentir el que diuen els membres dels diferents sindicats, que és clar, això també, amb tants sindicats, genera que cadascú digui un raonament, uns van estar a favor, uns altres van estar en contra. Aviam, comencem la CNT.
3: Nosaltres, òbviament, celebrem el resultat que va tenir la consulta que finalitzava ahir. Aquest resultat és una nova demostració de com les treballadores de l'educació han passat per sobre un cop més de les burocràcies sindicals. Hem passat per sobre les treballadores un cop més demostrant que no ens serveixen les engrunes que ens ha oferit el Departament d'Educació. Hem passat per sobre i hem demostrat que nosaltres no ens conformarem. Totes les propostes, totes les millores que ha ofert, que ha posat sobre la taula el Govern d'Educació, són resultat directe de la força que té les assemblees de centre i de zona. Tot això no hauria estat possible sense aquestes assemblees. Aprofitem aquest espai per recordar que aquest dissabte, dia 20 de juny, hi ha una nova assemblea educativa de Catalunya. Nosaltres tenim clar que tot aquest esforç ha sigut possible gràcies a això. Llavors, ara és el moment que el govern decideixi. Si vol tenir una solució real, si vol acabar aquest curs d'una manera tranquil·la, o si vol, en canvi, tenir un problema que s'allargarà i es cronificarà. Des d'aquest espai anunciem que el següent dimarts, dia 9, convoquem una vaga, coincidint, òbviament, amb l'arribada del Papa a la ciutat de Barcelona. Repetim, per tant, que el govern pot tenir un problema amb la governabilitat de Catalunya i amb el control d'aquesta situació, o pot proposar solucions reals i que aquest conflicte acabi bé per totes les parts. Moltes gràcies.
1: Vaga d'arribada a l'arribada... Vaga a les escoles amb l'arribada del Papa. No diu... Diu vaga CNT, diu això CNT, que és minoritari. Anem a COS,
2: sí,
1: sabent que diu COS.
2: El que ja havia proposat la intersindical, que deia de fer-la el 9 i el 10 de juny.
4: Estem molt contentes des d'ahir quan va sortir el resultat. Això és una victòria de tot el personal educatiu, això és el primer que ha de quedar clar, perquè tot i que haguem pogut votar només les docents, ens sentíem totalment recolzades des de les assemblees de centre, des de les assemblees locals, etc. Per tot el personal educatiu, Valladora, 03, PAE, PAS, etc. Per això és una victòria de totes. I aquí hem vingut a dir-li tres coses al govern en aquest nou dia de vaga. La primera, que no ens valen engrunes, que aquí hem vingut a aconseguir els recursos que necessita realment l'educació pública i que si no ens ho donen, que s'esperin perquè ve un augment del conflicte, perquè les treballadores docents i totes les treballadores del personal educatiu tenim un ull posat en el personal educatiu del País Valencià, que ens marquen el camí cap a la indefinida, si cal, l'any que ve. De moment només tenim convocada la vaga educativa, la vaga de la setmana que ve, coincidim amb la visita al Papa. La segona cosa, que deixin d'enganyar-nos, perquè sabem que hi ha diners, i si diuen que no hi ha diners, aquí venim a donar-los diferents idees. Poden treure els diners dels concerts, poden treure els diners de la visita al Papa de la setmana que ve, poden treure diners de la Brimo, de desnonar persones de casa seva, tots aquests diners poden ser invertits en l'educació pública. I per últim, que negocia amb el comitè de vaga, perquè el comitè de vaga és l'única entitat que té la responsabilitat i té l'entitat per poder donar resposta a tot el personal educatiu de Catalunya. Per tant, ni ho vol dimissió, que baixi a negociar el president Illa directament amb nosaltres i continuem escalant el conflicte. Això no s'acabarà fins que aconseguim tot el que reclamen el personal docent i educatiu en general de Catalunya. Moltes gràcies.
1: Això és el que opina la COS. Ara, sí. Intersindical.
2: Sí, parlarà Carles Amigón, dels portaveus.
5: Hola,
2: bon dia. Al final parla CGT, Isarn Pardes.
5: Ara? Puc? Sí, vale. Soc l'Isarn Pardes, soc el portaveu de CGT Educació. Bé, nosaltres celebrem el no rotund que la plantilla va dir ahir al departament. Nosaltres això entenem que és que els treballadors i les treballadores de l'educació, amb l'organització que han generat aquest curs, han passat per sobre de tot el que és la burocràcia sindical, han passat per sobre de comissions UGT i han dit als sindicats majoritaris que no n'hi ha prou amb el que s'està negociant. Nosaltres li exigim a la consellera Niubó i al govern de la Generalitat de Catalunya el cessament de la consellera, perquè creiem que no ha estat a l'altura per abordar una situació que ha sigut de

0: de lluita laboral i que s'ha extès a un conflicte social. A tot això nosaltres seguim fent convocatòries, avui la manifestació serà massiva, entenem que el no a l'acord va ser un no i continuar amb les mobilitzacions, així ho va votar els treballadors i treballadores de l'educació. Com a CGT també vam consultar el personal d'atenció educativa i el personal d'atenció educativa va votar abrumadorament pel no. En aquest sentit, nosaltres li seguim dient al departament que no és una qüestió només de docents, com no era una qüestió únicament de salari, necessitem els recursos per l'educació pública i en això volem veure-hi representats tots els sectors. Volem que hi hagi diners pel 03, volem que es millorin les condicions del personal d'atenció educativa, volem la internalització de les vetlladores i també volem que avui se sumen a la vaga tot el treball que s'ha de fer per millorar la universitat perquè no s'expulsi la classe treballadora de l'educació. En aquest sentit, i després d'exigir el cessament de la consellera, nosaltres exigim també la negociació en comitè de vaga. No s'ha reunit el comitè de vaga. Això és una eina per salvaguardar els privilegis de Comissions UGT, per salvaguardar la política del govern. Nosaltres exigim que aquesta negociació ha de ser en comitè de vaga, per poder-hi veure també totes les millores de tots els sectors. En aquest sentit, com a CGT, veiem dos coses clau que han d'avançar en aquests dies. Una, que és l'extensió de la lluita a la resta de serveis públics, perquè no és una qüestió només educativa. És que hi ha diners i els volem als serveis públics, els volem a les necessitats de la classe treballadora i no a la repressió dels moviments en lluita que lluitaran contra la crisi que està venint i la crisi capitalista. En aquest sentit, també plantegem l'extensió de la lluita arreu de l'Estat i parlem de la solidaritat que hem rebut de les illes, parlem de la solidaritat que ha de rebre el País Valencià, que ens marca el camí, que està a l'avantguarda amb la vaga indefinida, i també de la resta de lluites educatives i de lluites de serveis públics que han de saltar a la resta de l'Estat, com a Madrid, com hi ha hagut en altres comunitats autònomes. Amb tot això, nosaltres fem una crida a la mobilització del dia 9, perquè no pot ser que tinguem una educació concertada, una educació privada que té molts tints de religiosa i a la qual nosaltres no hi estem d'acord. Tota l'educació ha de ser pública, per això lluitem pel 100% de pública. I alhora, perquè el dia 9 també és la discussió del capítol de pressupostos que fa referència a educació i nosaltres li exigim al govern del PSC, però també als grups de l'oposició que s'omplen la boca defensant els serveis públics, defensant l'educació i després voten uns pressupostos que no afecten i que no aborden l'emergència educativa. En aquest sentit, seguim cridant a tota la gent a mobilitzar-se i, per tant, a continuar la lluita d'aquí a final de curs i a ficar múscul i a organitzar les assemblees educatives que han d'aconseguir ser representatives del sentir dels centres, de les assemblees de treballadores per decidir la continuïtat de la lluita. Per això també convoquem a tothom a participar d'assemblees de centre, assemblees de zona i anar amb acords a l'assemblea educativa del dia 20. Moltes gràcies.
1: Ara mateix està començant, no?, una reunió amb la conselleria.
2: Però suposo que ara sí que
3: Pregunten que està començant una reunió amb la conselleria. Mira, jo i que els demanaran.
0: Exactament quins sindicats estan anant. Nosaltres li volem dir a l'USTEC que no participi d'aquesta reunió. Creiem que hem de bastir la unitat sindical per lluitar i això és amb els sindicats que convoquem les vagues d'avui. I bé, la consellera pot seguir equivocant-se i seguir decidint reunir-se amb sindicats que ara mateix estan anant en contra del que demanen els treballadors i treballadores de l'educació i que no estan demanant els diners i els recursos necessaris per revertir l'emergència educativa. La reunió ha de ser amb el comitè de vaga.
3: Us sumeu, per tant, a les vagues de dimarts i dimecres que ve coincidint amb la visita del Papa i amb la selectivitat?
0: Sí, de moment està convocat el dia 9. Això sortirà un cartell avui mateix, ho hem anunciat i ho anunciarem com a unitat sindical també. La del dia 10 està per acabar de veure, però molt probablement les jornades de lluita s'enfoquin en aquests dos dies per començar, sí.
4: I convoqueu CGT només o USTEC també està per lluita?
3: Pregunta si convoca només CGT o si USTEC també s'hi suma.
0: Convocatòries, hi ha també un tema tècnic. Ara mateix els dos sindicats que tenim convocat algo que pot arribar al dia 9, que és una vaga indefinida, som USTEC i CGT. Però això ha sigut una discussió en la unitat sindical, per tant, tota la resta de sindicats que hi són, com la COS, la CNT i la Intersindical, també s'hi sumen, i també estem veient quins són els mecanismes per arribar a les següents vagues. És un tema tècnic, estem tots compromesos en aquesta lluita.
5: Sí, per el moment són USTEC i CGT, eh?
0: Les convocatòries sí, però això no treu que tothom se pugui afegir, inclús no només sindicats, també demanem a partits polítics que hi donin suport, a organitzacions, al moviment per l'habitatge, que hi doni suport a tothom, clar.
1: Entenc també que serà només per el tema Papa o...
3: Pregunten si serà només pel tema Papa o si també es mobilitzaran pel dia de la selectivitat.
0: Bé, el tema de la selectivitat s'ha discutit molt. Nosaltres no estem per afectar a l'alumnat. Les vagues, com sabem, són un problema per tothom, però són un problema principal pel departament, qui ha d'abordar aturar-les. Nosaltres ho fem el dia 9 pel tema de la visita del Papa, però sobretot per la discussió del capítol d'educació. I això és el que nosaltres apuntem, que tots aquests partits que criden a la responsabilitat, que van signar una llei que demanava o deia que hi havia un 6% d'inversió en educació al 2009 i que seguim al 3. Nosaltres els hi exigim que no volem paraules, volem fets, i això vol dir inversió educativa real, caminar cap al 6% i ampliar-lo, perquè ja, i això ja va passant.
2: En fi, Garim també han parlat a tots els sindicats, i també, jo crec que també hi ha una mena de... amb tants sindicats hi ha un... hi ha... ostres... de vegades els discursos es van creuant, són entrecreuats, i això també genera un... genera una sensació de laberint amb el tema. Hi ha discursos que són més polítics, que no diguem-ho, vinculats a l'educació, i si sentim els uns i els altres, a mi dona la sensació que no se sap exactament. Els mestres en general, els que van votar ahir, que no tenen res a veure amb els sindicats, que deuen ser la majoria, cadascú va votar no, els que van votar que no, per lo seu, pels que consideren, a títol individual. I a mi no m'ha quedat clar, escoltant-nos uns i els altres, què punyetes...
6: Què
2: volen uns i què poden donar els altres. És a dir, dono la sensació de que estem en un atzucac on la gent ja ha despenjat i ha desconnectat. I que, efectivament, l'utilització ara és vaga el dia del Papa. Que sigui vaga el dia del Papa és el de menys. El problema és que la vaga afecti a la visita al Papa. Aquesta és la història. Aquesta és la història.
7: Sí, hi ha moltes coses. La primera és que jo crec que hi ha una certesa, que és que el malestar és molt profund. Mm-hmm. I hi ha una cosa que a molts ens fa pena, que potser no hi ha cap acord que pugui calmar aquest malestar. I això a mi em fa pena. Jo crec que érem molts els que volíem un acord...
2: Tu, que parla d'un dels majoritats, sí. L'intersindical, perdona, Ernest, disculpa.
8: Creiem que, per exemple, el tema de les ràtios, si llegiu l'acord veureu que està supeditat a partida pressupostària, el qual vol dir que es baixaran ràtios només si ells consideren que tenen prou diners per fer-ho. També el tema dels PAE passa exactament el mateix. Han promès 6.400 noves plantilles del PAE, però, evidentment, també supeditat a pressupost. Per tant, una altra vegada ho deixem a les seves mans. També una altra cosa que no s'ha inclòs en aquest pacte ha sigut el 03 i el PAE, el qual ho creiem molt greu, com han comentat els companys. Es basen en que en la mesa sectorial no es pot pactar de les seves condicions laborals, i això és cert, però sí que si es convoqués el comitè de vaga es podria parlar de tots els sectors afectats, com seria el cas. I una altra de les coses que creiem que ha mancat en aquest acord ha sigut el tema de no planificar un calendari per aplicar el 6%, com marca la LEC, d'inversió a l'educació. El paral·lelisme podríem fer-ho una mica com la Renfe. La Renfe sabem que ha estat moltes dècades sense inversió, ara veiem com estan, els trens no funcionen, això es veu clarament. Amb l'educació no és tan fàcil de veure el fet que no estigui funcionant, això ho veurem d'aquí uns anys. Per tant, creiem que és una qüestió de país el fet d'invertir realment el que l'educació mereix. I també fora de pressupostos, perquè sempre es basen en que no hi ha diners, no hi ha diners, no hi ha diners, però aquest acord tampoc inclou coses com, per exemple, oposar-se a la fusió de les ciències. Les ciències, avui dia a batxillerat, o, perdoneu, l'any que ve a batxillerat, es reduirà la meitat d'hores de les que s'estan fent ara, i això ho veiem molt greu. Ells diuen que és per equiparar-se amb l'Estat, però l'Estat no es fa el treball de recerca i aquí sí que es fa, per tant, aquí hi ha un doble viatge en aquest sentit. Mm. També no es parla de democràcia en els centres. Creiem que és molt important que la democràcia torni als centres. Això va venir amb les retallades i ha sigut una de les que no hem pogut revertir encara. I un tema cabdal per a l'intersindical és el tema de la immersió lingüística, com sabeu. La llengua se'ns està morint. L'escola és l'últim bastió que tenim per defensar-la. I no s'està fent absolutament res en aquest sentit. Nosaltres demanem que es desplegui un pla immersiu total a l'escola catalana perquè els inspectors puguin vetllar per compliment de la immersió lingüística. Que tots els professors, tant dins com fora de les aules, facin servir el català com a llengua vehicular. I, per acabar ja, aquesta lluita no va només de drets laborals, és una lluita de país. Com hem vist, hi ha molts sectors externs a l'educació que s'estan unint a nosaltres perquè han obert els ulls i han vist que això no és una cosa de sous, és una cosa que va molt més enllà. Les AFAs, AFAPAC, pagesos, tots aquests col·lectius ens estan donant suport. insistir també, com han comentat també els companys, que el moviment assembleari que ha arribat per quedar-se, és un moviment molt fort. L'Assemblea Educativa de Catalunya ha sigut el que ha fet que aquest acord es tiri enrere, amb la pressió que
2: ha
8: fet...
2: He de dir, si em permeteu, que no sé com es diu, el portador de la sindical, el de l'intersindical, és el que, com a mínim, ens ha explicat fil per randa el que reclamen i que creuen que ha de millorar el departament per poder negociar. Com, perdona?
3: Carles Amigó.
2: Doncs el Carles Amigó de l'intersindical és de tots els que crec que ha posat sobre la taula els problemes que té l'ensenyament com a model.
3: I, sí, tio,
2: em sembla... Digues, perdona, res, segueix.
7: No, que estic d'acord, s'ha entès molt clar la reivindicació. S'ha entès també que és, diguem-ne, molt més que un problema econòmic, tot i que el problema econòmic ja ha estat, i crec que tenien sobre la taula una bona...
2: Espera, que parla de l'Ustec, que és l'últim dia. Ara clar, clar, clar.
3: A parlar de l'Ustec,
2: sí,
3: dels portaveus David Caño.
6: Sí? Bé, Ustec, com a sindicat majoritari, valorem molt positivament aquest procés de democratització, de democràcia directa que estem duent a terme els docents de Catalunya. Vam començar amb més de 6.000 entrevistes presencials, amb un procés de consulta al col·lectiu per col·lectivament crear una plataforma reivindicativa. Vam avalar aquesta plataforma amb 50.000 signatures i va ser així com, gràcies a les vagues i a la lluita col·lectiva, que vam començar aquests processos de negociació, tant al març com al maig. Vostè, que ens hi hem dedicat amb tots els nostres esforços, hem dedicat tota la nostra estructura a aconseguir el millor dels acords. Finalment, el mes de maig vam veure que el que calia era consultar el col·lectiu a veure si acceptava o no la proposta del preacord. Va ser així que vam signar aquest preacord, perquè era l'única manera de que el col·lectiu pogués votar si l'acceptava o no. El no contundent, bueno, valorem positivament la participació d'un 61% de docents. La contundència del no, el que ens ha dit, és que això ja no va de la plataforma reivindicativa que ens vam dotar a l'inici de curs, ja no va de lluitar aquestes reivindicacions que ens havíem laborals, que ens havíem posat com a objectiu, sinó que va d'una cosa molt més gran, va d'una emergència educativa, i que, per tant, el que hem de fer és resituar el marc d'aquestes negociacions, en el marc d'una emergència educativa, incorporar tots els agents de la comunitat educativa, perquè l'educació de Catalunya té un país molt greu d'infrafinançament i d'anys i anys i anys d'oblit per part dels governs de Catalunya. Per tant, des d'USTEC posarem tota la nostra estructura, tota la nostra organització, enfortir les vagues, enfortir la lluita. Avui hem convocat vaga, cridem també a la vaga el dia de la visita del Papa per bloquejar Catalunya també, i per tant, un missatge clar als docents i a les docents d'aquest país. No tenim cap mena de dubte que heu votat conscientment perquè voleu continuar aquesta lluita, voleu continuar aquestes vagues, que és el que necessita l'educació de Catalunya. Per tant, la USTEC, estarem al vostre costat fins a guanyar tot el que faci falta.
2: Vale, és l'últim que quedava, el portaveu de l'USTEC, i aquí ha aclarit una cosa més, que és bloquejar tota Catalunya el dia de la visita del Papa.
9: No sé si podran,
10: Bueno, de fet, ja estarà bloquejada, ja.
2: Clar, sí, clar.
11: Tot sola.
3: Sí, sí. No podran ni acostar-s'hi.
11: Autobloquejada.
10: De fet, estarà bloquejada, sí, perquè ja s'ha previst un cordó perquè el Papa pugui anar per tots els llocs que tinguin l'accés al problema.
2: No. Arbés.
7: No, molt ràpid. Sí,
3: espera, que ara parla... És broma.
7: Bona. Aquesta ha estat bona. Una bona venjança. No, que jo crec que és un malestar que crec que tenen la simpatia de tota la societat, tenen molta raó en moltes de les reivindicacions, però és un malestar que sembla que no hi hagi cap acord que el pugui calmar. I això, hi ha molta gent que això ens fa pena, perquè crec que el país necessita aquest acord, i el necessita. I crec que hi havia sobre la taula un acord possible, un acord que almenys solucionava bastantes coses, que hi havia una bona oferta econòmica, que segur que pot ser millor, que segur que hi havia en aquesta llista que hem sentit ara moltes coses que es van quedar fora de la llista i que tenen raó. Però jo he trobat a faltar possibilisme. I he trobat a faltar una mica d'organització sindical. És a dir, jo crec que hi ha un caos en aquests moments. Crec que la conselleria es va equivocar firmant un acord impossible al principi amb els dos grans sindicats, que en la qüestió de l'educació no pinten res, que són Comissions i UGT, però que després l'USTEC havia arribat a un bon acord, i tinc la sensació que l'USTEC ha perdut el control de la situació. És a dir, que l'USTEC no ha estat capaç de traslladar el gruix dels mestres a aquest acord, o no ha sabut informar, o no ha sabut explicar-lo bé a temps i com calia, i que ara diguem, el sector que no volia arribar a un acord està agafant el control de la situació. I crec que això no és una bona notícia, perquè, insisteixo, tenint una raó profunda en tot el que estan reivindicant, crec que era un acord possibilista, que era un primer pas, que era bo pel país, que era bo per tothom, i jo, a mi m'agradaria pensar que s'ha d'arribar a un acord i que anirem cap a l'acord.
2: Vull dir que si no, anem al caos. Aquí hi ha un problema, que potser, que, com estem tots molt contaminats amb el tema, vés a saber si la gent, els mestres, clar, no podem parlar en nom dels mestres de cadascun d'ells, però vés a saber si els mestres que han votat no han votat el no sense seguir cap línia sindical. És a dir, que han votat que no perquè al seu centre tenen un problema. Correcte, amb la calor, l'altre tenen un problema perquè estan farts de que no sé què, les ràtios, el de Sal, les escoles de Sal, perquè resulta que tenen un problema amb el tema de la immigració i que, de gent, que hi ha una quantitat de gent a les aules que no, les ràtios, o uns altres que diuen... És a dir, cadascú ha votat pel seu, i aquí ho estem parlant des d'un punt de vista sindical i des d'un punt de vista polític que potser s'escapa a la realitat.
7: Hi ha moltes tensions sindicals, com hem vist. Hi ha moltes
10: tensions. I si obrim el foco, ja per al Jordi, si obrim el foco, és un tema, jo diria que és un tema social, i que es traslladarà a les properes eleccions amb el vot a l'Aliança Catalana i el vot que va en un moment a Vox, i en un moment donat va haver-hi vot a Podemos. Hi ha un malestar, hi ha gent que no li arriba a aquest creixement econòmic que predica el govern i aquestes empreses que guanyen cada trimestre tants diners. Això no arriba a la gent, i la gent té problemes d'inflació, i cada mes costa més, i tot això es tradueix en una emprenyada general que es tradueix amb tot això, i davant, quan tens una possibilitat, però és un problema no només d'aquí, és un problema general que està passant a tota Europa, i quan tens una possibilitat de votar, votes a formacions, hi ha un vot de
7: el
10: que vam parlar en el seu moment del català emprenyat, estem exactament allà, no, això no s'ha superat.
9: Sí. El que passa és que està bé això que dius, Jordi, perquè al final el que cadascú, d'acord amb els seus interessos, completa tot aquest discurs que hem estat seguint a la seva manera. Hi ha algú que avui en algun lloc està dient o pensant, clar, això passa perquè tenim gent de fora aquí. Això està passant en aquest moment. Val. Però aquí crec que hi ha tres elements. Un, diria més, efectivament, hi ha un malestar sòlid respecte a tota la gestió de lo que és l'ensenyament. No, és a dir, pues, tots els problemes reals que es troben, que s'han anat acumulant, ho dèiem fa una setmana, no té res a veure l'escola de fa ara, també, Cris, ho deies, que hem vist nosaltres amb la d'ara, les exigències que hi ha, abans només és aquest estudi, aquest no estudia, hi ha una enorme complexitat... les demandes i les exigències dels pares i de les famílies són importants perquè aquests problemes també es produeixen a casa, i després hi ha una metodologia de funcionament burocratitzat que ho fa encara més difícil. La gent que a més té responsabilitats de gestió, pues, també ho passa molt malament a vegades amb la manera en què porta tot això. És a dir, que hi ha problemes, evidentment, doncs hi ha problemes, diríem, de com abordar determinades coses. Hem escoltat el tema del procés lingüístic de la immersió, que si el treball ha de ser així, que si s'han de sumar unes línies o no. És a dir, hi ha tot un... Hi ha, diríem, doncs un malestar general. Però després hi ha la dinàmica vaga. O sigui, la dinàmica vaga, o sigui, la samarreta groga, s'ha imposat. Això... Qualsevol teoria de la negociació que hi hagi en un manual troba que arriba un moment que quan les teves reivindicacions estan tenint una força potent, estàs en el carrer, has aconseguit seure el teu interlocutor a l'administració, els intentes portar els a portes cap a les cordes,
11: estàs
9: a punt d'aconseguir coses, hi ha un discurs que preval, que és el de l'esverament, diríem, natural i de la pròpia excitació d'estar fent coses diferents, com sortir al carrer, que porta algú a dir i si no parem? I això és el que ha passat. Algú ha dit, tirem recte, que igual tirem recte, traguem més coses, que no sabem ja. I això jo crec que és el que ha passat tant, que ha deixat, diríem, també en mala situació, algun sindicat que ha donat suport a l'acord, i que es veu obligat a sortir tan content com si ha sortit el sí, com si ha sortit el no.
10: Sí, però el que seria més coherent seria que tractés de la defensa de la seva posició i convèncer als docents del canvi i no apuntar-se al sector majoritari per una competitivitat sindical. Per una competitivitat sindical per no perdre pistonada davant dels altres sindicats, que són els que finalment han guanyat aquesta batalla.
9: Això també passa les nits electorals, com tothom ha guanyat.
11: I també...
9: Sembla que han guanyat els que han perdut. Ara bé, hi ha una tercera, que és la resposta de la societat. És a dir, en aquests moments jo crec que s'ha detectat que hi havia un suport social a les reivindicacions. La gent està amb els mestres, la gent vol que millori les condicions de les escoles. La gent també sap que hi ha uns límits de diners, no es pot fer tot de cop, però arriba un punt en què això no saps com, en quin moment es pot girar. I pot haver-hi ja una resposta social que digui, bueno, ja us esteu passant, eh? Ja fins aquí podem arribar. Tots tenim problemes, eh? Perquè, esclar, quan tu dius que treguin això per posar-m'ho a mi, pot sortir una persona que està treballant a un CAP, pot dir, però com ho posin
11: altres col·lectius.
9: O que ho posin allà. O que jo tinc no sé què, o que la meva... Etcètera, o que m'han reduït uns drets socials perquè no hi havia prou diners, etc. Jo crec que estan jugant en foc una mica amb el tema de la visita del Papa. Però la visita del Papa, com diu Jordi Juan, és a dir, el caos de les ciutats ja està assegurat. Madrid i Barcelona serà per no ser-hi. A menys que vulguis anar en algun d'aquests actes. Però per anar a mirar com tota la massa humana, doncs, bé, jo no ho recomano. Jo crec que aquí això diríem, que té a veure probablement amb els sectors que han estat més amb la lluita per dir no afluixem i seguim. Jo crec que això no està agradant. No agrada. No té res a veure que siguis de missa que no siguis de missa, eh? Sinó que dius, escolta, a veure, si ja en aquests moments ja no sabem com podrem arribar de no sé què, etc, que hauríem de declarar-ho pràcticament un dia inhàbil, eh? I tancar les motivacions, que la gent no hi vagi.
7: Bueno, s'ha recomanat el teletreball.
11: El govern català no, eh?
12: El govern català no, el ministeri. El govern català s'ha desmarcat.
7: Bueno, val.
9: Llavors, vaja, jo intentaria aquell dia... Si fos...
11: Mirar-t'ho per la tele.
12: Permeteu-me que tenim...
9: Per la meva agenda, fer una altra cosa.
12: Sí, això. A les 10 i 19 minuts anem un moment cap al RAC perquè tenim un problema, perquè marxa lenta a la C33, que sembla que té afectacions a Parets del Vallès en sentit Barcelona. Ferran Aràndiga, bon dia.
13: Bon dia, doncs, efectivament, continuem pendents d'aquesta marxa lenta que ha començat amb un tornés del Vallès a la AP7 i que a poc ha anat en direcció Barcelona, baixant per aquesta C33, com deies, que a hores d'ara doncs queda tallada la calçada a l'altura de Parets del Vallès per poder regular el trànsit i desviar-lo cap a la AP7. Una altra alternativa, recordem, també seria la C17. Però a hores d'ara aquesta marxa lenta en sentit Barcelona ja és a l'altura de Montcada i Reixac, arribant cap al nus de la Trinitat. De retruc, com dèiem, on s'ha originat a l'altura de Montornès del Vallès el col·lapse continua durant més de 4 quilòmetres arribant des de la Roca del Vallès fins a Montmeló, però també de retruc a la C-17 de l'altura de Parets del Vallès amb 3 quilòmetres de cues en els dos sentits de la marxa. De moment això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
12: Sobretot paciència, efectivament, que és la que tenim. Gràcies fins ara a Ferran Aràndiga des del RAC. Són les 10 i 20 minuts. Anem a la publicitat. De seguida esperem d'aquí una estona aquí. Repetim el a l'arcabisbe de Barcelona i anfitrió de la visita del Sant Pare a Catalunya, Joan Josep Pomella, que ens acompanyarà aquí al món a RAC1. Un segon.

0: Avui, a la tertúlia, amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan, l'editor, Ernest Folch, i els periodistes, Jordi Bosch i Cristina Puig.
1: Són les 10:26 minuts. Mentre aquí estem amb aquest problema de l'ensenyament, a Madrid ho arreglen ràpid, això, perquè surt el conseller de Cultura de la Comunitat de Madrid i diu que si que tota la vida s'ha passat calor a les aules i que si els nens tenen calor a les aules, que es fotin. Bé, ja ho arreglen d'aquesta manera, tu, i... Següent tema.
2: Jo el conec, el conec.
1: Següent tema.
2: És un director teatral.
1: Sí? Pues, joder, pues, per això he dit, eh?
3: Quan també tenen molts problemes a la Comunitat Valenciana, eh?
1: Sí, sí.
3: A València, moltíssim. Sí,
4: és que la policia empenya a mestres jubilades pel carrer.
1: He de dir que a Madrid, no, és a dir, el tema de l'ensenyament de Catalunya no els importa un rava, perquè allà estan amb el tema de Leire Díez...
4: És monotema.
1: Leire Díez i...
4: I Pedro Sánchez.
1: I su tocadiscos flamenco. Què? I Pedro Sánchez, efectivament...
2: Quina perla, eh? Aquesta, la Leire, quina perla, també.
1: Mira, i recordàvem que fa just un any entrevistàvem Leire Díez des del Primavera Sound, quan vam fer el programa, fa un any, i que un any després torna a reaparèixer el seu nom sobre la taula.
3: Però qui actuava al Primavera Sound, la Leire?
1: La Leire Díez actuava amb... Bueno, amb uns quants, eh? Actuava amb uns quants. Tot sí, però... jo tinc la percepció que aquí s'està parlant d'una cosa que no té res a veure. Sí, té a veure, evidentment. Té a veure amb el PSOE, molt. I té a veure amb el Pedro Sánchez, també, molt. Però hi ha alguns noms aquí que s'han col·locat, però que la realitat és que gent que el que vol és... entenguem-ho entre cometes i no d'una manera tan... La paraula és molt bèstia, venjança. O sigui, el cas de Javier Pérez Dulcet... Ahir repassàvem l'entrevista que li havien fet fa un any i el que està passant és el que ell va dir que faria. És a dir, pagar per buscar informació de jutges, fiscals i companyia, però això ho explicava ell, sense cap tipus de problema, que ho poguessin tirar tot enrere. No sé com acabarà tot plegat, Jordi, això.
3: És que, a veure, l'origen de tot això... Que a vegades...
1: És l'Operació Catalunya.
3: Clar, és que a vegades es dona per descomptat. Però és que hi ha un Ministeri d'Interior amb policies que van fer una investigació determinada. I a partir d'aquí el PSOE va intentar buscar la seva manera de defensar-se. Aquests dies ha sortit els papers que el CNI investigava els negocis del sogre de Pedro Sánchez. No sé si el CNI té que dedicar-se a buscar això, però a partir d'aquí surt això. Ara, una altra cosa és que el PSOE ho faci d'una manera... oberta, clarament, per defensar-se, una altra cosa que ho faci, a més, a través d'una persona com la Leire, que ha demostrat doncs, que utilitzava els mateixos arguments que utilitzaven els altres, no? I buscava guàrdies civils que podien actuar al seu favor i buscava material per fer mal als jutges. Clar, això tampoc és tolerable, ni admissible, ni podem estar d'acord. Però que l'origen de tot és el que és.
4: Tot això està molt bé, eh? però Shakespeare ja va escriure una obra que es deia Molt soroll per no res.
1: Ah, sí.
4: És a dir, molt bé, està molt bé, teniu molta raó, però no veig ni un sol argument que em faci pensar que no arribarem al final de la legislatura. Que, al final, l'objectiu de tot aquest soroll és justament intentar provocar eleccions anticipades, com demostra Felipe González, com demostren les televisions de Madrid, com demostra tot aquest merda. I la qüestió és que li podem donar totes les voltes. Li podem donar voltes a l'Eire, al germà, a la dona, si és veritat, si l'altre, si no sé què i tal. Però aquí només hi ha una veritat, que és que no hi ha cap proporció entre el soroll que sentim i la impotència política del PP. Mira, que no pot presentar una moció de censura, no pot. I els que podrien fer el pas, que Junts i PNB, saben perfectament que si fessin res semblant a això... serien autodestruïts immediatament i no podrien ni tornar. Amb la qual cosa, com que això ho saben perfectament, no hi ha manera de traduir políticament tot aquest soroll. I com que no hi ha manera de traduir políticament aquest soroll, senyors, spoiler, arribarem tranquil·lament al final de la legislatura.
1: El cardenal arquebisbe...
3: Tranquil·lament no sé si és la paraula exacta. Arribarem segurament, però tranquil·lament no, Ernest.
4: Doncs hi arribaré jo tranquil·lament.
3: Vale.
1: El cardenal arquebisbe de Barcelona ja ha arribat. Només vull posar un àudio del ministre Félix Bolaños, que ha negat fa uns minuts que Pedro Sánchez conegués res de la trama Leire Díez.
5: Es verdad, es indiscutible que hay una persona que utiliza el nombre del presidente del gobierno continuamente y probablemente lo hace para darse importancia. Pero es que el propio sumario responde a esa pregunta, porque no hay nada, absolutamente nada, que indique que el presidente del gobierno tuviera ningún conocimiento de esto. Y no tiene ningún conocimiento de esto porque el presidente es una persona íntegra, una persona que cuando tiene conocimiento de la más mínima irregularidad pone en pared y de manera muy contundente expulsa del partido, expulsa de cualquier responsabilidad que tengan las personas que hayan podido indiciariamente cometer alguna irregularidad.
1: Són les 10 i 31 minuts. Vols dir alguna cosa breu?
2: No, només anava a dir que aquesta apretada de les darreres setmanes també provocada perquè al Soler li passen coses, eh? Vull dir que aquí no... I li troben coses. Té a veure amb una oportunitat que hi havia per forçar tant les coses que portés a una situació desitjada per alguns sectors. És a dir, que el nivell de compromisos de la PP i el Vox no fos de tanta intensitat que permetés amb un enfonsament del PSOE, que és el que passaria si es tira la tovallola, si ara Sánchez diu no em presento i tal, el resultat és penós i aniríem cap a la gran coalició, és a dir, una victòria del PP amb l'abstenció del PSOE. Això anàvem cap aquí. Però Sánchez no està en aquesta història. Sánchez, en aquests moments, jo el divendres el vaig veure, vaig anar a veure físicament.
1: Sí.
2: Després d'estar aquí a la tertúlia, vaig anar cap allà a un acte. I m'hi vaig estar a tercera fila, érem 60 o 70 persones, i li vaig estar mirant la cara. Dic, la cara que té avui no és la que tenia el dilluns a Roma. Aquest home ha decidit alguna cosa. Li vaig dir al Jordi, Juan, aquí present. I vaig dir, escolta. I m'ha dit, sí, tens raó. aquest senyor, el president del govern, jo crec que repetirà el model de fa 4 anys. Municipals i autonòmiques no li pot anar bé al PSOE, faci el que faci, li anirà molt malament. Per tant, aquest discurs d'empaje que faci generals i després que ens permeti recuperar nosaltres, no el farà.
3: Que li, és el que li interessa el paje el que té por és que perdrà segurament
2: exacte. Llavors,
3: la Junta
2: i fins
3: Castilla,
2: i tot de la debacle, si es produeix, hi farà un discurs de dir... intentarà tenir el màxim temps possible per fer-ho. Anem a fer unes eleccions generals a repetir l'operació de fa 4 anys. És l'únic que li queda. Cris... tot l'altre és tirar la tovallola.
1: Cris Puig,
6: no, molt breument, no, res, molt breument. Jo sí que crec que home, que sí que Pedro Sánchez, ara que deia l'Ernest, aquesta cosa de que sempre cau dret, que amb aquestes informacions i aquestes investigacions és com que no va amb ell la cosa, no va amb mi, vaig i surto i dic que presentaré pressupostos, no tinc intencions de plegar, però és que, clar, Pedro Sánchez té una cosa amb la que juga amb molt avantatge, que és que sap que els socis de govern, els socis d'investidura, saben que... no el faran caure, perquè el que està per venir és Partit Popular i Vox, i a cap dels socis d'investidura això els interessa. Per tant, en això està tranquil. Ara bé, pot canviar molt la cosa si a partir d'aquestes investigacions apareixen indicis clars que relacionen no només el partit, sinó el govern i la seva cúpula amb que s'ha influenciat per canviar decisions judicials. Si això passa, no oblidem que el PSOE va accedir a la presidència del govern per una moció de censura contra la corrupció del partit que estava governant. Llavors, jo crec que han de donar respostes, més enllà de que l'Eire Díez era una passa. Que em passava per ahir.
3: Re, Cris.
1: Moltes gràcies. El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, d'aquí uns moments seu una costa estudi del món a RAC1. Dos minuts.
7: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa, tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada 5 persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions és important crear xarxes de suport, tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Govern d'Espanya.
8: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
9: Tuya, tuya.
8: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
9: Sí, tu prima.
10: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
11: Tria canvi. Tria autonomia. Tria rendiment. Sempre hi ha una elecció. Pots triar el passat o pots triar Polestar. Polestar 4, des de 49.900 euros. Més informació a polestar.com.
12: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
13: Costellarro, va bé. Gràcies.
14: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
12: Costellarro, senyor?
15: Volkswagen. Que no encendió la luz, que no encendió la luz.
9: la llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
15: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
16: El per què de tot plegat.
1: Joan Josep Omella és l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal, i anfitrió de la visita del papa a Catalunya. Eminència, bon dia, moltes gràcies.
17: Bon dia.
1: Ara estàvem discutint el tracte del cardenal. El tracte del cardenal és eminència, oi?
17: Com vulgueu. Jo sóc capellà de poble, que m'han donat sí. El títol de cardenal, doncs moltes gràcies.
1: Sí, però el
17: títol oficial seria eminència, però bé, pots trucar com, nominar com vulguis.
1: Sí, li demanen moltes entrades per tots els actes que té previst fer el papa a Catalunya aquests dies?
17: Pues hi ha més peticions que lloc per a donar a tots.
1: O sigui, hi haurà overbooking, per entendre.
17: Overbooking, sí. Mm. Alguns s'han quedat fora i tenien il·lusió de... Jo els dic, no us preocupeu, perquè la televisió donarà una visió més propera.
1: La televisió es mira millor, això és evident, com sempre, però va ser-hi, és allò que
17: et donarà els joves al futbol. Però l'ambient, és com el futbol.
1: Mm. Ara fa uns minuts, els professors, que estaran en peu de guerra amb el govern català, han anunciat protestes coincidint amb la visita del pontífex. Algú ha utilitzat l'expressió bloquejar Barcelona, fer una crida a la vaga. Què li sembla? Vostè creu que hi haurà normalitat en els moviments del papa per Catalunya?
17: Jo espero que sí, perquè el seny sempre està... Evidentment, els que protesten tenen les seves raons i tenen dret a fer-ho. Sí, jo això ho respecto. Mm. Però jo crec que també hi ha seny, perquè cada moment, i la circulació, i la gent... Té que circular també per
1: avui li agraeixo especialment que vulguis aquí per parlar de molts temes, però uns, sobretot, que ha sortit aquest mateix matí al diari El País, que assegura que un centenar de clergues de l'alta jerarquia de l'Estat han encobert abusos sexuals a menors. Entre els noms hi ha el president de la Conferència Episcopal Espanyola, de l'època Antonio María Rouco Varela, Vicente Enrique Tarancón i Joan Josep Omella. En sabia res?
17: Ho he llegit aquest matí, sí, al periòdic, m'he quedat assombrat. Perquè parlem de casos que jo era de temps immemorial. Mm. I essent jo cardenal aquí, arquebisbe de Barcelona, els casos que nomenen els hem resolt, segons les normes que tenim des de ja fa uns anys, ¿verdad? Per al tema dels abusos. Sí.
1: Però vostè ha admès al País que, per exemple, el de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat no va alertar les autoritats ni va obrir cap procés canònic. I no va fer res, vostè ho ha dit, a més, al País. Per què? Es penedeix obviar uns fets tan greus com un delicte?
17: No, vamos a ver. Jo no era abús de menor.
1: El cas aquest de la Mare de Montserrat, eh?
17: Sí, és que són dos moments. El que fa relació a que jo no vaig dir res era un tema de gent adulta. No era de tema menor. Mm. I vaig fer una informació que me portava, jo vaig fer el que tenia que fer perquè era d'adults. I vaig fer la informació que tenia que fer i el tractament que tenia que fer.
1: I què es fan casos com aquests? Que diu que va fer?
17: Si dos majors, un home i una mujer i un home, volen relacions, jo què pots fer?
1: Però si
17: ara, si és un prevera, tinc que fer com se diu, una aplicació del dret canònic. Ja està.
1: I com s'aplica el dret canònic?
17: Primer, parlant la persona, si és veritat o no és veritat, i si necessita una assistència psicològica o tal, i a veure com es fa el tractament en la persona que ha abusat.
1: Com va ser en aquest cas, Eminència?
17: No puc entrar en detalls perquè, comprenent, és un tema de sumari, això.
1: S'ha arreglat aquest tema?
17: Sí. Bueno, la persona que va venir a fer la denúncia, i no puc parlar perquè són temes de sumari, mm-hmm. va venir a informar, no a denunciar.
1: A informar, no
17: a informar-me i no denunciar. Quan va venir a denunciar és quan vam obrir el procés.
1: Després va denunciar, per tant.
17: Claro.
1: I llavors van obrir el procés i aquesta persona i aquest mossèn ara, què se n'ha fet d'ell?
17: està, bé, les aplicacions, com se diu, de llevar-lo del ministeri.
1: Sí. I on és ara?
17: És a casa, està en el seu pis.
1: Val. No. Hi ha un altre cas, no, també? Que vostè va ser... el van informar?
17: Un altre cas... Ah, però aquell era un que havia passat l'any 90, crec que és el Sanabre, que
1: sí.
17: Ho dic sí, perquè em posa el periòdic.
1: Sí, sí, sí.
17: Sanabre. Aquest senyor estava a l'Equador, és de l'any, dels anys no sé quan, quan jo entro aquí i m'arriba tota aquesta denúncia d'ell, ho vam fer... Miri, de totes les maneres, aquí al telèfon tinc tota la sentència que s'ha fet, tant des del Vaticà com des d'aquí, i la sentència civil. I ell ja ha mort, sí, ell ja ha mort. I es va aplicar la llei, tal com diu.
1: I quina és la llei? És que m'agradaria saber què diu exactament la llei eclesiàstica d'això.
17: Pues mira, tindria que llegir-ho i jo crec que això és un tema més delicat per a una, en un moment com aquest, per a llegir la sentència, perquè no sé si ho puc fer. Jo ho he demanat...
1: Però és una sentència eclesiàstica, per entendre's, no és una sentència judicial.
17: I civil, i judicial, o la judicial era abans.
1: Va portar,
17: Sí, abans.
1: Però no va anar a la presó, ni va fer res, sinó senzillament...
17: No, perquè se'n va anar a Equador.
1: Però se'n va anar des d'un punt de vista... Va fugir?
17: Crec, sí.
1: I no el van denunciar per la fugida?
17: Sí, sí, tot.
1: Vostès el van denunciar per la fugida?
17: No sé, perquè això ho van fer abans de que jo fos bisbe d'aquí, tot això. Jo quan vaig arribar aquí, ell estava ja fugit, sí, sí.
1: Entenc que moltes víctimes interpretin moltes d'aquestes inaccions com una forma d'encobriment?
17: Bueno, jo no sé el que cadascú pot pensar. Jo puc parlar del meu cas. El meu cas no hi ha encobert res. Però a mi em sap greu que posin aquest nom... tot un revolutum. Jo parlo del meu cas. Jo no sé els demés que han fet o si són... jo, en tot cas, els casos que nomenen aquí, al país, em sap greu que diguin això quan no és veritat. Jo he fet el que tenia que fer.
1: El que no és veritat, perdoni.
17: Que digui que jo he encobert. Que m'ho demostrin.
1: Vostè no ha encobert?
17: Va, ho dic, tota sinceritat.
1: Però quan vostè escolta víctimes que asseguren que l'Església les va abandonar dues vegades, primer davant l'agressor i després davant de la institució, que els respon?
17: Com?
1: Quan escolta víctimes que asseguren que l'Església les va abandonar primer davant l'agressor i després davant de la institució, que els respon?
17: Que m'ho demostrin. Hi ha hagut una sentència dient, per una acusació, de que jo havia, no l'havia atès. I dic, una cosa és que tu vas venir a informar i una altra cosa és que tu vens a denunciar. Quan vens a denunciar, nosaltres seguim el procés.
1: El País també revela que...
17: Jo li vaig dir, vine a denunciar, si vols.
1: El País també revela que els seus dos antecessors, Ricard Maria Carles i Just Martínez Sistà, que haurien encobert el cas d'un capellà, que és aquest cas d'en Jordi Sanabre, acusat de pedràstia, i el van enviar a Sud-amèrica com a missioner l'any 90. Crec que és el cas de l'Equador. Aquí la història és enviar-lo, no és que ell fuig.
17: Jo no sé si el van enviar o no, això, perdona, jo ara no podria dir, perquè tot això ho he llegit aquest matí, he anat a mirar una mica l'expedient, a veure...
1: No, vostè ho desconeixia, tot això?
17: Sí, que ell havia anat a l'Equador, jo ho sabia, que estava a l'Equador,
1: sí.
17: Que havia fugit també de la...
1: Fugir,
17: sí.
1: No va, és a dir, no se'l va enviar com a missioner.
17: Jo això no ho puc dir, no.
1: Però llavors,
17: no
1: perquè sé. Si se l'envia com a missioner ja no és fugir, sinó que se li dona un càrrec nou.
17: Ell, jo el que tinc com notícia és que va fugir. Ara, jo l'altre...
1: I allà va morir.
17: Ha mort allà, sí.
1: L'Església ha demanat perdó moltes vegades. És suficient?
17: Crec que hem demanat perdó, i jo també ho he fet com president de la Conferència Episcopal, i al mateix temps nosaltres hem obert en totes les diòcesis tenim una oficina per atendre les víctimes. I això ho hem fet. I hem donat el que aquí a Barcelona, concretament a les persones víctimes que s'han presentat, els hem donat el que corresponia com a ajuda, sí.
1: L'ha sorprès la informació d'avui del País?
17: Pues m'ha sorprès, sí, evidentment.
1: Per vostè o per tota l'Església?
17: M'ha sorprès en aquest moment, en el que passa, quin interès n'hi ha en tot això.
1: Bueno, la veritat, no? Saber què passa, no?
17: Sol. Pregunto.
1: Vostè
17: n'hi ha interessos, altres interessos, per encobrir.
1: Per exemple?
17: Canviem de conversa.
1: Home, però és una acusació, això?
17: No, perquè això no puc denunciar ni puc dir...
1: Què és, per la visita del Papa?
17: Podria ser. Jo no tinc totes les claus.
1: Però, esclar, si això...
17: Mira, a mi
1: me
17: van ensenyar,
1: país...
17: quan jo era estudiant, en filosofia me'ns van ensenyar a saber ser crític en el sentit de discerniment. Saber discernir. I això ara no tinc tots els elements per poder discernir. Perquè en certs moments plantegen uns problemes i d'una envergadura tan grossa, quan sabem tot el que ha fet l'Església en els darrers anys en el tema dels abusos, i precisament i en relació també amb el defensor del poble, etc. Vostès ho saben, i ara precisament porten aquesta notícia. Bueno, tinc que discernir, tinc que veure les claus, però me fan pensar.
1: Posa la mà al foc per Lluís Martínez Sistac, per Ricard Maria Carles o per Antonio Maria Rocco Varela, per exemple?
17: Pues és que no sé jo el que ha fet cadascú, m'entén? Jo
1: ho investigarà ara? Perquè el normal és que també mires el paper en què hi havia abans.
17: Jo no sóc el jutge de ningú. Jo crec que això cadascú respondrà davant del tribunal que li toque i davant la seva consciència. Jo no puc ni posar les mans a favor de ningú. Jo crec que l'Església ha treballat com altra institució en aquest tema dels abusos. Jo crec que no sol afecta el tema dels abusos, i demano perdó, i me sap molt greu que l'Església tingui aquests elements d'abusos que pateixen, me sap molt greu tot el que ha passat, però jo dic, sol ha passat en aquesta institució, i què ha fet les altres institucions on han hagut, han fet el mateix recorregut per ajudar, per esclarir i per denunciar com ho ha fet l'Església. A mi m'agradaria que totes les institucions treballin, perquè tenim un problema molt greu en la societat. Tema de pornografia, tema d'abusos, en tots els camps, tenim que treballar molt més la societat per purificar i per dignificar a cada persona humana i sobretot als menors.
1: Clar, estem d'acord, però evidentment l'Església ha de ser l'exemple suprem,
17: sí,
1: suprem,
17: sí.
1: Tenint en compte que...
17: Però això no vol dir que la crítica vagi sola a l'Església. I a mi, i ho agraeixo, perquè la crítica ajuda a corregir-se. Però que també tinguéssim els ulls en altres institucions perquè fessin el mateix treball. I entre tots, poder llevar de la societat aquesta lacra.
1: Sí, escolti, per acabar el tema, només una pregunta. El món està evolucionant molt ràpid, però hi ha un tema que, evidentment, quan mirem enrere amb aquesta informació, no d'avui, sinó d'aquestes informacions que hi ha hagut a nivell internacional sobre l'Església i sobre la pederàstia i els abusos a menors, que és el tema, per exemple, del vot de castedat. Això, no creu que el vot de castedat al segle XXI, per molta espiritualitat i per molta religiositat que hi hagi, és un problema?
17: Jo crec que no, a mi, per almenys jo consti que no. Perquè el problema del castedat la té també el matrimoni.
1: Com?
17: La fidelitat a l'home i a la dona.
1: Ja, però això...
17: I quants adulteris, quanta infidelitat i quants abusos també dintre dels matrimonis?
1: Sí, però perquè ens entenguem... Aquí no hi ha un tema de castedat. O sigui, si hi ha...
17: De fidelitat.
1: Però la
17: castedat és fidelitat a la teva consciència i a Déu. Això és el vot de castedat. Jo m'entrego a Déu i puc ser fidel a la meva entrega a Déu. I hi ha una infidelitat, que és la infidelitat al vot de castedat. La fidelitat al matrimoni, jo m'entrego a tu i tu t'entregues a mi. I serem els dos fidels. I després veiem que hi ha també moltes caigudes d'infidelitats. O sigui, és infidel també el que s'ha casat per l'Església o el que s'ha casat pel civil.
1: Estan d'acord amb el tema de la infidelitat, com ho veu? Realment, el problema de la infidelitat és un problema que depèn de dues persones, però el problema de la castedat en depèn només d'una, que pot afectar una segona persona si salta aquest vot de castedat. I per això el dubte que tinc és si l'Església ha de continuar posant aquest vot com important.
17: Ja, dintre de l'Església Catòlica... Hi ha molts preveres que estan casats. Sí, que és el ritu...
1: Sí, estan d'acord.
17: El ritu, com se diu, oriental, els ritus orientals. I imagino que també tindran probablement aquest problema. No dic que sigui un problema, dic que a vegades pot succeir. Com tenen també perquè alguns diuen, home, millor seria que els capellans se casin. Si hi hauria problemes igual, la infidelitat podria ser igual. De fet, els anglicans es casen, els protestants es casen i tenen el problema també aquest.
1: Anem a un altre tema. El tema de la polèmica que ha viscut el Monsenyor Omella aquesta setmana, que està a la presència del català, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família per part del papa Lleó XIV. Com ha acabat això? Em pot explicar què passarà exactament a la benedicció de la Torre de Jesús.
17: Bueno, el primer que tinc a dir, que he vingut aquí a parlar d'això ja, i no de problemes, però ara responc, respondré. Sí. No, que no. Però jo crec que l'alegria que tenim que vingui el Papa, que posi l'accent en la ciutat de Barcelona i en l'església, en la basílica de la Sagrada Família, té que ser una joia per tots nosaltres. Uh-huh. Un primer. Jo crec que això... I, de fet, vostè me preguntava al principi com està el tema de les entrades i està overbooking. Amb la qual cosa, Barcelona i Catalunya estan joiosos de rebre una persona tan important i posar al centre del món la ciutat de Barcelona, tot Catalunya i sobretot la basílica i la figura de Gaudí. Uh-huh. A mi em sembla que això és una joia i tenim que agrair-ho al Papa que vingui. Punt primer. Punt segon, el tema de la llengua, que me deia vostè. Miri, jo el que sé i que puc dir és que realment el Papa algunes paraules dirà i algunes frases dirà, evidentment no és la seva llengua, tant a la homilia, als saludos, com a la benedicció. I això ho puc certificar, i no sé aquest renou que s'ha creat, que té que dir-ho tot. S'han llegit, perquè vostès han vist la, sí. És una pregària llarga.
1: Sí.
17: Fer-la llegir tota en català,

0: Fa temps que et sents desbordat? Estàs passant per un moment d'ansietat o de dol? Arriba a Barcelona la psicoteràpia experta adaptada a tu, Iterias. Amb un equip proper i amb experiència, t'ajudem a recuperar la teva estabilitat emocional. Descobreix Iterias i comença el camí cap al benestar. Som al Passeig de Gràcia 34 i a iterias.com.
1: Deia, aquestes paraules no les he dit mai, no les he llegit mai, ni les he pronunciat mai. I mentre ve risa a mi, deien, però què estàs dient? No te'n donaves vergonya de dir això, però evidentment tenia que fer-ho. I a poc he anat progressant, me posen un text.
2: Ja sap que aquí el problema és que moltes vegades aquí la gent ho entén això com un exercici, ho dic perquè en alguns mitjans de Madrid s'ha dit, com un exercici de nacionalisme o d'independentisme, o s'ha venut com una... És un tema de que senzillament el català està en franca decadència i que és evident, i que a més hi ha una altra cosa que també es va celebrar el centenari, és que Antoni Gaudí, que és aquí li donem les gràcies per haver fet aquesta obra magna com és La Sagrada Família, fa 102 anys que va ser detingut per en un 11 de setembre haver parlat en català. I per això crec que seria bé que, no una part, sinó si li pot fer arribar al papa la possibilitat de que faci tota la versió en català, estaria la mar de bé, la veritat.
1: No, el papa farà tot l'esforç. Jo sé, de bona font, que ell està fent l'exercici de parlar en català. Tant de bo que pugui llegir-la tot allò, m'alegraria molt. És un home políglota, és un home intel·ligent, un home que parla perfectament l'anglès, el castellà, ni dir-ho, perquè ha estat 40 anys al Perú, té ascendència també... El francès l'he sentit parlar, i he parlat amb ell, en francès, perfectament, perfectament.
2: Doncs si parla perfectament castellà, francès, segur que el català...
1: Italià, segur, però jo parlava català i matava la va.
2: Cada quan parla amb el Sant Pare, vostè?
1: Quan parlo amb
2: ell? Cada quan?
1: Quan puc. Sí.
2: O quan es deixa o sovint?
1: Bueno.
2: Sovint. Em pot dir l'última vegada que ha parlat amb ell? Si m'ho pot dir, eh?
1: Quin interès té això?
2: Home, saber quan és l'última vegada.
1: Curiós. Tots els periodistes són molt curiosos.
2: Home, sí, esclar, evidentment.
1: Quant temps fa que parla vostè amb el seu germà, la seva germana o la seva...
2: Home, el meu germà ahir.
1: Ahir. Bueno, i la seva dona?
2: Amb la meva dona, no, però amb la meva exdona exactament fa una hora.
1: I la sogra? I el sogre?
2: A la sogra fa una mica més de temps, però esclar, no és el mateix, no comparir la sogra o el germà amb el Sant Pare.
1: Vale, pues fa pocs dies, sí.
2: Fa pocs dies.
1: No, però,
2: vostè l'acompanyarà en tot? És a dir, vostè se'n va a Roma a acompanyar-lo amb l'avió cap aquí?
1: No.
2: Quin recorregut fa vostè amb ell?
1: Jo demà de matí agafo el tren amb els meus auxiliars i anem a Madrid, per a trobar-nos en ell a Madrid i participar. Sí. Perquè el dilluns...
2: Sí.
1: El diumenge, perquè demà és dissabte. El diumenge participarem en la missa de que hi ha del Corpus.
2: Sí.
1: Exacte. Estarem tots els membres de la Conferència Episcopal, quasi tots.
2: Sí.
1: I el dilluns ell parla i vendrà després del Parlament a la Conferència Episcopal.
2: Val, el dilluns, això.
1: El dilluns, sí.
2: Dorm al Palau Episcopal, suposo.
1: Quan vingui aquí
2: a Barcelona, sí.
1: Sí, evidentment.
2: Dorm al Palau Episcopal. Passarà per la catedral?
1: La primera cosa, de l'aeroport va directament a la catedral.
2: De la catedral al Palau Episcopal?
1: Sí.
2: I llavors això estem parlant de dimarts.
1: Dimarts, això és el dimarts.
2: El dimarts. Llavors, quan d'allà se'n va cap a... Sap el recorregut? Se'n va cap a la capella...
1: A veure, per la tarda... No, després de dinar descansa una mica, perquè porta el pobre home un ritme. I després per la tarda va a la vetlla, a l'Estadi Olímpic. Exacte.
2: L'endemà,
1: pel dematí, és quan va a Montserrat.
2: A Montserrat. Abans no passa
1: abans
2: per...
1: Abans passa per Brians.
2: Per Brians. Doncs, sí. Tot això vostè l'acompanyarà,
1: no,
2: eh?
1: Perquè per anar a Montserrat hi va... Perquè Brians
2: és... helicòpter, em sembla, no?
1: No, en cotxe.
2: Ah, sí, sabia dir que anava amb helicòpter. Fins a Montserrat es parlava que anava amb helicòpter.
1: Sí, va parlar al principi, però...
2: Va en cotxe.
1: Sí, des de Barcelona va a la presó. La presó està a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
2: Sí?
1: L'acompanya el bisbe de Sant Feliu, clar, perquè és un altre territori.
2: Esclar.
1: Jo vaig en autobús amb tots els bisbes
2: cap
1: a Montserrat.
2: A Montserrat.
1: Baixo en autobús en Montserrat, o sigui que jo... Jo no sóc del seguit papal, jo sóc la que acull en la seva diòcesi del papa.
2: Ah, i llavors se'n van cap a l'església de...
1: No, ja dine amb els monjos, sí, el papa, i nosaltres baixarem a menjar un entrepà o el que sigui a l'hotel o allà on sigui, perquè, clar, si direm allà dalt, després no podrem baixar al mateix temps.
2: I després?
1: I després, per la tarda, va a Sant Agustí.

0: Sí, evidentment, per als voluntaris del món de Càritas i de l'acció social.
1: I després cap a la Basílica,
0: cap a la Basílica de la Sagrada Família, i ja està.
1: Dorm a Barcelona?
0: Dorm a Barcelona, segona nit. I l'endemà, molt de matí, jo crec que a les 7 del matí o així, va a l'aeroport per a marxar a Canàries.
1: I vostè se'n va cap a Canàries o no?
0: No, jo me quedo aquí perquè aquí tenim una altra cosa molt important, i és que tenim que valorar que el centre aquests dies, sobretot, és Barcelona. Perdó que siga tan xulito,
1: m'alegro.
0: Perquè tenim la trobada de tots els bisbes i les esglésies del Mediterrani.
1: Ah.
0: Mediterrani, que el papa francès va promocionar una relació de totes les esglésies i els països del Mediterrani, i deia ell... com frontera di pace, com que sigui un lloc no de confrontació, no d'acollida de pobres immigrants que moren quasi tots, i deia, el Mediterrani s'ha convertit en un cementeri, que sigui una frontera di pace. Vas començar aquesta activitat a Bari, després ho va fer a Florència, sí. I ell participava, de Florència van anar a Marsella, i en aquest recorregut del Mediterrani, jo li vaig demanar a llavors al papa Francesc que la següent ciutat fos Barcelona, girant al Mediterrani, de Marsella a Barcelona i després l'Àfrica.
1: I això serà dimecres.
0: Exacte.
1: Que quedarà vostè, el tindrà molta feina, però quedarà molt deslliurat de, no sé si dir, ansietat
0: de la pressió
1: efectivament. Sí, no?
0: Me quedo amb els bisbes, que és menys pressió. I 200 joves que ja participen en aquestes trobades i que són el futur que tenen que construir aquest Mediterrani de pau, de relació, de convivència, com ha sigut sempre el Mediterrani al llarg de la història.
1: Com anem d'acabar, Eminència, deixem fer-li una... Efectivament, soc molt... m'agrada molt fer preguntes d'aquestes, així que...
0: Vostè pregunti, que no passa
1: res. Vostè digui, contesti el que vulgui la gana, això sí.
0: Però tenim aquí uns tertulians que no poden preguntar.
1: Ara. Endur-se tota la claca a favor.
2: Mira,
1: això és.
2: Aquesta frase ens la quedarem com un homenatge als tertulians.
1: Un moment, un segon que vull fer...
0: És que no es deixa parlar.
1: Un segon. Vostè ha vist... Li vaig preguntar aquesta pregunta i va dir que no sé si ho haurà fet. Ha vist la pel·lícula Conclave?
0: No, però he llegit el llibre.
1: Ha llegit el llibre.
0: A mi m'agrada més llegir el llibre que veure... És que no tinc temps de veure la pel·lícula.
1: D'acord. Bueno. La pregunta és que a mi el tema... A mi em sembla que el món de l'elecció papal em sembla de les coses més solemnes, magnífiques, que es poden veure i que es poden viure en aquests moments. S'assembla una mica tot això o no?
0: Bueno, una mica sí, perquè jo crec que el conclave, el llibre i la pel·lícula, si no recorden malament, van haver aquell... com se deia? La pel·lícula, que parlava de l'elecció d'un que estava a Rússia, un bisbe, i el van portar...
1: Algú se'n recordarà.
0: Recordeu el nom.
1: Ah, les sandàlies del pescador. Home, estem parlant de l'Anthony Quinn.
0: Sí, Anthony Quinn, perfecte. Menos mal, que hi ha sempre algun xivato que té memòria.
1: Sí.
0: I aquella pel·lícula, que l'he vist 40.000 vegades, reprodueix bastant fidelment el conclave.
1: O sigui, si algú va veure el conclave, les sandàlies del pescador va per aquí, no?
0: Sí.
1: Ah.
0: Sol que hi ha una diferència, que en les sandàlies del pescador hi ha molt poquets cardenals, i quan elegeixen el nom i ja surt la votació, tots els, com se diu això que cobreix a dalt, el baldaquino, tomben, menys el seu. I això no, el baldaquino és allà on hi havia.
1: Per exemple, això que es trinxa l'anell del pescador, és veritat?
0: Això ho fan, sí.
1: Això que es tanca...
0: Però això és a la mort, a la mort.
1: Sí, a la mort. Allò de tancar la porta de...
0: També ho fan igual, tal qual. Extra omnes, sortiu tots fora i aquí es queda, i tots fan un jurament de que tot el que passa allí no es pot contar. Així que no em pregunto res, perquè no sabrà res del que... Perquè he fet un jurament de que no podem contar res.
1: Si tots els vots es posen en el famós...
0: A la fumata.
1: I es posa una mica de líquid perquè surti...
0: Exacte, fumata negra, fumata blanca. Sí.
1: Està a punt de guanyar vostè o no?
0: No pregunti perquè no puc respondre.
1: Ah, no pot dir res, ni qui va votar vostè, ni res, eh?
0: No, és secret. Que està bé, això, l'Església té una sabidoria.
1: Aquest secret també. Algú té alguna pregunta molt bé?
2: Sí, tots en tenim.
1: Director de La Vanguardia, Jordi Juan.
0: Vinga.
3: Eminència, a veure, aquest papa...
0: Gràcies,
1: No, per favor, gràcies a vostè.
3: Aquest papa ens ha sorprès a tots, perquè el feia al principi com molt tímid, molt retraigut, i bueno, s'ha deixat anar, i cada vegada quan fa posicions polítiques ens ha deixat tot parats. I abans hem recordat que quan estava al Perú també feia homilies amb tots els dirigents polítics i parlava de corrupció i parlava dels problemes. Per tant, a mi m'ha cridat molt l'atenció que ha sortit d'ell la idea d'anar al Congrés a parlar amb els diferents partits polítics, que ho farà el dimarts a Madrid, o el dilluns.
0: Dilluns
3: a Madrid. Dilluns. Doncs m'agradaria... Què podem esperar d'aquesta trobada? Pot entrar en el tema de la polarització? Pot parlar amb el problema que s'ha suscitat aquí amb algun posicionament de partits d'ultradreta amb el tema de la immigració? Ja s'ha d'interès en saber quin missatge pot donar, perquè no penso que farà un discurs de cara a la galeria per quedar bé. Jo crec que ell ha demanat anar-hi i suposo que és per dir alguna cosa.
0: Home, això ho esperem tots i ho creiem tots, tal qual vostè ho diu, eh? Jo crec que el papa no es mossega la llengua. Diu les coses, però ho diu sense confrontació, sense insultar, sinó ho suggereix i toca els punts més importants. De fet, l'encíclica recent que Magnífica Humanitas, que parla de la intel·ligència artificial, però parla també del tema de la corrupció, del tema de la dignitat humana, i això són temes de la immigració, dels més febles. Aquesta mirada des dels més febles, jo crec que això és un... Jo crec que ell parlarà, permeti'm, aquest lema que té la visita del papa, que és "al seu la mirada", jo crec que està dirigint, això és la meva interpretació, dirigint, mireu la mirada a la creu de la Sagrada Família, al seu la mirada, Crist, que il·lumine la situació del món per a viure en pau, en fraternitat, en justícia en el món. Jo crec que aquesta mirada des dels més pobres. Francesc parlava de la mirada als més pobres i des dels més pobres mirar el món i construir el món en una civilització de l'amor. Aquest papa diu, mireu a Jesucrist i de Jesucrist mireu als més pobres, que il·lumine el món. Mireu, la ciutat de Barcelona quedarà il·luminada, però és un símbol per a tot el món. Jo crec que ell parlarà d'això, i de no confrontació, sinó que és un tema que té sensible a tota la societat i a tots els partits polítics. No confrontar, sinó mireu on està els reptes de justícia, els reptes de pau, el repte de solidaritat, el repte de convivència. Jo crec que anirà per aquí, coneixent el papa. I, a més, en frases que ell té que toquen al cor, com un poc com Sant Agustí. Quan un llegeix a Sant Agustí, que és el seu mentor espiritual, ell parla al cor, perquè ha tingut una experiència a Sant Agustí que les paraules, quan un llegeix, diu, això va per mi, això va per mi. Jo crec que ell va en aquesta direcció i les seves paraules per això arriben tant a... Són com a dardos que arriben al cor de la gent.
1: Aviam, anem breu, sisplau, per una cosa molt important, Ernest, que és que, si no, la gent que acompanya... és a dir, s'assaltaran el cinquè manament. Per tant, endavant.
0: No m'atema ningú.
1: Per això ho dic.
4: No, primer de tot, agrair a l'arcabisbe que hagi defensat els drets dels tertulians.
5: Sí,
4: I ha dit que no ens deixes...
1: No siguis més pilota, sisplau, gràcies.
4: Que no ens deixes parlar, això ho ha dit l'arcabisbe. Per tant, molt...
1: Paraula de Déu.
4: Molt agraït. Sí. I molt agraït que hagi vingut aquí a donar la cara, per cert. I s'hagi assegut...
1: Encantat.
4: I s'hagi assegut davant d'un micròfon, no? Perquè jo crec que això l'honora. La pregunta és molt senzilla. Era tornar a la polèmica?
0: Ah, sí.
4: Era tornar a la polèmica de la benedicció de la Torre de la Creu, perquè hi ha hagut molt soroll, hi ha hagut molta polèmica, i la pregunta és molt senzilla, perquè tinc la sensació que des del principi ara vostès han anat introduint matisos, vostè ho ha fet aquí, potser el papa llegirà un fragment, potser... La meva pregunta és molt senzilla, és la polèmica ha arribat al papa, és a dir, el papa ha tingut coneixement de tot aquest soroll que hi ha hagut, perquè tinc la sensació que una mica s'han anat introduint matisos, és a dir, el Sant Pare sap alguna cosa de tot el que ha passat?
0: Home, si el Sant Pare ho sap o no, imagino que ho deu saber. El que sí sé és que el Vaticà rep les notícies de tot el món cada dia. Això ho sé. Això és... Ara bé, a mi no m'ha trucat el Vaticà per dir-me què passa, què succeeix. No. Però jo sé que el papa està preparant les intervencions i té una part per a llegir en català, amb la qual també indueixo i ho sé positivament, que ho fa per a, també per a la benedicció. El que passa que jo crec que ho ha dit molt bé, el teu nom, Besté,
1: sí.
0: Ho ha dit molt bé, bueno, que tu eres conegut per Besté, ja està.
5: Sí, el Besté.
0: El Besté, tot això parla tot així. Ell ho ha dit molt bé en el sentit de que la gent pensava que quan és una benedicció és el pare del fill i l'Esperit Sant, això ho pot dir qualsevol, en xino, ho pot dir. Mm. Però tota la pregària, que és diferent, i confonem a vegades pregària en benedicció. És que la pregària tota sencera és molt llarga. Mm. Jo crec que això és massa... Ell farà al màxim. Jo encantat de que faci el màxim. Tant de bo que faci tota. Mm. Però arribarà, allà on arribarà. Però ja farà ja ha fet l'esforç.
1: Cris.
5: Sí, jo em sumo com l'Ernest Folk a felicitar el cardenal que hagi vingut avui en un moment que no era fàcil.
1: Com perquè... ha fet fa uns moments, per cert, l'arquebisbe...
0: Però, quin problema tenia per
5: no,
0: venir?
5: Sap que...
1: El bisbe
5: no,
1: de Tarragona home. Acaba de felicitar a Joan Josep Omella per tot com ha gestionat tota l'arribada del Papa a Catalunya.
0: Pues li agraeixo al...
5: No,
0: al
5: però sap què passa? Sí, sí. Que posar-se davant d'un micròfon un dia on hi ha diaris que publiquen el que publiquen amb, el, no, amb tota la polèmica al voltant de la visita del Papa, per tant, escolti'm, em sumo les felicitacions.
0: Gràcies, gràcies.
5: Miri, com que sóc l'única dona que hi ha ara mateix en aquest estudi, vostè de sempre ha dit que s'ha de reivindicar molt més el paper de la dona a l'Església, però m'agradaria demanar-li, les dones actualment a l'Església no tenen... espais de decisió, no poden dir missa, diguéssim, fan, ocupen no, llocs com secretaries, assessories... M'agradaria demanar-li si al segle XXI, on estem, on som, si l'Església Catòlica no discrimina la dona.
0: Miri, jo treballo a Roma. Estic al dicasteri dels bisbes. Cada 15 dies tenim una reunió, no hi vaig totes les, cada 15 dies, però molt assumit, quasi totes les reunions hi vaig. I puc dir que els dicasteris que tenim... Miri, al meu dicasteri de bisbes hi ha 3 dones. Ho he introduït al temps que està el Papa Francesc. I jo era també membre del Consell de Cardenals. Sé perfectament. I durant el meu mandat... No, el meu mandat no. La meva participació en aquest òrgan sempre ha estat el tema de la dona en l'Església. Punt primer. Punt segon, quan vaig al dicasteri de la vida religiosa, la vida consagrada, el prefecte, el que mane, és una dona, una religiosa. Quan vaig al tema dels diners del governatorato, és una dona, Rafaela Petrini. L'altra era Simona. Vull dir que hi ha tanta... Ja s'està introduint... I jo diria, una cosa és el govern... I una altra cosa és el sagrament. El sagrament, que és la litúrgia, que vostè diu.
5: Però això s'hauria de poder diferents. Canviar, vostè
0: són
5: creu?
0: Coses diferents. Això és des de sempre, des del primer moment, la Iglesia va interpretar que Jesucrist va elegir a 12 homes, no va elegir a dones. Per cert, que ell va defensar sempre la dona. Quan hi ha adulteri, segons la llei de Moisés, tenien que apedregar a la dona. Jo deia sempre, i on estava l'home? O és que l'adulteri ho fa la dona? I l'home no? I ell li diu, ningú que estigui sense pecat, que tira la primera pedra. Tots van marxar els homes. I li va dir, ningú t'ha condemnat, jo tampoc. La va dignificar a la dona, Jesucrist. Ah, molt important. Però per al govern, per a les decisions... pot ser un home o una dona. El sagrament, l'Església ha interpretat que tenia que ser homes, però que no és per a manar, sinó que per a servir a la comunitat. Per això, pot ser president d'una comunitat un home o una dona, sigui una prevere, però per als sagraments és un home. Bueno, això és una diferència teològica, això ho tindria que canviar un concili, si és que ho pot canviar, Joan Pau II va dir que això no es podia tocar, però bueno...
5: Potser algun dia...
1: Saltem del quart al sisè.
0: Saltem
1: del quart al sisè manament, que està arribant al cinquè, ja. Endavant.
0: Bé. Aquest mané,
5: Oi, si mana.
0: Ah, i no és dona.
1: No.
0: I tu te deixes
5: dominar. Aquí vaig jo. Quantes dones som en aquest estudi?
0: Què dieu de l'Església? I la CUP què fa?
3: Aquí és l'eminència. L'eminència sé, aquí.
1: Sí, exacte.
0: Ja veieu. I parla una dona dient l'Església. I RAC1?
5: No, tot arreu. A tot arreu, cardenal. A totes les estructures de poder.
0: Farem una manifestació contra RAC1.
5: Ara, jo no em manifestaré contra Racó Cardenal, però sí que és veritat que totes les posicions de poder, la dona, home, brilla per la seva absència.
0: Depèn de La Vanguardia.
1: Sí?
5: El què?
1: Tot depèn de La Vanguardia.
5: Home, del grup Godó.
0: Joan, ja veus que va contra tu.
5: No, és veritat, això.
0: Tens que fer alguna cosa,
3: eh? Ells ficaven
1: recull.
0: L'ha liat, aquesta senyora.
1: Jordi Bosch, breu, sisplau, gràcies.
2: No, breu. Breu dependrà del Cardenal.
1: No, l'altra pregunta.
0: Jo puc utilitzar tot el temps que tinga per a... Pregunta.
1: Bueno, aquí, els manaments...
0: Jo estic al seu servei.
3: El primer que tens que dir-li és que no ha dit que aniria un entrepà a Montserrat. Digue-li que no, que un entrepà no.
1: Perdona, parlant de Montserrat, deixa'm dir una cosa. El Món a RAC1 dimecres es farà des de Montserrat. El programa sencer, farem el programa des de les 6 al matí, des de la Basílica de Montserrat, aprofitant la visita al Sant Pare, també a Catalunya, i evidentment en aquesta... Sí, endavant.
2: Bé, jo torno al viatge i a la visita del Papa. És un viatge, és una visita potent.
0: Potent.
2: O sigui, perquè el Papa Benet va venir puntualment en un moment donat, etc. Però també, jo crec que és que des de Joan Pau II no hi ha hagut una visita així a l'Estat, i a més es va especular molt que amb el Papa francès vingués, no vingués, però tampoc era un Papa molt viatger, no? També en els darrers anys, però també la seva salut, etc.
0: Sí.
2: Però aquesta crec que és el segon viatge important que fa.
5: El primer, el per Ratzinger tant... va venir també,
2: Sí, però sí, ja ho he dit.
5: Ah, pensava que deia Joan Pau II, que t'havies quedat
2: amb el Papa Benet. Sí,
1: digue'm.
2: A veure, aquesta visita que tindrà elements molt emblemàtics a Catalunya, la Sagrada Família de Montserrat ho són molts. Per exemple, a Madrid té un acte molt, molt emblemàtic, que probablement és tota aquella missa a l'aire lliure que es fa a la Cibeles, amb una idea que es vagi tirant castellana amunt fins on t'arribi.
0: Aquesta és, Alcalà.
2: Clar, és la... Exacte. A veure, posa una mica de manifest una cosa que és... un moment en què també es prova la connexió de l'Església amb la societat del país en el que està. I això és un tema del que se n'ha parlat molt, perquè no hi ha referèndums ni votacions perquè 4 anys la gent digui si segueix sent catòlic o seguim practicant
1: o no és, no?
2: Hi ha elements que també han portat els darrers anys a veure com s'està visquent ja en el segle XXI tot això. Va haver-hi una pel·lícula fa un any, que és lo de los domingos, etc., que també plantejava com abordar una família a la vocació d'una filla, que és un tema que sembla que no pugui existir, i existeix a la societat, i també en parlen els amics, els parents, etc., i tothom reacciona davant d'això, no? Vostès, i en el seu cas vostè, com viu aquest moment de connexió també popular, perquè la gent estarà als carrers... i per la gent ho seguirà per la tele, i com deixa, perdoni, a l'acabar la visita, com ha de deixar a l'Església Catòlica, Catalunya, Espanya en general, després d'aquesta visita?
0: Bueno, la visita d'un papa sempre és un continuar el ministeri de Pere. Quan jo desaparegui, li diu, fortifica la fe dels teus germans, li diu Jesús a Pere. La missió del Sant Pare és fortificar, animar la fe dels creients. Els viatges que fa, d'alguna manera, és que no van sol alguns a Roma a visitar el Papa i escoltar-lo, sinó que ell va a conèixer i animar a la gent i conèixer més. I la seva visita té aquesta intenció. Fortificar la fe de tots els creients. I de passo, si alguna persona de bona voluntat el vol escoltar i li sembla bo el seu missatge, pues, trucarà el cor. I jo tinc que dir que després de 2.000 anys d'història de l'Església, mai havien hagut tants creients al món, tants bisbes, tants preveres i tants laics catòlics com en aquest moment. Això ho tinc que dir. És sorprenent. Tinc que dir també que a Europa, després de 2.000 anys, hi ha hagut una davallada. I dèiem la secularització. És veritat. Però, curiosament, jo estic sorprès també de veure que això no s'apaga. És com el foc. les cendres, que la brasa que pren el foc. L'any passat, i això parlo del preconclave, quan ens vam trobar tots els cardenals del món i parlaven de la situació del nostre àmbit per veure quins reptes teníem i quin papa podria donar resposta a aquests reptes. Això era el diàleg que teníem els dies abans. 9 dies abans ens vam reunir a Roma mentre els funerals. Bueno. I curiosament, miri, d'Inglaterra, deia el cardenal d'allà, abans de la pandèmia teníem entre la joventut un perfil, diguem, creient d'un 4%, que es confessaven creients. Després de la pandèmia, 2025, deia, ha pujat el 40%. Que diuen creients, d'una religió o de l'altra. Sí. França, l'any passat, 2025, es van batejar de 18 anys per amunt, de 8 anys per amunt, de 8.000 persones adultes, dels quals 11.700 eren entre 18 i 32 anys, 33. Jo dic, això és un fenomen? I dic, i ara me vaig fer la pregunta, i aquí a Barcelona, què està passant? Perquè nosaltres no fem estadístiques, però jo crec, ho he demanat, fem-les per saber una mica per on anem. Això ho fa també de quan en quan l'administració. Pues, aquest any 2026, la diòcesi de Barcelona han batejat a 200 adults. Què vol dir això? Pues que hi ha un moviment que jo no controlo, però que a mi me sorprèn, com la gent busca. I moltes vegades són de fills de gent que han dit, nosaltres no volem saber, fills del temps aquest de secularització, no volem saber res de la religió, que els fills facin el que vulguin, tal, i han fet el que volen, buscar la veritat. I a mi me sorprèn. Jo dono gràcies a Déu, però bueno, i si toque passar per moments més baixos, doncs per moments més baixos, perquè l'esperança no la podem perdre. Perdó que hi ha segut
1: mallar. No, només faltaria. Moltes gràcies. El cinquè manament l'hem aconseguit salvar, no el vuitè, perquè comés fals testimoni, perquè dic que a les 11:05 ens havia de deixar, són pràcticament les 11:20, però vull fer l'última pregunta, que és, vostè té ara una edat magnífica, que són 80 anys, en general els cardenals acostumen a renunciar al càrrec als 75 anys, té previst...
0: No, cardenals no, tots els bisbes. Als 75 anys presentem, per criteri canònic, la renúncia al papa. D'acord. I ell l'accepta o no, la llarga o no, depèn de cadascú.
1: Vostè, teòricament,
0: jo la vaig presentar fa 5 anys.
1: I ara què farà? Té la voluntat de continuar encara?
0: No, jo tinc la voluntat de que es compleixi el dret canònic, que jo ja tinc dret a estar jubilat.
1: I quan serà això?
0: Quan el papa digui, ara aquests dies ja aprofitaré el temps per a...
1: Ah, sí? Li dirà?
0: Home, li tinc que recordar.
1: Perfecte.
0: Perquè jo tinc dret, com tots, a jubilar-me, clar que sí. I deixar la plaça per a un altre.
1: Vostè té una data estupenda. Ja per allà,
0: jo tindria ganes d'estar de tertulià aquí amb vosaltres, que ho passo molt bé.
6: No el deixaran parlar,
0: Si estic jubilat, segur que no. Ja no seré la eminència per ell.
1: Moltes gràcies, repeteixo, i que hi hagi molta sort de bo aquests pròxims dies.
0: Sí, home, sí. Jo estic contentíssim de veure com Barcelona està oberta a acollir el papa, que de veritat, si és que li tenim de donar gràcies, perquè ha vingut per a una causa meravellosa, que és la causa de Gaudí, la causa de la Basílica Sagrada Família, la causa de Déu i la causa de la convivència per tots nosaltres, que podem ser una ciutat i una terra i un país que pot donar exemple a molts països del món, però hem que treballar més conjuntament.
1: Eminència, molt bé. Un plaer, moltes gràcies.
0: Moltíssimes
1: gràcies. 11:20, fins ara, un segon.
7: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
12: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
6: Multiòptica es presenta les noves lents progressives ProEye dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara les teves segones ulleres progressives Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
13: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
14: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
15: A Bezoya som molt de viure molt. Vinga, que ja saps com continua. Som de viure molt. Na, na, na, na, na, na. Na, na, na. El que diem sempre, donar-ho tot, gaudir, riure. A Bezoya som molt de viure molt fort. Això mateix. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
16: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
17: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
18: No, m'ha entrat això.
19: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
20: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
21: I els frescos d'Aldi!
20: Al!
21: Estalviem les cireres a 1,99 als 250 grams, la segona unitat al 50%.
20: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
21: Que poc que costa comprar bé!
22: I si no haguessis de conformar-te? Només has de dir dues lletres. N-O. No. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-608.
23: El per què de tot plegat.
1: És molt tard per culpa vostra.
24: Home, sí, home.
4: Mira.
1: És molt, molt tard per culpa vostra.
4: Sí, però els tertulians hem estat beneïts i defensats. Cosa que es recordarà. Bueno, de fet...
1: Jo crec que la primera part no se'n surt... Bueno, ara hi comentàvem que...
4: Bueno, és que és molt difícil.
1: Oh, molt difícil. Molt difícil. Sí. Bueno, igual, escolta'm, va. Què, Edu de Batlle? Què? Què?
25: Hola,
1: què?
25: Bon dia, com esteu?
1: Bon
25: dia.
1: Bon dia.
26: Edu!
25: Hola, Jordi! Bon Jordi.
1: Què tal?
27: Com Dis t'ofereix aquesta secció?
1: Que, mira, està molt bé per tota aquella gent que hi va anar al Primavera Sound i en lloc d'escoltar música va sentir el soroll del vent i de la tempesta, que sàpiguen que el Primavera Sound, ho hem d'aplaudir i ovacionar, tornarà els diners d'aquesta primera jornada. Perquè... aviam, es van veure concerts, però a partir de quarts de nou, tres quarts de nou, allò va començar a ser un desastre, i es va parar tot, i per tant, el Primavera ha dit que torna els diners a tota aquella gent que teníem per jornada d'ahir. Aviam, endavant.
25: Aviso que si a algú no li agrada aquesta centrifugadora, nosaltres no tornem els diners, val?
1: Perfecte.
25: Em sap greu, però bé. Sigueu benvingudes tots, totes a aquesta humil secció que es fa en aquest programa i en quina emissora?
28: RAC1, en català.
25: No sabeu, no saps com m'he arrebossat i penso arrebossar-me en el futur en aquest tall de Federico Jiménez de los Santos, com un garrí amb bassal de fang. Ja que comencem per aquí, per cert, compta el narrador de futbol que s'ha perdut el món amb en Federico, eh?
28: I va una altra vegada el Vinícius. Gol, gol, una altra vegada l'han fet. L'han fet. Una altra vegada el Real Madrid. Una altra vegada, no pot ser.
25: M'encanta. És com si el conde Dràcula narrés futbol amb el sol a la cara. Però espera, estic pensant Federico, cara al sol... Bueno, és igual, no passa... No. Parlem de gent normal, va. Que sembla que el papa parlarà català quan vingui la setmana que ve. Molt bé! Sort que hem corregit el rum, eh? Tinc, per cert, àudios exclusius com Villarejo... de com es va solucionar el problema. Així va anar, atenció, la reunió al Vaticà per fer que Lleó XIV parli català en la benedicció de la Torre de Jesús.
29: Tigres i cavalls, hipopòtam i algun gall, tots reunits amb el Lleó, busquen una solució.
25: Efectivament, en concret van ser tigres, cavalls, hipopòtams i algun gall qui es va reunir amb el papa Lleó per trobar una solució. Per cert, la setmana que ve a Barcelona, amb visita del papa, mobilització dels professors... Pinta molt xula la setmana, a nivell de mobilitat. Crec que em tatuaré al braç la ja mítica frase del Ferran Aràndiga quan connecteu amb el RAC.
0: Paciència i bon dia.
25: Exacte, paciència i bon dia és el nou buenas noches y buena suerte.
2: Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión.
25: Val, ho explicaré així, a veure si s'entén d'una vegada, ok? Aquest que heu sentit és Bugs Bunny.
3: Bugs Bunny.
25: Bugs Bunny. No és tan difícil, val? El conill de dibuixos animats. Aquest altre que sentireu ara no es diu Bugs Bunny.
1: A que a les 10 del matí...
3: Per cert, Bugs Bunny,
1: L'altre dia va anar a la Sagrada Família, ja, preparant... Bueno, va anar a fer la foto amb el Bugs Bunny, amb el Bug Bunny aquest, i també va anar a treure...
25: Bugs Bunny és el conill i l'altre és el cantant, val? Ha quedat clar? Sí? D'acord.
2: Es todo, amigos.
25: Molt bé. El gran Bugs Bunny, per cert, estaria orgullós d'aquest dona pas, molt del seu estil.
1: Tenim l'Arnau Mañé? Hola, Arnau.
5: Bon dia.
1: Què passau?
25: Arnau, què passau? Molt bé, m'agrada. I aquest moment Julián Lago també està bé.
7: Gràcies a vostès.
1: Que vagi bé. D'aquí uns moments continuem. Algú vol fer un comentari?
5: Sí,
1: jo... Sí, doncs d'aquí uns moments.
8: ¿Te gustan las pistoletas? ¡Cómprate una!
25: Sí, és el mateix. La mateixa vibració. Aquesta setmana us he vist molt preocupats amb el tema del narcotràfic i realment no n'hi ha per tant. Escolteu a la Isabel García Pagán.
9: Que si a Catalunya es fumés tot el que es produeix, aquesta tertúlia no es podria estar produint en aquestes condicions. Que si a Catalunya es fumés tot el que es produeix, aquesta tertúlia no es podria estar produint en aquestes condicions.
25: Un petó des d'aquí a la Isabel. A ella no, però hi ha gent aquí realment el tema de la droga l'està afectant. Oi, Joan?
18: Tenen molt clar que aquí poden venir i poden fer negoci perquè tenen una permissivitat legal i una tolerància social que no tenen altres indrets d'Europa. I per això venen aquí. I això acaba tenint víctimes. Víctimes que són en Manel i la Pepeta, que són els que efectivament s'acaben drogant amb més facilitat que en un altre lloc d'on.
25: Però, perdona, el Manel i la Pepeta, estem parlant dels avis yonquis? Però és Manel i Pepeta són els noms, menys noms de drogadictes que hi ha. En fi, estic pensant que potser alguna droga tova si us aniria bé perquè alguns esteu realment fotuts.
1: Hòstia, sí.
25: Atenció, ho acabeu de presenciar, a les tossetes de fons.
24: Però si la portem pel terreny de la vista, la capacitat que tenien aquests països per organitzar la seva pròpia prosperitat. En tot cas, la migració no passa perquè sí.
1: D'aquí uns moments parlarem d'un altre dels temes, que és...
26: Caram, com estem avui?
1: Estem tots...
25: Sí, esteu fatal. Bronquitis, antivirus, èbola... De fet, hauríeu de canviar la sintonia de la tertúlia, del per què de tot plegat. Hauria de ser aquesta.
30: Ho tenim tot.
25: Efectivament, ho tenen tot. Anem amb el capítol d'avui de frases aleatòries. Concepte random que es diuen en aquest programa. Joan López Alegre, si us plau, procedeixi.
18: Jo he sopat amb Florentino Pérez, sí, a Isla Fantasia.
25: Com et quedes? És com dir, doncs jo he berenat amb la reina Isabel d'Anglaterra...
26: Al Burger King.
25: Sí. Com us quedaríeu? Doncs bé, més gent desubicada. Toni Aira, passi, sisplau.
1: 8 minuts i les 11. Moltes gràcies per la brevetat, Laura.
31: A vos. Ai, em pensava que ens ho feia fins ara. Fixa't si volia anar ràpid.
25: Mare meva, Toni, mare meva. Va, que ho acabarem. Sí, perquè avui actuen els de Cure a Primavera Sound. Quin millor dia que el divendres. Clar, estiguis o no enamorat. Marxarem desitjant un bon cap de setmana a tothom, especialment a tots aquells que aneu al Primavera. Gaudiu del cartell de luxe d'aquest any que us avança Jordi Basté. Atenció a la constel·lació d'estrelles que veureu als diferents escenaris del fòrum.
1: Florentino, Leire, Pedro Sánchez, sí, Díaz Ayuso, Riquelme, Villarejo,
25: tots,
1: Pino,
25: tots.
1: Pedro Sánchez, Santos Cerdán, Mourinho, David Sánchez, Iker Jiménez,
25: també,
1: Trancas i Barrancas, Julito,
25: també,
1: el Chiringuito.
25: Sí. I de passada també, si el trobeu, podreu saludar Jordi Basté. Bon cap de setmana, va.
32: Tenim carn.
33: I també peix.
32: Tenim fruita.
33: I tenim verdura.
32: Tenim amplis horaris.
33: I botigues al teu costat.
32: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
33: I estem molt a prop teu.
32: T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
1: Són 11:45, ara comença de seguida, gràcies a Edu de Batlle.
25: Vagi molt bé.
1: Ara de seguida recull el Sergi Embudi amb la Meta Tertúlia. Nosaltres us saludarem el dilluns des de Madrid, des d'on parlarem de les eleccions a la presidència del Reial Madrid i, en fi, avui hi ha poca estona per la metatertulia, però qualsevol queixa, el clero. Que vagi bé, adeu-siau. Bon dia, amb Budi al rescat.
0: Actimel, l'aliat que ajuda el sistema immunitari cada dia, t'ha ofert el perquè de tot plegat.
3: El perquè de tot plegat.
0: RAC 1.
5: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
6: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
5: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
6: Apa.
5: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
7: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
11: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
12: A La Teva Renda mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat, gestors administratius col·legiats.
13: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
14: A La Teva declaració de la renda mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat, gestors administratius col·legiats.
15: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
16: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.

0: Santi Jiménez, molt bon dia.
1: Molt bon dia, amics.
0: Com estàs?
1: Bé, molt bé, a la paraula de Déu. He entrat en aquest estudi i he sentit aquesta olor d'encens,
0: sí.
1: Aquella pau, una pau sí. Espiritual.
0: Sí, em porten sempre una mica d'encens.
1: Sí, sí, sí, van, sí, sí, sí, una cosa així. És aquí, he dit, hòstia, he entrat a Radio Estel. No, és la cua.
2: On estoy?
0: Mar Puga, molt bon dia.
2: Hola, què tal, Mar? Molt bé, contenta, tranquil·la, descansada. Bé.
3: Que bé. Oh,
2: bon aplaudiment per
0: bravo.
2: Mi.
0: Bravo.
2: Gràcies, gràcies.
0: Qui està descansada un divendres?
1: He perdut una oportunitat.
3: Quina humilitat.
2: He perdut una oportunitat. Per mi. Gràcies.
0: Un aplaudiment per la Mònica Osar.
2: M'agrada aplaudir. Jo estic cansada,
0: Home, és que
2: vull dormir una mica.
0: Hi ha alguna raó especial per la qual estiguis descansada un divendres?
2: No, perquè realment ha sigut una setmana dura. O sigui, he dormit poc, he tingut problemes no greus, no, ni molt menys. Però ahir em va donar el bajón, saps, la tarda de plorar i treure-ho tot? Llavors em noto... saps? Alliberada.
1: A més, ara entrant aquí, després d'haver estat a l'arcabisbe, doncs...
2: Home,
3: l'esperit és diferent,
1: Aquest estudi està beneït.
3: Ja. Sí,
2: absolutament.
0: I mira que ja el vam beneir, quan el vam estrenar. Que
2: imagina't.
0: David Brau, bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
0: Un fort aplaudiment per David Brau.
2: Bravo.
3: Jo vinc només amb un tema, que és Florentino Pérez.
0: No, i un altre tema que hem de parlar.
3: Sí, per això deixo les teves mans, que tu ets el que sap una mica gestionar aquestes coses.
0: No, i jo el que dic és que...
1: Ho farem elegantment.
0: Sí, però tenim un problema gegant en aquesta redacció, perquè...
3: Sí, jo avui he vingut amb una grua,
0: fa 48 hores va arribar un carregament.
1: Carregament del que havíem demanat.
0: Un carregament.
2: És molt fort.
1: De tot el que havíem demanat.
0: De tot el que s'havia demanat.
1: Ens escolten fora.
3: Però molt exagerat. Encara no l'he vist.
0: No, molt exagerat.
3: Molt exagerat, no?
0: Molt exagerat. Va haver-hi un pobre repartidor que va haver d'assumir ell tot.
2: Pobret.
0: I el vam veure passar pel passadís com unes 15 vegades.
1: I ningú es va oferir ajudar-lo.
3: Tothom mirava el carregament.
2: Sí, no?
3: Sí. Tothom mirava
0: obrir el carregament.
3: Anava el meu nom, que és una cosa molt marciana, no?
1: Sí.
3: Una cosa a la ràdio, el meu nom.
1: Sí.
3: Ui, no. En fi, els drinks de llet també porten nom i aquí...
0: Un aplaudiment pel Joan Ferrer.
3: Gràcies.
0: Com
2: m'agrada que aplaudim.
0: Però a més, va passar una cosa també, que clar, el carregament anava al teu nom, com tu ho
3: has dit. Sí, sí, m'ho ha dit Ramon.
0: I Jordi Ramos, que... És quadriculat i precís.
3: És alemany.
0: Jordi
3: Ramos és alemany, sí.
0: Clar, va dir, no podem fer res fins que David Brock ens doni permís i ens indiqui què podem fer.
1: Perquè imagina't que dintre hi ha droga.
3: Clar, imagina't que hi ha droga, o que hi ha substàncies estranyes, o que hi ha, no ho sé...
0: Sí, sí. I li vaig dir, amb el nom de David Brock, perquè n'havien de posar algun i perquè és el seu espai dins de la metatartúlia, però va ser com una petició conjunta.
3: Ara ja aprofito per dir que teniu permís per... obrir qualsevol cosa que vingui al meu nom, perquè...
2: Sense això, permís això és com... ja s'ha obert, crec, o no?
3: El Ramos em va enviar un àudio,
0: sí.
3: jo era a la tele en aquell moment, i aleshores em va explicar tot. I aleshores em va quedar molt clar què havíem de fer, quin era el procediment...
0: A mi em va dir, li he enviat un missatge a David i li vaig dir, val, això ho podem obrir. I el Jordi es va obrir això com de braços, com dient, no. Encara no m'ha contestat el David. Aquelles capses que eren precintades i requisades dins d'un despatx.
2: És molt legal, és molt legal.
0: S'ha ocupat tota una sala de la planta 3
1: però, amb el carregador. És molt
0: bèstia.
3: Però el Ramos em va dir, però que sàpigues que divendres tu has d'emportar tot.
0: Has tingut un furgonet o no?
3: No, jo li vaig dir, mira, si vols reparteix ja entre la redacció del món, perquè no m'ho menjaré tot, o sigui, no m'ho emportaré tot.
1: Totes aquelles patates que havíem parlat, que no són les Fit Ràbits, que són...
2: Podem agafar-ne unes, o què?
3: Clar, no emportaré. Sí, ara quan acabava el programa, que jo he d'estudiar com m'emporto això, perquè...
0: Són totes les patates edició mundial.
1: Dóna-li els d'esports.
3: Esports, ja havia pensat en un parell de palers.
2: I a RAC 105, que estic jo de representar.
3: A RAC 105 també?
2: Sí.
3: A mi el RAC 5 no mai m'ha...
2: No et caiem bé?
3: Sí, però no he tingut mai una relació.
2: No, eh? Ara em tens a mi.
4: Sí, el departament
1: de Meteo també.
2: Ves repartint.
0: Ahir es va fer un primer tast a l'equip del MonarracU, em consta, la reunió postprograma.
3: Sí.
0: I jo no hi era, però van triomfar... Sí? Crec que les primeres que vam tastar aquí, les de Sado, crec que van ser les que més van triomfar.
3: A la Mònica és un bon indicador, i a tu...
2: A mi em va anar.
1: Sí, estàvem bé.
0: Aquest mig camí, barbacoa, campesina...
3: Sí.
2: A més, feia una olor en un moment la taula, perquè jo estava parlant amb el Joan just, i va fer una olor a patata, barbacoa, a vermut, que vam dir uau.
3: Després farem quan acabi el programa, farem una espècie de repartiment i a veure si m'emporto...
1: Podríem tirar les...
0: Hem d'agrair moltíssimes gràcies la generositat.
2: I tant.
1: Totalment, se'ls agraeix molt. Podríem agafar i tirar-les la redacció i que es matin.
2: Ja se'n matin, no?
3: Sí, sí, sí.
2: Com
3: si fos humà, no?
2: Sí, sí, sí. I es matarien.
0: No, i algú mataria, sí, sí.
3: No, els esports es clavarien molt i gras. Clarament.
0: Queden 19 minuts per arribar a les 12 i hem de fer el diàleg, val? Ara m'he donat de la Requena. Clar, és que... he tingut monsenyor.
3: Sí, eh?
2: Home.
3: Però quina calma, jo quan he sortit de tele i estava sentint i dic... puc arribar, puc fer un cafè...
0: No, sí, sí, sí, sí.
3: Perquè quan hi ha aquest tipus de convidats...
1: Jo estava fora i estava sentint que ja em sobo, perquè cada vegada que parla Florentino Pérez o algú similar,
3: sí,
1: em sobo, tio.
3: Perquè jo Florentino Pérez no, eh?
0: El Florentino Pérez també, eh?
1: Quan, no. Per fer les presentacions, el Florentino Pérez antic.
3: Clar,
1: no, el d'ara no.
3: El nou Florentino, no, o sigui, que no explorava riure.
1: El d'ara és insuperable.
3: És el millor.
0: Va, avui votem el millor diàleg de la setmana. Si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a dialing@recu.net, dialing@recu.net, i a l'assumpte del mail li poseu la paraula clau que ara us indicarem. Així de senzill, avui en joc un xec per valor de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat Condis de Catalunya, un abonament doble per la 5a edició del Magnífic Fest, que se celebra a Lleida el 19 i el 20 de juny, i on gaudireu amb les actuacions de Love of Lesbian, Joan Dausà, Lori Meyers, Svetlana... que rius, i més artistes que podeu descobrir a magnificfest.com. A més, un pack de 4 entrades per l'experiència immersiva als últims dies de Pompeia, a l'Ideal Montjuïc, un viatge al cor de l'antiga ciutat sepultada que ha captivat ja gairebé, atenció, 1 milió de visitants arreu del món. I, a més, un exemplar signat d'aquests llibres que són un fenomen absolut. Sí, sí, quin embolic, Goa, de la Míriam Tirado, a qui vam entrevistar aquesta setmana aquí al Morro. La setmana, com sempre, té 5 talls finalistes i el primer, Joan, és...
4: és la versió que fa Bec dels Corguis, que no està malament, però és que a mi que m'agrada més la versió que fa el Basté.
5: És d'un grup que es deia Els Corguis. Tira, tira, Els Corguis. També és d'aquella sensació que és un grup que l'hem perdut. La versió que fa Bec d'aquesta cançó és una meravella pels més vells de la família. Everybody get... Got to learn sometimes, es diu aquesta cançó. Everybody get... Got to learn sometimes, es diu aquesta cançó. T'esperem
6: a les colònies d'estiu en anglès.
5: Els... Ai, Bec.
0: Change your heart. Ai, el Bec. S'ha sentit el riure de la Mònica de Sardes.
2: Molt educada per això, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Correu a dialing@recu.net i en aquest cas a l'assumpte hi heu de posar versió, segon finalista, Joan.
4: El concert de Bad Bunny a Barcelona va tenir moltes sorpreses i l'Albert Buscarons ho va poder comprovar.
7: Aquesta ha estat una de les grans sorpreses del concert, tot i que, com dèiem, encara queda estona de festa a l'Estadi Olímpic. Anem cap allà en directe, Albert Buscarons, bona nit. Ai,
8: ara no interactua amb mi, ara la Mireia no, vaig al tiró, no pot...
7: Sembla que intentem de recuperar aquesta connexió. Albert Buscarons, bona nit.
8: Bona nit, què tal?
7: Com està això? Com tenim el concert?
8: Acabem de passar pel moment més eufòric de la nit.
0: Sí, sí que ho era.
7: Albert Buscarons, bona nit.
8: Ara no interactua amb mi, ara la Mireia no. Vaig al tiró, no pot...
1: Te l'has preparat, aquesta,
0: eh? Assumpte Albert. Tercer finalista.
4: Molt malament ho hauria de fer Lleó 14 per empitjorar la fama que tenia algun papa anterior.
9: Sembla que s'allunyi de la seva arrel espiritual i vulgui acostar-se a les qüestions seculars d'una manera certament torpe. Vull dir que encara des de Benedict XVI s'estigui parlant de que la utilització de condons a zones d'Àfrica devastades per la sida. Sí. Benedict XVI.
0: Que diu beneït sexe, eh?
4: Sí. Li hauríem d'haver preguntat a l'Omella.
1: A l'Omella? Però com parla així l'arquebisbe? De l'Omella. A l'Home.
0: Home, el Joanjo.
1: No?
4: Tots el coneixem així.
0: Correu a diàleg a
1: l'arquebisbe.
0: Monsenyor.
4: Bueno, però tots l'hem identificat, no passa res.
3: Sí, sí, no, sí, sí, això sí.
1: L'Home.
0: Correu a dialing@recu.net i anar a l'assumpte si voleu que guanyi el sexe del Melero i poseu Melero. Quart finalista.
4: Josep Moragas es planta enmig de la vaga de mestres.
5: Anem en directe, informa Josep Moragas.
10: Els representants sindicats continuen pal plantats.
3: Com?
10: Pal plantats.
11: El xuta un pal!
10: Oh! La conselleria i donen per fet que si el departament no mou fitxa no hi haurà cap acord. Pal.

0: pal plantats.
1: Molt bona idea de fer el remix amb paper americà.
2: Està inspirat, eh?
1: Sí.
2: Joan...
3: Jo l'havia muntat d'una altra manera, ja està. Ell el que vol dir, és que la idea de muntar aquí amb el panamericano me la va donar ell. Ja està, diguem-ho tot.
4: Cara d'orgull.
2: O sigui, atenció a la farsa, Joan Ferrer, que s'apropia de muntatges...
1: Sóc un farsat, sí.
2: Jo també, però vull dir, no passa res.
1: Només et falta facturar de RAC 105, ara.
4: Exacte.
2: Sí, mira.
1: Ho acaba de demanar fa un moment.
2: Unes patates i ja parlem.
4: Ara fem negoci.
1: Assumpta Josep, i el cinquè i últim finalista, Joan.
5: Doncs aquí, l'amic Santi Jiménez, que és un dels fans més il·lustres de la Creedence.
6: Però sí que la Creedence és un dels meus favorits. Sí.
7: Molt bé, veus, l'he portat per ell. Aquí poso en dubte la seva capacitat. No dic que no siguin uns grans genis, eh?
6: T'estàs ficant amb Pit Doherty.
7: M'estic posant en el contingut meteorològic.
0: Un oient ens fa saber que hem parlat del Pit Doherty i el cantant John Fogerty.
6: Bueno, la meva edat ja em fa confondre. Sí. Però sí que la Creedence és un de...
1: Aquest al final sobrava.
5: Te l'he tornat, mira, per l'Omella.
2: Aquí s'ha crescut, el nen s'ha crescut.
1: Correu a dialing@recu.net i a l'assumpte, en aquest cas, Santi, recordo avui en joc un xec per valor de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat Condis de Catalunya, un abonament doble pel magnífic fest de Lleida, on gaudireu amb les actuacions de Love of Lesbian, Joan Dausà o Lori Meyers, entre d'altres.
5: Pic
1: Doherty també serà. Un pack de 4 entrades per l'experiència immersiva als últims dies de Pompeia, l'idea amb un Montjuïc, narrat també per Pic Doherty, i un exemplar signat del llibre Quin embolic Goa, de la gran Míriam Tirado. Puc confessar una petita interioritat?
2: I tant.
4: Pots. Sí, home, sempre.
1: Per favor. Jo vaig buscar informació de la Creedence, estava buscant durant el directe, i vaig ser... música d'anècdota. No, i vaig ser jo qui vaig detectar.
6: Sí.
1: Llavors, no sabia... No, o sigui, no volia quedar.
6: Jo quan era l'hòstia...
2: La rata ets tu? La rata ets tu?
1: I llavors vaig dir...
5: Sota les pedres.
1: Un oient...
6: Jo quan ho vaig dir, hòstia, ho he dit malament. Però dic, igual no s'entera ningú. I tu ets un desgraciat.
3: I una rata.
1: Però clar, jo en aquell moment vaig pensar... Jo no vull ser el típic nyanyinyi, ho has dit malament. Però vaig pensar... Està bé poder-ho esmenar.
6: No, ja
2: no, però
6: No.
1: Llavors vaig dir un oient.
2: Però l'acte de ratisme és encara pitjor.
6: Hagués preferit molt més que haver dit...
1: Però és que ara em sentia culpable.
6: Ho has dit malament. I jo hagués dit, hòstia, sí, perquè tinc el cervell fet una sopa.
1: Però ara, el tornar a escoltar el tall, m'he sentit malament.
4: Ara s'ha fet com supergros.
1: Perquè era com molt brut.
2: Un càrrec de consciència extrany.
1: Sí, de com...
4: Abraceu-vos,
6: sisplau. No, no hi ha cap problema. Estem...
5: Jo des del
6: tema de l'estudi del perdó.
5: Des dels xispis.
2: Sí,
5: clar.
4: Això et fa humà, Sergi. Gràcies. Això et fa persona.
2: Avui és el dia. Per sí.
5: Des dels xispis que no veia un acte de ratisme tan gran.
2: Però molt rata, eh?
6: Sí, però tu has sigut, però tu l'has posat, eh?
1: Sí,
5: hombre.
4: Com t'agrada.
1: Jo no em caso amb ningú. O sigui, deixant refredar
5: el cadàver. Sí.
6: Jo ja em pensava que allò ja havia passat.
1: Miserable.
6: Aquest matí, a les 7 del matí, he notat... Ai!
1: Tu l'has
6: una punyalada per darrere.
5: És que tinc una carpeta molt extensa. I l'altre dia vaig veure, ep, si aquest tall encara l'ha deixat.
6: T'haig de passar un.
5: Això no caduca.
4: Ah,
5: molt
4: ui.
5: Bé. Molt bé.
6: Que se't va passar per sobre i has posat un tall d'avui de la mateixa tertúlia.
4: Ui.
2: Ah. Epa, molt bé, aquí Santi. Aportant, sí, aportant a la causa.
5: Molt benvingut, i tant.
1: A veure, queden 10 minuts per arribar a les 12. Us sembla si la setmana passada vam dir que havíem de jugar aquest joc de meteorologia que li havien fet als alumnes d'una escola a la Mònica.
2: Ah, sí.
4: M'encanta. No me l'han fet a mi, és un projecte que han fet ells. Sí, perquè volien saber coses del temps i llavors, doncs, ja sabeu que avui en dia tot el tema del canvi climàtic i el medi ambient, doncs a les escoles es treballa molt i és molt important. Doncs ells van decidir fer un joc, fer-ne 80 exemplars i vendre'ls, i els han venut per després ells fer una activitat i una activitat relacionada amb l'astronomia.
2: Ah, molt bé!
4: Hi
2: ha esperança, eh? No tots els joves són...
4: Jo també ho vaig pensar.
6: Ho venien per comprar-se drogues.
4: No, jo vaig pensar més... Anem a Port Aventura, per exemple, o alguna cosa així, no? Una activitat d'astronomia. Llavors, és un joc que té diverses preguntes preguntes. Cada pregunta tens quatre opcions de resposta, només n'hi ha una de correcta, i darrere et posa la resposta, a més et dona una explicació.
6: Que bé.
4: I hi ha tres nivells diferents.
6: S'han currat, eh?
4: S'han currat molt.
1: Per tant,
4: i a més...
1: la gent des de casa, des del cotxe, la feina, també pot jugar amb nosaltres una estona i posar una mica a prova...
2: És un trivial del temps, no?
4: Sí.
1: Posar una mica a prova els coneixements sobre el temps.
4: Com vols que ho fem, això?
1: Que tots haurien de ser experts, perquè si alguna cosa que preocupi Catalunya és el temps.
6: Les targetes molt ben currades.
4: No, molt bé. Està molt ben treballat. És el meteojoc, l'han fet des de l'escola del Vinyet de Solsona, eh?
1: Home, grans.
4: Els nens i nenes de grans D. Sí, és com es diu la classe.
2: No, bueno, a Catalunya tothom és meteo i hi entrenem a futbol.
4: Sí, això és veritat.
1: Sí.
4: Si voleu, podem fer una mica...
1: Va,
4: una
1: sí,
4: mica.
1: Va, anem a posar.
4: Tenim el nivell verd, que és el nivell fàcil.
7: El fàcil, sisplau.
2: Ja, ja no ve d'aquí, tampoc.
4: Sí. Després tenim el groc.
1: Que jugui tothom amb nosaltres. Anem
2: al fàcil, el verd, també.
4: I com ho fem? Qui vol contestar?
1: Una mica en comú.
4: Vale, entre tots?
6: Sí. Sí.
4: Va,
6: sí. Igual, entre tots no fem un, eh? Vull dir...
4: No, va, comencem pel verd. Què és la neu? A, aigua en estat líquid. B, aigua congelada en forma de cristalls de gel. C, gel triturat. D, vapor d'aigua molt fred.
3: B.
6: B.
7: B.
6: Bé,
4: molt bé.
6: Bé, bé,
4: bé.
6: Molt bé.
4: Aigua congelada en forma de cristalls de gel. No cal que fem l'explicació, no?
3: No.
4: No.
6: Però està
4: això ja us ho faig
6: una idea. Està bé que pels crios llegeixin l'explicació ells a casa.
4: Clar,
3: sí.
7: Què més?
4: Amb quin instrument es mesura la velocitat del vent?
7: Oh.
4: A, l'anemòmetre. B, la baleta. C, el termòmetre. D, el pluviòmetre.
6: A l'A.
2: L'A.
4: Molt bé, va.
1: Bé.
6: És que portem tant temps sentint-te que...
2: És veritat.
1: Portem tant temps sentint-te.
6: Nosaltres som uns alumnes privilegiats.
2: Però això demostra que sentim a la Mònica i més o menys...
6: Se'ns queda alguna cosa.
1: No mentiu, ha sigut per descarte.
7: Estem amb les verdes, eh?
1: Última de verdes i incrementem nivell.
4: Amb quin instrument... Espera, deixa'm triar bé.
1: Si ara poses...
6: Si vas a mala hòstia, ja...
7: Dins les fàcils...
1: Si vas a pillar...
4: Era per fer una...

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a Munt.es.
1: De la Terra, doncs hi ha aquesta desviació dels vents que fa que els anticiclons girin cap a una banda i les depressions cap a l'altra.
2: D'acord.
1: Un dia us ho explico amb un experiment.
3: Massa complicat, massa complicat. Com he de saber això? Si presento el diàleg.
1: Vale. A veure, on és més alta la pressió atmosfèrica? Aquest és groc, eh? És el...
3: Va.
1: A la muntanya, al nivell del mar, a l'Everest o a l'espai?
2: Ostres, és bona aquesta.
1: La pressió atmosfèrica. Sabeu què és la pressió? Com es defineix?
3: És
1: com el pes de l'aire que hi ha sobre els nostres caps. Com més pesa
2: a l'Everest... Al nivell del mar.
1: Al nivell del mar.
3: Clar, sí. Clar, clar.
1: Com més avall, com més columna d'aire tinguis sobre el teu cap, més et pesa, per tant, més pressió. Amb alguna més?
2: Sí.
3: No paris.
4: Torna al nivell alt, Mònica.
3: Torna al difícil, però un altre, que no sigui...
1: A veure...
4: Els corguis, no.
5: Els gossos, no.
1: Com es diu el fenomen òptic de l'arc de Sant Martí?
2: Ostres.
1: A, la reflexió de la llum. B, la refracció de la llum. C, la reflexió i la dispersió de la llum.
3: Uf.
1: O D, l'ombra dels núvols.
3: La C.
1: Sí.
2: Aquí està la Santa del Capellà.
1: Passa de tot.
2: A veure, una altra... Ara deixem uns segons perquè la gent...
3: No, però és una mica Carlos Sobera, eh?
2: Sí, ha deixat molt bé, molt bé.
5: A casa de l'enjugar i no poden.
2: Sí.
1: Una altra. Què són les aurores boreals?
5: Home, que maques.
1: A, núvols de color verd i liles a l'atmosfera. B, llums naturals al cel produïdes per partícules del sol en contacte amb l'atmosfera. C, reflexos del gel polar. Bé, llums artificials produïdes per drons que sobrevolen el cel.
2: Home, jo diria que amb els teus amics l'última passarà la B.
3: Molt bé. Aquesta era a nivell difícil?
1: Aquesta era difícil.
3: Compte.
2: Que igual tenim una càtedra de física.
3: Ara resulta que física no és tan difícil.
1: Va, què és una tromba marina?
2: Ostres, vols una tromba marina?
3: Però què és això?
4: Entre això i el dia aquell que li va tirar la canya a la que imitava la gavina.
3: Ah, sí, sí. D'una forma com molt poc.
4: No, li va dir, no sé, t'estàs poniendo, no sé què.
3: Sí. Subtilesa no és el fort avui.
1: Va. A, pluja intensa.
2: Sí.
1: B, un remolí d'aire que es forma sobre el mar. C, aigua contaminada. D, un corrent marí.
3: B.
1: Molt bé.
4: Chemtrails.
1: Si
4: què són els chemtrails? Aquesta no surt?
1: No, no són aquest. No. Amb quin instrument es mesura la humitat? Baròmetre, humímetre, higròmetre, anemòmetre.
3: Sí.
1: Molt bé.
2: Higròmetre.
3: Jo he de dir que jo
5: sou
3: faig trampa.
5: Molt bons.
3: Perquè jo he conviscut molts anys amb meteoròlegs a nivell de feina.
2: Bueno, clar.
3: Has parlat tant del temps durant...
1: El mèrit és escoltar,
5: sí.
1: Perquè jo a vegades tinc molta gent al meu costat que quan surto de l'estudi em pregunta quin temps farà.
2: Però pregunto, Mònica.
6: I no miro a ningú.
2: Per què higròmetre?
1: Ostres, per què el nom de... Per què higro?
2: Per què higro?
1: Aquí m'has pillat.
2: Podeu estar a la darrere.
6: No? Hidròmetre seria, no? Vols dir?
1: És higròmetre.
2: Però ha dit higro.
1: No? Sí, és higro.
3: Sí, higro.
1: Sí.
6: Pues perquè van decidir, es van equivocar i van posar higro en lloc d'higro.
3: Una altra cosa, l'embudio fent de rata.
1: Sí.
6: Buscant-li les pessigolles.
4: Mira, hi ha un oient que pregunta.
3: Hi ha un oient que diu que són tots uns imbècils, no?
6: Hi ha un oient que diu que higròmetre...
5: Un oient
4: pregunta
3: Hi ha un oient que pensa que són tots idiotes.
5: Quan diguis un oient diu, no
3: creurem. Ara, si algun cop dius, hi ha un oient que ens està preguntant, pensarem, és la rata...
6: És la rata. I si no hi és aquí, és de la redacció.
3: Sí.
1: T'estic buscant, ho sabies. Què, marxem?
3: Sí, jo estic pensant ara...
4: Però
3: com
4: això no ho va estudiar a la carrera.
3: De...
4: Estàs buscant, Marica?
1: Sí.
4: I gròmela. Vaig a buscar-ho aquí, també.
2: Vaig
4: al xat que tinc amb els oients.
6: No és tan important, no?
3: No caldria.
1: Un higrómetro del griego. Humedad, medida...
4: Veus?
1: Un higrógrafo.
4: Veus? Sí. Ja t'ho deia jo.
3: No ens ha convençut, eh?
1: No,
6: ni
1: tampoc.
3: No calia.
6: A l'audiència què diu? Sergi?
4: L'audiència diu que...
1: Què diuen els nostres?
3: No, però aquest joc està molt bé, eh?
1: Molt bé, sí, està molt bé.
6: Felicitats als nens, aquests.
1: Sí, moltes gràcies per enviar-lo, eh?
6: De Solsona.
1: De l'escola El Vinyet.

0: El vinyet. Funciona.
1: Molt bé. Sí, sí, un fort sí, aplaudiment. Quina
2: meravella, el vinyet. Bravo.
3: Visca el vinyet. Moltes gràcies
1: avui
3: per enviar-nos
2: el
3: joc.
2: Això.
3: Gràcies per enviar-nos un joc.
0: I visca Solsona. I s'ha de dir que el, codem, el disseny, i això és
3: boníssim.
0: De la, de les tanteres.
4: Jo crec que després d'això el papa hauria d'anar a Solsona, també.
5: No, però ja veuràs com és una persona escriurà pensant, dient, on es pot comprar això?
2: Ja.
3: Sí, sí.
5: Ja veureu, eh? O sigui, això funciona així.
0: Perquè si algú em volgués obtenir per col·laborar amb el projecte d'astronomia, això ho podem fer o no?
3: Pel que m'han explicat ells, ja els han venut, els 80.
2: Uau,
3: que tenien.
2: Molt bé.
3: No sé, podríem dir-los si en volen fer més.
5: Jo no hi ha
3: però, clar, hauríem de tenir gent que els volgués comprar, llavors els farien, no? Suposo, segons
4: es posin
3: demanda.
4: En contacte amb l'escola El Vinyet de Solsona.
3: Sí. Exacte.
5: Hi ha una cosa que es diu fer el pre-order, no? Que en funció de la clar. Gent que ha comprat, fas una sí, tirada sí. De, clar. Jo què sé, 100.
0: Anem a resoldre el tall guanyador del diàling, que és... Santi Jiménez.
4: Oh! Però sí que la crida és un dels
0: meus favorits. Ostres.
6: Molt bé, és la
5: primera
6: vegada.
5: Sí, és la primera.
0: No m'ho esperava, eh?
2: Aquí poso en dubte.
0: Qui s'endú el xec de 100 euros Condis, l'abonament doble pel Magnífic Fest de Lleida, el pack de 4 entrades per l'experiència immersiva als últims dies de Pompeia i l'exemplar signat del llibre Quin embolic Goa, de Míriam Tirado?
7: L'Arnau Castellà.
0: Home. Doncs mira.
2: Home, felicitats.
0: Que ho deixi tan bona,
4: Santi.
0: I a l'oient que... Que ho va fer possible.
2: Tot gràcies a l'Oriena Múdio.
0: Que tingueu molt cap de setmana.
2: Adéu.
0: Fins dilluns.
4: Adéu, adéu.
0: Bon matí. Adéu, adéu, adéu.
8: RAC 1 Notícies. Violeta Martos.
9: Bon dia, són les 12 a aquesta hora de començar la manifestació unitària dels docents a l'Arc de Triomf de Barcelona. Mestres i professors demanen que el Departament d'Educació cedeixi i que signi un nou acord amb els sindicats que garanteixi una baixada real de ràtios. Les protestes, però, han arrencat de bon matí. Alguns mestres han tallat la Ronda Litoral, l'AP7, la C33 i han entrat als serveis territorials d'educació del barcelonès. Anem ara cap a l'Arc de Triomf de Barcelona. Eulàlia Carrascal.
10: Sí, ara mateix a l'Arc de Triomf de Barcelona hi ha centenars i centenars de mestres i professors que s'estan manifestant, però encara en falten moltíssims més perquè han d'arribar les tres columnes que sortien des de diversos punts de la ciutat, una des de Plaça Espanya, una altra que venia des de Llobregat a la parada del metro de Foc i l'altra des del Besòs a la parada de Renfe de Sant Adrià del Besòs. Ara aquí mateix l'ambient hi ha moltíssima gent amb samarretes grogues i hi ha diverses pancartes on hi podem llegir, per exemple, la dignitat educativa ha guanyat, ni hubo dimissió o més mestres, menys pantalles. Els sindicats que han convocat la manifestació, USTEC, CGT, la Intersindical, CNT i COS, demanaven aquest matí que es fessin canvis, exigien al Departament d'Educació que rectifiqués i també s'estumen a la vaga de dimarts que ve que coincideix amb la visita del Papa.
11: Crec que... Els professors els paguen poc diners i perquè els paguin més.
12: Perquè hi hagin més nens a les classes i que hi hagin més professors i professores.
13: Volem una educació pública de qualitat.
14: Són més nens a classe.
10: Aquest no era el tall que volien tirar dels sindicats, però bé, és cert que en aquesta manifestació també hi ha molts nens i nenes que se sumen en aquesta protesta i que tots coneixien les reivindicacions del professorat. Ara, quan arribin aquestes tres columnes que falten, començaran a baixar tots pel passeig Lluís Companys fins a arribar al Parlament i allà faran uns actes finals. Segons el Departament d'Educació, de moment avui el seguiment de la vaga ha estat de gairebé un 9%, que està una mica per sobre de l'última vaga general que es va fer ara al sector educatiu.
9: Gràcies, Eulàlia. La consellera d'Educació, però, avisa als sindicats que el temps de la negociació ja s'ha acabat. En una entrevista al Món RAC1, Esther Niubó ha assegurat que parlarà amb tota la comunitat educativa, però descarta ampliar el preacord tancat la setmana passada.
15: El moment de la negociació, doncs... acabat, no? És veritat que aquí teníem aquest preacord, que insisteixo, dels quatre sindicats que van signar la setmana passada és només un que se n'ha desvinculat i em sembla que el marc, no? El marc de negociació que teníem, que eren aquests 2.000 inicialment i han acabat amb 2.700 milions d'euros, és un marc suficient i realista per poder avançar.
9: Niubó també descarta dimitir, tot i la petició d'alguns sindicats i partits de l'oposició. I mentrestant, els Mossos d'Esquadra mobilitzaran 5.600 agents addicionals per l'arribada del Papa. Avui han presentat el dispositiu que han batejat com a Albus a les portes de la Sagrada Família. Anem cap allà, Joel Penya.
1: El dispositiu el formaran pràcticament tots els grups especialitzats dels Mossos, TEDx, Canina, entre d'altres, i tindrà tres grans focus més enllà de la seguretat del Papa: la mobilitat al país, la gestió d'aglomeracions i evitar un repunt de la delinqüència ordinària. El coordinador Joan Salamanya admet que ja està pendents del que puguin fer els docents durant la vaga.
6: Tindrem la mirada posada també, com no pot ser d'una altra manera, com és en altres casos, en què hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de l'exercici i del dret de mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar aquestes dues qüestions que ens podem trobar i alguna altra que ens apareixerà també.
1: I recorda que ara Catalunya està en un nivell 4 sobre 5 reforçat d'alerta terrorista i també treballen de fa mesos en aquest àmbit.
9: I el PP citarà per la via d'urgència la directora de la Guàrdia Civil al Senat per tal que aclareixi les seves reunions amb Leire Díez, que qualifica d'extrema gravetat. Així ho ha anunciat fa una hora. El ministre de l'Interior insisteix que li manté la confiança a Madrid, Jordi Armenteres.
7: Sí, Fernando Grande Marlaska diu que no canvia res, tot i les darreres revelacions que si Mercedes González es va reunir amb Leire Díaz, va ser per altres temes i no per conspirar.
16: En ningún momento me dijo ella que hubiera mantenido ninguna reunión con Leire relativa a los hechos objeto de la trama, relativa o donde se hubiera hablado directa o indirectamente de la misma.
7: Un altre ministre, Félix Bolaños, defensa Pedro Sánchez dient que en cap cas hi ha cap acusació al sumari del cas Leire. A tot això, l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, ha emès un comunicat ara fa poc més d'una hora dient que tot el que surt de la UCO és fals i l'acusa de destrossar persones en comptes d'investigar delictes.
9: I el Primavera Sound retornarà l'import de les entrades als assistents que hi van patir les cancel·lacions dels caps de cartell del festival per la pluja. En un comunicat asseguren que els concerts de Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal es van suspendre per seguretat als dos escenaris que estaven més exposats al vent. El festival assegura que dilluns es detallarà exactament l'operativa de devolució d'entrades i garanteixen que avui es reprendrà l'activitat amb normalitat. I ara els esports.
17: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
18: Posat a Raúl Fernández i a Pedro Acosta i ha tornat a ser el més ràpid després de la caiguda d'alemans el mes passat, que el va tenir 3 setmanes de baixa. El seu germà Àlex no corre perquè continua lesionat. A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha renovat Lucía Vallejo fins al 2028. La lateral és una de les capitanes de l'equip, a més de la segona jugadora amb més minuts de la plantilla aquesta temporada. D'aquí a menys d'una hora, el Barça d'handbol juga als quarts de final de la Copa del Rei. El rival és el Valladolid i el partit es juga a Alacant. En cas de guanyar, es trobaria a les semifinals amb el guanyador del Nava Conca. I avui a les 9 del vespre, en directe a RAC+1, en bàsquet, el Joventut rep el Baskonia a l'Olímpic de Badalona amb l'obligació de guanyar per no quedar eliminat als quarts de final de la CB.
9: I pel que fa al temps, s'espera una tarda de cel mig ennuvolat i amb alguns ruixats cap a les comarques de Girona i les del nord de Barcelona. Les temperatures quedaran més frenades que ahir, entre els 24 i els 28 graus de màxima, i el cap de setmana tornarà a pujar la temperatura i s'esperen alguns ruixats de tarda, sobretot dissabte, al Pirineu i Prepirineu.
8: Minut a minut de RAC1.
19: Més fàcil.
8: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
19: Actualitzada.
8: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
19: Renovada.
8: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
19: Escolta.
20: Ciutadans de Catalunya.
8: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
21: Gràcies.
3: Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
21: Sarrià, Sant Gervasi.
22: Bé!
21: Sant Genís.
22: Bé!
21: Cornellà.
22: Bé!
21: De Coloma de Cervelló.
22: Bé!
21: Castellvinc.
22: Bé!
21: Bellaterra.
22: Bé!
21: Poble de Segur.
22: Bé!
21: Solsona.
22: Bé!
21: Sant Cugat.
22: Bé!
21: Manresa.
22: Bé!
21: Lloret.
22: Bé!
21: Martí de Provençals.
22: Bé!
21: Breda.
22: Bé!
21: Sal.
22: Bé!
21: Sabadell.
22: Bé!
21: Esplugues.
22: Bé!
21: Eixample.
22: Bé!
21: Sagrada Família.
0: Benvinguts a la competència en programa d'humor basat en fets reals.
3: Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
0: Bon dia, Òscar Dalmau.
3: Avui hi ha Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó.
0: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
3: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
0: Heu de saber que les vagues no s'aturen...
3: Boca pecadora.
0: Què diu,
3: no es diu vagues.
0: Eh?
3: Ara es diu dones amb ansietat.

0: Oh, que no té res a veure. Parlo de les vagues de mestres i de professors.
1: Allò que no treballen.
0: No treballen, sí, no. Sí, allò que lluiten pels seus de drets. Sí, sí. Exactament. Però treballen el doble. O no cobrant, sigui com sigui.
1: Avui,
0: de professors, mestres, les de biblioteques que es fan a tot el Principat, la de metges, que fan vagadores extres.
1: Sí, realment, em sembla fortíssim. Sí. Veient, és que... Fixa't tu, que m'has arribat aquí al mòbil, veient les imatges...
0: Sí, les imatges a la Ronda de Dalt a Barcelona, tallada...
1: Què?
0: Són imatges... I la manifestació...
1: Però de què parles?
0: Parlo dels professors, evidentment, les imatges que ens han deixat... Que ens ha deixat
1: jo dic les imatges... Home, les imatges del dia...
0: Del dia de quin dia?
1: Ui!
0: De què parla?
1: De què parla? Home, les imatges dels mangos?
2: No.
1: Que no us heu vist, les imatges aquestes que publica La Vanguardia avui?
0: No ho sé.
1: Cada dia hi ha notícies?
0: Sí, no.
1: Estem enganxadíssimes, eh?
0: Prou, per favor. Un altre cop, no.
1: Però ho heu vist o no?
0: No.
1: Que ahir explicava al País que el personal de servei del pare... assegura que el pare i fill no sortien mai a passejar junts.
2: Sí, ja ho vam explicar.
1: I els Mossos, que van revisar 10 anys de missatges de mòbil entre pare i fill, només van trobar el missatge d'una excursió. La de Collbató.
0: Bueno, el que sigui. I la novetat on és? O sigui, tot això ja ens ho va explicar.
1: Pues avui la novetat és que La Vanguardia... Si ho publica La Vanguardia és paraula de Déu Nostre Senyor.
0: Bueno,
2: la Maica Navarro.
1: La Vanguardia publica les fotos... La Maica?
2: Sí, és de La Maica Navarro, l'article. Oh!
1: Mai que jo som íntima.
0: Sí, home, sí. Explica'm en una altra.
1: Mai que si ens estàs escoltant, truca.
2: Està treballant.
1: Bueno, doncs això, és La Vanguardia, que és la Maica.
0: Sí. Bueno, la Maica i...
1: publica les fotos que la defensa ha estat buscant entre els àlbums familiars i ha trobat del fill i el pare fent una excursió preciosa.
0: Molt bé, perfecte. Felicitats.
1: Una!
0: Sí.
1: Per tant, escolta'm, jo crec que... la jutgessa ja pot tancar el cas de dir, escolta, no hi ha caso.
0: Per què diu?
1: Pues perquè deia la jutgessa que no sortien mai a passejar i el personal del servei diu que no sortien mai a passejar.
0: Sí.
1: Que comprin avui La Vanguardia.
0: Que surten passejar.
1: Un dia van sortir a passejar.
0: Felicitats.
1: Vull dir, ja està.
0: Bueno, sí. Doncs,
1: ja està, home, ja ho tenim.
0: Ja està, jo crec que aquest tema...
1: I de quan són les imatges?
0: I a mi que m'explica, no ho sé de quan són les imatges.
1: La imatge... És que són d'aquest any?
3: No, són d'aquest any.
1: No. És el de l'any passat?
3: No, són de l'any passat. No.
1: Del 2024, que van fer una excursió el 2024?
3: No, és del 2024. No.
1: Del 2023?
3: No.
1: Van fer una excursió el 2022?
3: No, són del 2021.
0: Quasi,
1: bueno, escolta, doncs van sortir a caminar junts fa 5 anys. Sí, bueno, doncs escolta'm, ja està. Doncs ja està provat tot el que va passar a Collbató. Va ser un accident. Bueno, jo només per aquestes fotos ja es veu que sí que eren molt amics. Fixeu-vos-hi bé.
2: Escolti, els advocats de Jonathan han dit que han distribuït aquestes imatges on se'l veu amb el seu pare caminant per un camí de ronda a una illa grega fa 5 anys, com deia vostè, per demostrar que sí que havien fet excursions junts plegats abans.
1: Una illa grega.
0: Sí, li agrada el tema.
1: Que bonic,
0: Que bonic.
1: I que bé que s'hi menja a Grècia, també.
0: Depèn del dia, del moment.
1: Tenen aquell formatge que sembla por expand, però, per sort, l'han fet saladíssim, i dius, bueno, mira...
0: El formatge feta. Crec que es refereix al feta, no?
1: El feta, això,
0: sí. Sí, molt bé. Doncs ja en parlaran altres programes d'aquestes fotos, d'un camí de ronda...
1: Pot ser que aquesta família només fes caminades per camins on hi ha un penya-segat. Escolta'm.
2: Bé, és cert que aquest camí de ronda...
1: Podem anar a caminar, per exemple, per la pista d'atletisme de l'estadi Lluís Companys.
0: Sí, home, i tant.
1: Que és tot pla. No hi ha perills a banda i banda.
0: No, clar.
1: Doncs no, es veu que no.
0: Si no trobes un concert...
1: Els agradava, doncs, bueno, escolta'm.
2: Sí que és veritat que hi ha aquest camí de ronda, que hi ha moments en els veu les imatges, doncs, que hi ha una mica d'espadat i es veu al mar i així.
1: Ja. Bueno, ja ho diuen en castellà. Tanto va el cantabró a la fuente, que al final...
0: Res a veure. Doncs això, que continua aquest serial, que ja trobareu que hi ha filtracions d'una banda de l'altra, i tot això, abans de tancar la instrucció i d'anar a judici, que ahir vam dir que la cosa estava...
1: Sí, acaben anant, eh?
0: Sí.
1: Bueno, el judici ja fa dies que va, eh?
0: No, ja.
2: No, està a la fase d'instrucció, ara.
1: El judici bo és el que estem fent aquí ara.
0: No, home, no. Però,
1: vosaltres de quin equip sou? Equip jutge o equip del fill?
0: No, però cap de les dues coses. O sigui, un judici és fins que no arribi... Escolta...
1: Que avorrits que sou els homes!
0: Home, és que...
1: Per la mort de Déu, per una il·lusió que tinc jo!
2: Però que... Quina il·lusió de fer salsa d'un tema que és gravíssim.
1: Però si la salsa és la gràcia de la vida, home.
0: La salsa de la vida, la salsa és la salsa de la vida. Bueno, avui a la competència hem de parlar d'altres qüestions importants. Parlarem de la pluja que va alterar ahir al vespre, per exemple, la Patum de Berga i el Primavera Sound.
1: Sí, el Festival de Barcelona, que va haver de suspendre els concerts més importants de la jornada.
4: Uah, sí, la Patum i el Primavera, les meves dues festes tradicionals preferides de Catalunya.
1: Bueno, no crec que em puguis dir festes tradicionals com si fossin el mateix.
4: És veritat.
1: Una cosa és la Patum, l'altra Primavera Sound.
4: És veritat, la Patum últimament està perdint l'essència. Home, hi ha molta gent de fora...
1: Que no et sentin els de Berga, eh?
4: No, no, si estaran a favor de més que...
5: Estan tots dormint, em sembla.
4: No, exacte. No, punt número 1.
1: Dormint la mona. No. T'ha faltat acabar la frase.
5: Sí, volia dir això.
2: No, però justament els organitzadors de la Patum el que deien és que últimament hi va molta gent que es pensa que allò és un correfoc i que té unes sèries d'actituds que no contribueixen a la seguretat, sobretot.
4: En canvi, el Primavera Sound o Primavera, com li diem als entesos, amb el propi nom...
1: Vas d'entès, ara?
4: Sí, bueno, Primavera Sound.
1: El Primavera.
4: Que es fa allà...
2: El Primavera.
4: Allà...
1: D'on es fa?
4: Davant de la mina. Sí. Doncs el Primavera Sound, doncs, amb el propi nom ja indica que és una festa natural, Primavera, que surt de la terra, com els pèsols, les patates o els tomàquets cirerols. Aleshores, doncs, és com anar a l'hort.
1: Però tu vas anar al Primavera Sound.
4: Sí, bueno...
1: Primavera, que en diem els entesos.
4: Exacte, no vaig ser l'únic d'aquest equip. Els joves hi vam anar amb tromba. Avui, per exemple, les cares de la Noelia i el Manel per si soles ja parlen, no? Sí. Parlen i diuen 92 anys.
1: Però deixa estar la Noelia i el Manel, que ara parlàvem amb tu.
2: A més, la Noelia ja tenia 92
4: anys. Està acabant amb tot l'ecosistema de sales, no? I al final, doncs, és l'ultra-bilibar, l'exergació.
1: Sí, sí.
2: No? Estàs criticant la primera, però ara et va agradar molt anar-hi.
4: Sí, és que va ser fantàstic. Vaig anar a la primera fila a tots els concerts, ahir.
1: Però si van suspendre molts perquè va ploure molt.
4: Per lo que sigui, eh? O sigui, potser per això vaig poder estar a tocar de l'escenari principal, també.
1: Que no fos
4: això. No, és que se sent molt bé al costat de la taula de so. Doncs, bueno, doncs, vale, d'acord. Però quan vaig tornar a casa, el que vaig fer és que, vaig posar un directe a YouTube de la Baguia.
2: Que va suspendre el seu concert, sí?
4: Sí, però amb
1: a YouTube. Era un concert antic.
4: Sí, clar.
1: I?
4: Bueno, però ella semblava com d'ara.
1: Ahir
4: me la vaig trobar a la Diagonal.
1: Ah, sí?
4: A la Baguia, i vaig començar... I em va donar un euro.
1: Bueno... Ara fas conya, però fa dos dies amb l'Òscar Andreu, que estàvem parlant allà a la plaça Francesc Macià esperant un taxi, mitja hora vam estar xerrant, i de cop i volta ens girem i estava esperant el taxi ella. Sí. Se'ns va avançar.
4: Se'ns va avançar.
1: I el va agafar ella.
5: Va dir, em puc fer una foto, senyor gran dictat?
1: No, no, no, no.
2: No es va reconèixer,
5: no. Es va reconèixer.
1: Jo crec que no.
2: I no va haver dos senyors grans i van dir, no, els senyors grans primer.
1: El primer.
4: És que es veu que treballa aquí, a la caixa, baix.
1: Sí,
5: sí, al Mediamarkt.
1: Sí, al Mediamarkt.
2: Que si era de dia, bat guia de nit.
4: Bueno, ahir va ser una gran nit per mi, perquè vaig anar a casa, me vaig posar concerts en directe al YouTube, que estan tots, i mai he tingut tants amics, no?
1: Però si estaves sol a casa, no?
4: Bueno, per això estava jo i...
1: Bueno, va, descansa, Jean-Paul, vinga.
4: Quina hora és?
1: Tenim en Juli Pijolí, president de la FEBARIL, Federació de Bars Il·legals de Catalunya. Bon dia.
4: Bon dia.
1: Bon dia.
4: Bon dia.
1: Bon dia.
4: Què és dia i què és nit, no?
1: Bueno, ara és de dia. No tenim finestres ara aquí a la planta 3.
4: Si no tenim finestres, com ho pots asseure?
1: Bueno, perquè tenim una pantalla aquí, a la pantalla...
4: Una pantalla. A través de la pantalla. El dia són uns bits.
1: Hi ha una fotografia.
4: Hi ha una fotografia.
1: Què és de dia?
4: Sou gallines. Esteu tancades en una farm.
2: És veritat que és una fotografia on la Sagrada Família està per construir encara.
4: Ah, exacte. I hi ha un avió que no es mou.
1: És veritat.
4: Hi ha gent que està sospitant que no... Que està apagat massa per un vol que no va enlloc.
1: Mira si hi havia fotografies per pujar.
2: Sí, tenim unes fotografies.
1: Si en tenen una amb un avió. Molt bé.
4: Quin dia és? Aquí és el bé i aquí és el mal.
1: Estàvem parlant del Primavera, Juli.
4: Sí, què és legal i què és il·legal?
1: No, d'això no, ara no, ara no.
4: La vida no és blanquinera, jo dius, Josep Pla, la vida és un color gris, una gamma i tal.
1: Sí, color gris, sí.
4: Sempre que no prenguis una mica de BCD, no? Que aleshores la vida és una mica taronja, una mica verpom, una mica Pantone. La vida Pantone.
1: La vida Pantone, sí.
4: No, 4D, 5D.
1: Sí. Juli, com a expert en festivals de música...
4: Sí.
1: Què et sembla el Primavera d'enguany, que es van suspendre els concerts, el públic s'ha queixat perquè no hi havia prou informació de l'organització, no sabien si s'havien cancel·lat els concerts o no, pendents d'una pantalla, una altra que va caure no va funcionar...
4: Jo sóc de bars il·legals, per mi això és un dimarts qualsevol. O sigui, un despropòsit. Jo he estat en molts festivals on no hi havia música i això no passava.
1: També s'havien suspès actuacions per la pluja?
4: No, havia mort el disc jockey.
1: Havia mort el disc
4: jockey. Feia dos dies i aleshores, fins aleshores, ens van adonar els festivals bons són els que hi ha no cal ni la música.
1: No?
4: La música ve de dins, ho sabeu.
1: Segur?
4: La música ve
1: de dins?
4: La música és al teu cap. Jo recordo un festival a Bulgària, Monomacó, Bulgària.
1: Bulgària,
4: era
1: sí.
4: Era una clariana d'un bosc de Bulgària, al centre del país. La clariana era el centre, el centre, el centre, el centre, el rovell de l'ou del centre, el pinyol.
1: Sí?
4: Sempre hi ha una festa. festa allà.
1: Sí, un festival a Bulgària, Juli, centra't, d'acord. Què va passar?
4: En aquest festival no hi havia cap de cartell. De fet, no hi havia cartell ni escenari, només bona gent ballant en silenci durant 72 hores.
1: 72 hores ballant?
4: Sense música de fora, sempre amb música de dins, que sortia de dins. Al cap de 72 hores ballant, comences a veure com la teva mà deixa una estela en l'aire i pots moure la realitat. No? I just en aquell moment va arribar Hristo Stoichkov amb 50 persones més muntades en un quad. Cadascú amb un quad, no en un quad amb 50 persones.
1: Ja.
2: Que podria ser.
1: 50 quads, no?
4: Sí, 50 quads. El quad és el bicing de Bulgària, no?
1: És 50 persones,
4: sí. Ens van mirar la cara, aquells 50 búlgars, ens van assenyalar i van dir tots a l'uníson. En Materra del Vallès, tres turons fan una serra, quatre pins, un bosc espès, cinc quarteres, massa terra. Com el Vallès no hi ha res, potser Bulgària, ves.
1: Bueno, escolta, deixem-ho aquí. Amics, gràcies, Juli, eh? Deixem-ho aquí perquè avui a la competència també hem de parlar de bicicletes, oh, no de quads.
0: Les bicicletes, sí. No hi ha res que ens pugui fer més por a la gent de la meva edat, sí, que les bicicletes.
1: Fan por les bicis, avi.
0: Som gent que hem superat guerres, postguerres, dictadures, fam, la merda que hi hagi ara, però si una bici ens passa a menys de 5 metres de distància, jo ja veig la cara de la mort, eh? Jo la gent que va sobre la bicicleta els veig amb una dalla, directament.
1: Per respecte, eh?
0: Home, per respecte, perquè els veig... Bueno, jo...
1: Doncs la Junta... No. Avi! Avi!
0: Us coneix el concepte de xuparrodes?
1: Avi! Però... Doncs l'Ajuntament de Barcelona deia, ha anunciat que l'any que ve traurà totes les bicicletes compartides que es lloguen a través del mòbil pel mal ús que en fan els seus usuaris.
0: Exacte, ja sabeu que no són exactament les del bicing, sinó les altres.
1: Va!
0: Un moment.
1: Va!
0: Conrad Consum, de l'Agència Catalana de Consum. Bon dia i bona hora.
1: Ara què passa? Ara què es queixen els consumidors? Quina és la queixa? Aviam.
0: Els consumidors no.
1: Quina és la moda?
0: Això que l'Ajuntament no renovarà, l'Ajuntament de Barcelona, les llicències de les 7 empreses que en aquests moments tenen 3.500 bicis a tot Barcelona, d'aquestes que pots deixar aparcades a qualsevol lloc.
1: Bé, qui diu aparcar-les, diu deixar-les tirades a qualsevol lloc.
0: A fe de Déu que ho fan, eh? Això no afectarà el servei de bicing, que és públic i té les seves estacions delimitades.
1: Hòstia, però que ens hem begut l'enteniment, o què?
0: Per què?
1: Està fotent l'Ajuntament. Tu saps les queixes que em poden arribar d'usuaris del bicing?
0: Ja.
1: No, que no es carreguin les bicicletes de lloguer, que ara els guiris vindran en allà a agafar el bicing, ja no tenim prou bicis del bicing, que només hi ha bicis del bicing a la part alta de Barcelona, perquè la gent només les agafa per baixar, però després qui és el maco que després puja fins a dalt de tot?
0: No, clar, has de tenir...
1: Pedralbes està plena de bicicletes, Sarrià, Sant Gervasi.
0: Pedralbes potser no,
1: però... Però canvi, canvi la Barceloneta.
0: La Barceloneta, sí.
1: La Barceloneta vol pujar.
0: Sí.
1: No hi ha res.
0: Has d'esperar, hi ha cua de gent esperant que gent que vingui de Pedralbes acabi amb la bicicleta.
1: Efectivament. Bueno. Mira, si tant et queixes per poder anar amb bicicleta, escolta, haver estudiat.
0: Molt
1: i
0: bé.
1: Treballa.
0: Sí.
1: Aquesta gent que va tant en bicing. Treballeu, hòstia, i guanyeu un sou. Sí. I compreu-vos un cotxe per anar pels puestos.
0: Bueno,
1: sobretot no vingueu a consum emprenyar, hòstia.
0: Molt bé. No és això. De tota manera, la bicicleta és un sistema de transport que treu cotxes, motos dels carrers...
1: El que cal treure del carrer és la gent.
0: No, home, no, però com ha de treure la gent del carrer?
1: La gent, les persones, són el problema.
0: Bueno, sí, però què farem?
1: No sortiu de casa, hòstia.
0: Sí.
1: No em parleu.
0: Bueno, veig que avui...
1: És un consell de l'Agència Catalana de Consum. Pràcticament sempre al vostre costat.
0: Sí, i avui també hem de parlar de la selectivitat, perquè al País Valencià hi ha hagut queixes perquè els exàmens en català tenien faltes d'ortografia.
1: No, si encara us queixareu, hòstia.
4: Home, és que...
1: Per mi el català dels exàmens té de ser com el català del carrer, no?
0: Sí.
1: Castellà.
4: Mira... Una cosa, perdoneu. Ja sabeu que hi ha tota una estratègia al País Valencià, al Principat, a la Franja, a les Illes, a la Catalunya Nord, per acabar amb el català i que, malgrat tot, no poden anar nosaltres. I això és una altra estratègia. Mm. Saps què hauria fet jo si em trobo un examen de valencià, és a dir, de català, amb errors ortogràfics? Què hauria fet jo?
1: Què?
4: Exacte, declarar la independència al bell mig de l'examen, agafar les armes, alliberar el país, destruir els repetidors de les teles espanyoles i, finalment... anar a fer un arrosset amb els meus cosins de País Valencià. Tu creus que els exàmens de final de batxillerat de França hi ha errors ortogràfics en francès?
1: A les preguntes, eh? Tot això és a les preguntes.
4: Exacte. No, clar. No els són exàmens... els alumnes. Són algú que ha fet això o algú que ho deu haver retocat. Tu creus que a la Gran Bretanya, com es digui ara, s'equivoquen amb l'anglès de l'enunciat?
1: Imagina't que llengua i literatura castellana...
4: Sí.
1: Hi ha errades en els enunciats, eh? Faltes d'ortografia.
6: Viene lo pipi de biga y te corta los huevos, eh?
4: M'entens? Tu creus que a Alemanya hi ha errors en l'alemany? Si n'hi hagués, no ho sabria ningú, perquè, com que és un idioma inventat, no es notaria. Alemanya, no? O sigui...
1: Bueno, això també del Florentino, no en parlem o què?
0: Ara, però, hòstia, no. O sigui, avui hi ha tot de temes...
1: No. Ojo. Ojo al matí.
0: Què?
7: Jo no he dit Florentino.
0: No, ja l'he entès quan ha dit. Sí, és com...
7: Florentimo.
0: Sí, ja, ja, sí.
7: Ojo, eh?
0: Què ha de dir ara?
7: A veure. Florentino Pérez va anar ahir al programa del millor periodista d'Espanya.
0: Qui és?
7: Iker Jiménez. Bueno. Un home centrat.
0: Sí?
7: Centrat justament al mig de l'ultradreta. Concretament, que és el millor centre.
0: Sí, això que hem llegit avui, que el president del Madrid va fer una entrevista on va prometre un fitxatge...
7: Escolta'm, ahir criticaven que si Florentino Pérez, és que, claro, no ha volgut anar a l'Hormiguero. Porque Florentino tiene pánico de enfrentarse a las preguntas de dos hormigas.
0: De dos hormigas.
7: De dos hormigas.
0: Ah, de dos hormigas.
7: Que no son dos hormigas, que son dos señores de rodillas debajo de la mesa que llevan 20 años así. Que ya ni con rodilleras pueden paliar el dolor articular que sienten. Ni Radio Salil. Es imposible esta pobre gente y tallaires.
0: La diferencia es que nosotros com a titellares estem asseguts i estàs a taula.
2: L'altre seria que la posessin la taula molt alta i que aquesta gent pogués estar dreta sota de la taula.
4: A un pàrquing de Granollers, a una menys 3. Si tu estàs a la planta menys 3, pots agafar la formiga i te surt a la planta menys 2.
7: Sí, no? Però el problema no el tenen a més de genoll, també d'espatlla, perquè tota l'estona estan amb el braç amunt.
0: Sí, es carrega molt, sí.
7: I clar, es carrega tot això.
2: Bueno, és veritat que al programa de Pablo Motos hi ha molta gent que tota l'estona està amb el braç amunt, també s'ha de dir.
4: Bueno, però no, les formigues... Ah, bueno, els formigaires, els que porten les formigues, però en tot cas és per una qüestió tècnica, com mous tu els ninos?
7: Bueno, sí, clar, amb la mà, clar.
4: Amb la mà.
2: A veure, en tot cas, estem a 48 hores de les eleccions del Madrid i...
7: Que ets soci, tu?
2: No,
7: veig però... molt interessat.
2: No estic interessat, però...
7: Aquí a RAC1 us veig a tots molt interessats.
4: Sí, perdona.
7: Jordi Basté està molt interessat. Què és soci del Madrid? Pregunteu-li.
4: Tinc una teoria.
7: Bueno, segurament que us dirà que no.
0: Home, no, evidentment, perquè no és soci.
7: Investigueu-lo.
0: Però
7: què hem d'investigar? No periodisme d'investigació?
5: Sí, el reportatge que vostè proposa és investigar si Jordi Basté és soci del Madrid.
7: Home, per favor, es nota molt, eh? I a l'Eix Pariser, eh?
0: Sí.
2: Mira, el Pariser...
4: Una cosa, perdoneu una cosa, però pot ser que el papa hagi vingut a només a fer...
7: A votar. Perquè és el papa blanc.
4: Coincideix.
7: Bueno, escolta'm, us deia que Florentino se'l va criticar per no voler anar a les formigues?
2: Sí.
7: Pues bueno, diu, aniré a la televisió. Voleu que m'assumeti a les preguntes d'un periodista? Vaig a la televisió. El programa Nuevo Milenio, Horizonte... No sé com se diu. Misterios.
0: Talbot
7: Horizonte. La Tierra és plana. És que bàsicament és el que... És sempre la conclusió que es treu. Toquin el tema que toquin. Hoy vamos a hacer un debate sobre el precio de la judía.
5: Florentino diguen...
8: La judía es plana.
5: Voy a fichar a un tío por 150 millones y Iker Jiménez dice, sí, pero el horizonte...
7: Al final, el que se ve... En fi, Iker Jiménez, sí.
2: És veritat que el que deia Manel ara, que encara president del Real Madrid, Florentino Pérez, va prometre...
7: El titular.
2: El titular era que ell farà un fitxatge importantíssim.
7: Sí.
2: No va dir nom, però va dir que costaria 150 milions d'euros.
7: No només això, va dir, és el fitxatge, jo haré el fitxatge més caro que s'haya hecho, que s'haya pagado por un traspaso en la història del futbol mundial. Aquest és el seu argument. De dir, vostè per què ha de guanyar? Quin és el seu projecte?
9: Yo tengo de ganar, soy el mejor porque soy el que me voy a gastar más millones de euros.
0: En Xavi Espar.
7: Però què farà?
0: 150 milions.
7: Però vostè què farà? És igual. Però mira mi billetera. Aquesta és la gent que m'agrada. Aquesta és la gent que ens agrada.
0: Sí.
7: Aquesta és la gent que ens agrada. Sí. Fitxaré un jugador. ¿Quién? Pues no sé. Però solo sé que serà ultracaro. Pues ja està, home. La notícia és gastar diners.
0: Exacte. Sempre fa il·lusió.
7: Exactament. Però bueno, a banda d'això, Àlex, sisplau, m'adreço al nostre tècnic. És Àlex o Àxel?
2: Àlex Arbiol, porta no sé quants anys.
7: T'han dit mai Àxel?
0: Àxel Arbiol.
7: No sé, algú amb una mica de dislexia.
0: Sí, a l'hora de llegir el nom de l'Àlex.
7: És Àxel Arbiol.
0: No, és Àlex.
7: Que m'acaba de passar a mi, ara.
0: Sí, no, ja.
7: Bé, Àlex, sisplau.
2: Que vostè no sap llegir.
7: És que jo el que estic dient no està llegit, eh?
0: No, una miqueta.
7: Bé, podem pujar al millor moment del programa d'ahir?
0: Quin programa, el de les formigues, aquest?
7: Horizontes, o la Tierra es plana, no sé com se diu. El de l'Iker Jiménez.
0: Sí.
7: Arriba Florentino.
0: Sí. Arriba. Ah, perdó.
7: No. Vaya, vaya, sembla que no només s'haurà d'investigar a Jordi Ebastel,
1: sinó també...
0: Perdoni,
1: A Òscar Andreu.
5: Si fos Primo de Rivera.
1: No, és que... Potser seria hora de treure aquella fotografia que tens de petit amb la samarreta del Madrid?
0: No, amb la samarreta...
1: Parmalat?
0: No.
1: Patrocinada per Parmalat?
0: És anterior, no existia ni la llet, Parmalat. I no és amb les samarretes, amb la samarreta i els pantalons.
1: Ah, bueno.
0: Però no...
1: Amb l'equipació oficial.
0: No existeix aquesta...
1: Bueno, per favor, Àxel...
0: Àlex,
1: per favor, m'ha tornat a passar, tot i que no estic llegint. Arriba Florentino Pérez al plató d'Iker Jiménez. Iker Jiménez, molt educadament, li cedeix li fa la cadira, li diu, sienta-se aquí.
0: Li fa la cadira.
1: Florentino s'asseu, i el primer que comenten són dos regalos que li han fet al Florentino, els dos.
2: Un, sembla que un és a Florentino i l'altre a Iker Jiménez.
1: Pues comenten els regalos que s'han fet antes d'entrar al programa. Ara sentireu quins són els regalos.
8: La corbata que me acaban de regalar de la Guardia Civil. ¿Cómo te quedas?
10: Pues a mí me han regalado un bolígrafo.
8: ¿Ahora mismo también?
10: Ahora mismo.
8: ¿El general también?
10: También.
8: Sí, a ver, déjame el boli, por favor. Déjeme el boli. No sé llamarte de tú, de usted, pero, Florentino.
10: De usted, pero no me lo quitarás.
8: A ver.
1: Un aplauso, por favor.
0: ¡Arriba! Pero a més a més...
1: A veure quin és el dia que en aquest programa teniu el comandante teniente general de la Guàrdia Civil repartint bolígrafos.
0: Tots els càrrecs.
1: I corbates. Això és un poderío.
0: No, cal dir que...
1: Passa que és un programa que fan a 4, que això és de l'ultraesquerra, però bueno.
0: No, l'ultraesquerra, sí. Cal dir que al Florentino Pérez li demana a Iker Jiménez que el tracti de vostè.
1: Home, com diu, no.
0: Li diu, te podeu tratar de tu, i diu, no, tracte-me d'usté. I ell va estar tractant-lo de tu tot el programa.
1: Bueno, pues, en aquesta mateixa resposta li diu, sí. Le puedo tratar de tu?
0: Sí.
1: Diu, no. Ja me trataràs... No sé què li diu.
5: No, de usté, però no me lo vas a quitar.
1: Exactament. Sí. Yo te trataré de tú, pero tú a mí de usted, bueno, que doncs yo me puedo gastar 150 millones en un fichaje.
0: Bueno, doncs això, la gent que ha vingut avui, que sapigueu que...
1: ¡Va, civil! ¡No corbates para todos! ¡Bravo!
0: Avui ja passen més coses pel Fuxer, no són tan importants.
1: Vols seguir-la repassant?
11: De la CUP per escoltar... La competència.
0: I ara...
1: Perdoneu, això ha passat de debò, eh?
0: El què?
1: És que ara...
0: No el tall sé. Aquest... No, el tall,
1: porta això, tot el matí... Això no és intel·ligència artificial,
0: no,
1: eh?
0: No.
1: Va entrar la Guàrdia Civil al programa i en lloc de fer-los fora els hi van regalar coses,
0: eh? No sé exactament com van... No sé exactament com va anar la prèvia.
1: Això no va passar l'1 d'octubre, aquí,
0: eh? No van venir a repartir bolígrafs.
1: Van venir a repartir.
0: Però no bolígrafs.
1: A seques.
0: I a més sortien nerviosos perquè havien, durant 10 dies, no sé si havien només menjat 10 croquetes. 10 croquetes a repartir entre 10.000 policies, eh? Imagina com va quedar la cosa. Sigui com sigui...
2: No és intel·ligència artificial, perquè porta tot el matí el nostre tècnic, el meu gran amic, Àxel Arbiol, dient-me, sisplau, posem aquest tall, i l'hem muntat, perquè encara era més llarg, eh? Encara era més llarg el tall, però l'Àlex, que fa la seva màgia, no és intel·ligència artificial, és intel·ligència natural de l'Àlex.
1: És que jo, veient que comença així aquest programa, me'l penso xupar sencer. Home...
2: És força més avorrit del que sembla.
0: Suposo que tenien convidat a aquest tinent general cap, com diu vostè, de la comandància de...
1: De
0: Guàrdia Civil. I aquest senyor deu ser probablement del Madrid, o una molt bona persona que porta com bolis de la Guàrdia Civil.
1: Ojo, has de ser molt màster, ja no només per anar amb bolígrafos, que mira, te'ls fots amb una butxaqueta interior i ja està de la jaqueta. No. Tu has de portar corbates a sobre sempre.
0: Sí, per si de cas.
1: Per anar regalant.
0: Sí, no.
1: Perquè... On te les fots, les corbates, allò, jo, eh?
0: No, bueno, no ho sé. No.
1: Has d'anar amb una maleteta,
0: jo,
1: rodes, i anar repartint.
0: Jo m'estigaré.
1: Si veieu un guàrdia civil...
0: Sí, amb maleta, amb rodes.
1: Amb maleta, amb rodes, és aquest senyor que va repartint bolígrafos i corbates. Demaneu-li. Bueno. Segurament us en donarà.
0: Bueno, parlem una mica més a fons del conflicte entre els docents i el Departament d'Educació. Avui vaga les escoles públiques de tot el país després de votar no al preacord entre la Generalitat i els sindicats majoritaris.
1: Han dit que no, al final.
0: Han dit que no, els professors... El 65%...
1: Els professors no han acceptat l'acord?
0: No. Ja,
1: però amb 600 euros extra que els apunjaven el sou...
0: Doncs no.
1: I em pensava que dirien que sí, no volen els euros.
0: Bueno,
1: Tu vas veure els ulls dels professors quan els van sentir que els hi pujaven el sou? Tots amb el signe de dòlar a dintre.
0: No, ni tan sols euros. Sí. Bueno...
12: una cosa, però si els diners que estan negociant de més això fas tantes vagues que al final això ja ho han perdut. O sigui, han fet...
1: Sí, cada dia que va fan vaga, els mestres i profes
12: els treuen els diners del sou.
1: Treuen calés del sou.
12: No, sí. Clar, però està, doncs aleshores la lluita fins al final.
1: Bueno, aquí, amb tants dies de vaga, està clar aquí el que passa.
0: Sí, què passa, segons vostè? Pues I em, ara, em penedeixo de fer aquesta pregunta.
1: Ara que ja pràcticament s'acaba el curs, foten tants dies de vaga, perquè volen empalmar amb les vacances d'estiu.
12: Perdoneu, deixeu-me representar dalt de l'escenari aquest conflicte entre el govern i els docents. Si em deixeu, farem una peça de microteatre.
1: No, microteatre ara no, avi, sisplau. Estem fent un programa de ràdio. Si vol fer microteatre, doncs faci-ho a la tarda. Apuntis un extraescolar.
12: No,
1: ara perquè... no podem interrompre el programa. Sí. Aquesta gent ha vingut a veure un programa de ràdio.
12: On es fa microteatre?
1: No,
12: una mica
1: no s'ha de fer microteatre.
12: Un moment, tinc un rot. El faig abans o després de la peça?
1: Faci-l fora de l'estudi.
12: Sí, home, ara he d'anar fora de l'estudi, com tinc jo...
1: Doncs fora del micròfon.
12: Fora dels micròfons. Hi ha massa micròfons. No el puc fer fora del micròfon. Faré la peça. Sí. D'acord? Una peça...
1: Perdó, ha sigut jo. Que ara el dir rot m'ha vingut l'esmorzar.
5: Funciona així, eh?
1: Tot un entrepà de formatge manxova.
12: No m'ho digui, no m'ho digui. Home, ja ho he
1: sospitat. Sabadet.
12: Home, porta una garrafa de 8 litres d'aigua de Ribes, senyor. Vull dir que és normal.
1: Va, bueno, anem avi, amb la... Sisplau, sí. Faci la representació aquesta del conflicte entre govern i professors, però rapidet, eh?
12: Estevet, on ets? Estevet, els mestres no tenen fred. De fet, tenen calor. Per què no els posen ventilador? Massa alumnes a l'aula.
1: Avi, no cridi.
12: I pocs diners sobre la taula. Si els accepten, passateros. I si no, vagos, trileros. Ai, avi, Déu meu, què passarà? El govern en bloc dimitirà? No crec que facin tal cosa, perquè els professors els fan nosa.
1: Avi, vagi acabant. Què riu?
12: Voleu callar, senyora? Que fins ara estàvem acostumats a aquelles senyores i aquells senyors que obren els putos carmels i aquells senyors que sembla que hagin obert la porta de l'infern i és que han obert el telèfon. Però és que vostè,
1: el públic d'avui és molt respectuós.
12: Molt bé. Doncs...
1: Però si triga una mica més, ja hi ha tres persones que són a punt d'obrir el carmel de menta.
12: Un moment. Ara... Qualsevol cosa en vers el posa nerviós.
1: Pot reprendre l'última estrofa?
12: L'última, sí.
1: Vinga.
12: Ai, Déu meu, què passarà? El govern en bloc dimitirà? No crec que facin tal cosa, perquè els professors els fan nosa.
13: Aquí riurà, ja ho veuràs, ara per... Que ho ha fet abans. Veus? Aquest lector, em sembla que és el del Com fos... Que surt el Com si fos ahir.
1: Sí. Angelina, sisplau.
12: Senyora, sí,
1: no podem suportar tampoc la gent que va comentar les obres de teatre.
12: Queden dos versos.
1: Avi, torni a
0: dalt. No, reprengui dos versos abans.
1: Va.
12: Dos versos.
13: Calleu!
12: Ai... Ai, Déu meu. Des de capo.
1: Hòstia, no, a dalt de tot no se'n vagi.
12: Comença, bueno, doncs a dalt de tot, a l'últim paràgraf.
1: Ah.
12: Ai, Déu meu, què passarà? El govern en bloc dimitirà? No crec que facin tal cosa, perquè els professors els fan nosa. La solució? Fa anys que està maquinada. Faran tot a l'escola privada. Fi de l'obra, cau el taló, cauen gotes del sostre perquè ha plogut, eh? I a l'escola hi ha goteres, perquè sí, són uns barracons que els feia il·lusió perquè havien posat com una mena de maqueta.
1: Molt bé, cau el taló, ja està, cau el taló.
12: Cau el sostre fals de l'aula, eh? Sí, perquè a l'escola calien reformes i no s'han fet aquestes reformes.
1: Prou,
12: ja no hi ha diners i cau el barracó.
1: Molt bé.
12: Sobre un esvoranc a terra,
1: Avi.
12: Cau el barracó en una planta menys 3 d'un pàrquing de Granollers.
1: Ja està, deixi el pàrquing. Gràcies.
0: Noelia, novetats o més dades o matisos?
14: Doncs avui també es manifesten els col·lectius de l'escola concertada que reclamen millores laborals i que se'ls equipari a l'ensenyament públic.
1: No, escolta, no, Noelia, no, ja està, ja n'hi ha prou.
0: Ja n'hi ha prou.
1: És que sempre esteu igual.
0: Bon dia, Sirici, eh?
1: Feu un programa molt crispat.
0: No, és un programa d'humor.
1: No, d'humor no.
0: Què passa que...
1: L'humor sempre disparant cap a la mateixa banda.
0: Què és?
1: Cap al govern.
0: No, home, no.
1: De la Generalitat.
0: No.
1: I si no és el govern de la Generalitat, el govern del Pedro Sánchez.
0: Ja, bueno, però en tot cas...
1: Només expliqueu problemes.
0: Sí, bueno, però l'actualitat...
1: Conflictes i notícies de gent que surt del carrer a molestar.
0: És que el conflicte hi és, i de moltes maneres. I de...
1: No,
0: i
1: és doncs escolta'm, esteu fent mala ràdio.
0: Bueno, doncs digui'm vostè...
1: Hem d'apostar per fer una ràdio amable.
0: Sí?
1: una ràdio amiga. Que la gent encengui el transistor i digui: aquesta és la meva ràdio. Aquesta és la ràdio que vull escoltar. Ràdio que doni bones notícies. Una ràdio amiga. Per això us convido a sintonitzar una ràdio que només parla de les coses bones que passen a diari gràcies a la bona gestió del govern de Salvador Illa.
0: Home, sembla...
1: Benvinguts a Ràdio Illa. Sí! De tu! Ràdio Illa!
0: No cal que cridi.
1: Us agrada la sintonia?
0: Sí.
5: No tant com a vostè.
1: Ràdio Illa.
0: Ràdio Illa.
1: Comencem el repàs de les bones... Bueno, no direm que això està piratejat de la ràdio de Formentera.
0: Sí, perquè Ràdio Illa.
5: Piratejat amb permís.
1: Però va bé, eh?
0: Sí.
1: Va força bé.
0: Oh, sí, clar.
1: Bé, Ràdio Illa. Comencem el repàs de les bones notícies del dia, les que no divideixen els catalans, les que ens uneixen a tots.
0: Ràdio Illa. Ei! Ei.
1: Veus? Comences amb empenta el dia.
0: Vinga.
1: Ei! Vinga, comencem amb esports. Sí. Puja. La selecció espanyola amb un munt de catalans a l'equip aconsegueix un empat valuosíssim contra la tot poderosa selecció de l'Iraq en un amistós de preparació.
0: Molt interessant.
1: Voleu que faci columna d'opinió?
15: Ràdio Illa.
0: Sí, un moment, que ha vingut un robot.
1: La meva columna d'opinió.
0: Sí.
1: Sisplau, baixem música.
0: Baixem música.
1: Necessito silenci.
0: Sí.
1: Columna d'opinió.
0: Sí.
1: Visca!
0: Eh?
1: Ja està.
0: Però visca que està celebrant la vida.
1: La selecció espanyola que ha guanyat.
0: Ah!
1: Empatat, empatat. Però pràcticament és una victòria. S'han deixat empatar.
0: Contra l'Iraq. O sigui...
1: Increïble, eh?
0: Eh?
1: Si un partiràs.
0: Ah, sí? Bueno, molt interessant.
1: Som-hi, Ràdio Illa!
0: Sí.
1: Continua Ràdio Illa, ara en política.
0: Sí.
1: Pedro Sánchez continua sent la referència de l'esquerra europea.
0: O quin titular és aquest?
1: Religió.
0: Eh?
1: Solucionada la polèmica visita del papa a Catalunya. El papa dirà hola en català.
0: Home...
1: Avemusola.
0: Avemusola, però quines molles són aquestes?
1: I acabem amb una bona notícia més. Successos.
0: Mm.
1: Avui, de moment, no hi ha hagut tiroteig a Badalona. Que se sàpiga.
0: Podem fer F5?
1: Ara... pràcticament 3 quarts menys 5.
0: I en tot cas, a Badalona suposo que li acabaria, com que tenint en compte que és Ràdio Illa, això la culpa acabaria sent d'Albiol, no?
1: Sí, home, i tant. Doncs bé, us heu fixat que si realment furgueu entre les notícies del dia, trobareu bones notícies?
0: Protagonitzades pels socialistes.
1: Doncs aprengueu a fer periodisme, home.
0: Molt bé,
1: i tot doncs... això gràcies a qui?
0: Ah?
1: Gràcies al govern de... Illa!
0: Farem una cosa... Farem uns anuncis i tornem de seguida amb les últimes actualitzacions de la visita del papa a Catalunya. Hi ha novetats. Tornem de seguida.
15: Amb el gran i la vida sona bé. Escolta. En el teu centre auditiu oral tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a oral.es.
16: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
17: Tens mal de cama, esverius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
18: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
19: Fes realitat el teu estiu amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Tailàndia, Europa, sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions i els seus preus increïbles, com ara el Carib, des de 920 euros. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
20: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connect... Impossible concentrar-se amb els Wow Days! Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
3: Peugeot.
21: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
22: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
21: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
22: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
21: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
23: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
24: Jo no puc treure'm del cap això. La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca a 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
25: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
26: I els frescos d'Aldi!
25: Al!
26: Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams. La segona unitat al 50%.
25: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
26: Que poc que costa comprar bé.
27: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
28: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
29: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
30: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
28: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
31: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
32: Vius pensant, i si... Doncs només has de dir dues lletres. N-O. No. I si m'acomiaden? Digues no. I si m'apugen al lloguer? Doncs no, no i no. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocat sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-608. I sí, també per autònoms i empreses.
33: Interrumpimos la programación. Estamos en directo desde Clarel. María, ¿qué está pasando?
34: Es una locura, Carlos. No he visto nada igual. La gente sale de Clarel con los ojos como platos.
33: ¿Se confirma la cifra?
34: Confirmadísima. Llegan los precios aún más locos. El lavavajillas Hogar, el de un litro, a solo 0,99. En Clarel se nos ha ido la pinza. Ven y descubre nuestros precios aún más locos.
35: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
36: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
35: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
36: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
35: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
36: Consulta els models i marques que hi participen.
37: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
0: Ja tornem a ser aquí a la competència a RAC1. Hem de parlar de la visita del papa al país, que serà la setmana que ve.
1: Da, vinga.
0: El papa, Conrad Consumola de nou.
1: Ja us dic ara que no em vingueu a reclamar tampoc per això, eh?
0: Però ara de què parla?
1: Home, del col·lapse absolut que hi haurà a Barcelona la setmana vinent, eh?
0: Sí.
1: Visita del papa, vagues de mestres tallant carrers, sí, i funcionament normal de Rodalies.
0: Lo qual afegeix més caos al papa.
1: Això sí. Últim és el més caòtic de tot. Sí. Carrers sí, tallats, caos, sí, insults, cadires volant. Insults hasta contra els difunts.
0: Sí.
1: Què coi us passa, hòstia? Ni que vingués el papa de Roma.
0: És que és el que passarà. El papa de Roma visita...
1: Ja us veig a venir el que passarà de la setmana que ve. No, és que ha arribat tard a la feina i ningú ha notat i per tant he descobert que no em necessita ningú.
0: Però ara que s'empatolla, què té a veure això?
1: De fet, la setmana que ve hi ha els exàmens de selectivitat.
0: A més, sí.
2: Dimarts, dimecres i dijous.
1: Se sentirà aquell mantra. No, perdoni, professora... que he arribat tard a l'examen de l'ITE catalana per culpa de la visita del papa i ara em vaig serà la nota i no podré estudiar medicina. I hauré de fer sociologia.
0: Vaja, quin downgrade.
1: Com no? Et penses que van acabar estudiant sociologia la resta de sociòlegs? No s'estudia sociologia per voluntat pròpia.
0: No, sí.
1: Perquè no entres una altra carrera.
0: No, és veritat.
1: Bueno, espavila! És un consell amable de l'Agència Catalana de Consum, pràcticament sempre al vostre costat.
0: En fi, dèiem que hem de parlar del papa perquè l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ja ha dit que sí, que el papa parlarà català.
38: Jo crec que s'ha alarmat allà la gent, no parlarà el català, mira que parlarà el català, fins allí on arribi ell.
0: Fins allà.
3: Fins allà on arribi. Sí, pobre, tothom no? Parla català fins on arriba. Sí,
1: claro,
3: sí,
1: claro, sí. Claro.
0: Però li ha faltat dir pobre, no?
1: Escolta'm.
0: Fins allà on arribi, el pobre, no?
1: Quina mania amb això és el català? Parleu en castellà, que així ens entenem tots, no?
0: No, però és que potser no cal que ens entenguem tots. Potser...
1: Això és el que dic jo sempre. Sí. El castellà és la llengua forta, no? Tu has vist mai algú a Sud-amèrica que parli català?
0: A Sud-amèrica?
1: No! No, ja, no. Ja ho sé que no.
0: No,
1: per això s'hi fet la pregunta, no. Perquè responguessis no.
0: No, però...
1: Per què a Sud-amèrica no parla ningú català?
0: Bueno,
1: perquè quan vam anar a evangelitzar...
0: Vam anar, sí.
1: Ho vàrem fer en castellà. Hasta els catalans, eh?
0: Bueno, algun hauria...
1: Ojo, eh?
0: Sí, sí.
1: Algun deuria haver-hi per allà enmig,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: ojo, eh? Hasta els catalans. Sí. O què us penseu, que anaven a cavall per Mèxic fotent fuetades als índios,
0: sí,
1: i dient, en Pinxo li va dir, en Pancho vols que et punxi un punxó? Vinga, a la mort de Déu.
0: En fi, no queda clar la seva...
3: No, és una mica
0: sí,
3: així.
0: Va, sí, van catalans, però no els hi ensenyen el Pinxo, sinó que van directament en castellà. Oh,
1: efectivament,
0: no?
1: Home.
0: Aquesta és la seva cosa.
1: Exacte,
0: eh?
1: Vull dir, és que arriba un punt que m'ha greu per vosaltres tanta obsessió amb el català, que al final la gent es pensarà que esteu bojos. Vull dir,
4: mare meva, és que aquest és el nostre superpoder, precisament, que no ens fa por semblar bojos. És molt millor semblar boig que semblar espanyol, hòstia,
1: vinga,
4: o que traïn-se un mateix.
1: Senyor Mohamed, vostè...
4: Què diu ara?
1: Senyor Mohamed.
4: Què? No em toqui, ja. Que jo sí que en guerra, permanent.
1: Senyor Mohamed, vostè sap també com jo, que això és del català.
4: Això del català és la llengua pròpia de què país?
1: Això és el català.
4: Països catalans.
1: Això és el català, és un invent per fer negoci.
4: Tant de bo.
1: I ara l'Òscar Andreu ja s'ha fet multimilionari amb el seu llibre. Ara ja ens deixaré de fotre la tabarra.
0: Tant de bo no haver-lo tret, i tant de bo un cop l'he tret...
1: Haver-ho negociat millor, no?
0: Bueno, sigui com sigui, què ha passat amb l'arquebisbe?
3: A Omella també li van preguntar ahir per si havia rebut pressions perquè el papa finalment parli català i va respondre això.
38: Lo altre yo no sé. I han pressionat, han pressionat. Ningú me pressiona, a mi m'han escrit molta gent queixant-se, i si que a mi què, queixis al papa.
0: I a mi què? Queixis al papa.
3: Queixis al papa podria ser una frase feta. Eh?
0: Totalment. I a mi què, queixis al papa. No he sentit mai un arcabisbe dient i a mi què, com si fos un nen de 8 anys. I a mi què, et quedarà sense colònies. I a mi què. Quin serà el següent argument del cardenal? L'arcabisbe,
1: sí.
0: Perdó. No sé si... És que jo soc de...
1: És també cardenal, diria, no?
0: Sí.
2: Sí, bueno, bisbe cardenal, les dues
3: i persones,
2: coses.
3: Sí.
4: Sí, bueno, això és com el judo, que pots tenir cinturó negre tercer dan. O sigui, vas acumulant, tens
1: sí.
4: el cinturó negre i ets tercer dan.
1: Sí, sí.
4: Que no sé si el judo existeix, però en altres sí.
1: Bé, i qui també s'ha pronunciat sobre el papa i el català és el rector de la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, de Barcelona.
3: Sí, és Faustino Mleuga i és el rector que l'arquebisbat ha designat per rebre el papa.
5: Y luego nosotros estamos en España. Cuando uno va a España, sabemos bien la lengua nacional de España es español.
3: Por eso
5: cuando uno llega a España ya sabe que él habla perfectamente español.
0: Home, això, bueno, i et regalen un boli a la Guàrdia Civil, eh? No,
1: una corbata.
0: Una corbata, un boli i,
1: home,
0: i un càrrec.
1: Però d'on surt aquest geni?
0: Bueno, doncs això...
1: Aquest capellà hauria de ser el davanter centre d'Espanya al Mundial. Home, per favor, eh?
3: Amb l'Euga no n'ha tingut prou i també ha dit això.
5: Pues diciendo que hable catalán, pues uno no puede aprender en un día una lengua nueva.
1: No.
5: Es un poco difícil.
1: Claro.
0: Sí.
1: Pel Napol, que activa el Duolingo, és que, claro, és que no puede ser. És que amb aquesta delantera no podem perdre el Mundial.
0: O quina davantera?
1: Home, José Antonio, Franco i amb l'Euga, què?
4: Bueno, és veritat que un senyor que parla totes les llengües llatines resulta que no pot parlar el català. És que el que dic jo sempre,
1: sí,
4: deu ser el primer papa discapacitat de la història, m'entens?
1: Bueno, hi ha gent discapacitada que parla català, home.
4: És un tipus de discapacitació molt estranya.
1: Física.
4: Exacte. De, no, bueno, és que si hablo català me cae la lengua. Bueno, en fi.
1: Bé, escolteu, hem d'anar a publicitat, però no pagueu el transistor.
0: No,
1: perquè hi ha moltíssimes més coses.
0: I tant.
1: Molt més interessants.
4: Sí, segur. Això és nois així.

Sabies que una de cada quatre persones pateix o patirà un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida? A ITA portem més de 20 anys tractant patologies com l'estrès, l'ansietat, la depressió i els trastorns alimentaris o de conducta. Més informació a itasaludmental.com i al telèfon gratuït 900 500 535.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
3: I pot ser tot això sent professional.
2: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
4: Citroën.
2: Consulta citroën.es.
5: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
6: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, cargols a la llauna...
7: Un moment. Si no hi ha l'espanyola, no hi ha aperitiu.
8: És l'espanyola, una aceituna como ninguna, como ninguna, como ninguna.
9: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
10: Compres l'entrada, ho dones tot i... Gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
11: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
12: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
11: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
12: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
11: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
12: Consulta els models i marques que hi participen.
13: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
14: Però tu en saps, d'anar amb moto?
13: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
14: I què?
13: Que em vaig trencar una cama.
14: Apa!
13: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
15: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
16: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
17: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
18: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Aquest supercap de setmana a Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi salmó fumat per 6,99. T'estalvies un 32%. I amb Lidl Plus, pit de pollastre per 5,29 al quilo. T'estalvies un

0: 10%. Lidl, val la pena.
1: Vacances, sol, aigua, hi pot haver res més divertit per la canalla?
2: Les joguines?
1: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
2: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra.
1: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
2: A la botiga web i app.
3: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
4: Gràcies a tots. Tornem dilluns. Feu bon gas. I abans de marxar de cap de setmana, us avancem que vindrà en Marc Giró i el vostè primer i que ara mateix sentireu les notícies del butlletí informatiu de la UNA amb Núria Travessa. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: I amb Xavi Rocamora. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Milers de professors es manifesten a aquesta hora al centre de Barcelona en aquesta nova jornada de vaga de mestres a tot el país, que a més no serà l'última. Ja n'han convocat una altra per dimarts que ve. Última hora, Eulàlia Carrascal.
7: Sí, fa molt pocs minuts que ha començat a caminar aquesta manifestació aquí a l'Arc de Triomf de Barcelona. Estan baixant pel passeig Lluís Companys en direcció cap al Parlament, que és on acabaran aquesta manifestació. Han començat pràcticament una hora tard. Això és perquè han estat esperant aquestes tres columnes que venien des de diferents punts de la ciutat, que han vingut més tard i fins que no han arribat no han començat a caminar. Tots els sindicats que convoquen aquesta manifestació d'avui s'han sumat a la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i la de CGT d'Educació, Laura Gené, esperen que això obligui la consellera d'Educació, Esther Ribó, a tornar a seure sobre la taula.
8: Impulsem la Papa Vaga, ja sabeu que ja la tenim fins i tot batejada, i esperem que serveixi per fer aquesta mínima pressió i que serveixi també per llançar aquest missatge contundent a la consellera.
9: Que ja n'hi ha prou, que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat o dimiteixin, que convoquin eleccions.
7: De fet, aquest tema del Papa, la vaga de cara a dimarts que ve, coincidint amb la visita, està concentrant també bastants lemes aquesta manifestació i diverses vegades els docents que hi ha aquí manifestant-se han cantat i el nou, quan vingui el Papa, es trobarà una gran vaga.
5: Doncs ara ho deia l'Eulàlia, aquesta vaga coincidirà amb la visita del Papa, també amb la selectivitat. Tant l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, com els Mossos treuen ferro a la coincidència. Omella ha estat al món a RAC1, el sentirem. Mentrestant, Pedro Sánchez nega saber res de res del cas Leire Díez. El president espanyol ho ha dit des de Montenegro, on participa en una trobada Unió Europea-Balcans. Abans d'entrar-hi s'ha esplaiat més del que és habitual per atendre els periodistes i ha estat així de contundent.
10: Nunca he conocido... ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
5: Sánchez també ha refermat la confiança en la directora de la Guàrdia Civil, que ahir al vespre va reconèixer haver-se trobat amb Leire Díez. Està convençut que en cap de les reunions van parlar de les maniobres per protegir-lo a ell i al seu entorn de l'acció policial i judicial. I el Primavera Sound torna a la normalitat avui després d'una jornada inaugural passada per aigua i amb cancel·lacions importants aquesta nit a terra al Parc del Fòrum. The Cure també hi passaran Addison Rae i Skrillex o Slowdive. Els organitzadors han anunciat que retornaran l'import de les entrades als que ahir es van quedar sense poder veure els caps de cartell.
11: Escoltau una cosa, per favor, un fort aplaudiment, perquè això sí que és notícia, haguéssim hagut d'obrir l'informatiu així. Un fort aplaudiment per Ricardo Darín. Hombre, te tengo que vender. Que sí, hombre, Ricardo, te lo digo. Ricardo, ¿qué trobas, Núria? Núria
5: Travessa
11: es nuestra compañera que está en informativo. Está, la tenemos una mazmorrita haciendo el periodismo.
5: Castigada.
11: Ricardo Darín. Escolta una cosa, Núria, ¿ya has acabado la teva informació absoluta? No?
5: Sí, va.
11: Ah, pues mira,
5: li donem pas al Xavi.
6: Acaba de començar la Copa del Rei d'handbol amb un únic equip català en competició, el Barça, que s'enfronta al Valladolid des de la 1 del migdia. Durant el 14-15 estarem pendents del resultat. El Barça és el gran favorit al títol i si guanya s'enfrontarà al vencedor del Nava Conca. També explicarem l'última hora de les eleccions a la presidència del Madrid. El candidat Enrique Riquelme té previst anunciar el nom del seu entrenador si surt escollit, tot plegat l'endemà que el seu rival, Florentino Pérez, assegurés que si guanya les eleccions farà l'oferta més alta que ha fet mai el Madrid per un jugador, 150 milions d'euros per un futbolista galàctic, diu ell, que juga en un equip de la Champions i que des de Madrid apunten que podria ser o Vitinha o Joao Neves.
11: Ricardo, tu ets futbolero?
12: Sí, un poco sí.
11: Pero del rollo de sobte quedarte por la noche a ver partidos de fútbol hasta altas horas de la noche.
12: Como un imbécil.
11: Total. ¿De qué partido? ¿Cómo se llama esto?
6: No.
11: ¿De qué equipo eres?
12: En Argentina, de River.
11: Del River. Eso sí. Está bien. Tenemos aquí una otra argentina y Arreit.
13: Mucho gusto. Ya estamos haciendo bulto, como siempre, los argentinos siempre, acá, rellenando Cataluña.
11: Exactamente.
13: Con gusto.
11: Però tu de quin equip ets?
13: De cap.
11: Ah, no?
13: No. Tinc molts germans homes i per això... Com,
11: I els teus germans homes de quin equip són?
13: Una mica de tot, un poti-poti. Racing, Boca, River...
11: Mala Déu. Però ja River, per què? Per què eres del River, tu?
12: Para molestar.
11: Sí, però en què sentit? Pensa que estàs hablando con un inculto integral de futbol, eh?
12: No,
11: tu
12: bueno...
11: sabies això del River et sona, eh?
6: Sí, home, clar, River i Boca és la gran rivalitat.
11: Val, ah,
12: claro.
11: Sí.
12: Claro, no era fanático del equipo, era simpatizante, como Ajá. se puede decir, una cosa más leve, más liviana, pero en un momento determinado River se fue a la B, o sea, a la segunda.
11: A la B.
12: Y en ese momento me fanaticé.
11: Clara, claro, claro. Entonces, o sea, tú eres una mica como los que son aquí de l'Espanyol, una mica, o los del Girona, podría ser, o no,
6: no
11: exactamente.
6: No, creo que no es comparable.
12: No.
6: Es un Barça-Madrid.
12: No.
6: És un Barça-Madrid.
11: Sí, sí. Ah, val. Sí. Ai, Déu meu, Ricardo.
13: Aquí sí que estem galàctics, avui, eh?
11: Home, tu diràs.
13: Totalment galàctics.
11: Perquè, perdona, tenim amb nosaltres a les migues. És que això, perdona. Yes. Carinyes, què tal esteu?
14: Molt bé.
11: Aneu dient el nom, perquè tinc un lío.
14: Molt
11: Marta,
14: Laura,
11: Paula
14: i Alicia.
11: I Alicia, que venís de Suïssa.
14: Ara mismo. Sí, sí.
11: No habéis pasado ni por casa, ni por el hotel, ni por nada.
14: No,
11: la furgoneta. En la furgoneta, ¿habéis ido a Suïssa en la furgoneta?
14: No.
11: En
14: el aeropuerto aquí nos hemos hecho así, nos hemos arreglado.
11: Y a Suïssa, ¿qué coño? ¿Habéis ido con el flamenco? Erre con el flamenco vosotras también, ¿eh? O sea,
14: qué pesaditas. Qué pesadas.
11: Pero ¿habéis triunfado o no?
14: Muchísimo,
11: ¿no?
14: Como lo
11: he
14: dicho. Allí triunfamos sí. mucho, en Suiza.
11: ¿En Suiza? Sí, fíjate tú, no me hagas imaginar. Claro, deben estar flipando con vosotras, ¿no?
14: Sí.
11: Es genial, ¿eh?
13: Como cebras en la nieve.
11: Ah, avui no puc fer millor, ¿eh? O sigui, Ricardo Darín, las migas, y ya rec, també, que és una pastora. O sea,
13: por favor.
11: Què vols que fer? Què més vols fer de l'esport?
6: Un últim apunt de bàsquet. Avui la penya busca allargar la sèrie de quarts de final del playoff pel títol de la Lliga ACB. S'enfronta a les 9 del vespre, o rep a les 9 del vespre el Baskonia. Ha de guanyar per poder disputar el partit de desempat, que seria diumenge a Vitoria.
11: Doncs escolta, i ara una mica de Cabró Rock, mira que bé.
15: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel festival de l'any. RAC 105, emissora oficial.
11: I ara el temps.
5: Després de les pluges d'aquesta nit passada, som a les portes d'un cap de setmana que serà força tranquil. Aquesta tarda i demà amb un cel mig ennuvolat. Aquesta tarda amb alguns ruixats a les comarques de Girona. Demà al Pirineu i al Prepirineu. Diumenge, en canvi, farà més sol. El cap de setmana puja la temperatura. Avui les màximes ja es mouran entre els 24 i els 28 graus.
11: Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Núria Travessa. Gràcies, Xavi Rocamora. Ens retrobem el 14-15 aquí, a RAC1, eh? Recordin que el bon periodisme és antifeixisme, joder.
6: Fins ara.
11: Fins ara.

0: Déjalo porque ya será tu sintonía.
1: Chicos, y me vine, todo, me vine con mi vestido de buen.
0: Te gano yo, A veure, ja rec, tu avui ve...
1: En sèrio, que després de Ricardo Darín, ja, les migues, vinc jo a queixar-me.
0: Vinc jo a queixar-te, però bueno, no, ja, les coses funcionen
1: bueno,
0: així.
1: Bueno, a gusto de queixar, ja, ja lo dijo Darín, home. Chicos, nos tenemos que...
0: Bueno, primer de tot, una abraçada fortíssima a la nostra amiga Núria
1: Daltoy.
0: Perquè, clar, hem de comprendre que les persones que es dediquen a la pagesia, doncs baixar a Barcelona a fer una secció de ràdio, doncs no es pot, perquè, clar, ja el camp mana,
1: està en forma d'esperit sant.
0: Un aplaudiment, que ella també lo tiene todo, lo tiene todo. Y ella flamenca yo creo que no nos gana, ¿eh? Te digo que la otra de también. La otra pagesa que t'anima, flamenca yo creo que nos gana porque es muy fuerte, ¿eh?
2: Pagesa
0: fuerte.
2: Flamenca.
0: No es flamenca, pero es más.
1: Pero o flamenquea. Sea,
0: pero flamenquea, lo sé yo. Bueno, a veure, tu veus una mica que xerta, perquè, esclar, ha passat una cosa, no? Tu dius que la pastura...
1: Està passant.
0: Aquest és l'any de la pastura, el 2026 és l'any de la pastura.
1: Sí, ho ha decretat la FAO, Food and Agriculture Organization.
0: Això vol dir que la pastura, pasturar... és fonamental pel planeta
1: any
0: Terra.
1: Any de la pastura i dels pastors. Perquè quan, ja quan organitzacions decreten que és l'any de, és que estem a prop d'alguna extinció.
0: Ja
1: que ho hem de tenir present. Doncs ho heu vist, ho heu notat, ho heu sentit en algun lloc,
0: no,
1: algú
0: aquí,
1: al voltant
0: ara.
1: De pastura?
0: No, jo,
1: no. No, perquè el Departament de Pastura de RAC1, o sigui, jo, no he sigut contactada per parlar del fet. O sigui que continuem igual de desinformats.
0: Desinformats.
1: Al voltant de la importància que tenen les pastures, perquè la pastura no és important només pel ramader, sinó per tots nosaltres, perquè ens beneficien a tots.
0: Ajà, exacte. Recordem que la pastura el que fa és, bueno, a banda del negoci que hi ha darrere un ramat, de la carn, l'altra idea destaca el pauet, diguéssim,
1: vale.
0: A l'Espunyola.
1: Vale.
0: I allà entens perfectíssimament com funciona tot plegat. I que tota aquesta agricultura circular... I que,
1: sí, és un cicle, és un ecosistema, i una pastura
0: increïble.
1: Es fa amb bestiar. O sigui, pots combinar maquinària, però bestiar i persones.
0: Exacte. I a més, diguéssim...
1: Perdó, i això és una activitat de funcionament certificat i comprovat des dels inicis de la civilització humana.
0: Exacte.
1: O sigui, ens ha portat fins aquí la pastura.
0: La pastura ens ha portat fins aquí. Però són els camins, eviten els incendis, etcètera, etcètera. Proveixen de calor, de carn...
1: La Núria sempre diu que no ho hem de tornar a recordar, però semblaria que sí.
0: Semblaria que sí, semblaria que sí. Llavors, el que ha passat és que ara hi ha 1.000 hectàrees prop de les guilleries, digues, 1.000 hectàrees de terreny són moltes hectàrees,
1: moltes.
0: No? Ho pots comparar amb
1: 1.000
0: què?
1: Hectàrees són moltes hectàrees. Estem parlant d'una finca a Sant Sadurní d'Usomort, que suena divino, a la comarca d'Osona, a la zona de les guilleries, que és un espai natural preciós, i 1.000 hectàrees, per fer-vos una idea, el Zoo de Barcelona comprèn 5 hectàrees. Port Aventura, per qui hagi estat, té una superfície de 52 hectàrees. I la Reserva Africana de Sijan a França té 300 hectàrees. Aquí estem parlant d'un projecte per ballar 1.000 hectàrees.
0: Aquí es vol ballar 1.000 hectàrees...
1: De tot el que hi ha, perquè pel mig de 1.000 hectàrees pots imaginar que hi ha bosc, rieres, rierols, muntanyetes...
0: Sí, molt, estem parlant de molt terreny.
1: Molt terreny.
0: I es vol ballar el terreny, acotar-lo,
1: es vol fer
0: perquè...
1: allò que se'n diu... Bueno, el que planteja el projecte es diu una reserva natural que podríem també interpretar com parc temàtic. Vale? Això es vol ballar...
0: Tot... És una mica amb l'excusa de l'ecologia i de la sostenibilitat i del respecte al territori,
1: exacte,
0: es vol ballar 1.000 hectàrees per fer el que seria una reserva natural...
1: Per fer una reserva natural, però on clarament la gent pugui pagar una entrada per anar entrar a fer visites i veure animals tancats. Uf. Estem parlant d'insertar ossos, llops i d'altres animals i que la gent pugui fer un recorregut.
0: Per descomptat, fer un pàrquing perquè la gent hi pugui accedir.
1: Exactament,
0: fer...
1: pàrquings, tots.
2: I els tot ramats...
1: No, i els ramats, què passa? Que aquí tot això s'està portant d'una manera molt opaca. S'ha creat una... Els veïns, el veïnat, ha creat una plataforma que es diu Salvem les Guilleries i us convido a entrar a la seva web, llegir el manifest i si esteu d'acord, que és el que hi estarem gairebé tothom d'acord, si us plau, signar, que no és res, heu de posar el vostre DNI, la signatura, i s'ha acabat, i fer-vos preguntes. Què passa? Això s'està fent en un terreny privat, s'està, com he dit, portant molt d'amagat, i la idea pues no està del tot clara. Clar, quan
0: mira,
1: estem parlant de ballar...
0: Estic molt fora de temps, però tenim 1.000 hectàrees a les guilleries que es volen privatitzar, diguéssim. Volen,
1: sí, ja és un espai privat, sí.
0: Però es volen ballar tant...
1: Tancar la possibilitat de moviment lliure d'animals que ja viuen en aquella zona...
0: Per fer-hi un negoci que no sabem exactament quin és.
1: Exacte.
0: I els veïns i distintes associacions

Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.

0: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
1: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
2: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
3: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
4: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
5: Vacances, sol, aigua, hi pot haver res més divertit per la canalla?
6: Les

0: Joguines?
1: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
0: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
1: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
0: A la botiga web i app.
2: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
3: Mal picant?
2: Què havia de ser, si no?
3: Però què va ser?
2: Apendicitis, operat d'urgència.
3: Ostres!
2: Sort del RAC, en 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
4: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, i som per ajudar.
5: Quina falta et fa preparar casa teva per gaudir de l'estiu? Si està còmode i fresquet, està sobrevalorat. Això a tu no et fa cap falta. O sí? Posa casa teva en mode vacances amb ofertes fins al 25% a Leroy Merlin. Leroy Merlin. Una llar no neix, una llar es fa. Consulta les condicions a la botiga o a la web.
6: RAC1 presenta El món a RAC1 des de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV. El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, un programa especial amb Jordi Basté, en directe des de l'abadia de Montserrat per rebre el pontífex.
7: Viurem i explicarem de ben a prop una jornada històrica, la visita del Papa a casa nostra, el principal símbol de Catalunya. Serem a Montserrat des de primera hora i fins que arribi Lleó XIV al voltant del migdia.
6: El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV.
8: RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de Telefònica.
9: Bon dia, ara passen 2 minuts de les 2. El conflicte d'educació-sanquista.
10: El moment de la negociació, doncs, va acabar, no? I em sembla que el marc de negociació que teníem és un marc suficient i realista.
11: Sembla que el govern no està entenent el missatge. Doncs, si no l'entén, haurem de ser més, que li cridem. Ja n'hi ha prou. Nosaltres llancem tota la carn a la graella, tal com el col·lectiu ens ha dit que està disposat a fer, i anem a treballar. I si no és possible aquest curs, doncs el curs que ve.
9: La consellera Esther Niubó veu la negociació esgotada, però els professors asseguren que continuaran resistint als carrers. Milers de mestres es manifesten, de fet, aquesta hora a Barcelona davant del Parlament en aquesta nova jornada de vaga a tot el país. Dimarts que ve n'hi haurà una altra.
6: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
9: La USTEC i la CGT han convocat vaga dimarts, que ve coincidint amb la selectivitat i la visita del Papa. És una coincidència, però, que no preocupa ni l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ni tampoc els Mossos, que enllesteixen el dispositiu de seguretat per rebre Lleó XIV. Pedro Sánchez es desmarca del tot del cas Leire Díez.
12: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez, porque nunca las hubiera tolerado.
9: El president espanyol no es reconeix com el de Won i referma tota la confiança en la directora de la Guàrdia Civil, que ha reconegut que es va reunir amb Leire Díez. Sánchez està convençut que en cap de les trobades van parlar de maniobres per protegir-lo a ell i al seu entorn de l'acció de la policia i la justícia. I avui arriba el plat fort del Primavera Sound i tocaran els The Cure, després que ahir la pluja obligués a ajornar els concerts dels caps de cartell. Avui, organitzadors i públic poden estar més tranquils, no s'han de repetir els aiguats al Parc del Fòrum, i aquesta setmana més torna a pujar la temperatura. Mònica Usar, bon dia.
13: Bon dia, sí, després de la baixada d'avui divendres, el cap de setmana pugen els termòmetres i l'ambient serà més càlid, amb màximes que es mouran entre els 25 i els 30 graus. Els matins amb més calma, només amb alguns núvols, sobretot demà dissabte, i a les tardes amb alguns ruixats. Diumenge algun ruixat aïllat al Pirineu i demà sí que els ruixats seran més extensos. Pirineu, Prepirineu, comarques interiors de Girona i nord de Barcelona. Aquesta tarda temperatures més frenades i també algun ruixat a les comarques gironines i a la resta cel mitjà ennuvolat.
9: I pel que fa als esports, Xavi Rocamora, bon dia.
14: Bon dia, Núria.
9: El Manchester City estudia demandar el candidat a la presidència del Real Madrid per fer servir Haaland d'esquer electoral.
14: Ell ha assegurat o manté que, efectivament, tots dos noms acabaran venint al Madrid si ell acaba sent el president aquest diumenge. D'altra banda, això sí, sobre l'entrenador, Enrique Riquelme refreda l'anunci del nou tècnic abans de les eleccions. La seva intenció era fer-ho entre avui i demà, però no sap si arribarà a temps. El que sí ha explicat és que és un entrenador de les grans grans lligues d'un equip Champions reconegut i amb experiència. De la seva banda, Florentino també ha fet en les últimes hores l'anunci de la gran oferta que vol fer, la més alta de la història del Real Madrid, diu, a 150 milions per un migcampista o davanter que va qualificar de galàctic. Des de Madrid asseguren que serien Vitinha o João Neves, tots dos jugadors del Paris Saint-Germain. De seguida ho ampliem. El dia que el Sabadell juga la classificació per la final del playoff d'ascens a la segona divisió, els vallesans reben el filial del Madrid a les 9 del vespre, obligats a remuntar el 2-0 de l'anada. Podreu seguir el partit a RAC+1 en emissió conjunta amb el bàsquet. La penya rebrà també a les 9 el Baskonia en el segon partit dels quarts de final del playoff pel títol i ha de guanyar per forçar el desempat que jugaria diumenge a Vitòria. I el que tenim ara en joc és el primer partit de la Copa del Rei d'handbol. El Barça, únic català en competició, s'enfronta al Valladolid. Els primers minuts de la segona part, els blaugrana ja tenen un peu i mig a semifinals perquè guanyen per 21-15.
9: Doncs entrem en matèria passant 6 minuts de les dues.
6: 14-15.

0: A Barcelona, els milers de docents que avui es manifesten per reclamar un nou acord amb el Departament d'Educació ja han arribat davant el Parlament. Segons el sindicat principal, USTEC, en són 90.000, tot i que encara no hi ha xifres oficials de la Guàrdia Urbana. Segons Educació, el tall de la una, el seguiment de la vaga ha vorejat el 28% per sobre, per tant, de l'última vaga general del sector. En canvi, USTEC multiplica la xifra i assegura que és del 80%. Anem cap al Parlament. Eulàlia Carrascal, bon dia.
1: Bon dia, sí, una manifestació que fins ara ha estat molt pacífica, però és veritat que cada minut que passa es va tornant més combativa. Fa una mitja hora que han arribat aquí els manifestants davant el Parlament. Han començat a llançar petards i també ous als Mossos d'Esquadra, que estan just davant de l'edifici, i fins i tot també han intentat saltar la tanca que els separa, tot i que no ho han acabat fent. L'edifici el rodeja tot un seguit de tanques i després també hi ha unes 7 furgonetes dels Mossos d'Esquadra amb agents antiavalots. Han estat cridant, entre altres coses, Niubó, dimissió, Niubó, què passa, tu sí que cobres massa, alguns... Pensaven que fins i tot ella podria sortir aquí al balcó. Qui ha sortit fa res, un parell de minuts, ha estat Mònica Sales, de Junts, a parlar amb els manifestants, però tan bon punt ha sortit l'han xiulada i ha acabat marxant. La manifestació unitària ha començat a caminar des d'Arc de Triomf sobre la una del migdia, una hora més tard del que estava previst. Això està perquè han esperat les tres columnes que sortien des de Plaça Espanya, Llobregat i també Besòs. Alguns docents, per arribar fins a aquest punt de trobada, han tallat la ronda litoral, la P7, la C entre 3 i després també a primera hora alguns han entrat als serveis territorials d'educació del Barcelonès. Els sindicats que organitzen aquesta manifestació d'avui, dos dels majoritaris, USTEC en aquest cas, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, com també la d'Educació de CGT, Laura Gené, asseguren que faran tot el que calgui perquè la consellera d'Educació, Esther Ribó, s'assegui a negociar.
2: Impulsem la papa vaga, ja sabeu que ja la tenim fins i tot batejada, i esperem que serveixi per fer aquesta mínima pressió i que serveixi també per llançar aquest missatge contundent a la consellera.
3: Que ja n'hi ha prou, que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat o dimiteixin, que convoquin eleccions.
1: Tots dos sindicats se sumen, per tant, a la vaga de dimarts que ve, coincidint amb la visita del Papa, però encara no han detallat quines altres manifestacions i quines altres vagues faran fins ara que acabi el curs.
0: Gràcies, Eulàlia, però l'hem sentit en començar. La consellera d'Educació, Esther Niubó, està disposada a aguantar aquesta pressió, tant que la porta a reobrir la negociació amb els sindicats de mestres i professors. En una entrevista al Monarraco ha assegurat que el govern ja ha posat fil a l'agulla moltes de les reivindicacions, com la reducció de ràtios, el reforç de l'escola inclusiva, però també ha demanat als docents que toquin de peus a terra, Laia Colomer.
4: Sí, l'endemà del resultat contundent de la consulta als professors avui, la consellera Esther Niubó ha insistit que no hi ha marge per millorar el preacord, que reunirà amb tothom, amb els sindicats, però també la resta de comunitat educativa i grups parlamentaris, però amb les mesures acordades sobre la taula. La consellera creu que és el punt de partida realista per enfortir el sistema educatiu.
5: Segueixo insistint en les bondats d'aquest preacord, no? Un preacord que, sumat a l'anterior que teníem, realment servia per enfortir el sistema, per millorar-lo, per reforçar doncs, aquest desplegament, per tenir un sistema educatiu inclusiu amb qualitat i, per tant, amb garanties amb altres professionals de suport. Parlàvem d'aquesta reducció progressiva doncs, de grups, d'alumnat per aula, i és veritat que, després, paral·lelament amb tot això, el govern està fent també la seva feina.
4: La consellera diu que està sorpresa amb l'actitud d'USTEC, que divendres va signar el preacord, però ha rebutjat reunir-se amb ell avui mateix per la vaga. De cara a les protestes de la setmana que ve, també les que hi haurà final de curs, Niubó demana proporcionalitat.
5: Una cosa és el dret a la vaga, que evidentment és un dret legítim que hem de respectar, però l'hem de fer compatible amb el dret de l'educació i el dret a la mobilitat. Quan el que es busca és bloquejar, estem parlant d'una altra cosa. I hi ha serveis mínims i aquí podem, és a dir, hi ha àmbit per acabar fins i tot tot el curs de manera ordenada.
4: Esther Niubó també descarta dimitir, tot i la petició d'alguns sindicats i partits de l'oposició.
0: I davant la vaga convocada pels mestres durant aquesta visita del Papa Lleó XIV, l'arquebisbat de Barcelona fa una crida a la calma. Joan Josep Omella diu que la comunitat educativa té dret a manifestar-se, però també els demana que siguin prudents. Ho ha fet en una entrevista al Monarraco.
6: Evidentment, els que protesten tenen les seves raons i tenen dret a fer-ho. Jo això ho respecto, però jo crec que també hi ha seny.
0: Sobre la polèmica de la llengua, Omella reitera que el Papa parlarà català en la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Ara bé, descarta que sigui tot en català perquè diu que seria molt complicat pel Sant Pare. El cardenal lamenta, però, que s'hagi creat tant de rebombori. De fet, insinua que, més enllà de la polèmica per la llengua, hi ha interessos per enterbolir la visita, fa referència a la notícia que avui publica El País sobre els abusos sexuals dins l'Església. La investigació assenyala un centenar dels càrrecs de l'arcabisbat espanyol que haurien encobert casos. Entre els noms que hi apareixen hi ha justament el de Joan Josep Omella, Alba Carnicer.
7: El diari publica com ella va encobrir fa 4 anys un cas d'abusos comesos per un capellà de la Mare de Déu de Montserrat. De fet, el mateix cardenal reconeix al País que no va avisar les autoritats. Omella, però, s'espolsa les puces de sobre i diu que no hi havia menors implicats. Precisa també que primer la víctima el va informar i després ho va denunciar. El cardenal, per tant, nega ben cobert res i diu que l'Església ja ha demanat perdó diversos cops pels casos d'abusos. De tot plegat, Omella diu que hi ha gat amagat perquè la notícia s'ha publicat precisament un dia abans que arribi el papa a Espanya.
6: M'ha sorprès en aquest moment, en el que passa, quin interès hi ha en tot això.
8: Bueno, la veritat, no? Saber què passa, no?
6: Sol, pregunto.
8: Vostè...
6: Hi ha interessos, altres interessos, per encobrir.
8: Per exemple?
6: Canviem de conversa.
8: Home, però és una acusació, això?
6: No, perquè això no puc denunciar ni puc dir...
8: Què és, per la visita del papa?
6: Podria ser.
7: A més, Domella, la investigació assenyala 2 exbisbes de Barcelona i també els càrrecs de l'abadia de Montserrat per encobrir altres casos.
0: I els Mossos d'Esquadra creuen que es podran compatibilitzar la visita del papa i la vaga de docents els 2 dies que el pontífex sigui a Catalunya. Ho han explicat avui a les portes de la Sagrada Família, on han detallat el dispositiu especial per la setmana que ve. L'han batejat amb el nom d'Albus i mobilitzarà 5.600 agents. Joel Penya.
9: Albus perquè vol dir blanc en llatí i participaran agents de grups com els TEDx, la Unitat Canina i la de Subsol, entre d'altres. El dispositiu, més enllà de garantir la seguretat de les autoritats que visitaran Catalunya, té 3 grans objectius. Gestionar les aglomeracions de persones que es preveuen, evitar un repunt de la delinqüència ordinària i la mobilitat del país. De fet, el coordinador Joan Salamanya admet que estan pendents ja del que puguin fer els docents durant la vaga.
10: Tindrem la mirada posada també en què hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de l'exercici i del dret de mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar aquestes 2 qüestions que ens podem trobar i alguna altra que ens apareixerà també.
9: El dispositiu el lideraran els Mossos des de la Seu de Gara, on també hi haurà responsables de la Guàrdia Urbana de Barcelona, la Guàrdia Civil, la Policia Espanyola, la del Vaticà i Seguretat del President, entre d'altres. També hi haurà un centre de coordinació d'emergències.
0: De fet, aquesta mitjanit a les 12 s'activarà la fase crítica del complex dispositiu de seguretat que ha organitzat el Ministeri de l'Interior amb motiu d'aquesta visita papal. Un dispositiu que preveu la mobilització en total de més de 15.000 policies dels diferents cossos, entre Policia Espanyola, Mossos, ara en parlàvem, Guàrdia Civil i policies locals. Aquest matí el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha presidit l'entrada en funcionament del Centre de Comandament i Coordinació de Seguretat de la visita de Lleó 14 a l'Estat Madrid. Roger Perciba, bon dia.
11: Bon dia. D'aquí a 10 hores a mitjanit acaba la fase d'alerta que va començar l'1 de juny i s'activa la fase crítica de tot el dispositiu policial i de seguretat preparat amb motiu de la visita del papa. El ministre Marlaska ha presidit aquest matí la posada en funcionament del CEMAN, el centre de comandament que coordinarà més de 15.000 efectius policials espanyols i també de l'exèrcit. Marlaska destaca l'esforç que suposarà garantir la seguretat a actes multitudinaris com la vigília dissabte a Madrid amb 400.000 persones o la missa de diumenge a Cibeles.
12: La missa del domingo en Cibeles pues estima una presencia de más de 1 millón de personas, lo que eso representa en parámetros de garantizar la seguridad, más de 20.000 voluntarios también que han sido ya registrados.
11: El Ministeri de l'Interior ha disposat una càpsula de seguretat per Lleó 14 i la seva delegació, formada per efectius d'èlit de la policia espanyola i del grup especial d'operacions.
0: Gràcies, Roger. Doncs bé, RAC1 prepara una programació especial per aquests dies de viatge de Lleó 14 a l'Estat. De fet, serà la primera vegada que RAC1 vola a l'avió del papa de Roma. Un periodista d'aquesta casa serà l'ombra del pontífex durant tot el recorregut i podrà formar part del grup de mitjans habituals que el segueixen i cobreixen la informació vaticana. I qui s'haguera de ben a prop el papa és l'enviat especial de RAC1 des de Roma. Arnau Mañé, bon dia.
13: Bon dia, el Vaticà ja ho té tot a punt perquè demà al matí arrenqui el viatge del papa a l'Estat. La primera parada serà a Madrid, dimarts i dimecres a Catalunya, i tancarà la ruta a les Illes Canàries divendres que ve. La Santa Seu ho té tot mil·limetrat, cada detall perfectament estudiat. De moment, però, evita entrar en la gran polèmica prèvia al viatge, com dèieu, l'ús del català en els discursos a Catalunya. Ho fien tot a la decisió final de Lleó 14. RAC1, efectivament, volarà l'avió del papa, els 5 vols que farà aquests dies, demà mateix des d'aquí a Roma fins la capital espanyola, però també en els trajectes interns dins l'estat i la tornada al Vaticà. Això més enllà de la proximitat amb el papa, i aquest punt de vista particular també permetrà que RAC1 participi en les conferències de premsa que el papa fa habitualment a bord de l'avió. En l'últim viatge, per exemple, a l'Àfrica, va ser en aquests trajectes quan Lleó XIV va respondre als atacs de Donald Trump i va criticar les polítiques bel·licistes d'alguns líders internacionals.
0: Ara passada un minut d'un quart de tres, de seguida tornem.

0: 14:15.
1: Les 2:19, obrim plana política perquè Pedro Sánchez nega que mai hagi tingut constància de cap trama il·legal al si del PSOE com la que encapçalava Leire Díez. L'hem sentit a les 2:00. El president espanyol ho ha dit atibat a Montenegro, on hi ha en marxa una cimera europea, però ha anat més enllà. Diu que el PSOE estudia possibles accions legals, defensa el càrrec de la directora de la Guàrdia Civil assenyalada per Leire Díez, perquè s'hi va reunir diverses vegades, i acusa el PP de fer-ne una oposició marrullera, perquè són ells els que van posar en marxa una, ha dit, mal anomenada policia patriòtica. Tornem a Madrid. Jordi Armenteres, bon dia.
2: Sí, bon dia. El president espanyol desmenteix totalment que mai hagi sabut res de cap trama corrupta.
3: Ni nunca avalé, ni nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado.
2: I anuncia que el PSOE revisa tota la documentació per estudiar mesures després de tot el que ha anat sortint aquesta setmana. Que el PSOE n'és un damnificat i descarta mesures, insisteix que el seu partit ja va fer net amb l'expulsió d'Ábalos i Santos Cerdán. Diu també que no accepta lliçons del PP, que qualifica així.
3: Las corruptelas de unos pocos y el ruido interesado de unos muchos, de una oposición marrullera que no tiene otra cosa que ofrecer a la ciudadanía que eso, que maniobras, que ruido y que insidias, bueno, pues tape e impugne un proyecto político que está trayendo prosperidad, crecimiento económico, creación de empleo, avances sociales, blindando derechos y libertades ante el avance de la ultraderecha.
2: A més, el president espanyol defensa també la feina de la màxima responsable de la Guàrdia Civil, Mercedes González, tot i les reunions acreditades amb Leire Díez. No només això, sinó que la felicita per la feina al capdavant del cos.
1: Una directora de la Guàrdia Civil que, això sí, Jordi, haurà de comparèixer al Senat per donar explicacions d'aquestes trobades amb Leire Díez. Serà la setmana que ve.
2: Citació per la via d'urgència, tot i que el número 2 del PP, Miguel Tellado, ha disparat més contra Pedro Sánchez que contra Mercedes González.
4: ¿Qué hacen todavía ahí? Salgan del gobierno, es más, salgan del Palacio de la Moncloa y háganlo con las manos en alto.
2: Partit Popular, que torna a exigir la dimissió tant de Sánchez com de Marlaska i de la mateixa González.
1: I a tot això, Santos Cerdán nega que mai hagi conegut o participat en cap trama. L'ex número 3 del PSOE ha emès un comunicat dient que tot el que surt de la UCO és fals i l'acusa de destrossar persones en compte d'investigar delictes, paraules textuals d'aquest comunicat. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea assegura que resoldrà els recursos sobre l'amnistia els propers mesos, tot i que la sentència que podria obrir la porta a la tornada de Carles Puigdemont s'esperava per aquesta primavera, ara el Tribunal evita posar termini. De fet, fonts del TJUE a RAC1 insinuen que podrien endarrerir-se justament per context polític a l'estat espanyol. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg, eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
5: Bon dia. Ja fa 6 mesos que l'advocat general del TJUE es va pronunciar sobre la llei d'amnistia. Llavors la va veure compatible amb el dret europeu i, a més, va fer valoracions polítiques en contra l'actuació dels tribunals espanyols per la seva no aplicació. Segons els terminis habituals del Tribunal, la sentència s'hauria d'haver publicat ja o hauria d'estar al caure, però a la roda de premsa anual, el president del Tribunal, el belga Cohen Lennarts, assegura que sap que és un tema políticament molt sensible a Espanya i no es mulla en terminis, només parla dels propers mesos i garantint l'aplicació total del dret europeu.
6: Sabem que hi ha diversos aspectes i lleis que són molt sensibles en el context polític de cada país. Ara per ara només puc dir que resoldrem amb la llei europea. I la llei europea s'ha d'entendre com un estàndard de llei per tots els 27 estats de la Unió. Als propers mesos tindrem ja la primera valoració en tots aquests aspectes.
5: En els calendaris és on el president del tribunal té més marge de maniobra. L'última oportunitat per fer-la pública abans de l'estiu seria a finals de juliol, en l'última setmana lectiva del TJUE, abans de les vacances i on acostumen a publicar-se les sentències importants.
1: Gràcies, Lluís. Més coses. Un de cada 3 joves estaria en situació de pobresa si es tingués en compte els diners que els queden després de pagar les despeses de l'habitatge, ho diu el BBVA, que ha fet una anàlisi del mercat de l'habitatge a Espanya. Montse Martí.
7: El banc diu que els últims 4 anys només s'ha construït un 45%, menys de la meitat, per tant, dels habitatges que caldrien per cada 1.000 habitants. L'informe del BBVA també apunta que la demanda d'habitatges s'ha disparat no només per l'augment de la població, sinó també perquè cada cop hi ha més llars unipersonals o monoparentals. En el 56% de les llars a Espanya, de fet, hi viu una o dues persones. Això implica que calen més pisos i també que són menys ingressos amb què pagar el lloguer o la hipoteca. El banc assegura que hi ha un 20% dels joves que fan servir el 40% dels seus ingressos mensuals a pagar l'habitatge.
1: Per primer cop al país, un parc eòlic ha reduït el nombre d'aerogeneradors per rebaixar-ne l'impacte paisatgístic. S'ha fet el parc de les Colladetes al Perelló. El Baix Ebre ha passat de tenir 54 aerogeneradors a tenir-ne només 8 de nova generació. Són molins de vent més alts i molt més potents. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat el parc i ha anunciat un pla del govern per fer el mateix en gairebé mig centenar de parcs eòlics més d'arreu de Catalunya. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
0: Hola, bon dia, Núria. Sí, si es fa realitat el pla de repotenciació dels parcs eòlics, dels 776 aerogeneradors que hi ha actualment en 46 parcs, es passaria menys d'una tercera part dels molins de vent, vora els 240 aerogeneradors, i es faria sense perdre potència elèctrica. Són molins més alts, molt més potents, que permeten reduir l'impacte global dels parcs eòlics sobre el paisatge i sobre el medi natural. Són xifres que ha fet públiques avui, fa una estona, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en la presentació pública del parc eòlic que obre aquest camí.
8: Sabem que les infraestructures i l'implantació de parcs de renovables tenen petjada o impacte en els paisatges que hem vist tota la vida i no ho hem d'amagar, això s'ha d'explicar, però precisament per això hem d'apostar per aquells projectes que redueixin cada vegada més aquesta petjada. I aquí es demostra que això és possible.
0: La consellera ha parlat de fer el pla de renovació en la propera dècada. És un pla de país molt ambiciós perquè l'anomenada repotenciació, canviar molins de vent antics per aerogeneradors més moderns, ha d'afectar 46 dels 52 parcs que hi ha actualment repartits pel país.
1: Gràcies, Esteve. I a Berga, la Patum arriba al seu equador. La festa viu avui el Dia dels Infants, després de l'èxit d'ahir dels dos primers salts de plens i l'inici passat per aigua. Corresponsal de RAC1 al Berguedà, Marc Anturri, bon dia.
9: Bon dia. Sí, avui prop de 200 infants protagonitzen la Patum Infantil, que és una reproducció a petita escala de tots els salts que ahir els adults van fer per moments sota la pluja a la plaça de Sant Pere. Sobre la jornada d'ahir, l'alcalde Ivan Sánchez ha destacat que la Patum es va poder adaptar amb seny a la meteorologia.
10: Tampoc no vam sortir a plaça en el moment que plovia una mica amb més intensitat. Jo crec que això trinclar ja d'aquell famós 2014, que va ploure molt i que no vam parar, ara tenim molt clar, i per tant, en tot moment, quan plovia quatre gotes, totes les figures estaven protegides amb el plàstic, i a partir d'aquí, quan plovia, no sortíem.
9: Sánchez també ha tret ferro a l'atenció per la presència de Sílvia Orriols al balcó i ha celebrat que, més enllà dels càntics i les reivindicacions, no hi va haver baralles. Demà la Patum adulta i torna amb un passacarrers de nit i diumenge darrer salts a la plaça.
1: Com la Patum, avui el Primavera Sound torna a la normalitat després d'una jornada passada per aigua i amb cancel·lacions importants aquesta nit a terra al Parc del Fòrum, al plat fort de l'edició, The Cure.

0: Robert Smith i companyia són una de les bandes predilectes del festival i avui està previst que facin un dels concerts més llargs de l'edició, 2 hores i mitja. També aquesta nit al Primavera hi actuarà una de les divas del pop, Paddy Sonrey. Però també serà protagonista l'electrònica de Skrillex. O el rock melancòlic dels britànics de Slow Dive. Malgrat els aiguats d'ahir, aquesta tarda al Primavera Sound manté la programació prevista. En un comunicat, l'organització defensa que per motius de seguretat no va tenir cap altra opció que suspendre diversos concerts. També ha anunciat que retornarà l'import de les entrades de dia als assistents. Adrià García, bon dia.
1: Bon dia. El festival defensa que els dos escenaris principals eren els que estaven més exposats als xàfecs i al vent, per la mida i perquè estan a tocar del mar. Afegeixen que després de 4 hores d'aiguats no els va quedar més remei que suspendre els 3 grans concerts de la jornada. Matgel, Doja Cat i Massive Attack. Diuen que seguint els protocols van prioritzar la seguretat de tothom. Ja de matinada i després d'assabentar-se de la cancel·lació, la mateixa Batgial demanava disculpes als seus seguidors.
2: Ha llovido muchísimo, mucho viento, se han... Bueno, los escenarios están súper destrozados, muchos daños técnicos, materiales, y ya te digo, hasta por seguridad, con este tiempo es imposible que podamos actuar. Quería comunicaros-lo cuanto antes, que me da muchísima pena.
1: Ahir, en ple diluvi, les xarxes del festival es van omplir de crítiques per la manca de comunicació. L'organització diu que entén la frustració i la tristesa dels assistents i assegura que retornarà l'import de les entrades de dijous. També avança que la setmana vinent explicarà els passos que caldrà seguir per demanar el reemborsament.
3: Ara el temps. Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: I ara som a les portes d'un cap de setmana força tranquil, Mònica.
4: Demà dissabte amb alguns núvols i diumenge amb més estones de sol a tot arreu i de pluja se n'espera demà a la tarda, només en punts del Pirineu, Prepirineu, comarques interiors de Girona i nord de Barcelona. La resta passarem un cap de setmana tranquil i diumenge tot estirà algun ruixat aïllat també al Pirineu, amb temperatures que pugen al cap de setmana màximes que es mouran entre els 25 i els 30 graus. I aquesta tarda sí que els termòmetres quedaran més frenats amb alguns ruixats en punts de les comarques de Girona i a la resta amb un cel enterbolit o mig ennuvolat.
5: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
6: 14-15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
0: Hem arribat a 2:45, s'acosten les eleccions del Reial Madrid, només falten 2 dies, i els candidats, Xavi, centren l'estratègia ara en l'àrea esportiva.
7: Sí, d'una banda, Enrique Riquelme havia d'anunciar entre avui i demà el seu entrenador, tot i que ara té por de no arribar a temps a fer-ho, mentre que Florentino Pérez posava ahir sobre la taula la seva gran arma electoral, i aquesta vegada no és un nom, s'espera dimarts per dir-lo, sinó una gran oferta, la més alta que s'ha fet mai per un jugador en la història del Madrid. El president del Club Blanc el qualifica de galàctic i dona pistes, però es guarda el nom per si surt escollit. De seguida els detalls, abans però som al tram final del primer partit dels quarts de final de la Copa del Rei, que es disputa fins diumenge. Parlem d'handbol. Serà el Barça el primer semifinalista perquè a falta de 8 minuts per acabar el partit està guanyant per 34-22 al Valladolid. Dit això, ara sí, anem a l'última hora de les eleccions del Madrid.
6: A RAC1. Yeah. 14-15.
7: Ara ho dèiem, la cursa electoral del Reial Madrid entra en la recta final i els candidats juguen les seves últimes cartes. Albert Bassas, bon dia.
8: Bon dia.
7: En el cas de l'aspirant, Enrique Riquelme, a l'espera de donar a conèixer qui serà el seu entrenador.
8: Sí, i tot i que no n'ha transcendit el nom, el que ha sonat fins ara amb més insistència és Jürgen Klopp. Sempre se l'ha situat almenys en l'òrbita de la seva candidatura. Diversos mitjans asseguren que Enrique Riquelme ja s'ha reunit amb gent del seu entorn i també amb els dirigents del Red Bull, amb qui ara mateix té contracte, i tot tot i que d'altres informacions asseguren que la verdadera intenció de Klopp és esperar a veure com va aquest Mundial per si després pot tenir opcions d'agafar les regnes de la selecció alemanya, cada cop està més extensa la sensació que el nom de Riquelme per la banqueta podria ser el de Klopp. Riquelme només va donar una pista que també podria apuntar cap aquí, va dir que és la persona que tots volen que entreni al Madrid i que entre avui i demà en vol fer públic el nom. Ara bé, també és veritat que avui ha reconegut que s'està endarrerint més del que ell voldria, ho ha dit aquest migdia en una entrevista a Radio Marca.
9: Igual que hablo con contundencia sobre ciertos fichajes, permítame que sea más prudente con cosas que todavía no están, pero queremos que estén. Y se está trabajando en este momento pues todo lo posible para que se dé y nos permitan. Es un entrenador que está en otro club y que nos permitan poder anunciarlo.
8: Sí, com sigui, és un cromo que podria fer decantar molts vots. Diuen fins i tot que, a més dels que pugui donar Haaland, d'aquí Riquelme es manté ferm, que també acompanyarà a Rodri en el seu nou projecte al Real Madrid. Són declaracions seves d'ahir a la nit a la COPE.
10: Sabemos todos cómo es el mundo del fútbol, hay que proteger siempre al jugador, que todos sabemos que esto es una selección, se puede ganar, se puede perder, y al jugador siempre hay que protegerlo, y su entorno lo va a proteger. Así que me ha parecido fantástico.
11: ¿Hay cláusula o no hay cláusula?
10: Bueno, habrá que preguntarle a ellos. Yo tengo mi opinión. Si yo soy presidente del Real Madrid, Haaland y Rodri pues serán jugadores del Real Madrid.
8: I en les últimes hores també s'ha fet públic des de Madrid que Iker Casillas i l'exentrenador Vicente del Bosque s'incorporaran al seu projecte, al projecte de Riquelme, en cas que l'empresari doni la sorpresa contra Florentino Pérez.
7: A dos dies de les eleccions hi ha una evidència i és que Florentino és el gran favorit a guanyar-les, tot i que algunes enquestes diuen que Enrique Riquelme s'hi acosta cada vegada més.
8: Almenys aquesta és la conclusió a la que s'arriba després d'una enquesta en línia que avui publica el diari Marca amb més de 130.000 participants. Els resultats indiquen que Florentino s'imposaria amb el 64% dels vots, mentre que Enrique Riquelme obtindria el 36%. Tot i així, el diari destaca que ara només un de cada tres encastats pensa que Florentino arrasarà, un percentatge significativament inferior al de fa uns dies. De fet, més de la meitat dels participants considera que Enrique Riquelme ha guanyat la campanya electoral gràcies al seu projecte i als noms que ha posat damunt la taula, i en la línia del que comentàvem ara, fins i tot hi ha un 80% que creu que aquest fitxatge de Klopp podria fer que Riquelme fins i tot guanyés les eleccions.
7: Malgrat aquesta pujada de Riquelme, el que deia, més evident que Florentino continua sent el gran favorit per endur-se la victòria a les urnes, ara bé, també fa promeses electorals per convèncer el soci i evitar així ensurts. Per exemple, ha anunciat que intentarà fer el fitxatge més car de la història del Club Blanc, una operació que rondaria els 150 milions d'euros. Albert Pedrol, bon dia.
12: Hola, Xavi, bon dia. Florentino no va donar gaire pistes, però des de Madrid apunten que la cosa podria estar entre João Neves i Vitinha, tots dos futbolistes del PSG, i entre aquests dos la COPE es mulla i aposta per João Neves, que té 21 anys. Però no en sabem massa més enllà que no es tracta d'Erling Haaland i que tampoc juga a la Premier League d'Anglaterra. En parlava Florentino al programa Horizonte que Iker Jiménez presenta a 4.
13: El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions, por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. 150 por lo menos. Y no es Haaland.
14: Premier, ¿no?
13: Pues mire, no es de la Premier.
14: ¿Y nivel de Galáctico?
13: Galáctico total.
12: Iker Jiménez va continuar provant sort, però no li va servir per treure l'aigua clara. Com a mínim sí que li va treure que no serà Harry Kane, Doku ni Olise.
14: ¿Y no es Haaland?
13: No es Haaland, no.
14: ¿Y es joven?
13: Hombre, viejo no es los que juegan al fútbol.
14: Ya, hombre, pero...
13: No tiene su edad, no.
14: No es Kane, no es...
13: Oh, pues Kane, pero no se lo voy a decir más.
14: ¡Jo! ¿Olise?
13: Bueno, Olise es un gran jugador.
14: ¿No es Olise?
13: No es Olise.
14: Se llama Doku, ¿no?
13: No sé si... Suyo es que sea de la media para arriba.
12: El que sí que va confirmar el Florentino és el que tothom ja sabia, el fitxatge del lateral de l'Inter de Milà, Denzel Dumfries, tot plegat en una entrevista que va començar tard, molt tard, a tocar de les 11 de la nit, i en què Iker Jiménez va tutejar Florentino tota l'estona, malgrat que el mandatari va demanar-li que no ho fes des del començament.
7: L'altre nom propi de l'entrevista va ser el de José Mourinho. Un cop més, Florentino va assegurar que l'entrenador portuguès tornarà al Madrid per agafar el relleu d'Álvaro Arbeloa.
12: Sí, de fet, ahir el Benfica, l'actual equip de Mourinho, ho va confirmar també a través d'un comunicat en què també va fer pública la xifra de l'operació 15 milions d'euros. Florentino està convençut que el retorn del tècnic obre la possibilitat de guanyar un altre Champions.
13: Indudablemente es un entrenador que le conocemos, que nos enseñó una competitividad muy grande, porque él, aparte que ganase la Liga de los Récords y todos esos títulos que tuvo, pero después de que él se fuera, ganamos 6 Copas de Europa. Fruto de esa competitividad que nos dio. Y ahora pensamos que puede ser, digamos, otra vez ese revulsivo. Él está muy ilusionado y nosotros también.
12: I si abans heu parat bé l'orella, haureu sentit que Florentino va treure a passejar el nom de Haaland, com qui no vol la cosa. Ho va fer per burxar Enrique Riquelme, que ahir va veure com tant el Manchester City com l'entorn del davanter negaven de totes un acord amb el candidat. Florentino hi va sucar pa i va referir-se a la promesa del seu rival com un tret que li ha sortit per la culata.
13: Si lo desmiente, el padre, el representante, el club y todo el mundo, pues debe ser... Pues que es un farol. Esta es una candidatura donde hay muchos faroles, se lo tengo que decir. Y por eso he venido yo aquí a defender al Madrid, porque estamos todos unidos y tenemos que seguir unidos. Y no quiero gente que destabilice el club.
12: El termini de votar per correu s'ha acabat i les paperetes es troben des d'ahir sota custòdia en una sala de Valdebebas vigilada pels serveis de seguretat del club. Precisament, Valdebebas serà la seu de la votació presencial perquè la visita del Papa Lleó XIV impedeix que es faci al Bernabéu. La ciutat esportiva del Real Madrid es troba a 11 quilòmetres de l'estadi i les combinacions en transport públic no són gens fàcils. Per aquest motiu, el club habilitarà autobusos de franc des de diversos punts de la ciutat des de 8:45 del matí fins a 7:45 de la tarda.
6: 14:15.
7: Dissabte, doncs, tindrem la resolució final cap a les 10 de la nit. Aproximadament tindrem resultats d'aquestes eleccions a la presidència del Madrid. Les podreu seguir, lògicament, tant al Superesports com al Tu Diràs. I mentrestant, el Barça ja ha definit oficialment la data d'inici de la pretemporada i de la seva estada a Anglaterra. Marta Ramon, bon dia.
11: Bon dia, sí, el Barça ja té definida l'agenda de l'estiu per tornar a la feina. Això sí, serà un retorn marcat per l'absència dels mundialistes, que hauran de fer vacances i que, com més tard acabin la competició, més tard s'incorporaran a la disciplina de Hansi Flick. En tot cas, la data de l'inici de la pretemporada està marcada pel pròxim dilluns 13 de juliol, amb les proves mèdiques i físiques habituals. Després, l'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva abans de desplaçar-se a Anglaterra. L'estaig a St. George Park, el centre d'alt rendiment de la selecció anglesa situat a prop de Birmingham, s'iniciarà el 27 de juliol i s'acabarà el 3 d'agost. No serà el primer cop que el Barça s'instal·la allà per treballar la pretemporada, ja ho va fer fa anys, els estius del 2014 i del 2016. Durant l'estada a Anglaterra, el Barça farà algun amistós a porta tancada amb equips locals, s'està parlant amb el Watford o l'Stoke, i un en públic, el 31 de juliol, contra el Birmingham City, tot apunta que el St. Andrews Stadium, amb capacitat per unes 30.000 persones. Això encara no ha estat anunciat pel club. Un cop deixin enrere aquesta posada a punt, s'estan estudiant dos amistosos internacionals. S'ha descartat el de Nairobi per la crisi sanitària del virus de l'Ebola, però es manté el de Rabat i s'ha incorporat la possibilitat de jugar a Buenos Aires contra River. El partit de Buenos Aires apunta al cap de setmana del 8 d'agost, mentre que el de Rabat apunta al del 15. Ja vam explicar que la idea amb què treballa el club és que no arrencaran la Lliga fins al 22 d'agost, sobretot pendents de la implicació dels seus jugadors al tram decisiu del Mundial.
7: I és que el gran gruix de futbolistes estarà pendent d'aquest Mundial, no podrà lògicament començar aquesta pretemporada. Hansi Flick, pendent sobretot d'Espanya, ahir 6 blaugranes van tenir protagonisme en el primer dels dos amistosos preparatoris abans d'arrencar el Mundial i els de Luis de la Fuente, Marta, van empatar a un contra Iraq a Riazor.
11: Un partit en què Ferran Torres, exercint de capità, va obrir la llauna al minut 16 de partit, però que el conjunt iraquià va empatar al 27 en una jugada en què Doski va sorprendre Joan Garcia, que va estar desafortunat sent titular a la porteria esperant-se una centrada. També van jugar d'inici Gavi, Olmo i el debutant Marc Bernal, integrant del grup de suport que no jugarà al Mundial. Eric García, de la seva banda, va jugar a la segona part. Luis de la Fuente va parlar de l'aportació de Bernal.
15: Ha seguido demostrando la categoría que tiene. Un chico muy joven, que juega con mucha personalidad, que tiene mucho criterio a la hora de desempeñarse en esa demarcación tan importante como es para nosotros, que es esa posición de seis de medio centro. Y mejorar, como todos los jóvenes, tienen muchas cosas que mejorar. Pero la mejor noticia es que tiene tanto potencial que tiene un margen de mejora grandísimo. Entonces, de él dependerá hasta dónde puede
16: pueda llegar porque evidentemente tiene pinta de ser un futbolista muy importante de futuro.
11: Espanya tornarà a jugar un amistós dilluns que ve contra el Perú a Mèxic, just abans d'instal·lar-se al seu quarter general a Chattanooga, Tennessee. Dels internacionals del Barça també va jugar ahir Koundé amb França, en aquest cas amb derrota davant de Costa d'Ivori per 1-2. Koundé va disputar 66 minuts.
7: Gràcies a Marta. Més enllà d'Espanya i de França, falta de 6 dies per l'inici del Mundial. La resta de seleccions també es preparen, lògicament, per la competició. Ahir Suècia, sense Rooney, Bardaggi va empatar a 2 contra Grècia i l'Iran va vèncer per 2-0 Mali. Aquesta matinada han jugat també dos combinats del grup A. La República Txeca va guanyar 3-1 Guatemala i l'anfitriona Mèxic va superar Sèrbia per 5-1.
6: 14-15.
7: Això pel que fa a les competicions masculines. La selecció espanyola femenina, de la seva banda, s'enfronta a Anglaterra aquest vespre a les 9 a Son Moix amb el lideratge del grup A i gran part del bitllet directe al Mundial del Brasil de l'any vinent en joc. Bernat Balboa, bon dia.
17: Bon dia, Xavi. Sí, la derrota per la mínima de fa 2 mesos a Wembley va complicar-li la classificació directa al combinat dirigit per Sonia Bermúdez, però avui a les 9 tenen l'oportunitat de redimir-se i buscar revenja a Palma per a recuperar la primera posició. Una de les referents de l'equip, Mariona Caldentey, va llançar un missatge reivindicatiu a la prèvia.
18: Precisamente hablar de eso, de todo lo que ha costado, de cómo ha cambiado, que hay que valorar, que es una suerte que ellas estén acostumbradas a jugar delante de estadios llenos, pero creo que es importante que no se olvide de dónde venimos. Y obviamente sí que lo valoramos y creo que cuando te vas haciendo mayor y ves que cada vez queda menos, lo valoras aún más y creo que es importante que transmitamos eso a las nuevas generaciones.
17: Ho deia Mariona, tot el que envolta la selecció espanyola femenina de futbol ha canviat molt els darrers anys. El que no ha canviat tant és aquest duel entre angleses i espanyoles que des de 2020 s'han enfrontat 8 vegades amb 3 victòries pel conjunt espanyol, un empat i 4 per Anglaterra, amb marcadors sempre molt ajustats. Amb 8 blaugranes a l'equip, les desconvocades per aquesta nit són Andrea Medina i Jana Fernández.
7: De fet, avui a les 9 del vespre passen un munt de coses. Tenim futbol, tenim bàsquet, després en parlem. Encara, però, en futbol, avui juga el Sabadell i es juga una plaça per la final del play-off d'ascens a la segona divisió. El Sabadell, això sí, que rep el Madrid Castilla, el filial del club blanc a la nova Creu Alta, està obligat a remuntar si vol ser en aquesta final. Martí Aguilar, bon dia.
19: Bon dia, Xavi. El Sabadell va caure per 2-0 a l'Alfredo Di Stéfano i haurà de remuntar si vol seguir tenint opcions de tornar a segona, categoria que no trepitgen des de la temporada 2021. Tot i el difícil escenari, els sabadellencs tenen un avantatge. Han fet millor lliga regular que el Madrid, això vol dir que en cas d'empat no hi haurà pròrroga ni penals, passaria directament al Sabadell. L'entrenador dels arlequinats, Ferran Costa, confia en la remuntada.
20: I en total convicció, jo tinc moltíssima confiança en el meu equip, tinc moltíssima confiança en la màgia que té aquest estadi i tinc moltíssima confiança en el futbol que podem fer, però sento que estem preparats per fer-ho. Llavors, màxima determinació i tota la confiança del món per convertir de la nit de divendres una nit pel record.
19: Ferran Costa confia en la màgia de la nova Creu Alta per capgirar l'eliminatòria i amb motiu. L'afició ha respost de la millor manera possible. Només queden 500 entrades disponibles. Més d'11.000 arlequinats acompanyaran l'equip per viure un dels partits més importants dels últims anys. Per aquest partit, el club ha fet una edició especial de la primera equipació amb les paraules Full Gas, que fa servir Ferran Costa per acabar les seves xerrades. Al centre de la samarreta i en lletra daurada, plenes dels noms de tots els socis. I en l'altre grup dels play-offs d'ascens a segona, l'Europa jugarà diumenge la tornada de les semifinals. Ho farà contra el Celta Fortuna, encara amb tot per decidir, després de l'empat de l'anada.
7: I abans d'anar al poliesportiu, una cosa que us pot interessar si voleu viure una setmana com un jugador de l'Espanyol. Un any més torna al campus d'estiu de l'escola Dani Jarca, la ciutat esportiva, del 22 de juny al 31 de juliol, amb entrenaments impartits per entrenadors del club. Si vols gaudir del futbol i aprendre, aquesta és la millor opció. Tota la informació a rcdespanyol.com.
6: Hi
21: ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I també les coneixes perquè estalvien i consumeixen energia de forma més eficient. I això les fa més felices i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
1: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: ¡Valorado!
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
22: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
23: Alguna cosa gran és a punt de passar. A la Fundació Adecco acomiadarem tots els enemics. I tu t'hi pots unir. Entra a despediratodos.com.
24: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més.
25: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
7: Ara passen 3 minuts a 3 quarts de 3. Obrim pàgina poliesportiva parlant d'handbol. Teníem pendent el partit de quarts de final de la Copa del Rei del Barça, que efectivament ja és el primer semifinalista d'aquesta final a 8 que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'han estrenat en victòria contra el Valladolid. Bernat.
17: Sí, ho han fet per 38 a 24. Els de Carlos Ortega s'han imposat, com era d'esperar, en el primer partit de la competició, amb Peter Sicusa, el de Bordils, com a millor jugador del partit. Pel camí, a les semifinals de demà es trobaran amb el guanyador del partit d'avui a 2:15, que enfrontarà el Nava i el Conca. Per altra banda, per l'altra banda del quadre, es disputa a les 4 el Bidassó a Torrelavega i a 9:15 l'Alacant Osca. Els blaugrana, vencedors de les darreres 12 edicions, defensen el títol d'una Copa del Rei que servirà segurament com a prèvia pel gran objectiu de la temporada, que és la Champions, que es disputa el cap de setmana que ve a Colònia.
7: I els play-off de l'ACB, el Barça haurà de guanyar demà a Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Dani Aguilar, bon dia.
26: Hola, Xavi, bon dia.
7: L'equip blaugrana va desaprofitar l'oportunitat de tancar l'eliminatòria de quarts a casa contra l'UQAM i ara haurà de tornar a guanyar a domicili si vol seguir viu.
26: Sí, els de Xavi Pasqual s'han entrenat aquest migdia al Palau, ara mateix dinant a les instal·lacions blaugrana i d'aquí a menys d'una hora inicien el viatge cap a Múrcia i tot plegat, com deies, després que ahir caigués 87-90 en un partit d'un guió molt diferent al del primer enfrontament de quarts. El lideratge i anotació de Julius, un base en el qual el Barça s'hi ha fixat i ahir va demostrar per què, va sostenir el Múrcia per davant fins ben entrat al tercer quart en què es va lesionar. Però, malgrat això, i tot i que els blaugranes es van posar per davant, va aparèixer l'encert aclaparador de Calan Martín per situar l'enfrontament a un caixó faixa final en què els de Pasqual no van poder anotar el triple per empatar, per tancar un minut amb accions arbitrals molt protestades en clau blaugrana. De fet, deia això Xavi Pasqual.
27: El que sí que puc dir és que han estat decisives, tant la falta d'atac del Vesely com la falta d'atac contra el Vesely, que cada un pensi el que tingui que pensar, però s'ha decidit el partit aquí, també la falta d'atac del Fol, però sobretot el KP acaba amb dos faltes rebudes en tot el partit. Lògicament no tenim cap bona sensació.
26: I és que, com diu el tècnic, durant bona part del partit, Kevin Panther va estar vigilat de molt a prova amb els contactes habituals dels murcians, que van optar per una defensa zonal que va col·lapsar en moments d'atac blaugrana, també una de les altres claus del partit. En tot cas, la sèrie es resoldrà demà a les 9 al Palacio de Deportes de Múrcia, on el Barça va ser capaç de guanyar de 23 aquesta mateixa setmana. Veurem si, com a mínim, pot tornar a obtenir el triomf i ser semifinalista.
7: De fet, l'altra sèrie de nit també anirà al tercer partit.
26: Sí, doncs sortirà el rival de Barça o Múrcia. Tenerife havia colpejat primer el Movistar Arena, però ahir el Real Madrid va treure a relluir tot el seu arsenal, no va tenir pietat i va superar, atenció, 83-118 als Canaris per tornar a dur la sèrie a la capital espanyola. Demà, a partir de les 6, es dirimirà aquest primer semifinalista.
7: I qui vol dur l'eliminatòria al desempat és el Joventut. Avui rep el Baskonia a l'Olímpic a les 9 i en directe, com tots els partits de quarts de final, a RAC+1.
26: i amb crida dels jugadors ja tant després del primer partit com a les últimes hores perquè hi hagi el millor ambient possible al pavelló badaloní. Les instruccions són clares després de l'experimentat al primer partit, emular el que es va fer bé durant els tres primers quarts. En parla Simon Birgander.
0: Tenemos que jugar como los primeros 30 y hacer nuestro trabajo bien, cerrar el rebote como hicimos en los 30 primeros minutos, aprender un poco a jugar mejor contra la zona suya que nos jodió un poco en el último cuarto y ser más sólidos.
26: I és que va ser els minuts finals al Bues Arena quan el Joventut li van fallar abans d'ahir les forces i el Baskonia va aprofitar per encarrilar el partit amb el triomf de 14 dels vitorians. Per tant, la penya haurà d'igualar aquest capítol físic si vol ser competitiu fins al final i dur la sèrie al tercer partit. Seria diumenge al País Basc. Quan arrenqui el partit a l'Olímpic podrem saber ja si tenim o no primer semifinalista. Ho serà el València si guanya a partir de les 7 al Bilbao a Mirivilla. El primer enfrontament se'l van dur els de Pedro Martínez.
7: Gràcies, Dani. Això a l'ACB, a l'NBA. Aquesta matinada es disputa el segon partit de la final entre els San Antonio Spurs i els New York Knicks, amb avantatge, recordem-ho, pels novaiorquesos que van guanyar el primer partit. Avui torna a ser a la pista de San Antonio, a Terres de Texas. Bàsquet a l'hoquei. També tenim partit d'hoquei patins amb la disputa dels tercers enfrontaments de les sèries de semifinals de l'hoquei Lliga Bases.
3: Això vol dir que ja comencen a ser duels decisius. En el cas de l'eliminatòria entre el Calafell i el Liceu, el partit d'avui pot ser el definitiu si els gallecs són capaços de guanyar. En canvi, una victòria catalana forçaria un quart partit de cara a diumenge perquè la sèrie està ara 2-0 a favor del Liceu. El partit d'avui a Calafell començarà 8:45 i abans a les Comes també es veuran les cares. Igualada i Barça en l'altre semi i un dels dos equips dormirà avui amb avantatge a l'eliminatòria perquè està empatada a 1. El partit començarà a les 7. Com que aquesta sèrie ja tenim garantit com a mínim un quart partit, tindrem nou a Salt, a Igualada, de nou, diumenge, a 1:45 del migdia. Avui sabrem si amb el Barça ben recuperat el factor pista o no, o si amb el factor pista capgirat a favor dels igualadins i amb match ball per ells davant la seva afició.
7: Són setmanes de play-off pel títol en molts esports, també en futbol sala. Demà comencen les semifinals d'aquest esport amb el Barça-Inter-Movistar com a eliminatòria destacada, Martí Aguilar.
19: Després de superar el Valdepeñas en 2 partits, el Barça busca ara el bitllet per la final. Ho farà també el millor de 3 i davant un Inter que ve d'eliminar el vigent campió de Lliga, el Cartagena. En aquesta eliminatòria no només hi ha en joc les opcions al títol de Lliga. L'equip que es classifiqui per la final també s'assegurarà jugar Champions la temporada que ve. Dins el vestidor blaugrana són conscients de la importància d'aquest partit, així n'ha parlat Antonio.
4: Bueno, estamos a 2 partidos de volver a Champions, a 2 victorias. La verdad que el equipo tiene muchas ganas de este partido, de esta eliminatoria ante Inter. Como ha dicho, es como un clásico aquí en el fútbol sala español y tenemos muchas ganas de que llegue ya el sábado, de ver el Palau a reventar, de estar a tope con toda la afición, de dar el máximo y ojalá pues poder conseguir ese primer punto en la eliminatoria.
19: El Barça ha quedat primer de la fase regular, fet que li dona dret a jugar a casa el primer i el tercer partit en cas que n'hi hagi. L'entrenador Javi Rodríguez ha destacat la importància del Palau per decidir l'eliminatòria i espera, com sempre, un gran ambient. A l'altre costat del quadre, Palma i el Pozo Murcia jugaran el primer partit de l'altra semifinal diumenge a mitja tarda.
7: Per cert, Martí, avui acabem, no?
19: Avui és l'última intervenció.
7: L'últim dia del Martí Aguilar com a estudiant de pràctiques. Gràcies i sort.
19: A vosaltres, Xavi.
7: I encara temps pel motor, perquè tenim cap de setmana de grans premis tant a MotoGP com a la Fórmula 1.
17: Sí, comencem per la Fórmula 1, que ha acabat fa pocs minuts la primera sessió dels entrenaments lliures del Gran Premi de Mònaco, el 6è de la temporada. El monegasc Leclerc ha acabat primer per davant del seu company d'equip a Ferrari, Lewis Hamilton, i Verstappen ha estat tercer. Els Mercedes, Antonelli i Russell, quart i cinquè, respectivament, amb Norris 6è i Piastri 8è. Sainz ha estat 12è i Alonso 20è. A les 5 de la tarda comencen els lliures 2. Pel que fa al Gran Premi d'Hongria, el circuit de Balaton Park

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Hola, Eli, per 7-6 i 6-4 serà la tercera final per ella a París, la darrera l'any passat en què van guanyar el seu primer títol de Gran Slam. I el que sabrem també aquesta tarda és qui jugarà la masculina de diumenge a nivell individual. Sortirà del partit que jugaran primer l'alemany Zverev i el txec Menci, que acaba de començar, i després els italians Coboli i Arnaldi. Recordem que ahir va quedar definida la final femenina i jugaran la Rissa, la russa Mirra Andreieva i la sorprenent tenista polonesa Majda Chwalinska, una jugadora que va fer història guanyant la russa Schneider en 2-7, 7-6 i 6-4, sent la primera que arriba a una final de Roland Garros venint de la fase prèvia.
2: 3 minuts i les 3, ara venim.
3: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
4: Tuya.
3: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
4: Sí, tu prima.
5: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
6: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
7: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
6: Tu creus? Jo pensava que era normal.
7: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
8: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
9: 5, 6, 7, 8...
10: Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
11: en España.
10: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
13: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
14: Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs... Ai, que em desfaig! Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
15: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
12: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
16: Verisure.
17: Tres, actualitzem la informació. Ja hi ha xifres oficials a la manifestació d'avui dels docents de Barcelona. Hi han anat més de 15.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, 6 cops menys del que deia el sindicat majoritari USTEC, que parlava de 90.000, una concentració, en tot cas, que ha arribat fins al Parlament i que han donat per acabada fa molt pocs minuts. Eulàlia Carrascal.
18: Sí, aquí mateix, davant del Parlament, ja no queda ningú. Han començat a marxar fa pocs minuts. Els docents s'han concentrat durant una hora i mitja aquí davant. Algun dels primers a marxar han estat els d'USTEC, que s'han endut una bona xiulada per part del professorat. Durant l'estona que han estat aquí, durant aquesta hora i mitja, hi ha hagut moments tensos en diverses ocasions. Han llançat ous i petards als Mossos que hi ha davant l'edifici, però no han arribat a haver-hi càrregues.

0: Els manifestants, molts, esperaven trobar-se aquí amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, però s'han hagut de conformar amb una figura gegant que la representa, a qui han tirat pintura groga a la cara. Alguns ens deien que estan molt enfadats i que demanen que el departament s'assegui i que entengui què és el que demanen.
1: USTEC i la CGT han convocat, com dèiem, vaga dimarts que ve coincidint amb la selectivitat i la visita del Papa. És una coincidència que no preocupa l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que això sí, demana prudència als docents. Els Mossos, mentrestant, enllesteixen tot el dispositiu de seguretat per rebre Lleó 14, l'han batejat amb el nom d'Albus i mobilitzarà 5.600 agents. Avui hem tornat a sentir Pedro Sánchez, que es desmarca del tot del cas Leire Díez. El president espanyol no es reconeix com el de Won i referma tota la confiança en la directora de la Guàrdia Civil, que ha reconegut que es va reunir amb Leire Díez. Sánchez està convençut que en cap de les trobades van parlar de maniobres per protegir-lo a ell i al seu entorn de l'acció de la policia i de la justícia. I avui arriba el plat fort del Primavera Sound i tocaran els The Cure, després que ahir la pluja obligués a ajornar els concerts dels caps de cartell. Avui organitzadors i públic poden estar més tranquils, no s'han de repetir els aiguats al parc del Fòrum. Les temperatures no seran especialment altes, però el cap de setmana, Mònica, tornen a pujar.
2: Avui els termòmetres s'han quedat més frenats, a més amb núvols a força comarques, uns núvols que durant la tarda poden deixar alguns ruixats en punts de les comarques de Girona o també al voltant d'Osona, al voltant del Montseny. De cara a demà també es mantindran els núvols, cel enterbolit o mig ennuvolat i a partir del migdia amb ruixats en punts del Pirineu, Prepirineu, comarques interiors de Girona i nord de Barcelona. I pugen les temperatures màximes d'entre 25 i 30 graus. I diumenge tindrem més estones de sol i a tot estirar algun ruixat aïllat de tarda en punts del Pirineu.
1: El que fa als esports, el candidat a la presidència del Madrid, Enrique Riquelme, refreda l'anunci del seu entrenador abans de les eleccions de diumenge, Xavi.
3: La seva intenció era fer-ho entre avui i demà, però no sap si arribarà a temps. El que sí ha explicat és que és un entrenador de les grans lligues, un equip Champions, reconegut i amb experiència. De la seva banda, Florentino Pérez també ha fet en les últimes hores l'anunci de la gran oferta que vol fer, la més alta, diu, de la història del Madrid, 150 milions per un migcampista o davanter que va qualificar de galàctic. Des de Madrid asseguren que podrien ser Vitinha o João Neves, tots dos jugadors del Paris Saint-Germain. El dia que el Sabadell juga la classificació per la final del play-off d'ascens a la segona divisió, els vallesans reben el filial del Madrid a les 9 del vespre, obligats a remuntar el 2-0 de l'anada. Podreu seguir el partit a RAC+1 en emissió conjunta amb el bàsquet. La penya rebrà també a les 9 el Baskonia en el segon partit dels quarts de final del play-off pel títol i ha de guanyar per forçar el desempat que jugaria diumenge a Vitoria. I en handbol, el Barça és el primer semifinalista de la Copa del Rei, ha derrotat fa uns minuts el Valladolid 35-24 i s'enfrontarà al guanyador del Nava Conca.
1: Les 3 i 4 minuts, tanquem el 14-15, l'hem fet amb l'Ernest Ferrer al control. Continuem pendents ara de l'actualitat dels butlletins al 9C amb Mireia Garolera.
3: I amb l'Oriol Jové, el tu diràs.
4: Què ha passat, Rocamora? Que no et sabies el nom del teu company que havia de fer el
3: Estava ara pendent del Guillem Estadella, avui.
4: No, sí, ara se descarrega el Guillem Estadella.
3: No, és culpa meva perquè estava pendent del... És a dir, imagina't si t'estic dient que és culpa meva, que estava pendent del Guillem Estadella i no del que havia de dir. Per això m'està estranyant. Són 3 i 4, no fa res aquest home, no, ni es toca la panxa, ni anima la gent, ni res, dic, doncs alguna cosa li deu passar. I estava això, pendent d'això, imagina.
5: I ens ha servit per veure que inclús els més bons s'equivoquen.
3: Exacte.
4: I el Rocamora també.
3: Sí, exacte.
4: Bueno, Rocamora, travessa, què tal, com esteu?
3: Bé,
4: esteu bé,
3: home.
4: O com la consellera Niubó?
5: Crec que millor. Bueno, i aprofitem per dir que tot el suport, els docents estan mare, en vaga ara, per demanar una educació sí, de qualitat i només una millora salarial.
6: Ara! És que, a veure, no, era una sentada que el Bala t'ha fet perquè rematessis amb el cap, però, tia, estàs despistada com el Rocamora.
5: Estic com el Rocamora. Estava pendent que m'ensenyessis la panxa.
6: No, no. I a més...
5: Has coses, niño. Báilame.
4: A més, ens estem sumant a la vaga perquè avui crec que no hi havia tants nanos al programa, veritat. Avui la mitjana d'edat ha baixat molt, eh?
6: Sí, sí, estem a 80 anys ara mateix.
5: I jo me n'adono que m'he sumat a la vaga perquè no he fingit els talls de la Glòria al guió.
4: Ah, molt bé.
5: I ara m'he apuntat a la mà i a la que fem una publicitat aniré allà i m'ho posaré mà.
6: Perfecte, o sigui, l'única feina... No,
5: sóc imprescindible, no puc marxar en directe.
6: Bueno, és que res perquè tens una frase ara al guió.
5: És veritat, això sí que ho he llegit.
3: És els millors inicis dels...
6: Però jo el que trobo que és al·lucinant que l'Alba ha decidit l'única cosa que té avui a fer el divendres és posar els talls de les pífies i no ho ha fet.
5: Estan carregats al Lox.
4: Et diré una cosa, Guillem.
5: Però no estan escrits aquí.
4: Abans de començar, perquè aquesta frase no és habitual, he dit, ei, la tens controlada, eh? Vull que tenies controlada la frase.
5: M'he llegit a la primera pàgina del guió.
4: I ara què ve?
5: Ara he dit, Xavi i Núria, espero que tingueu un cap de setmana de descans.
6: No, tu estàs mirant el guió?
4: No estàs mirant el guió?
3: Però era bona aquesta, eh?
5: Escolteu, Xavi i Núria!
6: Alba! Però...
5: Però... Només he dormit 9 hores avui, val? O sigui, hem d'anar amb calma.
7: Les neurones estan frites.
5: Exacte.
6: No, és que ni fer-li la
5: sentada. Escolteu, hem rebut una nota de veu que ens fa molta il·lusió.
7: Què dius?
5: Sí, és del Guillem Soler, el cantant de Bus, que ens va explicar una cosa, nens, atenció.
8: Hola, taloners, família, com esteu?
6: M'heu viscut,
8: aquí,
6: eh?
8: Que, va, estem molt feliços, perquè la rebuda de la cançó està sent increïble, perquè ens fa molta il·lusió escoltar aquesta... Hola, taloners...
4: No està ni ben gravada.
3: No, és el millor inici, sense cap mena de dubte.
4: No, un moment, para, Alujas. Alujas, para.
5: Això no ho he fet jo.
6: És que saps què passa? Últimament el Dalen no va bé, veig que no...
4: Espera, que la poso jo.
6: No, fem una... El truquem.
5: Truca.
6: El truquem i que ens expliqui ell això.
5: Truca mentre jo em vaig apuntar les hores de l'estat.
6: Això d'avui sí que és molt de taloners. Avui el que ha passat és que Guillem Soler tret una cançó amb Leire Martínez, que és boníssima, i sona així. Com no soni la cançó, ja l'hem criat. Si saps on vols
4: anar... I Leire cantarà en català, eh? Escolteu. Aquesta és la Leire?
6: No. Bueno, de fet, de ressaca sí. Mira ara. Bueno, total, que
4: trobo que la deixa cantar poc, no?
6: No, canta més endavant, però escolta, truquem a Guillem Soler perquè jo tinc molta curiositat per saber ben bé com ha liat a la Leire Martínez de l'Oreja de Van Gogh per cantar en català. Espera. Guillem!
9: Què passa?
6: Tot bé o què?
9: Molt bé, què passa? Com estàs?
4: Bueno, està en directe, bàsicament.
6: Exacte, que estàs en directe als taloners.
9: Ah, clar, cony, ja són les 3, tio, estava acabant de dinar, nen.
6: Ole, quina tranquil·litat portes per ser divendres, eh?
9: Home, tota la que pugui més, ja ho saps.
4: Escolta, Guillem, que estem... Digues.
9: No, veig aquesta nit al hockey o aquesta d'ella?
6: Molt probablement vingui a veure el Calafell i Liceo. Sí, haurem d'anar a animar el Calafell perquè estem fatal, eh? Estem fatal.
4: Que vindrà la Leire, també.
9: La Leire, no ho sé si vindrà la Leire. Jo no la convidaré per si un cas. Ja l'he enredat prou, aquesta dona. Només falta que la porti al hockey, també.
4: Home, és com si haguéssiu fet un duet, Buós i l'Oreja de Van Gogh, directament, eh?
6: Una mica sí, eh?
9: Bueno, a veure, al final és la Leire, tothom sap la història que ha tingut aquesta pobra dona amb aquest grup, però sí que és veritat que quan tanques els ulls, doncs et transporta cap a l'Oreja de Van Gogh, i una cosa que m'ha flipat molt és lo bé que canta en català, o sigui, és que fa les neutres, sí, escolteu, és increïble el que canta.
4: Si saps on vols anar...
9: que canti ella.
6: No, jo crec que la cosa és, Guillem, que volem saber com has liat a la Leire, o sigui, tu com arribes a la Leire Martínez per liar-la cantant Buós.
9: Doncs mira, la veritat és que és perquè tenim uns amics en comú que són molt amics, que són els Entol Sarmiento, val? Que són els nostres germans d'Euskal Herria, que és el millor grup d'Euskadi i tal. I
4: són els que canten volcans en euskera?
9: Exacte. Ah. Ells... I nosaltres cantem la seva millor cançó, que és Zurekin Batera, que es té trobat
6: molt
9: a faltar.
6: Boníssima.
9: Sí, a partir d'aquí, nosaltres vam anar al BEC, que és com el Palau Sant Jordi d'allà, a cantar amb ells. Ells van venir aquí al Palau Sant Jordi.
6: És menjat llengua avui, eh?
9: Vam anar al Wizzing, junts, i allà va ser on vam... Què em deies de la llengua?
6: Avui va una mica rodalies el Guillem, eh? Que dic que has menjat llengua.
9: Ah, no ho sé, deu ser el WhatsApp aquest raro. I res, que ens van fer amics. Fent uns xacolis, ens van fer amics i
6: perdona, vau fer xacolis amb la Leire?
5: No.
9: Home, vam cantar junts tres nits de concert.
4: Home, clar, si t'ho acaba de dir.
6: Vale,
4: al Palau de la Música d'allà, que es diu BEC.
6: BEC.
10: vet aquí un gas i vet aquí un gos.
4: No? Mm. Clar. Bueno, Guillem, que tinguis...
9: Aquest compte ja se fos.
4: Clar que sí. I van menjar perdius?
10: Acomiadem-lo ja, potser, sí. No?
4: Guillem, moltes gràcies i molta sort.
10: T'estimem, guapo. Bona migdiada, eh?
5: Ole!
9: Un gin tònic aquesta nit. Adéu! Adéu!
4: Ai. Núria, Xavi, moltes gràcies, Reis.
3: A vosaltres.
5: Adéu. Adéu.
4: Gràcies per aguantar-nos cada dia de ple. Quina paciència.
10: És el pitjor inici que hem fet mai de...
4: No,
3: no. Sí, sí, sí.
4: Aquest és el segon o tercer, n'hi ha hagut de pitjor.
10: Bueno, el dia de la Jennifer, aquella noia que no sabia...
5: I amb què rime perdius, que has dit? I si menges perdius?
10: Et menges la naviu. No sé.
5: Bueno, endavant. Fins dilluns.
4: Adéu, comencem.
11: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els Peloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estanella.
12: És un normal, home.
13: Ho passo de conya.
5: Vinga, anem.

0: la tarda a tothom. Passen ara mateix 12 minuts de les 3. Som els d'Abans del Claper. Som...
1: Ara sí!
0: Molt bona tarda a tothom i molt bon programa 405.
2: Boníssim, eh, això?
0: Ai, Déu meu.
2: Ara no xerres o què?
3: Oh, sí, sí.
2: Ah.
3: Nois, no m'analitzeu tant. Si parlo, perquè parlo. Si callo, perquè callo.
0: No, pobre Alba, deixa-la.
3: Estava pensant, va, que vagi, xerrar amb la gent del públic.
0: Sí, això és el que ens agrada.
3: És lo tuyo, és tu màgia.
2: No, avui també estem molt contents perquè ha vingut molt nano, molt... Què passa?
3: Molt futur de Catalunya hi ha avui aquí.
2: Bueno, primer hem de veure les notes, eh?
3: Sí, jo ara ja els hi veig.
0: Bueno, jo preguntaria com van les notes aquesta alçada de club.
3: I mira, no tot són les notes.
2: Vaig amb els primers nens. Hola, què tal, nens? Com esteu? Tot bé?
0: Talones kids, avui, eh?
2: Hola. Jo, ja sabeu que jo amb els nens ho porto fatal, això, parlar amb nens. Per tant, demaneu una mica d'ajuda.
0: Són molt macos, tots.
2: Mira, com et dius, Cookie?
4: Em dic Roc.
2: Aquell nom més xulo, és un nom dur, eh?
4: Sí.
2: Molt bé. I tu, que ets el germà?
5: Sí, em dic Jordi.
2: Ah, molt bé, un nom més normal.
0: Quants nens tens, Jordi?
2: How are you all?
0: No sap ni dir-ho en anglès. Quants anys tens?
5: 6.
0: Sí,
3: oh, perfecte. Mira.
2: Perfecte, molt bé. Ha vingut amb el pare, què tal, tot bé?
6: Tot fantàstic, molt bé.
2: Teus, confirmem?
6: Bueno, sí, suposo, espero.
2: Perfecte, gràcies.
0: Mira, la cançó del Roc.
2: Oh, boníssim, boníssim.
3: El gran és igual que el pare.
2: No, sí, el gran sí que és igual,
3: el
2: eh?
3: El petit deu ser d'un altre, però el gran és del pare.
0: Alba.
3: Mira, això també passa,
2: tenim més nens petits. A veure què tal, com esteu, Cookies, d'on veniu?
7: Jo vinc de Reus i em dic Roger.
2: Home, molt bé, oi!
3: I és l'alcalde.
2: Sí. I tu qui ets, Cuca?
8: La Carla.
0: Però no cal que els hi parlis així. Pots parlar normal, Guillem?
3: No. T'entenen?
2: Jo quan hi ha un nen, doncs em surt per així.
0: Digues, hola, Carla, què tal, com estàs?
8: Bé, super.
2: Ah, no, ho he de dir jo, no?
0: Això?
2: Ah, sí, hola, maquinota, com estàs?
8: Bé.
2: Contenta?
8: Pues sí.
2: Vale. I tu què? Tu eres el Roger?
8: Sí.
2: Què tal, bé?
8: Sí.
0: Però
2: perfecte.
0: És que jo els nens, pregunta, fixa't sí, que els nens els preguntes menys coses que els adults. També els hi pots preguntar
2: com veus que vingui el papa i no xerri català a Catalunya?
8: Malament.
2: Vale, perfecte.
3: I com ho arreglaria ell?
2: Tu com arreglaries això del papa? El papa de Roma, no el teu pare, eh? A veure si la liem, clar.
3: És el pare de tots.
0: Aquell capellà que va de blanc, l'has vist, no? Per la tele.
8: Sí.
2: Ara està agafant wifi. Està sintonitzant. Bueno, tu pensa tu i al final del programa li preguntem què faríem al papa de Roma. Vale? Et sembla bé o no, Roger?
3: Perfecte. Sí.
2: Perfecte. Veniu de Reus. Heu portat alguna cosa per menjar sense explicar? Què heu portat?
9: Coca amb cireres.
2: Ai, llàstima.
3: De Sant Pere.
2: Coca normal.
9: Sí. Coca amb cireres.
2: Coca amb cireres, vale. Sí, ja. No, pel nas fa mal, eh?
9: No. Cuidado que té pinyols, eh?
2: Ah, hòstia! Bueno, vale. Ara tenim aquí
0: el què? Bona.
2: Anem a obrir. A veure, aquesta. Home, fora volem per aquesta coca que ve des de Reus, del forn de pa bo.
9: Exacte, del forn de pa bo.
2: És teu o...?
9: No, és del carrer Galanes, això.
2: El carrer Galanes, molt bé, doncs. Mira, ara,
0: o sigui, ho has pagat, aquí. No t'ho han regalat, eh? Ho has pagat.
9: I tant.
0: Això encara està. Té més mèrit.
2: Anem a veure si algun... Mira, ja també ens ha portat el... El que passa que aquesta gent que l'ha portat per anar només venen a veure els clapers. Per tant, no, se'ns ha explicat, no passa res. Què tal, com esteu? Tot bé, Cookie?
10: Molt bé, perfecte.
2: Què heu portat?
10: Mira, una coca de Sabadell.
2: Ah, molt bé, de Sabadell! Xula, eh?
10: Sí, una coca de briós de la fleca Portell, de la Creu Alta.
2: Ah, molt bé, perfecte. I que veniu de Sabadell, no?
10: Sí.
2: I tu de...?
10: De Sabadell, també.
2: Ah, vale, perfecte,
0: molt bé.
2: Perfecte,
0: veniu de Sabadell en plural.
2: Ah, doncs mira, lo loco, fora aplaudim per aquesta gent també de Sabadell. Coca. Que no falti la coca, ole!
0: Avui s'han posat d'acord les famílies per venir nens i també per berenar, perquè hi ha més berenar encara.
2: Què tenim per aquí, també?
11: Belgues de Sabadell.
2: Ah, sou de Sabadell, us coneixíeu?
11: No.
2: Cookies, dos petons, uau, que sou veïns, no? Veniu tots quatre de Sabadell, eh?
0: De quin barri ets tu?
11: Jo també.
2: Tu també, molt bé. De quin barri sou vosaltres?
11: Dels Merinals.
2: Ah, xulíssim. On cau això, més o menys?
11: Carretera de Terrassa amunt.
2: No hi he estat mai allà, però...
0: Can Xungo, no?
2: Can Xungo?
11: Can Rull.
2: Can Rull. Jo ara mateix per mi parlo xinès, no estic entenent res. Molt bé. I què has portat?
11: Bueno, jo sóc la intrusa. Jo vinc de Sant Quirze, però sóc família d'ells.
2: Ah,
11: és la meva filla.
2: Ah, molt bé. I qui d'aquí no és oient, que no sap ben bé el que ha vingut?
11: No, totes tres som oients.
2: Cookies, molt bé.
3: Sant Quirze!
2: Oi, allà viu Henry Méndez, a Sant Quirze al Vallès, eh?
3: Sant Quirze, remenen.
2: Sí?
3: Sí, remenen...
11: Algun nom he sentit por ahí, també, sí.
2: Molt bé, molt bé. Bueno, però què són? Belgues. Belgues, i què són?
11: És com una coca de sucre... Bueno, no sé si és coca o... Sí, és típic de Sabadell.
2: Ho deixarem per aquí perquè el clapés la resta. Després ho repartim per tothom. Doncs moltes gràcies per venir, de veritat. Gràcies per portar berenar. Gràcies a aquest meravellós públic.
0: Mireu, avui és un dia especial perquè ens fa molta il·lusió parlar de la feina de companys d'aquesta casa i de cases molt veïnes, per no dir la mateixa, gairebé és una altra habitació de la mateixa casa, que és RAC 105. El podeu escoltar cada tarda a l'emissora Germana, i és que estem parlant de l'amic i presentador del Ja Tardes, que és l'Enric Font, que ha estrenat aquest tamarro, que serà el tamarro de l'estiu, eh? The daylight's fading slowly. Està sonant ara la sintonia de RAC1, aquest tema rodà, Enric Font. Digi, Enric Font. Ara arrenca la cançó.
2: Bueno, podies deixar-la que sonés, no? També t'ho dic. Estàs aquí trepitjant-la, deixa-la que soni. Ara, ara, ara ve la pujada.
0: Vinga, va, som-hi tots.

0: original de The Corrs, i ens ha agradat tant que li hem dit a l'Enric Vin aquí, i així en parlem, sí. I ens expliques això que feu els DJs de fer remescles i de com animeu amb aquests zamarros l'estiu. Enric Font, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Hola.
2: Mira que estic passa? Aquí al costat cada tarda i no havia vist aquesta Enterprise que teniu aquí muntada i tampoc havia vist mai com comenceu aquest programa. Ah, cadena, eh?
1: Ja, els divendres és una mica que ens deixem emportar per la màgia del públic.
3: Sí, fluïm.
1: Sí, fluïm.
0: I les hores que no dormiu, aquestes coses també es noten. No? Tu com a expert en ràdio ho has vist molt fatal, això?
4: No, jo expert en ràdio poc, eh? Jo musical potser sí, però no. Jo ho he vist, bueno, vosaltres.
1: Està molt bé, molt talonís, està bé.
0: Escolta, va, parlem d'aquest hit. Tu, en quin moment vas dir, hòstia, aquesta cançó, si la remesclo, encara pot ser més hit?
4: Doncs mira, jo et seré supersincer. Sí. És una cançó que sempre m'ha agradat, vull dir, inicis dels 2000, dona molt bon rotllo, i és una cançó que no es recordava molt. De fet, en el meu programa, el Ja Tardes, tinc una secció que és la versió del dia, i sempre doncs, recupero temes de mítics, i miro totes les seves versions de diferents estils i tal, i havia vist que precisament aquesta, doncs, no hi havia una versió, un remix així...
0: Amb cara i ulls.
4: Exacte.
1: Ostres, I el meu dubte és, tu has hagut de parlar amb The Corrs aquest i dir-li, què passa?
4: No, el fet és que jo els poso com... Quan publico la cançó, les poso com autors ells, perquè són ells els autors, i ja està. No
1: això vol dir que tu no veus un duro?
4: Veig alguns royalties, sí, però no autoria. Autoria no en tinc.
1: Escolta,
4: o sigui que no em podreu preguntar allò que pregunteu sempre. Podeu guanyar molts calés? No m'ho podeu preguntar.
0: Ho fem així, amb aquesta veu?
4: Sí.
3: De trenques i barranques.
4: Sobretot el Guillem. El Guillem,
1: no, perdona. Sí.
3: Però llavors sí que aquest estiu soni, que sonarà a totes les festes majors,
4: ojalà.
3: Tu t'emportes algo d'això?
4: No.
3: No, eh?
4: No.
1: És que aquí el tema... Digue'm. Que te'n duràs calés quan soni a RAC 105.
5: Que llueva dinero.
1: Aquesta cançó sona a RAC 105. Això és tràfic d'influència.
0: Un moment. No. Aquesta ja que cançó... crideu, jo també. Està sonant a RAC 105, això?
4: Evidentment, fa una setmana.
0: Tràfic d'influència.
1: Home, clar. És que això és molt fort.
4: No. Que això qui ho decideix és l'Albert Buscarons, que té molt bon criteri amb aquestes coses.
3: Ah.
4: No. I de fet, mira, l'any passat vaig fer una altra versió. Que és
0: mira com vota la pilota.
1: Aquest és tu. Ai, Albert, que podies posar una cançó.
0: Ai, que guapo.
4: Eso es roja, no? No.
5: Que llueva dinero.
4: Sí, claro. Doncs això, que l'Albert Buscarons no em posa tampoc totes les cançons que faig. Aquesta li va caure en gràcia perquè està...
1: Li vas fer una mica de pena, o què?
4: Tal. Potser sí, però no sé. No, però el que us deia, doncs... en la secció aquesta que faig... Perquè sí. És que aneu sempre per les branques i em despisteu.
1: Bueno, escolta, així som.
4: Sí, ja ho sé. Doncs, clar, és que ara m'he perdut.
1: Què deies que te demanaven aquesta cançó?
3: Que tu havies vist que el The Corrs no havia fet, no tenia cap versió d'aquestes.
4: Ah,
3: i llavors tu vas dir, patato, dir, aquí hi ha nínxol.
4: I vaig fer així.
0: I això com ho fas? Perquè tu agafes la cançó original i llavors, que és amb un programa de música...
4: No és així. Jo, en el meu cas, jo treballo amb un productor.
0: Ui, no,
4: com si els artistes no treballessin en cap productor. Cap.
1: Bueno, a la ràdio també treballem amb productors. Tenim la Mònica Folquet, sí. El Xenia Lobo, l'Anabel Lluís. Són diferents productors, però sí.
4: Ah, m'esteu ensenyant a fer ràdio ara?
1: No, però per la gent que també, nosaltres també som productors.
4: Sono molt idiota, no?
0: No, home, no.
1: No passa res, cadascú com és.
3: No, tu, tranquil que estàs amb ells dos.
4: Això, treballo amb un productor, que és amb el que he fet pràcticament totes les cançons que tinc, que és el David Quijada, que és d'aquí una abraçada, i res, colze a colze, doncs ens vam posar a fer aquesta versió.
0: Tu ens la pots presentar com a... Jo ho he intentat
4: i no em surt.
1: Ara, sempre, ara.
0: Mira, he vingut només dos cops a aquest programa i sempre em feu fer això.
4: Ho fas tan bé.
0: Sí.
4: Jo prenc dels millors que sou vosaltres.
0: Què va, però si nosaltres no sabem presentar cançons com tu?
4: Com que no? Si tu fas molt bé.
1: Mira, jo et proposo una cosa, perquè sí que és veritat que aquesta cançó ja està sonant al RAC 105, però d'aquí un parell de setmanes sonarà al Festival Mix, no? Això quan treus aquesta cançó més canyera.
4: Què és el Festival Mix?
1: Tu tens una cançó més canyera, de fet, una versió canyera.
0: Ah, vale, ok. Sí.
1: No?
4: Sí, d'aquí un mes...
1: Però si vas dir tu que era Festival Mix. Clar?
4: És que no sé, quan parles, tio... No.
3: A mi també em passa.
4: Veig que no sóc l'únic. Doncs, no, que d'aquí un mes traurem una altra versió dins de la mateixa de cançó, doncs una versió més canyera, que és per...
0: Encara més canyera?
4: Sí.
1: És que t'he de dir que és molt bona i que el tenim en exclusiva.
0: Què dius? Però que no l'has estrenat encara.
5: Exclusiva.
1: Això no ha sonat encara enlloc?
4: No. Bé, us menteixo, perquè aquest matí... És que porto un matí de bojos.
1: Ai, no, l'estrella.
4: Puc explicar... No, no,
3: què ha passat? Pots explicar el que vulguis.
4: Puc explicar la meva vida, no? Perquè veig que aquí la gent que ve explica les seves merdes, no? I jo també. Doncs porto un matí de bojos, perquè m'he llevat de superdora per anar a buscar un cotxe de renting que tenia ja...
1: Potser estàs tirant molt enrere, no?
4: No. Fa mig any que estic esperant aquest cotxe de renting.
1: Ah, molt bé, perfecte.
4: I l'he anat a buscar. Després, quan he arribat a casa, m'ha entrevistat, que per aquí venia, l'Ernest Codina, al Matina.
1: Ah, molt bé.
3: Ah, el Senglar d'Osona.
4: Ah, exacte.
1: Vale.
4: És el meu company dels matins. Ah. Aquest!
1: Jo encara no sé cap on estem anant, eh?
4: Vale, perquè ha estrenat la cançó ja.
1: Ah, ja l'ha estrenat
4: aquest matí, sí.
1: Però a RAC 105, no aquí.
4: Ah!
1: A RAC 1 la tenim en exclusiva. I jo crec que el que ha de fer és presentar-la.
4: Vinga, presenta-la. Ah, sí. No? Però aquesta és molt canyera, perquè...
1: Bueno, perdona, nosaltres aprendrem a passar les mitjades.
4: Però és una versió feta per punxar en festivals, i clar, té una intro super mega llarga.
0: Doncs vinga, l'has d'omplir parlant.
1: Clar.
0: Vinga, endavant, Enric Font, presenta la seva carta.
5: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
6: Ja tardes.
5: Amb l'Enric Font.
1: Ets tu, eh?
4: Aquest sóc jo. Doncs va,

0: No, sí, encara hi ha per estona, aquí.
1: Però xerra. Podem... xerra.
0: Doncs mira, avui he anat a buscar el cotxe. M'han entrevistat i ara estic aquí a RAC1 per presentar aquesta versió del Breathless. Què et sembla?
2: Ho trau una petada, això.
3: Però, ja l'has presentat?
0: Sí. Perdona, ara no
3: però
0: vull ser jo...
3: aquesta puta merda...
0: Guillem, no faltem. Això és que no escoltes el meu programa, tot ho faig
4: però
0: així.
4: Però el teu programa t'ho corres més
3: perdona,
4: que aquí,
3: Perdona, jo t'escolto cada tarda quan surto aquí i jo estic dient...
2: Ah, no escoltes el
0: escoltes...
2: clapés?
0: Ara!
2: No escoltes el clapés?
0: Ara, que vingui el clapés.
2: Que vingui el
3: clapés. No, no, però jo és veritat que de vegades quan hi ha cert tema que és molt dens, sí. Dic...
4: Veu que l'està cagant i per això no sap què dir.
0: No, jo estic amb el Guillem.
3: Posa-la quan
0: Enric. Hi ha, té algun col·laborador al Clapés? Sí.
4: Com quin? Aviam, digue'm.
0: No digues.
2: Però no
0: l'audiència de RAC 105 comença a pujar,
3: Sí. Sí, passem un moment cap allà.
0: Sí.
4: Però jo vull saber quin col·laborador.
0: No direm noms.
3: No.
0: Algun.
3: Hay que ser Ernesto en la vida, clar.
4: Jo, sincerament, no em veig molt.
3: Hi ha algú? Qui ho agafi, que ho agafi.
0: No, qui ho agafi, si ho has dit.
3: No, jo dic que hay que ser honesto.
0: Ernest...
2: La veritat és que a mi m'agrada molt les tardes escoltar-ho, perquè em fa estar el dia. Demana d'un nivell intel·lectual,
3: Ho estàs fent per cada bé amb el jefe.
2: Home, clar.
5: Hola?
3: No, però tu allà tires els teus afectets, fas les teves coses...
2: No, és que ara no només ofendràs el Clapés, sinó que ofendràs amb ell, dient-li tu els teus afectets...
3: No, però li puc dir que el
4: que
3: has fet... Que el que has fet ara és una merda.
4: Bueno, què vols
2: que
4: passi?
2: Ha
3: quedat fluix.
4: És que, clar, jo hauria d'estar on està la Lujas i anar fent les meves...
3: Vols anar a la Lujas?
4: No, li trauré el lloc, ara.
3: Bueno, el que podem fer, potser...
0: O que, mira, que presenti ell...
4: Exacte, és que
0: estem... Ai,
3: és que pensem igual.
0: Mira, ara hem d'anar a publicitat.
4: Ai,
0: però necessito que ho facis en veu de locutor a Ràdio Fórmula. Sí.
4: Però ara, la teva Ràdio Fórmula, perquè tu ho fas, cap de setmana...
3: I vosaltres també.
4: És així, no?
3: I vosaltres
4: cap de setmana,
3: No, això només ho fan als 40, que van més així.
4: Bueno,
0: és per presentar el convidat que vindrà després de la publicitat.
3: No pot prendre drogues abans de
4: però
3: la
4: ràdio. Què ets a dir? Això?
0: Ara et posem una...
4: Enllaç...
0: Sí, però això és el títol, has de llegir on posa bala.
3: L'estem ensenyant a fer ràdio avui, l'Enric.
4: Sí.
0: Posem una base per...
6: Ja tardes, amb l'Enric Font, el teu after work a RAC 105.

0: Bueno, què haig de presentar? Doncs al tanto, perquè de seguida tenim per aquí els taloners. Esteu preparats?
1: Sí!
0: Andreu Casanova! Oh! Oh!
2: Enric,
3: però què?
2: Hi havia molt de més text.
0: Xo-xo. Ah, no sé, jo què sé. Té, llegeix.
2: No,
0: vale,
2: això,
0: que és la teva feina.
2: Això,
0: que vosaltres això, cobreu per fer això.
2: Això
0: jo no.
2: Et convida el clapés i no li fas aquesta merda.
4: No. I tu bueno, no ho sabries perquè no l'escoltes.
2: Sí que l'escolto, només un dia a la setmana que canvio.
5: Però si el Toni no em convida.
2: No em convida el Toni?
5: No em convida. Si...
1: És molt fan teu, Ed. T'ho dic amb el cor a la mà.
2: Sí.
1: T'aprecia molt el Toni.
2: Amb el cor a la mà.
1: Anem a la publicitat i a la tornada...
5: Me'n vaig a preparar el meu programa.
1: A la tornada, un convidat millor que...
5: Evidentment, això
4: no,
5: és fàcil.
4: No, no,
2: això sí que és molt
4: no,
2: lleig, eh?
4: És que, jo penso que si no està funcionant és per les dues parts, com a mediadora.
6: Hijo de puta.
4: Sí, heu llançat unes preguntes de merda que no li interessen a ningú. Però... Quan les ha intentat explicar, l'heu tallat? Vull dir, com a entrevistador.
1: Gràcies! Puntes,
2: no, no, no.
1: Un aplaudiment.
2: La que avui havia de fer la seva secció i s'ha oblidat.
4: I tu, Enric Cuca, si tenen una tasca, esmera a ti, que això és la Ràdio Líder. Llavors, avui tots suspesos, ens veiem al setembre i ara anem a publicitat. I a la tornada, l'Andreu Casanova.
2: Que presenta aquest espectacle.
4: Tinder sorpresa.
1: Ara!
7: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa. Tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada cinc persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions, és important crear xarxes de suport. Tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
8: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
9: ¿En serio? ¿Aquí?
8: Sí, en este monasterio.
9: Y yo pensando que era una excursión más.
8: Si estos muros hablasen...
9: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
8: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
10: Gobierno de La Rioja. Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
11: Hola, Pepa. No venies avui amb els nens a veure la mare? És que sóc al súper del Corte Inglés i hi ha un 50% de regal en congelats i gelats. Recu alguna cosa dolça per la canalla? I ja que hi soc, m'emporto cireres, que la tarrina de 500 grams està a 2,99 euros. I són molt maques.
12: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
13: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
17: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
18: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
19: Interrumpimos la programación, estamos en directo desde Clarel. María, ¿qué está pasando?
5: Es una locura, Carlos, no he visto nada igual. La gente sale de Clarel con los ojos como platos.
19: ¿Se confirma la cifra?
5: Confirmadísima, llegan los precios aún más locos. El lavavajillas Hogar, el de un litro, a solo 0,99. En Clarel se nos ha ido la pinza. Ven y descubre nuestros precios aún más locos.
4: RAC1 presenta El món a RAC1 des de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV. El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, un programa especial amb Jordi Basté, en directe, des de l'abadia de Montserrat per rebre el pontífex.
9: Viurem i explicarem de ben a prop una jornada històrica, la visita del Papa a casa nostra, el principal símbol de Catalunya. Serem a Montserrat des de primera hora i fins que arribi Lleó XIV al voltant del migdia.
4: El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV. RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de Telefònica.
3: Ahora se llama Anteria.
20: Jo només t'estic dient que sou uns antics, els tres, eh? Que aneu aquí de moderns i de guais.
21: Però tu la tens oberta, la relació.
20: Jo només t'estic dient que sou uns antics. Jo sóc Terian. A partir d'aquí...
2: Perquè és molt perra.
20: Jo sóc...
22: Té molt de gust ser perra. Això.
20: Per tant, a veure si feu un pas endavant i us espavileu.
2: I obrim relacions.
20: Home, clar. Sóc Terian, faig d'animal i faig de goril·la al vi. Com que m'he de reproduir, doncs mira, tot això que... Tot això que tinc a favor. Jo sóc Terian i sóc goril·la albí.
2: Ets el foquet de neu?
22: Home. Per tot Catalunya.
2: Però que no llencis merda.
20: No, bueno, depèn. Bueno, sí, segons qui ve...
2: Si t'ho demanen, no?
20: I tant que li llenço merda. Sí, sí.
3: Asco. Que alguien saque a mear a la chihuahua.
23: Els taloners del versió RAC1. I a prendre pel sac les migdiades.
24: Abans de res, el primer de tot...
0: Home, es nota que hi ha gana aquesta tarda de divendres perquè el berenar que ha portat el públic i que l'hem servit durant la publicitat ja en queda la meitat, eh?
25: Sí, sí, sí.
0: La gent aquí s'haurà unat de mala manera, però és que aquesta hora de la tarda,
25: sí.
0: o al migdia et diria també, eh? Sí. Està molt bé, és entre la gana i sentir aquesta cançó, que jo m'imagino fent l'aperitiu amb l'Espanyola, sabeu, sí. Una feituna com ninguna.
25: Home!
0: I ara, evidentment, amb un nou jingle, bueno, nou. Ja fa temps que va
25: ser. Però l'han modernitzat, li han fet aquest swing, aquest
0: ara.
25: Jazz, no?
0: Sí, sí. Yeah. Que les seves olives continuen sent tan delicioses com sempre, i ja ho sabeu, com diu la cançó, farcides del millor, com les anxoves del Cantàbric, les de pebrot, o les marines, farcides de seitó, i també les pícares, farcides de jalapeño. I és que sense l'Espanyola no hi ha aperitiu. Per això avui el nostre públic s'emporta llaunes de l'Espanyola!

0: No sé si queden llaunes de l'Espanyola pel nostre convidat, ara estic pensant.
1: Crec que no.
0: Crec que no. No. Ara hem quedat fatal. Mireu, com hem anunciat abans de la publicitat, avui ens visita un còmic que ha recorregut tot l'estat fent riure a la gent i el tenim instal·lat amb el seu espectacle Tinder Sorpresa als teatres de Madrid, però durant unes setmanes el podreu gaudir al Teatre Goya de Barcelona fins al 18 de juliol. És tot un honor rebre avui als taloners l'Andreu Casanova. Andreu, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Què? Moltes gràcies, primer de tot.
3: No sabies on venies, eh?
1: No, sí, home, jo us he escoltat. El que passa és que avui esteu, realment el públic, avui està, riu-te tu, els de la ruleta de la suerte, perquè sí. Venen, ho canten tot,
2: sí,
1: venen a tope, és normal que tots portin coca de pinyons, de cirera, sí. Ja que n'han cuidat perquè una té pinyons, la de cirera. Bueno, us heu passat el programa molt bé, sí. Discutint i fent cridar al públic, meravellós,
3: sí, sí,
1: i és un plaer estar aquí.
3: Ah, molt bé.
0: Molt bé, gràcies.
4: Perfecte.
3: Bueno, bàsicament ha definit els taloners.
0: Sí.
3: Menjar,
0: cridar,
3: riure...
1: A més, feu de tot, eh?
0: Sí, sí, i no saber llegir el guió. Això són els taloners.
3: Això és més cosa teva.
0: No, guió, diu. Cosa dels tres. Escolta, Andreu, ja fa moltes temporades que vas amb això del Tinder Sorpresa,
1: sí.
0: Però a mi el que em fa gràcia és que la gent, com que es va separant...
1: Exacte.
0: No se t'acabarà mai.
1: Exacte. És cíclic, això. El Tinder, de cop i volta, està ple de gent. Aquella gent troba parella, surt de Tinder, les parelles, per lo que sigui, de tant en quan, doncs, trenquen, i aquella gent...
3: Fa hibernació, no?
1: Exacte. Aquella gent entra nova a Tinder i pareix Tinder. En aquell moment és l'hòstia, hòstia, jo no havia vivit... I ho viuen de nou. Aleshores és...
0: Clar, se't van renovant, sí, els acudits,
1: sí.
0: Les anècdotes...
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: És un pou sense fi,
3: clar, perquè quan portes amb aquest espectacle? Tinc la sensació que has tirat molt bé xicleta, eh?
1: No, no, home, encara està...
0: Això vol dir que la idea era bona des de principi.
3: Diu, encara estàs
1: tirant-se,
3: eh?
1: Encara estàs sí. Gira, per exemple, per Espanya, encara no hem fet... hi ha llocs en què no hem anat. Hem estat molt Madrid-Barcelona.
3: Molt bé.
1: Aleshores, ara, aquesta temporada, farem més gira.
4: Molt bé.
3: És veritat que l'amor és un tema que funciona molt bé per fer comèdia, no? Vull dir que sí. Tothom s'enamora, tothom s'ha desenamorat, vull dir que al final també hi ha aquí un bon ganxo.
1: Sí, l'amor i el que no és l'amor també és un tema universal i que donen per molt.
0: Hi ha alguna anècdota d'aquelles que en totes aquestes temporades no t'ha fallat mai, que diguis... Tinc l'anècdota de Tinder.
1: Home, dins de l'espectacle sí. Ja explico tres anècdotes que m'han passat que són de no fallar, que sempre les explico i la gent, ostres, quan surten, és que lo de la hòstia en l'oreja que te dan...
3: Com?
1: Bueno.
3: La pots explicar una d'elles
1: sí,
3: o no?
1: Bueno, sí, que decideixen fer-ho amb la llum apagada i en el moment aquest fogoso pues, no es controla i una colleja acaba l'orella. Fue un pitido incluido... I, bueno, pues, et talla una mica el rotllo.
3: I això t'ha passat a tu?
1: Això m'ha passat a l'oïda esquerra, concretament.
3: O sigui, tu estaves allà, papà.
0: Aviam, sí, tu, recapitulem. Tu lligues amb algú?
1: Sí. Això és la notícia, no?
0: Sí.
1: Això és la notícia. Veient-te ara en directe i la cara, la notícia, lligues amb algú.
0: Per Tinder?
1: Sí.
0: Entenc?
1: Sí, per Tinder, sí.
0: Decidiu fer-ho a fosques?
1: Sí. Bueno, decidim, decideix ella, sí. Però és un plural majestàtic. Decidim,
0: vale.
1: Sí.
0: I d'on et cau aquesta bufa?
1: És que no la veig venir.
3: Està de fosques, va.
1: D'on cau? Si és ella, doncs sí, en principi sí, perquè només estava ella.
4: Potser això es va colar algú a l'habitació.
1: Clar. A lo millor es va colar algú, però que el que se la va endur vaig ser jo. Això ho tinc claríssim.
3: I tu, escolta'm, però vas seguir o vas fer un moment break?
1: Vaig fer el que vaig poder. Vale? I ja està.
4: Vas dir, et sado.
1: Exacte. I després hi ha algunes, per exemple, gracioses en directe amb el públic fa un temps em van portar un bebè.
3: Què dius?
1: Un bebè d'uns mesos embolicat amb una manteta. Jo no em vaig donar compte, teníem el teatre ple, ja portava ja uns minuts i paro un moment a beure aigua, baixen els riures i escolto...
3: Què dius?
1: T'ho juro, i dic, de cop i volta et peta el cap. Dic, algú ha portat algun bebè? Cosa que no pensava que hauria de dir mai en un show en directe a les 10:30 de la nit. Hòstia. I s'escolten riures. I dic, què, l'han portat? I dic, clar, si l'heu portat... Mira, aquí està. Bueno, ara ja té uns anys.
3: Sí, ara ja té pels els ous.
0: Ara fuma.
1: Està a la universitat. Ara fuma. Està a la presó. Bueno, total, que l'aixequen com el rei
4: com el
1: León.
4: No,
1: t'ho juro. I els hi vaig dir, dic, ostres, vamos a cantar el Achugüeña.
3: No, home, no.
1: 400 persones, Achugüeña. I la mare aixecant el bebè. I
4: era màgic.
1: Màgic. Era Nadal. I eren sopars d'empresa. I va vindre gent, que una mica tocada,
4: sisplau,
1: que es va portar pitjor que el bebè.
3: Home!
1: O sigui, el bebè...
4: Això passa molt.
1: Segurament.
4: I vomiten més que un bebè, també.
1: Això t'anava a dir. Segur que algú va fer més...
4: I van més a la popa que un bebè, també.
1: Exacte, exacte.
4: Sí, hi ha molta panerola.
3: Ara jo no t'he entès.
0: Que van a la popa, vol dir que van a la teta.
1: Ah... Ah, la poca, perquè és de Lleida, clar, la popa.
4: Sí. Sí. Hosti, que maco, a mi m'agradaria que em bategessin així. Un teatre de 400 persones que t'aixequin, no?
3: Ah, pensava que deies-ho de
1: sí,
3: les popes.
1: Sí, amb la popa no, a la cara,
4: no,
1: jo també.
4: No, no, amb lo, de, amb lo del Simba. Ostres,
1: amb el Simba, sí. Hosti,
4: que increïble.
1: Sí, sí. Home,
4: guai.
1: Si vens al show, mira, si vens al show, sí. tu cantem en directe.
4: I m'aixequeu. El bueno, punt d'aixecar-me per mi és important.
3: A mi crec que, si passa això, jo vull aixecar el Bassagarra.
1: Vale.
4: Home, clar.
3: Rollo Dirty Dancing?
4: Sí, sí, no, Simba.
1: Com has dit? Dirty Dancing?
3: Dirty Dancing, no sé què és.
0: Jo t'oferiré la meva popa. No.
4: Ah, pues, anulem el plan.
1: No, home,
4: jo vull que m'afeu amb un atac aquí al front, Simba.
1: Sí, sí, sí,
4: i llavors m'aixequeu i que, a veure com ho faríem, canteu tots.
3: Vols que t'aixequi ara i provem?
4: Vinga.
3: I la gent
4: m'aixequeu
3: poden...
4: i canteu tots mare a Sugüenya, a Sugüenya.
1: És que ho fan...
0: És que a més a mi...
4: Tu ets aquell del cul... Tu, Bala, fes d'aquell del cul a l'aire.
2: El Rafiki.
0: El Rafiki. Conexión, conozco a tu padre.
1: Heu de cantar fort, exacte, heu de cantar fort. I vinga, anem a Chugüenya. El Guillem li peta la vena.
0: Ara mateix l'escena és d'Entesca, l'estudi.
1: Molt bé, la veritat que...
3: Circo du Soleil.
1: Bueno, el Circo du Soleil, diu,
4: si
1: el rei León
4: de
1: Temu.
4: Vindre els nens de Montserrat, perquè aquesta coral ha sigut un desastre.
1: Sí, la veritat que... Sí.
4: Poques ganes.
3: I un dubte, el teu espectacle que es digui Tinder Sorpresa vol dir que han d'anar solters, han d'anar gent en parella? O sigui, està obert per tothom, com va el tema?
1: Està obert, ve tothom, de fet, ve gent sola. Mira,
3: ve jo, gent sola?
1: Ve gent sola, però perquè la gent fa coses sola.
4: Però, jo vaig molt al teatre sola. I
1: això sí, és així.
3: Sí. Anar a un espectacle que es diu Tinder Sorpresa, tu el que vas ja és a moure una mica la cigala.
1: Sí. I, bueno, però i qui s'encarrega de trobar... Doncs pues jo mateix, per exemple. Jo he trobat
0: tu has fet parelles al teatre.
1: Jo he fet parelles en directe. Mira, un dia, i està gravat també, perquè penjo els vídeos, va vindre un noi d'uns 20 i pico sol, i una noia de 20 i pico sola. Casualitat, eh? Estaven asseguts cadascú en una punta, i casualitat parlo amb ells. Hòstia, els dos solteros, els junto, els faig seure junts, i a les 4 del matí, per Instagram, m'arriba una foto d'ells dos... Ah, exacte, a casa d'ella. Sí, amb una actitud
4: divertida.
1: Carinyosa.
3: Bravo, bravo.
4: Sí,
1: carinyosa.
3: Ets el Carlos Sobera català.
1: Carinyosa, sí.
0: Al nen li van posar Andreu, no?
1: Exacte, maig li van posar, sí.
3: Maig, però si estem al juny.
1: Qui vol buscar parella d'aquí? Algun solter?
3: Sí o què? Venga. Tenim solters avui aquí?
0: Home, algun deu haver-hi.
1: No, i a l'equip, per exemple, Marc...
5: No, estem...
0: No,
5: esteu tots
0: no.
5: Parellats.
0: Sí.
5: Tenim vale, tots vale. Uns problemes.
3: Algú que busqui parella...
0: Per què has anat per mi directament?
1: Ha aixecat la mà el nen.
3: El Roger no.
1: El Roger ha fet així, eh?
4: Però a la redacció no? Hi ha gent soltera, no?
1: Ah, no sap què dir-li al papa, però està sí. Solter, aixeca la mà ràpid, eh?
3: Sí, aquí de públic no tenim ningú solter, eh?
0: Hi ha gent que fa cara no? De soltera.
1: És que els solters estan fent la siesta, perquè està sí. Claríssim.
5: Aquí tampoc, quan heu vingut en parella, aquí... entenc, no?
1: No, doncs, pues, escolta, no. Veniu en parella. Veniu en parella, no passa res, i allà la trenquem, en directe. Sí,
3: home,
1: perquè hem dit que és cíclic i Tinder necessita... Hi ha gent que riu dient, bueno, si ja me lo pones fàcil, pues anem, perquè jo no tinc el que...
0: Home, fa molta mandra, trencar.
1: Per això, però, oh, aquesta és bona. Aquesta és bona.
0: Fa molta mandra
1: trencar. Vine, que trenco jo per tu.
3: Home, el que podem fer, si algun solter soltera a la redacció,
4: sí. Clar, jo
3: si algú ens està escoltant ara mateix, exacte, que ens porti el solter soltera de la redacció de RAC1.
4: Jo crec que no ens escolten a nosaltres.
0: No, estan preparant la versió, què hem de sentir?
6: Bueno, de 3 a 4 a vegades fem una mica de siesta.
3: Home, fer la siesta
1: a RAC1... El que sí que proposo, per exemple, parelles sí. Que hi ha aquí, perquè si no són solters, són parelles,
3: sí.
1: No, per exemple.
3: Sí. Sí.
1: A veure, aquí, parelles hi ha aquí o no?
3: On hi ha parelles allà? No. Mira, no? Però sí, els pares del Roger, collons, clar, home.
1: On està? El pare i la mare?
3: Què tal? Pare i mare, vine aquí, mare, home.
1: Bueno, pare i mare, cuidao, que està cadascú en una fila.
3: Sí.
1: A la mare, amb una altra fila, amb seients buits. Quan porteu junts?
7: Farem 12 anys de casats.
1: 12 anys de casats. O sigui, casats. En total...
7: 17.
1: 17, ostres. I, com et dius?
7: Laia,
1: i... Israel, eh? Israel, no? Sí. Israel, escolta, 17 anys, tio. O sigui, això està molt bé, és una xifra sí. Ja important, eh? Alguns, per la gent que no tenim parella, algun secret que diguis...
5: Paciència.
1: Ah, paciència, amb dos pebrots, dius això,
5: aguantar,
1: paciència.
5: Aguantar fort,
1: molt bé, això és l'amor, aguantar, eh?
3: Sí. No, estàs solter? Jo sí, vol dir que tu no funciona res. Tot el que vens és fum. Ets el lladós de l'amor.
1: No, al contrari. Jo soc l'abanderado de Tinder. A Tinder entra tothom solter.
3: I tu ara mateix estàs a Tinder també?
1: Jo estic a Tinder, estic a Bumble, estic a Wallapop, estic a Facebook, estic a tot arreu, tio. A Wallapop es lliga molt, també, eh? Home, ja, perquè s'aprofita tot.
0: Hi ha molts saldos, eh? Sí, sí.
3: Bueno, el Marbalà va lligar a Wallapop.
0: Jo vaig lligar per Wallapop.
3: Va lligar per Wallapop amb una francesa.
0: Sí, sí, sí.
1: I què venies o què compraves tu?
0: Jo li vaig comprar una càmera.
1: I li vas fer fotos.
0: No, me les va demanar ella.
1: És que, ostres, tu.
0: I tinc una postal seva de felicitar-me, perquè clar, sap la meva adreça, clar, perquè va enviar la càmera.
1: Però van passar coses.
0: No, em va enviar una postal per Nadal.
4: I eres francesa.
0: Sí.
3: I simpàtica.
0: Molt simpàtica.
1: Molt bé.
3: De
1: molt
3: maca. Costa.
4: Sí. No va ser el nostre programa que va explicar algú que es lligava per Drive.
3: No,
1: per LinkedIn. Cuidado, també.
0: Per Drive.
3: No, per Drive, l'Arnau París va explicar que no és que es lligui per Drive, sinó que els amants es parlen per Google Docs, perquè que ningú va... Vull dir, obres un Google Docs i tens la conversa allà posant-te les banyes. Clar.
1: Mare meva, com
3: la penya va molt avançada.
4: Sí, sí, sí. Està molt ben pensat.
1: Sí.
3: No, escolta, divertit.
0: Andreu, moltíssimes gràcies per passar pels taloners.
1: No, per favor.
3: Fins el 18 de juliol al Teatre Goya.
1: Exacte, podeu vindre.
0: Molt xulo el Goya, de dir, eh? Perquè és molt cèntric.
4: És molt guai.
0: I per fer-hi Comèdia, per mi, és el lloc
1: ideal. És una bombonera, perquè és gran, però a la vegada molt acollidor.
4: Sí,
1: us
4: molt
1: convido
4: bon
1: a vindre.
0: Si voleu. Teniu parella, o voleu trencar, o la voleu trobar, o el que sigui, només voleu riure, l'Andreu Casanova amb Tinder sorpresa. Moltíssimes gràcies, Andreu.
3: Moltíssimes gràcies, de veritat.
0: Ara tornem.
1: Gràcies.

0: Quiero rayos de sol.
1: Jo vaig anar a Eivissa, de viatge al desembre. Llavors vaig anar amb una amiga pues, que de petita va caure en una marmita i és molt hippie. Mos vam banyar sí. Collades i al sortir mos vam posar en una roca. I la meva amiga va dir, sabeu que si preneu el sol per l'anus... És un xuta d'energia que no mos posarem malaltes aquest hivern. I jo he tingut sempre molta sinusitis. Però em va agafar el FOMO de dir, tio, jo ja he dit que no a les drogues, no puc dir que no a tot. I llavors...
2: La postura, jo vull saber la postura.
1: Sí. Mos vam posar assentades a terra, amb les cames molt obertes, però jo li vaig dir a la meva amiga, potser entre per l'ano, potser entre per la vagina, la qüestió que entri per algun forat, saps?
2: La meva pregunta final és, vas tenir sinusitis aquell hivern o no?
1: Des d'aquell hivern que jo no em poso malalta.
0: Quiero rayos de sol.
3: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sang les migdiades.
2: Va, que en 10 minuts arribem a les 4 de la tarda i podem dir que és l'hora perfecta per dir que ens hem cobert de glòria.
4: Ens hem cobert de glòria.
2: Aviam, Alba Segarra, aquesta setmana com has vist el tema pífies?
1: Aquesta setmana molt carregadeta, bastant carregadeta, sobretot...
2: No millorem, eh?
1: De pífies meves, aquesta setmana, sobretot. Però no començaré per jo.
5: El repte és intentar no cagar-la mentre fas la secció de les cagades.
1: I anem a intentar-ho tots, perquè l'Alba no es desconcentri i no la cagui i faci la metapífia, que ara en parlarem. No, escolteu, primer començarem per un senyor que va conèixer el Guillem a la Patum, que hi vam enviar el Guillem a la Patum.
2: Sí.
1: Que ben bé no sé... Quin idioma parlava?
5: Ai.
6: No. Què passa? Què cony està passant?
7: La competència.
6: Com? El que ha vist el què?
7: La competència.
6: Però quina competència? No. Catalunya Ràdio o el programa?
8: Tia! Quina pregunta més xula. Ostres. Me l'apunto.
7: El programa? Ah. Bueno, també.
6: Sasca! Vale. Tu veu què? Cap on vas ara?
7: A la plaça.
6: Molt bé, què veus? Tu ja vas aquí una cerveseta a aquesta hora de la tarda, eh?
7: He mullat una mica.
6: El què?
7: He mullat una mica, alleta i birra.
1: Què és este animal?
6: Però vas amb camisa, amb ulleres així, rollo estilo Torrente, eh?
9: Pues hacemos unas pajillas.
7: Ja, és un gran.
2: Què?
7: Ja soc gran, vaig saltar... Ja soc gran.
6: Molt bé,
7: aquesta
6: molt
7: nit una mica més.
6: Avui, i avui què? Tens una mica de ressaca avui, pot ser o què?
7: No gaire. M'he portat bastant bé.
10: Sí? Seguro.
6: Ara t'estàs derivant cap a la mala vida, eh?
7: Sí, és que m'estic fent.
6: Molt bé, vols enviar una salutació a la gent de la competència o què?
7: Disfrutar de la vida i sigueu i continuem així.
11: Noi, que això és una carta emotiva, eh?
5: Topa,
1: I deixeu que seguim una més amb aquest senyor, perquè va seguir parlant de la competència de RAC1. Bueno, no sé de què parlar exactament.
6: Nosaltres som els amants del clapés, els de la migdiada.
7: Ah, vale.
12: No, aquest no el conec.
7: La competència...
13: Anem a veure què diu.
14: No, Igona.
7: Vostè primer...
5: Moltíssimes gràcies. Bon Nadal. Fins demà, que vagi bé.
6: Nosaltres som els d'abans del clapés. Els taloners.
7: Ah, vale.
15: No sé quin és.
7: Bé.
6: Que xondeo, eh?
2: Ah, ara li ha vingut al cap.
7: No l'alegria. Que per treballar és el millor.
16: No soy d'Espanya.
7: Ah, home.
6: Algun consell per la gent que no hagi vingut mai a Patum? Què els diries?
7: Portem-vos bé.
17: És la hora de la... Pastilla!
2: L'hora de la pastilla. Realment, la gent ho comenta que el Guillem té un imant per el personatge més singular l'acaba de trobar el Guillem.
1: El Guillem, si mai per la feina haurem de fer una conselleria especial que es digui de personatges de la Generalitat i jo pago amb els meus impostos al seu públic.
2: Ara.
1: Fantàstic. Com molt bé deia el Guillem abans, sempre hi ha un moment de la... del moment de les glòries que jo faig una cagada dins de les pífies.
2: Sí.
1: Us presento la metapífia de la setmana passada. Marc Bala l'altre dia va decidir acceptar un repte meu.
18: Què serà? Què serà?
1: A vegades també m'has de dir que no, Cuca.
19: Sí, estoy de acuerdo.
2: Sí, he de saber dir que no.
1: Sí, què seré fer de David Bisbal?
20: Ave Maria, cuando serás mía.
1: Escolteu això.
2: Silenci! Estava pensant que podríeu fer una partida de pàdel sonor.
10: Sí. ¿Seguro?
21: No, te has equivocado.
1: Ay, no, perdón, que era el 4.
2: Molt bé.
1: He començat avui a fer ràdio.
5: L'ha cagat fent la secció de les cagades. Cada setmana fas això de cagar la secció.
1: Perquè a mi m'agrada aquesta meta cagada.
22: Que no tengo miedo, la verdad.
2: Sou conscients que podem entrar en una espiral infinita? Que si tu ara la cagues en la pífia de les cagades, la setmana que ve estaràs fent la pífia de la pífia, de les cagades de les pífies? Vull dir que pots ser infinit.
1: I mentrestant em presentaré el següent tall, que és l'estadella que va dir malament. És que és molt difícil això per a mi. A mi això de la... Com se diu això de les paral·lelitats?
5: Està intentant...
1: Com se diu això de la física quàntica?
5: Què?
1: Això s'ho inventen.
9: Com de la física?
1: Això que diu ell de la metacagada, no.
9: Tu que estàs intentant, paral·lela. Estàs esforçant-te per no cagar-te a sobre.
1: Jo, nens, està sent molt difícil. I mira, que t'ho juro que he dormit 9 hores i mitja, però potser per això està sent més difícil. Quan vinc una mica ressecosa, tot va més bé. Escolta'm una cosa. L'Estadella va dir malament la paraula integrats quan va trucar a la Fuliola. Escolteu.
5: Ja t'he dit que aquest rebombori que estem generant ara també no l'estan visquent a la Fuliola, al poble, perquè la llibreria Marimon, que està just al costat, també estan molt integrats. Integrats.
2: Integrats al poble, no? Estan molt integrats.
12: És que és tontito.
5: Estan molt intrigats amb el tema.
9: Home, és com els cereals.
2: Potser has inventat una paraula nova que vol dir està intrigat i...
1: I brrrr.
2: I, no? I integrat al poble, les dues coses.
1: Sí, pot ser, segurament. Pot ser, pot ser, eh? Segurament és això. L'aquí ha inventat una paraula nòvia. Nòvia, no, nova.
2: Mira!
1: S'ha equivocat. Jo pensava que ho aconseguiré, però...
5: A mi m'encanta.
1: És important, a les criatures, ara que hi ha molts pares, no els digueu que són els millors, perquè és mentida. És important tocar de peus a terra en aquesta vida. Ai. Bueno, ja l'apuntarem. No.
2: Bueno, és que pot ser que ja no tornem a dilluns a fer el programa ja, eh?
1: No, avui sí, ara baixa algú important i em diu fins aquí m'has arribat, nana, li dic, no, tens raó, oi, taló d'aquest mes que he facturat queda tu.
2: El dia que baixi algú d'un despatx i ens digui, taloners, fins aquí, jo li donaré les mans i diré moltes gràcies.
9: Les mans, les dues,
2: sí, les dues. Moltes gràcies per tot i marxaré.
1: I ves que no caigui una abraçada.
2: Sí.
1: De dir, aquí, ja està,
2: gràcies
1: ja està.
9: Ja era hora d'aquesta broma.
1: Aquí hi ha gent que està patint per culpa nostra, li diria, ja està, cuca, ja està. No, escolteu, què, tiro un altre tac?
2: Sí,
1: vale. Escolteu una cosa, aquesta setmana vam descobrir també que jo dic cigaló d'una manera molt curiosa, molt generosa.
5: Això perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu de cigaló de Baileys.
13: Oh, muy bien.
5: Què passa, Segar?
15: A veure, jo, de veritat, t'ho dic, jo no puc més, eh?
1: Comencem malament perquè allà en diem carrajillo.
12: Com?
1: Carrajillo.
15: Què dius?
1: Carrajillo.
5: Carrajillo, en dieu? Carrajillo, perquè van tan mamats que és carrajillo, arrosseguen la R.
1: Ja comencem malament, està dit.
16: No, hijo de puta.
2: No li dieu carrajillo?
19: La verdad es que nunca me había preguntado eso, eh?
1: Bueno, jo potser li poso més R's, però perquè soc molt generosa.
21: La marató de TV3. Diu molt de tu.
2: Bravo. No, bravo, el més fort de tot és que després el Guillem fent el reportatge

0: Fa temps que et sents desbordat? Estàs passant per un moment d'ansietat o de dol? Arriba a Barcelona la psicoteràpia experta adaptada a tu, Iterias. Amb un equip proper i amb experiència, t'ajudem a recuperar la teva estabilitat emocional. Descobreix Iterias i comença el camí cap al benestar. Som al Passeig de Gràcia 34 i a iterias.com.
1: Hem vingut aquí a menys 3 dies.
2: Comencen a pujar les temperatures.
1: Que entri el clapés.
3: Tu com portes això de ser una llegenda de la ràdio?
2: Sona com molta reverberació avui aquí, no? No us heu fixat vosaltres, clar, que sou sords.
3: Sí, perquè tenim públic, no? Tu què, com et sents, màquina? Tot bé?
4: Muy bien, muy bien.
2: Us queden 3 minuts.
3: Sí, i aquests 3 minuts són teus ara, vull dir que...
1: No, són teus.
2: No. Són vostres i els heu d'omplir.
5: Vas al Primavera Sound?
2: No, evidentment no.
5: Ah, vale.
2: No.
3: Vas a la Patum?
2: No hi ha cap dels grups que hi toquin que m'interessi.
4: The Cure?
2: Bueno, només hi hauria The Cure.
5: Jo hi vaig avui.
2: Però només m'agrada una cançó.
5: Ah, mira, quina? Monday, na-na-na-na-na. Tuesday, na-na-na-na-na.
2: Aquesta no és de The Cure.
3: No.
5: Sí, que l'és. Let the boys don't cry.
1: Fixa't que anirà avui
3: és el
1: i només en cantarà una l'Alba avui al Primavera Sound i la cantarà malament.
3: I amb lo baixet aquests no et perdis, eh? Vigila.
5: Ah, no, jo, els concerts jo els veig clatells. Això ho tinc assumidíssim.
3: Tu vas menjar cul, no?
5: Bueno, feia el que puc.
3: Però és veritat, no? Vull dir que vigili. Que ve molt guiri, també.
5: Depèn de l'alçada.
1: Karaoke de l'Alba Sagarra.
3: Ara, així semblen 2 minuts de ràdio a la ràdio líder.
1: La talonera de The Cure. Ara.
2: Aquesta no
1: s'agraven, eh?
5: Show me. Come on, Primavera!
2: Aquest és el problema de quan vas a un concert i tens una persona al teu costat, com tu, que comença a cantar
3: ara.
2: I aleshores tu no pots escoltar el que canta, sinó que hi ha una friki com tu que...
3: Ara.
5: Show me! No, jo estaré calladeta aleshores... com una puta perquè perdo
1: molt
5: ràpid.
1: Va, parla bé que hi ha canalla, eh?
2: Jo tinc una solució en aquests casos,
5: sí,
2: que és portar... Què diria? Portar una sabata... Bueno, hi hauria aquesta, que és més radical. Després pots portar una sabata amb un punxó.
3: Una sabata amb un punxó?
1: Com et coneix la Lujas?
2: Li claves el... Com que estàs dret, com saps, allò, mirant... Li fots una... saps? Amb el punxó.
1: Sí, sí.
2: Hòstia! Hòstia!
1: I tu, Monday!
2: Aleshores, vinga, la infermeria, recta a l'esquerda.
3: Per arribar a primera fila.
2: Que t'enguixen.
3: És qüestió d'anar fotent patadetes i vas arribar a primera fila.
5: Ara me n'alegro que el Toni no vingui al Primavera Sound.
2: No. Perquè per seure no n'hi ha, no, al Primavera Sound?
5: No, això és un altre tipus de festival.
2: No està fet per mi.
1: Jo un cop en un festival vaig estar en una baralla de forma passiva, perquè s'estaven barallant, un era el meu amic, l'altre no el coneixia, i vaig dir, he d'ajudar el meu amic. Però com que no em volia posar en la baralla, perquè no sóc un tio forçut, em vaig esperar que estigués d'esquenes i li vaig fotre el cop de puny.
2: Molt valent.
5: Vaya traïdor.
1: Una baralla passiva.
5: Vaya traïdor.
1: Però perquè estaven pujant aquell
2: idiota. Sí, no, està bé.
1: Estava allà creant-me el rotllo.
3: El teu festival seria, si vols cadires, el Primavuela Sound, no?
5: No està malament, No està gens malament.
3: Perquè tu...
2: I et diré més, darrerament, en els concerts que he anat assegut, el problema és que ara la moda és que la gent es posa dreta i penso, collons, si he pagat una cadira, hòstia, seieu una punyeta de vegada.
3: A mi em va passar el concert de l'Alex en Busto a Sitges, al Terra Mar,
2: que
3: eren cadira, o sigui, si ets l'Alex en Busto no posis cadires. I de cop i volta era com si estiguéssim a missa. Cançó coneguda, tothom amunt. Hòstia, doncs t'aixeques. Cançó coneguda, tothom avall.
2: No, la cadira per estar per alguna cosa, no? Per què està la cadira?
3: Ara, sí. Però ara,
2: perdona, no he entès si estàs a favor o en contra de la cadira.
5: No ho sap, tampoc.
3: Estic a favor si vas a veure una cosa així avorrida de les teves.
2: O sigui, avorrida, no.
5: No, hi va a Billy Eilish,
2: Jo vaig anar a Billy Eilish. Mira, darrerament he anat a veure la Raye, saps què és, tu?
3: La Raye?
5: Sí.
3: Te falta Raye,
1: tio. T'has passat de rosca.
2: Concert de la Raye extraordinari. Ja ens sentireu a parlar de la Raye.
1: Hi ha molta Raye al Primavera Sound.
2: Sí, allà
5: i a tot arreu,
2: sí. Allà siga la línia. I fins per arribar.
5: Com a Ikea.
3: Hansel i Gretel, no? La gent va pel terra.
2: No, les ratlles aquestes que marquen els camps, doncs la posen per arribar al... Mira.
3: Ah, això és la ratlla?
2: Home, clar. No,
3: tremendo tamasso.
2: Jo allà, eh? Allà, jo.
1: Allà. Aviam.
4: Ole!
5: Quanto acompanya, mare de Déu.
2: Ara ve la tornada. Sempre faig com ballo, sempre com si toqués home.
5: És que una cosa... Toni, puc dir una cosa?
2: Els que no sabem ballar, saps?
5: Sí.
2: Puja.
5: Jo cantant...
2: Calla, ma, calla.

0: que te calles.
1: Però... Sí.
0: Mira, mira, ara.
2: A veure, a veure.
1: Espera.
0: Vinga, tots junts.
1: Vinga.
0: Baby! Baby! Baby! Què? Més animat que el Kiura aquest, que són, uns, que els, són de la meva generació. Si el tio és un cadàver. Tu l'has vist, el Kiura aquest?
1: Toni.
2: Que ha posat els dits als endolls.
1: No el veuré, que fa metro i mig. No veure rei, jo, per sort.
0: És un tio que ha sortit, va sortir en el seu dia de...
2: D'una pel·li de Tim Burton.
0: D'una central lletera.
3: Com?
0: Bueno, és, que
1: és un vas de llet, vol dir, no?
0: Va tot pintat de blanc.
3: Sí. Ah, sí,
0: Vaig llegir un dia una entrevista amb ell que el tio diu que dorm 16 hores diàries.
2: Què dius?
0: Puto, és un bat.
1: A certa edat es necessita, això.
0: No, no, ja quan tenia 20 anys, eh? Vull dir,
3: això és de les drogues.
0: Es perd mitja vida, eh? Més de mitja vida.
2: Sí.
0: I jo, clar, jo vaig anar a veure aquesta dona.
1: I quina sort els que estaven al teu voltant i et podien veure ballar així, eh,
2: bueno,
1: Toni?
2: I només cantar.
0: Bueno, és que m'ho van demanar...
1: Fortuna.
0: És que, perdona, em van demanar si podien amb la raia al costat.
1: Vaig dir, i tu vas dir, no vull eclipsar ningú.
0: No li vull fer ombra.
3: Però tu només cantes Baby, no?, pel que veig.
0: Sí, ja està, jo no en sé cap lletra.
3: Tu vas anar
0: allà? De cap cançó, de
3: res. Baby!
0: No sé, sí, però és que no me'n sé cap de
1: ningú. Veus com no ens assemblem tant? Ai, no ens diferenciem tant?
3: Jo... Tornant al tema dels cadires.
0: Tot això t'estàs menjant el... Ara ja t'estàs...
2: No,
0: ja estàs aquí.
2: No, ara ja estem a la versió, no, ara és cosa ja teva, eh?
3: Només vull tancar el tema de que a favor de les cadires amb grups que demanin cadires, però si un grup de rock com l'Exambusto, no posis cadires. També et dic que el públic és més granadet, el de l'Exambusto, i potser necessita un moment de respiro, però escolta, alegria, saps?
1: Vale, anem?
3: Ah, ja està. Bueno, a mi se m'ha demanat l'opinió, jo només l'he donat.
1: No,
0: què vas cantar a l'Exambusto?
3: Jo totes. Trepitja fort...
2: La de rock, mira, tenim un rock aquí.
0: Rock,
2: clar,
0: sí.
1: Molt bé. Pitja fort.
3: La terra és la me... Pitja fort. Pitja fort. Rock, sigues més valent del
0: que he estat jo. Dibuixa-li un somriure. Que per cert, ara que ho dius, perquè no m'ha vingut al cap, van tocar Cap Roig l'estiu passat,
3: sí.
0: I el cantant no el vaig escoltar en cap moment.
3: Com que no?
1: El micro al públic?
0: Era... No, la gent cantava tant les cançons,
3: sí?
0: Que era com un karaoke... I jo crec que el cantant va marxar, no hi era, perquè només sentia el Pemi cantant totes les cançons.
3: Però això fa molt.
0: No hi va anar, jo crec que el Pemi Fortuny no hi va anar.
2: Era el Pemi o el d'abans?
0: No, era el Pemi. No, l'any passat hi havia el Pemi, no?
2: El Pemi.
0: Sí, sí, només sentia el públic.
1: Abans de que passés això.
0: No has pensat ja tu? Poc. Vull dir, t'ha sortit el concert de Frank, sí, sí.
3: És allò que fan... Ja t'ho sabeu.
0: Bueno, escolteu, va, que arriba el Papa, no sé si ho sabeu.
2: Ah, sí?
3: Sí, allà, el Roc...
2: Mira, sí,
3: és veritat.
2: No, el Roger.
3: El Roger vol parlar del Papa.
2: És tertulià, és tertulià.
3: A veure. Sí, li hem dit que què faríem al Papa, per, si no parla català. Roger, què faries al final, tu?
4: Jo vaig a classes de català.
3: Perfecte.
0: Molt bé.
3: Molt bé. Doncs ja està dit. Des d'aquí un missatge al Papa de Roma.
0: Li ha quedat claríssim. Al Papa segur que li arriba el missatge.
2: Home, perquè escolta molt els nens, el Papa.
0: Va,
3: anem.
0: 4 i 5. Tira.
5: Els taloners del versió RAC1. El programa que fan a RAC1 mentre Toni Clapés està dinant.
6: La llei d'habitatge diu que, quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
7: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
8: 25 anys a Wall Street, en el centre de les finances globals. Ara, aquesta experiència és al teu abast de la mà de Pedro Escudero. Inverteix com els grans inversors institucionals des de només 500 euros. Amb Silverway Asset Management, el teu futur no s'improvisa, es construeix. Comença avui a silverway.com.
9: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
10: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
11: El dissabte 13 de juny, vine a la Fira de la Gamba de Palamós.
12: Amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa.
11: I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més.
12: El 13 de juny, vine al port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba.
11: Més informació a visitpalamós.cat.
13: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar a Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família... Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
14: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
15: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
16: RAC1. RAC1 i l'Ajuntament de Reus presenten Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus. El divendres 12 de juny, d'una a dues, el Vostè Primer visita l'únic centre d'interpretació de la vida d'Antoni Gaudí en l'any del centenari de la mort del màxim exponent del modernisme català.
17: A veure, per favor, totes atentes, que això és molt seriós, que estem a punt de parlar d'un geni universal. Us vull a totes escoltant-nos atentament, que repassem la vida i obra de Gaudí. De Gaudí? I els explicaran secrets inèdits? Però un geni universal em pensava que el programa anava de mi!
16: El divendres 12 de juny a la una del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre Reus.
18: RAC 1. Tots som un milió.
16: Amb la col·laboració de Vermuts Miró.
17: Esther, qui és més geni, Antoni Gaudí o jo?
19: Vaya papanatas.
17: Papanata no és català.
3: I vaya tampoc, eh?
17: Tu calla, repipi.
16: Escolta el programa per saber com venir de públic.
20: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
21: Verisure. It's showtime.

0: Per tot Catalunya, la banda del versió RAC1. El muntatge musical Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Ariadna Corobines. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa. Oriol Cruz, el senyor Boigues i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que voldria fer el programa a l'Argentina per seguir les sessions del Congrés d'aquell país.
1: De la reassignació de... Presidente, le pido un favor... son numerosas las interrupciones. ¿Le puede decir a los Terian que se autoperciben leones, que se callen un poquito, si es tan amable? Gracias. Gracias, presidente.
0: Toni Clapés.
2: Bona tarda. Bona tarda, tingueu. Abans de res, moltíssimes gràcies al públic que continua a l'estudi de RAC1, que han portat un magnífic berenar, que espero que us el mengeu vosaltres, perquè per això l'heu portat.
3: Coca, Andreu, coca.
2: Coques de tot tipus. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Avui deixeu-me fer una menció especial per la nostra estudiant en pràctiques, l'Ariadna Corobines, que acaba la seva estada.
4: Ja està.
2: Han estat 4 mesos que han passat allò vist i no vist. Des d'aquí agrair-li la seva feina, la seva dedicació en aquest programa, i esperem i desitgem que la incorporem o que estigui o que ens veiem aquí a RAC1. Durant els propers mesos. Per tant, des d'aquí, Ariadna, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies.
2: Montse Llussà, què tal?
6: Bona tarda. Mira, acabo de veure aquest berenar que deies i aquí ha vingut algú del Baix Camp o de Reus o així.
2: Ah, aquí. Perquè... Mira, aquí el comentarista...
6: Ho sabia, perquè hi ha coca en cireres i això només es fa allà.
2: Home! Que...

0: Prou.
1: Ara estava passant com els concerts. O sigui, una cosa és escoltar la cançó, una altra cosa és aquí tothom cantant quan no toca. O sigui, torna-la a posar, però si pogués vostè...
2: Jo me la sé.
1: Si se la sap, però va d'estems, i el senyor Buigues també va d'estems.
2: No, el senyor Buigues no se la sap d'ahir una altra lletra.
1: No, però vostè també l'estava dient malament. Tornem-hi. Prou ja.
3: He dit xop, basta.
1: Exacte. Com que no hi ha manera, no hi ha cançó. Vinga, a veure si... Bueno, això sembla, perdoneu...
2: Si és començar, hi ha de mal humor.
1: No, és sí, que de veritat, a veure si els mestres deixen de fer vaga i se'n van, us n'aneu uns quants amb ells a P3, que és on crec que alguns de vosaltres hauríeu d'estar des de fa temps. Senyor Virgili.
2: Que vos guap.
1: Avui...
2: Sant Bonifaci.
1: Sant Bonifaci. I també, què més he llegit del seu...
2: Avui he llegit una cosa... Bueno, deixa'm dir que es patró els cervesers a Alemanya,
1: Sant Bonifaci. Ah, sí.
2: Però deixa'm... Avui es fa el temps, o sigui, és la commemoració... Mm-hmm. Que Eva va temptar...
1: Això és el que he llegit.
4: Home, ja deia jo.
2: Perquè, no, sí, a veure... No,
1: com se sap que avui...
2: Què és avui?
1: Com se sap que avui fa anys
2: perquè
1: que Eva va temptar Adam? Com se sap que era exactament avui?
2: La Bíblia no diu exacte l'edat.
1: Ah, vale. No, aleshores ja entrem...
2: No, un moment, Després hi ha uns senyors que són els pares de l'Església.
1: Sí, que són qui?
2: Que són, doncs, savis, que estudien les coses i fan càlculs astronòmics.
1: Càlculs renals, bàsicament.
2: Aquí.
1: Home, és que un càlcul de quan Eva va seduir Adam...
2: Primer va ser la serp, La serp va anar allà amb ella i ella es va...
1: Però vostè, a mesura que anem analitzant...
2: De quatre potes,
1: Dic, a mesura que anem analitzant aquesta fàbula, vostè cada cop no li veu menys poc sentit a tot?
2: Com més...
1: Home, una serp...
2: Que, una serp que era el dimoni, Era el dimoni. Sí, i tenia potes, que,
1: Que parla, la serp, com a Disney.
2: És que era el dimoni, que no ho entén. Què és el que no entens?
1: I què? Va parlar amb l'Adam i li va dir...
2: Era com una mena de bèstia estranya.
1: Com et té la manzana?
2: Se li diu serp per dir-li una manera de coses. Era com el dimoni...
5: Una metàfora.
2: Una cosa fosca.
1: Fosca. Lletja,
2: amb potes!
1: Però la serp no porta potes.
2: No, perquè Déu la castiga a arrossegar-se per terra. Això si llegissis la Bíblia, que no la llegeix.
5: Què ha de llegir aquest? Això que va anar amb col·legi religiós.
6: El llimac que va fer, doncs, per acabar d'aquella manera. Perquè si
2: alguna cosa va fer. Alguna cosa o altra va fer. I que sàpigues que ja, a partir d'avui no és bo fer ús del matrimoni.
1: Ah, no?
2: No.
5: Doncs, ui, em fot d'anys.
2: Juny.
1: Vostè, per exemple, senyor Requesent, no sap ni el
5: que és. Ja, els malic, sempre ho dic, el malic és un xiprer. Va... Com els cementiris, perquè sota hi ha el mort.
2: Juny, juliol i agost...
1: Sí. Què li passa?
2: Senyora, no estic amb vos.
1: Ah.
2: Quan
1: això qui ho ha de dir? L'home?
2: Jo ho he de dir jo.
1: Juny, juliol i agost, senyora, no estic amb vos.
2: Quan la fresca vindrà, ens tornarem a trobar.
1: Ah, molt bé. Però per alguna raó de salut o alguna
2: És una qüestió de salut.
1: Perquè la cosa estigui ben ventilada.
2: Imagina't que hi ha un mosquit tigre...
1: Que triga.
2: Un mosquit tigre. No triga a picar.
1: Sí que és cert que, segons quines altres temperatures, posar-s'hi a vegades...
2: A què?
1: Fa mandra.
2: Amb aquelles calors.
1: Jo, entre les... Quan fa molta alta... O sigui, quan hi ha temperatures tan altes, que només tocar-te ja sues. I quan fa molt de fred...
2: No.
1: I quan arriba la tardor i tal, no trobo mai el dia. Però bé. Això passa a totes les cases.
2: Però llavors tu ho allargues.
1: Jo ho allargo tot l'any, pràcticament tot l'any. Senyor Buigues, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Què tal? S'ho està passant bé,
6: Sí, ja va. Té una conversa de distreta.
1: Sí, molt interessant.
6: Sí, tots dos, ho feu
1: molt
6: bé.
1: Ara, per exemple, ara que parlava de serps, aranyes ibèriques, són peligroses. El tema que estan tocant ara mateix, al directo, al grano, aranyes ibèriques. No hi ha un altre tema.
4: Porten 3 dies, 4 dies parlant de l'aranya.
1: Bueno, doncs a veure, posa...
7: Aranya, aunque obviamente sí son peligrosas, pero no mortales. Los expertos recuerdan que la limpieza de rincones y el sellado de grietas son las mejores herramientas para prevenir la picadura de las arañas.
2: ¿Contentos?
4: Pues
0: Pues muchas gracias, Sergio.
3: Gracias.
1: Bueno, s'han quedat tots entusiasmats amb el tema de la taula dormint, la taula del directo al grano.
2: No, com tens els racons, tu?
1: Eh?
2: Com tens els racons?
1: Els racons amb brossa, amb...
2: Veus?
1: Bueno, com el Malik, ara mateix. Si mires el Malik, sempre tens borrissol.
2: Que no s'hi facin aranyes.
1: A veure, va, 2 minuts passen d'un quart de 5 de la tarda, recta final de la campanya de les eleccions al Real Madrid, on ahir el president Florentino Pérez va estar en directe amb Iker Jiménez al programa Horizonte de 4.
4: Apassionant aquesta campanya electoral. Florentino, que va anunciar que intentarà el fitxatge més car de la història del Real Madrid. Toni, una operació que diu que rondaria els 150 milions d'euros, que no els veurem mai, ni tu ni jo. Ha dit que farà l'oferta dimarts si guanya. No va dir el nom del jugador, tot i que l'Iker Jiménez, t'he de dir que el va apretar més que algun extraterrestre del seu programa.
8: Vamos a hacer una gran oferta a un jugador de un equipo que juega la Premier, uy, la Premier, perdón. No,
9: Premier.
8: No, que juega la Champions.
9: Premier, ¿no?
8: Pues mire, no es de la Premier.
9: ¿Y nivel de Galáctico?
8: Galáctico total.
9: ¿Y no es Haaland?
8: No es Haaland, no.
9: ¿Y es joven?
8: Hombre, viejo no es los que juegan al fútbol.
9: Ya, hombre, pero...
8: No tiene su edad, ¿no?
9: No es Kane, no es...
8: Pues Kane, pero no se lo voy a decir más.
9: ¡Jo! ¿Olise?
8: Bueno, Olise es un gran jugador.
9: ¿No es Olise?
8: No es Olise. Lo suyo es que sea de la media para arriba.
4: conversa des de Madrid.
1: Bueno, conversa de gent lobotomitzada.
4: Sí. Des de Madrid ja apunten que podria ser algun futbolista del PSG.
1: A veure, des de Madrid saludem el president Florentino Pérez. President, bona tarda.
10: Buenas tardes.
1: Bé, no sé si no sé si ens podria afegir alguna pista més del que va dir ahir, tot i que per un moment allò que fa que darrerament va dir que era un jugador de la Premier,
10: no, després no era equivocat, de la Champions.
1: Un jugador de la Champions.
10: De la Champions. No, de la Champions, no, de la Champions. Però mira, de la Champions.
1: Però m'acaba de dir que de la Champions no.
10: De la Premier no, de la Champions.
1: De la Champions.
10: Sí, claro.
1: Per tant, és un jugador de la Champions.
10: De la Premier.
1: De la Premier?
10: Sí, de la Champions. Pues mire, le voy a decir...
1: Sí. Que ja li va dir a l'Iker Jiménez que si era Haaland i va dir que no.
10: Que no, hombre, que no. ¿Cómo va a ser Haaland? Por favor, seamos serios. Le voy a decir que es un jugador francés que juega en el PSG. Llevamos muchos años...
1: Per tant, és un jugador de la Champions que juga a la Lliga Francesa.
10: De la Champions, de la Premier, sí, claro.
1: No, però la Premier és altra cosa. No, la Premier és la Lliga Inglesa.
10: De la Champions...
1: Bueno, és igual. Sí, de la Champions,
10: vale. És tonto. Sí, és tonto. Te estaba diciendo que llevamos muchos años detrás de este fichaje.
1: Sí.
10: Pero no hay nada imposible para Florentino. No le puedo decir el nombre.
1: Sí, és el que va insistir Iker Jiménez i va estar insistint que no le volia dir.
10: Va, se lo voy a decir porque hay muchos madridistas en Cataluña.
1: Sí, que hi ha quasi més madridistes que culés.
10: És el segundo equipo. És el segundo equipo del Real Madrid en Cataluña.
1: Ja li puc dir jo.
10: I la afición se lo merece, así que... Atención. Florentino Pérez. Cuando gane las elecciones... va a fichar a Kylian Mbappé. Oh. Se lo digo en exclusiva para su programa.
11: Bueno.
10: ¿Cómo se ha quedado?
1: Pero si Mbappé és, ja és...
12: Exclusiva.
1: Sí, bueno, exclusiva. Mbappé ja és jugador del Madrid des de fa 2 anys.
10: Sí. Pero ¿cómo que juega en el Madrid? No diga tonterías, hombre, feo. Si es el mejor jugador del mundo... Es el mejor jugador del mundo.
1: No, es que ya juega amb el...
10: No, me sea cateto. Si jugara con nosotros, pues digo yo que hubiéramos ganado alguna cosa, se hubiera notado, ¿no?
1: Claro.
10: Hubiéramos ganado algún título, ¿no? Sí, y no un nadaplete. Ya no diga tonterías y cállese, que es muy feo y tiene la voz de un pato laqueado. Mbappé dijo que su sueño es jugar en el Real Madrid. Pues que juegue, que se presente en el Bernabéu, que juegue.
12: Pues que se presente.
10: Que se presente a jugar, claro ja. Que sí, en la Champions de la Mbappé. Va,
2: aquest senyor està més malament que jo.
1: Bueno, per cert, que Marc Serra, Marc, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Té un convidat.
2: Oh!
10: Que se presente, pues, que se presente.
1: Sí, té un convidat que es presentarà.
10: Pues muy bien.
1: I que ens dirà el nom que Florentino Pérez vol fitxar amb 150 milions d'euros.
2: Hores i hores.
10: I
2: tinta i tertúlies d'especulacions sobre el nom.
10: Sí.
2: D'aquí 20 minuts, el nom damunt la taula de la versió RAC1.
10: Se lo acabo de decir.
2: I escolta, fiable, eh?
13: De les formes, és més important el preu que el nom, eh? El típic jugador que és més important el preu que el nom. Sí, sí.
1: No.
0: Què passa?
1: No, està preguntant a la Luja si ho acaba de... No, perquè...
0: No.
1: Millor no desvetllar de qui estem parlant.
0: No, perquè podien haver-hi protestes i hem d'esperar.
1: A tot això, tenim una última hora que no té a veure amb això, perquè la tarda no podia estar tranquil·la.
3: Què ha passat?
1: És que no falla. Míriam Díaz, la notícia que l'hem de centrar a l'Estació Espacial Internacional.
4: Sí, perquè la NASA ha ordenat als astronautes que hi ha a l'Estació Espacial Internacional que es posin en mode evacuació.
3: Oh! Incidente!
0: Fixa't.
4: Això vol dir que es refugin a les seves naus espacials i es preparin per una possible evacuació, perquè ara mateix hi ha una fuita d'aire cada vegada més greu en una part del laboratori orbital. Hi ha uns astronautes de la part russa, és a dir, els astronautes russos.
1: Sí, a veure.
13: Ha de ser aire molt contaminat, no? Per ser perillós, aquest aire. Ha de ser aire d'aquí, de Bolits de Rei, o alguna cosa, vull dir. Lloc de...
1: Digues.
4: Doncs aquests astronautes...
1: Comentari és de... Realment d'un mestre de mestres, clar, que havíem d'esperar.
0: Home...
1: Ho estan intentant reparar els astronautes russos.
4: Els astronautes russos estan intentant reparar aquesta fuita d'aire que cada vegada va més, i per això la NASA...
1: Me'ls imagino intentant-ho arreglar amb una clau anglesa i a base de cops.
0: Com un martell.
4: Per això la NASA, doncs...
1: Aquí els tenim, en imatges.
4: Veus?
3: Eixaré. Vladimir.
4: I aquesta és l'última hora, no tenim més informació que aquesta, que estan, doncs, els astronautes...
1: Són imatges en directe de l'Estació Espacial Internacional, com els russos estan intentant arreglar la nau.
0: Com és que som... l'única emissora de ràdio que té imatges i no surten cap altra tele?
1: Bueno, perquè som RAC1, eh?
0: Ah.
1: A veure, és que, clar...
4: Som a tot arreu.
1: Som a tot arreu,
0: sí, tenim connexió directa amb la NASA.
1: Home, per favor, l'Arnau Mañé és l'únic periodista català que va incrustat amb el papa amb l'avió de demà que surt de Roma, eh? L'únic periodista,
4: Via directa papal.
1: I aquí estem, so directe, del que està passant ara mateix a l'Estació Espacial amb Christian Pielhoff intentant reparar. Bé, a tot això tenim un altre conflicte sobre la taula, que és el conflicte dels mestres. Jo, sincerament, ja m'he perdut, eh? Ja no sé on sóc. Hi ha uns sindicats que estan a favor, uns altres en contra. Jo ja no sé on sóc. O sigui que, Míriam, desenvolupa la notícia,
4: doncs,
1: perquè jo ja m'he perdut.
4: La cosa és que s'enquista una mica tot plegat, perquè han convocat noves vagues, tres sindicats, que són els que estan en contra d'aquest preacord.
1: Perquè n'hi ha tres en contra i tres a favor, no?
4: Exacte.
3: Pues així és un empat. No està?
4: Sí, però vostè seria el majoritari, diguéssim.
1: Que va votar a favor...
4: El 80% del professorat.
1: Vostè, que va votar a favor i després de la votació...
0: Les bases.
1: Ara, clar, tenen que defensar el no.
3: Han de defensar. Han de defensar. No tenen que fer res.
1: Digues.
4: Val, doncs això, han convocat noves vagues, doncs coincidint amb què? Amb la visita del papa, mentre el Departament d'Educació...
0: Tot sembla lògic.
4: ...ha donat la negociació
0: papa,
4: per tancada.
0: Que ve el papa, una mica, que faci una mica de classe i expliqui una mica d'història religiosa.
4: Sí, però no es paralitzarà el país, no?
1: Bueno, anem al...
5: Si són tots gais sexuals, què vols que siguin pel papa? Si avui en dia l'educació està en mans de terroristes i maricons.
12: Però què està dient?
1: Home,
14: detector de marica.
5: No, no,
12: però
5: el sentit
12: d'on acaba de dir aquest home.
5: Lesbianes, a tope, de la CUP. Jones sense sostens, amb samarretes grogues d'aquelles de queremos educar, queremos cocinar.
13: Sí.
5: Bueno, vull dir, m'entén?
12: Però i si és el cas, què passa?
5: Bueno, que llavors els vostres fills van amb aquests col·legis, Llavors surten, doncs, bueno, el que surt. Surt gent delinqüent, anarquista, que droga, que es droga, lesbianes, lesbianetes, gent que vota... Gent que vota la Colau, i clar...
12: Posem tot el mateix llest, la Colau.
5: I llavors guanya el Pedro Sánchez i travestis a tope.
1: Vinga, vinga.
12: Noi, si pots mesclar alguna cosa més...
1: Molt bé, de veritat.
0: Molt bé.
5: Entre el Ramon i surt la Paquita.
13: Molt bé,
5: clar. Iau, vinga.
12: Me siento así,
5: es mi cuerpo que me lo pide.
12: Vagi mesclant.
13: No vols la igualtat? Doncs està igualant
12: tot. Però que està mesclant coses que no tenen res a veure.
13: No, hi ha diferències entre persones, no hi ha diferències.
12: Fins que la diversitat, vull dir que...
5: Sí. A l'època del Franco no n'hi havia de diversitat.
1: Clar que no n'hi havia. Qui era divers se n'anava a la presó.
5: Mira, allà Sitges...
1: Què?
5: Mira, allà els rompeoles que hi havia allà a Sitges, veien patrulles de la policia i d'allò... Sí. I si veien coses rares, els fotien a l'aigua, eh?
12: I això bé, no? Això li semblava bé a vostè.
5: Els bueno, es despertaven de cop.
12: Molt bé.
5: Els hi passava la calentura de cop i el vici. Molt
4: bé. Calli una mica. Vinga, la consellera d'Educació, Esther Niubó, que s'ha reunit aquest migdia amb els sindicats, que sí que han aprovat l'acord amb el departament.
1: S'ha reunit amb els que estan a favor.
4: De moment, sí. Comissions Obreres, UGT i el sindicat de professors de secundària.
1: Suposo que és per agafar una mica de moral i d'aire. O sigui, primer et reuneixes amb els que estan a favor teu.
5: Això són els sindicats socialistes.
1: No, escolti, deixa acabar. Dic, primer reuneixes amb els que estan una mica a favor, després ja aniràs contra els que estan a...
5: Després ja aniràs amb els de la CUP i aquella, la Yolanda Segura, que és l'Anna Gabriel, amb professora.
13: Avui està brillant, vostè.
12: Molt.
5: A veure,
4: en una entrevista al Món-RAC1, la consellera Niubó ha dit que no hi ha marge per millorar la proposta i ha demanat als docents doncs que toquin de peus a terra.
14: Segueixo insistint en les bondats d'aquest preacord, no? Un preacord que, sumat a l'anterior que teníem, realment servia per enfortir el sistema, per millorar-lo, per reforçar doncs aquest desplegament, per tenir un sistema educatiu inclusiu amb qualitat i per tant amb garanties amb altres professionals de suport. Parlàvem d'aquesta reducció progressiva doncs de grups, d'alumnat per aula, i és veritat que després, paral·lelament amb tot això, el govern està fent també la seva feina.
4: Els sindicats han convocat una nova aturada general, com dèiem, per dimarts i dimecres que ve, coincidint amb la visita de Lleó 14.
0: Que no ho fan bé.
4: N'han parlat Iolanda Segura de l'USTEC i Laura Gené de la CGT.
15: Impulsem la papa vaga, ja sabeu que ja la tenim fins i tot batejada. Ui, i esperem que serveixi per fer aquesta mínima pressió i que serveixi també per llançar aquest missatge contundent a la consellera. I que ja n'hi ha prou, que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat o dimiteixin, que convoquin eleccions.
5: Aquí la qüestió, és, escolta tu, que si jo protesto, no fotre classe, no fotre brot, que si ara fa calor a l'aula, que no havia fet mai de calor, es veu que és d'ara, això. Es veu que ara de cop han encès el sol. Estava en pau.
1: Micròfon tancat del senyor Virgili. A veure, li vaig dir una cosa. No, és que si no, no avancem. No, tancat. Micro tancat. I micro tancat per vosaltres.
5: I els nens, doncs mira, cada vegada...
16: Més burros, que són nens burros.
1: No, és que sí, a veure, tanquem el que puguis tancar.
16: I tot el dia emborrats a la pantalla com zombis.
1: Dic, és que si no calla, no podem avançar amb el resum de la vaga dels mestres. Si no calla, tota la... No, i vostè també ha de callar. Home, per favor, a veure. Escolti, o calla o se'n va fora. Li estic dient que calli ja d'una vegada. Home, de veritat, és que és... Escolti, vagin al carrer, home, ja està bé.
12: Vagin, facin
4: tertúlia aquí, que estem fent informació. Va. Això és, ho han dit, en una nova jornada de vaga, que avui hi havia a tota Catalunya, amb nous talls de carreteres, per exemple, la Ronda Litoral, la P7 i la C33, i la manifestació central s'ha fet a Barcelona, que ha acabat al Parlament, on s'han llançat ous i pintura de color groc contra una figura gegant amb la cara de la consellera.
17: Hem vingut sobretot perquè no hi ha recursos i considerem que les escoles s'han de dotar de més mestres.
18: Tinc clar que el meu lloc és aquí, està aquí davant, estic com a professor, com a substitut i com a ciutadà, sobretot, perquè em preocupa la societat que tenim i sobretot el que tindrem el dia de demà.
19: Demanem moltes més coses, que baixen les ràtios, és molt més que el salari, i això és el que no entenen, i per això avui estem aquí.
4: Una vaga que t'he de dir, Toni, que ha incorporat també la participació dels més petits de les aules, d'alumnes. Han dit això als micròfons de RAC1.
20: Sí? He vingut perquè els professors els paguen poc diners i perquè els paguin més.
21: Perquè hi hagi...
0: Mare.
21: Més nens a les classes i que hi hagi més professors i professores.
22: Volem una educació pública de qualitat.
23: Sí, home. Són més nens a classe.
0: Nena, aquests, a col·legi t'hauries de ser.
24: Aquests, ja et dic una cosa, això és una gran oportunitat per a les noves generacions. La vaga aquesta de mestres, les noves generacions això ho han d'aprofitar i serà molt bo i ho notarem i el país notarà.
1: Sí, on està la nova oportunitat?
24: Aquí sortiran emprenedors, gent molt hàbil, molt hàbil amb els negocis, serà espectacular.
1: Però en base a què?
24: Home, en base a tot. Aviam, què es diu de les persones que triomfen a les empreses? Que són persones fetes a si mateixes. Sí. T'has fixat o no? Gent que va començar amb un garatge s'ha fet a si mateix.
1: Sí, tots comencen amb un garatge.
24: Aquests nanos s'hauran de fer a si mateixos, perquè si els han d'esperar que arribi un professor a fer-los alguna cosa, saps? s'han de fer a si mateixos. Yeah. I que seran uns cracs de l'hòstia. Mm-hmm. De l'hòstia, això ho notarem. Seran emprenedors. Sí, sí. I
1: vol dir que fins i tot és un benefici, de cara a la societat.
24: Sí. I això de la calor, això ho estan exagerant. Home, no passa res, Home, els nostres avis no tenien aire condicionat. Això ho dic jo, eh? Ho diuen la cultura del PP de Madrid, eh? Pues, ho sentit, això? Tens gravat això, a Lujas? Tens gravat el document?
6: En un col·legio en Murcia... Y les puedo asegurar que en Murcia, cuando hace calor, hace calor. Y aquí estoy. Y aquí ya está. Y no pasa absolutamente
24: nada. Mira, això és com...
6: Vicente Medina, por ejemplo, escribió en Murcia con muchísimo calor y escribió La Cansera. Léansela y vean cómo el calor a lo mejor es fuente también de inspiración.
24: Clar, això és com, per exemple, Rodalies. La gent es queixa a Rodalies. Si els meus avis anaven amb mula... I no es queixava, no en burro. És un argument collonut pels polítics, saps? Això agafaran el fil d'això i serà...
1: A veure, que tenim una última hora, perquè hem dit que a la tarda, mentre els de l'Estació Espacial Internacional estan en càpsules a punt de tocar el 2, els que no es podran moure són els de diferents línies de tren de Rodalies.
4: Sí, ara que parlava de Rodalies...
1: Anem al bingo, Renfe bingo. A veure, quines són les línies a què els hi ha tocat avui... el problema.
4: Doncs mira, tenim una incidència en un tren de mercaderies entre Tarragona i Altafulla.
24: No passa res, anaven amb mula abans. Carregava la mula i vinga, carregar. Ja
4: i per tant, això afecta la circulació a quatre línies de rodalies, que són la R13, l'R15, l'R16 i l'R17.
1: Torna-ho a dir, que sembla que estiguis donant el sorteig de la 11.
7: El complementari.
4: R13, R15, R16, i R17.
1: Aquestes no van.
4: Aquestes no van. S'està gestionant un servei alternatiu de carretera, aquest tros, aquest tram entre Tarragona i Altafulla.
1: No, perquè si el problema és amb un tren de mercaderies, per moure aquest tren, això és estona, eh?
0: I Altafulla era un poble de bruixes, eh?
1: I què té a veure?
0: Que no sigui que s'hagi espatllat per alguna cosa.
1: Bueno, s'ha espatllat perquè la xarxa viària està fet un nyap. Per això s'ha espatllat.
0: Anaven de Tamarí cap a la platja d'Altafulla, anaven les bruixes amunt i avall.
1: Molt interessant.
24: Amb l'escombra o... Amb l'escombra o... Com anaven?
7: I Viladrau també era un poble de bruixes.
0: Viladrau també.
7: I em vaig trobar...
0: I Solivella.
7: Em vaig trobar el cafè de Petri.
1: I qui té a veure? És que aquí tothom va afegint els seus comentaris que no interessen a ningú.
7: Amb una botiga que va venir en Cistell, estava allà de dependent. Que deu ser d'alguna germana seva.
8: Una cosa pel senyor Buigas, un moment, una mare...
24: A veure, què passa?
8: Escriu...
1: Hòstia, de veritat, és difícil d'avançar, que no tinc altres coses avui.
8: Sí, però això és molt ràpid, i per vostè també, senyor Vicenç
7: Martí. Ah, sí? Qui ha parit?
8: No ha parit, ja fa molt de temps que ha parit, perquè tinc tres fills que han anat a la pública, tots treballen en una bona feina, i no es droguen, són molt bona gent. El primer,
5: diuen a mi, això,
8: requesent. El primer és gai. Segon, trans, tres, lesbiana, i ella amb molt d'orgull, orgull de mare, que ho sàpiguen.
5: Per tant, fills no té, perquè de normal no n'hi ha cap.
8: Vostè mateix. Vostè mateix amb el que acaba de dir.
5: Té certs.
8: Sí, vostè mateix. Certs.
5: Criatures, però
1: normal
5: no n'hi ha cap.
1: Anem amb una altra vaga. Hòstia, de veritat. A veure, què passa ara? M'està acabant la paciència, què?
0: Perquè encara no hi he entès. Perquè els mestres, una de les reivindicacions és baixar la ràdio. Per què la tenen tan amunt?
4: No és ràdio, és ràtios.
0: Eh?
4: El número d'alumnes.
1: Hòstia, de veritat, la tarda...
4: Les ràtios, no les ràdios.
0: Jo pensava que tenien la ràdio posada i no se sentia, i el mestre no se sentia.
24: Mira, no pensi. Faci un favor, no pensi.
1: A veure, anem amb un altre vaga, que és la de biblioteques.
4: Sí,
1: que ja fa dies, aquesta.
4: Sí, de treballadors de biblioteques.
0: No té incidència.
4: Una aturada indefinida. Home, sí que en té. Sí que en té, perquè va començar el 26 de maig, ara s'ha fet indefinida i està fent la guitza a molts estudiants que justament la setmana que ve fan la selectivitat i s'han trobat molts dies amb les portes de les biblioteques tancades. Què reclamen els treballadors? Reclamen obrir una negociació per millorar les seves condicions laborals, més plantilla, horaris, augments de sou per recuperar part del poder adquisitiu perdut.
0: Volen tot, plantilles, horaris, diners, i vinga, que vagi a rajar la mamella. Que raje la mamella.
1: A veure, un moment, perdoni, tenen tot el seu dret, no?
0: O si s'estan allí tot el dia muts.
24: Però si no fan res, la màxima activitat que fan allà és girar una pàgina. Jo vaig entrar una vegada...
4: Es nota que no va...
24: A mirar com era, perquè tothom em parla d'elles i no ho he vist mai. Escolta, una immobilitat total, ningú diu absolutament res allà. Ningú es mou,
0: De tant en tant, les sents que fan.
24: Màxim, que li has de pagar l'aire que perd.
1: Com?
13: Bueno, el parche que li han de posar perquè se li escapa aire.
1: Com l'estació especial.
13: A
1: qui se li escapa?
13: A la bibliotecària. Té un pinxasso o alguna cosa, se li escapa l'aire.
0: Mira,
13: fan res. Ja avui en dia ja ho fas amb la màquina, tot allò ho fas amb la màquina, demanes el llibre amb la màquina i te'n vas, no dius res. No estan allà, mira.
1: El català de buscar...
13: Mare de Déu. No es notarà la vaga.
1: Eh?
13: No es notarà, que estaran...
1: No, si fa dies que estan en vaga. Bueno, va, anem amb una altra qüestió, que és la de la visita del papa. No sé si queda res per explicar, però vinga, tornem-hi.
4: Mira, doncs que els Mossos ja ens han demanat que preveure amb temps els nostres desplaçaments davant els problemes de mobilitat que hi haurà per la visita i del papa i també les accions dels mestres que puguin fer durant el 9 i el 10.
1: Escolti, a veure, si pot callar una estoneta, li agrairia.
4: Mira, avui s'ha presentat el dispositiu de policia del que han anomenat dispositiu Albus, que en llatí, senyor Marcelí, corregeix, si ho dic, vol dir blanc. Dispositiu amb 5.600 agents, entre ells no s'estan de res, TEDx, unitat canina, subsol, sobretot gestionar aglomeracions...
2: Autòpsia! Busca!
4: Evitar repunt de delictes, que els lladres no facin...
13: De Déu no s'espera res que el protegeixi res, de Déu no s'espera res.
0: Vol fer el favor?
4: Me'n diuen que és omnipotent, no?
0: Vol fer el favor?
4: El coordinador Joan Salamanya, de tot aquest dispositiu, admet que estan molt pendents del que puguin fer els mestres durant la vaga.
3: Tindrem la mirada posada també en què hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de l'exercici i del dret de mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar aquestes dues qüestions que ens podem trobar i alguna altra que ens apareixerà també.
4: L'arcabisbat també pendent dels mestres. Avui ha passat pel món a RAC1 Joan Josep Omella, l'arcabisbe de Barcelona.
2: És un nyordo.
4: Que ha demanat...
1: Ara li dic seriosa. Sí, sí. O sigui, o ens frenem una mica o acabarem aquí el programa.
2: Quasi no he dit res.
1: Home, acaba de dir que és un
4: nyordo.
2: Jo no.
1: Ha estat aquí al món a RAC1 i, home, no ha deixat indiferent.
4: No, sobre la polèmica del català, doncs Omella ha lamentat que s'hagi creat tan rebombori.
0: Sí, a bona hora.
4: Ha deixat entreveure que Lleu 14 està fent classes de català. Fixa't. I que el parlarà en la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: Ja en parlarem.
4: Ara bé, descarta que sigui tot el discurs en català.
2: Sí.
9: Ell, un tros està fent exercici, està, com diria jo, ensaiant de parlar en català. I ho dirà un tros en català, és evident. Tota la pregària potser no. Jo crec que seria per a ell molt complicat llegir-lo. No és fàcil.
0: No,
4: de fet, insinua que més enllà de la polèmica per la llengua hi ha hagut interessos per enterbolir la visita. Això, avui que s'ha publicat una carta a diferents diaris italians i també doncs d'aquí de Catalunya, com a La Vanguardia, doncs signada per alguns presidents de la Generalitat i entitats com el Barça, on donen la benvinguda al papa a Barcelona i li recorden que aquí el català doncs és
2: la nostra llengua. No, perdona. Llengua.
0: Ara.
2: Què? Català és què? Perdona, que t'he interromput.
4: El català és la nostra llengua.
0: Home,
4: i que...
0: A veure.
4: Això, que res en català.
2: No.
4: I parli
2: en
4: català.
2: Explica la pura veritat d'aquesta qüestió. Perquè aquesta carta que s'ha enviat al papa americano s'ha vetat a col·lectius essencials com el Gat Negre.
0: Amb això té raó.
2: Perquè nosaltres no vam assignar.
0: Sí,
2: però,
0: clar,
2: no vam voler incloure les nostres peticions.
0: Exacte.
2: Perquè ha quedat una carta botiflera, fluixa i nyorda, com el senyor Joan Josep Mamella.
1: Però què demanaven vostès? Què demanaven?
2: Què demanaven? Digue-li, vieja asquerosa.
0: Nosaltres només volíem incloure un compromís per part del papa,
2: sí,
0: que havia de comprar 500 barres de torrons Vicenç,
2: sí,
0: i comprometre's a ser el torró oficial del Vaticà.
2: Sí,
10: vostè creu que li ha de demanar això al papa?
2: I xocolata Jolong.
0: Perdona, que és de Gramunt,
2: Sí.
10: Ja, ja.
0: És de Gramunt, és català.
2: Xocolata Jolong.
0: I també que totes les compres que fes durant la visita a Catalunya les fes a bon preu i a bona àrea.
2: Però amb el nostre carnet, que així ens suma punts.
0: Exacte, i que el papa mòbil només podia posar la benzina al Petrocat. I que havia de fer una visita allò, cap gas, cap llum...
2: Sí, que fan aquell anunci amb els grallers i...
1: Aquell anunci m'agrada molt.
2: És
1: dels anuncis que...
0: I surt el ball de pastors.
2: Sí,
0: amb el fuet, allò, és un ball de pastors.
2: I que de companyia de mòbil posés a Vera, Contractés a Vera. Com a Peyu.
0: Vera!
2: Mira que eren peticions fàcils, però s'han cagat el cul, com sempre.
1: Ha dit alguna cosa més...
2: Fem-me la carta. Nosaltres ens baixem els pantalons i el tanga.
1: Silenci, ha dit alguna cosa més a l'arcabisbe Omella.
4: T'he de dir que sabia perfectament on venia, que es nota que escolta RAC1, tot i que no tenia molt clar qui l'entrevistava.
9: I ho sé positivament, que ho fa per a també per a la benedicció. El que passa que jo crec que ho ha dit molt bé, el teu nom, Besteu, no?
11: Sí.
9: Ho ha dit molt bé, bueno, que tu eres conegut per Besté, ja està.
11: Sí,
9: el Besté, tot això parla tot així.
4: El Besté. I quan li han preguntat per què no es dona més paper a les dones dins de l'església...
0: Això, només us faltava això.
5: Sí, home, mira.
1: Atenció.
4: El bumerang ha tornat cap a RAC1.
9: Aquest mané, eh?
10: Oi, Ximana.
9: Ah, i no és dona. No. I tu te deixes dominar.
10: Aquí vaig jo, aquí vaig jo. Amigo, quantes dones som en aquest estudi?
9: Què dieu de l'església i la RAC1 què fa?
11: Aquí és l'eminència, aquí és l'eminència. L'eminència sé, aquí.
9: Sí, exacte. Ja veieu. Exacte. I parli una dona dient l'església, l'església, i RAC1?
10: No, tot arreu, no, perdoni, a tot arreu, Cardenal. A totes les estructures de poder.
9: Farem una manifestació contra RAC1. Jo l'apoyaré.
10: No, jo no em manifestaré contra RAC1, Cardenal. Però sí que és veritat que totes les posicions de poder, la dona, home, brilla per la seva absència.
9: Depèn de la Vanguardia.
10: Sí. El què?
0: Tot depèn de la Vanguardia.
10: Home, del grup Godó.
9: Joan, ja veus que va contra tu.
14: Que al final del dia...
1: Joan, vol dir el Jordi Juan, que, clar, és el director de la Vanguardia.
24: Aquí aquest home va estar fluix, i el Basté, que no va reaccionar, però bueno, aquí treballem en un lloc que ja és femení, que és la ràdio. Això per començar.
8: Sí, home.
24: La ràdio, l'emissora, la sintonia, la veu, la publicitat, la secció...
8: Sí, l'emissora, la ràdio, quantes coses femenines, per això posem i homes per compensar, no?
24: Però una cosa, però bueno, aquí n'hi ha més que allà, perquè de bisbes n'hi ha cap, zero. En canvi, aquí hi ha la garrolera. I ja
8: Garulera.
1: No sap, no sap.
24: La garrula.
8: Bueno, escolti.
1: Garulera.
8: Mireia Garulera.
24: Bueno, no sé com es diu. Hi ha també la travessa. Vull dir que n'hi ha, en canvi allà n'hi ha zero. O sigui, haguéssim pogut dir, escolta, perdeu vosaltres. Esclar,
0: no, que hi ha abadesses.
24: I escolta, la directora. És que, esclar, és que la directora, l'Eulàlia... És dona? Allà la papa és la mama? No, allà sempre
8: mare
24: serà la papa.
8: Mare meva,
24: no, dic alguna mentida?
8: No,
24: allà,
8: no, però està fent unes comparacions que no tenen cap lògica.
24: Bueno, jo veig així.
4: I pel tema del català, us volia destacar també l'anècdota que ha explicat avui el doctor Jaume Pedrós, amic del programa, a Ser Catalunya. Explica que va tenir una trobada al Vaticà amb el papa Francesc, que va rebre uns 300 metges participants en una trobada a Roma.
0: Que bé.
4: Doncs, quan ell va passar a donar la mà doncs, al papa Francesc, el pontífex li va fer saber al doctor Pedrós que sabia perfectament quina és la realitat de Catalunya.
15: O sigui, amb mirada sorneguera em va preguntar vos, doctor, en què curais? En què llengua curais?
16: Ah, bones.
15: I li vaig dir... Santidad, jo curo en català.
16: Claro.
15: Perquè volia veure que ell com reaccionava. I vaig veure que ell seguia.
16: Sí.
15: I vaig dir, en castellano, en inglés, en lo que haga falta, la lengua universal de la curación es de todos. Qué bueno, fantástico, doctor. Bueno, és una anècdota, però està bé. Però el que està bé és la pregunta. És a dir, ell sabia perfectament a qui estava preguntant. Mm. I que estava preguntant i coneixia la realitat que a Catalunya, doncs, hi ha una llengua pròpia.
5: Perdoneu, però mira que jo sóc de l'Opus, però vaya merda pregunta.
1: Bueno, vinga, va.
8: Escolta. Mare meva,
5: noi. Vull dir, una mania amb el català.
1: Va, que tenim el Marc Serra, que ens ha de desvetllar no només el fitxatge del possible, la intenció, a qui vol fitxar Florentino Pérez amb aquests 150 milions, sinó també qui pot venir com a nou del Barça. Això ens ho explicarà un convidat molt especial. Que
25: molt ben informat.
1: A qui saludarem d'aquí pocs minuts, però per acabar hem de parlar d'una truita que, certament, a veure, n'esperàvem més, que és la truita del Tour.

0: Avui s'ha presentat aquesta truita. En què consisteix?
1: Mira, és una nova idea de l'Ajuntament de Barcelona per promocionar el tour, que recordem sortirà des de la capital catalana.
0: I aquesta és la banda sonora, la música del tour, del doctor Prat.
1: T'he de dir que l'escollit ha estat el xef Ot Salvans del restaurant Manda Huevos de Barcelona, que ha fet la truita del tour en directe en una demostració al Mercat de Sants, al costat de la periodista Carme Gasull. I ja us dic que no us espereu la típica truita de patates.
0: No.
2: No?
3: Està inspirada en un plat icònic de Barcelona.
4: Totalment. La bomba de la Barceloneta.
3: Va, això vol dir que picarà?
4: Molt poquet.
3: D'acord. Per tots els gustos,
4: sí,
3: doncs. Exacte. Per grans i petits.
4: Sí, està pensada ja perquè agradi tothom.
1: Per tant, si està inspirada la bomba de la Barceloneta, ha de portar carn, no?
2: Home.
1: Carn, allò que dius, feta,
0: sí,
1: feta pim-pam.
0: Sí, sí.
1: No.
4: Bueno, fem un rostit de tres carns de porc,
1: uau,
4: tradicional, com d'una bomba de Barceloneta. Rostim costelles de porc al forn amb vi ranci, amb ceba, amb tomàquet, amb alls. Les desusem i després papada i panxeta tallada molt finet. Tot ben rostit, moltes hores. All, ceba, vi ranci, pimentó, una mica picant, i després tomàquet. I de fer xup-xup, 4 hores.
1: Quatre hores, la
0: carn. Bueno, les té tothom, 4 hores per,
2: sí,
0: per estar fent, bueno, el xup-xup. Això ho fan perquè vagis al restaurant directament.
1: Clar,
0: ningú té 4 hores per estar allà mirant com
5: bueno,
0: es fa
5: no
0: el xup-xup. Jo no les tinc.
5: O sigui, tens tot el dematí.
0: Sí, tot el dematí. Si vol, vinc aquí amb un fornillo d'aquests, amb un fornet d'aquests de butano i, miri, cuino aquí.
6: Això tens raó, perquè fixa't que són cuiners els que fan això d'aquestes coses tan llargues, perquè vagis al seu restaurant.
2: Cocció lenta de 4 hores.
0: Sí. Sí. Jo he vist el vídeo amb la Carme Gasull i dic, a veure, deixa'm prendre nota.
6: Tot ben talladet, tot allò, ara ho passes una altra vegada, ho poses al forn, ara ho tornes a treure, ara ho tornes a posar, ara esperes una setmana i tornes a veure si ha reaccionat o no ha reaccionat, després tornes a cap de 2 mesos.
2: Cocció lenta.
6: Tot lent. Jo dius, escolta, vaig al restaurant i després de posar.
2: Doncs hi ha una cosa per damunt, no?
1: Sí, és que clar.
0: Ara no s'ha acabat, ara ve el remate.
1: La truita ja ha dit porc feta amb carn i alguna cosa més que hi afegeix, atenció.
4: Com les bombes, porten dos salses sobre una salsa brava, també tomàquet, ceba, all, pimentó, una mica picant, una mica de vinagre de xerès, que ens agrada, i triturat, ben triturat, amb gust, una mica picant. I després, en representació del Tour de França, un allioli, que és algo molt d'aquí a Barcelona, però l'hem fet de safrà, que té el mateix color que el Tour
3: de França. I a més que li dona un toc molt especial, no? Perquè aquest toc metàl·lic canvia la recepta absolutament. Que bo.
6: La meitat d'aquests productes ni les notes. Van posant productes per complicar-ho. I alguns són falsos, perquè hi ha xispum. I safrà i una mica de fruits de tru. I dius, on està això? Vas al súper i no ho trobes.
5: El pimentó és...
0: Aquesta és l'altra, eh? Tu ara fas la llista de productes. Vas al súper, la meitat no els trobaràs.
1: El safrà, recordem que amb el tema de l'estret d'Hormuz ja han dit que...
0: No m'agrada el safrà, tot això que tinc.
6: El safrà,
5: però si el safrà pot venir per terra.
0: No m'interessa.
5: No cal que vingui per l'estret d'Hormuz.
0: Deixeu-me saludar el restaurador francès. És Fortí, senyor Fortí, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Del restaurant Racó d'en Vino d'Argentona.
7: Correcte.
0: Cap de setmana obert, aprofiteu, perquè gastronomia com la d'en Vino, poques.
7: És això.
0: La truita, què us sembla aquesta truita?
7: Mira, la truita que ja se faran, això...
0: La truita del tour.
7: La truita del tour. Això és com la truita de patates, que és una cosa asquerosa, ja us ho vaig comentar.
0: La truita de patata a la llista, però què li troben?
8: No, la truita de patata és una cosa asquerosa. Allò gruixut, sí, va.
2: Però si és boníssima la truita de patata que suqueja, a mi sí, m'encanta.
8: Sí, ara ho he dit, aquesta senyora que suqueja, però és una cosa gruixuda que no suqueja res, eh?
7: Això és una truita seca com la roda de bicicleta, és cautxo, una truita de cautxo, és escarosa. Bueno, de fet, tota la cuina espanyola és escarosa, ja ho tinc claríssim, m'ho he dit moltes vegades.
0: En general, què li sembla la cuina espanyola?
8: Una merda total.
7: Absolutament una merda. Ara, clar, mengeu truita d'aquesta, sí, o sol merda de cuina espanyola i acabareu a urgències amb una oclusió intestinal. Bah, realment la gent s'ho fot tot.
8: Però la gent, com que s'ho fot tot, doncs no hi ha cap problema.
2: Estupendo.
7: Com si volen fotre una merda vaca.
0: Ja. Aprofitarem per fer un minut de pausa,
5: ui,
0: Marc,
5: ui.
0: I...
2: Què passarà?
0: Bueno, ja veureu. Tindrem noms, avui desvetllarem secrets relacionats amb el món del futbol. És a dir,
5: marcat, eh?
0: Descobrirem les cartes de Florentino,
5: sí,
0: i la carta marcada o no del Barça.
7: que la presente.
9: Versió RAC 1.
10: El passat dimarts 26 de maig es va celebrar a Barcelona una nova edició dels Diàlegs La Vanguardia, organitzat conjuntament amb Novartis. Un esdeveniment moderat pel periodista Martí Paola, amb l'objectiu d'analitzar el control dels factors de risc cardiovascular a Catalunya. El futur de la salut cardiovascular a Catalunya va ser l'eix central d'una trobada on hi va participar, entre d'altres, la doctora Marta Sitges, presidenta de la Societat Catalana de Cardiologia.
11: Las enfermedades cardiovasculares suponen la primera causa de muerte en los países occidentales. Además, su prevalencia está aumentando, dado que se asocia al envejecimiento de la población. No existen tratamientos definitivos para curarlas completamente, pero sí tratamientos muy eficaces para prevenir su principal etiología o causa, que es la arteriosclerosis.
10: En aquesta nova edició dels Diàlegs La Vanguardia, també es va posar el focus en la LDL, tal com va explicar Maria Urquijo Padilla, vicepresidenta de la Societat Catalana de Lípids i Arteriosclerosi de Catalunya.
12: El colesterol LDL es el agente causal de la arteriosclerosis al acumularse en las arterias formando placa. Es como si fuese la cal de las lavadoras que se va acumulando en las tuberías. Cuando una placa se rompe, se provoca un coágulo que determina el infarto del territorio irrigado.
10: Els experts van abordar també el pes de les malalties cardiovasculars, la prevenció, l'adherència als tractaments i les desigualtats en l'accés a la innovació sanitària. Podeu recuperar totes les conclusions del debat a lavanguardia.com.

0: Doncs anem a treure el cap als serveis informatius. Saludem aquesta hora el Josep Moragues. Josep, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com dèiem, un dimecres pendent de l'Estació Espacial Internacional. A veure si, per saber, finalment estarem al cas de si s'ha de desallotjar o no els astronautes, però també tenim un incendi. De quin incendi es tracta?
1: Sí, de Santa Perpètua de la Mogoda, els bombers treballen per controlar aquest incendi. S'han evacuat les naus properes a la indústria afectada. Ha creat una columna de fum molt gran que es pot veure des de diversos punts del Vallès i que és ben visible des de la P7. El foc s'ha declarat a la planta d'Onda, al polígon Torre del Rector. S'ha evacuat tot el personal de la fàbrica i no hi ha cap ferit. Ara mateix els bombers treballen perquè el foc no es propagui a la resta del polígon. Protecció Civil demana als veïns tancar finestres i no fer activitats a l'exterior ni apropar-se a la zona. De moment, les flames cremen l'interior i la coberta d'aquesta nau. També els Mossos informen que treballen coordinadament amb bombers i amb la policia local de Santa Perpètua per assegurar la zona de l'incendi. Han tallat l'accés als carrers principals per crear un perímetre de seguretat i també indiquen que no s'apropi ningú a la zona on hi ha hagut el foc. Precisament també a la P7 un accident provoca ara mateix 10 quilòmetres de cua a l'altura de Cerdanyola del Vallès en direcció Girona i de retruc també hi ha 8 quilòmetres aturades a la B23 en enllaç a la P7. I a Tarragona també en paral·lel s'han reobert la A7, la A27 i la N240 després que hagin estat tallades per les protestes del professorat. També, com indicaves al principi, Toni, la NASA ha ordenat que els astronautes de l'Estació Espacial Internacional es refugiïn en les seves respectives naus i que estiguin preparats per una possible evacuació mentre la tripulació russa treballa per contenir aquesta fuga d'aire que s'ha tornat molt més greu en un segment del laboratori orbital. És el que està passant també ara mateix a l'Estació Espacial Internacional, del que també seguirem ben pendents. I la Fiscalia Anticorrupció ha demanat al jutge que investiga el cas Leire Díez que cridi a declarar la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. La petició arriba després que la UCO incorporés a la causa una conversa de WhatsApp entre Díez i Narbona del 24 d'abril del 2024. Segons els investigadors, Leire Díez parlava de reconduir els atacs contra el president del govern espanyol. Des del PSOE treuen ferro la qüestió. Diuen que és una petició que haurà de valorar el jutge i que hi ha màxima tranquil·litat perquè Narbona ja ha donat les explicacions pertinents. Tot plegat després que aquest matí Pedro Sánchez hagi negat que mai hagi tingut constància de cap trama il·legal al si del PSOE. I el Primavera Sound, que reprèn aquesta hora la programació amb tota normalitat després dels aiguats d'ahir. El festival ha obert portes fa ben poca estona, 4:45, amb tots els escenaris del Parc del Fòrum a ple rendiment. Anem-hi en directe, Adrià Garcia.
2: Sí, sembla que el diluvi d'ahir, que va obligar a cancel·lar concerts, fos una mena de miratge. Ni rastre de les capelines de colors, ni dels núvols grisos que feien de teló de fons del Primavera. És un dia completament normal al Parc del Fòrum, que dona el tret de sortida a la segona gran jornada amb una jove banda de Madrid, BD. Amb només un EP ja s'han convertit en un nom destacat de l'art rock de casa nostra. Una de les imatges d'avui han estat també les corredisses dels fans de The Cure i Addison Rae. Tan bon punt el recinte ha obert portes, han sortit disparats per agafar lloc a primera fila. Tant els britànics com la diva del pop nord-americana són dos dels caps de cartell d'avui, juntament amb Skrillex o Slowdive, que actuaran d'aquí a una hora i mitja mal comptada a un dels escenaris que ahir va quedar aturat pels aiguats.
1: I hi ha el temps amb Albert Bassas.
3: Divendres, amb triple cita pels equips catalans als play-offs, en bàsquet la penya rebrà el Baskonia en el segon partit de la sèrie de quarts a la CB i ha de guanyar per forçar el desempat. Començarà a les 9 i el podreu seguir en directe a RAC+1. També avui a les 7 en hoquei patins s'enfronten Igualada i Barça a les Comes amb empat a una a l'eliminatòria de semifinals que juga el millor de 5 partits. Més tard, a 9:15, el Calafell rebrà el Liceu amb un 2-0 a favor dels gallecs. I en futbol també seguirem el que faci el Sabadell, que juga la classificació per la final del play-off d'ascens a segona divisió. A partir de les 9, els vallesans reben el filial del Madrid obligats a remuntar el 2-0 en contra de l'anada. Abans, aquest migdia, el Barça d'handbol s'ha convertit en el primer semifinalista de la Copa del Rei després de guanyar el Valladolid per 35-24. S'enfrontaran ara el guanyador del Nava Conca. En tennis tenim en joc la primera semifinal de Roland Garros. L'alemany Alexandre Zverev domina 2-16-1 davant el txec Mensik. Aquest migdia, el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'ha classificat novament per la final en dobles, on defensaran títol. I en motor, ara ha començat la segona tanda d'entrenaments lliures del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. En la primera, Charles Leclerc ha estat el més ràpid. De MotoGP ha acabat la segona sessió amb Pedro Acosta, marcant els millors temps. Marc Márquez, que ha estat primer a la primera sessió, ara ha acabat setè. Tot plegat el dia que la Lliga de Futbol ha reconegut el blaugrana Lamine Yamal com a millor futbolista d'aquesta temporada.
1: I ara el temps, la tarda continuarà tranquil·la amb aquest ambient molt agradable per l'època, amb una calor molt continguda. Durant el cap de setmana recuperarà la temperatura, sobretot de cara a diumenge, amb un ambient més d'estiu, i només descarregaran alguns xàfecs i tornades de tarda al nord del país, bàsicament al Pirineu i Prepirineu.
4: Versió RAC 1.
5: Avui, Dia Mundial del Medi Ambient, és bon moment per parlar d'una jornada centrada en la salut i el benestar laboral. I és que una trentena de treballadors de Qualia, dels centres de Molins de Rei i Sant Andreu de la Barca, han participat en una trobada que ha servit per compartir inquietuds i propostes amb la direcció de l'empresa, en un espai de diàleg i participació. Tal com explica Pasqual Campmany, director de Salut i Benestar de Qualia.
6: En esta jornada he venido a transmitir la filosofía de esta compañía para cuidar a las personas desde el área de salud y bienestar. He transmitido cuáles son las directrices de nuestro plan estratégico, intentando transmitir un espíritu positivo a los trabajadores para que sean conscientes del interés y el objetivo clave de esta compañía de cuidar por su salud.
5: Membres d'UGT i Comissions Obreres també hi van estar presents i van valorar positivament la iniciativa. Així ho resumeix Vanessa Martín, representant dels treballadors d'UGT a Sant Andreu de la Barca.
7: Hemos venido aquí para conocer lo que ya sabíamos, que Aqualia es una empresa de personas que trabajan para personas. Estas conexiones entre la dirección de la empresa y los trabajadores de a pie hace que nos creamos el eslogan y que queramos seguir trabajando para Aqualia.
5: Juan Alcaide, treballador de Qualia Molins de Rei i a la vegada representant de Comissions Obreres, ens explica la importància de trobades com aquesta.
8: Somos una empresa que hemos crecido mucho y el poder tener estas reuniones hace que podamos entre todos unificar y llevar una misma dirección, porque entre todos hay una comunicación bidireccional que nos beneficia a todos y va a ser bueno para todos, para que podamos seguir creciendo.
5: Aqualia manté vincles històrics amb Catalunya, on la seva activitat es remunta a 1969, quan va començar a gestionar el servei d'aigua a Cadaqués. Actualment dona servei a més d'1,5 milió de persones en 94 municipis catalans.

0: Amb la banda sonora de Sex en Nova York, després explicarem el per què, ja podeu trobar a les llibreries Mujeres Elegantes, d'aquí uns dies Dones Elegants, el nou llibre de la Milena Busquets. Un volum editat per Lumen, en què l'escriptora reuneix una sèrie de textos que va publicar en un blog que va tenir, ara aclarirem si encara el té o no, i on reflexiona sobre alguns dels seus temes preferits, bueno, reflexiona sobretot, però entre d'altres parla de l'amor, literatura, de l'estil, de l'elegància i de moltes d'altres coses. Milena Busquets, bona tarda, ben tornada a RAC1.
1: Bona tarda, molt
0: una gran il·lusió.
2: Que ens acompanyis.
0: Bueno, moltes primera gràcies. Visita als nous estudis de RAC1, perquè ens havíem, bueno, havíem sí. estat, ens sí. havíem trobat
3: preciosos.
0: A la...
3: Has de dir que preciosos.
1: Bueno. Quin poderio, dic, aquí. Sí.
0: Ara, ja, això ho ha dit, això ho ha dit. És el primer que ha dit, eh? La Milena diu, es nota que...
3: Sí, que en toqueu,
1: eh? Es nota que hi ha diners aquí. Mm.
0: I li ha agradat molt el sortit de teles que hi ha, eh? T'han agradat, les teles?
1: Moltes teles, sí. Està bé, mira. Sí, sí. No, ja m'has explicat que cada una servia per una cosa diferent.
0: Bueno, cadascuna té una temàtica i jo vaig seguint, saps, les diferents temàtiques. Sí, ara tinc el, veus, el 324, l'arcabisbe Omella, i... perquè saps que arriba el papa, no? Ho saps, tot
1: sé,
0: el dia.
1: Ho sé. Bueno, tu, perquè... Quan arriba? Quan arriba? Arriba quan... primer a Madrid, perquè vaig ser a Madrid i estaven molt orgullosos.
0: Sí, és que arriba primer
1: va
0: ja.
1: Dir,
0: sí,
1: no,
0: sí.
1: Primero, em va dir, el taxista em va dir molt orgullós, Bad Bunny primero vosotros, pero el papa primero nosotros. I jo, bueno, pues ha quedado todo...
0: Molt bona, aquesta.
1: Ha quedado todo equilibrado.
0: Has anat a la... Perdona, és que...
4: A la casita.
0: A la casita del Bad Bunny?
1: No, és que no l'he sentit mai.
0: Ah.
1: I ni tan sols... La gent diu que és guapo aquest home, que
0: no
1: és
0: sé,
1: un horror.
0: Tampoc t'ho sabria...
4: Bueno, per mi no.
1: És que és lletjíssim.
4: Per mi no m'agrada. Sí.
1: Bueno, ara ja ens començaran a insultar.
4: Però es veu que... Sí, no, però es veu que la música aquesta...
1: No, guapo.
4: No sé, es veu que...
0: No t'han convidat? O sigui, no t'han convidat a la casita del
1: Bad Bunny? Per què em tenia que convidar a la casita? Soc una escriptora, una pobra escriptora.
0: Perdona, però...
1: T'han convidat a tu?
0: No, a mi no.
1: A part, nosaltres som vells per ells.
0: Sí, som uns
1: desgraciats. Sí, som uns desgraciats i uns ancianos.
0: Sí, no som el perfil.
1: No som el perfil.
0: No, ens haguéssim colat a la caseta, ens haguéssim fet fora. Ustedes dos, venga, fuera d'aquí, que no hacen nada a la caseta. A veure, la Milena publica per primer cop amb Lumen, l'editorial que va dirigir durant 40 anys la seva mare, i on hi vas treballar de directora literària. Què ha suposat per tu tornar a aquesta editorial? Perquè abans publicaves amb Anagrama.
1: Sí, sí, he publicat amb Anagrama des de fa... Bueno, el primer vaig publicar a Bruguera, quan encara existia Bruguera, amb l'Anna Maria Moix, i després ja he publicat, des de També això passarà, vaig publicar amb Anagrama. Doncs jo sempre vaig... O sigui, Anagrama m'encanta i els adoro i és un gran editor. Jo crec que el Jordi Arrell és el millor editor del segle, segurament, però sempre tenia una mica la idea d'en plan, ostres, quan veia llibres de Lumen, doncs sí, no deixa de ser el lloc, doncs, de...
0: Casa teva.
1: Quan anava de petita, doncs, a saludar el meu avi també va treballar i va organitzar Lumen, doncs, quan, jo què sé, quan sortia del dentista els matins, que no anava al col·le perquè tenia que anar al dentista o al metge a fer-me una vacuna, doncs, després anava a Lumen i robava, doncs, les gomes...
3: Robava.
1: Era de la meva família, no sé si robava.
3: Ah,
1: però
3: ja.
1: Sí, la secretària s'enfadava molt perquè deia, aquesta nena entra i surt carregada de bolis,
3: veus?
1: I de llapis i de gomes.
0: Ah, sí, però que deia la secretària.
1: Ficava al magatzem i llavors, pues, per mi era un lloc màgic perquè estava ple. Primer ja m'agradava escriure i tal, doncs bolis, hi havia bolis de tots tipus, de tots colors, llapisos i gomes de borrar, i me les enduia. O sigui, és un lloc ple de, o sigui, molt sentimental per mi. Després, quan vaig tornar a Anglaterra, doncs la primera feina que vaig tenir fent cafès també va ser a Lumen. O sigui que sempre, sí, és una mica casa meva. I aleshores, doncs... La Maria Fatxi, que és l'editora, doncs ja portava anys dient-me algun llibre, ens encantaria, i no deixa de ser casa teva i tal. I llavors vaig pensar aquest, doncs que potser era una bona oportunitat. I l'altre dia que estava a Madrid, clar, Lumen era a Barcelona, era una editorial catalana aquí, i ara hi ha una part a Barcelona i una part a Madrid.
5: Què ha passat aquí?
1: No, perquè
3: ens ho roben tot.
1: No, ens ho han robat.
3: Ho roben tot.
1: Però és part de Penguin Random House, que és un grup que té editorials de tot arreu. Però bueno, quan vaig entrar a Lumen, malgrat això ser una supergran editorial i no tenir res a veure amb el petit pis on estàvem nosaltres, doncs sí, va ser molt colpidor, em va emocionar molt. I estava allà, em van deixar sola en una sala signant llibres.
3: Sola?
1: Bueno, sí, sola, la gent estava treballant.
3: Per què fiquis allà sola?
1: Pues signar llibres. Pues
0: que per cert, abans
1: per
0: de...
1: Tal, una abraçada, un besito.
5: Lo que s'envien, no?
1: Claro, los que s'envien.
0: A mi em van enviar sense res, pues a mi alguna cosa després, perquè si no...
1: Però total, hi ha un moment això de soledat, signant llibres, que vaig dir, ostres, el meu avi i la meva mare, doncs estarien contents. És com tancar un cercle. A mi m'agraden tancar cercles i no m'agraden els finals oberts.
0: No t'agrada?
1: Ni literàriament, em sembla que és molt d'escriptor mandros.
0: Deixar el final obert.
1: No creus?
0: Sí, és que ara estava pensant en alguna pel·lícula que el final és obert. Per exemple, Los Puentes de Madison queda obert o no? Però no.
1: És tancadíssim.
0: No, aquesta no és.
4: El cotxe, home, el moment que
1: obre un obre. Blade Runner. És una mica obert.
0: Sí. Ara ja m'has fet obrir el cap a pensar
3: en finals. Aquell que hi ha el virulet que redala.
0: Això.
3: Aquella del somni.
0: Sí. Origen. Inception.
3: Que abans dins d'un somni, dins d'un somni.
1: Ah, però aquesta no s'entén res.
4: No s'entén, clar.
0: Home, sí que s'entén,
3: Jo no vaig entendre res. Però al final hi ha el virulet.
0: A mi aquesta és una de les meves favorites.
1: De veritat. Perquè tu tens una ànima juvenil, perquè és meus fills també. I jo no vaig entendre res.
3: Jo tampoc.
1: Aquest director jo crec que mai entenc res.
0: No.
1: És el que ha fet l'Odissea ara, o no?
0: Sí.
1: Home,
0: veure,
1: jo que soc arqueòloga, ja veuràs el que ha fet amb l'Odissea.
0: Home, doncs, mira, podries...
1: Ja t'ho diré, vindré a comentar-ho.
0: Home, doncs, escolta, ja t'espero. Escolta, és que amb la Milena ja veig que parlarem de moltes coses i del llibre poc. Sí. A veure, del
1: llibre.
0: Clar, del llibre, per exemple, parla, entre d'altres coses, el títol ho porta, Mujeres Elegantes, i parles d'una dona que es diu Guillermina, la primera dona elegant que vas conèixer.
1: La meva àvia.
0: És la teva àvia.
1: Clar.
0: I que era molt elegant. Però la pregunta és, pot ser elegant sense ser-ho? O sigui, ho dius a nivell... es pot anar, diguéssim, bueno, vestit d'una manera discreta.
1: Senzilla. Es pot anar mal vestit i ser elegant,
0: Sí. I on estaria aquí? Aquesta elegància que no té a veure amb el vestit.
1: És l'elegància que interessa. Perquè anar ben vestit és relativament fàcil avui en dia, i a mi doncs, ni la roba m'interessa gaire, ni de fet l'elegància física tampoc. Però després
4: la de les formes.
1: Hi ha una elegància, sí, de les formes, de la generositat, del mirar els altres a la cara, del saber estar, del saber, saber fer-se vell, per exemple, del saber perdre...
0: Fer-se vell seria, per exemple, no posar-se botox i arribar, per exemple, a semblar un Frankfurt.
1: Que tu i jo ho estem fent bastant bé.
0: Bueno, jo no m'he injectat res. Tot,
1: igual no, jo tampoc.
0: A mi ja m'injecten altres coses, com vaig al clínic i aquestes coses, saps? I dius, dius, no cal més punxades, saps? No. Però, en canvi, hi ha dones de la teva generació que sí, que...
1: No, i, de generacions molt més petites.
0: Que semblen ànecs, que els veus, dius, però què els hi han fet?
1: Sí, no,
0: que totes tenen...
1: Sí, no sé, són modes que...
0: Sí. Però tu estàs igual, vull dir que no...
1: Bé, que ets una dona elegant. Més arrugues, no ho sé. Però què anava a dir? Però sí, l'elegància, doncs, que més relacionada amb la bondat i més relacionada amb el... Sí, amb la generositat i amb altres coses. Jo sé el que és una persona elegant.
3: L'anys enrere.
1: Tu ets elegant.
5: La Marcelina.
3: És molt amable.
1: Mira com li va en conjunt. Les ulleres en conjunt amb la camisa.
0: És avui perquè de casualitat, normalment no li lliga res.
1: No es canvien, les ulleres?
3: Hi ha dies que vinc patint. Vale. Bueno, el que volia comentar. Els francesos, antes, deien una cosa que era que feia referència a com és la persona, que és el charme.
1: El charme, clar, molt més.
3: És això,
1: exacte.
3: Oi? Totalment. Oi, és una cosa que és com ets tu. No, si vas ben vestit.
1: Sí. El charme, que com ho diríem en català? L'encant.
0: Bueno, del llibre, amb Esther Muñoz. Esther, bona tarda. Hem estat comentant moltes coses. Ara que parlem de l'elegància... Aquesta portada que has triat, amb el retrat d'una nena de la Helene Klim, per què has triat exactament aquesta?
1: No, doncs ha passat... No.
0: Ah, no l'has triat
1: és
0: tu?
1: És l'última que volíem.
0: Però
1: passa molt sovint amb les portades dels llibres, que comences somiant una portada i una imatge i tal, i després, doncs les imatges, evidentment, tenen autors, no són tan fàcils d'aconseguir, o bé, queda bé el muntatge, però després te l'imagines enmig d'una taula de novetats, i aleshores ja no queda tan bé, perquè no ressalta, i aquesta era una mica l'última opció que ningú tenia clar, i al final vam dir, doncs va, el Klimt, perquè Klimt, doncs, no era un Klimt molt conegut, I Klimt és anar bastant sobre segur, és com...
3: No conec. No,
0: no, no sap qui és Klimt, no, ni Klam, ni...
1: Que mentider.
3: No, no sóc.
1: Però que mentider.
3: No sé qui és, no, m'he present.
1: Bueno, Gustav Klimt, busca la, no. El xat GPT. Mm. O
3: no sé qui és.
0: La Milena parla en el...
1: Bueno, total, és molt, jo crec que és molt bonica, però sí. Em va preocupar una mica, potser és molt nena. Jo penso que els nens no són elegants perquè encara no tenen...
0: No són elegants, els nens.
1: Bueno,
0: no.
1: Els nens no tenen consciència de si mateixos, els nens, l'estil, el que deia del saber estar, del charme... Poden ser charmó...
3: Jo ja vaig néixer elegant, però...
0: Sí, clar, això sí, això sí.
3: Sí.
0: Ja, va néixer vostè i va elegant.
6: Milena, en aquest llibre sobre l'elegància dius coses molt interessants. Per exemple, dius que l'elegància de les persones es mesura pels seus luxes, però no pels seus capricis. Nosaltres volíem saber quins són aquests luxes que tu creus que fan elegants a les persones.
1: No, doncs saps molt. Si el teu luxe favorit és comprar, doncs, jo què sé, Ferraris, doncs igual no és el mateix que si el teu luxe és doncs col·leccionar unes figures que has anat comprant al llarg dels anys, que realment en pots comprar una a l'any. Per exemple, la meva mare, que el seu luxe, el que li agradava més al món eren els llibres, doncs quan anàvem a París un cop l'any, quan hi anàvem, doncs hi havia una llibreria de segona mà i una col·lecció doncs, llibres de la Pleiat, i aleshores ella cada vegada escollia un llibre i aquell era el seu luxe i la feia molt feliç, i després a l'hotel els miràvem. Doncs, o, per exemple, li agradava molt a la meva mare, tornant a la meva mare, doncs, la roba de taula i la roba de llit, que se la feia brodar, una cosa d'una altra època. Sí. I després hi ha coses que t'agraden, perquè doncs, que jo soc supercapritxosa, em sembla, estic a favor dels capritxos. No em podria mai comprar un Ferrari, però bueno, dels capritxos de repent... Ara, doncs ara vull aquesta pulsera, ara vull aquest tipus de té. Són una altra cosa, i són coses que són capritxos i que són passajeres i que, en el fons, doncs, no et defineixen.
0: Però tu parles perdoni, senyor Virgili, ho dic per si el fil. Tu parles d'aquests luxes que, per exemple, que són els que realment jo darrerament m'hi agafo, que és el luxe, per exemple, de tenir l'oportunitat de tenir un jardí. Sí, cosa que això és,
1: sí,
0: seria un luxe.
1: Això és genial, sí.
0: Parles d'una cosa que crec que és un luxe, que és tenir temps per
1: sí,
0: tu, és a dir...
1: Sí. No res més per tu, tenir temps pels altres.
0: Exacte, i una cosa que dius, de tenir temps per un amic. D'allò que... Tu dius en aquest llibre, no? Tinc temps, tot el temps del
1: sí,
0: món per tu.
1: Jo
0: no?
1: ho diu quan em diuen, no, estic molt ocupat, no paro, estic... Jo, aunque sigui mentida... Dic, no, tinc tot el temps del món, què vols? Què podem fer? I després, pues, passa, a vegades doncs, poden ser 5 minuts o puc dinar o sopar, però sí, el temps és molt important i després és un luxe per mi autèntic, però el més gran luxe en aquest moment és el silenci. O sigui, aconseguir...
0: Mira.
1: Inclús si no vius a Barcelona, però aconseguir que es faci el silenci, sí, o sigui, aconseguir... Sí, sí. Perquè mirar el mòbil és soroll d'alguna manera,
6: tant,
1: abans d'adormir-te.
6: Sí, sí.
1: Tenir una pantalla davant teva, quan la tingui silenciada... O sigui, estar amb silenci... Això igual sona massa místic i budista i estúpid, però per mi el luxe ara és...
0: Mira,
1: perquè ja no sabem estar amb silenci. Jo no sé, menjo alguna cosa sola a casa, m'obro l'ordinador. Estar menjant tranquil·leta a casa, tu sola, el teu bistec...
0: Sí, però a casa passa una cosa... A casa, estic d'acord amb tu, que busques el silenci, però a casa, molt de silenci, hi ha un moment que se senten sorolls raros...
1: Vale.
0: I aleshores...
3: A veure,
0: l'esperit, saps? Dels que van viure abans en aquella casa.
1: Sí.
0: T'has parat a pensar quanta gent ha viscut en aquell pis? Va, jo, per exemple, ara passo per davant de casa dels meus pares,
3: sí,
0: i ara hi ha uns altres que hi viuen allà.
1: Sí.
0: Però, clar, a vegades penso... Abans vivíem nosaltres, vivien els meus pares, i abans hi havia la senyora Clotilde, i abans tal... I ara hi ha uns altres. Clar, allà la gent va morint i la gent va entrant.
5: Es carreguen les energies.
1: Sí, una mica queda, dels teus pares queda. Sí. Jo, el pis, bueno, jo visc amb unes golfes, les golfes on visc jo, abans era una guarderia infantil.
0: Ah, pues
1: i m'agrada molt, perquè em sembla que hi ha com molt bon rotllo.
3: Hi ha un xivarri de canalla.
1: Digues?
3: Hi ha xivarri de canalla.
1: No.
4: Però hi ha una energia, hi ha una cosa.
1: Però jo crec que hi ha com una energia que no s'ha mort ningú.
3: No, la senyora que tenia a dalt a casa, al pis de dalt, es va morir ara fa...
0: Bueno, ara tampoc entrem en aquesta...
1: No, m'interessa.
0: T'interessa.
3: Calla, calla. I l'altre dia... No sé què hora devien ser, la 1 a la matinada, vaig sentir... No hi havia ningú, tancat i barrat de fa dies, perquè ja ni hereus ni no se sap res. Vaig sentir arrossegar cadires,
1: En sèrio?
3: De debò? No, t'ho dic.
1: És que hi ha gent molt intel·ligent que creu en els fantasmes,
3: No és creença.
0: És un fet.
1: Tu hi creus?
3: No, no, és que no hi crec. És que, és que alguna vegada
1: estic parlant... És que
3: tinguin
1: una altra mentida.
0: No seria Florentino, que estava preparant l'entrevista amb Iker Jiménez.
3: Mira, un luxe que s'ha perdut, que ara no hi pensava. Les arnelles dels tovallons.
1: Sí, és veritat.
3: L'arnella del tovalló, que ja estigui amb les inicials.
0: Les inicials
3: de cada persona
0: estan gravades. A casa en tinc jo, d'aquestes.
3: A l'arnella del tovalló. Sí.
1: Bueno, però inclús si no en tens, és molt més ecològic fer servir un tovalló de tela. Però no, com fem servir tant paper, doncs jo me'n recordo, tenia el meu tovalló.
0: Amb el nom.
1: Per l'escola. Per anar a l'escola. I després a casa, doncs, deixaves o bé a la cadira on fos el teu tovalló i tal. Sí. Ara, doncs, vinga...
5: Jo faig servir toallita del vàter. Tinc ahir el paquet sobre la taula i anem a la font.
1: I
0: s'aixuga la boca amb la tovalleta del vàter.
5: Com toallita súmida. I tinc el pot sobre la taula.
0: Bueno, ara estem parlant amb la Milena, estem parlant en vertical, però fas un dels teus articles que parles de la diferència, que ho he trobat molt interessant, de parlar en vertical que en horitzontal. Sí. I quan hi pares a pensar, que abans ens fa la reflexió la Milena, sí que és cert. Són converses totalment diferents. Que la facis en vertical, que, per exemple, jo ara estirat aquí com si estiguéssim amb dos xeslocs.
3: Una odalisca.
0: No, però sí que ho diu. Dius, si els romans haguessin estat més en vertical, els hi haguessin anat millor.
1: Ho haguessin durat més. Sí, perquè a més no són res més converses de llit, que també, evidentment, es parla diferent amb el teu nòvio, nòvia, dona, o el que sigui, quan estàs al llit, quan estàs fora. Però sinó també el que dèiem, doncs a la platja, quan estàs estirada a la platja, d'alguna forma es crea una complicitat i una... Estàs sense defensa, d'alguna manera. També passa quan fan un massatge, per exemple.
4: A mi no m'agrada que parlin, estires, quan fan massatges.
0: No t'agrada què?
4: Que parlin. A mi m'agrada el massatge, fer massatge, no? Que t'expliquin i diguin i facin i tal.
1: No, a mi tampoc, perquè llavors... No, devuelva'm el dinero si té que explicar la seva vida.
0: Doncs a mi...
1: És molt molest, això.
0: Doncs dels pocs massatges...
1: Però el perruquer tampoc, a tu t'agrada...
4: No.
0: El perruquer?
4: Vaig poc, també.
1: Que es calli, no, eh? Sí, jo també hi vaig poc.
0: Però què passa, que no us agrada que us parli el perruquer a la perruquera?
4: No,
3: perquè són rares.
0: Pues perdona, disculpeu un moment, però ho dic per la Montse i la Milena. O sigui, trobar un perruquer o perruquera que treballi en silenci...
6: És un repte, és un repte.
0: És impossible. És més, no sé com s'ho fan, de veritat, no sé com s'ho fan, però acaben sabent-ho tot de tu.
1: Sí, són molt parlants.
6: S'ho fa molt bé, sí.
0: Sí, arriba un moment que dius, però aquesta dona...
1: No, Toni, com ho fan? Doncs perquè ho pregunten totalment.
6: Però pregunta molt bé, eh? Ho saben preguntar, eh?
1: Sí, pregunten molt bé i també estàs com una mica fragilitzat, perquè clar, estàs davant del mirall i tampoc veus, ostres...
4: Et veus lletja.
1: Sí, et dius, ostres, m'han passat els anys. Ostres, aquesta dona, no sé si saps el que realment estàs fent, tal. Doncs et van preguntant i et van traient.
4: Sí,
0: a mi m'ho treuen tot, és que penses... Quan acabo, dic, bueno, jo d'aquesta dona no sé res. Sí. Ja, ara vaig a l'ataque. Quan arribo... Sí. Bueno, i tu què? Perquè això no ho sap tot de mi.
6: Ja, Milena, hi ha un capítol del llibre que es diu precisament com el llibre, Mujeres Elegantes. Sí. Aquí parles de la teva mare i de les seves amigues que els dijous a la tarda es reunien per jugar al pòquer. Tu abans la citaves amb ella. Es reunia amb l'Anna Maria, amb l'Araceli, amb la Trinitat. Sí. I dius que per tu eren dones summament elegants.
1: Sí.
6: Però, en canvi, elles no s'ho pensaven, això. Elles no creien que ho eren, no? Què creus que les feia elegant? I per què elles no s'ho pensaven que ho eren?
1: Bueno, jo penso que la gent més elegant és la gent que en el fons doncs, prefereix doncs, veure pel·lícules o llegir que ser elegant. La gent que passa molt temps, penso jo, davant d'un mirall, el que dèiem abans de la perruqueria, o la gent que passa molt temps per escollir el que es posa, en principi, no té temps per altres coses. Aleshores, has d'escollir una mica si t'interesses si t'interesses pels teus amics o pels teus fills o per el que sigui, o si et dediques a ser elegant tu. És una feina i requereix molt temps. I a mi em sembla, doncs això, tant la meva mare com l'Anna Maria Moix, que també era escriptora, com l'Araceli, doncs eren dones que tenien vides doncs, ocupades, vides a vegades difícils... I doncs no, elles són nanetes i una mica polides, doncs ja... No, la gent que es preocupa molt per la... És una tonteria, perquè a més és una mica... Doncs això, és... o ho tens o no ho tens, tampoc pots lluitar molt per això, és com el que dèiem...
6: És innat, no? d'alguna bueno, manera?
1: És innat, i després jo crec que es va... El que dèiem, que els nens no poden ser, perquè és una cosa que vas creant, depèn de com vius també la vida, de com, de, amb quin, com et prens les coses, com saludes els altres, com recordes els altres, o no saps ni com es diuen després de 10 anys veient-los, com... Sí, no, no... En principi, la gent que li interessa molt la roba no m'agrada, i ja no diguéssim, els homes que els importa molt la roba, els desprecio absolutament. No m'agrada gens. A mi m'agrada un home que, pues, que sigui, sí, que vagi net. Sí.
3: Arregladet.
4: Ara em diràs que t'agrada el senyor Marcelí.
1: Però sobretot net.
0: Sí, polit, una cosa polit.
6: El miràvem bé, sí.
1: No, però no em sembla... L'elegància és que és un tòpic, és una cosa molt més interior, i és una cosa més de ser simpàtic i decent. Jo, igualment, m'importa més la gent simpàtica que la gent elegant. Mil cops més.
0: El bloc el vas deixar de fer o el continues fent?
1: No, el continuo fent.
0: Continues fent. I on el trobarem, el bloc, que he de buscar? Ho dic, perquè, clar, ja, això és el llibre, però ara estic interessat en què estàs escrivint.
1: Aquí va ser una selecció molt ajustada, perquè tinc molts més articles. Vam escollir els que ens semblaven.
0: Escolta, doncs estic pues per res, anar a mirar. Perquè, per exemple, ara que arriba l'estiu, la batalla de los piquis.
1: Ai, calla, sí. Mm.
0: Quin problema.
1: Sí, no,
5: se los traguen la sabata, eh?
0: Jo, sí, la batalla de los piquis. Jo no porto piquis. Portes,
5: no se poden portar.
1: Los piquis és una cosa.
3: No, així...
1: Aviam.
6: Quin problema... Un mitjó curtet, no?
0: Perquè...
4: Se'ls menja la sabata.
5: Se'ls traga la sabata.
0: Tu parles molt en el llibre, en el blog, que sí. Tens una gran amistat amb l'Albert Serra.
5: Sí.
0: I en aquest article...
1: Em presenta el llibre, el dimarts.
5: Sí, ja ho sé,
0: exacte.
5: Ja ho sé.
0: Dimarts no presentes el llibre
5: que el presento, sí.
0: On ho presenteu?
5: Bueno, doncs allà on ella vulgui.
1: A la Sandra.
0: Però a quin lloc?
5: No, perquè ja ens omplirà Popolet Xobrato, no volem.
0: Si que ella t'ho està dient, el Raval m'està dient.
4: A la central
0: del Raval.
5: Espero escoltat bé, perquè ho ha dit ella.
0: No, però tu no ho has dit.
5: No, perquè m'ho digui ella.
0: Vale, doncs a la central, a la llibreria de central del Raval.
1: El llibre li va agradar molt i em va dir l'altre dia que és com una guia per viure. Em va dir, si algú vol viure d'una forma una mica més elevada, que es quedi així.
0: Però en el llibre hi apareix molts cops el Serra, eh?
1: Sí, és que és...
5: Som amics, sí.
1: És amic, sí. Jo crec que és d'aquests casos, penso jo, que jo l'estimo més que ell amb mi.
5: Sí, a mi
1: m'he
5: passat igual.
1: Perquè ell sempre està molt ocupat i no sé si... Crec que m'ho serà amiga, però no sé fins a quin punt realment
0: amic,
1: em té afecte.
0: Sí, perquè dius que tens grans converses amb
1: ell. Jo li tinc...
0: Llavors estàveu aquí els dos i veu començar a parlar... Bueno, li vas explicar del problema. Dius, he perdido la batalla de los piquis.
1: Sí.
0: Què passa, que els perds?
1: Bueno, els piquis... No, jo no porto piquis, eh? Dios me libre. No. Els piquis són una cosa que sobretot porten els homes, que són com uns mitjons
0: bueno,
1: molt curts.
0: Bueno, dones també, eh? Mm.
1: Sí?
0: Sí. Pali, sí.
1: Les dones
5: sí.
1: També,
5: sí.
1: Eh?
5: Sí.
1: Les
5: dones,
6: i a l'hivern.
4: Aquells més de mitja,
1: els hi deu quedar millor, perquè els dones tenim uns turmells sí. Més sí. Adequats.
4: Però els piquis, jo dic els de mitja, eh? Saps allò que és com una mitjeta
0: sí,
4: que agafa només el...
6: De color negre, sí.
1: Perquè, a més, el concepte del piqui, crec jo, si l'entès bé, és... que te'ls poses amb unes bambes o amb el que sigui, llavors la idea és que no els
0: ara
1: vegi.
0: Ara tu, com la gent del públic, s'està mirant els piquis,
6: es veuen.
0: Piquis o no? Ara mateix...
6: Mira, hi ha una noia que em porta, sí, amb les bambes, eh?
3: Ha quedat esgarrifada, ara.
1: La idea dels piquis...
3: És ensenyar el turmell.
1: La idea dels piquis...
3: És ensenyar el turmell.
1: Clar, però i la idea dels piquis és que no es vegin. I es veuen sempre.
4: Sí. Perquè si no se'ls menja
1: si
4: la sabata...
1: Si ho entes bé, si ho entes bé.
0: Sí,
1: perquè... No, pues s'ha de fer un altre disseny.
4: Ja.
1: Perquè és una cosa com perquè no es vegi el mitjó i es veu moltíssim.
0: Atenció, a la peixera també, eh? L'Àlex està mirant els piquis, ha generat...
1: Molt malament, Àlex, molt malament.
0: Diu que no se li veuen, diu que no se li veuen amb ell.
1: Aviam.
0: El piqui ni on se li veu.
1: Que jo soc miope. Ah, doncs tu molt bé. Molt bé, és veritat. No se li veuen. Doncs llavors és que ha aconseguit...
0: Que passi desapercebut al piqui.
1: Clar.
0: Vale. A veure, anem amb les xarxes on ha estat experimentant la Milena, perquè has mogut en el món d'Instagram.
6: Sí.
0: En el món de Tinder.
5: Què me dius? Hòstia, però no t'he vist, eh? Mira que estic aquí cada
4: Milena.
1: Dia.
5: Hòstia. Sí, és tu, bé. I què nom t'he posat?
0: Com no, si posa el d'ella.
1: Milena Busquets, però tu devies buscar jovencitas.
5: No, si jo tinc todos los rangos.
1: Todos los rangos abiertos.
6: Pues no sé. És curiós perquè dius això, no? Que
1: no,
6: et vas fer un Tinder, Milena...
0: Todos los rangos, perdona, què vol dir?
5: De 18 hasta la eternidad.
1: Y de Barcelona hasta Alaska,
5: sí,
1: ¿no?
5: Sí, lo tengo todo. Y el premio, pago el premio. Para poder donar superlique.
4: Ah, sí?
5: Hay una tecla que es superlique.
4: ¿Qué vol dir?
5: Que així la persona veu ahí. Hòstia, m'ha dado tiling.
0: Jo que no, no, no hi entra mai.
5: Jo la pago.
0: A veure, digues.
6: Sí, la Milena es va fer un Tinder quan va publicar També esto passarà, sí, i a més diu que tenia ganes de conèixer homes que no sapiguessin qui era.
3: Home, però si posaves nom i cognom, com
6: volia. Però és curiós, senyor pues, Marcelí, perquè la gent no la identificaven, eh?
1: Era molt fàcil. Com volies que em reconeguessin.
6: Com se't va acudir això? Perquè, clar, el nivell era no saber qui és Milena Busquets a Tinder.
1: Pues no, pues em sembla molt normal, no? És...
3: Oh, però...
1: La sort d'un escriptor és que, en principi, ningú ha de saber...
0: I com va anar, com va, vull dir, com va anar la cosa? Vull dir...
1: Com va anar? Doncs mira, vaig estar molt poc temps, perquè jo crec que el segon home que vaig conèixer vaig estar 2 anys amb ell.
0: Hòstia, que
3: era el Tinder?
5: Sí,
1: el Josep. I
5: però...
1: el Pepe, i era un tio, doncs, molt bon tio, i no... Després he sentit que passen coses terribles. Ai. I tal. Jo em vaig trobar amb gent...
0: Ah, pensava que t'havia
6: passat... Bueno, perquè triaries bé.
0: Per un moment pensava que el Pepe era narcotraficant.
1: No, home, no hagués estat 2 anys amb ell.
0: Bueno, no ho saps, a vegades. Dius narcotraficant, no te n'enteres.
1: No, bevien moltes cerveses, però no era... Però ara ja no, eh? No, diuen els meus fills que encara són amics, que ara ja no.
0: Ah, ja, bueno, no, clar.
1: Però... No, jo he tingut... Jo penso que Tinder no és pitjor que sortir a un bar a conèixer algú. O que, jo, amb la meva experiència, no.
4: Però tens que tenir... no has conegut més?
1: No, perquè després ja, doncs, vaig...
4: Va ser persona.
1: Va arribar la pandèmia i ho vaig deixar amb el Josep abans, i després ja, doncs, vaig conèixer gent...
4: En persona?
1: Pel carrer, sí. Però no...
0: Gent pel carrer?
1: No tant com pel carrer.
0: No, és que hi ha...
6: Microromances. No, allò que hi ha això... un capítol que es diu així. Microromances callejeros.
0: Això m'ha encantat.
1: Això
0: és allò que...
1: No
0: quan
1: et passa a tu. Clar, és que tothom sap que tu estàs casat. És molt diferent des de fa molts anys.
5: No passa res, te treuen l'anell i no lo sabe.
0: Bueno, però és que hi ha cosa pública, home. Vostè és idiota o què li passa? Que és un tema que la gent no sap. Que no vaig amb l'anell, no vaig amb l'anell. A veure, no, que... Això dels microromances...
3: És ben misteriós que no vagis amb l'anell.
0: No, ja ho
1: vaig... Com és que no valen l'anell?
5: Perquè és un viciós.
3: Fixa-t'hi.
0: Et vaig explicar...
1: No. És un coqueto, és un coqueto.
0: T'ho explicaré. Mira, hi ha dos...
1: Aquí ningú porta anell d'aquesta taula.
5: No, ja la tinc en un altre puesto.
0: Jo, mira...
3: El meu és d'or.
0: Un moment, jo vaig a dir una cosa.
1: Som uns bohemis.
3: A mi me'l roben.
5: A Barcelona tallen dits, eh?
3: Tallen dits.
1: No fes mai... Per un anell de matrimoni, però si és un anell...
3: I és d'or bo, eh?
0: Jo t'explicaré la raó per la qual no porto anell. Què és? El primer cop, quan em vaig casar, quan et posen l'anell, vaig tenir la sensació de convertir-me...
1: Que et posaven una orca, no?
0: De convertir-me en un colom, saps aquests que els hi posen a la pota una anella per controlar-los? Sí. Jo vaig dir, a partir... A més, clar, ja l'edat i tal...
1: Claustrofòbia, claustrofòbia.
0: Vaig pensar, hòstia, sembla un colom que allà on va em tenen controlat. I llavors, un bon dia, en un vestidor d'aquests de jugar a tenis, em van pispar el monedero, el bitlleter,
5: sí? la cartera
0: amb els, i tenia l'anell a dins.
5: Però que jugues a la mina?
0: Sí. No, i aleshores ja el vaig perdre i ja vaig dir, pues ja està, és igual. I aquí s'ha quedat la història, ja vull dir que ja el vaig perdre i ja està. I aleshores me'n van regalar, la meva dona em va regalar un de nou.

0: I ara, per no perdre'l, i per
1: portes, molt
0: el tinc allà guardat i
1: molt cucu,
2: ja està. Molt...
0: No, perquè no saps mai quan arribarà la crisi econòmica i m'hauré de vendre l'anell, que l'or va molt bé ara.
2: El papa ha dit als capellans que han d'anar amb el clergyman.
0: Sí, però no,
2: papa... I estan tots enfadats, els capellans, perquè,
1: clar...
2: Perquè hi ha capellans que no volen anar amb el
3: clergyman.
2: Així van d'incògnit.
3: Sí.
0: Bueno, tornem a això. Esperis un moment. Microromances sí, callejeros. A veure,
1: sí,
0: Esther,
1: després, després també està el tema d'Instagram, perquè la Milena es considera una dona experta en els amors d'Instagram i ha fet un llistat divertidíssim. Ha fet una radiografia dels homes que s'ha trobat a Instagram i hi ha els insegurs.
4: Ara no, estic retirada ara, eh?
1: Ara està retirada,
4: que
1: però...
4: Que tinc un nòvio que si m'està escoltant... Això,
3: sí, però...
4: Li posen negre aquests articles.
3: Però pinta, pinta boda o hi ha discussió?
1: Això interessarà no molta gent, Milena, que pues està lligant
4: no,
1: ara mateix a Instagram,
4: però,
1: eh?
4: Però que no ho farem mai més.
1: No es pot dir mai, això. Això no es pot dir mai, eh? Que no ho faràs mai més, eh?
0: Bueno, a lo millor ho dius perquè si t'està escoltant el nòvio i no s'ha llegit el llibre, a lo millor se sent identificat.
4: No, sí que s'ha llegit el llibre i aquests articles els odia. Però...
1: Per què els odia? Per què?
4: Perquè és una mica de gelos.
1: Ell no ha anat a Instagram a lligar.
4: És un home elegant.
1: No ho ha fet mai.
2: Exacte.
4: Diu que no.
0: Bueno, això està bé.
1: Doncs mira, al llistat hi ha homes insegurs, homes rars. Hi ha els que de seguida, sense haver intercanviat una paraula, et volen convidar a fer un cafè.
3: Sí.
1: Hi ha els críptics, dius. I després hi ha escriptors eròtics i escriptors de veritat no eròtics. Però després, en aquesta llista, també hi ha els normals. Jo vull que em parlis dels normals, no? En aquesta diversitat d'homes que hi ha a Instagram, com s'identifica a un home normal?
4: Jo m'he informat amb els meus fills. I diuen que lo de Tinder i les coses i els canals aquests com
1: eines, oficials,
4: eines per seduir o lligar, com ho dic, diuen que això ja no es fa.
0: Ara
4: la gent lliga per Instagram, perquè és com més natural. No sé si és veritat o no, perquè jo ja quasi no estic a Instagram.
3: Sí, però jo le envio missatge a Regina Dos Santos i no me contesta.
4: Vale. Igual ara te contesta, no sé, si està...
1: Per tant, Instagram...
3: I tu contestes si t'envia missatge?
4: Instagram, com trobes a la gent normal? És que la gent... O sigui, la gent es fica amb lius perquè no llegeixen bé el que els escriuen o no miren les fotos, perquè realment res en veure les fotos, no sé, també penso que això que ho dic, un tio que té de foto un vàter al carrer, que ha vist a les deixalles, que posa aquesta foto perquè li sembla que
1: això
4: és graciós...
1: Això passa, eh?
4: Passa,
1: sí.
4: I tant. Pues, ja veus que un tio que té un vàter enmig d'unes ruïnes de coses...
0: Ja és...
4: Pues, home,
1: ja no convé. Ja no convé.
4: No pinta molt bé, molt bé. O un tio que la foto pues, té un tros del seu ull i ja veus que està una mica tort de l'ull que surt.
1: Tampoc, fora.
4: Que és el bo, se suposa que l'altre estarà pitjor. Bueno, hi ha moltes senyals que les noies, com som tontes, jo sóc la primera, jo sóc la reina de les tontes, doncs no ho veiem. Llavors, quan t'escriuen, també veus... Si al cap d'un minut et diuen no sé què o...
1: No sé què és, no sé què.
4: No sé què, doncs, per exemple, a mi és molt...
3: Guapa.
4: Quan saben...
0: Bueno, no, escolti,
4: com, saben que soc, com saben que escric, doncs intentar pues, les tonterietes que escrius, els nenes...
1: Fan bromes.
5: Ah, sí?
4: Sí. Llavors, clar, jo... Serà més en broma o no, però fer riure també és molt difícil. Però bueno, jo escric molt en sèrio, no, no m'agrada que un tio em ningunegi la meva feina de la qual estic intentant viure i de la que... Però no et costarà, tu ets molt llesta.
1: No,
0: si ella està col·locada.
1: Jo no penso...
4: Bueno, doncs pels nostres oients...
1: Jo no penso pels nostres oients. Pels nostres oients.
0: A veure...
4: Es veu molt ràpid la normalitat.
0: El llibre, que és... Hi ha un grapat... Quantes pàgines té? Perquè...
4: És el més llarg que he fet.
1: 280.
0: És que quan em va arribar vaig pensar... Hòstia, la Milena sí que s'ha estirat aquí aquest cop. Escolta, ho ha fet llarg.
1: Mira, 277 pàgines té.
4: Em van obligar a fer-ho més llarg, que volia menys articles. Em van dir, no, que està molt bé.
0: No, però és que hi ha moltes coses a comentar i ara, clar, hem d'anar acabant. Però, per exemple, una cosa amb la que estic totalment d'acord amb tu, és que hi ha moltes coses amb les que estic d'acord amb tu, perquè un altre dia...
4: Sempre estem d'acord.
0: Sempre. És que no sé què fem separats.
4: Amb aquesta taula.
0: Per exemple, no, anem al tema del minibar, que m'interessa. Hi ha un article que diu la irresistible atracció del minibar. El otro día estuve en un hotel de 5 estrellas y comí, atenció, un KitKat, una barrita de Mars, una bolsa de M&M's, una bolsa grande de patates frites, un bote pequeño de patates frites Pringles, un bote de frutas secos variados, un bote de almendras sabor barbacoa que no me acabé porque empezaba a sentirme un poco empachada.
1: Oh, man,
0: y una Fanta de limón. Bueno,
4: i això perquè no bec alcohol quan estic sola, però...
5: Perquè em va venir una factura de 800 euros,
4: sí.
5: No?
4: És el que explico després.
5: Sí, clar, està fent un espòiler.
4: És la barreta de març més cara que si te la prens, no sé, a...
2: Però tot seguit, una cosa...
4: Bueno, ho vas fent perquè estàs sol.
2: Sí.
4: Et vas deprimint.
0: Ella explica...
4: Una habitació d'hotel.
0: Perdona, però vas quedar quasi un dia, no?, a l'hotel, vull dir, a l'habitació, i llavors vas fotre't el minibar de dalt a baix.
4: Sencer.
0: No va quedar res?
4: Jo crec que de menjar no.
0: De menjar,
4: de veure,
0: no.
4: Sí, però crec que de menjar no. Perquè això està sol i vas pues...
6: I perquè no sorties o...
4: No ho sé, pues igual m'havia agafat com inseguretat, sí. Igual tenia molta feina. No,
0: després
4: feina.
0: Després de la Milena, que no té sentit de l'humor, diu, luego empecé a sufrir por la vergüenza terrible que iba a pasar cuando en aquella recepción tan elegante me preguntasen si había consumido algo del minibar. Hice una foto de los envoltorios para no olvidarme de nada y se lo fui enumerando todo a la recepcionista, que sin un gesto lo fue sumando en el ordenador. La otra recepcionista me miró sonriendo y dijo, intentando contener la risa, en mi familia somos igual. Ho trobo sensacional.
4: Bueno, a tu no et passa quan estàs en un hotel sol?
0: No, és que el que em passa, no sé si et passa a tu, és que ara als minibars no hi ha res. Sí.
4: Això és bueno,
6: hi ha hotels que no tenen minibar.
4: Què ha passat?
6: Que no en tenen,
4: veritat?
6: No. Ho fan perquè la gent no porti la beguda de fora i la deixi al minibar.
0: A mi em fa molta ràbia.
4: Molta ràbia.
0: Arriba, però hotels d'aquests...
4: Però i perquè hi ha hotels bons, de qualitat...
0: Obres la nevera i dius, hòstia...
4: I per què deu ser?
0: Ai, no ho sé.
6: Hi ha hotels que no tenen ni nevera, eh?
4: Igual s'ha queixat gent perquè la gent vol fer dieta i llavors no volen que hi hagi res de menjar. No hi ha dret.
3: Però a vegades a la recepció o al replà davant de l'ascensor hi ha una màquina de vending.
0: No. Segons quins hotels...
3: Sí, a vegades sí. Que l'he vist jo, con esos ojos que se van a comer los gusanos.
4: En serio.
0: Jo, la veritat... Sí, passa això, que i m'ha agradat perquè...
4: És veritat, quina pena. Pues hem de reivindicar els minibars ben sortits i de coses bones.
0: Jo ja fa molt de temps que ho reivindico, perquè, clar, arribes, tens gana i estàs...
4: Tens gana, estàs trist i què tens que fer?
0: Escolta, abans que marxis, una altra qüestió que hem parlat amb l'Ester... Ets contrari al barnús.
4: Sí, al barnús. Una mica. Home, no li queden bé, no li queden bé a quasi ningú, no? Perquè com són de toallola, sí, t'engreixen uns centímetres.
0: Bueno, però aquí, perdona, t'estàs fent trampes al solitari perquè tu dius que el barnús... Hi ha una fotografia del barnús que està en barnús Dalí.
4: Clar.
6: Sí, però és la seva germana i l'Orca.
4: 25 quilos.
0: Sí. L'Orca i...
6: I la germana de Dalí.
4: Però als anys 20 els barnussos devien ser diferents.
2: Ah, no era de toallola.
4: Ara el barnús és de toallola. Sí, llavors sembles una mica un osso. Jo crec que és molt més maco que enrogues una toallola.
6: A mi tampoc m'agrada també.
2: És més sensual.
6: No m'agrada.
4: És més sensual.
2: Sí. És com un...
4: Té com un aire...
6: No és sexy el barnús, eh?
0: Però un moment. Una pregunta per la... Mira, que clar, és que hauràs de venir més dies.
4: És que el barnús ja
0: Ja, però un moment.
6: Estic
0: barnús seria per homes.
6: Completament d'acord.
0: Moment. Barnús seria per homes. I la tovallola al voltant, com que... Per dones?
4: No, perquè, per exemple, el pare del meu fill gran... que també veu una mica i té una mica de panxa, i es posa la tovallola a baix, es posa a la cintura, i això, que no és un atleta, però inclús té gràcia, perquè sembla com una cosa com un Buda, o com un...
0: I queda bé.
4: No li queda malament, a l'estiu... No, jo crec que...
6: A tu t'agrada,
4: eh? Una tovallola. Sí, a mi...
0: Però a tu, perquè...
4: Jo quan faig... O que surt tapat... No, però bueno, us queda millor vosaltres, la barnús, és veritat, perquè...
0: Ara, jo...
4: És veritat que us queda millor vosaltres.
0: A mi el que em passa amb la tovallola enrotllada, que ara m'explicarà, com la fixes perquè no et caigui?
4: No, tens raó. Clar, perquè nosaltres fan impits, que ens aguanten...
0: Clar, és que a mi no m'aguanta. A mi, amb el pèl, saps? Comença
6: a fotre't un cil. Te més a baix, més a baix.
4: Els homes esteu guapos amb barnús, perquè a més té una cosa com una mica japonesa, ara que ho penso, tipus kimono.
0: Ah, això ja dona més...
2: Hi ha d'elegants, de barnusos.
6: Sí, i a l'estiu, el barnús...
2: No sé de qui són.
4: Sí, deuen ser.
0: I... També parla de les bates, la Milena, que tampoc les agrada. No, tampoc no...
6: No en tens, la bata, no? Per què?
2: No t'agrada la bata d'estar... La meva senyora sempre va amb bata.
4: En sèrio?
2: M'ha sortit així.
0: Sí que és cert, eh? I amb sabatilles de felpa, eh?
2: Sí.
0: És o no? Sempre va amb bata, la seva dona.
2: Sempre... Bueno, tampoc no surt gaire, però...
4: No la deixes, no?
2: No, faci el que vulgui. Hi ha moments que no sé si es viu o es mort. Però no és igual. però tot funciona d'aquesta manera. No, és que ens hem descuidat una cosa del barnús.
1: Sí.
2: No, que les senyores, que a vegades agafen
0: la
2: tovallola i fan com una mena de...
1: Turban, el cabell, no?
2: Que toca el sostre, i va traient les taranyines.
0: Sí que és veritat. Sembla que portin un gelat.
2: No s'ha pigut mai?
0: No.
2: Quin misteri, com fan?

0: vol dir que algú va malament.
1: Però si és un gasto d'aigua, sí, cuidaràs el pantà de sal tu sola, eh?
0: Apaga el gasto d'aigua. Jo crec que és com no sé, deu ser un tall, però com soc peixos, penso que igual...
2: Llavors... Ah, es té molta relació.
3: I tant, ara hem trobat el...
0: Això sí, Toni.
3: Home, ara l'he trobat. Clar, ets peixos, per això necessites aigua. Jo soc sagitari, i mira, tot el dia vaig disparant a tot i a dret. Saps? Vinga, aquest li foto la fletxa i l'altre, vinga, vaig repartint.
0: Quan tens neguit, et surt això.
3: Estem molt marcats pel signe.
4: El zodíac
3: ens té molt marcats. Bueno, escolta.
4: Jo soc capricorni, m'encanten els spas i l'aigua i les banyeres, eh?
0: A tu també. Molt. Tu també et banyaries cada dia.
4: Cada dia.
0: És que genial.
4: I no ho faig.
0: I és una forma d'aconseguir, a més, aquest silenci del que parlàvem.
4: Oh, és brutal. Sí.
3: Bueno, si poses, perdona, el cap sota l'aigua a la banyera, sents el veí de baix, eh?
0: Sí.
4: Sí.
3: Se sent el soroll.
1: Sí, sí, sí.
3: Home, vosaltres es poseu una banyera.
0: Sí, sí, sí.
3: Quan et busses, sents...
0: Però per què és això?
3: Per què ho dic?
4: No. Per què és?
3: Per què és?
4: Perquè amplifica, no?
3: No ho sé, però et poses però sota l'aigua allò i de cop voltes sents el de baix rentant els plats o pixant o no sé, dius, hòstia. Però...
4: És la qualitat del material que es fa servir, no?
3: Sí,
0: prova-ho.
3: Sí, és que
1: no ho provaré,
3: ni sota l'aigua, ni sota l'aigua.
1: Ho fregaré, no m'aixecaré mai més.
3: Bueno, escolta, a veure, recordem, anem a pams, perquè presentes el llibre dimarts amb l'Albert Serra a la central
0: del Raval.
3: I quin dia el presentes a Madrid?
0: El dijous.
3: Que tenim molts oients a Madrid.
0: El dijous amb el...
4: Javier Aznar?
0: Javier Aznar.
3: Com?
0: Sí, no, però...
4: És un escriptor. És un escriptor.
0: Ah. No sé si hi ha algú que veure.
3: Ens havies espantat, eh?
0: Però no.
4: No és família no.
0: És una gran persona. No sé.
3: Millor no preguntar-ho.
0: No, és que no, hi ha preguntes que no es fan.
3: No, exacte.
0: Que no són elegants.
3: Oye, tu tires a lo que ver con él. Pues mira si es mi tío.
1: No. Aquestes coses...
0: No.
5: A mi era que m'agrada la filla d'Aznar, que tiene la mateixa cara que el pare, però sin bigote i el pelo largo.
4: I el dia 16 surt el llibre en català.
3: Això, en català.
4: Exacte. Amb Univers, eh?
0: Exacte, que és que ha quedat preciós, i a més és amb Univers, que és un nou sager, i estic molt contenta.
3: Però la portada és la mateixa?
0: La mateixa. No t'ha agradat, la portada, per què? No està, no són les
3: però si no t'ha agradat a tu?
0: A mi m'agrada molt, és preciosa.
3: A mi també.
0: Ah.
3: O sigui, jo t'he preguntat, rebobinem, et dic, per què has triat aquesta portada?
0: Sí, però, bueno,
3: dius, però està l'última, la última, eh?
0: No,
3: última,
0: però com amb un deje de que ja s'ha explotat una nena a la portada.
3: Jo, un nen?
0: No, una nena.
4: No. Com si dit una nena, i tu també has dit una mica que sí. No representava massa el que tu volies. No,
0: però és molt bonica.
3: Bueno, qui hagués posat?
0: La veritat és que és molt bonica.
3: Home, si a mi m'encanta...
1: Bueno. Si no és blanc, és negre, és igual.
4: Bueno, és igual.
3: Bueno, escolta, que hem de deixar-ho aquí.
5: Ja està.
3: Vine més sovint.
0: Sempre que vulgueu,
4: clar.
0: A parlar de l'Odissea, si voleu.
3: Va, mira, fet. No et va agradar aquella, que a mi m'agrada molt aquella del com es deia aquella del Nolan, del
4: Inception,
3: temps?
4: Inception, no?
3: Que no, la que anava amunt... No la vas veure, aquesta, que era del Tenet? La vas veure o no, Tenet?
0: Tampoc la vaig entendre. Amb Leonardo DiCaprio.
3: Sí.
0: No, que no ho entenc, això.
1: No s'entén res.
3: Era, perdó,
0: món de l'escriptura és com més lineal i el vostre és molts nivells.
3: La del DiCaprio era la d'Inception, però la del Tenet, no sé, crec que no sortia el DiCaprio, eh? Era la del
0: Tenet. Què vol dir Tenet, per començar? Jo no entenc el nom.
1: Tente, és allò que...
0: Ah, vale.
3: Aquesta, perdona, Tenet... Tenet era boníssima, eh?
4: No, era el Robert Pattinson, John David Washington, no, sí.
3: Aquesta no la vas veure, no?
0: No.
4: Kenneth Branagh
3: sortia.
0: Que estava a la nostra època. Però veuré...
3: No. L'Odissea sí, eh?
0: La veuré i també haré un missatge.
3: Vale, i vens aquí a comentar la cosa.
0: Si l'entès, si no l'entès res, no.
3: Segur que l'entendràs, home, per
0: favor.
3: Sí, ara tornem.
0: Molt bé.
3: Gràcies, Milena. Gràcies.

0: Versió RAC 1.
1: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
2: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
3: Així sona la teva...

0: teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
1: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
2: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
3: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933-481-482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
4: Vius pensant, i si... Doncs només has de dir dues lletres, N-O. No. I si m'acomiaden? Digues no. I si m'apugen el lloguer? Doncs no, no i no. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocat sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-608. I sí, també per autònoms i empreses.
5: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
6: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
7: RAC1 presenta El món a RAC1 des de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV. El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, un programa especial amb Jordi Basté, en directe, des de l'abadia de Montserrat per rebre el pontífex.
8: Viurem i explicarem de ben a prop una jornada històrica, la visita del Papa a casa nostra, el principal símbol de Catalunya. Serem a Montserrat des de primera hora i fins que arribi Lleó XIV al voltant del migdia.
7: El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV.
9: RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de Telefònica.
10: Versió RAC1. Amb Toni Clapés.
11: Són les 6 de la tarda, 6 minuts. Tot seguit ens posarem al dia amb el Josep Moragues, però abans... Tenim una proposta de l'Ajuntament.
12: Perquè Barcelona, sabeu que està immersa en el procés d'elecció de la sindicatura de greuges?
13: No sabia res.
12: No, una figura clau, ja ho sap vostè què és,
13: sí, sí,
12: per defensar els drets i les llibertats públiques de la ciutadania.
13: Això
12: és molt interessant. Podeu conèixer les candidatures. Si vol entrar, senyor Marcelí, pot participar activament donant el seu suport a través del decidim.barcelona de l'1 al 30 de juny. A més, entitats de la ciutat podran adherir-se a alguna de les candidatures en aquesta fase del procés d'elecció. Per tant, si vostè ho necessita, sàpiga que és decidim.barcelona.
13: Decidim.barcelona.
11: Però i participarà?
13: Quin dia?
11: Bueno, és igual.
14: El que a mi em sap greu que no hi hagi...
11: Digui, acabi.
14: El governador civil.
11: Ah. Josep Moragues, bona tarda.
15: Bona tarda.
11: L'incident de l'Estació Espacial Internacional ha quedat, en principi, en un ensurt, no?
15: Sí, segons informa la NASA, els astronautes ja han tornat a l'activitat habitual després que hi hagi hagut una fuita d'aire a la zona russa del laboratori orbital. Els astronautes ja han sortit del lloc on s'havien refugiat i han tornat a la feina. Per tant, tot ha quedat en un no-res. Mentrestant, continua cremant l'incendi a la fàbrica d'Onda, al polígon de Santa Perpètua de Mogoda. S'han evacuat 450 persones, que són els treballadors de la nau on crema el foc, foc i també el dels edificis del voltant. Els bombers també han demanat el confinament de les persones que hi hagi en altres empreses del polígon. La nau afectada s'ha ensorrat i fa poc el foc també continua ben actiu. De moment no hi ha cap ferit. Protecció Civil demana no acostar-se a la zona de l'incendi, que ha deixat una columna de fum molt gran que és ben visible des de diferents punts del Vallès. I un altre incendi, en aquest cas en un tren de mercaderies Altafulla, el tarragonès, provoca retards al corredor sud de Rodalies. La circulació de trens acumula retards per un comboi que ha quedat aturat. L'afectació ha obligat a interrompre durant uns minuts la circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Reus, tot i que el servei ja s'ha restablert. Els trens de les línies R13, R15, R16 i R17 circulen per via única en aquest tram i això provoca bastantes demores. I la vaga nacional de professors ha tingut un seguiment del 30%, que són dos punts per sobre de l'última aturada de país, segons dades que ha donat fa ben poca estona el Departament d'Educació. USTEC augmenta aquesta xifra de seguiment fins al 80%, i la manifestació d'avui a Barcelona, que també ha tingut belles xifres. Mentre els sindicats asseguren que s'hi han aplegat 90.000 persones, la Guàrdia Urbana ha quantificat 15.000 persones, bastant menys. Tot plegat amb vista allargar les protestes durant la visita del Papa Lleó XIV de la setmana vinent, que estan al punt de mira de les protestes dels docents. I pel que fa al temps, acabarem el divendres sense canvis i es mantindrà aquest ambient molt agradable per l'època, o fins i tot serà fresc, sobretot a unes zones concretament interiors i també de muntanya. El cap de setmana ens portarà una recuperació de la temperatura, especialment de cara a diumenge, i només es carregaran alguns xàfecs i tronades de tarda al nord del país, demà a la tarda vespre, bàsicament entre el Prepirineu i la Catalunya central.
16: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
15: I és tot per la nostra banda.
11: Bueno. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Saludem a l'Arnau Vila. Arnau, bona tarda.
17: Bona tarda.
11: Avui el temps afegit pràcticament el dedicarem als cromos.
17: Sí, avui sí que és de col·leccionista. Temps afegit, sí, de col·leccionista, de veritat. Avui és el primer cop que podem... No sé si la gent del públic col·leccioneu cromos de futbol o... Bé, doncs ho haurem de preguntar al públic, perquè ens ha fallat una persona que havia acabat la col·lecció, buscàvem, sí. I llavors si em deixes fer la crida...
11: Sí, home,
17: si hi ha algun oient que ens està escoltant i que ha acabat la col·lecció del Mundial, no que l'estigui fent, que l'hagi acabat, que són 980 cromos, déu-n'hi-do, no crec que hi hagi molta gent, però si algú, fem la màgia de la ràdio. Que ens escrigui a versió@raco.net amb el seu nom i el número de telèfon.
11: Sí, ha d'haver acabat la del Mundial.
17: La del Mundial, que no ha començat encara.
11: Bueno, que per cert, tinc, mira...
17: Seria un petit miracle, però mira, el tens aquí l'àlbum,
11: Avui vinc equipat,
18: sí. Costa diners, això,
11: Escolta, però és que...
17: Són molts cromos.
11: Són molts fulls i molts cromos,
17: Són 980 cromos, concretament.
11: 900 quants?
17: 80.
19: No són cromos.
17: És la col·lecció més llarga de la història, evidentment.
11: No t'ho acabaràs, això,
17: Doncs hi ha gent...
18: Hi ha gent que l'acaba, clar.
17: Que hi ha gent que...
18: Sí, el meu marit l'ha acabat,
11: Veus?
18: El que passa és que ell no pot parlar amb nosaltres aquesta tarda, té un embolic, però ell l'ha acabat.
17: Doncs si trobem algú...
20: L'embolic és estar casat amb tu, això és l'embolic.
18: No, escolti, el meu marit està molt content.
17: Bé, doncs dedicarem el temps afegit a això. Tots els dubtes que hi hagi al voltant dels cromos, si hi ha cromos més difícils d'aconseguir, sabrem si és veritat o si és mentida, curiositats, que per cert, hi ha quioscos que no tenen cromos del Mundial, la febre és absoluta, i evidentment l'audiència, que sapeu que us preguntem al nostre Instagram si acabeu les col·leccions o si les deixeu a mitges, si sou d'un equip o d'un altre, i a Twitter també una pregunta oberta que ens podeu respondre: quina és la bogeria més gran que heu fet pels cromos, si us heu barallat per cromos, si heu pagat molts diners per cromos,
11: a veure,
17: això...
11: Deixa'm mirar la pregunta que hem llançat, que hem posat avui en marxa, que és la de si acabeu o no les col·leccions.
17: A les stories
18: de l'Instagram,
11: Clar, sí. Hi ha molt, Instagram. Twitter fa uns mesos...
18: No,
11: ja
18: que Twitter...
17: Twitter l'hem deixat oberta.
18: Twitter,
11: com que ja no hi ha res a rascar, anem a Instagram. Ara preguntem sempre a Instagram, hem preguntat si acabeu o no les col·leccions.
18: De moment, la gent, la majoria de la gent ens diu que la deixen a mitges.
11: La deixen, és el que dic.
17: Però la gent que deixen...
18: Només un 34% diu, a aquesta hora, pot canviar,
11: És que has de ser molt perseverant per acabar una col·lecció de cromos,
17: Però també estàs llada.
11: Perquè t'has de comprar molts, després l'has d'acabar al Mercat de Sant Antoni, és una mica penya.
20: Però t'has de dibuixar.
17: Però una cosa, la gent que deixa les col·leccions de cromos...
20: Al final, un retolador i te'ls dibuixes tu,
18: Què dic?
19: Una caricatura.
20: Sí, una caricatura. I escolta, dona el pego, eh?
19: I sei un 4.
18: Ja li dic jo que es nota molt, home.
11: Doncs miri, m'ha agradat aquesta solució.
20: Sí, és la manera.
11: O sigui, et falten uns cromos...
20: Sí, te'ls pintes.
17: I barata, eh?
11: Sí, home, i tant. Pintes tu la... Saps? Fas la cosa.
17: No s'han de deixar les coses a mitges.
11: No, no, està bé.
17: Col·leccions a mitges, no.
11: Però serà que a la vida no queden coses a mitges.
17: Per això, per això ho dic, per això ho dic.
11: Va, doncs esperem les vostres respostes. Gràcies, Arnau Vila. D'aquí uns moments, el defensor de l'oient. Està preparat?
20: Sí, està.
11: Que, per cert, ara la Montse Llussans deia que l'Ajuntament de Barcelona busca el
19: síndica.
11: La síndica de Greuges. No sé si li pot interessar.
20: No, no m'interessa.
11: No l'interessa.
18: Molt bé.

0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: Doncs torn pel síndic Boigues, com cada divendres.
2: Anem a comentar... Sí, anem a trucar a la gent que ha enviat coses, comentaris a les xarxes, i parlem amb ells per aclarir les coses.
1: Comentaris del versió, la gran majoria del programa. Marta Caigla.
3: Atenció, perquè comencem amb una crítica duríssima.
2: Ah, sí?
3: Sí, sí, molt negativa. L'he vist a Instagram i diu el següent.
2: T'he deixat que descollissis tu aquesta vegada i no et passis.
3: No, però és que aquesta vegada, atenció al que diu aquest oient, que es diu Roc Gris, és el seu nom, i diu... Sou tots molt dolents.
4: Això és veritat.
3: O sigui, ens deixa fatal.
2: No, sí que és veritat. No hi ha matisos.
3: Sou tots molt dolents, Roc Gris.
2: Sí, es diu Gris, però no ho veu tot negre.
5: No veu els matisos.
1: És una mica com el foraster, el Quim Masferrer, però amb negatiu, no? En lloc de tots sou tots molt bona gent, aquí sou tots molt dolents.
2: Va, anem a parlar amb ell, a veure si és tan radical.
1: El tenim en línia, diu?
2: Sí, està en línia, sí. Bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda. Vostè ens ha escrit a Instagram per dir-nos que som molt dolents. És així, això?
6: Sí, sí, sou molt dolents.
2: No, pregunto si és així que vostè ens ha escrit per dir-nos això.
6: Ah, sí, sí, sí, jo us he escrit per dir-vos això, que sou molt dolents, sobretot vostè. Vostè és dolentíssim, no té cap mena de gràcia, la veritat.
1: Amb això, deixi'm dir que hi ha gent que a la xarxa ho comenten sovint, No entenc com el senyor Boigues el teniu al programa o com li deixes fer aquesta secció.
6: Que és dolent, és dolent.
1: Amb això estic d'acord amb vostè. Bueno, no estic d'acord, però vull dir, sí que hi ha molt una tendència que critica el senyor Boigues.
2: Però hi ha gent que li agrada.
1: Per tant, per vostè, senyor Roc, és dolent.
6: És molt dolent, molt dolent.
2: Però hi ha gent que li agrada.
6: No, és impossible que ningú li agradi el que fa vostè.
2: Però aviam, jo tinc, tinc gent que posa like a les coses que poso a Instagram. Vostè m'ha criticat a Instagram. El meu Instagram està allà, uns seguidors.
6: Això s'ho pensa vostè perquè es creu molt graciós, però no...
2: Però aviam... Com que...
6: Què diu? Que li posen likes, diu? S'equivoquen. Si posen likes, s'equivoquen.
3: Què li passa, senyor Boigues?
1: No, és que jo crec que dir-li directament d'aquesta manera que és molt dolent...
5: No s'ho esperava.
1: Perquè es pensava que anava per tots i va per vostè.
3: Perquè
2: em posen likes, doncs, la gent...
6: Perquè estan equivocats.
2: Com que estan equivocats? És que no ho entenc.
6: Sí, home, perquè es pensen que vostè els fa gràcia. Però en realitat no és així.
1: Ara.
6: Igual que hi ha hipocondríacs que es pensen que estan malalts però van al metge i no ho estan. Mm-hmm. Això ha de ser un error, segur.
2: O sigui, ells riuen per error, perquè és una malaltia d'ells.
6: Sí,
2: no
6: tinc, riuen a la força. És impossible que els agradi un artista tan dolent com vostè. Els ha fet gràcia posar-li like perquè són una colla d'imbècils.
3: Escolti,
2: perdoni un moment. Vostè sap diferenciar entre el que a vostè no li agrada i el que és dolent?
6: No.
2: Pot ser diferent, clar,
6: no,
2: segur.
6: No, perquè és que no hi ha cap diferència, és el mateix. Tot el que a mi no m'agrada és dolent. Si no fos dolent, m'agradaria. Sempre és així.
2: Hi pot haver diferents gustos, no? Coses que a vostè no li agradin, li agradin a un altre.
6: Sí, hi ha diferents gustos. Hi ha dos tipus de gustos. Els encertats...
2: Hi ha dos tipus.
1: Però deixi parlar aquest senyor, perquè clar, és que senyor Roc Gris, digui.
6: Hi ha dos gustos. Els encertats, o de bon gust, i els erronis, de mal gust. No hi ha més. I vostè és la primera opció. Vostè tot el que fa és de mal gust.
2: Perdona una pregunta, una curiositat. De la mateixa manera que vostè sempre escriu, o sigui, escriu coses criticant a artistes que no li agraden,
6: sí.
2: També envia missatges a artistes que sí li agraden per elogiar-los? Això ho fa?
6: No, això no ho faig. Jo només envio missatges als que no m'agraden.
2: Per què?
6: Doncs perquè... Mira, a mi em desagraden molt més els artistes que no m'agraden que no pas m'agraden els que sí m'agraden. No sé si m'entén. Els que m'agraden, encara que m'agradin molt, no em motiven tant. Vull dir que no em desperten cap ganes de dir-lo res.
2: Podríem dir que la ràbia és el seu motor de vida?
6: Home, la ràbia... No ho havia pensat mai així, però ara que ho diu, potser sí. Jo, de fet, només vaig veure artistes que no m'agraden.
3: Com?
2: Vostè només va veure artistes que no li agraden?
6: Sí, sí.
2: És així? Com és això?
6: Doncs, no sé, suposo pel que acaba de dir vostè, perquè em mou la ràbia.
3: Però...
6: La mala llet.
1: I quins artistes...
3: No té lògica,
1: sí. Quins artistes va veure? Posi'ns alguns exemples.
6: El Box Bunny aquell és una merda artista.
1: El Bad Bunny, vol dir el Bad Bunny.
6: Bad Bunny es diu?
3: Sí,
1: Bad Bunny, sí.
6: Sí, doncs aquell. No m'agrada.
1: I van al concert.
6: Sí, sí. Jo és que vaig a grans... Miri, m'agraden els artistes dolents i que omplin estadis. Això és molt important, perquè com més gent hi ha al meu voltant, sí, més ràbia em fan. Veure tota aquella gent allà entusiasmada, fent hores de cua, ja acabant amb tendes de campanya, per veure una merda d'artista, per l'amor de Déu.
2: Què hi fa vostè allà? Doncs
6: pues vaig allà per, justament per tenir encara més ràbia. Allà pateixo una ràbia tremenda i em poso a cridar allà al mig, aquest artista és un imbècil, home, que no us agrada, que us penseu que us agrada. I, bueno, així és la manera que m'ho passo més bé.
2: Vostè s'agrada a si mateix?
6: Sí, sí, sí, no tinc cap queixa.
2: Doncs vostè a mi no. Penja.
1: Home, però, es foti! Però perdoni, per un dia... O sigui, vostè aquí sembla, ha estat molt...
5: No, ha fet bé.
1: No, ha estat molt dictatorial, és a dir, no li ha agradat que el critiqués i al final l'ha fet penjar.
4: Però i què fas tu amb nosaltres? Primer ara has tallat el micròfon a Marcelí i a mi? No, perquè estava... Perquè criticàvem els professors que deien que són lesbianes tots.
1: Havíem d'avançar...
4: Sí, no.
1: I no podíem entretenir-nos on estàs.
2: És que no volia ser com ell. N'ha escoltat una persona que no m'agrada. Pensava, a veure si em dóna gust també com ell.
3: Era un tio molt especial. Que sàpiga, senyor Boigas, que ens acaba d'escriure l'Artur Miró, que diu... A mi m'agrada moltíssim el senyor Boigas i confirmo que sóc imbècil de tercera generació.
1: Almenys ho reconeix que és imbècil.
2: Però no és molt imbècil perquè és de tercera.
1: Sí, és de tercera, és dels imbècils de la tercera generació.
2: Bueno, vol dir que no ho és molt. És bo per ell, això.
3: Anem amb una altra crítica?
1: Vinga.
3: La següent crítica, en principi, sembla bona... Sí. Però al final és com una mica confusa. Jo no sé si és perquè hi ha alguna errada o què. Diu el següent, a veure què enteneu vosaltres. Diu, fa molts anys que segueixo el vostre programa. Fins aquí tot bé.
2: Sí.
3: I ara continua. A veure si un dia m'animo a escoltar-vos. Signat Nolo Tapioles.
2: Bé, algun error deu haver, suposo, que no s'acaba d'entendre a vegades la gent.
4: Truca.
2: El tenim en línia, no?
4: Truca.
2: Nolo, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
2: Hola, Nolo. A veure si ens pot aclarir
1: això. És curiós el timbre de veu, que em recorda l'Ullà anterior.
3: Però pràcticament igual, eh?
1: Sí, però bé, a vegades aquestes coses passen.
5: No, passa molt, eh?
1: Per telèfon tothom sona igual.
6: Em senten?
1: Sí.
3: Perdoni.
1: Vostè seguidor...
2: Vostè ens sent a nosaltres?
6: Sí, us ho sento bé, perfectament. Tot perfecte, doncs.
2: Ens aclareix,
6: sí, però vostès a mi em senten, eh?
1: Sí. Vostè em sent a mi?
6: Perquè si no em senten a mi, llavors no ens podrem comunicar.
2: Sí. Escolti, vostè és seguidor nostre o no és seguidor nostre? És que no s'entén.
6: Sí. Jo sóc seguidor vostre i crec que un dels més fidels, segur, perquè jo us segueixo des de l'època que estàveu a Catalunya Ràdio.
1: Home, aleshores sí. Sí.
2: I per què diu això, que veiem si algun dia s'anima a escoltar-nos? Que no ens escolta ja. No,
6: jo no us escolto. Us segueixo, que és molt diferent.
2: Ja comencem. Però això no s'entén, eh?
6: Ja veig que vostè ara mateix no em segueix a mi, eh?
2: No.
6: Miri, ara ho entendran de seguida, eh?
2: Sí, sí.
6: Jo, de RAC1, segueixo les retransmissions del Barça amb el Pou i el Versió RAC1.
1: Molt bé, moltes gràcies.
6: De res. Les retransmissions del Barça les segueixo posant la tele, canal de pagament, baixant el volum de la tele...
1: I posa la ràdio.
6: Però en el cas...
2: Molta gent ho fa, això.
6: Sí, però aquí està la cosa. Però en el cas del Versió ho faig al revés. Poso la tele, qualsevol programa de merda, i la ràdio. Però el que faig en aquest cas és baixar el volum de la ràdio.
4: Està bé. Molt bé. Molt encertat.
2: Així a nosaltres no ens escolta.
6: Sí, no, clar, no, ja és el que deia, no els escolto, però... Per això els he dit que a veure si un dia m'animo a escoltar-los. Perquè fins ara només us he seguit, però encara no us he escoltat mai.
2: Però per què ho fa això? És que no ho entenc.
6: Doncs per variar. Pensi que en la variació hi ha el gust. Amb el futbol ho faig d'una manera i amb vosaltres al revés, per variar.
2: Escolti, la ràdio és com si no la posés, perquè si...
1: No té cap sentit posar la tele i baixar la ràdio.
2: No la posa, realment no la posa. Si baixa la ràdio...
6: Discrepo, jo la ràdio sí que la poso. Jo l'engego i sintonitzo la vostra emissora cada vegada, eh? I acte seguit, abaixo el volum fins a zero. Però la llumeta vermella queda encesa i l'antena sempre ben alçada, ben trempada. I no perdo ni un programa, eh? Ho segueixo cada dia puntualment a les 3 de la tarda, perquè també segueixo els taloners, i ja no desconnecto l'emissora fins a les 8 del vespre.
1: Fixa't.
6: El temps afegit també...
1: Però no escolta, o sigui, no està seguint el...
6: No, el segueixo.
2: Però quina gràcia té això? És que si baixa el volum ja no és ràdio, saps què vull dir?
6: Com vol dir quina gràcia té? Què vol dir que no és ràdio?
4: Que no és ràdio.
6: Però això no és culpa meva. Jo l'únic que faig és abaixar el volum. Si vosaltres, a diferència de la tele, no oferiu res més que so, ja és problema vostre, no meu.
3: No, però és que això és la ràdio, és que és so.
2: Sí.
6: Per cert, com es diu? Com és que no us deixeu veure, els de la ràdio? Per què us amagueu d'aquesta manera? Que sou tímids, o sou molt lletjos, o teniu inseguretat, o què us passa? Perquè això que dieu sempre que la màgia de la ràdio és la imaginació... Perdonin, eh?
2: Això es diu.
6: Perdoni que ho digui aquí, però ho trobo una tonteria.
1: Ah, sí? Per què és una tonteria?
6: Home, ja posats no parleu, i que cadascú s'imagini el programa sencer, eh? més imaginació encara. Com menys facin, més imaginació. Mira, aquestes tonteries de la imaginació només la dieu vosaltres, amb els de la ràdio. Vosaltres us imagineu una obra de teatre on els actors parlin des de darrere les cortines amb l'escenari tot fosc per fomentar la imaginació del públic? Perquè s'imaginin com deuen ser els actors, el decorat i el vestuari. Home, no. Jo, sincerament, perdonin, eh? Ja aprofito que m'han donat veu, que és l'única que hi ha aquí, veu, so, que no ho feu per fomentar la imaginació, sinó que per estalviar-los els diners de les càmeres, els focus i el maquillatge. Per això ho feu. Perquè, de fet, a mesura que les càmeres han anat baixant de preu, bé que ara no pareu de penjar vídeos a les xarxes. Rates, home, que sou un rata.
1: Petja. Què és això?
3: Ah, l'hem penjat. Jo li volia preguntar si, tot, ja que ens seguia, si li truquen de les enquestes, aquest home diu que ens escolta
1: a
3: nosaltres.
1: A veure,
2: truca'l.
1: Torna a obrir línia. Ha penjat? Si no penges...
6: Rates que sou, que no teniu cap mena de d'allò.
1: Torna a penjar. Home, és que ens està insultant.
7: Però és que no li has deixat preguntar.
2: És que no s'havia adonat que l'havien penjat.
4: Que li vol fer una pregunta.
3: A veure, tornem a trucar-lo, per favor.
6: Dius, Maria, que diuen que què? Diguin... A més,
4: escolti,
6: això
4: que li volen fer una pregunta a vostè.
6: És igual, home, jo no vull parlar ja amb vostès, que només saben què parlar i no es veu res i és un desastre.
3: Aquest home és un maleducat. Disculpi, li vull fer una pregunta, si vostè m'ho permet.
6: D'acord,
3: faig una
6: pregunta.
3: Si li truquen de les enquestes d'audiències...
2: Sí, deixem-me.
3: I li pregunten què escolta vostè. Vostè dirà el versió RAC1 o no?
6: Jo dic que els segueixo, sí.
3: Dirà que segueix el versió RAC1,
6: sí, però l'acte seguit els he dit que no els escolto.
1: Bueno, és igual, va, penja, perquè amb aquest home no ens en sortirem. Bueno,
2: si pot ser positiva, sisplau, l'última, per acabar.
3: Vinga.
1: Però no les tria vostè, eh?
2: No, és que l'he deixat a la Marta que ho faci ella.
3: Aquesta més positiva no pot ser, i a més va dirigida a vostè, senyor
2: Buigas. Ah, perfecte, perfecte.
1: Ah, el senyor Buigas.
2: Per acabar bé, vinga, va, acabem bé.
1: Alegria.
3: Així acabem anant. Vinga, va, sí. Senyor Buigas, diu el següent missatge. Senyor Buigas, li comuniquem, atenció, que el darrer ple que hem fet al nostre ajuntament...
2: Ah, sí?
3: Hem acordat, jo flipo, fer-li un monument.
2: Ah, mira!
7: Què dius?
3: Signat Òscar Barrina, alcalde de Riudepals del Pedregà.
7: Ah!
2: Ostres!
3: Li volen fer un monument.
2: Ai, l'han trucat, aquest? Està en línia?
3: Sí,
2: home, fa il·lusió, tu. Ara una de bona i ara hora.
7: Ja era hora.
2: Passa la línia, sisplau. Ho tenim aquí, l'alcalde.
6: Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, senyor alcalde.
1: Ah, però és l'alcalde.
2: Sí, gràcies.
6: Bona tarda, Toni, bona tarda, senyor Buigas.
1: Hola, què tal?
2: Bona tarda, senyor alcalde.
6: Fa molta il·lusió estar aquí en directe.
2: A mi sí que fa il·lusió això, perquè ja portàvem unes trucades molt dolentes, i a vostè m'ha animat el dia, la veritat.
6: Me n'alegro.
2: Han fet un monument de mi, no?, del Frat.
1: De mi, això és d'un ego, és d'un ego que no se l'acaba, un monument de mi,
6: L'estem fent, l'estem fent.
2: Sí? L'heu fet de cara? Doncs em fa molta il·lusió, de veritat. Moltes gràcies, eh?
6: De res, de res. No s'ho creurà, però ha estat de les poques coses que s'ha acordat al darrer ple i que s'han votat per majoria absoluta.
2: Majoria absoluta, ja ho sentiu, eh?
3: Sí.
2: Quanta població sou?
6: 3.
2: 3.000? 3.000?
6: 3.
2: 3.000?
6: No, 3.
4: 3.
2: Sou 3, eh?
4: Oida.
2: Bueno, mira, multitud, tu, perquè un és soletat, dos companyia, tres multitud. Potser sou masses i tot, ja sou masses.
6: Bueno, masses... Fa poc érem quatre, però el Rosendo ens ha deixat.
7: Ai, quin greu.
6: No s'ha mort, no s'ha mort, tranquils. No s'ha empadronat el poble del costat.
1: Bueno, no m'estranya, perquè amb aquest ambient, si som tres, és la veritat.
6: Bueno, s'ha empadronat perquè no estava d'acord amb res del que fem aquí, i ell i les seves cabres s'han empadronat allà, a Riudepals de les Arenes.
2: Ah, val.
6: De fet, aquesta darrera votació sobre la seva estàtua, jo crec que ha estat la gota que ha fet...
1: Va portar polèmica.
6: Això el Rosendo no ho ha pogut suportar.
2: Ah, sí, no li agradava el Buigas. Sembla mentida, hi ha gent que a vegades no li faig gràcia, potser no està en el nivell.
1: Sí, mentida no, és el més...
2: És que és curiós, de cop i volta trobar-te en un que no li faig gràcia. I aquest, el Rosendo, aquest no li...
6: No, s'equivoca, el Rosendo és molt fan seu.
2: Ah, sí?
6: Sí, no es perd cap de les seves intervencions al versió, sobretot els divendres, amb la seva secció.
7: Està bé.
6: És sempre que surt amb les cabres a treure la mà. Ràdio ben carregada de piles.
1: Bueno, com a Josa del Cadí, el Raül.
6: Sí, amb el mòbil també, per si no hi ha cobertura.
1: A passejar les cabres, sí.
6: Sí. I sempre que torna sempre sentim el bé de les cabres.
1: Sí, bueno, com ells. Sí.
6: I el seu somriure. Els seus cacars.
2: Bé.
6: De fet, les cabres també deuen ser fans seves, perquè fan també aquella cara que sembla que riguin.
2: I els hi sembla bé, no?
6: Sí.
2: I, bueno, si no arriba a marxar del poble, serien 4 vots, doncs.
6: No. Ell hagués votat en contra.
7: Ai? Com?
2: Perquè no es fan.
6: Sí, justament per això.
2: Però es fan? No, no vol el monument?
6: A veure, pensi. És que em sembla que no... Sí. Pensi que el monument que li estem fent no és de marbre, com els convencionals.
2: No, ja, bueno, que és una cosa sintètica.
6: És de cartró pedra, eh?
2: Ah, cartró pedra, com els capgrossos. Això a Terrassa ho fan, fan un capgross... De...
7: És veritat.
6: Sí, però nosaltres fem més aviat com a València.
1: Bueno.
7: Com?
6: Sí, nosaltres cada any fem un monument al personatge més odiat per tot el poble. I l'últim dia de la Festa Major el cremem.
1: Això sí que està bé.
6: Al mig de la plaça de l'Ajuntament.
1: Escolti, això sí que està bé.
8: Trobo que és una tradició, ole, deixi'm felicitar-lo perquè ho trobo
1: molt. Miri, a mi també m'agrada. Jo també la instauraria aquí a Barcelona, al mig de la plaça Catalunya, el personatge més odiat de l'any, allà, pam, i llavors el crema.
8: No la coneixia, escolti.
6: Ah, no? Vostè, senyor Marcelí, no la coneixia?
8: No.
6: És estrany perquè això, pensi que en l'arxiu municipal tenim documents d'aquesta festa que la descriuen, que daten del segle IX.
1: Del segle IX?
8: Què diuen?
6: Oh, com ho senten? Sí, mi, això s'ha fet tota la vida.
8: Escolti, a mi m'agraden molt les tradicions, totes aquestes coses que fan, i no sé, a part de cremar l'estàtua del Boigues, fan alguna cosa
6: més? Sí, abans, el primer dia de la Festa Major, llancem pel campanar un ninot, que és la viva imatge del Boigues, de tal manera que quedi penjat pel coll durant tota la Festa Major. I així la gent ja pot anar practicant la tomacada.
8: Què és la tomacada?
6: Sí, consisteix a llançar-li tomàquets...
8: El ninot del Boigues.
6: Sí, i alguns, els nens, sobretot, que tenen més impuls i punteria, el comencen a escopir-li a la cara amb all i oli.
8: Però que és preciós.
6: Sí, molt, molt, és preciós.
8: Escopir amb all i oli, ho trobo extraordinari. Perquè ha de deixar una marca extraordinària.
6: Sí, pensi que el ninot...
8: Però quina tradició més catalana!
7: És preciós.
6: Molt, molt, ho s'ha fet tota la vida.
8: Ai, carai.
1: I la persona...
6: De fet, els del poble del costat, els del riu de Pals, ens tenen mania per això. Perquè ve tota la contrada a veure la nostra Festa Major. I m'emprenya perquè no n'heu parlat quasi mai.
1: No, però jo li volia preguntar, i això a la persona que se li fa l'homenatge, en aquest cas el senyor Boigues, als altres predecessors, els hi agrada?
6: Sí, i tant. Sí,
1: ens surten contents de la
8: homenatge,
1: festa.
8: És un homenatge.
6: I no els he acabat d'explicar, però l'últim dia, com li deia, cremem l'estàtua de cartró pedra i a mitja fogata li llancem el ninot del Boigues estomacat i escopit. I llavors, un cop ja s'ha consumit tot, quan ja només queden les cendres, tota la gent que fa la rotllana entra dintre a trepitjar les cendres com qui trepitja el vi.
7: Ai!
6: Per trepitjar-lo. I comencen a plou-hi i a insultar.
2: Ara, expetja.
8: Per una vegada que expliquen una tradició catalana preciosa...
7: I que no l'havies explicat tu, Marcelina.
8: Que fa goig de sentir que jo no la coneixia.
2: Però que li facin a vostè l'any que ve, No? Presentis voluntari.
8: A mi que m'escopinin el ioli, escolti'm.
3: Ho trobo agradable.
8: Ho trobo extraordinari.
2: Si li agraden tant les tradicions, vagi vostè.
3: Ha quedat tocat, eh? El senyor Boigues està tocadet,
2: No ha sigut el meu dia.
3: No, eh?
1: No, ja veig que no.
3: Està una mica enfonsadet.
1: Ara farem una trucada amb aquest poble, que l'any vinent facin l'estàtua.
8: Estiniré jo a escopilar-me a mi mateix.
1: Ah, doncs miri, seria interessant de veure. Fem una pausa i arriba Rocco Eisenhauser a veure no sé quines novetats sobre el món de la televisió.
7: Repetir los dientes.
0: Versió RAC 1.
9: Tornar a riure, tornar a sentir-te a gust, tornar a trobar-te amb tu mateixa. Tornar a sentir que hi ha gent que es preocupa per tu. Una de cada cinc persones se sent sola en aquest país. Des de la societat i les institucions, és important crear xarxes de suport. Tornar a formar-ne part, tornar a viure. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
10: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
11: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
12: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
13: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
14: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escopinyes, musclos, calamars...
15: Un moment. Si no hi ha l'espanyola,
16: no hi ha aperitiu.
17: És l'espanyola, una aceituna com a ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
16: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
18: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
19: El dissabte 13 de juny, vine a la Fira de la Gamba de Palamós.
20: Amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa.
19: I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més.
20: El 13 de juny, vine al port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba.
19: Més informació a visitpalamós.cat.
21: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
22: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
21: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
22: Que bé!
21: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
23: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Hi ha vacances i vacances, perquè les vacances amb B són l'upgrade de les vacances. Amb Baleària, tries viatjar a tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
25: Escolta, Jeroni, que tinc ioga. Te n'hi vas tu al súper del Corte Inglés? Porta oli, que tenen el bidó de 5 litres de Cosur Selección Verge Extra a 4,99 euros al litre. I aprofita-ho, que hi ha un 20% de descompte en cervesa, sucs, refrescos i aigües. Ho dic pels partits.
26: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
27: A la botiga web i app.
28: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
29: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
30: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
31: Medishore. Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
32: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
31: Amb gent pionera.
32: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
31: I que vol canviar el món.
33: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
34: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
35: Change the world, or the world will change you.
36: RAC 1 Podcast.
34: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
1: A veure, aquí ja ens acompanya el Rocco, però abans hem de parlar del RAC. Què ens
3: sí,
1: proposa el RAC?
3: Sí, vull explicar la història real d'una família de socis del RAC que va acabar dient allò de sort del RAC. Poseu-vos en situació. 6 del matí, el fill se'n va d'Erasmus, cotxe carregat a tope per anar a l'aeroport, i de sobte el cotxe es queda sense bateria. Imagineu-vos les nervis.
4: Cagada.
3: Trucada al RAC, arriben de seguida, el mecànic els canvia la bateria i arriben a temps a l'aeroport. Sort del RAC. Fer-se'n soci és tenir cobertura davant de qualsevol imprevist. Protecció a la carretera, en viatge i a la llar per a tota la família, perquè el RAC hi són per ajudar.
1: Bé, doncs tenim un altre programet nou, Toni, a Televisió Espanyola.
37: Ah, a on? Però a Televisió Espanyola o a 2CAT?
1: A la U.
37: A la U de Televisió Espanyola.
3: No paren, eh?
1: La cena de los idiotas, el títol.
37: Aquest no era un programa aquí,
1: del... Sona molt.
37: És un programa de la SER. Sí. No, és una secció de la cadena SER que presentava el que presentarà el que presentarà dels matins...
1: Aymar Bretos.
37: A l'Aymar Bretos feia una secció... a Hora 25, que es deia així.
0: D'on li han pispat.
37: La cena de los idiotes.
0: La cena de los idiotes.
2: De teatre, no? També?
0: Sí.
37: I, home, clar,
0: el sopar dels idiotes,
37: en català. I també és una pel·lícula.
0: L'utilitza tothom.
37: Però a nivell mediàtic, el més recent era això.
0: Doncs Gonzalo Miró serà el presentador del...
37: Però no presenta director al grano?
0: Bé.
4: Com que són socialistes, escolta'm, tot, tot. Entre ells es van donant feina i ells, escolta, PSOE, Televisió, Leire, Ábalos i Koldo.
0: Cada setmana s'envoltarà de gent, de coneguts, per
4: sí, clar, hi haurà aquesta, la Mercedes Milà, sempre el mateix. Tot és
0: superant,
4: la ceja, Zapatero, pobre Zapatero, que mal està passant.
0: I llavors parlarà d'un tema d'actualitat, un esdeveniment que hagi sorgit al llarg de la setmana... i petaran la xerrada.
5: No s'ha vist, aquest programa. Jo no l'he vist mai.
0: Jo no obro la boca.
5: Com una novetat.
0: Però ja això també tres no es va fer algú.
2: No,
0: i tu tampoc, eh?
37: No, però pots dir... No, perdona, jo. A veure si encara aquí...
0: Mira, JP un dia...
37: A veure si encara jo JP, no podré dir el que penso.
0: JP,
37: jo, com que no l'he vist el programa, no dic el què. No.
0: José Pablo un dia m'ha enviat un missatge, m'ha dit que de tant en tant escoltava el programa.
3: Bueno, doncs. Però escolta, tu parleu amb molta llibertat de TV3
37: clar,
3: i de programes que no us agraden. Per què no pots dir el que penses d'aquest projecte? Home,
0: doncs que no és necessari aquest programa.
3: Ara m'agrades, que diguis el que penses.
0: No és necessari. Prou. Ja està, és que es nota molt, tu, Toni. Es nota molt.
37: Bueno, almenys posa-li un presentador o presentadora diferent, no?
0: És que...
37: Perquè, clar, és el que et dic. Porta tota la tarda aquí el Gonzalo Miró fent presentant directo al grano, doncs busquen una altra cara.
5: Busca Buigues.
37: Que si no, les cares es recremen.
0: Es recremen, es recremen.
37: Ah, dius, una altra vegada aquest home. O una altra vegada aquesta dona. Dius, que no hi ha més... Això ho deia ma mare, que no hi ha més presentadors, no hi ha més gent, no hi ha més presentadors.
3: Per cert, que el podcast de l'Aimar Bretos, que deies tu de la SER, es diu La cena de los idiotes. Està accentuat? De los idiotes.
0: Mira, de l'Aimar Bretos hi ha una declaració. El programa no l'acaba de funcionar, eh?
37: Quin?
0: El de l'Aimar Bretos, eh? A la Sexta. Té un programa a la Sexta.
37: Ah, també.
4: No, és que no socialista, no sabia, tot és socialista.
0: Sí, va posar algun document.
4: La privada i la pública.
37: Però, Hora 25 i programa a la Sexta.
0: Sí. Gravat.
4: I Espanya està com Cuba, ja, eh?
3: Sí. Bueno, va. Sí. Escolti, per favor.
37: Digues.
3: Com pot dir això? Silenci. Com pot dir això, home?
0: No li va gaire bé el programa, és justet, audiència. Mm. Aquests canvis que acaben de fer la Sexta, no acaba, ja ho vaig dir l'altre dia, no estan preocupats perquè no acaba de... La U els està,
37: sí,
0: els està ventilant, els està pispant al públic.
37: Perquè és el mateix
0: públic,
37: target, no?
0: El mateix target. Va aparèixer Lolita, que no l'han entrevistat mai ningú.
37: Enlloc. Però Lolita, la pregunta és, a Lolita li queda alguna cosa per explicar?
0: Sí,
37: és
0: que serà bona.
37: Però si ja ho ha explicat. Ja va,
0: no, lo de la mare no, lo d'ella.
37: No, lo d'ella, que li té jurada a Cristóbal Montoro, si ho vam explicar en el programa. Mira si m'ho sé. Li té jurada a Cristóbal Montoro,
5: sí,
37: perquè li va fer una inspecció, es va haver de vendre una casa...
0: Doncs està molt ben assessorada pel seu gestor, igual que el teu, molt ben assessorat, perquè ningú... Perfecte, s'ha de pagar Hisenda, com tothom.
6: ¿Cómo estás con Hacienda ahora?
7: Estupendamente.
6: En paz, todos en paz.
7: Nos llevamos divinamente.
6: Está muy bien eso, ¿eh?
7: Bueno. Hacienda somos todos y hay que pagar impuestos.
0: Mírala.
7: Quizá a lo mejor estamos pagando más de lo que deberíamos.
0: Ay, calla,
7: porque
0: calla.
7: Pagamos muchas veces justos por pecadores.
5: Y tan.
7: Pero si queremos un país como el que quiero para mis nietos y dejarle un mundo mejor, hay que pagar impuestos.
5: Fixa't.
0: És que ho vaig veure i vaig pensar...
5: Va sortir a fer l'anunci i així li han rebaixat una mica.
0: Amb el que han dit.
5: Ha sortit a fer l'anunci i així li han rebaixat
37: una
5: mica la multa.
37: A vegades te'n rebaixen la multa, eh?
0: Sí. Mira, Bàrbara Rey, que va fer aquell anunci amb el marit, que en pau descansi, el domador de lleons.
37: Sí.
0: Van fer aquell de Hacienda Somos Todos.
37: Aquest el domador es veu que era una feira de mucho cuidado.
0: Sí, doncs Bàrbara Rey, que va fer aquell anunci ja dels 80, de Hacienda Somos...
8: Ángel Cristo, nuestro hijo y yo somos una familia feliz. Y hemos hecho la declaración del impuesto sobre la renta. Nuestra vida no es convencional, claro.
0: No.
8: Empezando por nuestra casa, que tiene ruedas.
0: Ay, sí.
8: Vamos de una ciudad a otra, claro, repartiendo alegría e ilusiones. Y gracias a ustedes que vienen a vernos, nuestro trabajo no marcha mal. Pero no se puede ser feliz engañando.
0: Ahora.
8: Por eso Ángel y yo siempre decimos la verdad.
5: Y tan...
8: También a Hacienda.
9: Declare en beneficio de todos. Impuesto sobre la renta.
37: Ahora, lo digo en dos, que ella... Vamos.
0: Pero ella va explicando...
37: Tío, fixa...
5: No va enganyar mai.
37: Diu, Ángel y yo siempre decimos la verdad. Bueno.
4: Llevaba unos cuernos, llevaba unos cuernos.
37: Era... Oh, sí, sí, sí. Ja t'ha tingut
4: un reno.
37: Aquests cèrvols, saps? Però d'aquests del Canadà.
5: Sí, sí. Era unes pales.
37: Unes pales d'aquelles que arribaven a 6 pisos.
0: Sí.
37: I l'altre, si fa no fa, també.
0: Doncs Bárbara Rey va explicar...
37: Sempre nos decimos la verdad.
0: Sempre.
37: No, no.
0: Doncs va, li van anar molt bé fer aquest anunci perquè ella va explicar en privat que durant 5 anys... no va tenir cap inspecció d'Hisenda.
5: Fixa't.
3: Veus?
37: Sí, sí. Bueno, pues mira,
0: vam mirar cap a l'altre costat.
37: Jo repeteixo, del tema Hisenda, escolta, si vols passar un altre tema...
0: Sí, que no Roberto Carlos, el vaig veure ahir...
37: Roberto Carlos, que el cantant.
0: No, el jugador de futbol.
37: Ah,
0: perquè el cantant està viu?
37: Bueno, ai, una pregunta. El cantant Roberto Carlos és viu o és mort?
0: Bona pregunta.
37: Espera, que tenim aquí un... Espera, que no...
2: Viu o mort?
3: Què diríeu, Toni?
37: Jo dic que és viu.
3: Rocco.
5: Viu. Viu, viu.
3: Senyor Marcelí, viu.
5: Viu.
0: Jo dic que està mort, per
37: a mi no em consta que estigui mort.
5: Viu,
37: mort,
5: viu.
37: Mort,
5: és mort. Viu, és viu.
3: El cantant Roberto Carlos...
37: Bueno, ho dius, escolta, com si diguéssim aquí...
3: És... Jo ho faig així...
37: El 50 por 15.
3: Clar, amb emoció.
37: Sí, fas bé, fas ràdio.
3: És... Viu.
37: Viu.
5: Molt bé, bravo.
3: 85 anys. Quants? 85.
37: No, 85.
3: 85.
0: 85. Té la seva edat,
37: eh? Bueno,
0: i Roberto Carlos...
5: Calla. Calleu. Debí sufrir
37: porque mis ojos... Li passava alguna cosa a la cama, no?
5: Era coix.
0: Era coix?
5: No, no li passava. Me sembla que duia una cama de fusta.
0: De fusta.
37: Bueno, això és el que deia... A veure, això la és la, el que deia la llegenda, que tenia una cama, de fusta.
0: Ara ens ho mirarà la Cailà, però
5: tota
0: no...
5: La cama,
0: ara
5: posar,
37: a intel·ligència artificial posarà que tenia una cama de fusta. No
3: pierna amputada, punt.
37: No, home, no, no posis, home. No posis
3: sí,
37: res. No m'interessa, no vull saber-ho.
3: Vaig a buscar.
37: No, no, no busquis, home,
3: sí.
37: Per favor.
0: Bueno, més de buscar.
3: Una intel·ligència artificial
37: no, no,
3: que és
37: no,
3: cert.
37: No, no, m'interessa.
3: Li van amputar.
37: Hòstia, que no vull saber-ho. No, no m'interessa.
3: Una part de la cama dreta per sota del genoll.
37: No m'interessa. No m'interessa.
0: Però degut a què?
10: Basta! He dit això, basta!
3: El va atropellar una locomotora de vapor.
0: Hòstia.
37: De vapor?
5: Doncs tu, eh?
37: Això pesa molt.
3: Posa a la seva ciutat natal. Sí. A Cachoeiro de Itapemirín.
11: Té 85 anys o 185.
3: Era petit, pobre, pobre nen, eh?
37: De vapor.
3: I van haver d'amputar i... Porta la pròtesi. Yo quiero tener un millón de amigos
0: y así más fuerte poder cantar. Bé, no és aquest Roberto Carlos que parlem, perquè el Broncano va tenir el futbolista.
37: Està guapo, això, eh?
0: Li va preguntar...
3: Aquest té 53 anys.
0: Ja veus, mira, 53. Li van preguntar, a banda de moltes coses, no va donar grans...
11: Aquest també tenia una pota, però de ferro, eh? Quan xutava...
37: Em pensava que parlava de la tercera.
0: Doncs va explicar, li va preguntar per les preguntes de sempre, pels
11: sempre,
0: diners.
11: Diner és eso, no?
37: Deies, ha fet un moment, que no va donar massa, no?
0: Mm.
37: Bueno, és que, clar, què vols?
0: Jo, de jugadors de futbol, els que millor són en programes de televisió, els que ho entreguen, s'entreguen, és el Gerard, el Piqué.
4: Sí, jo sempre.
0: S'entrega.
37: Però és que el Gerard Piqué té massa grisa al cap.
0: I els...
37: Roberto Carlos, què té? Caipirinyes al cap.
0: Caipirinyes.
37: Sí, és que li surt el cervell, se li surt, sí. Li va d'una banda a l'altra de les caipirinyes que s'ha fotut.
0: I després els germans aquells de l'Atlético de Bilbao, aquells dos, com es diuen?
37: Els Williams.
0: Els Williams.
37: Aquests també
0: estan saben molt bé com funciona, perquè li van preguntar pels diners, sí. I mira quina manera de sortir-se.
37: A veure.
12: No sé cuánto tengo.
0: Ho sap.
13: Dime más o menos cuánto puedes tener
12: ni
13: ahora.
12: Ni idea. Yo lo controlo mi vida.
13: Nunca lo has mirado. Tuviste contratos muy buenos, ¿eh?
12: Sí, pero lo perdí todo.
13: Es que ya no sé cuándo habla en serio y cuándo no. Es que es muy,
12: eso lo bueno.
13: Es muy zorro este.
12: Claro.
13: Ya, es amable, pero es zorrete.
37: Qué listo, sí.
13: Mira qué sonrisilla tiene. Mira, mira, mira. Dime un dato, más o menos, entre tanto y tanto.
12: No sé, de verdad no lo sé.
13: Pero bueno, pero bien, estás tranquilo a nivel financiero.
12: Sí,
13: estás...
12: vivo bien. Y aquí...
13: ¿Tienes una casa aquí?
12: Sí,
13: en Madrid también,
12: sí, al lado,
13: ¿no?,
12: del aeropuerto, sí.
13: Vale.
12: Y pago por mes.
13: ¿De alquiler?
12: Hice... Fui al banco a pedir dinero, ¿cómo se llama eso?
13: ¿Una hipoteca?
12: Una hipoteca.
13: ¿Cómo estará la cosa con la vivienda en Madrid? Grande, una hipoteca cuantiosa, claro.
12: Sí, pero es... Aquí en España se puede hacer de 30 y 50 años, ¿no?
13: Sí, sí. Bueno, 30 y pico.
12: Yo fui de 50.
0: 50 años ya se puede hacer, tío.
12: Porque yo no puedo gastar mucho al mes.
13: ¿Relaciones sexuales en los últimos 30
12: mañana,
13: días?
12: Mañana, tarde y noche.
0: Bocadors del camp, eh? Bocadors del camp. Matí, tarda...
37: No em crec que hagi demanat... El van estafar, allò que ha passat alguns futbolistes, que els van estafar i que s'ha quedat... Però aquest va guanyar una calada, que no te l'acabes, eh?
0: Doncs, sí,
3: a veure, segons una notícia que llegeixo aquí de l'any passat, tenia aleshores una fortuna l'any 2025 de 160 milions.
0: I demana una hipoteca.
3: És estrany.
1: Ah, li ha pres
3: el que
1: passa
3: és que s'havia separat de la dona i deien que estava en joc aquesta gran fortuna. Aquesta dona que era la mare de dos dels seus 11 fills.
1: Home, que sembleu un banana.
3: Té 11 fills.
1: Com?
3: Què?
0: 11? Clar, ara entenc matí, tarda, nit.
3: 11 fills.
11: Ah, és un equip de futbol?
3: Espera, vaig verificar-ho.
0: Amb quantes dones?
1: Moment, espera, que l'Àlex ha trobat un document on apunto a pelota que va parlar de la dona, de l'exdona i dels fills.
14: ¿Cuántas hijas tienes? ¿Dos hijas?
15: Ahora vivo con Manuela. Manuela es mi hija. Y tengo varios por ahí. Tengo en Brasil 7.
14: Sí,
15: no, tengo una en México, tengo una en Hungría, que ahora vive en Alicante.
1: Hungría.
14: ¿Les ves? ¿Las ves?
15: Solo fin de año.
14: ¿Os juntáis? ¿Las juntas a...?
15: A los hijos, sí.
14: Sí,
1: O sigui, perdona, o sigui, té 11 fills, però de mares diferents.
3: I 7 dones diferents.
0: 7 dones
1: diferents?
0: Quantes?
3: 7 dones diferents.
1: Clar, si has d'anar passant...
3: Ole, Roberto Carlos.
0: Ara entenc per què ha demanat una hipoteca.
16: Això te demostra que les aparences enganyen, perquè tiene voz de castrati i mira.
1: Sí, sí. La pixi-dixi.
0: Aprenem cada dia, aprenem coses noves.
1: 7 dones, 11 fills.
3: 7
0: dones. No, aquest no
1: para. Però si s'ha separat de totes... Clar, tot això és de...
0: Fins, has d'anar pagant.
1: Home, i tant.
0: Doncs ara entenc per què demana una hipoteca.
3: Però
0: 50
3: escolta,
0: anys,
3: que té 52 anys, vull dir, aquest home...
5: No ha perdut el temps, ja ho pots dir.
3: Com ha passat, eh? Però com veieu?
0: Escolta'm, hi ha un tema que vull tractar amb la Cailà, perquè la Cailà ha tingut molts fills.
3: Home, molts.
1: Com Roberto Carlos.
3: Jo tres. Molt poquets.
0: Perquè hi ha una cosa que em va cridar l'atenció del programa del Marc Giró del dimarts, que va estar Candela Peña,
3: sí,
0: que va explicar que per cada fill, és a dir, quan va parir, creix el número del peu un número més.
3: ¿Qué?
17: ¿Qué ha pasado con toda esa colección de zapatos que tú tienes, que tenías buenísimos?
18: Marc, ¿tú sabes que cuando tú pares un chiquillo, una chiquilla, o lo que te salga por allí...
17: Sí.
18: Bueno, quiero decir que cada uno que...
17: Pues, no, que luego la vida...
18: No pongamos etiquetas a lo que sale de ningún
17: sí,
18: sitio.
17: Sí, claro, porque luego...
18: Cuando tú pares, punto.
17: Claro,
18: pues cuando
17: bien.
18: Tú pares, el pie... desconocía yo este dato, te crece un número.
17: ¿Cómo?
18: O sea, toda la colección que yo tenía, que familia sabe que yo tenía, no poder...
17: Pero de buenísimos zapatos.
18: Todo eso, pues yo qué sé, para...
17: O el museo.
18: Para una nieta, para una nuera, para... Si el niño es hetero, es que no sé.
17: Si el niño, claro, te sale drag.
18: Si me sale drag, tiene que ser un poquito con zapatito de geisha.
3: Escolta, a mi no m'ha passat, però llegeixo que fins al 70% de les dones experimenta un augment en la talla del peu.
11: Ai. Però bueno, les dones de l'Opus deuen tenir uns peus... Sabates de pallasso.
5: Jo.
3: Entre mig número i un número més. A mi no m'ha passat, eh?
1: No.
3: No. Jo sempre he tingut un 38.
1: No, ens hem quedat...
3: Tremendo, bueno,
1: Bé, sorpresos.
0: Tenim
3: durant l'embaràs es veu que sí, que creixen.
0: Bé, tinc més coses.
1: Què diu? Bueno, un moment, que té més coses.
0: Tinc més coses.
16: Calleu.
0: Tinc un programa de The Kiss, que avui estic fent neteja.
1: Sí.
0: De
1: no, coses
11: que estàs vaciant la bodega.
3: De restes.
1: Bueno, sí, però perdona, tenies coses molt bones que no havies posat.
0: Tipo? Això. Sí, però és que m'has de donar més minuts, que no em dóna suficient. Hi ha un programa de Kiss que el vaig seguint els dissabtes a la...
1: The Kiss, què és?
16: The Kiss FM.
0: Discovery Kiss, que és aquest canal que es diu The Kiss. Que és del pertany del grup de Kiss.
1: No l'he vist mai.
0: Que es diu Mi Extraña Adicción.
1: Ui.
4: Fuadete, tengo tanta...
3: Ai. Quina por que fas.
1: Ai.
0: Què diries? Quina adicció té? La noia.
1: Ai, no ho sé.
0: No, el Buigas ja s'està preparat.
1: Olorar els peus.
0: Va d'olorar.
1: Pues olorar les xaixelles. Olorar... no sé.
0: Espera.
3: Puls.
4: Lo de las uñas, el esmalte.
19: Tengo unos calzoncillos de mi padre. ¿De tu padre? Y los vuelo. Pues... estos están recién usados. Y cuando digo recién, es justo después de que se los quite. Primero me gusta tocarlos. Me resulta muy reconfortante. Luego lo huelo con fuerza. Y siento una descarga de energía, de relajación y calma.
3: Però, per favor,
0: què t'ha semblat?
3: Però què és això?
5: La gent s'ha trastocat.
11: Jo em trobo malament.
3: Totalment.
11: Jo em vaig a dormir.
0: A veure, Toni, que ets molt callat. Què opines d'això?
37: És que jo no puc tenir opinió.
16: Tu també ho fas amb el calçotet.
37: Hi ha coses que ja no...
3: Home, però tu et sembla normal que una dona agafi un calçotet del seu pare acabat de posar i l'olori amb força? O sigui, tu sembla normal.
0: Perdona, a la Nòria fa molts anys va venir un senyor...
3: Fàstic, per favor.
0: Va explicar un senyor el que feia en els hotels de Madrid.
16: I què feia, què feia?
0: I és que, conxorxada amb la governanta dels pisos, anava a les habitacions que tot just acabaven de marxar els clients i amb una lupa mirava els llençols dels llits i agafava tots els pèls que quedaven als llençols i els posava en una capsa i se'ls guardava perquè feia col·lecció.
37: Oh. A veure, què li posa d'això?
16: Hombre...
37: És que clar...
16: Cada pèl és una
3: pel·lícula...
37: Què li posa de trobar pèls amb un llençol?
16: Cada pèl és d'una persona. Tu podes imaginar...
37: Però pot ser d'un tio, també, eh?
16: No, que se nota.
0: Tu no tens cap addicció així destacable, no? Tu ets una persona normaleta, podríem dir.
3: Home, normaleta no és, eh? No, és veritat.
0: Home, t'ha sortit a l'ànima, això, eh? T'ha sortit a l'ànima, eh?
3: Mai no definiria el Toni com una persona normaleta.
37: No?
3: Ara, no. No és una persona normaleta.
37: Però què trobes així?
3: Home, tens moltes peculiaritats.
0: Estic parlant d'addiccions, eh?
3: No, jo no parlo d'addiccions. Dic com a persona... Ell no és una persona normaleta.
0: No. Però què defineix tu com a normaleta, la gent?
3: No, normaleta és una persona...
0: Qui és normaleta de nosaltres?
3: És que jo, crec que aquí no hi ha ningú que sigui normaleta.
16: Jo soy normalíssim.
3: Aquí no hi ha ningú que sigui
0: normaleta. T'ha salvat, Toni, perquè si no...
5: Home, a veure...
3: Una persona normaleta és una persona que compleix tots els estàndards. Que és,
5: Quins estàndards?
11: Sí, ja saps el que dirà. A vegades ja dirà això, a vegades allò altre.
5: Sí, sí.
0: No? T'has quedat a quadres, Toni?
37: No, és que clar,
0: t'has quedat a quadres.
37: Però si em faràs...
3: Ja et faré després
0: una normalet.
5: Normalet no ho és.
0: És el
5: no.
0: que dirà.
5: Perquè cada Nadal es dedica a robar molsa pels puestos.
16: Els boscos.
37: Tot.
0: Bé, acabem ja perquè el Toni Rovira va portar un convidat.
16: Arriba!
37: És que ara feia dies que no sabíem res del Toni
0: Rovira. No, perquè vaig veient els programes, però tant en tant em crida l'atenció el convidat que va portar l'altre dia, que aquest sigui, per exemple, normal del tot no és. Ja el van portar en el seu moment, vas portar un document perquè es casava amb un arbre de la plaça Catalunya.
37: Ah, home, perdona.
5: Però si ja l'han tingut aquí el programa.
37: Varen fer una connexió en directe... Que

0: Richard Torres. En su gira por Europa, viene a presentar a su padrino, Tony Rovira, los hermosos hijos de su unión hace 4 años con el árbol Cataluña. Hoy, en el plató, celebraremos una exaltación de amor a la naturaleza. Recibimos con gran cariño a nuestro querido Richard Torres.
1: Bé, a veure, perdona un moment. O sigui, aquí, aquest, el Richard Torres, l'acabo d'enganxar amb una trola, però trola trolera. Pues que és, no. Home, perquè va fer de padrí de l'arbre el Marc Bal, el va fer de padrí.
2: Sí.
1: I ara resulta que fa de padrí el
3: Toni Rovira.
1: El Toni Rovira.
3: És un estafador.
1: Home,
3: és un estafador.
1: El dilluns ja li diré al Marc Bala que el truqui i el repassi.
3: El repassi.
4: Retratado.
1: Va fer anar allà, home, amb la mòbil.
4: Home.
1: Allà, venga, venga.
2: Bueno, l'hem perquè... tractat sempre de fàbula.
1: Sempre. I ara va i se'n va amb el Toni Rovira a fer de padrí dels nanets de dos fulloles.
2: Fuera.
1: A veure, que ho explica, home.
5: Vienes a presentarme a esos hijos del árbol Cataluña.
6: Los hijos que he parido de mi matrimonio con el árbol. Yo creo que los hemos parido juntos, ¿no? Porque de alguna manera...
5: Pero se parecen mucho a la madre.
6: Está, bueno, claro. Yo creo que los árboles son tan poderosos que los hijos que yo he traído al mundo son árboles, ¿no? Entonces estos arbolitos que te estoy trayendo son los árboles que he procreado con mi compañero, el árbol Cataluña, con el que me casé el día lunes en la Plaza Cataluña y que tú fuiste padrino, además.
1: Pero ¿cómo puede ser? ¡Si van al Marbala!
3: Bé, ja està, ja l'hem repetit. Ja està.
1: Un altre dels que va pel barri que tampoc hi toca, eh? Aquest deu ser dels que va pel meu barri que també dius, otro.
3: Escolta, per canviar de decorats, vols una mica de música de fons? Madonna va actuar ahir.
1: No vull més decorats ni vull més coses.
2: No vols
1: no, perquè el que sí que vull, mira, veus això? Ara parlem de l'àlbum de cromos de Panini del Mundial.
3: Jo feia col·leccions quan aquells iogurts famosos que ja no existeixen de la marca Yoplait treien els cromos de la selecció de Naranjito de l'any 82.
1: Doncs mira,
3: jo feia col·lecció.
1: Jo feia col·lecció de cromos dels Pastelitos Tigretón Boni.
2: Ah, també n'hi havia,
1: és veritat. Que venien amb cromos, jo em comprava aquests.
3: Que bons.
1: És més, a casa el meu pare me'l comprava i em quedava el cromo i el producte allà pensàvem.
3: Què dius?
1: Que no m'agradava.
7: Normal no ets, si estàs...

0: RAC 1. 4 anys després, ha arribat el moment.
1: Let's play football.
2: La rematada, Messi! Gol!
0: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
3: Compte França centrada, gol!
0: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
4: És dins l'àrea, Havertz, el xut, gol, gol, gol!
0: I RAC 1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC 1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
5: Final! Història de la Copa del Món!
0: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC 1. Tots som un milió. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
6: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
7: Són les 7 de la tarda, 6 minuts. Tal com us dèiem, avui dedicarem el temps a parlar, entre d'altres coses, bàsicament tot el temps de Cromos, però concretament d'aquest aquest nou àlbum, que és l'àlbum de Cromos, del Mundial.
8: Efectivament, molt bona tarda.
7: Bona tarda.
8: I avui ja aviso, i aquest cop va de veritat, eh? Avui el temps afegit és de col·leccionista.
7: Sí. Clar, perquè és de Cromos.
8: Efectivament,
7: no?
8: Però aquest, sobretot, l'hem d'arxivar. Com sempre, ja saps, Toni, que m'agrada molt i ens sentim molt ben acompanyats divendres. Avui en públic que ve de Sant Sadurní, la noia. Gaudiment, també per la gent que ve de Sant Cugat, de Vilassar de Dalt i de Sabadell. Els de Reus han fotut el canvi, eh?
7: Bueno, sí. Perquè la gent, escolta, van passant les hores i la gent va marxant perquè ha de tornar a casa, que després has de trobar-te a l'autopista, saps?
8: Doncs ara ens escoltaran a través de,
7: clar,
8: de les zones,
7: de la
8: per l'autopista, anant cap a Reus, cap al Baix Camp, perquè avui, insisteixo, val molt la pena que aquest programa, si no l'heu escoltat, us el recupereu al podcast, perquè la història va de col·leccionisme, la història anirà de Cromos. Tenim aquí amb nosaltres una persona molt important, acompanyada de dos llegendes. D'entrada, la pregunta, amb els Cromos, de quin equip sou? Sou dels que us agrada acabar les col·leccions, és a dir, s'ha d'acabar sí o sí, o en canvi sou, i m'incloc, els que ho deixeu a mitges, no per voluntat pròpia, sinó perquè a vegades surten tan repetits que ho acabes engegant tota dida, eh? Efectivament. I aquesta pregunta la respondrà la triple P. Porta, Frederic, com estàs, el nostre historiador? Que ha vingut, i li trobo parecidos razonables, amb una fotografia barra cromo de Kubala.
7: Sí, senyor. Un supercromo, eh? Però, supercromo. Escolta, però eren d'aquest tamany?
9: Aquest sí, ja explicaríem la història, Toni.
7: És
9: molt maca.
7: Sí, sí, és que és un... Bueno, fa un gran goig veure aquest cromo, però clar, és un cromo d'unes dimensions...
8: Sí, és un dinacinc, aproximadament.
7: Sí, exacte, dinacinc. Més o menys, sí.
8: Ens porta Frederic Pérez Àngel, com estàs? Del Mundo Deportivo.
10: Molt bona tarda, bona tarda. Moltes ganes de xerrar de cromos avui.
8: Sí, encara no l'ha acabat, l'Àngel no acaba ni una, com jo. No hi ha manera d'acabar-les. I també ens acompanya Panini Juan Pedro Martínez. Que, amb el teu permís, Juan Pedro, que és director editorial de futbol a Panini, benvingut. Et direm senyor Panini, perquè em fa molta il·lusió.
11: Molt bé, molt bé.
8: Ostres, quina alegria tenir-te aquí, perquè que sàpigues que els quioscs treuen fum. Avui he parlat amb un d'ells, preguntàvem per un tal Andreu, que el coneixes molt bé,
11: sí,
8: no?
11: Sí, és el responsable de distribució de Panini i el que està intentant arreglar tot aquest problema que tenim.
8: Doncs deien que li tocarem el costó perquè no en tenim. Avui n'hem trobat, almenys n'hem trobat, sí. Tot i que aquí al costat de la ràdio no. Bé, d'entrada començo per tu, perquè crec que també col·lecciones, eh?
11: Sí.
8: Tu ets d'acabar les col·leccions o alguna l'has deixat per acabar?
11: No, jo sempre he sigut d'acabar les col·leccions. Jo particularment vaig néixer al costat del Mercat de Sant Antoni, soc del Poble Sec, ja cada diumenge era un ritual anar a fer les col·leccions, a comprar, a canviar cromos, i sí, era molt polit i les acabava totes. Fins i tot tinc alguns cromos que a dia d'avui valen molt, que en aquell moment els aconseguies, però sí, les acabava totes.
8: De fet, Toni, saps que ens ha confessat fora de...
12: Digue-li.
7: Ai, però es pot explicar?
8: Sí, jo crec que sí. Tots anem bojos perquè ens toqui, entre altres, la Minya Mal. Ell, quants en tens de la Minya Mal, ja?
11: Bueno, jo m'estic fent la col·le del Mundial, però sí, em porto... No les compro, òbviament. Em porto unes caixetes allà de Panini. He obert 3 caixetes perquè vaig començar amb 2, però com no teníem ni pels empleats, perquè tant com arribava es distribuïa, però ara tinc una tercera... I m'han sortit 3 Lamine Yamals i cap Messi. Sí, sí.
7: Oh, 3 Lamine Yamals.
11: Sí.
8: Ostres, i Camp Messi, que pot ser l'últim Mundial, i això pot valdre molts diners.
11: Sí, clar. Bueno, ja es deia l'anterior Mundial, que seria l'últim de Messi, de Cristiano, però aquest sí que sembla que ho serà de veritat. I, òbviament, jo diria que els tres cromos més cotitzats són Messi, Cristiano i Lamine.
8: Doncs ara ho abordarem. El Juan Pedro, com no podia ser d'una altra manera, és d'acabar les col·leccions. Àngel?
10: Jo, quan era petit, sí que era d'acabar-les. Era d'acabar-les. Era de, com deia el Juan Pedro, d'anar al mercat de Sant Antoni amb el meu avi. I me'n recordo que hi havia els típics àlbums de, com de fotos,
9: sí,
10: plastificats.
9: Home, sí.
10: Llavors hi havia el número de... En plan, anaves passant, era com una recreació de l'àlbum real, i tu anaves passant, llavors hi havia una bosseta amb, doncs, igual, el número 15 del Barça, hi havia 15 cromos. Llavors agafaves un, i si, o el canviaves, digues.
11: No, que això continua igual, eh?
10: Pues jo ho recordo quan fot 20 o 30 anys.
9: Doncs, mira, jo que en tinc molts més que tu, també recordo el mateix. Un catàleg on hi havia, sí, amb números dels diferents cromos, i aleshores negociaves els que, per acabar la col·lecció, doncs per...
10: I si no comprava, i si no pagaves.
9: I si no pagaves.
10: Acabaves pagant. I ara, això era quan era petit. I ara, amb els meus fills, som de no acabar-los, perquè jo ja no els començaria ara, ja estic una mica passat i ja no em fa tanta d'això, però ells els volen començar. El problema és que, com avui en dia els hi passa tot als nens...
9: Els cansen
10: superràpid de tot.
9: Ja.
10: És fugaç. Ja us comences amb molta il·lusió, i a la que han obert quatre sobres és, papi...
9: Canviem.
8: Llavors, professor Frederic.
9: Jo
1: sí o sí. El que passa és que bé, jo sóc molt més vell i llavors era traumatitzant.
10: Amb B o amb B baixa? Amb les dues.
1: Baixa,
8: amb les dues.
1: Amb B baixa. M'has fet dubtar i tot. Amb B baixa. I com sóc de Tarragona, allà era una cosa traumatitzant, perquè en la col·lecció de cromos que feia, dos de l'Atleti de Bilbao, Zorriqueta i Larrauri, no sortien.
10: Ostres.
1: Mai. I 60 anys encara els tinc marcats aquí.
9: Sí, perquè, hòstia, en recordar-se d'aquests dos noms...
1: Era la...
9: Zorriqueta i...
1: Larrauri. Al mig del camp de l'Atleti de Bilbao no sortien.
8: Que has dit que eren jugadors, sí.
11: Zorriqueta i ni a la tercera se m'ha quedat.
8: Bé, doncs, a banda d'això, que ara la Marta de seguida ens dirà a vosaltres de què sou, si d'acabar o de deixar-les a mitges, a Twitter us preguntem també que ens deixeu comentaris, per exemple, quan heu arribat a pagar per un cromo, quines bogeries heu fet per tenir les col·leccions acabades, o si us heu arribat a barallar per aconseguir cromos. Però d'entrada, Marta, la gent que és més d'acabar les col·leccions o de deixar-les a mitges?
12: La gent és més de deixar-les a mitges. Un 67% dels més de 500 oients que han participat en l'enquesta confessen que no les acaben, mentre que un 33% diuen que són d'acabar les col·leccions.
13: Hola, soc Julio Salina. Mira, que vaig a...
9: Tu ets un gran col·leccionista, sí.
13: No només
9: de xapes d'acabes, sinó que ens explicaven de samarretes.
13: De samarreta, de cromos. Però ha de ser usada. De partit usada de jugador. Sí. Si hi ha una comprada a la tenda d'aquí a la cantonada, no té cap valor.
9: Però que ets un gran col·leccionista de moltes coses.
10: Però les samarretes són el teu germà, Julio, el Patxi.
13: El Patxi. Però jo les aconsegueixo per a ell.
10: Sí, correcte.
13: Lògicament. I anem a la fira de cromos, junts, eh?
9: Sí, sí.
13: Perquè, fixa't, vam anar a la Iberian Card Show, que se va fer aquí a Barcelona, a la fira, vam anar amb el meu germà Patxi, que no, era un tema que no lo havien tocat gaire, i vam gravar un vídeo i lo vam penjar. Mira.
14: És un mundo que desconocíamos completamente, el mundo del coleccionismo de los cromos. Cromos, pues, firmados, la gente viene... Messi, que valía 1,5 millones.
15: Sí,
14: está. Hay un montón de cromos. Mira todos. Mira,
13: abrimos, y vaya allá, y bueno, me torna loco. Y te vas a decir, a mí, si me falta un cromo o una chapa de cava o una camiseta, yo me voy al mercat de San Antonio.
9: Sí, es lo que comentaba, al mercat de San Antonio.
13: Busco al coleccionista de turno, de confianza, que esté allí un álbum con todos los cromos, y le digo, mira, me falta el 34, el cromo de Abelardo, y mira, regateyem, por 12 euros te lo pago y ya tiene la colección acabada. Porque si no, claro, si eres comenzar a comprar sobre y caixa y caixa, no te surt a compte, perquè tens la casa plena de repes. M'entendo o no? Sí. Hay que anar allí. No.
8: I el Julito ha anat a llocs inhòspits per trobar lo coses que col·lecciona.
13: He anat a Johannesburgo. Va anar a Johannesburgo a buscar un cromo de la selecció russa.
11: I Julio va venir al Iberian Car Show
13: i va estar.
11: A l'estand de Panini.
13: Home.
11: Van fer 100 cartes seves, que ells les signava, i va ser una bogeria.
13: Una bogeria.
8: Què diu?
11: Increïble, de gent fent una cua, i van fer 100 i haguessin fet 1,000. I s'haguessin col·locat totes.
13: Què t'he pensat? Que m'he cotitzat, eh? Ara, com el meu pèl, com
10: pagant,
13: el meu pèl.
10: Eren pagant, aquelles.
11: Cada car costava 20 euros.
10: Firmada pel Salinas?
11: Sí, no, tu arribaves, la compraves, van dir l'hora que venia el Julio Salinas, i llavors la gent feia cua, i el Julio Salinas signava la car i es feia la foto. I va ser increïble.
13: Una bolleria.
8: Ara que parlem de cotitzacions.
12: I ell va guanyar diners d'això?
11: Pues no ho sé. No,
13: no,
11: sé,
13: digui, no,
11: sé,
13: no ho digui, no que després Hisenda...
8: Ara que parlem de cotitzacions, la polèmica està servida, ho hem comentat a l'inici, gent del públic fins i tot que ho preguntava, jo he trobat cromos avui després de dues setmanes, també el Xavier Mundó que ho comentava. Què ha passat amb la col·lecció del Mundial que no hi ha sobres als quioscs?
11: Bueno, el que ha passat és una explosió brutal que ha superat, doblat totes les expectatives. O sigui, la col·lecció del darrer Mundial, que va ser la de Qatar, diguem-ne Panini Espanya, que Panini és Espanya i Portugal, ja es va batre el rècord d'una col·lecció del Mundial. Uh-huh. Llavors Panini va fer unes previsions per aquest Mundial una miqueta a l'alça. I el que us puc dir és que ara mateix les peticions doblen les previsions de Panini. Ostres. Llavors, clar, aconseguir imprimir tot aquesta demanda tan brutal costa temps. I és el que està intentant regular Panini per poder... I això què passa? Que s'esgota de seguida el producte i Panini té d'anar reposant, però ja et dic, és que l'èxit ha generat aquest problema.
15: De quants milions de sobres estem parlant? Tens la dada?
11: De quants milions de sobres? En quin sentit?
15: No, el Mundial de Rússia, per exemple, eren uns 8-10 milions de sobres diaris.
11: Bueno, com...
15: O bueno, no sé si diaris o...
11: No, el Mundial de Rússia no es va vendre 8 milions diaris. O sigui, el Mundial més vengut fins a dia d'avui era el de Qatar.
15: El de Qatar.
11: A Panini no ens deixen dir xifres concretes, però van ser unes quantes desenes, diguem-ne. I ara, ja et dic, doble, de moment, comparant els mateixos dies, doble. O sigui, que jo crec que Panini pot vendre una quantitat que la millor supera les desenes, no ho sé. No puc parlar...
8: I el Mundial que ve, el del 2030, el que ve, vull dir, després del 2026, que serà Espanya, Portugal i Marroc, Panini podrà continuar?
11: Sí, absolutament sí. Panini té els drets d'aquest Mundial i del següent. El que ja no té seria el del 2034.
8: I no es pot aconseguir, eh? Ja no es tindrà.
11: Bueno, això és un tema delicat, però sapigueu que hi ha una altra empresa que s'ha fet publicitat, que s'ha fet amb els drets per a aquesta competició, que és l'empresa, diguem-ne, rival de Panini. I... Què passa? I és una opinió molt particular, eh? Això no és nom de Panini, ho dic jo, que a mi em sembla que ha estat molt malament que ara es fes aquest anunci. El senyor president de FIFA amb el senyor responsable d'aquesta empresa, quan Panini és l'actual client i encara ho és per 4 anys més.
8: És molt lleig.
11: Ha generat una confusió sí. Molt lletja. Això potser el moment. O sigui, de moment, els col·leccionistes del Mundial, que sé que són molt Panini, que estiguin tranquils, que aquest Mundial, el següent, és de Panini. O sigui, queden 4 anys d'estar tranquils.
15: I d'entrada, en aquest Mundial, hi havia un dubte a la redacció, que el Xavi Bundó diu, pregunteu-li això, que és molt important. Com ho feu? Perquè les llistes del Mundial han sortit fa poc. I tu no pots imprimir una col·lecció de 980 cromos un mes abans. Com us organitzeu per això?
11: Primer tenim de pensar que a la millor estem parlant de, no sé, d'imprimir 1.000 milions de sobres o més, multiplica per 7. O sigui, el procés d'impressió té de començar molt abans. Totes les seleccions ja classificades, totes les filials de Panini vam entregar la llista dels 18 cromos el dia 17 de desembre.
9: La llista de les seleccions?
11: No, el Mundial van 26 jugadors, sí. Però a l'àlbum surten 18.
9: Sí.
11: I aquesta relació dels cromos que tenen de sortir a l'àlbum la vam tenir d'entregar el dia 18.
8: Molt abans que...
11: Perdó, el 17 de desembre. Clar. Molt abans, perquè si no donava temps al procés d'impressió. Què passa? Poso l'exemple concret de la selecció espanyola. En aquells moments jugaven Hugh Huijsen i Lenormand.
9: Sí.
11: Jugava Carvajal.
15: Morata
11: jugava tal. Sí, què passa? Quan surt la llista final...
9: No
11: han passat molts mesos, Carvajal es va lesionar, Morata...
8: Fermín.
11: Fermín no estava entre els 18, però si hagués estat, perquè eren 18. Però se'ns han caigut 4, que són Carvajal, Morata, Huijsen i Lenormand. Què fa Panini? Ara Panini, d'aquí a un mes així, treu un pack amb jugadors que substitueixen els que han causat baixa, que són a totes les seleccions. Per exemple, a Brasil també surten Militao i Rodrigo, que no hi van... perquè estan lesionats. I així hi ha un munt de jugadors, i Panini, i el cas més emblemàtic és Neymar. Neymar no surt a la col·lecció, perquè com sapigueu, Ancelotti no l'havia convocat mai. L'ha convocat pel primer cop al Mundial. Llavors Neymar serà un d'aquests cromos nous que substituiran un dels jugadors que han causat mal.
15: Però d'aquí un mes el Mundial ja s'haurà acabat, pràcticament.
11: Bueno, però es tenen de produir, o dues o tres setmanes, no ho sé, perquè això ho produeixen a Itàlia. T'he dit un mes, a la millor són dues o tres setmanes. Però, a més, és que està passant una cosa, que encara poden caure jugadors.
8: Jo, clar. I tant.
11: Perquè ara ha caigut un d'Escòcia, un d'Àustria, que es lesionen, que tal, sí.
15: Però, igualment, segueixen sent 18 cromos, i la selecció són 24, 25, 26. Hi ha jugadors que aniran al Mundial i no tenen cromo.
11: Correcte.
15: I què passa amb aquests? Per exemple, un jugador, se m'acut, per exemple, Marc Pubill. No sabem si tornaran amb la selecció espanyola. Igual no juga un Mundial mai més.
11: Però, mira, aquest és un tema delicat, no? Però aquest és el tema de totes les col·leccions. O sigui, aquest àlbum, en 18 jugadors, té 970 cromos. Tu t'imagines fer 260, ja seria... No seria un àlbum, seria un llistí telefònic d'aquells antics.
9: Sí, sí, seria una enciclopèdia.
11: Una enciclopèdia. D'alguna manera, sin que soni malament, nosaltres sempre diguem, nosaltres fem col·leccions, no fem guies. No fem guies. On té de sortir tot és una guia d'un diari. Nosaltres fem col·leccions adaptades perquè siguin, diguem-ne, assequibles per la gent, no?
9: A veure, Kailà, què diu
12: va,
9: els oients?
12: Mira, per exemple, Belize ens diu: el meu fill va aprendre els números de petit amb els cromos de la Lliga.
8: Ah, molt bé.
12: Va aprendre els números. Diu, ara és adolescent i segueix fent col·leccions perquè és una afició molt maca. Ah. El Pol, des de Gran Bretanya, diu: quan era petit col·leccionava els de la Lliga. I si al final me'n faltava algun, quan estàvem de vacances a l'Escala, anàvem a Torroella de Montgrí, on Panini tenia la fàbrica, a comprar-los. Com a curiositat, el meu tiet té un tir de fira i va dibuixar a la façana la foto de l'àlbum del 1981-82.
9: Hòstia.
12: Ho va dibuixar en aquesta façana. I el Jordi Caixàs ens diu: 42 anys i encara faig les del Mundial i Eurocopa. No n'acabo ni una.
8: És dels nostres. Ara que hem parlat de Frederic d'èpoques més vintage, des de quan hi ha cromos, per exemple, del Barça? O com era abans? Tu fas col·leccions des de fa molts anys.
1: Sí, bé, pel que fa a l'estat, les col·leccions de cromos comencen al 1910, de cromos de futbol. Primer amb dibuixos dels jugadors, sense fotos ni res de tot plegat. Als anys 20... comencen a introduir-se, doncs, companyies de tabac, xocolates i altres productes. Cèlebre la xocolata Ametller, per exemple.
9: A fer cromos, a incorporar el cromo.
1: A fer cromos, no? I ja són cromos dibuixats, però de retrats, caricatura, més o menys, de jugadors. I arriba al període modern, que arrenca el 1950 i dura fins al 80, que hi ha aquesta editorial Est, que comença a fer cromos en àlbums pròpiament dits, que anaves al quiosc, et compraves els àlbums, et compraves els sobres, anaves a les botigues on canviaves, o la gent canviava novel·les de l'Oest, que abans es feia, canviar les novel·les de l'Oest, i també tenien cromos i coses així, i després ja comença l'era global, que és l'any 2000, que entra el senyor Panini...
8: Aquí el tenim.
9: A l'any 2000.
1: A l'any 2000 comença la dimensió mundial. I és quan agafa força la figura del Rocky, del jugador de debut. Llavors, per exemple, el cromo més car que s'ha subhastat mai, l'any passat, fa un any, cromo de debut de Leo Messi de la col·lecció Panini Mega Cracks, per un valor de 1,5 milions.
9: Va, què dius?
8: Toni, no t'ho creus,
9: què
8: això?
9: Què dius?
1: 1,5 milions.
9: Sí, sí, sí. Ja t'ho he dit jo.
1: L'anterior era, i després parlarem, i et quedaràs esgarrifat, de com se les gasten als Estats Units en el col·leccionisme esportiu, que és una bogeria. Però la carta de Leo Messi de la temporada 2004-2005, d'aquest Panini Mega Cracks, 1,5 milions, venuda al subhasta l'agost del 2025.
9: És el que deia...
1: Superant una de Pelé, que havia costat 1,3 milions. Mira, imagina't.
8: Toni, jo...
9: I m'has deixat...
8: El Frederic m'ho ha explicat abans i s'ha passat amb la ratafia aquesta tarda. Però, francament, no. Amb molta atenció al que escoltareu ara, un paradista entrevistat pel Via Lliure al Mercat de Sant Antoni al desembre aquest passat.
16: Cromos que poden tenir un valor de mercat de molts més mils d'euros.
17: Un sol cromo?
16: El cromo de Leo Messi de Panini Mega Cracks del 2004 s'ha venut fa uns mesos per $1,5 milions.
17: Què?
16: Sí.
17: Un cromo de Panini?
16: Sí.
17: Del Messi?
16: Messi ha tingut una projecció tan gran que és el primer cromo rookie de Messi.
17: Vale.
16: Aquest cromo, en cru i en mal estat, diguéssim, en cru sense gradejar i en mal estat, es... es tarifa per 2.000, 3.000 euros.
17: Què dius? Ara hi ha gent
16: un cromo que podeu tenir vosaltres
17: diu,
16: a casa.
17: Vaig a casa a veure els nens, a veure si hi ha algun Leo Messi megacrac de quin any, dius?
16: 2004-2005.
17: Déu meu senyor.
16: Clar, en aquella època, jo, per exemple, em vaig vendre d'aquests a 3 euros, una barbaritat. Ningú sabia que passaria això.
17: O sigui, tu has perdut milers i milers d'euros.
16: Milions.
17: Milions d'euros, clar, sí. Clar. No ho sabies.
16: Sí. I ara els estic recomprant molt més cars a clients que jo li havia venut.
17: Com
16: a
17: empresari extraordinari, eh? Sí. De veritat.
16: Sí, sí, és fer la volta. I ara la gent passa el mateix amb els cromos de la Minya Mal. El primer cromo de la
17: ara
16: Minya
17: no
16: Mal...
17: Ara no en vens ni un. Ara te'ls quedes tots per tu.
16: No, els segueixo venent, però tothom es pensa que passarà el mateix.
17: Clar, i no es pot saber això, no?
16: I no es pot saber.
17: Clar, clar.
16: La gent està molt preocupada per si és de... Oh, aquest noi que no... Mm-hmm. Que no saps, que no surti massa pel vespre, que...
17: Però tu per si de casa en tens guardat algun, no? Sí, del Lamin? Sí, per si... Que no sigui cas que en torni a passar el mateix.
8: Quants cromos té de la Minya Mal el senyor Panini, que aviat apareixerà Forbes? Té tres cromos bueno, de la Minya Mal. Tu sí, podries sí. fer aquesta jugada?
11: Sí, bueno, aquí hi ha moltes coses. Sí. Si em permets, parlo del tema Messi,
9: sí.
11: perquè és molt curiós. Aquesta carta de Messi, la 2004-2005, la vam fer nosaltres. La vam fer el nostre equip editorial, que si no recordo malament marxava Saviola, un altre jugador,
8: Saviolita, sí.
11: I a la segona edició teníem de buscar un recanvi. Va començar a aparèixer Messi i tal, i a l'equip editorial, què fem? Algú d'aquest noi? Tenim la foto, sí, sí, pum, pum, vam fer la carta de Messi.
9: Uah.
11: I, com a anècdota, jo vaig tenir a les meves mans un arxiu amb 200 cromos de Messi,
8: oh,
11: com aquest.
8: Què? Per favor, Juan Pedro.
11: 200.
8: Això ho saben a casa teva, ho saps?
11: Sí, que quan aquest senyor...
10: No,
11: quan
10: aquest senyor és euros, senyor és multimilionari. 300 milions d'euros.
11: Quan aquest senyor diu que no ho sabia, el que no ho sabia era jo. No, perquè va ser així. I a dia d'avui tinc un, perquè guardo la col·lecció. Ningú no sabia això, que ha anat explotant. I sí, és veritat, i després en Lamin ara és el jugador. I com bé diu, la gent està molt expectant que Lamin baixi cap amunt, perquè pel camí també va generar aquesta expectació la rookie card d'Ansu Fati, sí. que va començar molt, molt forta, la gent va acumular i, malauradament, fins ara, espero que sí, que, no ha agafat aquest valor.
15: Jo en tinc d'Ansu, d'aquestes d'Ansu.
10: Guarda-la, guarda-la bé.
9: Els pots guardar...
15: Guarda-la bé.
11: La de la Min, la rookie card aquesta, l'Iberian Car Show, que heu parlat.
9: Va, sí, Julio, que lluitament ho deia, un milió i mig el de Messi.
11: Jo he vist que un senyor pagava 1.500 euros.
10: Imagina't. Aquí hi ha una clau en tot això, que és la conservació. Jo vaig estar fa uns anys fent un reportatge a un argentí que va venir a Barcelona, que es dedicava a això.
9: Ui,
10: aquesta carta que ha parlat el Frederic i que hem escoltat de Messi, segurament, o sigui, el que es fa és, vaig estar en l'hotel fent el reportatge i aquest tio comprava caixes, per exemple, doncs comprava una caixa de restos d'estoc de la Lliga 92-93 amb l'objectiu de trobar un cromo de Stoichkov, ¿vale? Llavors el tio anava obrint caixes i anava obrint sobres. Llavors a la que trobava un
9: perdona, caixes amb els sobres tancats,
10: sí, sí.
9: encara.
10: Sí, sí, tancats.
9: O sigui, restes de sèrie.
10: Eren restos d'estoc que havien quedat i el tio tenia allà a l'habitació, però t'estic parlant de centenars, eh? Llavors quan obria un sobre, com els obrim nosaltres ara, anava mirant, llavors quan veia una carta que era susceptible de tenir un valor, amb unes pinces, agafava la carta, la posava dintre d'un plàstic individual i la precintava, i la deixava a part, perquè això ho envia a Estats Units, que hi ha una empresa que està reconeguda a nivell internacional, que llavors t'agafa la carta, te l'avalua en base al gramatge, a si té l'enganxina, al color, al pes, a l'estat, i li dona una puntuació, i te la torna, diguéssim, amb un estoig, i amb la puntuació que és de 0 a 10. Per tant, aquesta carta que parlàvem de Messi segurament tindria una puntuació de 10.
9: Sí.
10: I és quan més puntuació... O sigui,
9: més ben conservada, vols dir, no?
10: Correcte, del rookie aquest de la megacracks del Messi, segurament en el món n'hi ha moltes. Segurament n'hi hagi, potser, bueno, ho deies tu, centenars. Però aquesta, segurament que hi hagi un 10 que algú, en el moment que la va arribar a les seves mans, la va protegir, la va cuidar i la va tenir tan preparada com per tenir una puntuació tan alta, deu haver-hi molt poques.
15: Per tant, no es poden enganxar. O sigui, clar que no. Clar, si els enganxes...
11: Les trading cards no s'enganxen, perquè les trading cards van en arxivadors amb...
15: Però aquestes, per exemple, el primer Lamin de cromo de la Lliga d'enganxar...
11: El que és valuós són les cartes. Això és la cultura americana. Clar. I els cromos no els valoren, els americans. L'sticker d'enganxar no val. Ells només fan...
9: La carta.
11: Cartes. I les cartes no s'enganxen perquè van en arxivadors. I el procés que ha dit l'Àngel es diu el gradeixat, el gradeado. I això és veritat. Tu envies a gradeixar i si et posen un 10, la carta Messi pot valdre una fortuna, i si et posen un 6, doncs val 20 vegades menys.
1: Sí. Hòstia. Digues. Hi ha un procés d'avaluació, i això amb marques reconegudes que són oficials, que va del 0 al 10, com deia l'Àngel. El 10 és mint condition, que és perfecte, que està ideal. I això ve del món dels còmics, quan van començar a guardar còmics de Superman i de coses així, que els posaven ja directament, tal com sortien i els compraven, els posaven preservats, perquè allò d'aquí 40-50 anys valdria una barbaritat. De 10 a 0 pot anar de milions d'euros o de dòlars a simplement uns centenars. És així, és brutal la diferència.
8: I Frederic, explica'ns el rècord que s'ha pagat per dos cromos que m'explicaves als Estats Units.
1: Sí, el rècord està l'any passat també, Michael Jordan en autògraf i Kobe Bryant en autògraf per 12,9 milions de dòlars.
8: És impressionant.
1: Hi ha una carta de 1900...
7: Però què vols dir amb autògraf? El cromo...
1: Signat per ells. Signat per ells. Hi ha un altre que no cal ni signat, de 1952, de Mickey Mantle, que era la figura aleshores dels New York Yankees, que es va vendre per 12,6 milions. Val? Hi ha altres, com de Honus Wagner, que quan jo vivia allà era una bogeria, que val 7 milions i mig una carta. I li diuen la Mona Lisa de les cartes, aquesta. Perquè, a més, hi ha una mena de tradició que tothom va boig. Quan buides la casa de l'avi o del besavi, vas a buscar com a boig, aviam si tenia una capsa de sabates...
7: A veure què remenes, clar.
1: Aviam què trobes allà, perquè igual l'avi no t'ha deixat un duro a l'herència, però t'ha deixat milions
7: amb targetes.
1: És una barbaritat.
15: Una cosa molt ràpida, jo fa poc a Mundo Deportivo vam buidar un magatzem que teníem amb coses antigues i vaig veure una sobre sense obrir de cromos, de Panini, de la temporada igual 95-96. Vaig anar raudo i veloz a agafar-lo, me'l vaig quedar amb l'esperança de trobar una joia i res, van sortir quatre matats del Getafe i poc més, vull dir, no amb el carinyo pel Getafe.
7: Una pregunta que tinc unes quantes, però una que vull traslladar al nostre convidat és, clar, aquest àlbum del que estem parlant ara, l'àlbum del Mundial, són com fotografies de carnet, per entendre'ns, i en canvi les de la Lliga tenen l'al·licient, no?, de que a vegades són...
15: En joc,
7: no? Per què aquestes són més de tipus fotografia, més de carnet, i les de la Lliga són en joc?
11: Bueno, jo crec que és la tradició, perquè el primer àlbum que va fer Panini del Mundial va ser l'any 70, i sempre han sigut figures de busto, de cara i tal. Penso, a més, que... o sigui, ara potser no tant, però en aquells temps aconseguir fotos en acció de seleccions com Haití, Zaire, tot això, que en aquells, estem parlant dels anys 70, la millor era molt difícil, i ha sigut la tradició i s'ha quedat. En quant a la Lliga, bueno, la Lliga ha donat moltes voltes, perquè, si recordeu, els anys 70-80, els jugadors sortien de genolls, sortien posant i tal, perquè abans, clar, el fotògraf estava al mig del camp i deia Mario Kempes, arrodíllate, i li feia la foto a Mario Kempes, però tot això s'ha perdut, no? Però tot i així, sí, a la Lliga, els cromos de la Lliga acostumen a portar la cara petita i una acció. També és la tradició, la cultura, no?
8: Ara ha canviat molt. Ara, per exemple, al Barça hi ha un dia que és el Shooting Day i els posen, mica, que avui és per Panini, els posen tots amb un croma de color verd i pam, pam, pam, pam, pam, i així ho teniu vosaltres.
11: Sí, però les fotos d'acció les fem nosaltres amb els nostres fotògrafs. El que és, això sí, la Lliga fa això, el Media Day, que diuen, i t'envien totes les fotos de posat. Però totes les fotos d'acció les fas tu. I el jugador que no juga mai i va un dia a jugar... jo que sé, a Sevilla, tens de parlar amb el fotògraf de Sevilla per dir-li, escolta, que avui juga Marc Bernal, per dir alguna cosa, fes-nos la foto.
8: I Juan Pedro, com funciona el tema de l'ensobrat? És a dir...
7: aquí anem amb el misteri de per què a mi em surten els mateixos jugadors i a l'altre li surt... Busques un, busques Estella i no surt mai. I en canvi et surt Schuster quatre vegades. I en canvi el veí del costat, el que està a l'altre Madrid, per exemple, li surt Estella sis vegades i no li surt... pues que diria jo, Vicente del Bosque. Què passa?
11: Bueno, això és un tòpic que ens acompanyarà tota la vida, no és cert. No és cert, senyor.
8: Desmiéntelo.
11: Panini és molt, molt legal i totes es fan unes fulles d'impressió que acostumen a portar 200 cromos diferents cada una i tots els cromos surten en les mateixes proporcions. Què passa? Que l'ensobrat és aleatori. Com a mi m'han sortit tres lamins, no m'ha sortit cap Messi, a la millor un altre senyor de Logroño, de Pamplona o de Tarragona o d'on sigui, li han sortit 3 Messis i cap Lamine. A l'ensobrat és...
9: Però com feu? 100% aleatori. Com feu l'ensobrat? Perquè, clar, parlem d'aquest volum de cromos i com...
11: L'ensobrat és molt senzill.
9: O sigui, com barregeu, per exemple, quants cromos són?
15: 970.
9: 970 barrejats? Quants cromos van a cada sobre?
11: 7.
9: 7 cromos. Com ho barregeu?
11: Això es tallen, hi ha una màquina que va dissenyar un dels germans Panini, que encara continua vigent, la maquinària, que es diu la Fifimatic, i aquesta màquina barreja tot i després va, diguem-ne, tots els cromos van passant i hi ha com unes peces que ja van retirant aleatòriament i se'n sobren. I això és totalment aleatori. En aquella barreja immensa estan tots els cromos amb les mateixes...
15: Sí, hi ha els mateixos Messis que mateixos Utxes.
11: Exacte, que els mateixos... Aquest jugador que ha fet famós ara un...
15: Tim Wayne. El neozelandès que...
11: Aquest està amb la mateixa proporció.
9: Ui, aquest estarà buscadíssim ara, el pingüí aquest.
10: I per què no es repeteix el jugador en el mateix ensobrat?
11: Bueno, és molt difícil, no? Pot passar, pot passar.
9: Sí, sí que passa, sí. A mi alguna vegada hi ha sortit, el mateix jugador.
11: Pot passar, però és molt important.
15: Però llavors, perdona, clar, si depèn d'una mica d'on s'envien els sobres, sí que té sentit allò típic que hem fet tots de, doncs, canvio de quiosc perquè em surtin altres cromos.
11: Bueno, això es fa més aviat a la Lliga, i no perquè surtin altres cromos, sinó perquè surti una edició més renovada. Últims fitxatges i coses d'aquestes. Això ja és un tema diferent. La Lliga és diferent, perquè la Lliga tu fas una col·lecció i després fas noves edicions en les que poses els nous jugadors que van arribar.
9: Quin us genera més... Quin té més èxit, la Lliga o un Mundial? És a dir, què genera més...
11: Fins ara s'havia vengut molt més la Lliga. De fet, aquí no era un país especialment mundialista. Aquesta història, mira, el rècord, no puc donar dates, però xifres, però datava de l'any 94, l'àlbum més vengut del Mundial.
8: D'Estats Units.
11: I fins al 2020, xifres baixes. La Lliga sempre ha sigut molt més forta que no pas al Mundial. Però ara aquesta explosió arrasa amb tot.
8: El 26 ho ha patat, eh?
9: I per què creus, Edgar, per què creus que hi ha aquesta explosió en el Mundial quan, fins fa poc, aquí, què és, que l'explosió dels jugadors de la selecció, que Espanya va guanyar el Mundial, o què?
1: Jo crec que cada vegada més vivim en una cultura de sacralització dels grans events. O sigui, em fixava... Han començat ja, si t'has fixat, veient només la tele, com a qualsevol ciutadà, un munt d'anuncis de jugadors de la selecció oferint-te qualsevol producte, qualsevol... Sí, sí.
13: Jo los tengo todos ya.
1: Una cosa que dius, hosti, quina passada, no? Entre que són 48 equips, que són 39 dies de competició, la gent boja amb els àlbums de Panini. Vull dir, és una bogeria que sembla que estiguem bojos en aquest món de cultura de xarxa social a comprar el gran esdeveniment. I t'ho dic també, i val també, i amb tots els respectes, per esdeveniments com el que vivim ara amb la visita del Papa.
13: És molt diferent,
1: és rebombori, sí, molt diferent. Sí, però és molt de rebombori, s'ha de viure, s'ha d'estar.
9: Ara imagina't un àlbum de cromos del Papa amb els arcabisbes, els capellans, escolta, això
18: seria... I els papables.
9: I els papables.
11: Sabeu que s'ha fet un cromo del Papa, una carta del Papa?
15: Com?
11: I que es van vendre, i no la va fer Panini, però es va fer una carn del Papa i es van vendre quantitats impressionants.
8: De quin Papa era?
11: Del
8: recent. Ah,
10: del d'ara. Juan Pedro, heu de posar els cromos del Mundial i que estiguis obrint, buscant a la Min, i et surti el Papa.
9: No, això sí que seria...
13: Papa Francisco.
9: Seria un impacte. Bé, deixeu-me fer una pausa. Tenim molts oients que ens volen comentar les seves col·leccions. Tornem en 3 minuts.
19: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró.

0: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
1: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
2: Doncs avui, abocats a aquest especial Cromos, hi anem amb les vivències, Marta, dels oients.
3: Sí, mira, et comento algunes vivències, de, per exemple, la de l'Albert Puig. Després et parlo de movie cinemes, que també t'has d'explicar una cosa relacionada amb el cinema.
2: Sí.
3: Però començo amb el cinema i ja ho deixem explicar.
4: Vamos al cine.
3: Vinga, que això és important, que la gent vagi al cinema, que s'està tornant a posar molt de moda. Ens ho explicava ahir...
2: Sí, Algorina.
3: Sí, Algorina.
2: Que la gent jove ha tornat al cinema.
3: Efectivament, doncs us poso el dia de les novetats als movie cinemes. Avui els fans dels còmics i de les mítiques figuretes dels anys 80 podreu gaudir de l'estrena de He-Man i els Masters of the Universe. També arriba una nova pel·lícula de terror que ahir vam comentar amb el Gorina, pels fans del gènere, amb l'esperada Backroom.
2: Exitàs.
3: I diumenge 7 de juny a les 6 de la tarda, sessió especial d'ET l'extraterrestre a Mubi Aribau Cinema, mentre esperem el nou film de l'Spielberg, El dia de la revelació, que s'estrena el 12 de juny. Tot això i molt més, com sempre, a moviecinemes.com. I respecte als oients...
4: A veure,
3: per exemple,
4: diuen,
3: et comento, l'Albert Puig diu: hola, tinc un àlbum de la Lliga Espanyola de la temporada 48-49.
4: Què?
3: Ases del futbol, temporada 48-49. Diu: els cromos són retrats dibuixats dels jugadors.
2: El que deia el Frederic.
5: I el Buigas ho ha dit abans, també.
3: Diu,
5: això.
3: També crida l'atenció als equips que jugaven aquella lliga. Sabríeu dir-me si tindria algun valor? On em podria dirigir? Què pot fer?
4: Mira, aquest... Sí que tenen
2: aquest,
4: un valor.
2: Aquest, fotre calé, tu.
4: Sí que tenen un valor. Hi ha portals de col·leccionisme que, no sé, puc dir els noms. Todo sí. Colección, eBay. Aquí és on es venen aquestes coses antigues, bàsicament.
3: Perfecte, comiri.
4: I per suposat que té un mercat.
6: I si té algun contacte a Anglaterra, i en cases de subhastes que venen material d'aquí, del futbol espanyol, uns preus molt competitius.
3: Ah, veus?
4: Però per tassar això, on pot anar?
6: Home, jo només t'explicaré un detall personal, que fa 15 anys, per exemple, al mercat de Sant Antoni hi havia molt més material de memorabilia del Barça que del que hi ha ara, i, per exemple, els fantàstics pòsters dels anys 60 de Cacaulat, que t'anunciaven el partit del Barça amb una foto en color i tot plegat, i eren molt espectaculars, aquí es venien a 25 euros i el preu de sortida en una subhasta d'esports a Londres era de 100 euros.
3: Caram! L'Eva ens explica la història del seu fill, que de petit va tenir una leucèmia, la va superar, i diu: no sabeu com ens va salvar les col·leccions de cromos de futbol. Tothom que venia a veure'l a l'hospital li portava cromos. Era amb el que més es distreia. Ara té 22 anys i encara guarda totes les col·leccions, algunes acabades i d'altres no. I diu que actualment és un boig del futbol, el seu fill.
7: Ostres, que bonic. Fantàstic, és que realment és una col·lecció que enganxa, i atenció, perquè falta de 6 dies perquè comenci el Mundial, hi ha un oient que ja ha acabat la col·lecció. És el Sergi Vázquez i és amb nosaltres ara mateix en directe. Sergi, com estàs?
8: Hola, bones.
7: I moltes felicitats, t'has avançat al Juan Pedro, senyor Panini, que tres la menja mal, però no ha acabat la col·lecció. Escolta, com t'ho has fet per acabar-la?
8: Gràcies, gràcies. Bueno, pues... he tingut que comprar moltes caixes, només com ja sabia quan sortien, i vaig comprar tres caixes només a començar. I és, com dieu vosaltres, he anat molt al mercat de Sant Antoni a canviar cromos, perquè és una locura amb això del Mundial, que, bueno, jo m'he deixat 300 euros a acabar la col·lecció. O sea, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
7: 300?
4: Bueno, jo diria que està més o menys en la línia de lo que podria ser, però això també està en funció de la teva activitat, dels cromos que puguis canviar. Però bueno, tres caixetes són 1.000 cromos, i són 150. Bueno, potser una mica menys, però entre 250 i 300 podria ser una valoració.
7: I ara, Sergi, què faràs? El guardaràs? El vendràs després del que estem
8: parlant? El guardaré, perquè jo sóc col·leccionista i jo no enganxo els cromos. Jo fico un blister i els guardo a part. No els enganxo a l'àlbum. Tinc un canal també de megacromeros, que allà vaig anunciant tots els cromos i tot, i faig publicitat allà de Panini, de moltes coses, de cromos, i bueno, també col·lecciono la Minja Mal, perquè la Minja Mal està pujant un muntó.
7: Sí, ja ho hem vist, sí.
8: Doncs, i tinc un Messi 78 bis del 2004, també el tinc, perquè quan era petit tenia 10 anys, vaig fer la col·lecció de Megacracks i tenia el Messi. No ho sabia, el que valia, però clar, el tinc trencat i no té un valor. Però bueno, el tinc de record.
3: Però has preguntat quan et donarien, encara que estigui trencat? Ho has preguntat, això?
8: Sí, he preguntat, però el que em donen me'l quedo perquè és un valor sentimental, quan jo era petit, i prefiero tindre'l jo.
7: De quan no era un traïdor.
4: Sí. No, si està trencat, lamentablement té poc valor.
5: Has fregat el 1,5 milió d'euros, Sergi?
8: Sí. Bueno, no està trencat, però està arrugat i PSA em donaria un 4 o un 2, saps? I clar,
7: no em dono... És el que pesa. Sergi, escolta, moltíssimes gràcies, et seguirem i enhorabona per haver acabat la col·lecció. Una abraçada.
8: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu. Adéu-siau. Adéu, un aplaudiment pel Sergi. A punt de tocar el 1 milió d'euros.
3: Hi ha molts oients que ens estan escrivint per saber on poden trobar l'àlbum de Panini, que l'estan buscant per tot arreu, que no el troben. La gent està com desesperada amb aquest tema.
4: Sí, bueno, és que l'àlbum també va de la mà dels cromos, perquè pensem que vam imprimir molts àlbums. Vam fer una promoció amb els diaris, mentre ells el Mundo Deportivo, els diaris de Madrid. Nosaltres tenim una revista de futbol que es diu Jugón, que també regalàvem l'àlbum, i s'han esgotat tots. I Panini, que això es fa a Espanya, està imprimint una quantitat molt important i crec que estan a punt de sortir. O sigui,
3: perfecte,
4: que jo penso
3: una mica de paciència.
4: Que aquesta propera setmana, com a màxim, hi haurà àlbums una altra vegada.
7: Per tant, no hem de patir, eh? Missatge esperançador.
4: Jo sí.
7: Frederic, ens havies explicat que el cromo de Kubala té història. Què vol dir aquest cromo de Kubala que ens has portat tamany din A5, emmarcat a més amb un marc?
6: Sí, doncs que era una col·lecció de cava Castellblanc, que va treure en el seu moment, que eren 12 jugadors del Barça, que a més donaven uns premis extraordinaris si arribaves a tenir els 12 cromos, a completar la col·lecció. I el que diem, eren cromos de promoció de productes molt, molt divergents, no? I molt diferents, de xiclets fins a tabac, fins caves com és el cap. El cas, donaven, per exemple, 45.000 pessetes de premi, si completava la col·lecció, estem parlant de 1951, un viatge a París d'una setmana...
2: Per completar la
6: sí,
2: col·lecció.
6: Sí,
2: per,
6: i aparèixer o anar a la casa Castellblanc de Torn i presentar tota la col·lecció, i llavors, com a fidel comprador del cava aquest, doncs et premiaven, o entraves en un sorteig i el premiaven. I aquest, i és una figura, doncs ja veieu, acolorida, de Kubala, és la primera imatge d'un Kubala jove, doncs molt emblemàtic.
7: Que vas pagar 15 euros, no?, per aquest
6: cromo. Sí, vaig pagar 15 euros.
2: Que a més hi posa, Club de Futbol Barcelona.
6: Sí, sí.
7: És de l'època franquista,
2: clar. 1950-51. No Futbol Club Barcelona.
6: No, perquè ja saps que hem parlat aquí, al teu programa, que Franco va prohibir els noms anglesos, no? I el Futbol Club Barcelona... Franco pensava que era un nom molt...
2: Anglès.
6: I llavors va obligar que es digués Club de Futbol Barcelona, com Atlético de Bilbao o Santander i Gijón van perdre el Racing i l'Sporting, per exemple, perquè eren coses, doncs...
2: Anglosaxones. Doncs avui en dia, que tots són mots anglosaxons, Franco li tornaria a sortir cabell blanc.
9: Bueno, no seria per això.
2: Tot és nomenclatura, tot és amb nom anglès. Media Day...
6: Li agafaria una urticària.
2: Fanzone, tot és amb nomenclatura en anglès.
7: Mira, no volem acabar sense abans la passar i fer una pentinada sobre el món dels famosos que volen, també hi fan col·leccions, us demanen coses extres, volen les col·leccions. Hi ha algun famós que no sapiguem que estigui interessat en el món dels cromos?
4: Bueno, hi ha molta gent famosa que és col·leccionista. Hi ha un detall molt important, que abans hem parlat de la gent que fa la col·lecció, que quan ets adolescent ho deixes. Panini Italia té uns estudis que diuen que el 30% de les persones que fan una col·lecció de futbol superen els 35 anys. Cuidado. Cuidado, que hi ha molta gent gran i amb el Mundial creixerà. I de gent famosa, sí, et podria explicar...
5: Qui?
4: Va. Moltes anècdotes. Per exemple, José Mota.
3: Hombre, què me diu?
4: Sí. Temps enrere, Miguel Bosé, Miguel Bosé es veu que era, va tenir una època que era molt madridista i volia els cromos del Madrid. Jugadors, per exemple, Xavi. Xavi, sí? Un malalt de les col·leccions, que ens va explicar una anècdota que al Mundial de Sud-àfrica van portar quantitat de cromos i van competir entre els jugadors a veure qui acabava la col·lecció abans. Una altra anècdota que recordo, Fernando Hierro, que era un personatge...
7: Oh, quin fàstic!
4: Sí, no era... Per això mateix ho explico, perquè no era el tio més simpàtic de la Terra.
7: No, és que era per portar-li els cromos cagats.
4: I quan estava a la federació de cap d'allà de tot, li van fer un marc amb tots els seus cromos. Ens va fer una abraçada a mi el director general de Panini, que quasi ens menja el personatge... que era el contrast d'aquell personatge difícil. Sí. I potser, no sé, una cosa també molt, molt curiosa és que quan el senyor Iceta va entrar al Ministeri d'Esports i tal, pues el seu equip ens van demanar a veure si li podíem enviar els col·leccionables per familiaritzar-se una mica més amb el futbol.
10: El futbol, sí.
4: Com a curiós.
5: Per estudiar, no?
2: Iceta demanant un àlbum de cromos per saber de quina era.
4: El seu equip.
5: De la Lliga, o sigui, els de la Lliga de Primera Divisió.
10: No se lo podía comprar porque va a morir usted.
7: Jo deixaria els àlbums i començaria a fer llibres, Juan Pedro, perquè tens unes anècdotes amb aquestes històries que vendries,
4: eh? Hi ha moltes. Una altra persona que és supercol·leccionista, que l'estic és el Juan Malillo, que ha estat sempre el segon del Pep, pues estic quasi en contacte quasi diari amb les col·leccions i tot, o sigui, i si començo a pensar, hi ha molta gent vinculada al món del cromo, de futbol.
7: I és veritat que aquesta malaltia va arribar a provocar un atracament a un camió per agafar
4: Brasil. Brasil, que és el fenomen, el país que més ven de llarg històricament del Mundial, fa dos mundials, el mundial que va ser de Rússia, no?
7: Rússia va ser 18, Qatar 22.
4: Sí, pues va sortir, allà tenen la planta d'impressió per tota Llatinoamèrica, està allà a São Paulo, i van sortir dos camions i a punta de pistola i de metralleta els van atracar...
2: Pels cromos.
4: I es van portar els dos containers de cromos per vendre'ls ells.
2: Caram.
7: I espera una cosa, després del que hem parlat avui...
5: Tu riu, però el conductor del camió no li fotria tanta gràcia, per uns cromos, agafar unes metralletes...
2: No, però després els venen, clar.
7: Sí, hem parlat d'unes xifres avui que jo crec que sortint d'aquí més que n'atracaran. Esperem que no. Hem parlat d'unes xifres avui de milions d'euros que a veure
5: però
7: què
5: no
7: passa.
5: Oi que no els portes a sobres de la Minya Mal?
4: No, els porto a sobre, no els tinc ben guardadets allà.
7: Doncs escolta, seguir la col·lecció, tu la seguiràs, evidentment, imagino.
4: Sí, la col·lecció.
5: Quants te'n queden per acabar-la?
4: Bueno, en queden bastants, perquè ja et dic, són tres caixetes, en queden bastants. Diria que jo porto un 60% de la col·lecció, més o menys.
7: Ja m'estan escrivint de Brasil. Brasil, els cromos és una bogeria.
11: És una locura.
7: Files a shoppings, places i qualsevol lloc per canviar.
11: I en la playa la mujer es tapa los pezones con cromos.
4: Sí, hi ha una anècdota molt curiosa de Brasil, que allà trien una senyora que es diu Miss Bum Bum.
11: Hombre.
4: Sí. I aquesta dona, que és famosa, s'ha fet viral perquè s'ha fet un vestit enganxat tots els cromos, tot de vestida de cromos del Mundial.
10: Caram.
4: I clar, com s'ha fet viral.
2: Sí, sí, no. un autèntic boom.
7: Ho havíem promès i ha estat així. Temps afegit de col·leccionista.
2: Sí,
7: gràcies, Juan Pedro, director de Panini. Àngel Pérez, Mundo Deportivo, Fabric Porta, historiador i amic de la casa. Moltes gràcies.
12: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
13: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'Agència per al Creixement de les Empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
15: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural Ponés.
16: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
17: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
18: Hi ha vacances i vacances, perquè les vacances amb E són l'upgrade de les vacances. Amb Baleària, tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
19: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
20: RAC1 presenta El món a RAC1 des de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV. El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, un programa especial amb Jordi Basté, en directe des de l'abadia de Montserrat per rebre el pontífex.
21: Viurem i explicarem de ben a prop una jornada històrica, la visita del Papa a casa nostra, el principal símbol de Catalunya. Serem a Montserrat des de primera hora i fins que arribi Lleó XIV al voltant del migdia.
20: El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV.
22: RAC1, tots som un milió, amb el suport de Telefònica.

0: Amb quants segons o quants minuts parlaran català?
1: Ara.
0: Això és el gran al·licient amb la visita del Papa.
2: S'ha de fer la porra, no?
3: De dir, el número de paraules.
2: Un 25%, un 50%.
0: Hi ha porra?
2: Dic jo, no sé.
0: Home, potser les cases
1: de
0: postes
1: ho traurem. Fer, eh?
2: Bueno, de dir, més de la meitat del discurs,
1: una quarta part.
4: Clar. No fa gràcia fer bromes amb aquestes coses. No es fan bromes amb Catalunya.
0: Bueno, i que tinguis un molt bon cap de setmana.
2: I que vagi molt bé, que et veig ja que estàs...
0: Vols venir o no a Madrid? És que ara ja començo el compte enrere. Que
2: vols venir a Madrid enrere per tornar a treballar, sí.
0: No, bueno, per tornar a treballar i perquè tinc un viatge pendent.
2: Ai. Vinga. Doncs que vagi molt bé.
0: He d'agafar la Renfe, vull dir que...
2: Ui, què sort, dius? Sort.
0: Que Dios se apiade de mí.
2: Fins ara, va. Són les 8, bon vespre.
5: RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: La imatge que ens ha acompanyat tota la tarda és l'incendi de la nau de la fàbrica d'Honda a Santa Perpètua de Mogoda. No hi ha ferits ni tampoc s'ha hagut de confinar ningú, però l'escena és bastant impactant. Un gran núvol negre que ha anat sortint de la nau i provoca l'efecte badoc per tothom que circula pels voltants, perquè per allà hi passen artèries principals del país com l'AP7 o la C59. Ara mateix el foc està estabilitzat, però tot apunta que encara queden unes hores perquè s'extingeixi del tot. L'incendi de la fàbrica d'Honda que ha començat a les 3 de la tarda aproximadament, just quan s'acabava la manifestació de mestres i professors al centre de Barcelona.
1: Hem vingut sobretot perquè no hi ha recursos i considerem que les escoles s'han de dotar de més mestres.
2: Estic com a professor, com a substitut i com a ciutadà, sobretot.
3: Demanem moltes més coses, que baixen les ràtios. És molt més que el salari, i això és el que no entenen.
0: La vaga d'avui ha tingut un gran seguiment un dia més i, de fet, ja han anunciat els mestres i professors que la setmana que ve tornaran al carrer coincidint amb la visita del Papa dimarts i dimecres. I és que la setmana que ve es presenta complicada pel que fa a la mobilitat perquè aquestes vagues educatives coincidiran amb la selectivitat i, com dèiem, també amb la visita del Pontífex a Catalunya. El viatge del Papa a Espanya, però, comença, ara ho dèiem també, amb el clapés d'aquí a molt poques hores. Demà al matí aterrarà a Madrid a 11:15. A RAC ho farem un desplegament especial per cobrir tots els passos del Pontífex i, a més, per primera vegada, RAC volarà a l'avió del Papa. En paral·lel a tot plegat, avui Pedro Sánchez sí que ha volgut contestar preguntes sobre la trama de Leire Díaz i les suposades clavegueres del PSOE. El president espanyol ha estat contundent i ha negat cap vincle amb Leire Díaz 9 dies després de l'escorcoll a Ferraz.
4: Ni nunca avalé, ni nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado.
0: Mentrestant, continuen els moviments judicials del cas. El jutge Pedraz no demana que es revisin els comptes del PSC, només vol que s'analitzin els del PSOE, i la Fiscalia també demana la citació de la presidenta dels socialistes espanyols, Cristina Narbona. Però davant de tantes notícies, podríem dir més aviat pessimistes, per qui es vulgui evadir, tenim en marxa el Primavera Sauna a Barcelona avui amb uns convidats d'honor. The Cure faran un concert llarguíssim aquesta nit a partir de 11:15, on recordaran tots els clàssics de la seva trajectòria i, com no, aquest Friday I'm in Love. I per tothom que vagi a veure The Cure i el Primavera, Martí Oliveres, avui no han de patir per la pluja i, de fet, el cap de setmana es presenta força tranquil.
5: Sí, deixem enrere la inestabilitat més marcada i tindrem moltes estones de sol. Tot i això, demà a la tarda descarregaran alguns xàfecs i tempestes a l'interior i al nord del país, sobretot entre el Pirineu i la Catalunya central, però seran molt més puntuals i duraran poca estona. La temperatura s'anirà recuperant després de la refrescada que hem notat aquestes últimes hores i de cara a diumenge la calor ja tornarà a ser intensa, sobretot cap al Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre.
0: Ara són les 8:04. Pep Tormos, bon vespre.
6: Bon vespre.
0: Continuem pendents a aquesta hora de l'incendi que crema a la nau d'Honda Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental. És, sens dubte, una de les imatges d'aquesta tarda, l'espectacular foc en una planta industrial de Montesa Honda a tocar de la P7. L'incendi ha deixat una gran columna de fum negre i espessa que s'ha fet ben visible a diversos punts del Vallès. Ara ja està estabilitzat l'incendi i durant hores ha sigut molt aparatós, però no ha deixat cap ferit.
7: Protecció Civil ha activat l'alerta Procicat, ha ordenat l'evacuació de les empreses més properes i ha confinat la resta d'empreses del polígon

0: industrial. Fa només uns minuts, els bombers acaben d'actualitzar la situació d'aquest incendi que esperen donar per controlat d'aquí a una hora a tot estirar. Ho explicava el cap d'intervenció de l'incendi, l'inspector Eduard Martínez.
1: Ara mateix ja tenim l'incendi estabilitzat i de forma imminent, propers minuts, hora màxim, doncs el donarem ja per controlat.
0: En total s'han evacuat 150 treballadors, 80 estaven treballant en el moment que ha començat el foc dins de la fàbrica i les han evacuat els bombers. La resta són persones de les naus properes a la planta, al polígon Torre del Rector, pel perill que s'escampessin les flames.
2: Els bombers mantenen desplegades 30 dotacions a aquesta hora i asseguren que la prioritat des del primer moment ha estat evitar que les flames es propaguessin a les naus properes, un objectiu que donen per assolit, Josep Moragas.
3: La principal preocupació ara és la columna de fum i la possible afectació a l'entorn. Per aquest motiu, se'n monitora constantment l'evolució, segons informen els bombers. Com a mesura preventiva, s'han evacuat les empreses situades en un radi de 270 metres i s'ha ordenat el confinament de la resta de treballadors del polígon. Pel que fa als danys, la nau logística afectada ha quedat pràcticament destruïda.
1: Ara mateix l'afectació és total. En aquesta nau, diguéssim, on s'ha declarat l'incendi, es tracta d'una nau d'uns 20.000 metres quadrats i ha afectat, l'estructura de la pròpia nau degut a la intensitat de l'incendi.
3: Ho deia el cap d'intervenció de l'incendi, l'inspector Eduard Martínez, que també ha explicat que aquest operatiu ha pogut demostrar que aquest edifici està completament destruït, l'afectació és total i que no és recuperable. Això sí, la zona de producció que era adjacent no ha resultat afectada. Ara els especialistes avaluen l'estabilitat de l'estructura i no descarten ampliar el perímetre de seguretat. També s'ha desplaçat fins a Santa Perpètua de Mogoda la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ara fa uns minuts s'ha mostrat positiva i ha agraït la feina dels serveis d'emergències.
4: Els resultats, doncs, dintre de la gravetat de l'estat de la nau, doncs, han estat positius per evitar, doncs, que aquest incendi avancés, sobretot on estava la part de producció, que hagués tingut, doncs, unes conseqüències molt més complicades, no? Per tant, doncs, agrair la tasca que s'ha fet per part de tot l'operatiu de bombers.
3: Encara no se sap ben bé l'origen del foc, però, segons ha informat l'Ajuntament, hi ha indicis que podria haver començat en una coberta equipada amb plaques solars.
2: La nau afectada és un magatzem d'Onda Montesa en què hi havia peces de recanvi i vehicles, principalment motos. Ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies l'alcalde de Santa Perpètua, Joan Carles Mingueza.
5: Bueno, sí que hi ha hagut un moment que, degut a la virulència de l'incendi, sobretot un magatzem que pertany a la mateixa Montesa Onda, doncs que la intenció era que el foc no es propagués amb aquestes naus. Els equips de bombers han actuat al perímetre de la nau per tal d'evitar això, que el foc es pogués propagar. També al cantó hi ha una empresa de cartró i han fet els equips de bombers han fet una defensa per evitar precisament que es propagués.
2: Fons de la companyia han explicat que els procediments d'emergència s'han activat ràpidament. Ara la companyia també treballa amb les autoritats per avaluar quina és la situació exacta. Aquest incendi, com dèiem, és just a tocar de la P7. En aquesta zona l'autopista acumula diversos quilòmetres de retencions. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon vespre.
6: Hola, bon vespre. Doncs, sobretot al llarg de la tarda, hem tingut un tram més o menys constant entre Santa Perpètua i la zona de Granollers, tot això en sentit nord, en sentit Girona, amb trams de lentitud, de retencions en aquesta direcció. D'altra banda, també és un punt, una artèria amb volum de trànsit habitual en divendres tarda de sortida de cap de setmana. Ara, en aquests moments, s'ha reduït ja una mica aquest tram. Ara, bàsicament, queda lentitud i aturada, sobretot des de Mollet fins a la zona de Montornès, de forma intermitent, com dèiem, en sentit nord. Sembla que a poc a poc ja amb tendència a la millora, però encara amb aquesta zona una mica plena. En general, de fet, a aquesta hora queden poques vies amb problemes, bàsicament destacar també la C60 Argentona per enllaçar amb l'autopista de Maresme i la pròpia autopista, la C32, també al punt de Mataró en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: De fet, aquest incendi ens deixa una derivada més, potser anecdòtica, però que evidencia la virulència del foc. I és que s'ha acabat formant un pirocúmul, com ja ha passat altres vegades en un incendi forestal. Martí Oliveres, bon vespre de nou.
7: Bon vespre.
2: Expliquem-ho bé, què és un pirocúmul i què hauria pogut suposar si s'hagués fet més gran?
7: Sí, normalment l'associem potser a incendis forestals, com ha passat aquests últims estius. Per exemple, l'any passat a la zona de la Segarra, la Noguera, a l'Urgell, un gran pirocúmul, pirocumulonimbus fins i tot, quan va arribar a aquestes grans alçades. és un núvol que necessita l'energia, fonts naturals com la calor de la pròpia combustió del foc, i això quan es manté també amb una temperatura ambient que no és molt freda, podríem dir, no? Estem en aquest context de temperatura ja per sobre dels 20 graus, tot això accelera la formació d'aquest pirocúmul. Depèn també de les condicions d'aire més fred en altura, de la convergència dels vents, però finalment s'ha acabat formant. És veritat que no ha estat un gran pirocúmul, però sí que s'ha vist, més enllà de la columna inicial més fosca, més negra, ha acabat derivant en un color més blanquinós, i d'aquí ja la formació d'aquest pirocúmul, que fins i tot si hagués continuat creixent, pot comportar un canvi en la direcció del vent, acaba comportant doncs un canvi de les característiques del propi incendi, sobretot en fase natural, no industrial com és el cas, i fins i tot precipitacions en alguns casos. No és el cas, és una situació doncs més tranquil·la, més favorable, com deien, pels bombers, i a més no tenim vent important. És un vent que és fluix, de 15-20 km per hora, en un context d'una tarda de divendres doncs plàcida, en aquest sentit meteorològicament parlant, sí.
2: Gràcies, Martí.
7: Fins ara.
2: Passen 11 minuts de les 8, és un altre dels grans temes del dia. Els professors amenacen de complicar una setmana la vinent, que serà un gran repte de mobilitat. La setmana que ve es presenta amb tres grans previsions: la vaga de mestres, la visita del Papa i la selectivitat, la visita del Pontífex i les proves d'accés a la universitat programades des de fa mesos. Ara s'hi afegeixen les protestes dels docents, un còctel que pot suposar un mal de cap majúscul, Pep.
0: Després de rebutjar el preacord amb el Departament d'Educació, els mestres i professors mantenen les aturades i les faran coincidir amb aquestes altres cites. Des dels sindicats, Laura Gené de la CGT i Yolanda Segura de l'Ust reclamen sortir al carrer, mentre la consellera Esther Niubó i l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, fan una crida a la responsabilitat.
8: Impulsem la Papa Vaga, que ja la tenim fins i tot batejada. I el dia 9 s'ha d'aturar Barcelona absolutament, perquè sembla que el govern, una vegada darrere l'altra, no està entenent el missatge.
9: Una cosa és el dret a la vaga, que evidentment és un dret legítim que hem de respectar, però l'hem de fer compatible amb el dret a l'educació i el dret a la mobilitat. Quan el que es busca és bloquejar, estem parlant d'una altra cosa.
10: Els que protesten tenen les seves raons i tenen dret a fer-ho. Jo això ho respecto, però jo crec que també hi ha seny.
0: De fet, sindicats com l'USTEC, CGT o la Intersindical demanen obertament boicotejar la visita del Pontífex per fer-se sentir.
2: Els docents, doncs, ja escalfen motors per les protestes de la setmana que ve. Creuen que és l'única manera que el Departament d'Educació els faci cas i s'assegui a negociar. Aquesta protesta, però, se'n podrien sumar d'altres, Eulàlia Carrascal.
11: De moment, els sindicats que s'oposen al preacord només coincideixen amb la vaga de dimarts que ve, el 9 de juny. Encara no han donat detalls de què faran aquell dia, però sí que asseguren que es faran notar. La Intersindical ha convocat vaga un dia més, dimecres que ve, que coincideix amb el segon dia del Papa a Barcelona, però la resta de sindicats encara no s'hi han afegit. La CGT apunta que els propers dies anunciaran el nou calendari de mobilitzacions i USTEC preguntarà als seus afiliats fins on volen arribar. Una de les propostes que hi havia sobre la taula era una vaga indefinida, però els altres sindicats ho rebutjaven. David Caño, d'USTEC, diu que és moment d'anar tots a l'una.
12: La nostra prioritat i voluntat és fixar uns objectius unitaris, unes mobilitzacions i vagues unitàries que ens portin a aconseguir aquests objectius. Nosaltres pensem que ha de ser, en el llarg d'aquest final de curs, ja incrementar molt la lluita per fer-los possible. Una crida a la consellera i al govern que ha de solucionar aquesta emergència educativa, i no n'hi ha prou amb el preacord que va posar sobre la taula.
11: Queden només dues setmanes perquè acabin les classes i per això pensen que les mobilitzacions es podrien allargar a l'inici del curs que ve.
2: Caldrà veure quin seguiment té la vaga de dimarts que ve i si tantes setmanes de manifestacions i aturades passaran factura als mestres. Avui, però, han tornat a demostrar que continuen mobilitzats.
13: I en nom del poble es trobarà una vaga!
2: Han sortit al carrer 15.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, 90.000 segons USTEC, i han anat caminant des de l'Arc de Triomf fins al Parlament, Eulàlia.
11: Sí, una manifestació que ha començat pacífica pràcticament a la una del migdia, però que amb l'arribada al Parlament s'ha anat tornant cada cop més combativa. Alguns docents han llançat ous i petards als Mossos i han intentat saltar les tanques de seguretat que envoltaven l'edifici. També hi ha hagut tensió dins els mateixos sindicats. Diversos mestres han xiulat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura. Ella ha tornat a fer autocrítica, reconeix que es van precipitar segurament a l'hora de signar aquest preacord, però demana a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que tornin a seure a negociar.
14: Si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda, i ha de seure, admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar doncs, aquest conflicte. Si no, continuarem igual el curs que ve.
11: Durant la protesta, els docents cridaven lemes com "ni ho bo, dimissió" o "ni ho bo, què passa, tu sí que cobres massa".
2: Però a l'altra banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, descarta reobrir la negociació amb els sindicats. Això malgrat l'amenaça de més vagues a aquest final de curs. En una entrevista al Món a RAC1, Niubó ha reclamat als sindicats que toquin de peus a terra.
15: El moment de la negociació, doncs, va acabar, no? Em sembla que el marc de negociació que teníem, que eren aquests 2.000 inicialment i han acabat amb 2.700 milions d'euros, és un marc suficient i realista per poder avançar.
2: La consellera també tanca la porta a dimitir, malgrat la petició d'alguns sindicats i grups parlamentaris, Laia Colomer.
16: A l'entrevista al Món a RAC1, la consellera d'Educació ha defensat amb dents i ungles el preacord que es va tancar fa tot just una setmana, ha dit que és el punt de partida realista per millorar el sistema educatiu i assegura que el govern ja ha posat fil a l'agulla a moltes de les altres reivindicacions del sector, com la reducció de ràtios o la millora de les instal·lacions.
15: Moltes d'aquestes polítiques educatives doncs, es poden desplegar gràcies a aquests recursos, sumats també doncs, als que estan previstos en el pressupost, que fa aquest creixement també del 25%. És a dir, és un marc suficient per treballar. Hem d'escoltar, d'escoltar, i no només els sindicats, ho farem també amb famílies, ho farem amb direccions, ho farem amb els grups parlamentaris i amb altres, amb els col·legis professionals, i veure doncs, com podem reorientar aquesta situació.
16: I amb la previsió de més protestes a la recta final del curs, Niubó demana mesura als sindicats.
15: Una cosa és el dret a la vaga, que evidentment és un dret legítim que hem de respectar, però l'hem de fer compatible amb el dret a l'educació i el dret a la mobilitat. Quan el que es busca és bloquejar, estem parlant d'una altra cosa. I hi ha serveis mínims i aquí podem, és a dir, hi ha àmbit per acabar fins i tot el curs de manera ordenada.
16: Niubó ha lamentat que USTEC hagi rebutjat reunir-se amb ell avui mateix.
2: Però a banda dels professors, al govern se li afegeix un altre mal de cap. Els que també estan en peu de guerra són també els treballadors de les biblioteques de Catalunya. Els sindicats fan vaga indefinida tots els divendres i dissabtes fins que no es resolgui el conflicte laboral. La primera tongada de vagues coincideix amb els dies previs a la selectivitat. La protesta va començar a les biblioteques de Barcelona i ara s'ha estès a tot Catalunya. De moment, l'aturada es farà de manera indefinida tots els divendres i dissabtes. El gran repte, doncs, d'aquests propers dies de la setmana que ve serà la mobilitat i la seguretat. Els Mossos d'Esquadra veuen possible fer compatible la vaga de docents amb la visita del Papa. Ho han dit a la presentació avui del dispositiu Albus, el desplegament extraordinari que activarà 5.600 agents addicionals la setmana que ve per l'arribada del Pontífex. N'hi haurà de la majoria d'equips especialitzats de la policia, Joel Penya.
17: El dispositiu té tres grans objectius. El primer és gestionar les aglomeracions de persones que es preveuen i més tenint en compte que Catalunya està en un nivell 4 sobre 5 reforçat d'alerta terrorista. El segon és evitar que repunti la delinqüència ordinària aprofitant que hi haurà molta gent. El tercer és garantir la mobilitat del país. Un dels possibles maldecaps que se'ls presenta als Mossos són les protestes de mestres. El coordinador del dispositiu, Joan Salamanya, diu que estan preparats per gestionar-ho.
18: Tindrem la mirada posada també en què hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de l'exercici i del dret de mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar aquestes dues qüestions que ens podem trobar i alguna altra que ens apareixerà també.
17: Tot plegat ho dirigiran els Mossos des de la Seu d'Ègara, on estaran acompanyats de responsables de la resta de cossos de seguretat que participen en aquest dispositiu, com la policia del Vaticà, la policia espanyola o la Guàrdia Civil, entre d'altres.
2: Tot això serà la setmana que ve, però aquesta mitjanit, a les 12 en punt, comença el dispositiu de seguretat del Ministeri de l'Interior amb motiu de la visita del Papa a l'Estat espanyol. El ministre Fernando Grande Marlaska ha presidit avui la primera reunió del centre de comandament d'aquest dispositiu, que és el més important que ha fet fins ara la policia espanyola amb més de 15.000 efectius.
19: Más de 15.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, pero hay que añadir también aquí las policías autonómicas, los Mossos de Escuadra, que serán más de 6.000 en relación a la visita a desarrollar en Barcelona.
2: De fet, demà al matí, Lleó 14 arrenca el seu viatge a l'Estat. La primera parada del recorregut serà a Madrid, on aterrarà a quarts d'11 en una visita apostòlica que dimarts i dimecres farà parada a Catalunya. Aquí el Papa passarà per Barcelona, a la Sagrada Família i a l'estadi Lluís Companys, però també anirà a Montserrat o a Brianzo, fora de la capital. Caldrà estar molt pendents de les intervencions públiques del Pontífex, no només per si parla en català o no, també pels dards que pugui enviar Donald Trump contra la guerra. Un dels focus d'interès, per tant, serà la conferència de premsa de la Lleó 14, l'avió, doncs bé, per primera vegada recúvolarà en l'avió del Papa i podrà tenir un punt de vista diferent. Serem l'ombra del pontífex allà on vagi tots aquests dies. De fet, a partir de demà, la ràdio arrenca una cobertura especial per l'arribada del pontífex a l'estat que durarà fins divendres que ve. En tot cas, com dèiem, Lleó 14 arrencarà el viatge a Madrid demà al matí amb una rebuda oficial a Barajas, una trobada protocolària al Palau Reial i amb el primer gran acte multitudinari al centre de la capital espanyola. Seguirà de ben a prop el viatge del Papa l'enviat especial de RAC1. Des de Roma, Arnau Mañé.
20: El Vaticà ja ho té tot a punt perquè d'aquí a menys de 12 hores arrenqui el viatge de Lleó 14 a l'estat. El Papa volarà amb un avió d'Ita Airways cap a Madrid en el primer dels 5 trajectes que farà aquests dies. L'acompanyarà un grup de 70 periodistes des d'aquí a Roma. En general són corresponsals dels mitjans a Itàlia, vaticanistes i alguns periodistes de Madrid, Catalunya i les Canàries, és a dir, de les tres parades que farà el pontífex. RAC1, per tant, formarà part de la comitiva oficial. Això implica volar amb Lleó 14, tenir-hi accés més o menys directe i participar en les rodes de premsa que faci durant els trajectes en avió. Ara per ara, la Santa Seu continua sense aclarir quina presència tindrà el català en els discursos del Papa. Mantenen la incògnita i es remeten a les intervencions que faci quan sigui a Catalunya.
2: Gràcies, Arnau. Coincidint amb l'arribada del Papa, El País ha publicat avui una investigació que posa en el centre de la Diana un centenar d'alts càrrecs de l'Església Catòlica que haurien encobert casos d'abús sexual durant dècades. Entre ells, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. La notícia apunta que el cardenal i expresident de la Conferència Episcopal Espanyola va rebre l'alerta fa 4 anys d'un cas d'abusos comesos per un capellà de la Mare de Déu de Montserrat. Omella, però, va mirar cap a una altra banda i no va alertar sobre el cas. En una entrevista al Món, a RAC1, ho ha negat i fins i tot ha assenyalat el diari, qui acusa de tenir interessos, Alba Carnicer.
21: Omella no hauria activat la investigació interna que marca l'Església per aquests casos. Aleshores, el cardenal ho va tractar com una qüestió moral i el capellà va continuar exercint amb normalitat. L'arquebisbe justifica ara que la víctima era major d'edat i que en un primer moment el va informar sobre els abusos. En cap cas, diu, ho va denunciar. Va ser més endavant quan els Mossos d'Esquadra van detenir el capellà, que Omella el va apartar i va obrir una investigació. L'arquebisbe, per tant, nega ben cobert res i recorda que l'Església ja ha demanat perdó pels casos de pederàstia, però va més enllà. Qüestiona el context i el moment en què s'ha publicat la notícia, insinua que hi ha gat amagat perquè coincideix amb la visita del Papa.
22: M'ha sorprès en aquest moment, en el que passa, quin interès n'hi ha en tot això.
23: Bueno, la veritat, no? Saber què passa, no?
22: Sol, pregunto.
23: Vostè
22: n'hi ha interessos, altres interessos, per cobrir.
23: Per exemple?
22: Canviem de conversa.
23: Home, però és una acusació, això?
22: No, perquè això no puc denunciar ni puc dir...
23: Què és, per la visita del Papa?
22: Podria ser.
21: Sobre la polèmica del català, Omella reitera que el pontífex farà una part de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família en aquesta llengua.
2: Per cert, un últim apunt sobre la visita del Papa a casa nostra. Com a mostra de l'abast de tot plegat, Telefònica reforçarà la xarxa com mai fins ara a Madrid, Catalunya i les Canàries. La companyia diu que l'objectiu és garantir la connectivitat en tot moment durant la visita del Papa, sobretot en punts clau com la Catedral de Barcelona, l'Estadi Olímpic, la Sagrada Família o Montserrat. Doncs sobre la confluència d'esdeveniments massius durant la setmana que ve amb la visita del Papa, la selectivitat i la vaga de docents, avui li hem preguntat a l'expert en relacions institucionals, Isabel Lleuger, què en pensa?
24: La setmana que ve Catalunya afronta una d'aquelles setmanes que exigeixen responsabilitat, sentit institucional i mirada àmplia. Coincidiran la visita del Papa, les mobilitzacions del sector educatiu i les proves de selectivitat de milers de joves. La visita del Papa és una oportunitat extraordinària pel país. Més enllà de les creences de cadascú, és un esdeveniment de projecció internacional que situa Catalunya davant dels ulls del món i és tremendament important que sigui un èxit organitzatiu, institucional i ciutadà. Al mateix temps, els sindicats tenen tot el dret a reivindicar les seves demandes, però és legítim i exigible demanar-los que reflexionin sobre l'impacte que aquestes mobilitzacions tenen sobre la ciutadania i especialment sobre els estudiants. Avui penso sobretot en els alumnes que faran la selectivitat. Enmig del conflicte educatiu s'ha trobat a faltar una veu clara del professorat exercint aquesta funció de tutela, de suport i de tranquil·litat versus els estudiants, que també forma part de la seva missió educativa. Tenim davant nostra una prova de maduresa col·lectiva. Es pot reivindicar, es pot discrepar i es poden defensar interessos legítims. I també no es pot perdre de vista que hi ha moments en què el bé comú, la convivència i la responsabilitat compartida han de situar-se per damunt de qualsevol altra consideració.

0: 6 minuts i 8:45, el Primavera Sound torna a la normalitat després dels aiguats i les ventades que ahir van obligar a suspendre diversos concerts. Avui és un dels dies més esperats de l'edició perquè desembarquen al Parc del Fòrum de Quior. La banda, liderada per Robert Smith, és el plat estrella del Primavera i aquesta nit compartiran protagonisme amb el pop energètic d'Addison Rae. També amb l'electrònica de Skylrex. O amb un dels artistes de moda a casa nostra, com és Ralphie Chu. Tot i que els núvols han anat traient el cap durant la tarda, no ha caigut ni una sola gota. El Primavera ha reprès l'activitat sense cap mena d'incidència. Anem en directe al Parc del Fòrum. Adrià García, bon vespre.
1: Sí, bon vespre. Avui la música torna a ser la protagonista aquí al Parc del Fòrum. S'hi respira normalitat i sembla que la jornada d'ahir ha quedat en una mena de miratge. Això sí, el dia ha començat amb petits problemes tècnics, precisament a dos dels escenaris que van haver d'aturar ahir la programació per la pluja. Neudat, s'han quedat sense so durant uns petits instants, mentre que els greus de la bateria han fet la guitza als Slow Dive en l'inici del concert. Ara és el torn d'Ethel Kane, que està experimentant amb el seu folk horror enmig del bosc en què ha convertit l'escenari ple de plantes. Ara bé, la primera fila d'aquest concert està plena de samarretes de The Cure, i és que els de Robert Smith són el gran cap de cartell de la jornada. Actuen a 10:15 i prometen un concert de 2 hores i mitja en què probablement sonaran tots els seus hits.
0: Després de la jornada d'ahir passada per aigua, el Primavera ha anunciat que retornarà els diners a tots aquells que van comprar l'entrada de dijous. En un comunicat, l'organització del festival ha lamentat les cancel·lacions, asseguren que s'hi van veure obligats per motius de seguretat, Adrià.
1: El festival defensa que els dos escenaris principals eren els que estaven més exposats als xàfecs i al vent per la mida i perquè estan a tocar del mar. Afegeixen que després de 4 hores d'aiguats no els va quedar més remei que suspendre els 3 grans concerts de la jornada, Batllal, Doja Cat i Massive Attack. Diuen que seguint els protocols van prioritzar la seguretat de tothom. Ahir, en ple diluvi, les xarxes del festival es van omplir de crítiques per la manca de comunicació. L'organització diu que entén la frustració i la tristesa dels assistents i assegura que retornarà l'import de les entrades de dijous. També avança que la setmana vinent, dilluns, explicarà els passos que caldrà seguir per demanar el reemborsament.
0: Tres minuts i 8:45, Pedro Sánchez nega estar al cas de la trama de Leire Díez i les suposades clavegueres del PSOE. Avui el president espanyol ha volgut ser contundent, tot i que ja han passat 9 dies de l'escorcoll a Ferraz i fins ara pràcticament no n'havia dit res.
2: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: Declaracions que ha fet des de Montenegro, on ha participat en una cimera europea i s'ha esplaiat en una compareixença estranyament llarga. Sánchez diu que manté la confiança en la directora de la Guàrdia Civil, tot i les noves revelacions d'aquesta setmana. També acusa el PP de fer una política amb males arts i anuncia que el PSOE prepara mesures legals per respondre a tota la trama Leire. Anem cap a Madrid. Jordi Armenteres.
3: Sí, Sánchez ha repetit avui molts cops que no sabia absolutament res de tota aquesta trama, que en el seu dia ja es va fer net amb Santos Cerdán i que quan s'hagi analitzat tota la documentació, són milers de pàgines, s'establirà si el PSOE es querella també.
2: Mi gobierno es un gobierno limpio, mi partido es un partido íntegro y desde luego la corruptela es de unos pocos, no van a enmarañar ni tampoco impugnar la enorme tarea que está haciendo este gobierno y también el Partido Socialista en todos y cada uno de los rincones de nuestro país.
3: Y asenyala al PP d'aquesta manera.
2: Las corruptelas de unos pocos y el ruido interesado de unos muchos, de una oposición marrullera que no tiene otra cosa que ofrecer a la ciudadanía que eso, que maniobras, que ruido y que insidias, bueno, pues tape e impugne un proyecto político que está trayendo prosperidad, crecimiento económico, creación de empleo, avances sociales, blindando derechos y libertades ante el avance de la ultraderecha.
3: El president espanyol també defensa la feina de la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, tot i haver reconegut ara que sí que es va reunir amb Leire Díaz, tal i com s'explica als informes policials del sumari. És més, l'ha aplaudida per la seva feina.
0: Mentrestant, la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, haurà de comparèixer la setmana entrant al Senat, la cita del PP, que hi té majoria absoluta i, per tant, controla tots els estaments. Miguel Tellado avui reclamava les dimissions d'ella, de Sánchez i de Marlaska amb aquesta metàfora.
4: ¿Qué hacen todavía ahí? Salgan del gobierno, es más, salgan del Palacio de la Moncloa y háganlo con las manos en alto.
0: Avui encara hi ha hagut moviments judicials en aquest sentit, dos concretament. El primer, que el jutge Santiago Pedraz, el jutge instructor que porta la causa a l'Audiència Nacional, acota les demandes de l'UCO, de la Guàrdia Civil, sobre la informació de comptes bancaris. A més, Pedraz no es pronuncia sobre la petició per revisar comptes del PSC, només parla del PSOE. I la segona novetat, la Fiscalia ha demanat la citació d'una vintena de testimonis, entre els quals hi ha la presidenta del PSOE, que és Cristina Narbona. El seu nom apareix al sumari per haver-se reunit també amb Leire Díaz. I a tot això, Santos Cerdán nega que mai hagi conegut o participat en cap trama. L'ex número 3 del PSOE ha emès un comunicat dient que tot el que surt de l'UCO és fals. Cerdán acusa la Guàrdia Civil de destrossar persones en lloc d'investigar delictes. Encara en crònica judicial, ara que són 8:45, el Suprem ha anul·lat la sanció de més de 800.000 euros que el Tribunal de Comptes va imposar a Vox. L'organisme considerava que els ingressos del partit en marxandatge entre el 2018 i el 2020 eren donacions il·legals. Però ara el Suprem creu que el Tribunal de Comptes no ha aprovat prou aquesta acusació. I encara un apunt més en crònica judicial, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea refreda la imminència de la sentència sobre l'amnistia i que podria facilitar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. Tot i que s'esperava per la primavera, el Tribunal de Luxemburg encara parla de mesos per resoldre-ho i insinua que tindrà en compte el context polític a Espanya per fer-ho. Eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
5: Bon dia. El curs polític i judicial a Europa també fa olor d'estiu i, per tant, es refreda la imminència d'una sentència del TJUE sobre l'amnistia. Tècnicament, encara podria arribar a finals de juliol, l'última lectiva abans de les vacances al Tribunal Europeu i on acostumen a anar les sentències importants. Ara bé, ahir el president del Tribunal, el belga Coen Lennarts, va parlar d'una resolució als propers mesos. De fet, el president del TJUE té marge de maniobra amb els tempos i ahir Lennarts va insinuar que la podria endarrerir pel context polític espanyol i l'ús partidista que Espanya, com a la resta de països, es fan de les sentències. Recordem que fa mig any l'advocat del TJUE es va pronunciar sobre la llei d'amnistia, que és el pas previ a la sentència. Llavors, la va veure compatible amb el dret europeu i, a més, va fer valoracions polítiques en contra l'actuació dels tribunals espanyols per la seva no aplicació.
0: En clau econòmica, avui tenim un estudi més que evidencia la crisi de l'habitatge i l'impacte que té entre els més joves. Un informe del BBVA assegura que un de cada tres joves estaria en situació de pobresa si es té en compte els diners que li queden després de pagar les despeses del pis.
6: EAE Business School us ofereix aquest espai.
0: El banc analitza el mercat de l'habitatge a Espanya i creu que la solució ha de passar per augmentar l'oferta. Montse Martí.
7: El banc diu que els últims 4 anys només s'ha construït un 45% dels habitatges que caldria per cada 1.000 habitants. L'informe del BBVA també apunta que la demanda d'habitatges s'ha disparat no només per l'augment de la població, sinó també que ho ha fet perquè cada cop hi ha més llars unipersonals o monoparentals. En el 56% de llars a Espanya, de fet, hi viu una o dues persones, segons aquest informe del BBVA. Això implica que calen més pisos i també que són menys ingressos amb què pagar el lloguer o la hipoteca. El banc assegura que hi ha un 20% dels joves que fan servir el 40% dels seus ingressos mensuals a pagar l'habitatge.
6: Amb EAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
0: I Catalunya vol tenir menys molins de vent, però més potents. El pla de la Generalitat passa per eliminar més de 500 aerogeneradors en gairebé mig centenar de parcs eòlics. La via serà a través de la renovació dels molins amb turbines de nova generació, un pla que vol ajudar a vèncer la forta oposició que encara genera la implantació d'energia eòlica sense perdre la generació d'energia verda al país. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral.
8: Sí, dels 756 aerogeneradors que hi ha en aquests moments en 46 parcs, la majoria dels que hi ha a tot el país es passaria menys d'una tercera part dels molins de vent. Són, això sí, molins molt més alts, de fins a 150 metres d'altura, i això també segueix generant encara recels i oposició al territori, sobretot en enclavaments naturals i zones rurals. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat avui que el nou model és molt més respectuós amb el medi natural.
9: Sabem que les infraestructures i l'implantació de parcs de renovables tenen petjada o impacte en els paisatges que hem vist tota la vida i no ho hem d'amagar, això s'ha d'explicar, però precisament per això hem d'apostar per aquells projectes que redueixin cada vegada més aquesta petjada. I aquí es demostra que això és possible.
8: És globalment un pla de país molt ambiciós perquè l'anomenada repotenciació, canviar els molins antics per aerogeneradors nous, hauria d'afectar 46 dels 52 parcs en només una dècada.
0: Gràcies, Esteve. I les empreses de bicicletes compartides carreguen contra Jaume Collboni després que l'Ajuntament de Barcelona hagi decidit no renovar-los les llicències. Les companyies consideren que la mesura representa un pas enrere en la mobilitat de la ciutat.
10: En un comunicat conjunt, les empreses asseguren que la desaparició del servei de lloguer de bicis reduirà de manera significativa les alternatives de transport sostenible disponibles pels ciutadans. Segons defensen, ara mateix no hi ha cap altre sistema capaç d'absorbir tota la demanda que generen aquestes bicicletes. A partir de l'1 de gener només quedarà el Bicing com a servei de bicis compartides. Per la seva banda, l'Ajuntament assegura que el model privat genera problemes d'ocupació de l'espai públic perquè les bicis queden mal estacionades.
0: I compte enrere per la protesta que demà al matí reclamarà la reobertura de Collserola. Fa mesos que el parc està tancat per la pesta porcina i diverses entitats s'han mobilitzat per fer una caminada que reivindicarà l'accés a l'espai natural i la necessitat de reobrir-lo per una qüestió de salut física i mental.
10: La marxa començarà a les 9 del matí a la caseta d'informació de Collserola, a la pista de Can Catà, i arribarà fins a Can Coll. El conseller Òscar Ordeig es va comprometre a parlar amb els alcaldes afectats per les restriccions al medi natural i estudiar si es podrien començar a aixecar algunes restriccions, però de moment no hi ha novetats en aquest sentit. Mentrestant, els casos de pesta porcina no van a la baixa. Aquesta setmana se n'han detectat 11 positius més, això sí, tots a la zona del risc. Els senglars que han donat positiu en pesta porcina des de l'inici del brot fa mig any arriben als 336.
0: Avui, en temps de tertúlia, parlarem d'aquesta caminada convocada per demà. Ho farem amb la impulsora de la marxa. Reobrim Collserola, Cristina Lie.

0: I en crònica de successos a Mallorca, han detingut un home a Palma que traficava amb armes il·legals. El cas està vinculat a Catalunya des de que es va obrir la investigació al gener, que el porta un jutjat de Sabadell.
1: L'arrestat és un home de 27 anys que no tenia antecedents. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil apunten que comprava armes a República Txeca i les ensenyava a clients que havia captat a xarxes socials a través d'aplicacions de missatgeria. Entre d'altres, els oferia punys americans, pistola Taser, navalles automàtiques o defenses elèctriques, totes prohibides a l'Estat, i a més les enviava a través de serveis de paqueteria. Quan van arrestar-lo, també van trobar-li anabolitzants. Per això està acusat de tinença i tràfic d'armes prohibides i d'un delicte contra la salut pública.
0: I a Badalona, els Mossos investiguen un altre tiroteig al carrer on el cap de setmana passat una nena de 10 anys va quedar ferida. Tot i això, descarten que els dos episodis estiguin relacionats.
1: Ha passat aquesta matinada, a quarts d'una, un veí va alertar que havia sentit detonacions, però no va especificar si eren al mateix carrer o dins d'un habitatge. En tot cas, quan va arribar la policia al carrer Còrdoba del barri de Sant Roc, un cop allà no van trobar cap rastre dels presumptes tiradors i ara han obert una investigació per esbrinar ben bé on va ser el tiroteig i qui va tirar els trets.
0: Ara fem una pausa per la publicitat i de seguida traguem el cap a Berga, on avui continua la Patum amb protagonisme pels més petits. Ara tornem.
2: El passat dimarts 26 de maig es va celebrar a Barcelona una nova edició dels Diàlegs La Vanguardia, organitzat conjuntament amb Novartis. Un esdeveniment moderat pel periodista Martí Paola, amb l'objectiu d'analitzar el control dels factors de risc cardiovascular a Catalunya. El futur de la salut cardiovascular a Catalunya va ser l'eix central d'una trobada on hi va participar, entre d'altres, la doctora Marta Sitges, presidenta de la Societat Catalana de Cardiologia.
3: Las enfermedades cardiovasculares suponen la primera causa de muerte en los países occidentales. Además, su prevalencia está aumentando, dado que se asocia al envejecimiento de la población. No existen tratamientos definitivos para curarlas completamente, pero sí tratamientos muy eficaces para prevenir su principal etiología o causa, que es la arteriosclerosis.
2: En aquesta nova edició dels Diàlegs La Vanguardia, també es va posar el focus en la LDL, tal com va explicar Maria Urquijo Padilla, vicepresidenta de la Societat Catalana de Lípids i Arteriosclerosi de Catalunya.
4: El colesterol LDL es el agente causal de la arteriosclerosis al acumularse en las arterias formando placa. Es como si fuese la cal de las lavadoras que se va acumulando en las tuberías. Cuando una placa se rompe, se provoca un coágulo que determina el infarto del territorio irrigado.
2: Els experts van abordar també el pes de les malalties cardiovasculars, la prevenció, l'adherència als tractaments i les desigualtats en l'accés a la innovació sanitària. Podeu recuperar totes les conclusions del debat a lavanguardia.com.

0: Després de la Patum completa d'ahir, amb un inici passat per aigua i tensió a la plaça per la presència de Sílvia Oriols al balcó, avui la festa viu el dia pels més petits. Corresponsal de RAC1 al Berguedà, Marc Canturri, bon vespre.
1: Bon vespre. Si la Patum infantil ha portat a la plaça de Sant Pere una reproducció a petita escala dels salts que hi van protagonitzar els adults. És la tradicional jornada per als infants a l'equador de la festa que fa de pròleg dels dos últims dies de Corpus. I arriba tot just després de la Patum completa d'ahir, que es va poder fer íntegrament, tot i l'inici passat per aigua. N'ha parlat l'alcalde Ivan Sánchez.
2: Tampoc no vam sortir a plaça en el moment que plovia una mica amb més intensitat. En un moment, quan plovia quatre gotes, totes les estructures estaven protegides amb el plàstic i a partir d'aquí, quan plovia, no sortíem.
1: Demà, nova jornada de passada de les comparses pels carrers de la ciutat. A la nit i diumenge, salt de lluïment a la plaça de Sant Pere al migdia i Patum completa a la nit amb els dos últims salts de plens d'aquest Corpus.
0: I la Sala Beckett presenta una temporada especial per celebrar una dècada al barri del Poblenou. La Sala de Barcelona acollirà 15 espectacles dirigits, entre d'altres, per Sergi Balbel, Ferran Dordal i Mercè Sàrries. A més, també tornarà a la Beckett el muntatge d'Oriol Pla i Pau Mates Gola després de passar pel TNC temporada alta. Maria Rueda.
3: El Forat Blanc, de Sergi Belbel, serà el primer espectacle musical que produeix la Sala Beckett. El públic assistirà als últims dies de vida d'una artista reputada. Un home bo, de Victoria Spunsberg, també hi serà present. Mostra la crisi existencial que passa un home després d'una ruptura amorosa. La seva filla l'ajudarà a refer la seva vida. El Castell, de Frank Kafka, i amb la direcció de Ferran Dordal, se suma a la cartellera, al igual que a Barbàclia, de Víctor Català. Amb tot plegat, el director de la Beckett ha recordat l'arribada d'aquesta sala al barri del Poblenou.
4: La Beckett va arribar, doncs, a Poblenou ben acomboiada pel sector teatral i acollida pel veïnat amb il·lusió i expectatives. Durant aquests 10 anys no hem deixat de sentir ni per un moment l'estima, la complicitat i el caliu d'un barri que, amb una importantíssima tradició de teatre amateur i d'activisme social, incorporava per primera vegada als seus carrers un projecte de teatre professional.
3: Aquesta tarda hi haurà xerrades, lectures dramatitzades, un espectacle infantil i concerts per celebrar els 10 anys al Poblenou.
0: I amb música, Pink Floyd torna a publicar un disc al cap de 60 anys. How I wish you were here. Egg Tracks recopila 8 temes clàssics del grup londinenc com Money o aquest Wish You Here, que ara sona de fons. Per la seva banda, l'exmembre de One Direction, Niall Horan, estrena música. Diner Party és el quart àlbum en solitari de Horan que actuarà a Barcelona el mes d'octubre. A casa nostra avui s'ha estrenat No hi ha pla B, la sorprenent col·laboració entre Búhos i Leire Martínez. Si saps on vols anar, na, na, na, na, na, na, na. És el primer tema en català de l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh i coincideix amb l'any de celebració dels 20 anys del grup de Calafell. Som-hi amb els esports quan falten 2 minuts per 9:45. Pau Bombardó, bon vespre.
5: Bon vespre.
0: Avui, dia de play-offs i partits importants pels equips catalans. Comencem amb bàsquet perquè la penya s'enfronta al Baskonia en un partit clau.
5: Si no guanyen, queden eliminats. L'enfrontament començarà a les 9 del vespre a l'Olímpic de Badalona i els verd i negres estan obligats a guanyar per forçar el tercer partit de la sèrie. A partir de 9:45, en directe a RAC+1.
0: En futbol, també a les 9 del vespre comença un partit molt important pel Sabadell.
5: Sí, rep a la nova Creu Alta el Real Madrid Castilla. Jugarà la tornada de les semifinals de la promoció d'ascens a segona divisió. El Sabadell per això haurà de remuntar després de perdre per 2-0 a l'anada. De moment, l'afició ja ha respost. S'han esgotat les entrades pel partit d'aquesta nit, així que l'estadi presentarà un molt bon aspecte.
0: I en hoquei patins també s'estan jugant les semifinals de l'Hockey Lliga.
5: Amb molta presència catalana, des de les 7 s'està jugant l'Igualada Barça, de fet ja acabat, amb resultat de 1-2 favorable al Barça. Per tant, els blaugranes que s'avançarien a la sèrie per 2-1. I fa en pocs minuts, a 9:15, ha començat un partit decisiu pel Calafell, que s'enfronta al Liceo. Ara mateix, amb resultat de 0-1. Per tant, males notícies pel Calafell, que està obligat a guanyar per no quedar eliminat, perquè de moment perd la sèrie per 2-0.
0: I últims dies de campanya abans de les eleccions a la presidència del Real Madrid i amb l'entrenador de Florentino Pérez, ja confirmat, Riquelme, encara no s'ha pronunciat sobre qui ocuparà la banqueta en cas que guanyi les eleccions.
5: Florentino ja va anunciar Mourinho com a entrenador, però Riquelme encara no el té del tot lligat. Ho ha dit en una entrevista a Radio Marca.
6: igual que hablo con contundencia sobre ciertos fichajes, permítanme que sea más prudente con cosas que todavía no están, pero queremos que estén. Y se está trabajando en este momento, pues, todo lo posible para que se dé y nos permitan. Es un entrenador que está en otro club y que nos permitan poder anunciarlo.
5: Recordem que les eleccions són aquest diumenge i que, al contrari del que passa al Barça, demà no hi haurà jornada de reflexió, tot i ser el dia previ a les votacions.
0: En clau Barça, la Lliga ha considerat Lamine Yamal com el millor jugador de la temporada.
5: El jugador blaugrana ha completat una temporada amb 16 gols i 11 assistències i ha contribuït a que l'equip aconseguís el títol de Lliga.
0: I seguim en futbol perquè la selecció espanyola femenina juga avui la classificació directa pel Mundial de l'any que ve.
5: I ho farà contra Anglaterra a partir de les 9 del vespre. Hauran de guanyar per una diferència mínima de 2 gols per aconseguir el bitllet directe pel Mundial. Si no ho fan, no dependran de si mateixes en l'última jornada i podrien acabar jugant la repesca.
0: Alguna cosa més, Pau?
5: Doncs que en tenis ja tenim definida la final de Roland Garros. Serà un Zverev Kovoli. Zverev s'hi ha classificat després de guanyar Mensik en 4 sets i Kovoli ha passat a la final sense jugar perquè el seu rival, Arnaldi, s'ha retirat per una indisposició. Per cert, el català Marcel Granollers també serà a la final, en aquest cas en la modalitat de dobles. En handbol, el Barça s'ha classificat per les semifinals de Copa i acabem en bàsquet perquè el jugador del Luka Murcia de Julius es perd el que queda de temporada i no estarà, per tant, disponible pel partit de demà contra el Barça. Per altra banda, el bàsquet Girona ha anunciat que Guillem Ferrando no continuarà l'equip la temporada que ve.
0: Gràcies, Pau. Fins ara.
5: Fins ara.
0: I repassem ara el temps. Martí Oliveres, bon vespre.
7: Bon vespre.
0: Com pintar el cap de setmana? Ens has dit que tranquil,
7: sí.
0: però què més?
7: Doncs mira, amb algun ruixat a la tarda, sobretot demà. Demà a la tarda cap a la Catalunya central, Prepirineu, sobretot Berguedà, Lluçanès, Moianès, Bages, fins i tot cap a l'Anoia o el Solsonès, doncs poden arribar a descarregar algun xàfec tronades de tarda a partir de l'hora de dinar i fins al vespre, fins que es faci fosc. Ja sabem que hi ha aquesta energia, aquestes activitats doncs de tarda, pel que fa als núvols, que poden descarregar alguns ruixats locals, però no parlem d'un episodi important, ni molt menys res a veure amb l'episodi de tempestes d'ahir, de les últimes hores, i matins frescos. Ara és notícia la refrescada, avui s'ha notat de bon matí. Al migdia no ha pujat gaire la temperatura, hem quedat per sota dels 30 graus a tot Catalunya, entre 23 i 26 en general, i ara fins i tot amb un jersei a Barcelona, que hi ha hagut moltes nits de finals de maig.
8: Els play-offs de la Lliga ACB es juguen a RAC+1.
9: RAC+1. 4 anys després, ha arribat el moment. Let's play
10: football. La rematada, Messi! Gol!
9: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
11: Compte França centrada, gol!
9: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
12: És dins l'àrea, Havertz, el xut, gol, gol,
9: i RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
13: Final! Història de la Copa del Món!
9: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió. Aquest dilluns...
14: Porque yo tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid.
9: El veredicte i l'anàlisi.
15: Ha habido gente muy cercana, don Florentino Pérez, ayudando a la financiación del Barcelona.
9: Aquest dilluns, al món a RAC1, amb Jordi Basté des de Madrid, l'endemà de les eleccions al Real Madrid.
8: RAC1. Tots som un milió.

0: Bona nit a tothom, 11 minuts, 10 ja i les 9 de la nit, l'hora prevista perquè comenci el segon partit del play-off de quarts de final de la Lliga ACB a Badalona entre el Joventut i el Baskonia, la penya obligada a guanyar per continuar en vida i per tornar a la sèrie una altra vegada al Buesa Arena, en el tercer definitiu partit que jugaria diumenge. I a la mateixa hora, a les 9, se la juga el Sabadell, a l'eliminatòria primera, la semifinal, tornada contra el Reial Madrid-Castilla en aquest playoff per pujar a segona divisió. Va perdre 2-0 al camp del Reial Madrid a Valdebebas, l'equip arlequinat, i avui busca la remuntada, busca igualar aquest 2-0 per ser a la final, per pujar, com diem, a segona divisió. A Badalona, el primer partit, recordem, victòria del Baskonia, 85-71, una penya que ja sap que és derrotar el Baskonia aquesta temporada. A Badalona ho va fer a la Lliga regular de 12 punts en un partit jugat no fa gaire, el 18 d'abril, és a dir, que fa un mes i mig d'aquest últim partit entre Joventut i Baskonistes, en aquest cas de la Lliga regular, jugat al Palau Olímpic de Badalona. On hi tenim el Dani Aguilar. Hola, Dani, bona nit.
1: Hola, Xavi Puig, molt bona nit.
0: Hi haurà bona entrada o no avui a Badalona, Dani?
1: Esperem que sí, i tot apunta que sí, perquè quan encara falten 8 minuts, a poc es van omplint les graderies d'aquest imponent pavelló, 12.000 localitats, hi ha molta gent, o ha de venir molta gent perquè això s'ompli, però avui és un dia de caixa o faixa, o com deies, avui és un dia de cara o creu, per tant, avui l'afició ha d'acompanyar l'equip, porta demanant-ho l'equip pràcticament des de la derrota fa un parell de dies a Vitòria, per tant, avui imprescindible que estigui al costat de l'equip l'afició.
0: I els mateixos d'ara fa dos dies, els mateixos de dimecres per la penya, Dani?
1: Exactament els mateixos, amb Antetòmics, l'única baixa, pel que fa al Baskonia, Khalifa Diop lesionat, i els descartats són Marcus Howard i Marquis Nowell.
0: Per tant, els mateixos en una banda i a l'altra, Baskonia i penya, aquest penya Baskonia que arrencarà a les 9 de la nit a Badalona, amb el Jordi Colomer. Hola, Jordi, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Se li va acabar la benzina a la penya l'últim quart l'altre dia, però fins que se li va acabar va demostrar que partit ni haurà, fa pinta avui a Badalona, no, Jordi?
2: Sí, sabem que físicament hi ha diferència i sabem que la penya, sí, que ho vam comentar l'altre dia, no? Dani Miret, el seu pla de partit es va complir en molts aspectes, de controlar el ritme, de limitar la anotació del màxim anotador tant de l'Euroliga com de l'ACB, però li van faltar cosetes, li va faltar tir exterior, que és un mal habitual de la penya aquesta temporada, però que es va tornar a notar tret d'un momentet del tercer quart, i es va notar que un altre mal habitual de la temporada, que és hi ha un equip amb Ricky Rubio, hi ha un equip sense Ricky Rubio.
1: Totalment.
2: I hi ha molta diferència, i aquella tercera falta ràpida que va tenir tot el tercer quart a la banqueta li va tallar el ritme, perquè portava 15 punts i no va notar més, i a més va obligar a canviar la rotació. Veurem avui com ho gestiona, i a banda el que també vam dir, que se li està fent una mica llarga la temporada a Cameron Hunt, veurem quina versió, perquè l'altre hi van ser 6 punts només arrencar, i poc més després i unes quantes males decisions a l'últim quart, sobretot en defensa.
0: I a la mateixa hora, a la nova Creu Alta, se la juga el Sabadell, que ha d'igualar com a mínim el 2-0 en contra que porta de Valdebebas per plantar-se a la final per pujar a segona divisió. La nova Creu Alta, la Clara Rodergas. Hola, Clara, bona nit.
3: Molt bona nit.
0: Hi haurà la millor entrada de la temporada avui al camp del Sabadell.
3: S'han venut totes les entrades, per tant s'espera un ple absolut. Encara no ho està del tot, encara entra gent, hi havia forces cues a fora, però s'espera una gran entrada, dia grossa avui a Sabadell, que busca aquesta remuntada contra el filial del Real Madrid per accedir a la gran final del playoff d'ascens a la segona divisió. Queden pocs minutets i l'ambient realment és de gala. Ja la rebuda de l'autocar ha estat espectacular, amb bengales, gent que des de dues hores abans o més ja corria per les rodalies de la nova Creu Alta. També déu-n'hi-do la rebuda hostil a l'autobús del filial del Madrid de cara a aquest partidàs.
0: Qui no ens atreu Ferran Costa, qui no ens atreu el Sabadell avui?
3: Amb Diogo Foy a la porteria, tres centrals, Kaiser, Bonaldo i Gennard Fornés, amb Estals al carril dret, Joel Priego, carril esquerre, Quadri i Urri, el doble pivot per la dreta, Miguelete, per l'esquerra, Javi López Pinto, i en punta, Rodrigo Escudero.
0: I qui no ens atreu al filial del Madrid?
3: Fran González sota pals, David Jiménez lateral dret, Joan Martínez i Lamini parella de centrals, Diego Aguado lateral esquerra, Cestero i Thiago Pitarca el doble pivot, per la dreta Pol Fortuny, a l'esquerra Alexis Tiria, mitja punta per Palacios i en punta Jacobo.
0: I qui xiula?
3: avui Rubén Ruiz Pérez, un àrbitre d'Albacete, 35 anys, i per cert, aquí davant tenim un entrenador de primera que no es vol perdre la cita, com és Antonio Hidalgo, que ja va fer la feina amb el Deportivo, ja està de vacances, doncs avui no ha volgut perdre la cita del seu Sabadell.
0: Mira, comprar-te el que explicava l'altre dia el Tu diràs, que voldria ser-hi divendres a la nova Creu Alta, no com d'altres, com Parisser, per exemple, que rebut, no l'heu vist, no, de moment?
3: No, va dir que havia de fer altres coses, cuidar el nen, per exemple, posar-lo a dormir i a les 9 estaria davant la televisió, va dir.
0: A veure si és veritat, vaja, si li ha permès la criatura sí. Fer els plans que no sempre passa. Sí que ha vingut en Gerard Guardi. Hola, Gerard, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Que bona setmana que pateix ja amb el 2-0 de l'anada amb el de Bebas.
4: I ha anat a mesura que ha anat avançant la setmana, m'ho crec més, perquè és evident que el Sabadell aquestes últimes setmanes està lluny de la seva millor versió, d'aquell Sabadell més superlatiu, més exuberant, més dominador del primer tram de temporada, però avui, com dèieu, és una entrada històrica des del 2011, des del playoff d'ascens també a segona divisió contra l'Eibar, que no veiem un sold out, superarem els 11.000 espectadors, i avui és un dia d'aquells de tirada de cor, d'ànima i de tot el que es pugui, perquè és un o tot o res. És a dir, avui tens davant el Madrid-Castilla, és evident que has de pujar dos o tres esglaons respecte a Valdebebas, on l'equip va mostrar una versió molt i molt pobra. Avui Ferran Costa ha fet una revolució respecte a aquell 11 que va decebre segurament a Valdebebas, i avui, com se sol dir en el futbol, juguen els bons, juguen els que durant la temporada han donat la talla. Hi ha alguns com Joel Priego que arriba amb molèsties, que arriba molt justet, però avui és de la partida i hi havia de ser, perquè avui el Sabadell juga, doncs, continuant aquest camí per tornar al futbol professional.
0: Doncs tant de bo que puguem cantar una victòria del Sabadell, una victòria de dos gols i al final de la pròrroga, o de tres al final del partit, i d'aquesta manera explicar la classificació del Sabadell per la final, per pujar a segona divisió. Li lliuren un trofeu a Ricky Rubio, la prèvia del partit a Badalona. Dani.
1: El de l'MVP de l'últim mes, l'MVP del mes de juliol, Ricky, que també va ser guardonat amb el segon millor quintet com a segon millor base de tota la competició, de tota la CB. Entenc, vaja, que el guardó que li han lliurat és el de l'MVP, però ahir hi havia al Palau Blaugrana el millor base, en aquest cas. Avui tenim el segon millor base, que és Ricky Rubio. Crits habituals de Ricky a Bussona, el geni del Masnou, que aviat haurem de sortir de dubtes. Tot fa pensar que serà així, Jordi, si la temporada que ve, esperem que aquest no sigui l'últim partit de la temporada de la penya, però si la temporada que ve seguirà jugant amb els colors verd i negres.
2: A mi m'estranyaria, però...
1: T'estranyaria que fos
2: que no seguís. L'hem vist molt content, l'hem vist passar-s'ho bé, l'hem vist liderar, i la sensació al club és que hi haurà un sí, però sí que, òbviament, per ell canviaria absolutament tota la planificació en tots els aspectes.
1: Sí,
2: però
1: sí.
2: El premi merescut, ha acabat, hem dit que està acabant molt bé la temporada, perquè a banda del seu joc està més fi de cara a Cistella. L'altre dia estava amb 15 punts només començada la segona part, i l'hem vist fer màxim anotador en diversos partits, amb més confiança en el tir, que sembla que sempre ha estat una mica el seu punt feble, i veurem avui quina versió ofereix, perquè la penya necessita la millor versió, òbviament.
1: Sí, sí.
0: A passar que, parlant de playoffs i d'equips catalans implicats, el Barça ja sap que de Julius demà no jugarà amb el Camp Múrcia, que de fet en té per 3 mesos, que s'ha trencat, que ara anava a dir el cinquè, i no sé si és el cinquè.
2: Cinquè
0: metatarsià del peu, que haurà de passar pel quiròfan, i que per tant 3 mesos de baixa en aquella acció que no semblava tan greu, però que són, vaja, allò que mai saps on et fotràs mal. Doncs ahir se'l va fer al Palau, i per tant baixa important per lo Camp Múrcia pel tercer i definitiu partit de demà a Pavelló Múrcia.
1: La va detectar el Jordi Colomer, va dir, que ha fet una rebrincada, semblava que no, però sí, sí,
2: semblava finalment. Més turmell per això,
1: sí.
2: La primera, perquè és saltant cap a fora, anant a buscar una pilota, però sí.
1: Doncs tot a punt aquí a Badalona, 44 segons perquè arrenqui aquest segon partit de quarts de final. Tant de bo una victòria avui de la penya, que això ho faci, que ara ho creu, i estirar l'eliminatòria que diumenge resoldria el Bues Arena a Vitòria.
0: Sabadell no ha arrencat encara el partit, tampoc, Clara.
3: No encara. Ara estan fent intercanvi de camp, de fet, han fet sorteig, i el Sabadell començarà atacant a la nostra esquerra. El Madrid-Castilla ho farà a la nostra dreta. crec que es farà més a més un minut de silenci just abans
4: en memòria de l'expresident del Sabadell i molts anys també a la directiva del club Arlequinat, Miquel Arroyos.
3: I quan acabi aquest minut de silenci ja sí que començarà.
0: Ui.

0: Si Michael Rosic fent les operacions del pivot titular per la lesió d'Ante Tomic per part del Kozner Baskonia, amb Trent Forrest, amb Rafa Villar, amb Rodion Kurux, amb Radzevicius i amb Edwards, amb el pivot neerlandès, tot a punt perquè voli la pilota al cel de Badalona. Deixa'm dir-te, Puig, que fa fred. Però fred, eh?
1: Fred, vull dir,
0: informació de servei. Sí. Informació de servei per qui no hagi vingut. Si no ha vingut, també fa estar. Però vaja, fa fred. Fa fred, però això s'escalfarà, ja t'ho dic jo.
1: Mira, el que saludo l'Albert Ferran també. Hola, Albert, bona tarda, bona nit. Tenim ja un equip classificat per les semifinals de la Lliga, Albert.
2: És el València, que avui ha atropellat el Bilbao 71-88, ha guanyat de 17, però ho ha arribat a fer de 28. Per tant, el València semifinalista, esperant rival, que sortirà d'aquest Penya Bascón.
1: Això vol dir que si la Penya força el tercer, que és el que esperem, jugaria diumenge 7 de la tarda el tercer partit de la Penya a territori basconista.
0: Correcte. El partit ha arrencat ja a Badalona amb crits de Penya, Penya. La primera possessió és per al Joventut, és per Ricky Rubio. La penetració del geni del Masnou i la cistella del nou de la Penya sobre bot a un peu, com és habitual en ell. Ha arrencat bé en Ricky. 30 segons de partit, 2-0. Forrest amb la pilota, avui tindrem cridòria aquí a Badalona. La té Rafa Villar una altra vegada, Forrest cap a fora per Radzevicius i aquest amb Kurux, Rodion Kurux, el triple de Kurux, no, el rebot és per Michael Rosic i aquest per Ricky Rubio, que ja cavalca cap a l'altra banda, segueix en Ricard, cantonada, el triple de Cameron Hunt, no, curt, i el rebot serà per Radzevicius, que reparteix cap a Trent Forrest i aquest creua la línia mig del camp. Quina ambientada, escola, tu, que xulo.
3: Sí, es va animant i necessitem perquè realment fa fred.
0: Sí.
3: És una manera de parlar. Normalment ens queixem de la calor, però avui no.
0: Sí.
3: Hi ha un pingüí aquí al costat queixant-se de què
0: passa. Gros,
3: Estem a mes de juny.
1: Aquest contrast tèrmic del Palau a Badalona, això acaba d'haver refredat segur, eh?
3: Són experiments.
0: Són 10 graus de temperatura, és una barbaritat, això.
1: Quants?
0: No, tants no. Kurux! Penetració, vaja, jo què he de saber. Penetració de Kurux, línia de fons, a una mà, Radzevicius, cistella per empatar. Hi ha gent, Xavi, a la tribuna de premsa en jersei i caputxa, només et dic això.
1: Caram.
0: Sí. Minut i mig d'aquest primer quart, ataca el Joventut, que empata dos, Rosic, mà en mà, amb Cameron Hunt, segueix Hunt, el caçador, dos jugadors defensant-lo, el triple de Parker! Parker! Triple de Javari, la primera punta, dispara i anota. 8-10 per al final del primer quart, Joventut 5, Baskonia 2.
1: Ha començat el partit de Sabadell, Clara.
4: Sí, primers dos minuts de joc i el Sabadell que ja ha protagonitzat una primera arribada per la banda dreta. La gent està molt posada dins del partit, els jugadors també extramotivats, tota l'estona esperonant a l'afició arlequinada. Avui serà llarg pel Madrid que estigui a joc.
5: Ja només en aquests dos primers minuts les sensacions són molt i molt diferents del partit a Valdebebas amb aquesta intensitat, i per mi tres factors inicials base que són claus. Primer, aquests més d'11.000 aficionats que empenyen des del primer minut, el retorn de Ferran Costa després de tres partits sancionats a la banqueta, el de Castelldefels, que ha d'endollar amb aquest caràcter i personalitat des de la banqueta, i el tercer factor, mateix esquema que Valdebebas però diferent perfil de jugadors, amb carrilers que ja es veu que estan a una alçada molt més elevada, amb carrilers que són extrems, i un Sabadell que ha de sortir sense embogir, però evidentment molt més atrevit, perquè ha de remuntar el partit i perquè com a mínim al final dels primers 90 minuts ha d'arribar amb dos gols d'avantatge per forçar la pròrroga.
1: 0-0, primers 3 minuts de partit a la nova Creu Alta, màxima igualtat també de moment en l'arrencada Badalona. Dani.
0: Amb Rosic fallant el tir lliure, falta contundent de Kurux, el primer del jove croat, ha anat cap a fora amb el duel Ricky i Rafa Villar, un duel interessant, si és no Colo, un duel d'aquests que a nivell físic pot ser interessant.
3: I que d'entrada Ricky ja està fent la defensa que vam veure a TJ Shorts per part del València, o que en el seu moment vam veure ara mateix Ricky li van fer al Panathinaikos, a Víctor Sada també.
0: Això
3: és que està fent com si no ataqués.
0: Sí.
3: Si està pendent d'ajuda, es veu? Aquí.
0: Ui, ara! Edwards intentava l'aliup de tots els aliups. Ha fallat, se li ha anat la pilota. Ricky, ataca Ricky, li surt de dins la pilota, el rebot és per Parker, anota Javari Parker. Avui tothom està connectadíssim a l'Olímpic de Badalona. És un 8-5 i roba la pilota Cameron Hunt. Segueix Hunt, la penetració de Cameron, cistella! Cameron

0: Handa notant, s'aixeca la gent de l'Olímpic. 10-5, -5, arrencat molt intens, molt ficat a partit del Joventut. 3 minuts, Forrest defensat per Michael Rusic. Kuroks amb Radzevicius, Radzevicius a dins amb Kuroks. Kuroks intentant-ho contra 2, contra 3, falta, és a baix. 10-5, però quin inici de la penya.
1: I Hark últimament està molt fi amb aquestes accions de 1-1, de robar la pilota i aconseguir cistelles fàcils. No és fàcil amb la capacitat de vot que té Forrest.
0: Canvis. Marxen Rusic i Ricky. Entre Håkansson i Simon Birgander. Atacarà el Baskonia. No descarto que se'n caigui una mica la candela i tot, amb el fredot que fot aquí.
2: Exagerat.
0: Villar amb Edwards. És que ho estava notant ara. Forrest, saps que ho vas notant? Forrest, la penetració de Forrest, mira l'altra. A tres quarts, cap a Kuroks. Kuroks amb Forrest ja ha notat un triple, amenaça el segon, no, el rebot ha de ser del Joventut, i ho és, del Lude Håkansson. Cap a Jabari, Cameron Hunt, perdó, la té Cameron Hunt amb Håkansson. Håkansson bloquejat per Birgander, el 2 contra 2 suec, a punt d'esmunyir-se-li la pilota de les mans, la té Parker, Parker emparellat amb Radzevicius, Parker sobre bot, s'aixeca, Parker no, el rebot és per ells, és per Rafa Villar, surt com una esperitat Villar per Radzevicius, el lituà que s'ho repensa, Forrest una altra vegada rebent, amenaça des de 6-75, però no llença, segueix Forrest, ara sí sobre bot, no, la passada per Edwards, el més llarg de tots, Edwards es regira, Edwards m'esquerra, no, el llançament no és bo, no té finesa a la mà Edwards,
1: no.
0: I la pilota serà exacta.
1: Els Yankees no va sobrat l'home.
0: Serà per la penya. Atacant el Joventut. 48 segons ja quadrat del primer quart. 10-5, doblant el Joventut. Ui, el que intentava Cameron Hunt, la mare que el va matricular. A la cara d'Edwards, era això? Què és foll? Què és boig? Hosti, Hunt, tu, quin bot. Intentava esmaixar la cara d'algú. Jo crec que era Edwards, el més llarg de tots. Anirà a la línia de
1: tiro de Hunt. La contundència de Hunt i Edwards, molt a favor sempre dels jugadors que no els importa endur-se uns quants pòsters perquè també s'emporten uns quants taps.
0: Sí.
1: Ara que faig els tirs lliures, però has evitat la cistella fàcil. Kuroks fent amics també en el propi vestidor, discutint amb Edwards sobre la defensa.
0: El primer de Hunt cap a dins, 11-5. A 5:44 per al final del primer quart.
3: A punt el Sabadell de fer el primer, Clara.
4: Sí. Inici molt prometedor dels arlequinats. Primer, després una falta lateral que ha penjat Urri. Doble aturada del porter del Real Madrid, Trastia, de Frank González. I després del córner, recuperació del Sabadell. És una de tres quarts i López Pinto, que n'ha tingut dues, ha buscat una rusqueta amb mala bava al pal llarg del porter sortit i a pan al pal. És a dir, el Sabadell podria ja estar guanyant aquest partit. Ha començat de nassos l'equip de Ferran Costa.
5: I són les dues ocasions més clares de l'eliminatòria, per tant parla molt bé del Sabadell d'avui, molt malament de la versió de Valdebebas, però m'agrada perquè López Pinto és d'aquells jugadors gasosa que és irregular, però avui està especialment endollat el Sant Cugatenc.
3: S'ha arrencat sobreexcitat, però en positiu, el Sabadell, el partit. A vegades aquesta sobreexcitació et porta a la precipitació i es veu l'equip sabent molt bé què ha de fer en tot moment.
4: Ho deia ahir Ferran Costa, de fet, a la prèvia, que era important no precipitar-se en aquest partit. Tenint en compte que has de remuntar.
5: Ara necessitem, evidentment, la punteria i l'eficàcia que avui és necessària en un partit on has de fer gols i on els primers minuts, amb aquesta empenta, s'ha d'aprofitar. El partit és molt llarg, però crec que ara el Sabadell està en aquest rush inicial amb l'empenta a l'afició i hem de buscar el primer.
3: Ha començat bé el Sabadell, 0-0, però el marcador ha començat molt bé també la penya, Dani.
0: Fins al punt que ha d'aturar el partit Paolo Galbiati, perquè ja és un més nou, màxima diferència badalonina, 5-11 per al final del primer quart. Només Colo ha estat capaç d'anotar 5 punts al Baskonia.
1: Sí, ha arriscat per això, perquè està tenint triples alliberats que perdona. Diakité, per exemple, ha fallat tant en el primer partit com en el segon, els està fallant tots, però en qualsevol moment pot començar a endollar-los, però sí que una mica en la línia del primer partit. Si no està trobant el ritme ofensiu Baskonia, i quan no pot fer transicions ràpides li costa molt més anotar. Ara també hem vist a Luau Camaró que el primer triple una mica forçat no li ha entrat. I en canvi la penya està fent el que no fa normalment, que són transicions ràpides. Ara hem vist Birgander com treia profit, també hem vist un parell d'accions de Cameron Hunt i anotant amb molta més facilitat.
0: Sí, segueix entrant gent a l'Olímpic, que comença a presentar una molt bona fila
1: I a veure si tanquen les portes, no?
0: Increïble, eh? Increïble, tu.
3: Està fresca, aquesta fresca olímpica.
0: No té cap mena de sentit això que està passant. Servirà el Baskonia.
3: A Grècia tenim en joc Panathinaikos Olympiacos, sempre interessant. Guanya de 6 Panathinaikos, puntuació baixeta, 36-30 a l'equador del tercer quart. Avui a l'Oaca i un Efes Fenerbahçe. Això són semifinals de la Lliga Turca, guanyant l'Efes de 6 a 3 minuts perquè s'acabi. 2-0, de moment domina l'equip de Saras, aquest play-off semifinal de la Lliga Turquia.
0: Això t'anava a dir, allargaria una mica la sèrie l'equip de Pablo Laso. Deixa'm dir-te, per sorpresa de ningú, que Dimitri Giannakopoulos ha muntat un sidral contra els àrbitres, i ja corren vídeos per xarxes, pel que interpreta que és un mal arbitratge contra l'Olympiacos.
1: He de dir que he vist algun vídeo l'altre dia i...
0: Sí.
1: Certa raó pot tenir.
0: La famosa falta de nans sobre Fournier o no? Perquè sí, és la que ha publicat l'Olympiacos també... O Morulli a la línia de tir lliure. Falla el tir lliure, Morulli. Eugene, el segon del forçut, no? O bé, contundent més que forçut. És que és molt gros tot ell. Jugador de Baskonia, la nota 14-6.
1: Sí, seria més fàcil saltar-lo que rodejar-lo.
0: Sí, sí.
1: És un quadrat, la mà.
0: Superant la quadra d'aquest primer quart, guanya de 8 el Joventut, que ha arrencat bé, buscant allargar la sèrie de quarts de final. Hanga, que ha entrat a pista amb Cameron Hunt. Hunt davant de Morulli, a l'step back de Hunt! Ai, Cameron! Ai, Cameron, que estàs motivat! Ai, Cameron, caçant un triple marca de la casa per donar una nova màxima avantatge de la penya, que ja guanya 12-17-6, 4-27 per al final del primer quart. Ataca Omorulli, Omorulli, ara no hi va. Falta la segona que treuen a la penya, la segona que treu similar a Omorulli, en aquest cas a Henry Drell, la primera de l'estonià, la segona que es queixen els aficionats de la penya. Sí.
1: Drell és especialista en fer faltes innecessàries, ha tirat el cos molt endavant, no sé si hi ha hagut contacte, i el que estava demanant també a la banqueta de Baskonia és que es revisés aquest triple de Hunt per si era de dos.
3: Sí, aquesta l'haurem de revisar. Drell, la mitja acceptada, la falta, no? Sí, aixecava sí. De seguida la mà, a veure... Va, sí, amb el cos, sí.
1: Des de la taula diuen que després revisaran. Li han donat indicacions a la banqueta dient ok.
3: Mira, ara veiem la repetició del triple. Va, des d'aquesta posició difícil de veure, jo et diria més de 3 que de 2, però difícil de veure amb aquesta repetició.
0: I un altre tir lliure fallat de Morulli, el segon sí que la nota. 17-8 a 4-19 per al final del primer quart.
3: Tenim una Espanya-Anglaterra en joc, Albert, classificatori pel Mundial Femení, amb molta presència de blaugranes i exblaugranes.
2: Sí, de moment, el 14 de partit, empat a 0. Recordem que a la primera volta 1-0 per les angleses, per tant, el conjunt espanyol necessita guanyar per seguir amb opcions d'aconseguir aquest bitllet directe cap al Mundial 2027, amb 8 jugadores que aquesta temporada han vestit la samarreta del Barça: Cata, Ona Batlle, Paredes, Mapi, Patri, Alexia, Vicky i Salma. De moment, aquest primer quart d'hora porta més possessió per al conjunt espanyol amb poques oportunitats. Espanya 0, Anglaterra 0. I també tenim en joc les semifinals de l'Hockey Lliga masculina. El descans, Calafell 0, Liceo 2. És Liceo 1, perdona. Gol guanya per la mínima el conjunt gallec. Si s'acaba així el partit, el Liceo es classificaria directament per a la final amb un 3-0 per la via ràpida. Abans, el Barça ha guanyat a la pista de l'Igualada. Igualada 1, Barça 2. Això vol dir que el Barça s'avança en aquesta semifinal 2-1. El proper diumenge tindrà el primer matchball per classificar-se per la final.
3: Tenim rival del Barça per la semifinal de la Copa del Rei de Vol a Alacant, demà, Albert.
2: El Nava, sí, demà a les 5 de la tarda. Aquest Barça-Nava, ara en joc l'última eliminatòria de quarts de final, que és un Alacant-Osca.
3: Guanyant de 10 la penya, Badalona, el Sabadell, que ara ha hagut de patir una mica al darrere també, Clara.
4: Sí, sí, ara té més possessió l'equip madridista i torna, de fet, ara amb Palacios al capital, dorsal 10, a la dreta Jacobo. Jacobo, que pot buscar les entrades, frena, no ho veu clar, ajuda amb David Jiménez, la pilota que acabarà en córner perquè no pot ja bé. I serà, per tant, Sabera controlada pel filial madridista, que en aquests últims minuts, com dius, ha trepitjat més l'àrea. Pensat molt bé, sobretot amb ajuda a Urri, per exemple.
1: Partit després del...
3: Estem perdent la comunicació bona amb la nova Creu Alta. Ara de seguida intentem millorar-la, que ens arriba amb la Clara Rodergues i amb el Gerard Guardi, amb aquest 0-0, de moment Sabadell 0, Reial Madrid Castilla 0 al 14, pràcticament ja d'aquesta primera meitat. Redueix a 7 la diferència ara el Baskonia a Badalona. Dani.
0: Sí, a 2:29 per al final del primer quart. Ara és un més 7 per el Joventut. Entra Yanis Morán, entra Guillem Vives, entra també Ricky Rubio.
1: La segona unitat de la penya acostuma a tenir molts problemes en atac. A no ser que Hackenson estigui una mica inspirat, però acaba amb excessiu vot general de Hanga, que aquesta final de temporada està sent allò problema i solució l'hora. Però sovint ataques amb 4, però és que si no és ell, sovint defenses amb 4.
0: Sí, sí.
1: Com puja el nivell defensiu de l'equip és brutal, però és veritat que llavors l'home en atac li costa més.
0: Tirs lliures per en Ricard Rubio. I Vives. I Vives, no? Ho estic dient bé? Sí,
1: sí, sí.
0: El primer d'Enrique el falla. Ah. Amb bonus ja el Baskonia. Tres faltes, la sisa Joventut. Es manté el 17-10. Les dues primeres anelles de l'Olímpic fan molt bona fila i la part dreta de la tercera des de la nostra posició també. Anota el segon, Ricky. 19-10, més 9 per al Joventut, a 2:27 per al final del primer acte. Puja la pilota Mateo Spagnolo. Bloquejat per Diakité i aquest amb Omar Ulli. La pilota li arriba a mans de Kobe Simons, un dels màxims anotadors del Baskonia. Precisament per al màxim anotador, l'Ubabu Cabaró, Simons. Simons defensat per Guillem Vives, al bloqueig, 2 contra 2, central per Diakité, 3/4, Spagnolo guanya línia de fons. Quin cistollot, tu, de Mateo Spagnolo, 18-12, carai.
1: Va ser un dels sectors no esperats en el primer partit i en aquest és el que acaba de fer els 5 punts seguits. Està ajudant molt Ricky, però clar, això després...
0: Ah, perd la pilota Ricky. Ara mateix hi ha un excés de Ricky dependència. Em fa l'efecte i a l'altra banda com i Simons falla i el rebot és per ells. Falla, increïble.
1: Han fallat més tirs dels habituals. Cosa que la penya faria bé no confiar-se.
0: I ara 2-1 de Yanis Morán. 2-1 del francès. 2-1 del recent aterrat a la penya. Una altra vegada posant terra per mig. 1:37 per al final del primer quart, més 8 per la sisa Joventut, 20-12 amb addicional de Morán.
3: Bé, bé, ha corregut bé la pista aquí, Morán, en aquest contraatac de verdinegre.
0: Sí, físicament és privilegiat, Yanis Morán, vull dir...
1: Sense Tomic, és veritat que la penya està corrent una mica més, tampoc molt, però sí més, i aquí Morán ho ha seguit perfectament. L'assistència més no era fàcil, perquè era molt baixa, però la fa perfectament per fer el 2-1.
0: A veure, l'addicional d'en Yanis. La nota Morán, per tant, tornem al més nou, 21-12, a minut i 36 per al final del primer quart. Spagnolo, pujant la pilota. Segueix Mateo, ai Mateo, bloquejat per Rodion Kurux. Spagnolo, Spagnolo, la penetració d'Spagnolo a dins. Anota perfectament, ara ho ha fet molt bé el Baskonia, Diakité. 21-14, jugant de llibre ara mateix al Baskonia. Ricky amb Yanis Morán, més 7 per la penya. Ricky, la penetració de Ricky, a punt de perdre pilota.
1: Veus?
0: Sí.
1: Arrisca molt amb aquestes pilotes picades.
0: Ara tot passa al voltant de Ricky, però d'una manera molt exagerada.
1: Sí. També és normal, amb el 5 que hi ha pista.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè és l'únic capaç de generar joc, perquè Vives fa temps que li costa també.
0: Javari potser caldria una miqueta més, però sí que és veritat que hi ha molta tensió defensiva sobre d'ell. Hanga dins amb Morán, la penetració d'en Yanis. 2-1! Un altre 2-1! Un altre 2-1 del francès! Ho has fet molt bé, Yanis! Molt bé, el 25 del Joventut ara mateix, sent l'autèntic protagonista en aquestes dues accions, per situar el més 9 i possibilitat de més 10, va sumant de moment de 3 en 3 Morán.
1: I ara en d'aquells moments d'entrenador que no sap què fer, perquè Galbiati abans, quan ha canviat a Edwards, l'ha esbroncat molt i ha estat ple d'estona explicant-li conceptes defensius, però clar, és que si ja que t'he regalat dos més uns seguits, doncs ha mirat a la banqueta i què faig? I al final ha dit, canvi.
0: Sí, sí. El tir lliure d'en Yanis. El falla i el rebot és per ells, el rebot és per l'Ubabo. Sí que és veritat que estic en tu, però Colo, que la penya hauria d'aprofitar aquests minuts per generar una miqueta d'espai, perquè és que Baskonia en algun moment començarà a notar.
1: Ara ha trobat ja el desllorigador, que seria Spagnolo,
0: sí,
1: que és el que està generant.
0: Mira, l'Ubabo Cabaró, línia de 3, Oh, surt de dins, encara bo, que bé.
3: Estan fallant molt, molt.
1: Tard o d'hora aquests començaran a entrar.
0: Sí, sí, de moment, mira, a Bodes en convida. Sparker a l'altra banda, cap a Hanga. I fregant el 2-1 a l'Amhanga. Anirà a la línia de tir lliure, eixamplant i eixamplant i eixamplant. La penya és el que ha de fer a la línia de tir lliure l'hongarès per tornar a situar l'avantatge emocional dels 10 punts.
3: Sí, sí, s'ha d'aprofitar d'anar obrint forat. No dic que és el que estigui passant, però és com allò quan dones peixet i després quan te n'adones dius, hosti, potser ja m'he passat, ja no arribaré a igualar-los. Doncs aprofitar-ho.
1: En un equip que li costa finals de partit, que arriba amb les cames força cansades.
0: Hanga, anotant el primer, torna al més 10. Correcte, sí senyor. També... segurament per això la indicació de Miret de sortir com ha sortit la penya, que és a tot drap. El segon de Hanga també la nota, 25-14, és un més 11 per al Joventut. La té Españolo. Españolo defensat per dos, Yannick Crack i Ricky Rubio. Edwards molt lluny de la seva àrea d'influència. Españolo, tot això passant a la línia 6-75, la bona mà de Ricky cap a Kuroks, compte que aquest és perillós. 8 segons de possessió, 18 de quart. Kuroks per darrere, se la passa cap aquí, apa, ningú. No, doncs la pilota és per Baskonia.
1: Puja la mà, Vives.
0: Val. La pilota és per Baskonia perquè Vives ha posat una bona mà. 4 segons de possessió
1: i gran gest defensiu de Hanga pintant amb si saltava o no Kuroks, que s'ha capitat que pogués rebre l'Uau Cabarot completament sol a la línia 3.
0: Trem Forres amb la pilota, 14 segons perquè acabi aquest primer quart, apreta línies Giannis Boran, que és una paparra amb Edward, si el fas votar és bona notícia. Se li acaba la possessió a Baskonia, no s'ha assabentat Edwards. L'esbroncada de l'Uau Cabarot cap a...
1: I de l'entrenador, perquè és que quan l'han canviat el primer cop ja l'han esbroncat dient-li que no estava en el partit,
0: sí.
1: I ara entres en aquesta situació, tu has de saber que queden 3 segons de possessió.
0: Mira, Radjevicius... Radjevicius i...
1: No, doncs mira... Ah, no, és
0: Villar, jo pensava que el canviava,
1: sí,
0: Edwards.
1: Sí, però és que, clar, posar Kuroks a defensar a Moren...
0: Sí, però amb els 10 segons que queden...
1: Sí.
0: Servirà a veure canvis també per part de Badalonina... Entre Simon Birgander, marxa Giannis Moren. O Morin, eh? Ah, potser, a veure si es pronunciarà Morin, ja estem fent aquí el passarell.
3: Moren, no?
0: Sí, però l'Òscar Cuesta ho dic bé, si li dic Morin. A veure, 7 segons, per al final. Ricky Rubio, accelera, som-hi Ricard. Ricky passa per sota la línia de fons, segueix com un joc, cap a Birgander. Oh, falla Simon Birgander. Ricky Rubio ha anat jugant amb tot i amb tothom. Anava fent voltes, semblaven gossos perseguint el que té la pilota i finalment li ha arribat a Birgander, ha acabat fallant el suec, però en qualsevol cas, bones notícies les que ens arriben des de Badalona, final del primer quart, segon partit de play-off de quarts de final, 25-6 a Joventut, 14 Kostner Baskonia.
3: Doncs més 11 per la penya, bon inici, primers 10 minuts per situar aquest més 11 en el marcador, per... intentar forçar aquest tercer partit d'aquest play-off de quarts de final. De moment tenim ja un primer semifinalista, que és el València, que espera rival precisament d'aquesta eliminatòria, de la que estan jugant la penya i el Baskonia. A la nova Creu Alta, creuem els dits, a veure si sonen bé la Clara i el Gerard. 0-0 al marcador, amb un penal que ha reclamat el Madrid i amb un Real Madrid-Castilla que està... està estirant-se en aquests últims minuts, Clara.
4: Sí, mica en mica ha anat creixent, com dius, aquesta revisió. Ha estat una bona estona l'àrbitre, el senyor Rubén Ruy Pérez, revisant aquesta acció. Molta atenció en aquests moments aquí a la nova Creu Alta, però finalment ha decidit que no hi havia res. Vosaltres ho heu vist millor que nosaltres, que teniu imatges televisives.
2: Clara, m'ha semblat penal. A mi sí, m'ha semblat penal, sí, sí.
5: L'han protestat molt, des de la banqueta blanca l'han protestat molt i molt.
2: És que hi ha un contacte, Guardi, vull dir que hi ha, és la típica acció que arriba abans el davanter i el defensa arriba mitja mil·lèsima tard i impacta el jugador. Vull dir que a mi m'ha semblat que amb revisió, amb una possible revisió i poder-ho mirar al monitor, que podia ser perfectament penal.
5: Doncs
2: per sort se n'ha salvat.
5: Sí, sí, gràcies. Rui Pérez Marín, de moment amic.
4: Ara ho intentava el Sabadell per la banda dreta, la passada d'Estals per Quadri, que s'incorporava de segona línia, no és bona, surt directament a fora, 24 de partit. També l'afició es posa nerviosa perquè el Madrid-Castilla no té pressa,
5: evidentment,
4: com és obvi amb aquest 2-0 de l'anada. Aldi Stefano,
5: Igualment el partit és el que dèieu, s'ha obert massa, és una moneda a l'aire i un gol del Madrid sí que, vaja, no decanta l'eliminatòria, però faria molt mal. I ara amb aquests jugadors de tant talent, amb Thiago Pitarc, sí, sobretot amb Palacios el capità i Pol Fortuny, aquesta tripleta ofensiva del Madrid amb tanta qualitat, es nota que són d'una categoria superior i estan trobant les pessigolles a la defensa arlequinada.
3: Sí, la sensació és que ells els ha espantat, entre cometes, aquest inici del Sabadell, sí, no? Tan intens.
5: Era important, perquè al final la sensació de Valdebebas era que podies fer molt de mal al Sabadell amb ben poquet. I avui era important, doncs això, no? Treure pit, anar per totes des del primer moment i que veiessin que també han de guardar una mica la roba i que el Sabadell per alguna cosa està lluitant per la primera plaça fins al final del campionat.
4: Ho intenta per dins l'Alexis Tíria pel conjunt blanc. Avui de negre amb aquesta segona equipació. Obertura a l'esquerra. Recupera bé ara el Sabadell. Ui, quin moviment més bo de Miguelete. Comença a córrer, l'estan agafant. És falta. No la xiula. No la xiula l'àrbitre. No la xiula l'àrbitre. I al final s'ha escapat la pilota. Ha sortit per la línia lateral. Però vaja, semblava falta.
5: L'àrbitre, de totes maneres, que és un àrbitre que coneixem bé perquè ens ha xiulat en diferents categories durant diverses temporades, perquè ha estat de segona divisió, després el van descendir de forma fulgurant el primer any a la categoria de plata. És juganer, li agrada aquests àrbits autoritaris i crec que aquest ambient amb 11.000 espectadors és d'aquells que s'ho passa pipa.
4: Compte que anava el Madrid per l'esquerra, és córner.
3: M'ha agradat, àrbitre juganer avui a la nova Creu Alta. Abans quedem al córner, a veure què passa en aquest córner a favor del filial madridista.
4: Córner des de l'esquerra, just on hi ha ubicada l'afició visitant, el grup d'afició madridista, que també hi ha, evidentment, a Catalunya hi ha molts aficionats del Real Madrid. S'incorporen els centrals, s'incorpora Joan Martínez, també la Mini. Fins a 5 jugadors dins l'àrea, 6, perdó, del Real Madrid Castilla per intentar rematar el córner des de l'esquerra. Saltava Cestero, la treu la defensa, la recull Ciri al segon pal, el xut molt desviat, directament a fora, porteria pel Sabadell, 27 de partit, 0-0.
3: Hi ha algun hiperventilat a la zona d'afició visitant, d'afició madridista? És que ja m'ho ha semblat abans de l'inici del partit, hi ha un aficionat que ha fet un gest que hauria signat Luis Rubiales aquí a la graderia, abans de començar el partit, i ara l'he tornat a veure el mateix, bastant hiperventilat també ara que s'ha provat la pilota en aquesta posició. Però vaja... D'energúmens n'hi ha,
4: sí,
3: ha tot arreu,
4: sempre,
3: malauradament.
4: Sempre hi haurà,
3: malauradament.
4: Sí.
3: 0-0, la nova Creu Alta, 27 de la primera. La cosa pinta bé, Badalona guanya de 10 la penya. D'ànim.
0: 25-15, 8-39 per al final. 27-15, si avui han de passar coses bones, Xavi Puig, ja t'ho dic jo, amb en Puig, amb en Ferran, en Colomer, la Clara i la llegenda sabadellenca. Què dic, sabadellenca? Vallesana com Gerard Guardi. Tots són bones notícies.
3: El millor pentinat de Catalunya, segurament, ara mateix.
0: Absolutament, sense lloc al dubte.
4: Alguna cosa a dir, Guardi? O...
5: Estic molt nerviós. He escoltat alguna cosa de llegenda, però poc més després.
4: Però et reparia si el Sabadell pugés?
5: Em reparia, no. No. Si puja a primera, sí. Si puja a segona, no.
0: No, sí, clar, i si guanya la Champions, també.
5: De moment mantenim el cabell fins que aguanti. D'aquí uns anys ja parlem.
0: Ai... 15 anys més venduts, Va ser el seu aniversari fa poc, no direm quina edat, però va ser el seu aniversari. Hanga, anota, Hanga! I treu la falta o no treu la falta? Ah, em pensava que havia estat 2-1. Compte, màxima diferència, badalonina. 29-15, això és seriós ja. Això és un més 14. A 7-36 per al final del segon quart. La té Curux, falta una altra. Carai, tu, quantes faltes porta la penya?
1: 3. I allà no ha llegit bé la situació, perquè Curux estava clagant cap a dins i Eduards, que l'home si rep prop de cistella sí que la fuma avall, però si no té molts problemes, sigui per votar, sigui per moure's o sigui per donar-la.
0: Totalment.
1: Projecte que va fitxar Baskonia, és la primera experiència per aquí, per una lliga tan competitiva.
0: Molt pivot de l'antiga escola, diguem-ne. Sí. I mira que és finet, No és, però té els recursos que té un pivot dels anys...
1: Agafar-les amunt i cap avall.
0: Exacte.
1: No li demanis més.
0: No.
4: Compte que tenim sessió...
1: I tant.
4: A la nova Creu Alta.
1: Sessió
4: dels jugadors del Real Madrid, d'un defensa i del porter, de Fran González.
3: Feia temps que no ho veia, això.
4: Sí, jo també. Semblava que primer ho assenyalava l'àrbitre, però clar, ha embogit tothom. Ferran Costa també ha embogit des de la banqueta i finalment ho ha assenyalat l'àrbitre, per tant compte a aquesta acció, aquest lliure en directe dins l'àrea que pot ser una bona oportunitat pel Sabadell quan arribarem a la mitja hora. De moment planten la pilota dins l'àrea els jugadors arlequinats.
3: Ha de ser final... des del punt on l'agafa el porter, no? Sí. Si és per davant de l'àrea petita, entenc.
2: Clar, aquí jo crec que és... Clar, segurament el jugador feia la sessió perquè la jugués amb el peu al porter, però és una sessió tan curta
4: sí.
2: que potser el porter diu, mira, abans d'encaixar un gol em tiro, ho agafo amb les mans.
4: Arribava Escudero sí. com
5: d'aquestes accions que és molt clara, perquè la veus a l'interior de l'àrea, pràcticament paral·lel al punt de penal, però també hi ha molts jugadors al voltant, i a la tanca defensiva, és a dir, s'ha de ser molt, molt precís en aquestes accions per poder convertir el gol.
4: A veure, Urri, Miguelete i Priego
6: sí.
4: al costat de la pilota, a veure què preparen els jugadors arlequinats. Barrera copiosa dels jugadors del Real Madrid Castilla. 31 de partit, no la creu alta, oportunitat pel Sabadell. Veurem qui xuta. Urri és qui la mourà. Xula l'àrbitre, s'avança la barrera, la deixa Urri, el xut, gol, gol, gol, gol, gol, era una oportunitat boníssima i el Sabadell, ja dic, l'he d'aprofitar per iniciar el camí de la remuntada, per acostar-me una mica més en aquesta remuntada dels dos gols del partit d'anada, el Di Stéfano i Joel Priego, amb la cama esquerra després de la deixada d'Urri, envia la pilota al fons de la xarxa, toca en algun jugador, no sé en qui, perquè hi havia moltes cames per allà al mig, però el més important és que la pilota entra, i tant si entra, i el Sabadell fa el primer, el 31 de partit. Com ho celebra la nova Creu Alta, com ha embogit la banqueta, reunió dels madridistes al mig del camp per intentar arreglar alguna cosa. El primer ja ha arribat, Sabadell 1, Madrid Castilla 0.
5: Havia de ser ell, Joel Priego, un dels jugadors que feia setmanes que arrossegava molèsties, que estava entre cotons, però ho deia, avui jugant els bons, i tot i que estigui al 50% d'aquesta qualitat, aquesta cama esquerra de seda, 1-0 a la mitja hora de partit. De moment, aquest guió que volíem s'està donant a la nova Creu Alta, abraçades a la graderia, i el Sabadell doncs ha sabut contrarrestar aquest ruix ara del Madrid Castilla amb aquesta, tot s'ha de dir, errada del central, però s'ha d'aprofitar perquè, ho dèiem, no és fàcil convertir, transformar aquestes accions des de l'interior de l'àrea.
3: La toca el cocodril, la pilota,
4: sí,
3: el jugador que estava estirat.
4: Espera que torna Priego. Priego a la frontal, a l'esquerra amb López Pinto, dins l'àrea, carrega la cama López Pinto, toca en un defensa que ha barrat el pas, se la treu de sobre la defensa madridista, però el més important, que era el primer, ja ha arribat.
3: Sí, s'obre una mica la tanca, evidentment, després del toc del primer toc, però li acaba tocant el jugador que està estirat a terra i eleva una mica la pilota i acaba sent el primer del Sabadell.
2: Això se'n diu xutar trencar.
3: Sí, sí.
2: Li ha fogut una fuetada. És que era, vaja, era xutar a veure on anava aquesta pilota i, clar, xutat tan fort que qualsevol rebot doncs fa impossible pel porter.
5: És el que tantes vegades reclamem, no?, de voler fer massa filigran en aquestes accions, xutes a trencar, hi ha tantes cames que tens moltes opcions.
4: Espera,
5: que acabi a l'interior.
4: El Sabadell, el xut d'estats... Gol. Pujaria en la quinada. Estals fa el segon. Tot just dos minuts després del primer. Ui, quins minuts del Sabadell, que acaba d'igualar l'eliminatòria en un ruix espectacular. En Priego i ara amb Estals, que ha entrat fins la cuina, ha creuat la pilota lluny de l'abast de Fran González. Tothom ho celebra, el córner, tota la banqueta ha sortit directe a buscar Estals. El Sabadell fa el segon, sí. 2-0, el 34 de partit. Protesta la banqueta blanca perquè crec que demana falta en la recuperació del Sabadell, però de moment el gol puja al marcador, s'ho estan mirant. Veurem què passa, però de moment Sabadell 2, Madrid Castilla 0.
5: 3 minuts després del gol de Joel Priego apareix David Estals, un arlequinat de cor, amb l'ànima, aquest xut, aquesta jugada individual, aquest desequilibri, avui també tornant a la seva posició, aquest carril dret, ara evidentment tensió perquè l'àrbitre, el col·legiat juganer, va mirar la jugada, va revisar aquesta acció perquè la banqueta del Madrid Castilla evidentment està molt nerviosa, pràcticament 20 entre jugadors i cos tècnics dempeus a la zona madridista. Caldrà revisar aquesta acció, però és un golaç, l'afició l'ha celebrat, evidentment, ara doncs, amb aquest punt també de tensió i de nerviosisme.
4: Què hi veieu vosaltres?
3: No, de moment hem vist repetició, arreglaven una falta en la pilota, sí, aquesta no? Que està així com dividida, que va molt amunt, i reclamen com una empenta del jugador del Sabadell. Ara s'ho va mirar, a veure si ens ho mereixen també una repetició. Molt llunyana, de moment, aquesta primera, realment, per veure alguna cosa. Des d'aquí és impossible.
2: Sí, però a mi en directe...
3: A mi no m'ha semblat una acció flagrant com per haver de xiular falta, eh? Jo no sé, que ara ens desmenteixi, eh?
2: Hi ha contacte, és evident, però que és molt lleu i que l'àrbitre és molt a prop. És a dir, ell ho veu perfectament. Vull dir, és a 5 metres de l'acció.
4: Jo reconec que en directe he dubtat i, de fet, per un moment m'he quedat callada perquè pensava que xulava la falta i de cop he vist que no, que deixava seguir l'acció i que Castells era quan entrava dins l'àrea. S'ho mira l'àrbitre.
3: Ah, mira, ara aquí que ens apropen la imatge. Ara... amb el braç, li posa el braç per darrere. És veritat que el jugador, la canota, el contacte...
4: Decisió.
3: No les tinc totes, ara.
4: Demana l'àrbitre que s'apartin els jugadors i diu que és gol.
3: Gol.
4: Que és gol. Que el gol puja al marcador.
3: Ens agrada el juganer.
4: Ens agrada el senyor Rubén Rui Pérez. Sí. Protesten els jugadors del Real Madrid-Castilla, però el gol puja, és vàlid, és legal. Sabadell 2, Madrid-Castilla 0.
2: I no hi és si Negreira, eh?
5: Si tot acaba bé, amics, us confessaré una conversa que vaig tenir amb aquest àrbitre fa 6 anys.
2: Calla, encara no està fet.
5: A Marbella, al Jazeeras.
4: Home.
5: De moment, amic... 2-0, minut 35, com és el futbol, aquests minuts, aquesta empenta quan marques el gol amb tot a favor, el Sabadell ho ha sabut aprofitar i avui estem tornant a veure aquesta versió segurament no més pulcra, no més a nivell d'exhibició de joc, però sí aquesta eficàcia que necessites en un play-off i més contra el Madrid-Castilla.
3: Doncs Estals que fa el segon en aquests minuts de bogeria, la nova Creu Alta. Si això acabés així al final de la pròrroga, el Sabadell estaria classificat per jugar la final per pujar a segona. Si vol evitar la pròrroga amb un tercer, el Sabadell remuntaria, evidentment, al final dels 90 minuts l'eliminatòria. Pinta bé la cosa Sabadell i encara millor Badalona, Dani.
0: Tu diràs, amb Aleix Parissé, amb Oriol Jové i amb tothom, i amb Gerard Ballera, perquè la penya guanya de 19, 38 a 19. Està deixant amb 19 punts un dels millors atacs de tota la competició. Frega la falta ofensiva Lubavo Cabaró. A 3:40 per al descans. No hi va estar desesperat el Baskonia. Quina defensa, Jordi Colomer, del Joventut, de les millors de tota la temporada.
1: Sí, per tota la temporada. La penya entre les millors defenses, la tercera de la competició, però avui sí que està aguantant amb un equip que és físicament superior. A més, amb el problema que en aquest segon quart que ha estat entrant bonus només començar, però està aguantant bé. I ara és veritat que hi ha hagut un canvi des de l'últim temps mort. Baskonia està pujant línies, està buscant contactes, però tot i així, clar, la penya ara ja agafa la confiança i va trobant vies per anotar.
0: Curux, amb Kobe Simons, 3:30 per al descans, amb Diakité, el triple de Diakité. La mare que em va matricular, quin triple, tu.
1: Sí, abans de dir que no li semblava, estaven entrant els triples.
0: Semblava d'exterior, això.
1: Ha anat a fer el més difícil de tots.
0: Sí, sí. 38-22, encara més 16 per al Joventut. Cameron Hunt, segueix Cameron Hunt. S'ho repensa cap a Guillem Vives, bloqueja Vives, Giannis Morant, segueix Vives, Vives amb qui? Amb Hackenson, a punt de recuperar el Baskonia, no ho fa, se li acaba la possessió a la penya, ve l'Ude, cistella de Hackenson! Ha trobat perfectament l'espai intel·ligent al suec quan tothom ja estava desconcentrat i ha acabat anotant, això és un més 18 a 2:50 per al descans, partidars del Joventut fins ara, Kobe Simons, segueix Kobe Simons amb Kyrux, Rodion Kyrux, amb Forrest, creem Forrest amb la pilota, dins amb Kurux una altra vegada, Kurux, oh, i perd la pilota, el Lató, serà pilota per...
1: La feinada que estan fent els exteriors per tancar-se, recuperar, tornar a tancar-se, recuperar, és d'equip que està posat, d'equip treballat, la mà de l'entrenador, i ho hem vist ara com Hunt primer creava el dubte i quan llavors ha buscat la passada ha estat Vives, qui ha aparegut des de costat dèbil per provocar que només tinguin aquests 7 dècimes.
0: Escolta'm, aquests 7 primers minuts i mig són d'una concentració bàrbara, eh?
1: Sí.
0: Què diria aquell?
1: A veure la pissarra ara de...
0: 7 dècimes. 2:34 per al final del segon quart. A veure aquestes 7 dècimes. A veure, qui servirà? Un bosc de jugadors ara mateix. Crec que és Forrest qui servirà. A veure, qui la vol, qui la vol? L'aliup d'Amdiakité, a punt de notar, ho ha fet perfectament, però ha sortit la pilota avui. Totes li ponen a la penya.
1: Perquè Morim Moran no estava concentrat.
0: Sí, viva.
1: No estava mirant el seu home.
0: Morun, la té Ricky Rubio. Ja t'he dit, Puig, que la cosa aniria bé. Parker sobre bot. No, el rebot és una altra vegada per la penya. Hanga, la bombeta de Hanga. Cistella, cistella, cistella. I arribem als més 20 de diferència. La primera part de la penya sublim. Últims dos minuts del primer quart. La té Trent Forrest. Noquejat de moment al Baskonia. Forrest, tres quarts per Kurux. Una altra vegada Forrest. Finalment és Kobe Simmons qui la controla. Perd la pilota Simmons. Surt com una esperitat al Joventut. Ricky Rubio asserena el joc a dins amb Moran. Cistella, Morin, Moran, Moron. Cistella de Moran per situar el 44-22. Quin terratrèmol és ara mateix aquí a l'Olímpic. Quin terratrèmol badaloní. Quina tempesta verd i negra. 44-22. Cistella que no hi va del Baskonia. No li entra res.
2: 8 de 28.
0: Sí. És increïble.
3: I Moran Morun, màxim encistellador, 9 punts, eh?
1: Sí, ha anat bé perquè fins ara s'estava complint la llei de Murphy del comentarista, que ha dit que la penya amb Hanga atacava amb 4 i era màxim anotador. Sí, ha anat bé que Moren fes aquesta cistella per trencar això.
0: Però és que hauries d'anar a més a saber quins dos quarts del Baskonia per veure aquests registres de notació. És que jo crec que estan quasi bé desesperats, com si els haguessin fotut celo a l'anella. És que és increïble, moltes d'aquestes de sortir-se de dir cistelles fàcils que no anoten, etc.
1: Aquell primer minut d'últim quart de la penya a Vitoria,
0: sí.
1: L'estem veient tota la primera part avui.
0: Correcte,
1: del Baskonia.
0: Correcte. A veure, és Baskonia atacant, Españolo, moraníssim. Amb Edwards, perd la pilota.
1: Manetes.
0: Perd la pilota al Baskonia, al Baskonia.
1: Edwards.
0: Ricky Rubio. Ricky, penetració de Ricky. Amb Hanga. Ai, ha sortit de dins, ai. Adam, per favor, això no es pot fallar. Oi.
1: I la falta que donarà tirs lliures sí que és en la segona de Ricky.
0: Això no es pot fallar, Adam, amb tota la carrera que portes. Més 22 a 1 minut 0-4.
1: Seria contra malestrugança.
0: El sospir d'Albert Ferran, perquè ell la notaria. Ell sí la notaria.
2: No, és que estava mirant les pilotes perdudes, una per la penya, 7 sí. Del Baskonia.
0: És increïble. Més 22 per al Joventut.
1: Sí, seu Ricky per evitar que pugui fer la tercera.
0: Edwards a la línia de tir lliure. Mecànica.
1: A una mà.
0: Buf.
1: Sí, sí.
0: Falla. No és... pobres, no. A mi, jo no mai me'n foto d'això, perquè sap greu, perquè ho han de passar malament aquests jugadors com
3: aquí,
0: Saco
3: a Badalona vam veure ara fa algunes temporades
0: sí,
3: qui era aquell que la llançava per
0: on,
3: sota
0: on guaco, on guaco.
1: On guaco.
0: Sí. Estava com un autèntic llum de ganxo aquest noi sí. Dels jugadors més no? De malterrat sí. Més inestable que han passat per aquí era bo,
1: és
0: el tio
1: la forma de dir-ho, i ho estàs fent molt fi
0: sí, noi, clar, que ara ens estarà escoltant 10 segons de possessió. 44-23, penetració de Han, no, però mira qui hi ha per allà, Moran, doncs finalment no captura el rebot, sinó que ho fa el Baskonia, corre Kobe Simmons, troba el 2-1, carai tu, quina moto ha arrencat Kobe Simmons, cistella dalt 2, clar, en algun
1: sí,
0: moment aquesta gent haurà de notar.
1: Baskonia, quan, ho hem dit abans, quan no pot córrer té problemes en estàtic, quan pot fer transicions ràpides té una capacitat física brutal, i Kobe Simmons és dels que l'hem vist aquesta temporada fer uns bots impressionants, a més, és ràpid i té capacitat de salt amb aquestes cametes que té.
0: Prop de 13 punts per partit. L'addicional, la nota. Kobe Simmons, tens mort a pista. Ens queden 40 segons i mig perquè acabi el segon quart a l'Olímpic a Badalona i a RAC més 1. Bones notícies des de Badalona, 44 penya, 26 Baskonia.
3: I també bones notícies a Sabadell, ha marcat primer Joel Prego, després Estals guanya 2-0 al Sabadell, li queden dos minuts més l'afegit a la primera part, Clara.
4: Sí, i afegit que serà llarg perquè ara hem tingut atenció mèdica a Miguelete, que es queixava d'un cop a la cara, i entre això i les revisions del penal i del gol, compta. Espera, recuperació de Quadri, ui, la passada per Escudero, se l'ha quedat enrere quan ha intentat controlar, i llàstima perquè a més si no la tocava arribava Miguelete per darrere i potser en millor posició, recupera però encara el Sabadell, pilota dividida, bona la lluita de Priego, amb Genar, aquest amb Rodrigo de primera, per Miguelete a la paret, Escudero dins l'àrea, pot marcar el tercer, fora!
1: Oi!
4: I serà córner, serà córner perquè ha tocat amb la punta del peu un defensa, no sé si la rematada ja anava fora, però, mare meva, quina ocasió més clara pel Sabadell. Buah, era el tercer.
5: Està molt endollat el Sabadell, que s'ha sabut contagiar d'aquesta energia de la nova Creu Alta, i sobretot m'agraden les cares de desesperació dels jugadors del Madrid-Castilla, que busquen el descans, que volen enfilar camí de vestidors, i estic convençut que farem el tercer abans.
2: El porter, la toca, crec.
4: El porter, al final. El córner des de la dreta. 40 segons i sabrem quan s'afegeix aquesta primera part, que de moment està sortint rodona. Amb els gols de Priego i d'Estals. El llançament des de la cantonada, primer pal, la teula defensa del Real Madrid Castella, la recupera, però el Sabadell pot tornar a centrar la pilota al segon pal, va directe a porteria, la bloca sense problemes. Fran González, el porter. Ferran Costa està suant perquè no para quiet, no para quiet. Si pogués, jugaria. Mira com apreta ara la pressió de López Pinto, evitant la sortida blanca. Servei de porteria pel conjunt madridista, que ho està passant malament a la nova Creu Alta. 6 minuts de temps afegit a partida ja.
5: Els gols, la revisió, l'assistència mèdica, per tant, fins al 58, crec que ens afavoreix, perquè ara el Sabadell manté aquesta empenta des del gol a la mitja hora de joc, i podem aprofitar aquests 6 minutets de temps extra abans de marxar cap a vestidors.
3: Últims segons a Badalona de la primera part, Dani.
0: 9, concretament, triple ara de Baskonia a 15. Se situa l'equip basconista, 44-29. Clar, en algun moment els havien d'entrar, ara el triple de Trent Forrest era, o de...
1: Sí, de Trent Forrest. De molt lluny, al final de possessió, el nivell de confiança d'aquest jugador ha pujat de forma brutal a Vitoria, jugador que a l'època universitària i tota, en profe es passava el 20% en triples, i ha millorat moltíssim.
0: 8 segons, corre a la pista Ricky Rubio, que fa en Ricky, llança, falla, ai, el rebot és per ells, ai, si anota, ai, quina llàstima, anoten, mare meva, la seqüència final és horrorosa. La seqüència final és horrorosa, el Joventut guanyava de 22 punts i marxa guanyant de 13, en un horit en cada ulls, en un tres i no res. Ricky, que ha creuat pista, intentant fer la del triple, forçant falta, no li ha sortit bé des del mig del camp. Evidentment, la pilota no ha entrat, ho ha aprofitat Baskonia, que ha corregut la pista, que ho fa millor que ningú, i ha acabat anotant. Es queixa ara molt Ricky Rubio, els àrbitres. Descans a Badalona, 44 Joventut, 31 Baskonia.
3: Llàstima a Colo, perquè en un minut, en l'últim minut, ara ho estava mirant, en l'últim minut, 4 segons, ha aixugat massa ràpidament aquesta diferència, que era de 22 punts al Baskonia, per deixar-la en 13. Està molt emprenyat, sí. Enric, molt.
1: Sí, l'equip que estava amb 22 punts en 19 minuts ha fet un 0-9, sí, en aquest últim minut. Sí, una llàstima, perquè t'espatlla al final de la primera part d'un equip, a més, que estava completament fora de partit. S'endolla, però és aquesta qualitat individual que tenen, un 2-1, el triple aquest que no era gens fàcil, i l'error de Ricky poc habitual de forçar tant, més que res, per deixar en marge que encara et facin la cistella.
3: Més 13 per la penya, que no és una mala notícia, evidentment, però era millor el que té més 22, i aquesta sensació que la penya, si no fet, ho tenia a prop. Mira, parla Hang a la tele, a veure si ho podem sentir.
6: A este partido con tanto ritmo y con tanta energía, ¿y qué os va a deparar la segunda mitad?
7: Bueno, es lo que queríamos, empezar bien, empezar poniendo nuestro ritmo. Y bueno, hasta ahora está funcionando, estamos jugando bien, pero bueno, queda 20 minutos al final. Esto no paramos aquí, gracias a nuestra afición también, que esto nos está empujando a nosotros. Pero bueno, como he dicho, 20 minutos más.
6: Muchísimas gracias.
3: Paraules de Hanga, del jugador de la penya, amb aquest més 13. Tornem ara, quan arrenqui la segona part, a Badalona, amb el Dani Aguilar i amb el Jordi Colomer. A la nova Creu Alta, encara el temps d'afegit de la primera part, Sabadell 2, Real Madrid Castilla 0, igualat ja l'eliminatòria al Sabadell en aquest primer temps. Clara?
4: Sí, de fet estem al minut 3 del 6, a la meitat del temps afegit d'aquesta primera part. Quin partidàs està fent el Sabadell. És per treure's el barret, l'entrega dels jugadors, la intensitat, l'actitud, el joc també. Gran partit de moment del conjunt arlequinat de l'equip de Ferran Costa, que ara disposarà d'una falta des de pràcticament al mig del camp, escurada cap a l'esquerra.
5: També hem de saber jugar aquests últims minuts, que tots som molt ambiciosos ara amb l'empenta, sí, però evidentment tot signava amb un 2-0 al descans, i no volem cap contratemps ara inoportú en aquests últims instants.
4: A veure, Urri, abans en una acció com aquesta ha arribat una ocasió caríssima pel Sabadell, el segon pal perquè saltés Bonaldo, la pilota a la frontal, la treu la defensa del Real Madrid Castilla, la recull Quadri, que se la treu de sobre. Compte que això pot donar oportunitat als blancs per arrencar l'acció ofensiva. Ho fa per l'esquerra, creu a la divisòria ja el jugador del Real Madrid, però molt bé en defensa, treballant el conjunt local. Servei de banda.
5: I queden dos minutets, però jo ja avanço, ara sé que no està de moda això de pensar en el futur, però avui, després d'aquest esforç titànic dels primers 45 minuts, serà més important que mai aquest fons d'armari, la banqueta, perquè, evidentment, els quilòmetres i la intensitat del Sabadell en aquests primers 45 minuts són extraordinaris, i Ferran Costa ja ha enviat a escalfar fins a 5 jugadors. Per tant, no crec que el descans, perquè la versió és molt i molt bona, però avui serà molt important aquests jugadors que hagin de sortir des de la banqueta.
4: Falta de Kaiser en el salt. Minut i 15 segons, això s'haurà acabat, aquesta primera part. Veurem si el filial del Madrid penja aquesta pilota a l'àrea. La ha plantat Pol Fortuny al mig del camp. S'hi incorporen els centrals. Concentració màxima, que pot ser, si no l'última, una de les últimes d'aquesta primera part. Fortuny la posa al segon pal, buscant el cap de la Mini, a les mans de Fuoli, sense problemes. A més, ha xiulat falta en atac. La planta el porter local, i això, 40 segons i s'haurà acabat. El Sabadell, si és intel·ligent, morirà aquí la primera part. De fet, es garrapa ja uns segons Bonaldo, recuperant-se d'aquesta falta. Crits de madridista, qui no voti. Tota la nova Creu Alta saltant.
5: Saltant els tribuneros, eh? Feia molts anys que no veia la tribuna de la nova Creu Alta dempeu i votant, i la veritat que s'ha complert el guió dels més optimistes amb aquest 2-0 a igualar l'eliminatòria en els primers 45 minuts de partit.
3: Pensava que anaves a dir fins i tot votant algun madridista. Sí. Pensava que anaves a dir, guardi.
5: No m'ha semblat, els veig no, més capcots. No.
4: Final de la primera part a la nova Creu Alta. Les coses no podrien haver sortit millor en aquesta primera part. En 3 minuts el Sabadell ha fet 2 gols per igualar l'eliminatòria amb els gols de Priego i Estals. Resultat amb el qual ara per ara aniríem a la pròrroga, i si la pròrroga no hi ha gols, el Sabadell seria qui passaria. Per estalviar-nos patiments, si arriba un tercer a la segona part, millor que millor. De moment, gran primera part del conjunt de Ferran Costa. 2-0 guanya contra el Madrid Castella. Veurem què passa a la segona part.
3: Ho hauríem molt signat, eh? Això, guardi, ho hauríem signat al descans.
5: I tant que ho hauríem signat, amb aquesta afició, amb aquesta nova Creu Alta entregada, i un Sabadell molt determinant. El Madrid Castilla ha tingut aquells 10 minuts que, evidentment, amb la qualitat, doncs ha posat a prova, i un Diego Fuoli que avui ha recuperat aquesta solidesa sota pals, i de moment tot positiu. Ara veig també el director esportiu del Sabadell, Lucas Viale, saludant cordialment a la tripleta arbitral. De moment, doncs, igualant l'eliminatòria al temps de descans, però evidentment queda molt i molt per fer a la represa, als segons 45 minuts.
3: 2-0, a la pròrroga, al final el Sabadell seria equip de final per pujar a segona, amb un mes seria ja equip d'aquesta final sense haver d'esperar la pròrroga. Tornem ara quan arrenqui la segona part a la nova Creu Alta amb la Clara Rodergues i amb en Gerard Guardi. Com tenim l'Espanya-Anglaterra, classificatori pel Mundial Femení, Albert?
2: Doncs mira, hem arribat al descans amb victòria 2-0 d'Espanya amb gols d'Alexia i de Patri. 2-0, un resultat que, si s'acaba així al final dels 90 minuts, faria que la selecció espanyola depengués d'ella mateixa per aconseguir aquest bitllet directe. Guanyant l'últim partit, aconseguiria el bitllet directe per jugar al Mundial 2027. I el Calafell empatat, Calafell 1, Liceo 1, queden 7 minuts pel final. Si es manté l'empat, aniríem a la pròrroga. Recordem que el Calafell va perdre els dos primers partits a Galícia, per tant, obligat a guanyar. Amb aquest 1-1 aniríem a la pròrroga.
3: A la Lliga Grega, guanyat Panathinaikos, el segon partit de la final, de 10 contra Olympiakos, per tant, la final empatada, una victòria, és el millor de 5, la final. El tercer partit es jugarà, en aquest cas, a la pista de l'Olympiakos. Fem una pausa i tornem. Guanya de 13 la penya al descans, guanya 2-0 el Sabadell al descans. Realment, la nit és maca, maca. Ara tornem.
8: Els play-offs de la Lliga ACB es juguen a RAC+1. RAC+1. 4 anys després, ha arribat el moment. Let's play
9: football. La rematada, Messi! Gol!
8: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
9: Compte, França centrada, gol!
8: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
4: És dins l'àrea, Havertz, el xut, gol, gol, gol!
8: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
9: Final! Història de la Copa del Món!
8: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió. Aquest dilluns...
10: Porque yo tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid.
8: El veredicte i l'anàlisi.
11: Y ha habido gente muy cercana de don Florentino Pérez ayudando a la financiación del Barcelona.
8: Aquest dilluns, al món a RAC1. Amb Jordi Basté des de Madrid, l'endemà de les eleccions al Real Madrid. RAC1. Tots som un milió. RAC1. Aquest dissabte, Superesports a RAC1 amb Xavi Puig. Viurem el Linyola San Fernando, partit de tornada de les semifinals per pujar a la primera divisió femenina de futbol sala. El play-off ACB amb l'UCAM Murcia-Barça. Tercer i definitiu partit pels quarts de final. La Copa del Rei d'handbol. La cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. El play-off d'ascens a primera divisió. El play-off de la primera divisió masculina de futbol sala. I per rematar-ho, tu diràs fins a la una de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
12: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
13: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, i això et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
8: Els dissabtes i els diumenges...
14: Esquerra, dreta.
15: És un joc, això, que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals.
16: La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
8: De 7 del matí a 2 del migdia...
17: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
8: Via lliure amb Xavi Bundó.
18: S'ha torçat el peu.
19: M'he torçat el peu.
18: Venint aquí.
20: És que l'edat no perdona.
18: L'edat castiga.
19: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
8: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC1. Tots som un milió.
12: RAC1.
21: Escolta, ve de dir una cosa que l'he de dir públicament.
12: Sí, sisplau.
21: Nosaltres ahir vam cometre un error garrafal. Vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim. Els companys informatius, a més, van molt medits. Núria Travessa, et demano disculpes, et demano disculpes també de tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
12: Van ser 4.
22: Quatre!
21: Bueno, tampoc li ara fes cisanyilla, cisanyisme.
12: Que m'agrada puntualitzar...
21: Sí, clar, cap a aquests periodistes.
12: Sí, exacte.
21: Hem d'anar acabant.
8: Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró.
12: RAC1.
8: Tots som un milió.
12: RAC1. Ja hi ha gent que ha començat a fer negoci amb aquesta visita del papa.
23: Sí, els preus per llogar un balcó són dels 150 euros fins a 900.
24: Sí, bueno, o 1.200, eh?
12: A combi.
23: Ah, sí? Acaba de pujar, no?
12: Ha posat els balcons a llogar.
24: Sí, però em tocava La Vanguardia, els hi vaig fer preu, i després Telecinco i Antena 3 de La Marrosa.
12: I tots al mateix balcó, eh?
24: I aquell que fa l'Horizonte, és el d'allò dels misteris. Aquest també estarà amb la dona. Ho filmen des d'allà. Ho filmen després pel programa, que es veu que, bueno, estan esperant que aterri també un OVNI, uns extraterrestres actueixin al papa. Però m'explica per telèfon.
23: Per telèfon ho va explicar.
24: Això ho va explicar per telèfon.
12: Els seus pisos, que té vostè com a propietari, hi viu gent, també.
24: Sí, claro, hi viu la Consolín, hi viu la Conchití, hi viu l'Amperín.
12: I malgrat tot i que viuen aquestes persones, ha llogat vostè els balcons passant per sobre d'aquestes persones?
24: No, per sobre no, pel costat.
8: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC1. Tots som un milió. Els play-offs de la Lliga ACB es juguen a RAC+1.
3: I també els play-offs per pujar a segona divisió. De moment, la penya guanya de 13. El segon partit del play-off de quarts de final portaria l'eliminatòria, un tercer definitiu a Vitòria diumenge, i el Sabadell guanya 2-0 contra el Real Madrid-Castilla. Per tant, iguala ja l'eliminatòria amb el 2-0 en contra que portava de l'anada jugada a Valdebebas. Quan li queda el descans perquè arrenqui la segona part a Badalona, Dani?
0: 2 minuts i 28 segons.
3: Vaja, sí que es podria haver demanat una mica més, és que aquest minut final ens haguéssim estalviat del Baskonia. Mira, tenim el seu entrenador, Galbiat, i la tele.
1: Tenim poco tiempo. Necesitamos más dureza en ataque y en defensa. Hemos tirado 7 de 21 con Bandecas. Es imposible. Hemos tomado solo 6 de rebote ofensivo fallando tiros más fáciles. Sabíamos que la Peña va a jugar más

0: el nivel de concentración que hemos perdido un poco al final, intentando llegar al bonus, que es muy difícil, sacar faltas para nosotros. Y ahora posiblemente ellos pueden utilizar estratégicamente una zona, veremos si lo hacen cuando están más cerca o no, pero sobre todo mantener nuestro nivel de rebote, de comunicación en defensa y dejarlos a ellos en 30 puntos es increíble.
1: Gracias, Dani, suerte.
2: Doncs aquí, fins aquí, les paraules de Mirant. Deies, Dani, perdona.
3: No, que sí que algunes sí que puc apel·lar la mala sort, o sota apel·lar la mala sort d'aquelles que no deixes anar la safata, i no, i és que hi ha dies que la pilota fa estranys, però n'hi ha d'altres que sí que són de stricto sensu, error de... no et diré de concentració, sinó d'aquells dies que no tens el canell, no fa el moviment que tocaria. I bé, jo li compto, què? 10, 15 puntets així del Baskonia, de cistelles que, d'aquelles que notes colo 9 de cada 10 vegades.
4: Sí, ho vam veure també en el primer partit, o en aquest tir final de Hanga, quan més llançada estava la penya, però dèiem el primer quart que era una normal aquest nivell tan baix d'encert, o que tinguis el màxim anotador de la competició amb un 0 de 5 i 0 punts al descans, en algun moment s'endollarà. Bau, esperem que no, però vull dir que el normal seria 0, i si ja estem aquest últim minut, va fer gràcia a Galbiati perquè diu, ja escutxes com a la pressió, sí, del públic. Allà, és Badalona, soc de Badalona, vull dir que no seria aquí el pionir tampoc, eh?
2: Sí.
4: Vull dir que ja escutxes, bueno, sí.
2: Li ha coincidit just el moment que sortien, sí, els àrbitres, i s'ho ha fet venir bé. Sí. Però sí, sí. No és el pitjor ambient el que ha jugat, segurament, Galbiati,
4: ja no. I que repeteix el tema faltes, perquè bueno, sí, la penya és l'equip que menys faltes li xiulen, i sempre que pot, tot s'ho, sí, recorda. I mira, sí, la zona la tenim ja d'entrada, eh?
3: I diu ell que no les sabem provocar, diu. És una manera de dir-ho, que no els hi xiulen. Sí. Com ho ha llegit Miret, la zona ja la tenim instal·lada al vell mig de la defensa basconista. Ha arrencat el tercer quart, a RAC més 1.
2: Època de zones, eh? Època de Cid, sí, de Xíndria, ja ho comencen a ser, i època de zones també en el món del bàsquet, eh?
3: Digue-li al Barça, sí, tu. Sí, mare meva, tu. Bona zona ahir, Múrcia, eh? Vinga.
5: I demà més, no?
3: Sí, pots comptar. La té a la penya, circulant la pilota, Yannick Crac, 6'75, s'aixeca, era de 2, el rebot és per ells, que no juguin els nervis també a favor del Baskonia. Trent Forrest, davant de Cameron Hunt, el bloqueja Diakité. Radzevicius, una altra vegada Trent Forrest. Forrest amb Radzevicius. Kurux amb la pilota, finta el triple, salta la finta. Crac, l'esmaixada sense contemplacions de Diakité. Crac s'ha menjat la finta i això genera la superioritat, sí, del Baskonia.
4: Final de temporada, Crac no està sent gaire bo, ho hem vist dubtant amb el tir, i aquí Kurux, si no pot saltar, per mi ja l'he passat a la primera part cada cop amb Kurux, com si tinguessis un mega tirador davant, perquè precisament no és un gran tirador.
3: Ricky, has d'anotar, ara sí, anota Ricky, una altra vegada més 13, per fi es desencalla el Joventut. 46-33, un minut transcorregut d'aquest tercer quart, d'aquest segon partit de quarts de final a l'ACB. Tots, els estem vivint a RAC més 1. Absolutament tots. Quina setmana, tu. Radzevicius.
2: Demà Daniel Aguilar Vilés a Múrcia, el pavelló, sí, d'esports de Múrcia.
3: Sí, senyor, allà hi serem.
2: I tant de bo que diumenge al Bues Arena.
5: Imagina't, sí, aquesta setmana, però la vinent. Igual.
3: Exacte. Allà on? A Madrid, sí, i a València, no? Allà estaríem bé. Sí, home, sí. Amunt i avall, avall i amunt. Tirs lliures per Ricky Rubio. A la línia de tir lliure aniran Ricard. Ha fallat el Baskonia.
2: A Madrid o a Tenerife.
3: Clar, correcte. No, sí, però estava pensant, sí, que és el més probable, diguem-ne. Hores d'ara, no.
4: Perquè va haver igualtat, no?
5: Per anar de Madrid a València, València-Madrid és més millor que anar a les Canàries, no? Més fàcil.
3: Ah, no, sí, clar, home, clar.
2: Sí, la combinació, sí, sí, és una mica millor. Sí.
3: Sí.
2: Ara faré d'entrenador Colo, diré, no? En el play-off és igual perdre 40 que d'un.
4: Tota la raó.
2: És bé, un
3: bé,
2: punt.
3: Bé.
4: Totalment, no et portaré al contrari en això.
3: Sí. Cap de ball, el Puig és una miqueta l'entrenador de tot, saps?
4: Home, cap dubte.
3: Sí.
4: Seleccionador, entrenador, moltes coses.
3: Exacte, a vegades et fa jugar més, a vegades menys, però no t'està enfadant mai l'entrenador. Ell només gestiona segons el rendiment. La té el Baskonia. Més 15 per a 6 a Joventut. 48-33. Espanyolo amb la pilota. Falta en atac. Bé, falta en atac ara de Baskonia. Doncs mira, ha sortit bé del sotrac el Joventut en aquests primers minuts de tercer quart.
4: Sí, perquè ha fet la cistella aquella fàcil Ricky, la següent que s'ha anat ell contra dos, i per habilitat de tenir la falta, per això Gaudiati li deia, si va contra dos, que

0: de Busquets, i ara doncs, l'Espanyol ha deixat anar el braç. És una zona molt avançat Radkivicius, i llavors tens l'espai, ha intentat el mateix, que ja força massa.
1: Riqui ara falla i la pilota serà per al Baskonia, que intentarà córrer. Important que Baskonia no s'estabilitzi per sota per res dels 10 punts, que segueixi això per sobre dels 10 punts, 13 punts. Ui, l'Espanyol acaba d'esmaixar sol, noi, quin passadís, catifa vermella.
0: Es queda clavat en el bloc Riqui, no sé, Rússic, i aquí Jabari Parker, diem que molt temps no està tampoc per anar a l'ajuda.
2: Espanyol és aquell a qui Pablo Lasso li fa aquella lacina, sí, no? De dir, si tu padre tiene, com ho diu, tu padre tiene dinero,
1: que
2: no?
1: Que te compre una pelota,
2: que te compre
1: no?
2: Una pelota, sí, per ti solo.
1: Increïble, eh? Ah, el triple de crack al tap, ara.
0: I a més fa la
1: falta. I falta de crack, carai.
0: No hi és.
1: Quina seqüència.
0: O sigui, és allò de...
1: Marxa.
0: Entenc la joventut, eh? Però la diferència on va? Entre on va, el crack? Nivell de crack, perquè és la tercera.
1: Sí, sí.
0: Oh, quarta, no?
1: És la quarta de crack.
0: Sí, si tinc un punt del tònic i llavors això sí, que posi en verd em costa.
1: Sí, sí, aquell temps mort va ser galàctic. Em sembla una gran frase, realment.
0: No, i és un jugador que té molt de talent,
1: sí,
0: que ho hem vist.
1: Ui, espera't, fort
0: res. Que no tens consistència.
1: Arrencant la moto, falla. Ai, el rebot és per ells. Diakité, la finta de Diakité. Falta
0: de
1: en defensa. Uf. Falta en defensa de Riqui. Ui, Rússic agafant Riqui, eh? Molt
0: sí,
1: bé, Michael.
0: Perquè Riqui està amb tres faltes. A la mitja part ja ha anat a menjar-se els àrbitres. I és el risc de que caigui la quarta. Però estem una mica en la mateixa situació que en el primer partit. Amb una tercera falta de Riqui, molt matinera.
1: Ah, i aquí t'anava la línia de tir lliure. Un àrbitre... No, no t'havies assabentat, noi. Un àrbitre no s'havia assabentat que eren tirs lliures. Per favor. Li ha hagut de dir l'altre àrbitre. Estava esperant el jugador a la línia de fons. Mort de Déu. A la línia de tir lliure, Diakité. El primer de Diakité. La nota. On va Parker? Ah, val. 48 a 36, més 12. La gent calenteta amb els àrbitres. El segon del a priori futur jugador de Dubai, per bé que l'altre dia ell llançava pilotes fora sobre els rumors. El situa en la temporada que ve als Emirats, també la nota, bon jugador, i aquí té 48 sí, a 37.
0: Màxima nota del Baskonia ja. Mira, ara la defensa zonal comença sent una defensa pres.
1: Pressionant, sí.
0: I ara... El que aconsegueix és tallar encara més el ritme.
1: Radzevicius defensant el Lude Hackenson, que és qui té la pilota. Ara ve en Trent Forrest, sí, la mà que posa, falta encara bo, uf. Falta de Kurucs,
0: això,
1: encara Kurucs bo.
0: Ho té, que llegeix molt bé la situació i crec que tot el pavelló sabia que la pilota anava a Jabari Parker i que anava a Tubeta.
1: Sí, aquí hi ha un altre element que són les cames, eh? Les cames que Baskonia ja sabem que en té més que la penya.
0: I mira, tenim espectadors. 7.587. Ah. Parem algun més, també t'ho dic.
1: Sí, sí. Lude Hackenson amb la pilota. Segueix Hackenson, defensat per Koruk. Jabari Parker ha d'aparèixer, eh? Jabari, mira, cap a fora la pilota. Som el triple de Hangan! Curt. Però el rebot és de Parker. Bé, Jabari, bé. Ara és Lude, qui té la pilota. Encara 10 segons de possessió. Adam Hanga, desnortada una mica la penya sense Riqui Rubio. Segueix Hanga, 6 segons, 5 segons. Frega els dobles Hanga. Hackenson ho fa molt bé. Hackenson no se li ha fet de nit. Però el rebot és per la penya, Jabari. No, falla Jabari. Una altra vegada el rebot per Jabari. Ara sí, noi. Semblava que ningú volia la pilota. Semblava que ningú volia anotar. I finalment ha acabat anotant Jabari Parker. A 6-16 per al final del tercer quart. Manté els 13 punts d'avantatge a la penya.
0: I Diakité, que no ha de ser fàcil com a company, eh? Vull dir que estava esbroncant absolutament tots els companys per no agafar el rebot. I no és el primer dia que l'hem vist de tallers aquest.
1: 6 segons de possessió, 4, 3, Forrest, l'step back, aquest triple faria mal, va curt, el rebot ha de ser per la penya, pel Joventut, per Hanga, que habilita Cameron Han, de Vandell Espanyolo, la té... Birgander a punt de... Ui, que bé ho ha fet.
0: Sí. Això ho fa bé.
1: I que ha agafat la pilota, és la penya, no, perquè falla el triple, el rebot una altra vegada ofensiu, que bé està carregant l'ofensiu al Joventut. La gent protesta que Galbiati està pràcticament al mig de la pista, el triple de Cameron Hamba, molt dirigit, triple! El caçador! Caçant un altre llançament de 3 per tornar a posar en terra pel mig. És un més 16 per la penya, sortint del moment complicat, la penetració de Kurucs. No, i es falta. I anirà a la línia de tir lliure Kurucs.
0: Falteta a Hackenson.
1: 5-15 per al final del tercer quart, 53-6 a Joventut, 37 Baskonia.
0: Important que torni a aparèixer Han, que feia estona que no veiem en atac.
2: Sí, 10 punts amb aquest triple de Han, que ara passa a ser el màxim anotador de la penya, superant els 9 de Morín.
1: Sí. Hi ha hagut un moment complicat en què Baskonia ha atacat per situar-se per sota dels 10 punts, eh? El Joventut ho ha resolt molt i molt bé. De fet, no, perdó, era aquella pilota de Kurux que en cas de ser robada podia ser contraatac, i ja sabem com se les gasta el Baskonia en aquest registre, però ho ha corregit bé el Joventut, que ara guanya de... bé, 15.
0: I veurem si pot aprofitar Birgander, perquè Galbiati s'ha cansat d'Edwards i ara juga amb Omorulli, que no arriba als 2 metres de 5.
1: Hanga, a veure si deixa així la penya. Hanga amb Parker, aquest amb Haganson. Haganson amb Adam Hanga una altra vegada. Està jugant un bon partit l'hongarès. Bloqueja Birgander, segueix Hanga. Hanga, molt bona mà d'Omorulli. És bo, és bo, és bo. És realment contundent Omorulli. Ha recuperat la pilota. Ataca el Baskonia. Ui, treu la falta Omorulli. Fa que no. Hanga està desesperada, el Joventut. Tècnica? No, oi? Val.
0: Bueno, Haganson falla de dir... és impossible que tingui jo tanta força per fer-lo volar així.
1: Sí, sí, absolutament. Més 15 per la penya, atacant el Baskonia a 4:48 per al final del tercer quart. Segueix bufant el vent a l'Olímpic. Increïble. Servirà Trent Forrest. El Joventut en pista ara mateix amb Haakanson, amb Hunt, amb Hanga, amb Parker i amb Birgander. Bloquejant Kurux, Trent Forrest, que es quita la pilota, el triple que vola, era Kobe Simmons, perdó, no ha tocat pràcticament ni cèrcol. Mare meva, quina castanyeta, s'acaba de llançar Kobe Simmons, i que així segueixi, perquè du només 3 punts Kobe Simmons, que no aparegui. Hunt.
0: Estan buscant el bloc per veure si pot treure algun avantatge amb la continuació Birgander.
1: Penetració de Hanga a la cantonada. Hanga, triple! Hanga! Sí, Adam, sí! Sí, Adam, sí! I ho atura ara mateix Galbiati, perquè de la mà de la veterania d'Adam Hanga la penya torna a posar a terra pel mig, es torna a apropar la vintena de diferència. El triple de l'hongarès volador, 56-38, és un més 18, 4-23 per al final del tercer quart.
2: Feia una aleluia gairebé Hanga quan anotava aquest triple Colo des d'un dels laterals.
0: Sí, perquè no està sent la seva millor temporada des del triple, i en havia perdonat fa poc un, bàsicament està amb un 25% aquesta temporada, lluny de... mai ha estat un gran tirador, però ha tingut èpoques força millors, i és important perquè ell és conscient que li està costant molt en atac aquesta temporada, i en canvi avui està amb 11 punts, partit que podria ser el seu últim partit a la penya, tranquil·lament, i suposo que vol, en cas de que sigui l'última a la penya o l'última a casa, doncs acomiadar-se bé.
2: Més 18 de la penya, que ha passat un moment així, aixà, com deia el Dani, atacava Baskonia fins i tot per situar-se per sota dels 10, però ara són ja 18 punts, 12-7 en aquest quart de parcial afavorable a l'equip verd i negre. Segona part en marxa, la nova Creu Alta, 2-0, guanya el Sabadell, com són aquests primers minuts de segona part, Clara.
3: En surt gegant el Sabadell, la primera acció pràcticament atacant del Real Madrid, que en aquesta segona part... ha aparegut Salvador per evitar l'empat. Foli al pal, l'empat del filial Mastral, ho intenta, però el Sabadell per l'esquerra, la passada, la centrada del segon pot agarrar un defensa, córner favorable al Sabadell des de l'esquerra, però déu-n'hi-do l'ensurt que s'ha endut Guardi.
4: Sí, sí, ensurt dels grossos, i podem confirmar que Diego Foli, que ha estat dubitatiu en aquest tram final de Lliga, ha recuperat la capa de superheroi, per això es necessita porters que et salvin gols, que et donin punts, i avui necessitàvem la millor versió de Diego Foli quan comencen a haver-hi moviments, sí, de la banqueta arlequinada.
3: A veure el córner des de l'esquerra. Molts jugadors concentrats a la zona del punt de penal. El Cervell en curt, compte, ui, no se n'han sortit, a punt de perdre la pilota del conjunt arlequinat. L'acció encara es viu per l'esquerra, la centrada del primer pal, la treu la defensa del Real Madrid Castell, el remat final d'Urri. Remato, el que ha pogut fer amb el cap. Ho bloca sense problemes Fran González, que intenta combinar amb Pitarc, que bé, Kaiser tornava de la seva posició al central, i el capità del Sabadell ja ha recuperat la pilota, la lluita Miguelete amb la mini, la baixa l'esquerra, Alexis Tiria la via directament a fora, servei de banda, aplaudeix Ferran Costa.
4: Un dels canvis serà Agus Coixi, el de Rosario, i l'altre Ton Ripoll, per tant hi haurà doble canvi. Jo interpreto que serà jugador per jugador, no cal tocar massa l'esquema, de moment està funcionant, però sí cames fresques, per tant Agustín Coixi a priori contra Rodri Escudero.
3: Compte que se l'endú Jacobo pel Madrid, troba a Palacios dins l'àrea, Palacios retalla el xut, fora. Demanàvem falta.
4: M'ha semblat
3: Jacobo,
4: clara,
3: m'ha semblat clara.
4: Serà triple canvi, entrarà també Neco, per tant veurem com, vaja, quins són els homes substituïts, però ha aguantat 8 minutets aquesta segona meitat Ferran Costa abans de començar a tocar tecles.
5: Era una falta com la del gol, és una empenta per darrere, jo crec que insuficient per invalidar un gol, per tant perfecte que no hagi acabat a la xarxa el xut del Castilla, i jo crec que us heu quedat curts amb l'aturadot del porter del Sabadell. Jo crec que pot ser aturada de descens, perquè és que vola, a la rematada és a la frontal, sí, sí, de la petita. Vola, sí, sí, toca la pilota amb la punta dels dits i l'envia al pal.
3: Jo l'he vist a dins, la veritat. Compte, Kaiser, a punt de dormir-se, arriba Urri en l'ajuda, cau per terra el capità Arlequinat. La pilota la té full i precisament l'heroi en aquesta segona part. Talla la defensa del Real Madrid, se l'intentava endur al mig del camp Pol Fortuny, la manté, però el Sabadell enrere. Kaiser, passada l'espai per Joel Priego, a veure si arriba Joel Priego, mira, sí, se l'endú davant Joan Priego, Priego dins l'àrea, Priego s'ha adormit i ha acabat guanyant la posició, rectificant bé Joan Martínez del central, porteria pel Real Castilla.
4: Veurem si és un dels substituïts, el golejador, l'home obert la llauna, que dèiem que arribava amb molèsties, molt carregat, i pot ser un dels substituïts. En el seu lloc podria entrar Eneco també per aquest perfil esquerre.
2: 2-0 guanyant el Sabadell al 10 de la segona part a la nova Creu Alta. Està la cosa escalfadeta a Badalona, guanya bé la penya. Hi ha hagut tècnica per Galbiati, no, Dani?
1: Per Galbiati, i Dani Miret també estava molt i molt empipat. Espera't, que ara nota el triple. Ah! Això estava pendent de l'Ubabo Cabaró, anota el triple, sí. I Miret també estava molt i molt empipat, també parlant-ho amb els àrbitres. Hi ha hagut escalfadeta de tots els entrenadors, eh?
0: Sí, en el cas de Miret és que es va acordar que no xiularia tècnica quan hi havia un contraatac clar, perquè no, era afavorir l'infractor, i era un 2-1 clar, i a sobre li ha sortit malament a la penya, perquè ha fallat el tir lliure a Hackenson, i després han fallat l'atac posterior.
1: Hunt, ui, com es desfà de Kurux, ui, quin cistellot, quina trencada de cintura, mare meva! D'aquí cap allà, t'enganyo per l'esquerra, me'n vaig per la dreta i acabo anotant per situar els 17 punts de marge, 58-41, 2.5 per al final del tercer quart. Avui els comptes són clars. Si la penya guanya, força un desempat el diumenge a Vitòria. L'explicarem al Superesports de RAC1, tant de bo que sigui així. Kobe Simons triple, que no hi va. El rebot per qui és? Pel Joventut, com a mínim al servei de...
0: L'Uau.
1: Ja comencem.
0: Que no demanis
1: no pot.
0: Instant replay a la banqueta, home.
1: No pot.
2: Passa
1: no
2: que
1: pot.
2: El moment aquest d'emprenyada que hi ha hagut a l'Olímpic amb la tècnica Galbiati i això, enganxa la realització, un Toni Soler realment emprenyat dret de la seva cadira.
1: Sí, quina deu ser la localitat d'en Toni Soler?
2: Està bastant a prop de... Sí. Bastant a baix, eh? Bastant a baix. Jo crec sí. Que al darrere la banqueta de Galbiati. M'ha semblat intuir.
1: Ja. Atacant el Joventut a través de Ricky Rubio, que davant amb Antetòmic, amb Michael Rusic, falta, assisteixo, que sí, Antetòmic
0: amb ja, la guerra clarament. Tàctica ha posat dues torres a Dani Miret i ha contestat ràpidament Galbiati amb una zona, ho ha tornat a canviar llavors fent entrar Jabari Parker i Rusic. Ara tenim a Sedekerskis, que no l'havíem vist fins
1: acaba
0: ara.
1: Acaba d'entrar Sedekerskis, que feia...
0: També, sí, sí. Per això estaven buscant la pilota dins, amb Jabari Parker també. Bé, canvis constants en la típica partida d'escacs dels entrenadors.
1: El cas de Sedekerskis és estrany, eh? T'he de dir que no he acabat de consultar informació vitoriana del per què. Torna de lesió, una lesió molt llarga, però no va jugar el primer partit, havia jugat un grapat de minuts als anteriors, i ara debuta en aquests playoffs. 58-41, més 17 de la penya. Ricky Rubio, la penetració d'Enriqui.
0: Tirs lliures.
1: Bé. Anirà la línia de tir lliure.
0: L'equip que menys faltes treu, però l'excepció, imagina si no hi hagués Ricky, que Ricky sí que està en el top 10 de, jugadors que més tirs lliures tiren i més faltes treuen, per el sisè de l'ACB.
1: Sumar el vuitè o nou punt d'Enriqui.
2: Tenim el Calafell Liceo a la pròrroga. Albert, sí. Jugant-se el Calafell la continuïtat encara en aquest playoff de semifinals.
5: Segona part de la pròrroga, queden 4 minuts i no es mou aquest 1-1. Calafell 1, Liceo 1, queden 4 minuts, si no anirem a la tanda de penals. I ha marcat el tercer la selecció espanyola contra Anglaterra, el partit que ha de decidir la primera posició del grup, camí al Mundial 2027. El tercer l'ha fet també Alexia, per tant, encara mitja hora per jugar-se. Espanya 3, Anglaterra 0.
2: Hem controlat el partit per la penya. Cada cop més a prop de tornar cap a Vitòria, més 18, Dani, 8. O 19? 18.
1: 18, 59 a 41. Així són les matemàtiques. 1-40 per al final del tercer quart. La té l'Ubabo, el triple d'Espanyolo, no hi va, el rebot és d'aquí. La pilota serà per la penya. Per al Baskonia, perdó. Servirà Kobe Simmons. Amb Sedekerskis, amb Diakité, amb l'Ubabo Cabaró. Collos, que el quintet és espectacular, eh? I amb Espanyolo.
0: I que la meitat són segona unitat.
1: L'Ubabo. L'Ubabo bloquejant Diakité. Segueix l'Ubabo amb Espanyolo. Espanyolo, la penetració d'Espanyolo. La falta en atac, provocada per Lude Hackenson. Engega dir Espanyolo els àrbitres. El dorsal 10 de Baskonia, però la falta és ofensiva.
0: Posa el braç, tampoc sé si prou com perquè sigui en atac, però li ha caigut.
1: I entra en Guillem Vives. Marxa Lude Hackenson. Aplaudit per l'afició.
0: Vives, que es pugui els pantalons, que està fent un cate al revés.
1: Sí, correcte. Sí, sí. Ricky Robbia pujant pilota. 1 minut i 20 segons d'aquest tercer quart. La té en Ricard. Més 18 per la penya. De moment el partit és que és fins i tot, no et diré plàcid, però en termes de resultat, és còmode. Mira, ara a punt de recuperar la pilota Hanga després de l'error, acaba...
0: Que la bombeta se li ha quedat molt curta.
1: Sí, servint de línia de fons al Baskonia. Diakité cap a Mateo Spagnolo. La té Spagnolo. Simmons cap a Spagnolo, el triple de Mateo. No, el rebot és que estan llançant fatal. O sigui, el Baskonia està llançant molt malament. Últim minut del tercer quart.
0: 5 de 18 triples.
1: Ricky Rubio, la passada interior de Ricky, per això els os de l'afició. Quina obra d'art, però Hanga no m'ha pogut aprofitar. 10 segons de possessió, 43 de quart. Parker perd la pilota. Jabari Parker surt com una esperitat. Mateo Espanyolo no anota. El rebot és de Diakité, tampoc la nota. Acaba capturant el rebot Michael Rujic. El que jo et digui.
0: Algunes errades increïbles.
1: Increïble. Increïble. És que avui veuen l'anella molt petita, però aquí, a punt de perdre la pilota.
0: S'ha sobrat.
1: Mira, mira, mira Rujic a dins demanant. Ricky. Ricky bloquejat per Michael Rujic. Segueix en Ricard. El llançament de Ricky, no hi va. El rebot de qui és? Del Baskonia, que tindrà els últims 10 segons per retallar una mica de distàncies, però de moment el parcial és més 5 del Joventut. Ara més 2. Em refereixo en aquest període perquè ja tens Marta Pista a 5.7 per al final del tercer quart. La penya que arrencava el quart guanyant de 13, ara ho fa de 16. 59 a 43. Més 16 per al Joventut.
2: 16 per la penya a Badalona. Per cert que hi ha comunicat de la candidatura d'Enrique Riquelme a la presidència del Reial Madrid. És un comunicat una mica porro, per entendre'ns. O...
0: més porro que estem, que està seguint aquí entre l'Hormiguero i...
2: sí, bueno, Jiménez, no? Una mica en aquesta línia, perquè Enrique Riquelme diu que la direcció esportiva que encapçalaria Raúl González Blanco li ha dit que l'únic entrenador possible que veuen per la banqueta del Real Madrid és Jürgen Klopp, i que si surt escollit president dilluns, Raúl González Blanco es posarà en contacte amb Jürgen Klopp per oferir-li o per explicar-li el projecte del Real Madrid i per oferir-li la banqueta. Diuen, sabem que ell ha dit que no vol tornar a entrenar, però, vaja, bé dir, creiem que el nostre projecte l'engrescarà tant que sí que voldrà tornar a les banquetes. Vaja, que és un porro. És com dir, ara li comentava a l'Agut, així fora de micro, és com dir, si guanyem, fitxarem Wembanyama per la secció del Barça de bàsquet, no? Que sabem que ell vol continuar a la NBA, però nosaltres el convencerem per ser jugador del Barça de bàsquet la propera temporada.
3: Però, a part, tu, Colo, o jo?
2: Digues, Colo.
5: No,
1: si Colo no estava parlant.
5: Jo només volia dir...
2: A l'Albert, perdó.
5: No, que... Vaja, que ell sap que l'única opció de guanyar és associar el seu nom a Klopp. I com que no ho tindrà, doncs aquesta és la seva única manera d'associar el nom a Klopp. Però és que és com diu...
2: Però sense haver fet cap contacte amb ell, és una mica un porro absolut,
5: Absolutament.
2: Mira que ha acabat bé el quart, Dani.
1: Amb triple de Cameron Hunt. Sabeu qui s'hi juga la penya i qui anota triples? És Cameron Hunt, aquest el té ben lligadet al Joventut. Ja veurem la temporada que ve, Colo. Però aquí, aquesta sí que el té lligat i avui acaba d'anotar un triple espectacular per situar el més 19. El desenllaç és perfecte per al Joventut. El guió del tercer quart és boníssim, Jordi.
0: Sí, perquè teníem el dubte de si aquest 0-9 de tocar el descans, la sortida amb la zona, els dubtes, la tercera falta de Ricky, eren molts elements que podien anar en contra de la penya, els nervis de l'eliminació, i s'ha refet, ha aguantat bé, seguim veient errades increïbles de Baskonia, però la penya s'ha refet perfectament i aquest triple final deixa el més 19, una penya que segueix molt sòlida, que a més va trobant a la primera part, hem vist Hang, hem vist el nou fitxatge, hem vist molta gent, i ara, per exemple, tenim un Han, que li estàvem demanant que apareixés en atac, i ho ha fet en aquest tercer quart.
2: Més 19 per la penya, cada cop més a prop de tornar cap a Vitòria, deies, Clara.
3: No, que dic que Raúl González, per tant, contradiu a Riquelme, que hi deia que el seu entrenador era un home que estava entrenant. No?
2: Sí, és veritat. Sí, sí.
3: Sí, ell ha anat venent durant la campanya que el seu entrenador era un home que estava entrenant, i ara arriba Raúl i diu, no. Klopp.
1: No, sí, que el tenia tancat, no? O no ho havia dit, això? O sigui, va dir que l'entrenador el tenia tancat, això ho ha arribat a dir?
2: Va dir que esperava anunciar-lo divendres o dissabte. Va, jo crec que va dir, doncs, al final no. I vaja, no ha parlat amb ell. Vaja, en el comunicat no diu en cap moment que hagin tingut cap contacte amb Jürgen Klopp. Que dilluns se posarien en contacte amb ell.
5: De fet, ahir ja ho va dir. En una entrevista va dir, no, jo no m'he assegut mai amb Klopp.
0: Li ha enviat un missatge per Insta, no?, i espera resposta.
1: Sí, exacte. Sí, sí.
2: A la nova Creu Alta, Sabadell 2, Real Madrid Castilla 0, aquesta gran aturada del porter del Sabadell de Foli a l'inici de la segona meitat, i la resta, que, Clara, s'ha tranquil·litzat la cosa o no?
3: Sí, ara força tranquil, hem aturada perquè Kaiser té problemes físics i de fet haurà de marxar d'urgència.
4: Sí, s'ha trencat el central, un dels capitans entrarà Carlos García Díez, per tant és el quart canvi a la segona finestra que esgota Ferran Costa, però és el quart canvi del Sabadell al minut 65, evidentment dèiem això, jugadors que arriben, com se sol dir, amb el ganxo, amb un esforç titànic, i Ferran Costa que manté l'home a home en la sortida de pilota del Madrid-Castilla, per tant molt exigent avui el Sabadell.
3: Quina abraçada de Ferran Costa amb Kaiser. Els altres tres canvis que ha fet el Sabadell han estat Ripoll per Estals, Eneko per Miguelete i Kòsia per Rodrigo Escudero. El Madrid-Castilla també no triga gaire a moure la banqueta. 22 minuts ja pràcticament d'aquesta segona part. 11.908 espectadors, xifra oficial d'assistència a estadi ple avui la nova Creu Alta per presenciar aquesta de moment remuntada vàlida del Sabadell, tot i que encara queda un munt.
4: Tot just 40-50 seients per arribar allò al topall, com dèiem, la millor entrada històrica des de que hi ha seients a tota la nova Creu Alta, perquè a l'últim precedent, aquell playoff que comentàvem, descens també segona divisió davant l'Eibar, els gols, els fons eren de ciment, per tant no es podia comptabilitzar com a tal tots els aficionats.
2: El París i 39 més deuen faltar.
3: Exacte,
2: avui aquí a Sabadell.
4: Pocs més.
3: Totalment. Canviar el final blanc, perdona, Albert, entre Álvaro Leiva per Alexis Tiria.
5: No, volia aprofitar per dir que el Calafell força el tercer partit de la semifinal. Ha marcat 3 gols a la segona part de la pròrroga. Aprofitant una blava de Liceo, ha jugat amb inferioritat al conjunt gallec i ho ha aprofitat molt bé el Calafell. Calafell 4, Liceo 1. Per tant, 2-1 a l'eliminatòria pels gallecs, diumenge 12:45, quart assalt també a Calafell.
2: Guanyant 2-0 al Sabadell, arrencat l'últim quart ja a Badalona del Penya Baskonia, guanyant de 17 la penya, Dani.
1: 62-45, a 8 i mig per al final, ja ha transcorregut un minut i mig d'aquest darrer acte, veurem si és un tràmit, veurem si, mare meva, dia qui té sol, treu la falta i encara Boca no anota, el Baskonia pot reaccionar o posar la por al cos a la penya d'alguna manera, però la penya de moment està molt seriosa en totes les escomeses vitorianes.
0: I fins aquí, crac.
1: Sí, sí.
0: No sé, no han parlat, no s'han comunicat amb Rússic. La qüestió és que han sortit els dos, el jugador en pilota, i han deixat a Diakité completament sol. Rússic ha hagut de fer la falta, però allò com els nens quan no es porten bé, miré també els dos joves a la banqueta i surten els veterans,
1: que són Birgander i Hanga. El primer de Diakité cap a dins. 62-46, 8-26 per al final d'aquest segon partit. De moment això s'encaminaria, si tot va bé, poc a poc i bona lletra, però cap al tercer desempat dels quatre quarts de final. Només el València de moment ha estat capaç de superar en dos partits l'eliminatòria. Falta.
0: I bé que va suar el primer partit.
1: Sí, sí, sí. Ma, és que el València perdia de 6 minuts, crec que
0: de
1: perdia
0: 12.
1: De 13 o de 12. Servirà la penya, servirà el joventut. I a la recta final d'aquesta temporada, aquest cap de setmana, Puig, la Final Four de la primera FEB.
2: Sí.
1: Amb el Leima Coruña de Carles Marco, optant a l'ascens. Vives. Vives amb Cameron Hunt. Hunt amb Birgander. No, el rebot. Oh, i s'han destorbat entre ells. Mora meva, realment, quan ensopega, saps allò de l'ensopega? Doncs avui està així el Baskonia.
0: Senyor Serra, no?
1: Sí, sí. Hunt. El Vicente. La té Parker.
2: Vicente, eh?
1: Sí. Baskonia recuperant pilota. Trent Forrest. Falta.
0: Lluita.
1: Carai, tu. Lluita de Hunt. Vaja, jo des d'aquí he vist que Han agafava de tot.
0: I es vola la penya a sobre, amb el que Gaubiati, si no li cau la segona tècnica, no serà perquè no faci mèrits.
1: Ja, ja, ja.
0: Va rebatint, por favor, por favor.
1: S'està embarrancant una micona el partit, fet que d'altra banda, què vols que et digui? Amb aquest més 15 del joventut.
2: Ui, hi ha hagut un dubte aquí.
0: Sí.
1: Sí. És que és molta estona, ja que el cul en Puig. És que quin tio. Com està allà? Com un gos esperanyat per intentar mossegar. Hanga! L'excel·lència es busca al super... sí, superesports, també.
0: També.
1: Hanga, amb Birgander. Birgander, mà amb mà, amb Cameron Hunt. Hunt bloquejat per Birgander. Hunt, el triple de Hunt! Quin jugadoràs! Quin tros d'anotador! El caçador situant el més 18 una altra vegada. Tranquil·litat a Badalona. 65-47. La té Radiant Corox. Mamma amb l'Ubabo Cabanó. La resposta, carai, tu. La resposta de l'Ubabo, triple.
0: Aquí ha de sortir Jabari Parker. Van bé la jugada per buscar el triple a l'Ubabo. Però clar, aquí el 4 està més temps.
1: 6-57 per al final. Jabari, precisament, cap a Simon Birgander, i aquest mam Cameron Hunt, autor ja de 18 punts. Un altre, és insaciable, mai en té prou, olora la presa, apunta, dispara i anota un altre triple Cameron Hunt per col·locar el 68-50. Trent Forrest, la resposta, triple, noi, un altre triple del Baskonia.
0: Sí, es posa les mans al cap Hunt perquè s'ha quedat clavat al bloc. Birgander, per instint, se n'anarà cap a sota ràpidament, i aquí ha de ser més ràpid per sortir Hunt.
1: 68-53, una altra vegada el més 15. Cameron Hunt rebent la penetració, és ara de dos. Ui, el tap, la mare que em va matricular. Quin tap de Trent Forrest, tu.
0: Sí.
1: Més 15 per a la sisa joventut, a 6-11 per al final, des de la línia de 3, disputant-se ara el guió del partit. Servirà la penya de línia de fons. A veure qui la vol. Ricky Rubio, una altra vegada a la direcció de les naus, a la cantonada, perquè rebi Birgander.
6: Hola, Xavi Puig, companys, bona nit.
2: Hola, bona nit, Oriol.
6: Sentia l'Aguilar, esteu a Badalona, no? Ara mateix, amb la penya guanyant.
2: Amb la penya guanyant i de manera molt clara, Dani, amb un hand desencadenat.
1: Sí, és un més 17 ara mateix, 70-53, 21 punts del caçador, 21 punts de Cameron Hunt, que acaba d'encadenar dos triples consecutius, després una esmaixada de Simon Birgander. Oriol, amb facilitat, i t'ho diré així, no amb facilitat, sinó amb molt de mèrit i molt d'encert, guanyant el joventut, que ràpidament s'ha posat per davant tota l'estona, i fins i tot en distàncies prou còmodes, superant els 20 punts, amb algunes escomeses basconistes, sobretot un 0-9 al llindar del descans, que ha situat a 13 l'equip de Galbiati, però ha reaccionat molt bé el joventut. i a 5.36 per al final del partit, mana de 17, 70-53, igual que és el mateix, tenim 5 minuts i mig perquè la penya forci el tercer partit a Vitòria el diumenge.
6: Gran partit de la penya, que a més doblava la puntuació de Bascònia en alguns moments de la primera part. El Sabadell, escolta, fent la feina, Xavi, en una nit que, vaja, si es feia, estava cridada a ser èpica, a ser absolutament heroica.
7: Doncs sí, amb dos gols pim-pam en 3 minuts, superada la mitja hora de joc de la primera part. Primer Joel Priego i després Estals, 2-0. Sabem patir també, amb Foli també protagonista, i a punt de fer el tercer, clar.
3: La centrada de Ton Ripoll per la dreta, i Coixa remata amb la punta de la bota, bloca Fran González. Que important hauria estat fer aquest gol, perquè el cert és que el Sabadell ara està passant-ho realment malament. Aquests últims minuts és el filial del Madrid qui trepitja àrea, que ha tingut ocasions i qui està fent suada valent el conjunt arlequinat, que a més se'l nota cansat. Ho parlàvem ara amb el guardi aquí fora micròfon. Ha fet el més difícil al Sabadell, que era igualar l'eliminatòria amb els dos gols a la primera part, un resultat que li valdria en cas d'acabar això així a la pròrroga, però com diem, pot fer-se llarg si no arriba al tercer, perquè està patint el conjunt de Ferran Costa.
7: Signes la pròrroga, guardi, o no, ara?
4: Signo la pròrroga, i el que espero, perquè ja tinc el temor, és que Ferran Costa matisi aquest plantejament tan atrevit de parellar, d'anar l'home a home, amb un Sabadell més endreçat, perquè ara els cops el Madrid-Castilla, amb aquest físic, amb aquest talent i amb aquesta joventut, crec que ens pot fer molt mal.
6: Doncs buscant aquesta remuntada al Sabadell, de moment, com diu la Clara, el partit aniria a la pròrroga, i al final d'aquesta pròrroga, si no es mou més el marcador, seria el Sabadell qui passaria en aquesta final del play-off per pujar a segona. També pendents de la selecció espanyola femenina, no?
7: Sí, Albert Ferran, aquest Espanya-Anglaterra classificatori pel Mundial.
5: Està golejant la selecció espanyola, 4-0 a Son Moix, queden 8 minuts pel final, 2 gols d'Alexia, un de Patri, un de Pina, evidentment, com sempre, el Barça protagonista en la selecció espanyola, tant masculina com femenina. 8 blaugranes de titulars, més Aitana i Pina, que han sortit a la segona part. Per tant, amb aquest resultat, Espanya dependrà de si mateix en l'última jornada per classificar-se directament pel Mundial 2027.
7: Compte, gairebé tenim mastegots a Badalona, Dani.
1: Oh, sense el gairebé, Batussa entre Kuruks, després d'una falta antiesportiva, exacta, de Lató contra Guillem Vives. Vives, que ha recuperat una pilota, potser amb falta, sí, sobre Trent Forres, crec que era, ha sortit el contraatac. Kuruks li ha clavat un mastegot monumental per aturar la jugada, falta antiesportiva clara, però allà Kuruks ha seguit buscant les pessigolles, ha vingut Riqui per darrere, l'ha empès, compta amb l'acció de Riqui, que jo crec que també és punible, l'acció de Riqui sense la pita al joc també és punible, no. Però...
7: És que la de Kuruks, per mi està a prop de la desqualificant, eh?
0: És que és el que està demanant Miret.
7: Sí, sí, sí, i amb
0: no
7: raó, jo crec. És molt doncs violent el contacte que busca, jugador, i a més ja sabem de quin peu calça.
1: A veure, ara veiem la repetició.
7: Per mi, si s'ho miren, per mi sí que frega la desqualificant, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Déu-n'hi-do, la patacada, i després ve per darrere Riqui.
0: I el Morull fa volar Riqui.
1: Exacte, hi ha empentes aquí i allà, vola un jugador, vola l'altre, i hi ha aquesta mini tangana que es forma entre tots els jugadors. Doncs, noi, anàvem a un partit ràpid, falten 4:38 per al final, i això s'acaba d'embrutar d'aquesta manera, mirant-s'ho als àrbitres per determinar de totes les accions que hi ha hagut, perquè després, qui ha estat? Ha estat Kuruks, que s'ha tret de sobre Virgander? Si són companys, eren companys a Múrcia. I després Virgander l'ha anat a calmar. Aquest tio, realment, el Terrat el té. I després Kuruks ha seguit buscant les pessigolles a algú, no sé si ha... A Virgander mateix? És que no ho entenc. Jo crec que Virgander l'ha anat a relaxar perquè eren companys.
7: Sí,
0: allò d'intentar-ho, però és que...
7: A veure què decideixen. A veure si canvien l'antiesportiva per una desqualificant. Jo després... Bueno, no sé, a veure què també, però... L'important és l'acció de Kuruks. Després una mica ara una empanteta per aquí, una empanteta per allà, però...
1: Sí, sí, sí que és veritat que t'ho deia, perquè la primera... És que jo he vist molt clar que Riqui anava cap allà. I com que l'ha empentat, no determinava gaire la contundència de l'empenta, però després he vist que era allò de... jo, exacte, t'empento una mica, després l'altra... Però s'ho estan mirant tot, eh? Acció, acció, a veure què és el que en troba punible. Jo crec que un dius, Xavi, que amb tot el que hi ha hagut, el que hauria de ser punible és la... la primera acció, la que desencadena tot plegat.
7: Menys 15, més 15 per la penya, menys 15 pel Baskonia. I tenim revisió a la nova Creu Alta, Clara.
3: Sí, i decisió. Demana el Sabadell agressió de la Mini sobre Coixia. L'àrbitre s'ho ha estat mirant, fa el senyal de la pantalla i diu que no hi ha res. A mi, veient la imatge, tampoc sí. M'havia semblat res.
4: Sí, la picaresca del davanter argentí, però que sí, crec sí. Que ens va a favor. El Sabadell necessitava aquest temps mort per agafar una mica d'aire, per endreçar-se.
3: Però per la Mini.
7: Doncs mira, està ben xulada.
5: Sí.
7: Mira, ho deies Albert, sí, sí, que vermella, no? Però que groga sí que podia.
5: Se senté de la pilota i li dona un copet a la cara, un cop a la cara. I és cert que el davanter també té moltes ganes de caure. Però vaja, que no... Clar, el tema... Jo tenia dubtes quan estàvem revisant que no en tingués una i que hagués fet revisar l'acció sabent que amb una segona groga el podien expulsar, però no, és la primera, no?
6: Doncs companys, de seguida tornem per viure el final d'aquests partits amb vosaltres a RAC+1. Fins ara.
7: Fins ara. Doncs ara tornem a connectar-nos al Tu Diràs. Ens quedem a RAC+1 amb aquest Sabadell 2, Real Madrid-Castilla 0. Li queden 11 minuts més l'afegit, que veurem si és gaire llarg o no en aquesta segona part. I continuen revisant a Badalona, eh?
1: A veure, tenim decisió. Hi ha una falta antiesportiva i dues faltes antiesportives. Em fa l'efecte... 3?
0: Sí, jo crec que és...
1: Ricky,
0: Ricky,
1: veus? Ricky, ja sí, ja ho sabia jo. És que ha estat molt gràfic, ha estat molt visual. És que tothom ho ha vist, que anava corrent com un esperitat cap allà, Ricky. Ja
7: sí,
1: molt
7: però no, sí, sí, sí. No pot ser el mateix.
1: Totalment, Xavi.
7: L'acció de Kurux que l'acció de Ricky. Vull dir, no pot totalment. Ser que tingui el mateix càstig l'acció de Ricky Rubio que l'acció de Kurux.
1: L'únic agravant és que, vaja, no sé si això es contempla en la normativa, és que no hi ha cap tipus d'acció de joc entremig. Llavors, en un cas és Kurux intentant tallar un contraatac amb la pilota en joc, en l'altre és l'acció. L'únic que estic d'acord amb tu, per la violència d'uns i altres. Però és que ja han estat revisant molt i ja...
7: I això, Coloto, que el reglament el tens al cap, es compensa o es llença tot?
0: Si no m'equivoco, es compensa.
7: Es compensa. És a dir, que serà una antiesportiva per la penya, això. És a dir, a favor sí. de la penya.
1: Sí, perquè Ricky Rubio va a la línia de tir lliure, correcte.
0: A veure, sobrevives.
1: Doncs déu-n'hi-do, com s'ha escalfat de sobte tot plegat. Crits contra l'ACB, crits contra Kurux. De fet, no, estava pensant... Bé, després ja ho comentarem. 4:38 per al final. El tir lliure de Ricky. El falla.
5: Quina por, Kurux,
1: Sí,
5: No, veient la repetició, cara de boig, absolutament. Sí, vull dir que... sí.
7: Però per què els llança Ricky, els tirs lliures?
0: Això que no tinc clar.
7: Clar, no...
1: On està Vives? Els falla els dos, On està en Guillem, que és qui ha rebut la falta?
0: Allà, sacant.
5: Bé, però Ricky és qui ha rebut l'empenta de la segona, no? De la segona antiesportiva. Sí, no?
7: Que es quedi amb l'última, sí. Amb l'última antiesportiva.
1: Que la llei de la compensació fàcica és l'última la que s'hagi de... Déu-n'hi-do, Bon porro aquest, també.
7: Complicat, mira, això del reglament.
1: Sí.
0: Tant en la tècnica com en això han fallat tots els tirs lliures, la penya.
1: Doncs es reprèn el partit, més 15 per al Joventut. Recupera la pilota el Baskonia, a punt de recuperar-la. Omorulli, compta, cap a fora, l'Ubabo, el triple de l'Ubabo, triple. I a 12. A 12, el Baskonia, 70-58. Ara molt cap del Joventut. Calma, i falta, ara bé, de Ricky. De Kobe Simon sobre Ricky, anirà a la línia de tir lliure. La penya està a l'ambient molt, molt, molt escalfat ara mateix aquí a Badalona. Hi ha molta escalfor al partit. S'acaba de... Acaba d'augmentar la temperatura. Entrarà Jabari Parker.
0: Sí, perquè marxarà Drell, que és... Sabem que és una mica anar al seu planeta sempre i en el moment de partir que està... No pot estar a pista.
1: I no sé si l'Ubabo ara se les està tenint amb aficionats a primera fila, a primera filera, i per això també estan dient alguna cosa, que li diguin alguna cosa al francès. Bé.
7: Quan ha notat, sembla que s'ha girat una mica cap a alguna...
0: Sí, mira, ara està fent gestos a la grada.
1: Una altra vegada. Anota, Ricky, el tir lliure.
7: Doncs, és un playoff, no? Tens un playoff, ja és això, mica.
1: Mentre no hi hagi violència i es torna a girar l'Ubabo cap a la grada.
7: Vale,
1: sí,
7: que Baskonia sap que el tercer és allà. Clar. I que, per tant, també tot el que sigui que la gent arribi més endollada encara del compte del Buesa Arena, doncs tot això que tindran.
1: A 14 el Bascó, el Joventut, 72-58, el triple de l'Ubabo, no, el rebot és per ells, per Diakité, Diakité, Diakité, no treu la falta, Diakité, i finalment la pilota és per el Bascó, i s'ha llançat Riqui com una esperitada per la pilota.
0: Sí, intentava treure la falta.
1: Ara s'abraça en Diakité, cap mena de problema. Ara està tothom que la que salta, eh? Tothom sí. Cada vegada que hi ha una acció relativament dubtosa, salta, s'aixeca. Hi ha temperatura aquí ja, ara ja no fa fred. 4-0-4 per al final.
7: També està calentet el partit a la Nova Creu Alta, 2-0, guanya el Sabadell, que té un corna, és clara?
3: Sí, sí, un corna. Sí, i són López Pinto i Priego des de la dreta, veurem qui els serveix. Serà López Pinto, que aixeca el braç dret, la posa al primer pal, ui, molt curta, la traurà l'Eiva per part del filial del Madrid Castilla, i a més ha xiulat, però crec que la pilota havia sortit
0: o falta.
3: O falta.
0: Sí.
3: Per tant, possessió pel filial del Madrid, farà un canvi més al Sabadell. Entra Sergi Segura en el lloc de López Pinto. Seria l'últim canvi, però si hi ha pròrroga, recordem que tots els equips tenen un sisè canvi extra. 6 més l'afegit pel final. N'ha tingut un al Madrid, amb Pol Fortuny, que és molt bo.
0: Sense premi López Pinto, però partiràs del Sant Cugatenc, sobretot en la primera meitat, amb un desequilibri que el que estàvem habituats a inici de temporada i que avui ha demostrat la seva vàlua i el perquè d'un dels fitxatges més importants d'aquesta temporada del Sabadell, i un perfil diferent, més defensiu, el de Sergi Segura, que torna després d'una lesió, ha anat tornant paulativament. I avui tindrà aquests 6 minuts més l'afegit, més una possible pròrroga.
3: Compte, la lluita de Coixa és bona. Se l'endú Priego al xut des de lluny. Mira, córner! Semblava que anava directament a fora i que era un xut força innocent perquè era ras, poc potent, però Fran González no ho ha vist clar. Jo crec que ha perdut de vista una mica la porteria, s'ha llançat a terra, ha posat la mà per si de cas. Córner un altre cop pel Sabadell i Ferran Costa, que demana a la Nova Creu Alta un últim alè per aquests minuts finals, a veure si pot arribar el tercer. Ja ens estalviem la pròrroga.
0: I la sensació que em dona Ferran Costa és que vol que el partit acabi el minut 90. Ho dèiem, el Sabadell està exhaust, el Madrid Castilla físicament l'està superant, però continua amb la valentia, l'atreviment. Sap que 30 minuts més podrien passar factura i no ha fet ni un pas enrere, al contrari, el Sabadell continua mirant endavant i no enrere, i ara tornarà a tenir una acció pilota aturada.
3: I anirà ara Eneko Aguilar, cama esquerra. Molts jugadors dins l'àrea petita. El llançament, el primer pal, es passeja la pilota, ningú la remata, la traurà la defensa del Madrid, la traurà Thiago Pitarch. L'avantatge és a priori per Joel Priego, que protegeix la zona, la pilota surt directament a fora, servei de banda. Sí, 4 més l'afegit.
6: Com ho tenim, això, companys?
7: 4 més l'afegit a la Nova Creu Alta, i amb aquest 2-0 i amb el Sabadell ara apropant-se amb cert perill, clar, a la porteria del filial del Madrid.
3: Sí, després d'uns minuts en què havia estat el conjunt madridista qui més s'havia acostat a l'àrea de futbol, i amb algun avís, amb algun remat que ha provocat una mica els nervis aquí a la graderia de la Nova Creu Alta, sobretot de Pol Fortuny, que està fent un molt bon partit. Ara hi torna el Sabadell per l'esquerra, la centrada, el primer pal, es passeja, no arriba ningú, la recollirà el segon pal, Eneko, enrere per Priego, no entenc com l'ha pogut rematar, ningú cau a terra, Priego, xiula, falta, mans de Priego quan ha caigut.
0: Ha rematat amb por, Ton Ribull, sí. Quina llàstima,
3: que...
0: perquè li ha faltat un centímetre, però semblava que entrava amb por al sí. Bo d'en Ton Ribull.
3: I es lamenta ara, donant-se cops al cap, eh?
7: Sí, va amb determinació aquesta...
3: Sí, sí, sí, era boníssima, eh?
6: Què veieu més a prop, el 3-0 sí. O un gol del Madrid-Castilla?
3: Pròrroga.
6: Sí. Pròrroga?
3: Sí, ara mateix sí.
6: És l'escenari que tindríem si no es mou el marcador en aquests 3 minuts i mig més l'afegit, oi?
3: Correcte, i que si no es mou la pròrroga, doncs també ens doncs afavoriria el Sabadell. Però espera, que hi va el Real Madrid Castella, espera per l'esquerra amb l'Eiva, que està fresc. L'Eiva se li escapa, el control atentíssim Bonaldo per sortir del tall i enviar-la directament a fora, servei de banda.
7: On no tindrem pròrrogues a Badalona, perquè Han ha decidit que de pròrroga res de res, Dani.
1: L'exhibició de Cameron Han és catedralícia, 26 punts, triples de totes les menes, mare meva, quina mà esquerra prodigiosa de Cameron Han, per situar el més 17-2:43 per al final del partit. No s'acaba de rendir Baskonia ara amb aquest 2-1, però com dius, Puig, el Joventut té ara 16 punts de marge, 2:40 per al final del partit. La gent passant-s'ho bé a Badalona.
0: Són 19 punts de Han a la segona part.
1: Hanga amb la pilota, amb Cameron Han, bloquejat per Jabari Parker. 2:29 per al final, van corrent els segons. Entraran ja alguns jugadors de rotació del Baskonia. La té Cameron Han s'aixeca Han, el ganxo de Han, ui, s'arriba entre això, però treu la falta, està imparable Cameron Han, més 16 pel Joventut a la línia de tir lliure. Han, 2:20 per al final.
7: Camí del West Arena, camí de Vitòria, diumenge a la penya, 7 de la tarda, aquest tercer partit. Si l'acaba de certificar la penya, que fa tota la pinta amb Crist, MVP, dedicats a Han. Dos més l'afegit, fa pinta de llarg o no, Clara, l'afegit de la segona?
3: A veure, anem a recapitular. Deu un córner a la parcera del Sabadell.
4: Segurament menys que el de la primera, que sí, han estat 6 minuts, 5, no? Però és que ara el Sabadell, és a dir, necessita més minuts perquè torna a empènyer i és que està mossegant l'àrea del filial blanc.
3: Hi ha hagut la revisió per la possible vermella.
6: Sí, un parell o tres de revisions, no?
3: A la segona per una.
6: Ah, una. Val.
3: Sí. Madrid, a veure el córner.
7: Només ha fet dos canvis, no?, el filial del Madrid. Sí, és veritat. Potser no anem gaire llarg.
5: És un bon moment. Ara.
3: I anirà Priego des de la dreta. El llançament, el remat, que surt directament a fora. No sé com... Era molt difícil el que ha intentat Bonaldo, rematant com podia des del primer pal, i no ha pogut donar-li direcció perquè estava d'esquena completament a la porteria. Surt directament a fora. Porteria, 50 segons, i sabem quan s'afegeix. Preparen ja el lluminós aquí a la banda de la nova Creu Alta. A veure si ens fan una mica d'espoller, ens donen pistes. No veiem res.
6: Ara té molt mèrit. 5,
4: seran 5.
3: Sí,
4: 5.
6: Sí. Anava a dir que té molt mèrit que el partit estigui on volia el Sabadell. O sigui, la nova Creu Alta, que està plena vessa.
3: Espera, Oriol, que hi va, Coixa, el segon pal, pot arribar el tercer, gol, gol, gol, gol, sí. El tercer és aquí. El tercer és aquí. El 90. El Sabadell fa el tercer. I qui ha estat el que ha obert la llauna aquesta nit? Joel Priego, arribant al segon pal. La centrada de Coixa. I Priego té la sang freda de controlar i amb la cama esquerra superar Frank González per fer el tercer just abans del xiulet o l'afegit, si més no, d'aquest partit a la nova Creu Alta, que ara per ara seria històric. I per recordar, veurem quan s'acaba afegint que el Sabadell resisteixi, perquè ara mateix ens estalviaríem la pròrroga i el Sabadell seria finalista en el playoff d'ascens a la segona divisió. Gran Joel Priego, Sabadell 3, Castilla 0.
4: Deliri arlequinat al temple Creu Altenc. Quan les cames no responen, s'ha de tirar d'ànima, de personalitat i de caràcter, i aquí ho ha tornat a demostrar Joel Priego amb aquesta rematada després d'aprofitar la feblesa defensiva del filial blanc, i aquest 3-0 ja ben entrat al temps afegit.
3: Deixa'm dir que els vidres de les cabines de la nova Creu Alta són
7: resistents.
3: Molt forts, molt resistents, perquè ara de cops que hi ha hagut aquí,
6: se sentia.
3: Una cabina i l'altra, Déu-n'hi-do.
4: I mira que fa anys que no renoven, o sigui que premi per l'empresa.
3: A veure, si està mirant l'àrbitre, no diu-me que no hi ha fora de joc ni res, no? De ningú.
7: A mi no m'ha semblat, no he vist cap repetició, però a mi no m'ha semblat que hi hagués res punible.
5: Sort que Coixa ha xutat, perquè era un xut.
3: Era xut,
5: Coixa ha volgut xutar, però ha xutat tan malament que això ha fet que el defensa del Madrid no s'esperés a centrada. És que el defensa del Madrid queda clavat. Sí. Perquè és un xut, però com que li surten malament, es converteix en una centrada i ho aprofita el Sabadell.
7: A veure si s'ofereixen... No, és que les repeticions van cares avui a la transmissió televisiva.
3: El que sabem és que l'afegit serà més llarg. Mira, a veure, ho sabem ja, i és gol. Bé. És gol. Bé. Gol legal. Per segon cop avui ens fa patir el senyor Rubén Ruy Pérez, l'amic del qual en guàrdia, recordem, ens ha d'explicar una conversa després. Encara no, fa canvi el Madrid, marxa la mini, i entra Daniel Llàñez, canvi ofensiu per buscar l'èpica, per buscar el gol que enviï el partit a la pròrroga. ara per ara, però el Sabadell seria finalista.
6: Si això acaba així, és de les grosses. És que, i l'embranzida que et dona això per una final, que seria contra el Villarreal B o contra el Zamora, ostres, és absoluta, perquè és que el Sabadell va sortir de Valdebebas eliminat.
7: Ara, veiem, ara sí que veiem la repetició i no hi ha res punible, ni falta en la recuperació, el xut de coixa boníssim, perquè sigui una passada cap a Joel Priego i la rematada millor encara per marcar el tercer.
4: Deia que la versió del Sabadell a Valdebebas i la d'avui és que no té res a veure, és a dir, ha pujat tants i tants esglaons l'equip de Ferran Costa amb l'empenta de la nova Creu Alta, i més que joc, sobretot és aquesta determinació de la fe, de creure-hi, d'anar-hi fins al final, i evidentment també, com passa a qualsevol final, a qualsevol partit decisiu, tenir l'encert de cara a porteria i tenir avui sí un superheroi sota pals com Diego Foli.
7: I d'afegit? No ho sabem, no?
3: Jo no, ni l'he vist, el Lluminós.
4: Han afegit 5,
7: haurien
4: però ara,
7: de ser 7-8 ben bons,
3: espera,
7: jo crec.
3: Espera, que hi va el Castilla, bé, anticipant-se. La defensa de Quinada encara és viva, l'acció pot buscar la centrada, el segon pal, posa el cap Carlos García, la recollirà Thiago Pitarch en el xoc amb Priego, encara Pitarch dins l'àrea, Pitarch, aquest és el bo, Pitarch es regira, busca la centrada, se l'emporta de segones, la treu la defensa de moment, fora d'aquí Joel, fora d'aquí Quadri, no la perdis, se la queda Pitarch, mig del camp, això sí, lluny de l'àrea, enrere, per tornar a començar amb David Jiménez. Pol Fortuny, mig del camp, xiula la falta de Còsia i Groga, la falta a destemps sobre David Jiménez.
4: Ara hem de demostrar la maduresa d'aquest equip i saber que jugar aquests minuts, també amb el nerviosisme del Madrid-Castilla, però sobretot tapar molt bé els espais i estar molt a sobre dels jugadors amb més qualitat del filial blanc.
3: Tota la banqueta dempeus i també diria el 85% o 90% de la nova Creu Alta. La falta, el segon pal, posa el cap Bonaldo, se l'endú Quadri, l'ajuda Joel Priego. Tot això al mig del camp, es frena bé Priego i força la falta, bé Priego, bé Joel Priego, l'MVP del
4: sí,
3: partit,
4: sí,
3: Joel
4: sí.
3: Priego, dos gols.
4: Per treure's el barret.
3: Quin partit, arribava amb molèsties, deies,
4: sí, sí,
3: i qualsevol
4: sí.
3: Ho diria. Ja.
7: Ui, que estem parlant una mica sí. La comunicació, a veure si la recuperem amb bon so de la Clara des de la nova Creu Alta. Tanquem el partit, ara l'acabem d'analitzar, però tanquem el resultat a Badalona com a mínim. Dani.
1: De 19 ha guanyat la penya, 82, Joventut 63, Baskonia. Per tant, el diumenge hi haurà tercer partit a Vitòria, el desempat parcial a la semifinal.
7: Ara ho acabem de comentar, tercer partit que força la penya, 3-0, dos minuts li queden de patir o de gaudir al Sabadell per plantar-se a la final per pujar a segona divisió.
3: I espera Coixa, fora. A veure si es reconnecta tot plegat. Creiem que sí, que aguantarem.
7: Sí.
3: Creiem que aguantarem. Portem 5-20 ja d'afegit.
4: Tota la banqueta arlequinada
3: sí,
4: d'ampeus.
3: Sí, sí. Posa el cap Urri. La recull David Aguado. La passada a l'espai compta. Bé, Bonaldo. Partides també de Bonalbo. L'escup Urri. La pilota al mig del camp. Salta Quadri. Se l'endurà Quadri o no? Se l'endurà Quadri? Sí, no, demana senyalant mans de...
4: Bo,
3: sí, mans de Leiva o de Palacios, un dels dos, pilota pel Sabadell, importantíssim. Sí, ja portem pràcticament, ho té a tocar el Sabadell, que no passi res en aquests minuts que queden o segons, sigui el que marxa Rubén Rui Pérez, crec que encara un mes el tindrem segur. A veure, Urri servirà, estan enviant un missatge per megafonia, no entenc què és, però no m'estranyaré que fos una invasió de camp. A veure,
4: exacte.
3: La pilota dins l'àrea, ja són empatats, però si no ha acabat el partit encara, s'estan precipitant amb Castell de Focs de Sabadell,
4: sí, no,
3: intenta
4: no
3: sortir
4: l'Eiva,
3: falta i Groga la segona per Coixa, expulsat Coixa.
7: Ui, ostres, en dos minuts,
3: segona
7: eh?
3: Groga per Coixa.
4: No,
3: demana que ho revisin des de la banqueta.
4: Ara aquí l'amic ha estat rigorós. Sí que és cert que va amb els tacs, però no em sembla ni molt menys que acabi colpejant.
6: Però
4: l'acaba
6: tocant.
4: Madrid-Castella.
6: És que no cau el jugador
3: demana
6: de Madrid.
3: Demana el challenge. Demana
7: no, no és revisable, és una groga.
3: Doncs ho estan revisant. O sigui, han donat la targeta i ho estan revisant. I el Castelldefels que va sonant i que l'estem veient des d'aquí, sí. Ara parat, no, encara continua.
7: L'enganxa per darrere, però...
5: No canviarà.
7: No, no.
3: Seria una baixa de cara a la final.
7: No és revisable, aquesta acció. El que tinc entès jo del reglament, una groga no és revisable.
5: Sí. Però no sé què demanis...
7: Què demana?
5: Bé, que quan xoca el jugador del Madrid deixa anar una mica el colze.
3: A veure.
5: Jo què sé, és que...
7: Clar, clar, s'ho demanar...
3: mira i ara diu que...
7: És molt rigorosa.
3: Que se'n vagi,
7: molt,
3: coixa.
7: Oriol, és molt rigorosa.
3: Se'n va coixa, expulsat per doble groga, futbolista que ha entrat a la segona part, que ha assistit de forma, segons Abel Ferran, involuntària en el gol de Joel Prieto, que ara mateix dona la classificació. Ara, apretar les dents i a defensar com mai. 10 contra 11. Portem 8 ja. Juga el Madrid-Castilla. Avança Pol Fortuny.
4: I el que fa més por és que no sabem el que queda.
3: Se li escapa el control a Pitarc i l'acaba perdent. Gràcies, Thiago Pitarc. Ah. Gràcies, Thiago Pitarc, per totes aquelles que van estar...

0: Stefano i va sortir amb una derrota i amb un marcador en contra. Compte, aquella picabaralla al mig del camp. No, no, Pitar protestava l'àrbitre. Pitar anava darrere l'àrbitre com un boig, han hagut de frenar. No et queixis, Thiago Pitar, que avui el Sabadell s'ho ha merescut d'allò més. Ha fet un partidàs des del primer minut. És cert que ha patit en alguns trams, però és lògic. Per aconseguir aquests èxits s'ha de patir i avui el Sabadell s'ha fet gran, gran, gran a casa, a la nova Creu Alta. Deia Ferran Costa que confiava i molt en l'equip i en la màgia del temple. I com ha respost el temple amb 11.908 espectadors per fer la grossa, per remuntar, per guanyar 3-0, evitar-se la pròrroga i dir que el Sabadell és finalista del playoff de sense segona, o Zamora o Villarreal B serà l'últim escull de l'equip de Ferran Costa per intentar tornar al futbol professional. Fa un any, pràcticament, l'equip celebrava l'ascens a Múrcia a la primera federació i avui, de moment, pot dir que és finalista i que té dos partits per davant per intentar tornar a la segona divisió.
1: Evidentment queda un últim pas, però avui és una d'aquelles nits que passaran a la història de la nova Creu Alta per omplir el temple arlequinat per aquesta remuntada davant una poderosa, amb molta qualitat, Madrid-Castella, i per la fe, el caràcter d'aquest equip que vol seguir escrivint pàgines daurades a la història del Sabadell i que és a un pas d'escriure-la, de posar el llacet, ara evidentment pendents del rival en aquesta final, però ho comentava abans, aquesta victòria, aquesta remuntada, aquest estat d'ànim, doncs evidentment ens empenta cap a aquesta final i ja diuen que els equips són estat d'ànims i ara mateix el Sabadell doncs ha tocat el cel.
2: Villarreal B o Zamora, 2-0 pel Villarreal B en el partit d'anada, sigui qui sigui, si no em corregeixes, guardi amb la tornada a la nova Creu Alta.
1: Així és, perquè vam mantenir la segona posició en el darrer partit de la temporada amb la victòria al camp del Tarazona, per tant, amb aquest factor camp també a favor, que avui doncs ha guanyat l'eliminatòria, així de clar.
3: Deixa'm. Per tant, hi haurà sí o sí partit per l'ascens a la nova Creu Alta. Per cert, Aleix Pariser, bastant embogit, aquesta hora. Ens ha fet arribar algun missatge d'eufòria. L'editor del Tu Diràs.
0: Ha despertat el nen o no?
3: Ara li pregunto, que es manifesti, si és el cas.
4: Jo només vull destacar i recordar l'aturada de Foli, del porter del Sabadell, sí, que sí, no sí. L'hem vist gaire avui, però és que la que ha aturat és espectacular. Qui no l'hagi vist, que recuperi, perquè vola, toca la pilota amb la punta del dits i l'envia al pal amb 2-0 a l'inici de la segona. Jo crec que si marca el Castilla en aquella acció, com ha passat factura l'esforç de la primera part, ha estat molt difícil tornar-ho a aixecar. Per tant, aquí Foli, ara veia que s'abraçava amb un, imagino, un integrant del cos tècnic, també se li ha donat molt de mèrit a l'aturada del porter.
1: I ara ho dèieu, serà molt bonic viure el partit decisiu, la tornada a la nova Creu Alta, perquè els últims dos ascensos a segona divisió van ser a Ipurua i a Marbella, evidentment, amb un record inesborrable, però poder viure un partit decisiu amb tot l'ambient que s'ha viscut avui al Temple, doncs és un bonus i és un punt extra que tindrà el Sabadell i que evidentment podrà viure amb el màxim nombre d'aficionats aquí a casa.
3: I l'any passat a Múrcia, l'ascens a Primera Federació, que recordem que si el Sabadell puja serien dos ascensos encadenats de Segona Federació fins a Segona Divisió, que té un mèrit brutal. Té un mèrit brutal per context i té un mèrit brutal aquesta remuntada del Centre d'Esport Sabadell, que havia de capgirar dos gols i que no ha necessitat ni la pròrroga per remuntar aquesta eliminatòria contra el Real Madrid. Castilla, que a més ha jugat amb futbolistes que han estat titulars aquesta temporada a la Lliga de Campions. Sempre és una bona notícia que un filial quedi eliminat d'un play-off d'ascens, i si a més és el Sabadell qui en surt beneficiat, doncs encara més. Us deixem tancar la retransmissió. Sentim protagonistes clar en temps de Tu Diràs.
0: Sí, intentarem tenir algun directe.
3: Perfecte, fins ara, companys.
0: Fins ara.
2: Aquesta victòria del Sabadell, 3-0, aquesta remuntada per la història, aquesta classificació per la final per pujar a segona divisió. Ara acabem de tancar la nova Creu Alta, deixem-ho tancar a Badalona amb aquesta classificació, aquest forçar el tercer partit de la Joventut contra el Baskonia, jugar-s'ho tot en un cara o creu al Bues Arena diumenge a 7 de la tarda per plantar-se a les semifinals de la Lliga, Dani.
5: Sí, perquè ja no queda pràcticament ningú aquí, però clar, la gent està molt contenta. La gent està cofoia després, sobretot del partidàs que hem viscut avui, que avui ha estat una tarda molt xula. Et falta el premi, ets conscient de que et falta rematar-ho i que segurament allà serà el més difícil.

0: Deies una cosa que és molt interessant, no sé qui la deia, algú la deia en antena, i malauradament crec que no és bona notícia per la penya aquesta escalfada que hi ha hagut, perquè jo crec que això engaurilarà encara més l'ambient de Vitòria, però escolta'm, la feina està feta, és a un partit i la penya ha demostrat que realment té armes per jugar contra el Baskonia.
1: Sí, en els dos partits ho ha demostrat, avui més continuïtat, òbviament, no sé si sempre tindrem aquest rendiment de Han, veurem que prepara també per aturar-lo Galbiat en el següent partit, però hem vist una versió molt seriosa des de l'inici amb una agressivitat, que és quan la penya, al final la penya ha estat la tercera millor defensa de l'ACB, que té molt de mèrit tenint en compte l'edat de molts jugadors i les limitacions dels pivots, sobretot a l'hora de moure's, però és una mica també l'efecte Ricky, i avui molt bé, des de l'inici endollats i els dos o tres moments que hi havia perill de que entressin al partit Baskonia, ha sabut controlar-ho, s'ha evitat evitar-ho, i en principi ja vindran engorilats de casa, vull dir, no cal dosi extra a Vitòria, i veurem com va diumenge, però tu has fet els deures davant la teva afició, jo crec que avui és llàstima, jo esperava alguna persona més per aquí que superés els 8.000, jo crec, sí, que podent ser l'últim partit i l'últim partit de molts jugadors hauria merescut més presència d'aficionats, però els que han vingut s'ho han passat bé i han tingut una victòria molt més còmoda del que podria intuir qualsevol.
2: Doncs això no para. Demà tercer partit del Barça a Múrcia, demà 9 de la nit, aquest partit amb el Dani Aguilar a Múrcia, i diumenge amb el Dani Aguilar a Vitòria, el tercer partit de la sèrie entre el Baskonia i la penya. De moment només classificat el València per les semifinals, espera arribar precisament de Joventut o de Baskonia per aquestes semifinals de la Lliga ACB. Cola demà més amb aquest Múrcia-Barça.
1: Fins demà.
2: Dani, sentim ja protagonista d'Entens de Tu Diràs. Fins ara.
0: Fins ara.
2: La gent no deu tenir moltes ganes de marxar de la nova Creu Alta avui, Clara, no?
3: No, la gent votant, els jugadors ara també han fet una volta d'honor i ara estan fent una pinya, tots plegats, saltant, cantant. Superestrella, que crec que fa uns dies us va agradar, que Superestrella, que va sonar a la celebració del Barça, pot ser, o no? Com sona?
2: Superestrella, de qui és
3: d'Aitana,
2: això? D'Aitana. Ah, és aquesta, d'Aitana. Sí, sí, vam recitar el...
3: Vam recitar i tot, tota la
2: cançó.
3: Doncs, tota la cançó.
2: Sí, perquè la Júlia Morem va passar la lletra i vam tenir bé de recitar-la de la baix. Sí, sí, sí.
3: Doncs ara ha sonat, també ja ha estat un punt àlgid de la celebració, eufòria, evidentment, dels jugadors ardenats després d'aquesta gesta tan important i espectacular i històrica en aquest nit per recordar del divendres 6 juny del 2026. Tant de bo d'aquí dues setmanes n'hi hagi un altre, perquè voldrà dir que el Sabadell torna a ser equip de segona divisió.
2: En principi no serà divendres, esperem, vaja, la final per pujar a segona divisió. Esperem que no...
4: Esperem que no, sí que és cert que el bo que té jugat divendres és que la nit pot ser llarga, a diferència de diumenge, i avui de ben segur que la nit sabadellenca es tenyirà de samarretes arlequinades, però pel bé de tots esperem que sigui dissabte.
2: Ara miràvem el Villarreal B, un empat allà i una victòria per la mínima a la nova Creu Alta en els dos partits de la Lliga regular contra el filial del Villarreal. Els prefereixes al Zamora, a més amb aquest 2-0, que li dona molt avantatge de cara a la tornada, o no tens preferències, Guardi?
4: Segurament prefereixo Zamora, perquè el tinc menys vist. El Real B, la sensació que em dones d'aquests filials típics que estan molt ordenats, que són un equip molt, molt fiel, i em van donar, doncs, la veritat que em van deixar bones sensacions en els dos partits. Crec que és un equip molt diferent Madrid Castilla o un Atlético madrileño, tanca més els partits, se sap agrupar i endreçar millor. Evidentment també té jugadors de qualitat, però em sembla un equip, sobretot per l'entrenador, però un passet per sobre a nivell de jerarquia i d'estar ben endreçat tant de Madrid-Castilla com d'Atlético madrileño.
2: Doncs a veure quins horaris ens posen per aquesta final per pujar a segona. Abans tenim feina també diumenge a Vigo, on l'Europa buscarà també ser en aquesta final per pujar a segona. 1-1 a l'anada, per tant ha de guanyar o al final dels 90 minuts o al final de la pròrroga ha de guanyar el partit per plantar-se també en aquesta final per pujar a segona divisió. T'imagines, Clara, que de cap passem a tres catalans a segona, vaja, un malauradament, però dos per sort en aquest cas.
3: Sí, per compensar, no, ja que lamentablement hem hagut de tenir el descens del Girona, doncs poder tenir-ne tres, poder tenir el Sabadell i l'Europa farien que la segona divisió fos realment maca-maca, que és una divisió molt complicada, amb molts equips molt guerrers. Si podem tenir tres catalans, home, ho direm molt més segur.
2: La feinada de l'any que ve, Albert, eh?
5: Mare de Déu.
2: Tres catalans a segona.
1: Tant de bo, perquè...
2: Tant de bo. Allà xerrarà Clara Vigo, per explicar-nos el que fa
1: ella i el Pop.
2: A l'Europa, al camp del Celta Fortuna, a Balaïdos, és on es juga aquest partit de tornada.
3: Sí. Estadi europeu.
2: Guardi, deixem que vagis a celebrar.
4: Una abraçada, ens retrobem la setmana vinent.
3: Ui, espera, no? I la conversa amb l'àrbitre.
1: Home, clar.
4: La voleu o m'espero la setmana vinent?
2: Home, amb el juganer, digues. Què va dir el juganer?
4: Aquest àrbitre avui ha sabut la designació que es va donar ahir i he recordat que és l'àrbitre que ens va xiular les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió Marbella l'any 2020 i recordo al final del partit nosaltres embogits perquè és un partit que va acabar de matinada, pròrroga, penals, va acabar quarts d'una de matinada i recordo que me'l vaig trobar al túnel de vestidors que em va clicar l'ullet, que avui li agraeixo perquè la veritat que ens ha anat força bé, i em va reconèixer que era el partit on li havia generat més esforç, més desgast, perquè era unes temperatures elevadíssimes, era en ple Covid, en pròrroga, penals, i que el recordaria per sempre perquè era un partit que li havia generat un desgast, ja la cara aquella suada també dels àrbitres, que evidentment també recorren molts quilòmetres, i em va explicar aquest fet que és poc usual, que és que un àrbitre que va tastar la segona divisió, però que el mateixa temporada el van tornar a descendir a l'antiga segona divisió B, i ara, amb 35 anys, doncs, està també a la pole position per tornar a la categoria de plata.
2: Doncs la conversa d'en Guardi amb l'àrbitre, que avui el juganer ha xulat bé, no ha vist coses que no s'havien de veure.
4: I res a retreure.
2: Res a retreure, exacte. I al final hem celebrat aquesta victòria 3-0 del Sabadell. Gràcies, Gerard. Fins ara.
4: Fins ara.
2: Clara, et sentim ja amb protagonistes al Tu Diràs. Fins ara.
3: Fins ara.
2: Albert, alguna cosa que haguem de tancar o no?
5: No, només al final del partit de la selecció espanyola, que s'ha acabat ja amb la victòria 4-0 contra Anglaterra a Son Moix, per tant... Bé, la selecció espanyola dependrà de si mateixa en l'última jornada. Si guanya, serà equip del Mundial 2027.
2: Gràcies per ser-hi un dia més. Demà més al Superesports, amb aquesta eliminatòria del Barça a la pista del Murcia, entre moltes altres històries. I ara, ens enganxem ja al Tu Diràs, fins a la una de la matinada, amb l'Oriol Jové. Que vagi bé.
6: És entrenador, és Jürgen Klopp, i després hi ha un paràgraf que diu: sabemos que Jürgen Klopp ha manifestado públicamente que no tiene intención de regresar a los banquillos a corto plazo y que ha rechazado numerosas ofertas. Precisamente por eso creemos que el desafío del Real Madrid es diferente. Això en negreta, per això ho enfasitzo, porque existen grandes clubes, pero solo existe un Real Madrid, que és una cosa que no sabíem, afortunadament només n'hi ha un. Solo existe una institución capaz de unir tradición y futuro, valores y ambición, sentimiento y excelencia. El próximo lunes 8 de junio, Raúl González Blanco se pondrá en contacto con Jürgen Klopp. Clar, això és el...
7: No, a partir d'ara et farem llegir tots els comunicats en castellà que...
6: Amb aquest castellà Burgos que gasto. Sí. Però vaja, realment és un comunicat que em sembla surrealista. Estan molt en peus de plom Riquelme amb el tema de l'entrenador i, de fet, aquest vespre, fa unes hores, encara no ho confirmava, ho deia d'aquesta manera en una xerrada amb el youtuber Iñaki Angulo.
8: A día de hoy solo hay una única opción que Raúl quiere para liberar el Real Madrid. Y esa opción se está trabajando en ella. Veremos lo que vamos a hacer los próximos días.
6: Això és el més recent que ha dit, el que sabem verbalment, Riquelme, de l'entrenador, però qui segurament hi tindrà alguna cosa a dir, o per xarxes, o demà en un acte que està programat al migdia per tancar la campanya, és Florentino, que com a mínim, de Haaland i de les intencions de Riquelme de fitxar-lo si guanyava les eleccions, ahir, en un programa que es diu Horizonte, en deia això.
9: Si lo desmiente, el padre, el representante, el club y todo el mundo, pues debe ser, pues que es un farol. Esta es una candidatura donde hay muchos faroles, se lo tengo que decir. Y por eso he venido yo aquí a defender al Madrid, porque estamos todos unidos y tenemos que seguir unidos. Y no quiero gente que destabilice el club.
7: Doncs, de moment, aquesta és la situació. Afegeixo que fa 5 minuts l'ABC, concretament Rubén Cañizares, que és un dels periodistes que va...
6: L'amic de Florentino.
7: Exacte, que Florentino Pérez, diguéssim, va assenyalar més en la seva histriònica roda de premsa.
10: Això no ho llegirà, Florentino.
7: No, clar, s'ha donat de baixa. Explica Rubén Cañizares que Raúl, el director de l'àrea esportiva de la candidatura d'Enrique Riquelme, ha parlat diverses vegades amb Klopp en aquests últims dies, que Klopp ha donat permís per publicar aquest comunicat, perquè la candidatura d'Enrique Riquelme publiqui aquest comunicat en anglès, supervisat paraula per paraula amb alemany pel seu representant. I afegeix també Rubén Cañizares que Klopp no vol formar part del circ electoral, però que sí que li ha promès a Raúl que si guanyen les eleccions, si guanya la candidatura de Riquelme, dilluns s'asseuran i negociaran amb calma aquesta proposta. Afegeixen també aquesta informació que a Klopp li agrada el projecte amb llegendes que ha estat capaç d'aglutinar Riquelme, llegendes com Raúl mateix, com Hierro, com Casillas o com Vicente del Bosque. I tanca aquesta informació de l'ABC, de Rubén Cañizares, dient que la candidatura de Riquelme valora molt positivament la predisposició de Klopp. Doncs, si aquesta informació va en la bona, en el bon camí, va pel bon camí, doncs, com a mínim, aquest comunicat, que no és aliè a Jürgen Klopp. Déu-n'hi-do, la campanya de cromos i de noms propis que estem tenint amb el Madrid aquestes dues setmanes.
11: I es vota demà passat. Encara hi ha espai per la sorpresa demà.
10: Sí, perquè no hi ha
11: jornada de reflexió demà.
7: Sí, ho dèiem abans, sí.
11: Ho deia el Miquel, que encara li queda un acte sí. A Florentino i alguna cosa li deu quedar també a Riquelme, però de moment, sí, ara aquesta informació de l'ABC doncs, li dona una mica més de solidesa, si voleu, aquest comunicat al voltant de Jürgen Klopp, però no deixa de ser una campanya de molts farols, de com es diu vulgarment, de tirar-se triples, perquè en ferm, ni un ni l'altre tenen res.
7: Bueno, sí, Mourinho,
11: Mourinho,
7: no?
11: Mourinho, hauràs de pagar 15 milions d'euros,
2: Dumfries
11: i Konaté, una promesa de gastar-se 150 milions d'euros en vez de saber qui, Haaland i Rodri, que se'n desmarquen. Rodri, en parlem després del Mundial. Haaland ha sortit tothom a desmentir-ho. I sí, noms de la història del Madrid insignes, com Hierro, Raúl, per integrar-se a l'estructura esportiva. Però, de moment, els socis del Real Madrid estan cridats a votar promeses.
7: Esteu amb això que explicava ara l'Agut, que deia que pot ser el desmentit que havia arribat de Manchester amb el tema Haaland pot haver fet que vagi amb peus de plom ara Riquelme amb el cas de Klopp, o que justament el fet que ara vagi amb peus de plom amb Klopp legitime l'anunci de tenir lligat Haaland i li dona més veracitat?
2: És que, per començar, no crec que el desmentit del tema Haaland, més enllà del City, hagi sigut gaire, no? Contundent.
10: La representància, el pare, no.
2: I crec que la gent, més o menys, pot entendre que tal vegada hi ha partit en el tema Haaland. I, per una altra banda, això de, que estem escoltant ara sobre el tema de Jürgen Klopp, doncs segurament també hi haurà socis que poden, no?, pensar, igual aquí sí. I crec que si ho tinguessin clar, és a dir, si és 100% Klopp i 100% Mourinho, que això segur que és, entenc que tothom, però una gran majoria votaria més a Klopp que a Mourinho, vull pensar.
10: Jo crec que el Real Madrid no.
7: No?
10: No.
6: Jo crec que una cosa és mirar-ho des de fora i una altra cosa seria mirar-t'ho amb ulls de madridista.
10: A mi em dius, qui vol que guanyi les eleccions ara? Ara diré una cosa que no hauria dit fa un any, possiblement. Fa un any jo era dels que deia Florentino que surti d'aquest món d'una punyetera vegada. Ara no, que continuï.
2: Que continuï Florentino.
11: Això és del punt de vista del Barça.
10: Del Barça.
2: Sí, però això és perquè Florentino, òbviament, no està en un bon moment. O sigui, ni l'equip els últims anys, ni ell quan ha parlat ha donat bones sensacions. Però també crec, i s'ha de ser... O sigui, jo no conec de res aquest senyor Enrique Riquelme, però que amb el temps que ha tingut... Que és molt poc, però molt, molt poc, perquè Florentino ha volgut que fos així, perquè Florentino tenia l'opció de no, posar aquestes eleccions en 3 anys, doncs crec que ho ha fet bé. Crec que més o menys ha tret el manual d'una bona campanya, que moltes vegades és vendre fum, és cert, però això és una campanya. Això no és una gestió ni una presidència, és una campanya. Una campanya està pensada per guanyar les eleccions. I després ja t'ho faràs, no? Però crec que com a campanya... Si mirem una mica el que ha fet Víctor Font, que segurament és un gran gestor i hagués sigut un gran president, crec que la campanya d'Enrique Riquelme és el que has de fer si vols arrebatar el poder a una persona que té
12: l'has de guanyar d'una forma molt clara, com tenia Joan Laporta i com segueix tenint Florentino Pérez, però ara cada cop començo a pensar que s'estan escurçant les diferències molt, però molt més del que podíem arribar a pensar.
7: I té molt mèrit, tenint en compte que les eleccions pràcticament doncs, no se les esperava ningú, de fet sense el pràcticament, vull dir, van ser totalment inesperades, que Riquelme va tenir molts problemes per trobar l'aval i jo trobo que té molt mèrit...
12: Que l'han matat des del dia 1.
7: Que hagi estat capaç primer de que hi hagi votacions, d'haver pogut formalitzar la candidatura i que hagi pogut muntar aquesta candidatura i posar-li la pol cosa a Florentino, que crec, i això crec sí, que els seus moviments d'aquestes dues últimes setmanes ho evidencien. Florentino, jo l'he vist nerviós.
11: Home, i l'exemple més clar d'aquests... Clar, Florentino, que es presenti Riquelme ja li canvia el pas. Florentino convoca les eleccions pensant que ningú em plantarà cara amb els requisits tan, tan bèsties que s'han de complir per presentar-se a la presidència. I que Florentino s'ha posat nerviós, l'exemple és l'anunci número 1 post-Hormiguero, quan va Riquelme a ensenyar la samarreta de Haaland. Sap que aquell programa, Florentino sap que el mira moltíssima gent, és el programa més audiència a la televisió espanyola, i es gasta el que es gasta per ser el primer a sortir quan surten els crèdits de l'Hormiguero amb un anunci, per cert, fet amb intel·ligència artificial.
6: I a les xarxes socials, durant l'entrevista de Riquelme, abans que ensenyi la samarreta de Haaland, fent l'anunci de Mourinho.
7: De Mourinho.
6: O sigui, contraprogramant l'entrevista que li feien a Riquelme a l'Hormiguero. El que passa és que, esclar, Riquelme necessita fer-se veure tot arreu. Avui he anat amb un youtuber com Iñaki Angulo, que és algú, no diré que de referència, però que un cert madridisme consumeix molt a nivell de xarxes, per exemple. Per tant, és algú que s'ha de fer veure. Després el que té, per mi, és que té un discurs que sona convincent. Se'l veu com una persona segura d'ella mateixa. Ell havia començat a preparar una candidatura per d'aquí uns anys, no per ara, sinó per d'aquí potser un parell d'anys, però ja tenia alguna cosa embastada i al final ho ha aprofitat, i això sí que és veritat, ha reaccionat en poc temps, armant una certa sensació de plantar-li cara a Florentino, tot i que jo crec que Florentino guanyarà sí, amb una certa comoditat aquestes eleccions.
10: Sí. Jo crec que, primer, a diferència de les eleccions que van haver fa uns mesos aquí, hi ha una diferència gran, que és que la temporada ha acabat, és a dir, pots dir noms, en mitja temporada com van ser les eleccions a la presidència del Barça, cap candidat podia dir, no, fitxarem a Haaland perquè, no, perquè s'està jugant la temporada i pots perjudicar el teu equip i el rival, i llavors és són unes eleccions.
11: Tot i així, però tinc una reunió sí, amb un hotel de Madrid.
7: Igualment, tinc la sensació que a les eleccions del Barça no et cal treure tots els cromos per tenir un projecte atractiu per guanyar les eleccions.
10: Han hagut eleccions a la presidència del Barça que s'han fet després d'acabar la temporada, que han sortit molts noms, també. En aquestes no es podia. Aquí sí que es pot, i després les eleccions tot sabem. Aquí hi ha molts factors. Aquí el 2003 es diu que
7: Beckham, no?
10: Va entrar al Barça quan tothom sabia que Beckham no vindria al Barça, i s'aconsegueix un pacte amb Beckham, s'aconsegueix un pacte amb el United i un pacte amb Florentino Pérez, que tenia Beckham fitxat pel Real Madrid, i ningú ho diu.
12: No.
10: Ningú ho diu, perquè s'aconsegueix un pacte. Llavors aquí tu pots, com deia l'Albert, el City sí que surt a dir Haaland és meu, però el pare Haaland no surt. Per què no surt? Doncs potser perquè té un sobre, perquè no digui res.
12: Clar.
10: Potser Klopp té un altre sobre, perquè no digui res. Florentino també ha dit, no, fitxarem un tio de 150 milions d'euros, i ha filtrat als seus periodistes de capçalera que aquest jugador és Olise.
7: Tot i que ahir va dir a l'entrevista que no era Olise.
10: Sí, també... però després filtra que és Olise.
6: Però també és veritat que, a veure, això que diu el Ferran, jo crec que no m'equivoco si dic que quan Laporta accedeix a la presidència per segona vegada, és quan Haaland comença a fer un tour, diguéssim, i va voltant fins que acaba fitxant pel City, però aquells dies, quan es parla del Barça i de Haaland, perquè és segurament el primer lloc on va Haaland a fer una visita i es deixa veure, etcètera, etcètera, d'alguna manera aquest pacte tàcit per poder, o no tan tàcit, potser fins i tot signat, per poder parlar d'un cert vincle durant un parell de dies, doncs això també existia. I això no vol dir, perquè segurament les dues parts sabien que era impossible en aquell context que allò acabés cristal·litzant amb un fitxatge, no vol dir que allò s'hagi d'acabar fent realitat. però hi ha aquesta mena de pacte de silenci en el qual, com que això són unes eleccions i del que es tracta és de guanyar-les i després ja veurem què fas, doncs llavors...
10: Jo estic convençut que si guanyés Riquelme, Haaland no jugaria al Real Madrid.
12: Segurament, però no es tracta d'això.
10: I no sé si Klopp entrenaria al Real Madrid. Rodri potser sí que jugaria al Real Madrid.
7: Sí, però Rodri fa l'efecte que jugarà al Madrid, guanyi o no guanyi Riquelme. Sí.
12: Florentino igual no perdona
7: l'apropament, el nom ja sonava abans
10: i José Ángel Sánchez
7: doncs,
10: no és,
7: doncs llavors
10: no és,
7: Rodri és molt poc intel·ligent
10: no és pro Rodri.
7: Llavors Rodri és poc intel·ligent
10: no, perquè José Ángel Sánchez a banda de Florentino
7: perquè
10: o,
7: no, home, o, el seu nom ja sonava per venir abans per venir al Madrid abans de les eleccions si tu vols venir al Madrid aliar-te amb el candidat opositor
11: potser no vol venir
7: no és la millor idea
6: o potser també està bé estar on està i que en comptes de pagar-li, m'invento 3 euros li en paguin 4 i si queda un parell d'anys més o sigui que al final no es quedarà sense feina hi ha no, una opció segur, que no li està, que no li està malament i una altra que tampoc no li estaria malament
10: que
6: i aviam què, no?
10: Que si guanya Florentino Pérez Mourinho entrarà al Real Madrid
7: sí, això segur
10: evidentment Konaté i Dumfries jugaran al Real Madrid però dubto molt que Ulisse jugarà al Real Madrid.
12: Jo també, completament.
11: Tindrà 150
7: milions. Clar,
12: anirà, anirà voltant amb els 150 fins que trobi algú, algun futbolista per no quedar malament. Un fitxarà,
10: no,
12: però no serà
10: Ulisse. L'oferta, el Bayern la refusa. I...
7: Més que res, perquè per 150 milions d'euros, jugadors fitxables que encaixin en el perfil que va dir ell...
6: No ho sé, però clar, estava pensant que potser... Si no
7: s'ha parlat de Vitinha, s'ha parlat de João Neves, però jo crec que per 150 no els treus del PSG.
12: No, ni per 300, al PSG no li ven Real Madrid.
10: Una renovada aquesta temporada, l'altra passada.
11: I el Bayern ha dit que ni per 200 marxa Ulisse de Múnich.
10: Clar, no pots anar amb aquests clubs. No. És que, a més, no necessiten calés, aquests clubs.
12: És que no.
6: No, però és que t'ho imagina...
11: Això passava fa 20 anys, ara.
6: Que li diuen, no, te'l venem per 90. No, ven-me per 150. Que jo vull per 150.
10: Què estaríem dient aquí si un candidat de la presidència del Barça o el president, perquè Florentino continua sent president, allà no dimiteix.
6: De la llotja.
10: Algú ja...
7: I el club fa...
10: Ja diu, no.
7: És que, bandera de, és que, la presidència
10: és que
7: de
10: una oferta de 150 milions. O sigui, no és, o sigui, aquí ens posem les mans al cap perquè fitxem a Gordon per 70 i ella va obertament a dir no, 150.
12: Sí,
10: no.
12: A nivell mercat és una tonteria absoluta. Anirem 150 milions.
10: No, però aquí, amb les públicament, cartes t'estan esperant.
6: Però aquí pensaries és que te'ls gastaràs malament. Mira què va passar amb Neymar, mira què va passar amb la clàusula de Figo, aquests 150 te'ls gastaràs malament segur.
10: Ah, estem dubtant de Julián. De quan va el Julián.
12: Sí, sí.
7: I el missatge d'ahir era vaig a intentar tenir-la més llarga que el meu contrincant i posaré 150 milions d'euros damunt la taula com si el valor fos el fet de posar els 150 milions i no el que podràs portar amb aquests 150 milions. En tot cas, a mi em fa l'efecte que Riquelme, clar, vull dir, tenia la necessitat de d'alguna manera anar-se donant a conèixer i anar sortint tot arreu perquè evidentment era el candidat desconegut i el candidat que ha d'intentar batre el encara president Florentino Pérez i que Florentino Pérez ha anat segurament perquè no s'esperava trobar-se en aquesta circumstància només fa 15 dies ha anat una mica a contrapeu intentant respondre i fent aquests moviments que li hem anat veient al llarg de la campanya, però sempre a roda de Riquelme. És a dir, Riquelme va posar un notari a la seu electoral perquè els socis poguessin votar per correu de manera còmoda, doncs Florentino s'hi va sumar, Riquelme li va dir que anés a un notari també a prometre que no vendria part del club i Florentino es va veure amb la necessitat de fer-ho. Quan Riquelme va treure un nom mediàtic com el de Haaland, Florentino es va haver de buscar-se també doncs, alguna solució.
6: Però jo tinc la sensació que el que ell fa en aquests casos, perquè una cosa és jo crec, com ho veiem des d'aquí, i una altra cosa és com es veu des d'allà, no? I tinc la sensació que el que fa Florentino és, com que ell ja té de sortida, diguem-ne, que les eleccions guanyades, doncs és tan fàcil com, si l'altre diu que li agrada esmorzar suc de taronja, jo també. I al final, tot el que digui l'altre, jo també ho tinc. Clar. A banda de ser jo, i de la trajectòria que tinc, i de tot plegat, tot el que digui aquell,
11: i fixa't
6: jo
11: que,
6: també ho tinc.
11: Que el Florentino...
6: És a dir, l'invalida, d'alguna manera.
11: El que ha evitat, de totes formes, és un debat com el que vam tenir aquí a les eleccions del Barça, quan van ser 3-3, ara que han sigut 2-2, perquè Florentino en un debat jo crec que sí tenia les de perdre a nivell del debat en si, eh? Una altra cosa són les eleccions, però després de la roda de premsa esperpèntica que va fer el dia que les va convocar...
6: 12 de maig.
11: Imagina't que te'l poses a dos o tres dies de les eleccions, a un debat cara a cara amb Riquelme. Jo crec que ara un Riquelme ja amb més experiència i amb capacitat d'oratòria demostrada, jo crec que se'l podria haver menjat al Florentino.
12: Però ja, no tant per mèrit de Riquelme, que tampoc és Valdano, sinó per la mèrit de Florentino, que ja ho vam veure ahir al programa de... És que crec que la campanya de Riquelme ha estat bé, però la Florentino ha sigut terrible. Si veus aquesta aparició de futbolista estrella on ha anat un i on ha anat l'altre, l'Hormiguero t'agradarà més o menys, a mi no m'agrada en absolut, però per una, no, per fer una presentació d'aquest tipus ho van fer molt bé, realment, no? L'ambient, festiu... L'altre, allà ell i l'Iker Jiménez, els dos sols. Iker Jiménez no sabia molt bé què preguntar perquè no és un home de futbol i al pobre se li notava que patia, no van acabar d'anunciar-ho bé, no sabia si sí, si no, anava repetint. És que feia patir el fet que...
7: El format de l'un i l'altre, també, format televisiu en aquest cas, també et dona pistes de quin... un tros de quin segment del soci va buscar cadascú.
12: Sí, Florentino, perquè a més
7: i Riquelme ha d'anar a buscar el soci més jove, també.
12: Sí, i altres coses, vull dir, perquè per veure l'entrevista vaig haver de veure una mica del programa previ, esperant que comencessi, i realment era per flipar.
7: Parles de Florentino.
12: Sí,
7: d'Horizonte.
12: Horizonte, sí.
6: Per 8 anys de vida...
12: Un programa que diríem que plural no seria la paraula com definiria jo el programa.
11: Jo crec que aquesta definició del que buscaven els uns i els altres, els públics dels programes que han anat a veure, serà una mica el reflexe del que es veurà diumenge el resultat de les eleccions.
7: Mira, assistència perfecta,
11: vale.
7: Perquè de seguida us pregunto quin percentatge... no sé si anaves per aquí, que pot sortir diumenge a les urnes en aquestes eleccions a la presidència del Real Madrid. 2 minuts i em dieu quins són els vostres percentatges.

0: 5 minuts per sobre de 11:45. Aviam, Francesc Latorre, Ferran Correas, Albert Fernández, Miquel Agut també. Va, si et vols mullar...
1: Sí, home.
0: Què creieu que sortirà diumenge a les eleccions
2: de
0: Madrid?
2: Entenc
0: que tots victòria...
2: Ho acabem de parlar i crec que tots hem coincidit.
0: Victòria de Florentino, en això hi ha unanimitat.
2: I 70-30.
0: Sí, eh?
3: Va, diré 65-35, va.
4: Com el veig espavilat i crec que la campanya de Riquelme està bé, crec que demà hi haurà una sorpresa més final, que encara farà una empenta, i 60-40, diré jo, va. Que és una barbaritat, vull dir.
0: Sí, sí,
4: no, si és 60-40...
0: Perdona, 70-30 també m'ho sembla.
4: També, però si és 60-40, Florentino...
2: Lamine, no?
4: No sé què farà. Florentino li agafarà una...
3: No, clar, és un dictador que tindrà un cop de càstig.
4: Però sortirà tocat, eh?
0: Sí, jo crec que sí.
4: Sortirà tocat perquè després el que li ve per davant ja són coses importants a Madrid.
2: Depèn de com quedin, que si és aquests percentatges, el que sí que quedarà legitimitat.
0: Sí, legitimat, Riquelme.
2: Riquelme potser no de seguida, però sí, fer oposició.
1: És que jo crec que...
2: A més a més la farà...
0: Estic molt d'acord.
4: No, serà president.
2: A més a més la farà
4: serà president
2: perquè,
4: Artur Dora,
2: perquè les següents eleccions és possible que Florentino no es presenti i
4: quita els requisits per poder presentar-se.
0: No, clarament la derrota de Florentino en aquestes eleccions és que ell mateix ha posat al mapa un opositor que no existia i que li pot fiscalitzar la legislatura.
1: Clar, però és que jo crec que el que fa ara Riquelme és una inversió per les següents eleccions. Perquè aquestes les perdrà i perquè, a més, la junta de Florentino, si és que se'n pot dir junta, jo crec que el més jove de tots és Florentino. Vull dir que, clar, que llavors...
0: Que acabarà amb 83 anys el mandat.
1: Clar, però llavors...
4: Ladino.
1: Llavors, qui treus d'aquella candidatura? Qui treus perquè pugui ser un successor
4: no.
1: amb cara i ulls? Clar, llavors...
0: És un fill de cicle, un fill de...
1: Clar, o busca
0: un successor
1: de fora. Ara m'ho invento, eh?
2: Ell sempre té el successor que té, és Anas Lagall.
4: Anas Lagall.
0: Però no compleix
4: no pot ser president.
0: No pot ser-ho.
1: No, però...
3: Ja canviarà...
1: Però igualment és un nom que Riquelme està traient molt ara perquè diuen que va ajudar el Barça en el tram de la Superliga, etcètera, etcètera. Clar, llavors, és una persona que ja començarà amb vista malament, amb l'animadversió, de molts seguidors del Madrid. Per tant, és algú que ja començaria com si comences una lliga amb menys punts que has de recuperar perquè es comés alguna infracció.
0: Sí,
1: i llavors seria un candidat que ho tindria molt difícil.
0: I a més, perquè un cop guanyi les eleccions, Florentino s'haurà d'enfrontar a tota aquesta qüestió de la venda d'una part del club, perquè veurem com li funciona el projecte amb Mourinho, que també, si els resultats doncs, no arriben, seguirà venir aquest rum-rum, i després... perquè s'ha demostrat públicament que la supremacia que tots pensàvem que tenia Florentino amb aquestes eleccions ha quedat una mica en entredit.
1: És que jo crec que també, d'una banda, quan Florentino el 12 de maig fa aquella roda de premsa surrealista que no es pot agafar per enlloc, també hi ha molts seguidors del Madrid que podien ser de Florentino però que el veuen en aquelles condicions que no transmeten la màxima fiabilitat i pensen que potser és el moment del canvi. A partir d'aquí també crec que Riquelme ha estructurat bé una campanya en poc temps i ha transmès una certa credibilitat en un projecte o en el lideratge que pot assumir, si no ara, d'aquí uns anys, i fent voltes això de qui podria ser el candidat continuista després d'aquest mandat de Florentino, potser busca un galàctic com fa amb el futbol, és a dir, va buscar un madridista famós que el posa allà,
3: Rafa Nadal,
1: per exemple, sí. No?
0: I que... Però té negocis amb Riquelme, vull dir que...
3: Carlos Sainz.
1: Sí, o algú que pugui, des d'un punt de vista ja, carismàtic o sentimental... Vaja, pel costat de Florentino va P4.
4: No, clar,
3: exacte.
4: Cert.
3: No, el que dèiem ara...
2: Fora de Barro, no.
4: Juanita Barro, crec que sí que ara està complicat. Sí.
3: Fora de micro durant la...
1: No, però
2: es va presentar.
3: Es va presentar.
0: Deies, Francesc.
3: Tot fa pensar que no hi haurà una participació molt alta, eh?
0: No.
3: S'ha d'anar a votar
0: no.
3: A Valdebebas.
0: Res ho afavoreix.
2: El papa
3: per allà. El vot per correu, pel que ens arriba d'allà... Doncs es veu que la gent només ha rebut les butlletes de Florentino i estan enviades perquè s'havia de votar en dies d'antelació.
4: Té 4 notaris, Florentino, a la seva seu. 4.
3: Per tant, tot fa pensar en una victòria de Florentino. Veurem fins on arriba.
1: Hi haurà autobusos que portaran els socis del Madrid a Valdebebas perquè puguin votar, però vaja, veurem com van també aquests autobusos perquè el centre de Madrid estarà blindat per la visita del papa. O sigui que... vaja...
0: Vas tu cap allà, no, Agut?
1: Sí.
0: Demà?
1: Demà jo, diumenge s'hi afegeix l'Albert Pedrol i serà...
0: Records al Lleó 14.
1: Sí, no, seran donats.
0: Llevat Bani.
1: L'estona que anirem a fer un cafè amb en Lleó i ja li direm, ja li direm que...
2: Veniu amb ell cap aquí.
1: Sí, no, vull dir, de fet, ens porta, ens deixa el Prat i ja està.
0: Si ha de viatjar amb tu a l'avió o... Pobre Sant Pare, que no podrà ni parlar. Vull dir,
3: no oblides, Lleó 14 i...
1: perquè no té cognom. si no li preguntaria. Però vaja, en tot cas, deixa'm dir, Oriol, per anar acabant, que demà, que jo sàpiga, no hi ha res previst especial de Riquelme, sí que a les 12, a l'Hotel Eurobuilding, hi ha un acte de tancament de campanya de Florentino i que el dia de les eleccions... en unes instal·lacions, unes carpes situades al nord de l'estadi del Madrid, bastant lluny, per cert, ja convocat per Enrique Riquelme el dia del madridismo. Això serà el dia de les eleccions. Ens esperen dos dies que Déu-n'hi-do. Per cert, deixa'm per acabar. Hi ha hagut avui, en aquesta xerrada que ha tingut amb el youtuber, amb Iñaki Alonso, Enrique Riquelme...
4: Angulo.
1: Perdó, Iñaki Angulo. Sí, no sé per què he dit Alonso, però en tot cas...
4: A més, és algú Iñaki Alonso.
0: Sí, és un entrenador.
4: Ah, val.
1: Sí? Bé, en tot cas, amb Iñaki Angulo, quan ha presentat el seu equip esportiu, ja que diem que ell és el candidat del vot jove, diguéssim, no ho ha semblat gaire.
5: Reforzándonos con don Raúl González Blanco para la parte de dirección deportiva, con don Fernando Hierro para la parte de la cantera, otro capitán como Iker Casillas, que también se suma a la dirección del club, don Vicente del Bosque.
1: Don Vicente, don Raúl... don Fernando, tots són dons...
4: Iker,
1: sí, aquest no és don, aquest és Iker i prou, però vaja.
0: Ni una donya, no, per cert, no, en tota la campanya.
1: No, don Iker no acaba de quedar bé.
2: Això sí, totes les llegendes, podríem dir, del Madrid, que van sortir malament amb Florentino,
0: també té mèrit i és significatiu que un Raúl, un Hierro, un Del Bosque, un Casillas vagin amb el candidat opositor.
2: Només falta Butragueño, que ja sabem.
1: Clar. Don Emilio queda bé, però clar, aquest ja no.
2: Però Butragueño potser guanya Riquelme i es queda, eh?
1: O potser...
2: Sempre està allà.
1: O potser el dia que Riquelme, que Florentino plegui, potser el candidat és Butragueño, per exemple.
4: És bona idea.
1: També podria ser Don Emilio Butragueño, no sé el segon cognom francès, però també podria ser el candidat. Per cert, parlant de noms ex del Madrid, avui Kroos, d'alguna manera, ha desmentit que ell formés part de l'equip de Riquelme amb unes ganyotes...
0: Crec que era una informació de la cadena Cope.
1: Correcte, sí. Correcte, que és una de les cadenes preferides de Emilio Butragueño, Santos. Sí.
0: Val.
1: I ja està. I ja que parlàvem de Raúl, i amb això acabo, clar, normal que vagi amb Riquelme, perquè quan entra Arbeloa d'entrenador, no es pensa mai en Raúl, o abans, quan ja Xavi Alonso, o aquests últims anys que han anat malament, ell estava amb el Castilla i mai s'ha pensat en ell com a candidat. Per tant, normal que es busqui les garrofes. Potser no per ara, però sí que potser per intentar un altre mandat.
0: Doncs veurem. Demà ens expliques des de Madrid a veure com va aquest últim dia de campanya, acte final de Florentino al migdia, i a veure quina sorpresa té Enrique Riquelme per tancar la campanya.
1: Ho veurem, ja t'ho explicaré, si he pogut arribar ja a l'hotel, ja t'ho explicaré.
0: Que vagi bé, Miquel Agut i Riera.
1: A disposar, Oriol Jove i Font.
0: Apa, doncs la campanya del Real Madrid. Aquesta tarda, per cert, hem tingut la primera reacció institucional del Barça a tot el que està sent aquesta campanya del Madrid. Ho ha fet el president interí Rafa Juste, que no s'ha mullat gaire quan li han preguntat com està vivint tot el que passa a Madrid a 600 quilòmetres de distància de la capital espanyola.
6: Des de 600 quilòmetres avui estic aquí, a la pista de glaç, i en fi, pensant en lo nostre, pensant que demà juguem a bàsquet, a un partit difícil, que el diumenge tant de bo puguem estar celebrant una altra lliga de handball, i amb això us vull dir, no, concentrats en el que fem nosaltres.
0: Doncs el Barça a la seva, diu el president Rafa Juste. Hola, Àlex Pintanel, bona nit.
7: Què tal, Jove, bona nit.
0: Això ho ha dit en la inauguració de la nova pista de gel, ha dit pista de glaç, que m'ha semblat curiós, la pista de gel del Barça, és on ha parlat Rafa Juste.
7: Sí, brillant. Sí, aquesta mateixa tarda, una pista que està oberta, per cert, des del mes de maig, però és cert que avui ha estat el dia triat per fer aquest acte simbòlic, d'una pista que de moment és provisional, està al barri de les Corts, a l'espera, evidentment, d'acabar tot l'espai Barça amb aquesta joia de la corona que serà l'Spotify Camp Nou.
0: Sí, un justet que, a banda d'això, d'aquesta, potser aquesta... aquesta frase còmica amb la pista de glaç i dient d'alguna manera que estaran pendents del títol de Lliga del Barça d'handbol quan en realitat és la Copa a la que juga el Barça d'handbol aquest cap de setmana, i de parlar de la campanya del Madrid, doncs ha reaccionat d'alguna manera per primera vegada als tuits que va fer l'Atlètic de Madrid contra el Barça per arran de l'interès del Barça en fitxar Julián Álvarez.
7: Sí, de fet fa tot just una setmana, n'estàvem parlant aquí a la tertúlia al Tu Diràs, mentre esperàvem la oficialització del fitxatge de Gordon. Ja vam explicar que el Barça els va sorprendre. La idea del Barça en aquell moment era no fer cap piulada, però és cert que una setmana després el club no els va fer gens de gràcia. Ja ha dit Rafa Juste que van ser de molt mal gust.
8: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
0: Bé, doncs de molt mal gust, diu Juste, ja vam explicar pintant en el seu dia que el Barça tampoc no es plantejava anar més enllà, ni per les al·lusions de l'Atlètic de Madrid al cas Negreira, ni tampoc per utilitzar la imatge de Lamin, Pedri o Rafinha. No sé si esperàveu, en aquest sentit, un Barça una mica més contundent responent a l'Atlètic de Madrid.
2: No, primer perquè el president electe, Joan Laporta, potser sí que contestaria més enèrgicament, però és això, és president electe de moment. A partir de 1 de juliol ja veurem. I després perquè realment és que el Barça, l'Atlètic de Madrid pot dir el que vulgui, però cap representant del Barça públicament ha dit res sobre Julián Álvarez. Cap. El que passa que a mi em fa la sensació, de fet demà faig un article al diari sobre això, que el Barça no pot fitxar jugadors de la Lliga Espanyola, ho té prohibit. Deu haver una normativa que li prohibeix fitxar jugadors de la Lliga Espanyola, perquè cada vegada que intenta jugar...
0: Sí, me'n recordo que ho parlàvem la setmana passada.
2: Intenta fitxar un...
4: És un escàndol.
2: Sí, sí. Nico Williams, Joan García... ara...
0: Sí, sí, que Joan García ho pots entendre per la rivalitat Barça-Espanyol i ara, crec que en qualsevol context s'hauria donat.
4: Griezmann, si recordeu, però... la de Griezmann va ser terrible,
2: sí,
4: no, també.
2: Ho té prohibit. O sigui,
0: i amb Griezmann no hi havia l'excusa que... ara es posa del cas Negreira.
2: No, però és el que passa. No sé, suposo que l'Atlètic de Madrid va parlar amb el Villarreal abans de fitxar Baena. La temporada passada.
0: Sí. Totalment.
2: Segur,
0: segur.
7: Tens exemple, Ferran.
2: Si el jugador no vol anar, no fas...
0: Segur.
2: Ja no fas cap oferta.
7: Si tens exemple, Ferran, ho escoltàvem aquí al Toràs, ara no recordo el dia exactament, quan hi ha el Media Day de la selecció espanyola, no sé si és dilluns o dimarts, que parla Marc Pubill, li pregunten per l'interès de Cucurella per l'Atlètic de Madrid i li pregunten, li diu, home, m'agradaria que jugués amb nosaltres, i després li pregunten, ja has parlat amb Cucurella? I diu, sí, i què li has dit? Que vingui. És a dir, jo crec que al final s'equivoca l'Atlètic de Madrid, ho vam dir la setmana passada, en la manera de expressar, crec jo, la seva frustració, i a partir d'aquí veurem com s'acaba desbloquejant, si és que es desbloqueja, no? Però jo no crec que tingui raó per enfadar-se l'Atlètic de Madrid.
3: Estic molt d'acord amb la manera que el Barça ha gestionat aquesta situació, sense entrar, per exemple, el mateix dia amb una voràgine de resposta de tuits. Perfectes aquestes declaracions avui de Rafa Juste, i són una mostra dels nervis que hi ha allí a l'Atlètic de Madrid, perquè saben que Julián Álvarez vol marxar i que vol anar, si pot ser, al Barça, que l'acord Barça-jugador és pràcticament total... I vaja, l'actitud aquella a Twitter per mi és de club petit, de club perdedor, i jo crec que els culers els ve de gust que en el primer Atlètic de Madrid-Barça de la setmana de la propera temporada, assistència de Pedri, gol de Lamin, i el segon que el marqui Dani Olmo, que són els tres assenyalats amb els tuits. No hi ha millor venjança que aquesta.
2: No, i que a més, en tot aquest enrenou que hi ha, enmig de tot aquest enrenou, semblava que hi havia un jugador que aniria a l'Atlètic de Madrid i vindrà al Barça, que és Bernardo Silva.
0: Sí, sí. En tot cas, amb aquestes declaracions, el Barça que confirma que aquests tuits no rebaixen en cap cas els tuits de l'Atlètic de Madrid la voluntat d'anar per Julián.
4: No, és cert que m'ha estranyat una mica, el Ferran segurament sabrà més quina és l'estratègia que porta el Barça, però passar de fer una oferta formal de 100 milions a no fer res, no? Durant una setmana, no, com a mínim, la gent que segueix de més...
2: És que, a més a més, l'Atlètic de Madrid ni ha respost.
4: Clar.
2: Ni ha dit, no, és que no l'accept, no, és que ni ha respost.
0: De fet, acaba...
4: Llavors entenc que això forma part d'una tàctica del Barça de refredar una mica la situació o de esperar una mica que sigui l'Atlètic de Madrid a veure que, com es mou, sabent l'Atlètic de Madrid que té un problema, que és un futbolista que vol marxar i que vol marxar concretament al Barça.
3: I Simeone no voldrà tenir un jugador que no vol estar. No voldrà tenir la seva 100%. Gran estrella sense ganes de ser el vestidor. Per tant, el Barça jo crec que fa bé justament això de, teniu l'oferta sobre la taula, aquí teniu un pollo dins del vestidor, ara ve el Mundial, és veritat que refredarà tot, veurem quan acabi el Mundial com ho resoleu a casa vostra, Mateu Alemany i companyia, i nosaltres ja hem presentat l'oferta. Per tant, jo crec que el Barça fa bé de no ara...
0: El Barça va fer
2: de la feina que té aquest estiu, una part ja la va fer la setmana passada, va fitxar Gordon, el va presentar, i de moment, ara, tranquil·litat. Té un acord amb Bernardo Silva, pendent de
3: sortides.
2: De sortides. Mm-hmm. Bernardo Silva ha dit quan acabi el Mundial ja en parlarem, perquè dona temps al Barça que hi hagin aquestes sortides, i li queda el nou.
4: I té una oferta posada.
3: No cal ara 110, 115, 120. Mm-hmm. Tranquils, no. Ja direu coses.
0: De fet, sobre això, Pintanel, arriben informacions des de l'Argentina que apunten que Julián està molest amb l'Atlètic de Madrid precisament per no contestar aquesta oferta, no? Per l'actitud del club matalasser envers l'interès del Barça en fitxar-lo.
7: Sí, és una informació de ESPN que explica que el futbolista està empipat amb el conjunt matalasser per ni tan sols haver respost a la primera oferta del Barça d'aquests 100 milions d'euros, com explicava el Ferran. L'escenari no ha canviat, és a dir, és exactament el mateix que el de les últimes setmanes, jo diria mesos. El futbolista segueix volent jugar al Barça, és ara mateix la seva única opció i la seva prioritat. Espera notícies des de Kansas City, el campament base de l'Argentina al Mundial, i a partir d'aquí ens consta que el Barça deixarà passar els dies abans de fer una nova proposta. En aquest sentit, el perfil serà baix, és a dir, ni es farà cap comentari, ni declaracions, ni moviments que puguin afectar la negociació amb l'Atlètic de Madrid, i una mica el que m'ha anat explicant en les darreres setmanes és que el Barça, a dia d'avui, l'oferta màxima que està disposat a oferir per Julián és de 120 milions d'euros. A partir d'aquí, veurem si en algun moment l'Atlètic l'accepta, està disposat a negociar, i de quina manera, si és que es desbloqueja aquesta negociació entre els dos clubs, un cop l'acord amb el futbolista ja és una realitat.
0: I el que hem anat dient, que serà molt important en aquesta línia, i aquesta informació va una mica en aquesta línia, el paper que jugui Julián aquí pressionant el club i deixant clar, doncs, que no vol seguir l'Atlètic de Madrid, i el que deia el Francesc, vull dir que Simeone tampoc voldrà que es quedi allà algú que no s'hi vol quedar.
3: Sí, sí, és que és així. I ara, escolta'm, ells tenen l'oferta sobre la taula, no cal tornar-se boig, ara comença un Mundial, i al Mundial poden passar moltes coses. Pot ser que foti 8 gols i de 100 passi a valdre 150 o 160, però també pot ser que es lesioni.
0: De moment no saben si podrà jugar el primer partit. S'està recuperant, no, Pinta?
7: Sí, porta dos dies treballant al marge amb un recuperador per culpa d'una inflamació al turmell. És un problema, recordareu, que arrossega des de l'anada de les semifinals de la Champions. Correcte. En aquell partit davant de l'Arsenal, que va rebre una trompada. Ja va jugar infiltrat al partit de tornada a l'Emirates, i de fet crec recordar que ha sigut pràcticament el tram final de lliga, que no juga ni un sol minut. Des de l'Argentina apunten a que és baixa segura pels amistosos abans del Mundial, i veurem si està disponible pel debut davant d'Argèlia, que serà el dimarts 15 de juny, per tant, res, en 10 dies. I en qualsevol cas, sí que és cert, hi ha altres informacions, per exemple, a TIC Sports, que diuen que podria tenir un problema al lligament d'aquest turmell. Per tant, de moment, màxima prudència i màxima precaució amb aquest turmell de Julián, i per tant, a hores d'ara, podríem dir que és dubte la seva presència en aquest inici del Mundial.
0: Clar, imagina't, el que diu el Francesc, ara de cop i volta doncs, pel que sigui, arriba justet i hi ha un problema físic o una lesió, clar, això ho dinamita, canvia totalment el tauler.
4: Totalment. O sigui, si és una cosa greu, el Barça no s'ho haurà de pensar dues vegades abans d'oferir, no? Quines quantitats. O... I a més tenint en compte que hi ha altres possibilitats, no? A sobre de la taula. Entenc que el Barça no només treballa amb Julián Álvarez com única opció de nou. Sé que és la principal, sé que és el gran objectiu, però també estic convençut que Deco, no, tindrà, i Flick tindran altres noms a la...
7: A l'altre dia ens va arribar Albert que tot i que el Chelsea no està disposat a negociar, que el Barça no li perd l'ull i no perd de vista a Joao Pedro. És a dir, que el continua monitoritzant i el continua tenint a l'horitzó.
0: Doncs a veure com evoluciona aquesta carpeta, perquè evidentment doncs no es resoldrà abans del Mundial. A veure, insistim, si arriba Julián a temps pel debut de la selecció argentina. De fet, de seguida parlarem del Mundial, que n'hem de parlar perquè el tenim ja pràcticament a tocar. Però abans, Pintanel, hem sabut avui algun detall més de com serà la pretemporada del Barça. Avui el club ha fet oficial que tornarà a la feina el 13 de juliol, per tant, no haurà acabat el Mundial, i Flick ja estarà treballant a la Ciutat Esportiva, per tant, ho farà sense tots els mundialistes, perquè poc o molt els jugadors que hagin anat al Mundial encara tindran vacances, i potser encara hi són, perquè les semifinals són el 14 i el 15, vull dir que sí. No serà gaire un grup gaire nombrós el que tindrà Flick el 13 de juliol en l'arrencada de la temporada.
7: No, perquè a més recordem que els futbolistes tindran 3 setmanes un cop acabin la seva presència al Mundial i per tant, a no ser que hi hagi algun futbolista eliminat a la primera fase, però crec que possiblement el dia 13 no hi haurà cap dels internacionals. Començarà el Barça amb les habituals proves mèdiques, ha facilitat alguna de les dates, entrenarà 2 setmanes a Barcelona i després marxarà cap a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost, on treballaran a St. George's Park, la seu habitual de concentracions de la selecció anglesa, on ja va anar-hi l'estiu del 2014 i el 2016. A més, segons hem pogut saber a RAC1, us donem més dates, com per exemple el primer amistós del Barça, que ja el té tancat i serà el 31 de juliol contra el Birmingham, que aquesta temporada ha acabat desè de la Championship. A hores d'ara és l'únic amistós que el Barça té tancat ja, aquest del 31 de juliol. A més, el 8 d'agost el Barça podria jugar a Buenos Aires un amistós davant de River. El Barça està pendent del vistiplau de l'equip argentí. També té un partit planejat a Rabat que apunta al 15 d'agost, tenint en compte que si el Barça té algun jugador a les semifinals del Mundial, començarà la Lliga el 22 d'agost, per tant, important aquest detall. El primer cap de setmana on comença la Lliga, el Barça jugaria aquest amistós a Rabat, perquè possiblement, no?, tot apunta que algun dels jugadors del Barça disputarà les semifinals del Mundial i, per tant, fins al 22 el Barça no començaria la Lliga, el cap de setmana del 21-22 d'agost.
0: Sí, sí, doncs s'ha d'acabar de configurar la pretemporada amb aquests amistosos, però la primera parada, com explica el Pintanel, serà Anglaterra. Mira, Gordon farà d'anfitrió al Barça. Gordon, que juga demà amb Anglaterra, un amistós contra Nova Zelanda. Hi ha debat a Anglaterra sobre què farà Tuchel amb aquesta banda esquerra, si Gordon o Rashford, però en tot cas el jugador anglès del Barça, que li farà d'anfitrió a la pretemporada a l'equip de Hansi Flick, i el Barça que coincidirà a Anglaterra amb l'Espanyol, que avui ha anunciat un amistós també contra el Middlesbrough l'1 d'agost a les 4 de la tarda. Abans ja sabíem, el 29 de juliol, que jugava al camp del Burnley, per tant també estarà a Anglaterra l'Espanyol coincidint amb el Barça, sigui com sigui, insistim, en el cas del Barça, amb una pretemporada una mica agafada amb pinces, perquè tots els jugadors mundialistes, com diu el Pintanel, no s'incorporaran fins més tard en funció de com de lluny arribin al Mundial. Avui, per cert, la selecció espanyola amb 8 blaugranes ja ha aterrat als Estats Units. Ho ha fet fa una estona. De seguida en parlem i podeu anar trucant al 902-47-700, que de seguida sortegem la Blind Box de Wonder Goal. Pràcticament la mitjanit, una pausa i la sortegem aquí al Tu Diràs.
9: Tu Diràs, amb Oriol Jové.
10: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
11: I pot ser tot això sent professional.
10: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
12: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
13: Aquest any, 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure. .cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
14: RAC1 presenta El món a RAC1 des de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV. El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, un programa especial amb Jordi Basté, en directe, des de l'abadia de Montserrat per rebre el pontífex.
15: Viurem i explicarem de ben a prop una jornada històrica. La visita del Papa a casa nostra, el principal símbol de Catalunya. Serem a Montserrat. Lleó 14 al voltant del migdia.
14: El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, al Món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó 14.
16: RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de Telefònica.
17: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.

0: I és més geni, Antoni Gaudí, o això?
1: Vaya papanatas.
0: Papanata no és català.
2: I vaya tampoc, eh?
0: Tu calla, repipi.
3: Escolta el programa per saber com venir de públic. Tu diràs, amb Oriol Jové.
4: 3 minuts per sobre de la mitjanit, de seguida el sorteig de Wondergol, però ens demana pas la Clara Rodergas des de la Nova Creu Alta amb protagonista, Clara.
5: Sí, literalment Nova Creu Alta, que estem a la gespa i a més ens han tancat els llums. Estic
4: Ostres.
5: Amb l'entrenador del Sabadell, el Ferran Costa. Bona nit, enhorabona, Ferran.
6: Bona nit, moltes gràcies.
5: Deies en la prèvia que tenies confiança plena en l'equip i en la màgia de l'estadi, i motius no te'n faltaven.
6: Sí, penso que el més important és que hem estat nosaltres mateixos elevat al màxim exponent. Sabíem que la nostra gent ens acompanyaria, ens donaria força, i la realitat és que penso que hem fet un molt bon partit. No hi havia una altra manera de donar-li la volta a això, i molt orgullós de representar aquest escut i dels jugadors que tinc la sort d'entrenar.
5: Què ha canviat respecte a l'anada?
6: Bueno, que això és una eliminatòria. No és el mateix jugar a casa que fora. Ayer no vam aconseguir desenvolupar el pla que volíem. Ens va faltar doncs aquest punt de valentia. També hi ha un rival que juga, i quin rival, amb molt nivell, en jugadors que aquest any han estat jugant eliminatòries de Champions, i potser els vam respectar un punt massa. Avui no ho hem fet, hem set nosaltres al 200%, i a part, quan tens 12.000 persones que et fan sentir que creuen en tu i que t'acompanyen, doncs no és més fàcil, perquè la paraula no és fàcil, però t'encoratja més.
5: Oriol, t'escolta el Ferran, si vols fer alguna pregunta.
4: Ferran, bona nit.
6: Què tal, Oriol?
4: Tinc la sensació que de fons l'afició del Sabadell, que òbviament deu estar eufòrica, no, el següent. Ostres, això de cara a una final de play-off, les sensacions, no? L'energia amb la qual arriba el Sabadell després d'haver fet possible aquesta remuntada, és un punt a favor vostre.
6: Bueno, jo penso que la comunió amb l'equip, o sigui, entre l'equip i l'afició és total des de l'inici de temporada. Penso que aquesta afició mereixia un equip que els fes sentir representats, que jugués sempre amb esforç, que transmitís energia. Els arlequinats durant molt temps els hi han fet creure doncs, que no eren valents, que no eren decidits, que sempre portaven a l'ull a sobre, i penso que aquest equip el que ha fet és recordar-los doncs, la grandesa d'aquest escut, la història que portem darrere. I bueno, vam començar la temporada competint contra transatlàntics, projectes amb un múscul financer molt gran. Nosaltres potser ningú ens esperava aquí, però ens ho hem guanyat fent molt bé les coses i fent-les junts, sobretot.
4: Perquè té molt mèrit, Ferran. Recordem a l'audiència del Tu Diràs que el Sabadell és un equip recient ascendit a la Primera Federació i que està en una final per pujar a segona divisió. Té un mèrit incalculable.
6: Sí, la temporada en si ha estat una temporada magnífica. Vam tenir un rival a la Lliga que ho va fer un punt millor que nosaltres, un equip que baixava de segona divisió. Però l'equip ja va fer una grandíssima lliga regular amb números que en altres temporades ens haguessin permès ser campions, i diuen doncs, que aquests cops moltes vegades el que ve des de darrere entra millor al playoff que el que pues, està lluitant potser pel títol. Crec que ens hem refet molt ràpid, que la mentalitat d'aquest equip és de voler millorar cada dia, de no aturar-se, de tenir aquesta gana, aquesta determinació, i crec que és la clau de tot.
4: Tinc la sort de conèixer personalment al Ferran i sé quina mentalitat té, però Ferran, què vas pensar, t'ho pregunto diferent, si t'haguessin dit fa una setmana, sortint de Valdebebas, que avui us sobraria la pròrroga, què haguessis dit, què haguessis pensat?
6: Que per què no? Al final és futbol. Si ells ens van poder ficar dos gols, nosaltres els hi podíem ficar tres. No tres, quatre, o si ells ens marcaven, doncs haver fet el que calgués. La meva fe en aquest equip és de ferro. Com a esportista has d'acceptar que hi ha situacions molt maques de viure, que hi ha altres dies que te'n vas a casa fotut. És el que ens va tocar a l'anada, però la capacitat de rebel·lar-se davant l'adversitat i de recomposar-se ràpidament crec que és fonamental en la nostra feina, i ja no és com vivim la feina, és una forma de vida.

0: li donaré records a l'Aleix, que l'altre dia escoltava sí. el programa, que des de que vaig venir jo, ostres, el Sabadell perd més del que perdia. Bueno, doncs pues l'Aleix aquesta setmana no l'atacaran tant.
1: No, però... Que sàpiguis que ha marxat de vacances, Ferran. Ja no hi és l'Aleix. La remuntada s'ha bueno, començat
0: ja
1: a gestar aquí. S'ha començat
0: ja
1: a gestar aquí.
0: Ja li passaràs tu el missatge.
1: I tant.
0: Però la realitat és que no havíem de fer res que no haguéssim fet. Això és el que els hem repetit una i mil vegades aquesta setmana. I a part, doncs, he de donar les gràcies a aquesta afició magnífica que tenim, perquè durant tota la setmana el que han fet és recolzar-nos, fent-se sentir la seva gratitud per la temporada que li estava brindant l'equip, i quan escriu tothom a la mateixa pàgina és més fàcil que passin o es donguin nits com la d'avui.
1: Totalment. S'ha anat veient que durant la setmana tot Sabadell creia en aquesta remuntada per intentar ser la final del playoff per pujar a segona divisió. Queden dues pessetes, teniu la tornada a casa, per tant, sí o sí es viurà un partit per l'ascens a la nova Creu Alta, a veure qui toca, no? Si Zamora o Villarreal B, de moment pinta que Villarreal B.
0: Sí, són dos equips que coneixem, que tenen molts arguments, que tenen molta capacitat col·lectiva, individual, i com diem sempre, tot el respecte del món, sabem que menys del nostre 200% no ens dona per ser competitius, però que en aquest 200% són capaços de competir i de fer grans partits contra qualsevol. Llavors, amb qui toqui ho prepararem amb determinació, amb confiança en el nostre estil i el que ens ha portat fins aquí, i amb la seguretat de que d'aquí dues setmanes tornarem a tindre el temple ple, i crec que aquesta és una de les grans victòries d'aquesta temporada.
1: Doncs tant de bo d'aquí 15 dies puguem estar explicant que el Centre d'Esports Sabadell ha tornat a la segona divisió, ha tornat al futbol professional, de la mà del Ferran Costa, el seu entrenador, que ens ha atès en directe al Tu Diràs quan passen 10 minuts de la mitjanit. Ferran, enhorabona de nou, moltes gràcies. A descansar, i insisteixo, d'aquí 15 dies vull tornar a tenir per aquí explicant i celebrant que el Sabadell torna al futbol professional.
0: Moltes gràcies a vosaltres, Oriol.
1: Molt bé, les paraules de Ferran Costa des de la gespa de la nova Creu Alta. Insisteixo, 10 minuts per sobre de la mitjanit. Tenim un oient al telèfon per sortejar una blind box de Wonder Goal. Wonder Goal, que Ferran, Francesc, Albert, no sé si esteu posat en el passots en el món, però és la col·lecció mundial de Mr. Wonderful. Han tret una col·lecció, sabeu els capibares? Que estan molt de moda, eh? Jo personalment no ho sabia, però estan molt de moda els capibares. I estem regalant aquí al Tu Diràs una blind box amb 15 capibares de 15 seleccions del mundial en format bolígraf esborrable, un clauer i un cromo. És la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful, que han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol, i que durant tot el Mundial tindreu aquí al Tu Diràs l'oportunitat de guanyar-ne. Si us apassiona l'emoció del futbol i dels capibares, atents cada dia aquí al Tu Diràs. Ja tenim un oient al telèfon, insistia abans. Hola, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Com et dius?
2: Parla.
1: Com?
2: Que truco de Rubí.
1: Carles, has dit?
2: Sí, Carles, que truco de Rubí.
1: Molt bé. Carles, ja saps com funciona la mecànica del concurs. Has de dir qui es mereix endur-se aquesta col·lecció dels capibares del Mundial. A qui no li donaries i a qui sí que li donaries aquesta col·lecció. Va, mullat.
2: Home, avui li donaria al Sabadell per la gesta que ha fet, perquè som del Vallès. Avui s'ha de guanyar el Sabadell.
1: Molt bé, des de Rubí, doncs ben content que estarà el Sabadell. A qui no li donaries aquesta col·lecció? Carles?
2: A Xavi Pasqual.
1: Entrenador del Barça de bàsquet.
2: Sí.
1: Bé, aviam si demà... Aviam si demà el Barça aconsegueix ser a les semifinals del playoff, per què no?
2: Sí, però ens ha deixat una miqueta, crec que, a la corda fluixa amb l'aspecte, amb la decisió que ha pres. Respectable, però no m'ha agradat del tot. Doncs... Era un fan d'ell.
1: Doncs, bueno, sí.
2: Però suposo que acabarà fent coses, però no, ens ha deixat destacada, crec jo.
1: Doncs li apuntem el vot, Xavi Pasqual, el vot del Carles, que t'emportes, Carles, aquesta blind box de Mr. Wonderful amb la col·lecció de Wonder Goal. Gràcies per trucar i per sentir-nos. Bona nit.
2: Molt bé, bona nit, gràcies.
1: Les 12:12 minuts.

0: Com dèiem abans, ja en clau mundial, tenim des de fa una estona la selecció espanyola aterrada ja als Estats Units, amb els 8 blaugranes que s'han dut Luis de la Fuente, recordo, Joan García, Cubarsía, Eric, Pedri, Gavi, Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. Per cert, que llegia abans, que això és interessant perquè el Barça té un carro de mundialistes important, que el Barça, i tots els equips, evidentment, rebran una quantitat econòmica per cada jugador i dia de mundial. Crec que són uns una mica més de 4.000 euros per jugador i dia que rep el Barça i tots els clubs de part de la FIFA, que vaja, és la xocolata del lloro, però així fent càlculs a l'engròs pujaria cap als 2 milions d'euros, que mira, tu,
1: tot suma.
0: No està malament, i més en els temps que corren. Ha parlat de la Fuente en l'aterratge, en l'arribada de la selecció espanyola als Estats Units, a la seu que tindrà aquests dies a Chattanooga, a Tennessee, sobre si Lamine Yamal arriba al debut de la selecció espanyola contra Cap Verd.
2: ¿Te va a estar Lamine bien para ese día, para el 15?
3: Quizás sea un poco prematuro, está evolucionando fantásticamente bien, iremos día a día, pero yo creo que van a estar todos para ese día disponibles.
0: Doncs tots disponibles.
4: No, sí, però com a mínim aquí es veu un canvi, creo que va a ser un poco prematuro, o sigui que una mica de cordura,
1: Perquè ara juga les garrofes.
4: Perquè les declaracions de fa uns dies era tot el contrari, o sigui, semblava que Lamine jugaria. I a més entenc que no és només un risc per Lamine i pel Barça, és que és un risc per ell.
1: Clar.
4: Perquè si juga el primer partit i no està bé i es lesiona, es perdrà el Mundial. I evidentment no crec que Espanya necessiti a Lamine per guanyar Cap Verd i possiblement tampoc Aràbia Saudita. I sí que entenc que contra Aràbia Saudita, si el vols tenir bé contra Uruguai, pugui jugar allò que fa Flick normalment, mitjoreta, per després poder ser titular, però ara contra Cap Verd és que no té cap sentit que jugui Lamine.
0: Sí, sí. Tot i que... I
4: dic Nico Williams també, i dic...
5: Sí, exceptuant que se't compliqui el partit
4: Merino, que també és un altre dels que arriba tocats, tots aquests.
0: Clar, és que el partit contra Cap Verd d'aquí dos dilluns, del dia 15, que és el debut de la selecció espanyola, a priori ha de ser un debut plàcid, però no sé si... És veritat que no ho pots agafar, no pots treure conclusions del partit de la selecció espanyola d'ahir contra Iraq, però és veritat que aquí ningú regalarà res en aquest Mundial.
5: No, i Cap Verd ve de guanyar 3-0 a Sèrbia. Cert que era una Sèrbia bastant jove, però...
4: Jo crec que... Home, no ho sé.
0: A priori, la selecció espanyola hauria de poder guanyar Cap Verd sense Lamine.
4: Argentina
0: però...
4: va perdre contra l'Aràbia Saudí el primer partit de l'últim Mundial, però... jo crec que, és que amb la selecció que té Espanya, encara que no et jugui ni Lamine, ni Nico, ni Merino, per dir tres noms, és infinitament superior a Cap Verd. Sí.
0: Per cert, del partit d'ahir contra Iraq, avui ja començava a haver-hi el debat de la porteria, que sabíem que hi seria. Ahir Joan García no està del tot afortunat en el gol d'Iraq, que suposa l'empat a Riazor. I avui ja jo sentia... mira, sort que tenim Unai Simón de porter titular.
4: Crec que no hi ha cap debat. Com a mínim per De La Fuente, jugarà Unai Simón i punt.
0: Sí, però és allò de que no hi ha debat, però si pel que sigui doncs hi ha un porter que la caga en un determinat partit, doncs és una qüestió que jo crec que la tindràs allà oberta pel nivell dels tres porters. I perquè...
1: És que vols dir que el segon no és Raya? Per, sí,
0: clar, és que no és un Unai Joan García, és que són tres porters.
4: Dels tres, el més fluix és Simón, és Unai. O
5: sigui, sí.
1: El que ha fet més mala temporada amb el seu club.
0: No, però a la vegada és
5: el que
0: jugarà.
5: És pitjor.
0: A la vegada és el que
1: jugarà. Pitjor porter dels tres.
4: Ara, però per ell és el titular, i punt.
1: Sí, perquè a nivell de...
0: Però llavors és normal que hi hagi debat. És a dir, si
4: sí, però és el debat que creem nosaltres. A part de la Fuente, no hi ha cap debat.
0: No, clar, per ell no, però si tu fas jugar, si tu tens tres porters i fas jugar el que tothom de manera unànime doncs classifica com el pitjor dels tres, tot i tenir molt bon nivell, és normal que hi hagi debat.
4: Jo no sé si és tothom. Jo crec que és aquí sí. A Madrid no sé si volen que jugui Joan García. Com a mínim ara. Després a... Si veuen que Unai no funciona, potser...
5: Pues demanaran Raya.
1: Potser... Es que jugarà Raya. Raya. Perquè
4: jo crec que allà no demanen que jugui Joan García.
1: En ple debat fa uns dies sobre... Fa unes setmanes, més aviat, quan si jugaria, si s'emportaria a Joan García a la selecció, quan encara no hi havia la llista amb una roda de premsa. Luis de la Fuente m'ha dit que solo me preguntáis por Unai i por Joan. I també està David Raya. És que jo crec que el número 2, si passés alguna cosa, si es lesionés, per exemple, Unai Simón, seria David Raya. I sobre la jugada d'ahir, no sé, jo no he estat mai porter, està a punt de parar-la. Està a punt de parar-la. I allò és una centrada que s'enverina.
5: No s'espera, no s'espera.
1: Exacte, sí. És que la pífia, entre cometes, és del jugador d'Iraq que vol centrar i li surt una mala centrada, que és un xut. Per tant, hòstia, que Joan García se l'empassa. No, Joan García està esperant una centrada i s'enverina amb tanta mala llet que va a gol. Però tampoc no està tan lluny de parar-la.
5: Sí, Joan García la pot treure, perquè o sigui, hem vist fer-li parades millors. Que vull dir, ell té aquesta capacitat de reacció. Arriba a tocar la pilota, crec que té una mica de mala sort, perquè, a més, no? Com que la treu malament, una mica de rasca la pilota i se'n va cap a dins, però mira...
1: Unai n'ha fotut de pitjors amb l'Atlètic Club aquesta
5: temporada. Aquesta temporada Unai s'ha menjat 7-8 gols parables.
4: I Joan ha fet alguna errada amb el Barça aquesta temporada.
1: Sí, Oviedo.
5: Sí, amb els peus, sobretot.
4: Més,
5: però... Amb les mans, realment, vull dir, jo de...
4: Tu però... pots fallar un dia. Sí,
0: no totalment, totalment. Però és veritat que tinc la sensació que hi ha la lupa molt posada en la qüestió de la porteria a la selecció espanyola, i que si algú podia tenir dubtes, doncs avui l'argumentari era, mira, Joan ahir la pífie, el porter és Unai Simón i no hi ha debat.
4: Oriol, avui no, el Dami no deu estar volant o...
0: Sí, està de camí, encara no ha arribat.
4: I no pot parlar, però ella ha seguit moltes vegades a la selecció espanyola. Jo he estat també en algun Mundial o alguna Eurocopa, que no dubti que hi haurà debat, però hi haurà debat perquè no hi ha cap jugador al Madrid. I això provocarà un debat, perquè la immensa majoria de periodistes que cobreixen la selecció espanyola són els mateixos que cobreixen el Real Madrid. Hi haurà debat. Cada vegada que... Ja no estic parlant de Joan o no Joan. Si falla Eric, hi haurà debat.
0: Per què no s'ha portat Hausen?
4: Clar. I si... Això serà així.
5: Sí, sí.
0: O Carvajal.
4: És que ha passat sempre.
5: O amb el gol, Gonzalo.
4: Sí. O no us en recordeu a Sud-àfrica el debat de per què jugava Bussi i no Xavi Alonso?
0: Sí, passarà. Totalment, sí. Doncs veurem, tot apunta que Unai Simón serà el porter titular d'aquest Mundial per la selecció espanyola. Dèiem que no va tenir potser el seu millor dia i Joan García. Pintanel tampoc el va tenir Koundé amb França, que avui... Ha hagut de també llegir algunes crítiques al lateral dret del Barça de la premsa francesa després de la derrota d'ahir contra Costa d'Ivori. Pintanel? Hem perdut la connexió amb l'Àlex Pintanel. De seguida ens explica doncs, aquesta reacció de la premsa francesa al partit d'ahir de la seva selecció amb un Koundé que... ja no és el partit d'ahir, sinó que realment no està sent la seva millor temporada i no sé si estareu d'acord amb mi que és dels jugadors que més han pitjorat potser el seu nivell en la segona temporada amb Flick.
1: La roda de premsa prèvia al partit d'aquesta França-Costa d'Ivori, el mateix Koundé va reconèixer que havia estat per sota dels seus estàndards, va dir en francès, per sota de les seves possibilitats, però que ara confiava de redreçar el seu futbol en França, però la veritat és que ha fet una temporada molt fluixa. Koundé amb desconnexions gairebé incomprensibles durant el partit. Jo, mira, no sé què passarà amb aquest mercat d'estiu, si hi haurà ofertes per ell o no. Li agrairem tota la vida al gol de la final de Copa del Rei contra el Madrid a Sevilla, ha fet bones temporades.
4: La temporada passada va ser molt bona.
1: Bons trams, però si arribés una oferta amb cara i ulls que el Barça considera suficient, per mi, venda clara aquest estiu.
4: També us dic que jo no vaig veure el partit sencer, però sí que he vist jugades i els gols del partit. La premsa francesa critica molt a Koundé. Sí, les errades de Konaté
1: són brutals.
4: Brutals.
5: Sí, per trencar el contracte.
0: Sí. Florentino va estar veient el partit.
5: Una cosa, hi ha un gol que és que té la pilota a 2 centímetres i acaba caient a terra el sol. Vull dir.
4: També és cert que ha fet una temporada molt dolenta. També,
5: molt dolenta. Ha fet el Liverpool, no s'ha mogut gaire per renovar-lo. És cert que en el partit d'ahir Koundé, jo no l'he vist repetit, però pel que he vist i m'han explicat, tenia la seva banda constantment a Diomandé, que és un futbolista que ara mateix és pràcticament imparable, és un dels millors jugadors del món. O sigui, no, ha sigut tot molt ràpid, no? Ha passat del Leganés jugar la segona volta a ser un dels millors extrems del món, però és real, i contenir-lo, òbviament, era un partit complicat per Jules Koundé, també.
0: Totalment. El veieu com una venda que us plantejaria? Ho deia el Francesc que sí. Ho dic també tenint en compte que potser és una posició que altres anys no podies presumir d'això, però crec que ara el Barça no té mal coberta. Tens a Eric, que per mi el debat sobre si havia de ser Eric titular per davant de Koundé ja es podia començar fa un any, és a dir, al final de, després de la final de Copa, jo crec que Eric va acabar molt bé la temporada de lateral dret, i no sé si és una sortida, tenint en compte que Koundé pot tenir mercat, que us plantejaríeu.
5: Sí, crec que és un cicle de Jules Koundé que pot estar més o menys ja finalitzat i amortitzat. Vull dir, ell ha fet bones campanyes, l'última no, però també s'ha de pensar una mica en l'economia i és possible que la temporada que ve Jules Koundé costi bastant menys que aquesta, sobretot si t'arrisques i torna a fer una altra ja temporada dolenta, un any menys de contracte. Ara mateix crec que és un futbolista que farà un Mundial a priori, on sortirà més o menys reforçat. Vull dir, ell és el lateral dret d'una de les millors seleccions del món, titular, a poc que faci, crec que serà un futbolista que a la Premier 40 quilos del Liverpool de torn, o al Chelsea, o 50, te'ls poden arribar a pagar, i si arriba una oferta d'aquesta mena i ell està disposat, que jo crec que sí, no crec que sigui d'aquests futbolistes que s'aferri al Barça sí o sí, per mi sí que és una venda intel·ligent.
4: A veure, jo no sóc objectiu, perquè és que a mi Koundé sempre m'ha agradat molt. Quan estava al Sevilla...
0: Amb les seves virtuts...
4: Era un jugador que
0: seus...
4: volia que fitxés el Barça, sí o sí.
6: Aquell Koundé, sí.
4: No, i que jo crec que el Barça ha fet bones temporades. Jo continuaria amb ell, perquè a més et dona lateral, et dona central, tot i que s'ha oblidat ja de jugar de central, i fins i tot amb la selecció francesa juga de lateral, però sí que és cert que si arriba una bona oferta és un dels jugadors que has d'estudiar, però no només ell. O sigui, el Barça estudiarà ofertes si arriben per qualsevol dels dos laterals que sembla ser ara mateix que no serien els titulars la temporada que ve.
6: Vale,
4: que
6: però veus...
4: I Koundé, perquè tirant a que Eric García sigui lateral.
5: Ara, a lateral esquerre has de fitxar un, perquè...
4: Bueno,
5: però que no el tens.
4: No, és que si marxa...
5: Que no el tens.
4: No marxaran els dos, no. Marxarà un. Si marxa algun, serà només un. Clar. I si marxa un, fitxaran.
5: A nivell però Cancelo vull dir que l'has de fitxar, Cancelo, és el que dic.
4: Sí, però bé, jo crec
5: que... tothom està dient, no, tens a Cancelo, però Cancelo no. L'has d'acabar tenint. Bé, sí, ja entenc que sí, però sí.
4: És el fitxatge fàcil.
5: Sí, sí, en principi sí.
4: No, però encara... fitxaràs un altre. Si marxa Koundé o Valde, fitxaràs sí, un, sí. No sé, digue-li
5: Grimaldo.
4: Digue-li Cucurella.
6: No, és que a nivell de confecció de plantilla, enllaçant amb el que deia l'Oriol, el Barça perd menys si marxa Koundé que no pas si marxa Valde, perquè al lateral dret hi pot jugar Eric García, hi pot jugar
0: Xavi Espart,
6: i pot jugar, ja l'hem vist,
0: Cancelo,
6: i pot jugar, si convé, Araujo. En canvi, al lateral esquerre només tens a Cancelo i Valde. A nivell de confecció de plantilla, jo crec que si ha de marxar un dels dos...
4: Gerard Martín.
6: Si convingués. Per tant, amb totes aquestes consideracions, jo crec que si marxa un dels dos serà Koundé.
0: Hem recuperat l'Àlex Pintanel. L'Àlex...
7: Sí, per aquí, problemes tècnics.
0: Sí, no? Patrons. De fet, hem hagut de recórrer al mètode tradicional, a la trucada,
4: no
0: que
4: mai,
0: gairebé ja ni les sentim, pràcticament desaparegut del tu diràs, però és el remei infal·lible. Escolta'm, es pot estar ensorrant l'edifici i la trucada tradicional mai fallaria. Estàvem parlant de Koundé i de si doncs és una venda que aquí a la taula doncs ens hauríem de plantejar o ens plantejaríem. I que en les últimes hores doncs, a França també ha generat debat.
7: Sí, ahir no va estar bé, a la derrota davant de Costa d'Ivori. Ell va jugar 66 minuts, va patir moltíssim amb el futbolista de l'Èxic, amb Diomandé, i de fet diversos mitjans de comunicació del país el criticaven. L'equip, per exemple, deia que Koundé només el va poder parar de manera intermitent i que va patir moltíssim amb Diomandé, i per exemple Radio Monte Carlo destacava que va cometre errades i que no va tenir un partit difícil, no? Una mica la sensació que no ha estat del tot bé aquesta temporada amb el Barça i que sembla que ho arrossega com a mínim en aquest primer amistós abans de l'inici del Mundial d'una de les favorites, que és França.
0: De fet, pel que fa a la temporada amb el Barça, hi ha un abans i un després una mica amb la lesió que té al març, no?
7: Sí, ell torna per l'eliminatòria de Champions contra l'Atlètic de Madrid. De fet, es titularan els dos partits, tant el Camp Nou com el Metropolitano, però és cert que després d'aquell moment deixa de ser un fixe, indiscutible, com ho havia estat abans per Flick. No juga a Pamplona, és cert, per sanció, però, per exemple, més tard, el dia del Clàssic, el dia que el Barça s'hi juga a la Lliga, Flick decideix apostar per Eric al lateral, contra l'Alavés i el Betis, i amb el Barça campió torna a ser titular, i a la darrera jornada de Lliga València no viatja. Per tant, és cert que després de la lesió del març va alternant titularitats i suplències, i tot i això és cert, i sobretot pel que va succeir en el primer tram de la temporada fins a aquesta lesió del mes de març, al final Koundé acaba la temporada sent el cinquè futbolista amb més minuts, només el superen Joan García, Cubarsí, Eric i Lamine, però és cert que possiblement els minuts de Koundé no acabin de correspondre amb la sensació que ha deixat aquesta temporada de dubtes.
4: No, que també quan després de la lesió desapareix també coincideix amb el retorn de Gavi. Per què? Perquè els últims partits de la temporada, l'últim tram de la temporada, Gavi ha estat titularíssim al costat de Pedri, amb Frenkie de Jong, que tampoc ha estat titular. I, evidentment, el retorn de Gavi allà on podia jugar Eric, que és el... Jo crec que Eric és el jugador que Flick vol sempre com a titular. Ho ha demostrat aquesta temporada, li havia de buscar un lloc. Com que la parella Cubarsí i Gerard Martín també se la creu molt, doncs va acabar al lateral, perquè com que Eric rendeix allà on el posis, per això crec que ha coincidit amb això, amb el retorn de Gavi.
0: Sí, sí. A veure què passa amb les sortides, aviam si, doncs, qui s'acaba quedant, qui no s'acaba quedant, parlàvem dels laterals, Koundé, Valde, a veure Casado, que aquesta setmana n'hem parlat molt, que seria també una opció perquè té pretendents i que sobretot doncs, té aquest mercat, eh? No alliberaria gaire fair play el cas de Casado, però sí que pot ajudar a fer caixa. Dèiem que el més ben situat per endur-se'l és el Mónaco, que podria pagar 20 milions d'euros pel traspàs, el Mónaco que per cert també es quedarà en propietat Ansu Fati, pagant en aquest cas 11 milions. Seria una sortida que sap greu, però que, vaja, per com ha anat la temporada, és que pràcticament el Barça ja està abocat, perquè és un jugador que ha perdut molt protagonisme i que si a més acaba arribant un jugador com Bernardo Silva, t'acaba reduint les opcions pràcticament a cap.
5: És obligat, perquè ell és bon jugador, és un tros de futbolista, de fet, però és cert que no, que és que el Barça acumula molts i molts i molts i molts jugadors al mig del camp, on hauries de tenir 6-7 a la plantilla, en tindràs 8 o 9 molt bons, que després pots distribuir, pots utilitzar en altres llocs del camp, a l'esquerra, si cal, Fermín, més o menys tindràs minuts per tothom, però ja fa pinta que per Casado no tindràs minuts suficients per garantir-li o perquè tingui sentit, no?, la seva continuïtat, i més ara que, òbviament, és un jugador que té mercat i que el Mónaco et pagarà uns diners. Vull dir, és que no... Em sap greu, perquè crec que a tothom li pot saber greu, no?, que un futbolista que, a més, té aquest barcelonisme, que va celebrar la Lliga allà a Canaletes i tal. Està molt bé, però arriba un moment que també s'ha de pensar una mica en el mercat i en fer operacions.
0: Doncs veurem què acaba passant amb aquestes situacions, amb aquestes sortides, que doncs té pinta també que anirà per llarg i que potser no s'acaben de resoldre fins després del Mundial. Pinta, gràcies, eh? Demà ens sentim.
7: Perfecte, que vagi bé. Bona nit a tots. Adéu.
0: Apa, bona nit.
5: Bona nit.
0: De seguida us faig jugar una mica amb el Mundial, però atenció perquè... Expliquen des d'Alemanya que el representant de Klopp ha descartat, ha reaccionat al comunicat d'Enrique Riquelme i ha descartat que Jürgen Klopp pugui tornar a les banquetes.
4: A mi se'm fan curtes les eleccions del Real Madrid, perquè estan fent el ridícul un i l'altre.
0: Li ha durat dues hores.
4: Mourinho, que sabem que
0: li ha durat dues hores el comunicat.
4: Va dir que aquell vídeo era intel·ligència artificial, sí, que, ell no, que ell no va participar en cap
5: no
4: vídeo.
0: Té tots els ingredients aquesta campanya. Quina llàstima que haguem hagut d'esperar 20 anys per viure en una i a veure
5: i
0: quan serà la següent.
5: I les conseqüències, però... que quan guanyi un dels dos, a veure què passa amb totes aquestes promeses, amb el fitxatge de Schrödinger aquest de Florentino, que no sabem qui és.
0: Clar, ara estem en l'escenari que dilluns o tenim Haaland al Bernabéu o tenim un o tenim Mourinho sí, sí. per 15 milions d'euros, que no n'hem parlat, però no, Déu-n'hi-do l'animalada, perquè a més ja va pagar clàusula l'any passat per Xavi Alonso al Real Madrid, per tant, sí. són dos estius pagant clàusula per un entrenador
5: sí, sí.
0: i una clàusula no pas barata.
5: I 10 quilos per Alexander-Arnold per tenir-lo un mes abans per jugar al Mundial de Clubs, eh? Per un mes.
0: Només decisions encertades
4: jo,
0: últimament
4: al
0: Bernabéu.
4: Crec que no va tan sobrat de fair play al Real Madrid.
5: No, no, però el controlo.
6: Quan, no tan, quan, no però mai té problemes al Madrid.
4: No va, sí, però no va tan sobrat.
0: El tema de l'estadi...
4: És que ja havia pressupostat uns ingressos per concerts,
5: no,
4: etcètera,
5: sí,
4: que
5: sí.
4: no han arribat. Eh?
0: Sí, sí. Doncs, de moment, Jürgen Klopp ha desmentit Enrique Riquelme i, vaja, que diuen que està molt content amb la seva funció que té ara el Red Bull i que no té cap mena d'ambició ara mateix de treballar com a entrenador de cap club.
4: Tothom doncs, jugava a favor de Florentino.
0: Sí, li ha durat dues hores el comunicat a Enrique Riquelme, demà últim dia no, de campanya.
4: Bàsicament, el que vol dir el comunicat és que Raúl no cal que vagi dilluns si,
0: que s'ho pot
4: si guanyar les eleccions.
0: Sí, sí. 12:34. Fem una pausa i insistim. Jugarem una mica amb el Mundial ara que falta ja menys d'una setmana, només 6 dies perquè arrenqui aquest Mundial d'Amèrica del Nord amb el partit inaugural que serà dijous entre Mèxic i Sud-àfrica. Ara tornem.
8: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
9: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
10: Peugeot.
11: El teu cotxe ara més a prop que mai. El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, part de Baix Amar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
12: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
13: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
14: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
15: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
16: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
15: Amb gent pionera.
17: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
15: I que vol canviar el món.
18: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
19: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta l'app i el web de RAC 1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
20: Change the world, or the world will change you.
21: RAC 1 Podcast.
19: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
8: Tu diràs, amb Oriol Jové.

0: 37 de la nit, encara 20 minuts i una mica més de tu diràs fins a la 1 de la matinada. Ara farem una cosa que potser és una mica arriscada per fer-la per la ràdio, però ho intentarem. Intentarem jugar amb el Francesc Latorre, el Ferran Correas i l'Albert Fernández, perquè hi ha un joc que s'ha posat de moda, que les xarxes socials en van absolutament plenes i que, vaja, tenim mitja redacció d'esports d'aquí de la ràdio embogida amb això, que és un joc que es diu 7a0.com.br, val? I que consisteix en que aleatòriament a tu et van sortint seleccions de qualsevol mundial de la història i tu has d'anar fent un 11, omplint posicions amb les seleccions que van sortint i doncs intentar fer el millor 11 possible amb això, amb les seleccions de tots els mundials que et van sortint, i doncs això, intentar fer el millor equip possible per després fer una simulació de mundial aleatori també enfrontant-te contra qualsevol selecció de qualsevol mundial. Què us sembla això? Vull dir, aviam si ho podem fer per la ràdio.
1: És difícil per això, ara que ens posem d'acord.
2: Clar.
1: Hi haurà algun mundial que
0: provarem de fer-ho. Provarem de fer-ho.
2: A veure, sí, una prova, a veure què tal.
0: Aviam,
2: la tàctica, clar.
0: El primer que hem de fer és escollir el sistema de joc.
1: Sempre gorifistes. 3-4-3.
0: 3-4-3, em sembla bé. Em sembla bé. Vinga, 3-4-3. Aviam, quina selecció en surt? Mira, Espanya del 2002. L'Espanya que va competir al Mundial de 2002. D'aquí hem de seleccionar un jugador. Aviam, aquí que tingui puntuació alta...
3: Raúl.
0: Raúl és el que la té més alta. També és veritat que aquí la gràcia és no ocupar posicions
1: Xavi.
0: Molt clau al principi.
1: Xavi.
0: Per si jo surt una bomba.
4: Estaria entre Xavi i Puyol.
2: Però Xavi no sé si va anar el 2002, no?
0: Xavi, està. Sí. Ah, sí. El que passa és que té una puntuació baixa, perquè
2: molt
0: encara
2: baixa,
0: era un Xavi
2: clar.
0: Jovenet. Era clar. El Xavi del 2002.
2: A veure...
0: Puntuació més alta, aquí també veig Fernando Hierro amb un 84.
2: Fernando Hierro...
1: No podem posar ja.
0: Puyol. I Casillas amb 85.
4: Tampoc.
1: Posa Puyol.
0: Puyol de central, em sembla bé. Puyol que té un 82. Vinga, de central.
4: Quina hora acabes avui?
0: Ja tenim un jugador. A la una, en principi. Va, ens en falten 10. L'Equador del 2006. Home. És la segona selecció que ens ha sortit. Tenim tres oportunitats per saltar i canviar de selecció.
2: I a la dreta no. Igual està València, no?
0: València... No.
2: Sí,
0: ah, mira, sí.
2: Antonio València.
0: Amb un 83. Què, l'agafem?
2: Una proposta, només. Tenim tres opcions de canvi.
1: Jo arriscaria, no?
0: Va, és el millor, clarament, d'aquesta Equador del 2006. Vinga, València, el posem d'extrem dret o de migcampista per la dreta?
2: De mig, si no gastis un extrem.
0: Vinga, doncs ja en tenim dos. Tenim a Puyol i tenim a València.
4: Hombre.
0: Mèxic 94.
2: Home, jo crec que el porter és clau, no?
0: Jorge Campos.
2: Samarretes llampants.
0: Aviam si hi ha algun... Oh, Hugo Sánchez, perdó.
2: Ostres.
0: Ojo, Hugo Sánchez, amb un 91,
1: Campos,
0: eh?
1: Campos.
4: Sí?
2: Campos.
4: Sí,
1: sortirà un davante.
4: Va, Campos, dos contra un.
1: Sortirà un davante bo.
2: Un Campos que portava aquestes samarretes de colors perquè ell és d'Acapulco, no? I allà Acapulco és molt, molt de platja.
4: Vinga.
0: Doncs vinga, Campos, a la porteria. Ja tenim porter, el mexicà. Quarta selecció, Suècia del 74. Uf, aquesta és dura, eh?
2: No sé qui és Norquits, però...
4: Puntua molt alt, eh?
0: Un central que té un 85 sobre 100 de valoració.
2: Bo Larsson també és un clàssic, no?
0: 84,
2: de Suècia.
0: Sí.
4: No, jo aquí triaria una altra selecció.
2: No sé, eh? Sembla una... O sigui, ja tios sí. Competents.
0: Podem saltar, eh? Podem saltar.
2: Però què saltem? Una altra selecció o un altre mundial?
0: Una altra... Jo diria una altra selecció, perquè si no et sortirà Suècia, sí. Però d'una altra edició del Mundial, i no sé
1: tira,
0: jo
1: tira,
0: si...
2: Una altra selecció.
4: Va,
2: clar, que si et surt...
0: A veure, Uruguai del 74.
2: Hem punxat, eh?
0: Uruguai del 74, Cubilla...
1: Tens una altra opció, tira.
4: Sí, no?
2: Cubilla a l'esquerra, atenció, eh?
0: Cubilla, el podem posar al mig del camp, eh? Té un 84.
2: A l'esquerra?
0: No està malament.
2: Jo crec que a l'esquerra...
4: Jugava bé, Cubilla?
2: No sé qui és, però que treballi, vull dir, una mica, no? Se li demana que treballi, un currante.
4: Espàrrego?
0: Espàrrego...
1: Víctor Espàrrego.
2: Ah, doncs igual sí que és,
0: 79.
2: No? Uruguaià.
0: Té una valoració una mica més baixa.
1: Jo faria altra selecció.
4: Altra selecció, va.
0: Ens quedarà una bala, només?
1: Sí, sí.
2: Estem gastant massa, sembla, la meva opinió.
1: Hay que jugar.
0: Que només tenim 3 jugadors, doncs, eh? Endavant. Vinga, va, una altra. Aviam, Alemanya del 74.
2: Ara sí.
0: Ara t'escolta.
2: Home,
4: Müller.
0: Müller en 95.
2: Beckenbauer, també estarà...
1: Sí, és a Müller.
4: Sí. Müller, claríssim.
0: Vinga, un 96 sobre 100, eh? Ja tenim davant de centre.
1: Veus com estava, bé?
0: Ens queden dos centrals, tres mitjos i els dos extrems.
2: I un canvi tenim, no?
1: I 19 minuts.
0: Vinga. Brasil del 2022. Bona, no està malament, no està malament. A veure, què tenim per aquí?
2: Home,
4: un central...
2: He vist cap a...
1: Aneu a posar Vinícius.
0: Neymar té un 90,
2: Neymar,
0: no?
2: Neymar. Sí, sí.
0: Hem de pensar que és el Neymar del 22, eh?
2: Sí, però té un
4: 90.
2: Tenim confiança,
0: Neymar,
2: eh?
0: Neymar. Sí, sí. Neymar a l'esquerra, vinga. Següent, Austràlia del 2006.
1: Uf,
0: és dura, aquesta.
2: Cahill, el Benítez.
0: Cahill, 83 sobre 100.
1: Hòstia, però no hi ha cap defensa. O Harry Kewell.
2: Harry Kewell, sí, que...
0: Els defenses justets, eh? No, no, no.
2: Jo no sé si...
0: Que tenim encara 6 posicions.
2: Tenim un canvi només, eh? No sé si Cahill al mig del camp pot jugar.
4: Sí, sí, pot jugar. Posa Cahill.
0: Cahill, vinga. Aviam.
2: Els mundials veia bé, Cahill. Sempre...
4: Sí. Epa, aquesta és bona, va.
0: França del 2006.
2: Home.
4: Aquesta és bona, també.
0: Aviam, hi ha Vidal, a la defensa, i a Gales.
2: Zidane, no?
4: Turam.
0: Hi ha Patrick Beire, hi ha Zidane, amb un 91.
1: Zizou.
0: Aquí no
2: crec que hi ha, sí.
0: Vinga, Zidane, al mig.
2: Al final és patrimoni, no és del Madrid, és patrimoni al futbol.
0: Totalment.
2: Hierro en canvi, no només del Madrid.
0: Uf, això és molt dur.
1: Bulgària del 70, eh?
0: Bulgària del mundial del 70.
2: Aquí ens han matat, sí.
4: Aquí,
0: no hi ha cap jugador que pugi del 80, eh?
1: Llavors, va, jugada la ja.
2: Una altra selecció, sí, sí.
4: Aquesta sí, una.
1: Otro mundial.
0: Otro mundial.
2: No, però és que només et val la 94, clar.
1: Per això.
0: Què fem?
1: Deu Risto, no?
2: Tampoc té tants mundials, Bulgària. Això, eh? Sí, hi ha un percentatge alt d'aquest toqui.
0: Sí, tenim clar que Bulgària del 70 no ens convenç, llavors hem de buscar una altra selecció del 70 o una altra Bulgària.
1: Bulgària.
2: És que el 70
1: altre
2: ja...
1: Otro mundial.
0: Vinga, un altre mundial.
1: No vas venir a jugar.
2: Ah,
0: Bulgària del 94. Brutal.
1: Risto.
0: S'ha d'arriscar.
2: Oh, no!
1: No el pots posar perquè has posat a Neymar.
0: No, a Müller. No ens el deixen posar...
2: Hi ha Neymar, cap dels dos.
0: Però... O extrem esquerre o davanter.
1: Però, igual, hi ha molts bons
2: però tenim a Balakov, Kostadinov...
0: Balakov, no?
2: Sí. Trifon Ivanov, igual, no sé quina mitja tindrà.
0: Al mig del camp, 83. No està malament.
2: Per competir està bé.
1: Només queden centrals, eh?
0: Queda dos centrals i un extrem. Anglaterra del 70.
2: Archie Moore. No, Bobby Moore.
4: Claríssim, aquesta.
0: Bobby Moore. Sí, perquè hi ha Bobby Charlton, però tenim al mig del camp ple. Per tant...
4: Central,
0: Bobby Moore de central, vinga. Ens queden dues posicions, eh? Extrem dret i central.
2: Un altre cop, eh? Ecuador, eh?
0: Ecuador del 2006.
1: I dale con Ecuador.
2: Uf, aquí estem, aquí hem begut oli.
0: Sí,
2: Hurtado de central.
0: Hem d'agafar algú segur perquè ja no tenim com dir-ho.
2: Hurtado de central i a creuar els dits amb l'extrem dret.
0: Es queda l'extrem dret, a veure què surt, eh? Aviam, creuem els dits... Argentina del 2010.
2: Home, Leo, no?
1: Di María
0: o Maxi Rodríguez.
2: Espera un moment.
4: No hi ha Messi,
2: eh? Està Messi, no?
0: Hi ha Messi,
2: però si és la seva posició.
0: Però tenim l'extrem esquerre i el davant de centre, que són...
2: Però jugava a la dreta. Impugnem.
0: El joc...
4: Di María no està mal, tampoc.
2: Di María.
0: 86. Oh, quina llàstima no poder agafar Messi. Doncs ens queda... Campos a la porteria, Puyol, Mur i Hurtado a la defensa, València, Zidane, Cahill i Balakov al mig del camp, i al davant Di María, Neymar i Gerd Müller. La davantera no està malament.
2: No.
0: Surt una mitjana de 86 sobre 100.
2: Sí, el Messi aquest era sensacional.
0: Sí. Està vibrant Dani Aguilar des del control tècnic. Eh?
1: Vamos a ver,
0: és un dels camps llegit.
2: Ara el grup que toca.
0: Clar, amb aquest 11 et fa jugar al Mundial contra qualsevol selecció de qualsevol edició també del Mundial. Aviam que ens toque a la fase de grups. Amb aquesta selecció que hem configurat amb la tertúlia del Tudiràs.
2: Bé. Neymar, eh?
0: Ens ha tocat la Mèxic del 86 i l'equip del Tudiràs ha guanyat 2-0.
4: Amb 3 minuts, Neymar i Müller.
0: Sí, sí. El 52 i el 55, gols de Neymar i de Müller. Anem al segon partit de la fase de grups. Va, portem una victòria. Marroc del 22,
1: 3-1.
0: Victòria 3-1.
2: Neymar i Müller una altra vegada.
0: I Cahill.
2: Sí.
0: Gol d'en Nesiri per fer el gol de l'honor. Sí.
2: Maquillatge.
0: Tercer partit, va. Això és ambient, Montfort. És ambient de partit, eh? Molt bé. Ens estem posant molt en situació. Vinga, tercer partit contra la Nigèria del 94. Derrota contra Nigèria del 94. Caram, tu.
4: Però
0: passem com a primeres de grup.
4: Sí, senyor.
0: Passem com a primeres de grup.
1: És impossible que aquest equip perdi contra la Nigèria el 94.
0: Han marcat Olija i Iroja. I Balakov ha fet el gol de l'honor del... Damià López estaria vibrant. És una llàstima que no estigui podent jugar amb nosaltres avui.
1: Deu haver-se passat tot el viatge fent aquest joc.
0: Eh? Sí. Va, hem de passar 8 temps, eh?
4: Va.
0: Contra la França del 86.
2: Ui! Però què és això?
0: Ah, i a més 6 està molt a 0 bé. Contra la França del 86.
4: Amb gol de Zidane.
2: Amb gol de Zidane,
4: amb gol de Zidane contra França.
0: Zidane marcant igual.
2: I Hurtado, en un córner.
0: 6 a 0 contra la França del 86. Som a quarts. Va. Som-hi, a quarts de final. Anglaterra del 90. Penals. Som a penals. Ai.
4: Hem passat
0: a la mort sobtada, la selecció del Tu diràs ha passat a les semifinals, ha guanyat a l'Anglaterra del 90.
1: Un altre gol d'Hurtado.
2: Veus?
0: Gran golejador, eh? Neymar també ha marcat, 2-2 al final del partit.
1: Caurem a guanyat
0: ara les semifinals. Aviam, qui toque Portugal del 2006.
4: Som a la final.
0: 4-3.
4: 2 de València, un de Neymar i un de Müller.
0: Sí, i per Portugal, Postiga, Maniche i Deco. 4-3.
4: Un moment, si guanyem la final, com ho celebrem?
0: Bueno, és divendres, vull dir. Escolta, més la 1 de la matinada.
2: Enrique Riquelme trucant a Hurtado, aquesta hora de la nit.
0: Clarament el jugador que li fa falta al Real Madrid.
1: Entra
0: mira, espera,
1: Daniel,
0: que ve Daniel Aguilar per la final. Daniel.
3: Perdó, però de veure la final amb vosaltres. M'ha agradat molt, això. A veure, som-hi.
0: Aviam, la final, eh? Ui. A veure qui toca.
1: Va, sensacions.
0: Holanda el 2010.
3: Ui, quina mufa. Me'n vaig. Adéu. Bona nit, gràcies.
0: Derrota estrepitosa de l'equip del Tu diràs. 1-4 contra Països Baixos del 2010, eh? Gols
2: de... merengues tots.
0: Sí. Robben, Huntelaar i Van der Vaart. S'han rebentat, companys.
1: El 2010 és la subcampiona del món.
2: Sí, clar.
0: Té mèrit. També palmat contra la subcampiona del món del 2010.
2: Ostres, la final no està malament, no?
0: Doncs, escolta, mira, hem acabat el Tu diràs com a mínim...
4: divertits.
0: Albert Fernández no dona crèdit. Dani Aguilar ja ha marxat. Bé. Doncs mira, ens ho hem passat bé, tu, i per fer una mica de... No? Correas, que es vagi fent curta a l'espera cap al Mundial. Hi ha la teva porra, també.
1: Ves preparant la porra.
0: Quanta gent participa a la porra de Ferran Correas pel Mundial?
1: Doncs pues no sé, aquest any jo crec que superarem el 100.
0: Mare de Déu. Més de 100 persones, eh? Per tant, estem parlant d'un pot considerable.
1: Sí, però això no ho diguis, que si no Hisenda vindrà.
0: Ah, d'acord. No em dic res, no ens està sentint ningú a 12 minuts per la 1 aquí a RAC1. Gràcies, estimats. Ens veiem la setmana que ve. Ferran Correas, Francesc Latorre, Albert Fernández.
2: Molt bé, bona nit.
0: Un Mundial amb vosaltres, mai ho hauria dit. Una pausa i seguim parlant del Mundial que ens espera el Jaume Naveira per seguir fent aquest camí cap al Mundial que arrenca dijous. Ara tornem.

0: diràs, amb Oriol Jové. Camí cap al Mundial amb RAC. Falten 6 dies.
1: Avui és divendres, no tenim l'habitual volta al món amb el Jaume Naveira, però ja sabeu que des d'ahir anem fent el compte enrere cap a aquest Mundial que arrencarà dijous vinent amb el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica, i que en aquest camí cap al Mundial, doncs cada dia tenim per aquí el Jaume Naveira per explicar-nos històries curioses que ens porta aquest Mundial. Hola Naveira, bona nit.
2: Què tal, Oriol? Bona nit.
1: Ja ho tenim a tocar, això, eh? Ahir parlàvem de les seleccions que són novetat en aquest Mundial 2026 a Nord-Amèrica. Avui què ens expliques?
2: Bé, doncs avui crec que és interessant parlar de com al llarg de la història, doncs, de cara als Mundials, hi ha hagut ampliacions de places, no? I és que els primers Mundials doncs ja van arrencar amb 16 equips. De fet, bé, el primer, el 1930, és veritat, sí, que en va tenir 13, però realment, doncs, posteriorment, la idea sempre va ser que 16 equips, no?, competissin als Mundials. I bé, al final, doncs, aquestes ampliacions de places són un pur reflex, no?, del que ha estat l'evolució del món durant aquestes dècades. Al cap i a la fi, doncs, als anys 30, simplement no existien tants països independents, no? I al final, doncs, el futbol europeu, com continent on va néixer aquest esport, i també Sud-amèrica com a país que ràpidament, doncs, va aconseguir ser, doncs, un lloc on també hi havia una gran passió pel futbol, on hi havia grans equips, on hi havia, doncs, realment futbolistes de molta qualitat, doncs ràpidament es va consolidar com, diguem, la segona confederació més, bé, doncs, més prestigiosa i més representada al Mundial, no? I llavors, doncs, això explica per què veiem que fins als anys 60 no hi va haver realment una representació gaire tangible del que en aquell moment a la FIFA una mica es considerava la resta del món, no? Si mirem les places que es van assignar pel Mundial de 1962, que tenia 16 equips també, doncs clar, estem parlant de que es van donar 8 places a la UEFA, que hi va haver, doncs, 5 places garantides per la Conmebol, i tenien opció a una sisena, doncs, amb uns play-offs intercontinentals, i que la resta de continents no teníem, doncs, una plaça garantida, no? Per tant, això del que parla és de com han anat canviant una mica els equilibris de poder dins del món del futbol. Realment jo et diria que on es dona un gran punt d'inflexió és en el 1966, que és el Mundial d'Anglaterra. És el Mundial que ha fet guanyar Anglaterra, l'únic que té, amb aquella final contra la selecció alemanya, i és un Mundial on encara no existia l'OFC, que és la Confederació d'Oceania, i la CAF, a més, no tenia plaça garantida pel Mundial, com dèiem,
1: Àfrica,
2: i
1: sí,
2: va decidir boicotejar la fase de classificació. Per què? Doncs perquè, clar, entre 1956 i 1968 es van independitzar 33 països a l'Àfrica. Va ser l'època de la descolonització del continent africà. Àfrica, sí, sí, tenia moltes federacions, tenia molts països independents que volien formar part, evidentment, doncs, de la FIFA i estar en el circuit internacional del futbol. I allà, doncs, va tenir molt de pes el dirigent de la CAF, l'etíop Jidnekachu Tesema, que bàsicament, doncs, va decidir que Àfrica no disputés la fase de classificació pel Mundial perquè Àfrica, doncs, estava dins del mateix pack, tal com ho havia dissenyat la
1: resta del món,
2: amb Àsia, en aquest cas. O sigui, Àsia i Àfrica jugaven la mateixa fase de classificació, però, bé, al final, doncs, no hi va haver cap equip africà. També, doncs, tot es junta amb un altre fenomen que hi havia en aquella època, que és que a Sud-àfrica hi havia el sistema de l'apartheid,
1: sí,
2: que era, doncs, profundament racista i discriminatori amb les persones racialitzades, I bé, doncs, la història és que, clar, la FIFA, tot i existir aquesta situació a Sud-àfrica, va permetre que Sud-àfrica disputés la fase de classificació quan havia estat expulsada de la CAF. Llavors, això també va ser un altre factor que va sumar perquè la CAF doncs, boicotegés la seva presència a les fases de classificació pel torneig. Llavors,
1: i va servir d'alguna cosa? És a dir, a partir del 66, Àfrica o altres confederacions van aconseguir més places?
2: Correcte. És així, sí, sí. A partir del 1970, doncs, la CAF va aconseguir una plaça garantida i, de fet, doncs, aquesta plaça se li va restar a la UEFA. Fixa't que el 1966 eren 16 equips encara al Mundial, no hi havia hagut encara cap ampliació substancial de cara a les places pel Mundial, a nivell global, i UEFA, al Mundial d'Anglaterra, tenia 10 de les 16 places. O sigui que això representa un percentatge molt important pel que fa al número d'equips, és més de la meitat, no? I llavors, doncs, a partir del 66, la cosa ja va canviar molt, perquè la CAF va aconseguir aquesta plaça garantida i, a més, al 66 també es funda la Confederació Oceànica de Futbol. Per tant, doncs, Oceania també podia començar a organitzar-se millor per tenir, ja en el futur, al llarg termini, la seva pròpia fase de classificació i intentar tenir algun representant fixa, cosa que no s'ha aconseguit fins al 2026. Però bé, la primera gran ampliació, diguem, és el Mundial d'Espanya 82, quan hi ha el pas de 16 a 24 equips i llavors la UEFA guanya 4 places, o sigui que manté una mica aquesta proporció, que la converteix en una confederació molt poderosa. Àfrica guanya una segona plaça i després també doncs, cal destacar que la CONCACAF també tenia dues places fixes, que Sud-amèrica guanya també una plaça més, i així va ser doncs, fins al Mundial del 90, on realment el Mundial del 90 tot va quedar igual, però al 94 se li va donar una tercera plaça a Àfrica, o sigui que aquí estem parlant de que realment Àfrica, amb unes poques dècades, doncs precisament per tots els processos d'independència que hi va haver i per la demostració de que era un continent que tenia doncs qualitat futbolística, podia guanyar més poder dins de les Copes del Món.
1: Sí, doncs curiós veure com han anat evolucionant el repartiment de places entre confederacions al llarg del Mundial. Anaves a afegir?
2: Sí, no, i destacar que simplement que Àfrica, que ha tingut un paper molt important al llarg de la història, com dèiem abans, no? Sobretot amb aquell boicot al 1966, doncs que Àfrica durant tota la història ha anat lluitant, no? Per anar aconseguint una major representació, una major importància, més places, i fixa't que són dels més beneficiats també per l'augment de places del Mundial, perquè han passat de 5 places fixes a 10, o sigui sí, que sí. Realment han doblat el seu número, i et dic una cosa, Oriol, jo crec que és completament just, perquè Àfrica, al final, el que està passant és que crec que 5 seleccions per Àfrica es quedava molt curt. O sigui, jo crec que Àfrica tens nivell al seu futbol com perquè 7-8 seleccions al Mundial, com a mínim, no et desentonin amb el nivell global. Però és que, a més, clar, com que hi ha hagut els fluxos migratoris des d'Àfrica tan importants cap a Europa, precisament producte de la descolonització que va començar als anys 60, doncs, clar, molts jugadors africans s'han criat al futbol europeu, i això ha fet que, de retruc, doncs, és veritat que moltes seleccions europees s'han beneficiat d'això, i jugadors que tenien origen africà doncs, han acabat jugant amb Europa, i diguem que en aquest sentit s'han beneficiat les seleccions del nostre continent. Però també Àfrica, en certa manera, i veient que cada cop les seleccions treballen més en reclutar jugadors que tenen origen en determinats països, doncs, sí, escolta, sí. Això també ha fet que el nivell creixi. Jo crec que un cas molt clar és la República Democràtica del Congo, que fa uns mesos vam parlar, també aquí al Tu Diràs, de que era una selecció que es va fer un treball exhaustiu per trobar futbolistes que haguessin nascut a Europa i que tinguessin aquest origen a la República Democràtica del Congo per reforçar la selecció.
1: De fet, veia el quadre aquell de les seleccions i dels jugadors que representen una selecció que no és el seu país de naixement, i realment hi ha molts jugadors que en aquest Mundial representaran una selecció que no és el país on han nascut, però bé, com deia, curiós veure com ha evolucionat aquest repartiment de places, no? I curiós veure com ara, per exemple, doncs, la Confederació Africana i Àsia i Oceania, i si aquí li sumes la CONCACAF, sumen 26 places de les 48, i que les altres 22 són per Europa i la CONMEBOL, que han anat perdent protagonisme. Doncs interessant, com sempre, sentir el Jaume Naveira parlant de futbol internacional. Demà més, demà a veure què ens expliques.
2: Doncs demà estarem parlant de més qüestions mundialistes. Per cert, 289 són els jugadors que jugaran per una selecció que no és el seu país de naixement. O sigui que és una xifra importantíssima, tenint en compte que són, crec que 1.248 el número total de futbolistes que prendran part al Mundial.
1: Sí, totalment. Bé, demà més. Naveira, gràcies. Bona nit.
2: Gràcies, que vagi bé.
1: Un minut per sobre de la una, recta final del Tu diràs, moment de parlar de bàsquet amb el Dani Aguilar, novament a l'estudi 1 de RAC1. Ens has portat mala sort,
3: La final del Mundial. Ui, sí, venien bones notícies, és veritat.
1: Però bé, deixem el Mundial de banda,
3: sí.
1: Perquè...
3: La memòria a curt termini m'acaba de fallar, dic, ara d'on baixa això? Sí, tens tota la raó.
1: Aquestes hores del divendres està tot perdonat i justificat. Hem viscut una gran victòria de la penya avui, forçant el tercer partit de l'eliminatòria de quarts de final contra el Baskonia, i tindrem quart partit diumenge.
3: Sí, tercer partit diumenge, déu-n'hi-do amb el postpartit.
1: Això, tercer partit, sí.
3: La notícia principal, com deies, és que el Joventut ha fet un partidàs, ha guanyat 82-63 al Baskonia, deixant un dels millors atacs de la competició amb 63 punts, gran defensa, grandíssim ambient, grandíssim Cameron Hunt, 27 punts, i el partit de diumenge que, de fet, Ulis, que ja s'ha començat a jugar. Per què? Doncs perquè l'acció de Rodion Kurux ha marcat bona part del postpartit. Aquesta acció en què ha fregat l'agressió, si és que no l'ha fregat, potser l'ha fet a Guillem Vives, amb l'antiesportiva que li han xiulat, amb la posterior batussa, tècniques a Ricky, Rubio i Omorulli, ha monopolitzat, insisteixo, la conversa posterior, començant per Galbiati, que ha vingut a dir que el públic, d'alguna manera, ha afegit pressió a l'arbitratge, que la penya s'ha adaptat millor al criteri arbitral i que l'acció de Kurux ha estat...

0: Com ens agrada molt competir i jugar amb aquests factors, ho fem tots. Perquè nosaltres volem guanyar igual que ells. I a nosaltres, quan al seu camp ells juguen millor i ens guanyen, sortim dient que ens han guanyat perquè ho han fet millor. No pels àrbitres, perquè som merescut. I avui el Joventut ha fet un partidàs. I demà només es parlarà de la polèmica, perquè és el que els interessa a ells. Perquè els hem passat per sobre, perquè hem fet un partidàs en defensa. Increïble. I això costa molt d'esforç, de moltes persones. M'enfado molt quan algú intenta explicar una història que va en contra del que és casa meva i el que és la meva gent. Avui la gent de la penya ho ha fet superbé i era molt difícil, perquè quan veus que passen aquestes coses a la pista, controlar-ho i dir que la gent ha apretat molt i que l'arbitratge ha permès aquesta agressivitat és mentida.
1: Déu-n'hi-do.
2: És mentida, és una vergonya. Vaja, s'ha escalfat de valent en Dani, protegint els seus,
1: sí,
2: fent-se respectar.
1: Posant en valor també el que ha aconseguit l'equip avui, que és molt difícil.
2: Sí. Em quedo molt amb el moment que diu que més li cabreja és que li ataquin els seus, diguem-ne. Que digui això seus. I això és el que ha volgut defensar Dani Miret.
1: Doncs tindrem un tercer partit animat.
2: Correcte. A Vitòria. També Galbiati ha reconegut el mèrit de la penya i ha dit que han jugat el pitjor partit del curs, però sigui, com dius, diumenge tindrem un partidàs, el viurem en directe des de Vitòria a RAC1, al Superesports, per saber el semifinalista que s'enfrontarà al València. Avui el València ha eliminat el Bilbao als altres quarts de final.
1: I demà sabrem l'altra semifinal. Dani, se la juga el Barça a Múrcia.
2: A les 9, al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Murcia, també escalfat, cara o creu, caixa o faixa. I ja ho sabem, el mes 23, el primer partit del Barça, precisament a Múrcia, menys 3 ahir al Palau Blaugrana. Veurem demà com acaba tot plegat i si el Barça pot tornar a unes semifinals com fa un parell d'anys. De fet, les estadístiques més immediates, Oriol, ens diuen, vaja, més immediates, les de play-off de Múrcia, ens diuen que sí, perquè els murcians han perdut els últims 6 partits a casa com a local al play-off. Ara bé, abans de la derrota contra el Barça, aquesta temporada, stricto sensu, era el millor local de la competició. Per tant, demà veurem quina versió ens trobem de l'Ucamp i, sobretot, quina versió ens trobem del Barça, per cert, amb una baixa molt important que marca també la prèvia de l'Ucamp Múrcia. David De Julius no hi serà, 3 mesos de baixa, s'ha d'operar de passar pel quiròfan per la lesió al peu. Per tant, això és una baixa que marcarà i molt l'esdevenida del partit. Veurem, un cop el Barça defineixi si és semifinalista o no, contra qui jugaria. Serà contra Madrid o contra el Tenerife, recordo, demà abans a les 7 de la tarda, el partit del Barça és a les 9, a les 7 de la tarda el Madrid rep el Tenerife, si qui guanyi serà semifinalista.
1: Gran dissabte de bàsquet també el que tenim per endavant, i per qui no tingui son aquesta nit, NBA.
2: Sí, a 2:45 el segon partit entre Sant Antonio i els Knicks de les grans finals. Tenim el Broc ja nerviós, perquè a 2:45 arrenca aquest segon partit de les grandíssimes finals de l'NBA. El primer ja va donar-nos morbo per la victòria dels Knicks per 10 punts a domicili. Veurem avui si Sant Antonio pot guanyar el primer partit de la sèrie.
1: Molt bé, Dani, gràcies.
2: Bona nit.
1: Demà.

0: La 1:07 i acabarem amb una història que ens apropa el Miquel Agut, que torna a entrar a l'estudi, relacionada amb el Girona. Agut,
1: sí,
0: què
1: això,
0: ens has d'explicar?
1: Això és correcte. Normalment no sentim Khaldoun Al-Mubarak, que és el president del City Group, parlant del Girona. Jo crec que és la primera vegada que el recordo parlant del Girona. I avui ha fet una entrevista per fer balanç de la temporada i ha parlat del Girona. Escoltem la versió original de les respostes i després ja en faré la traducció, però en el primer document deixo constància que el que ha dit bàsicament és que el Girona, ara ja, després de passar el cop del descens, han de començar a treballar amb el City Group al darrere, evidentment, per tornar a primera.
2: To go back to the second division was a big blow to everyone, I'm sure, associated with the club there. We're very saddened by that, but okay. That was yesterday. Now, we're not saddened. We're now focusing on, okay, what do we need to do to get Girona back to La Liga? And we'll do it.
1: El que diu és que el descens ha estat un cop molt dur per tothom, però que tot i estar tristos, era ahir que estaven tristos i que ara ja estan centrats una vegada més per fer el que calgui perquè el Girona torni a primera i que ho aconseguiran. I un segon document parlant del pes del Girona dins de l'estructura del City Group.
2: Girona és core part of the group. We have a lot of plans for it because we have strong views of La Liga, we have strong views on Girona itself, the talent development in Girona, in that region in Spain or Catalonia, the

0: academy project we're developing over there, the stadium that we're going to be developing there. So we have, you know, those plans don't change. The football, we deal with. We'll get them back. This summer, we'll do what we need to do, and we'll get this team back on track, and they'll be back in La Liga. Just a matter of time.
1: Doncs diu que el Girona és una part molt important dins del City Group, que en tenen una opinió molt positiva també de la Lliga i de com es desenvolupa el talent en aquesta part de Catalunya i que s'està fent aquí molt bona feina amb el planter. També diu que hi faran un nou estadi, recordo que ahir sí. Pere Guardiola en parlava, però que encara sembla que és llunyà en el temps i que, a més, amb l'equip a segona es veu més difícil. I, en tot cas, diu Khaldun que els plans que tenia amb el Girona no canvien. Diu, tornarem aquest estiu, farem el que calgui perquè tornin a primera i hi tornaran. Només és qüestió de temps. Tant de bo que sigui una premonició del que acabi passant d'aquí un any.
2: Doncs mira, tant de bo també aquestes paraules doncs, siguin tranquil·litzadores una mica i esperançadores per l'afició gironina després del cop que ha suposat aquest descens. Gràcies, Agut.
1: A disposar.
2: 1:10.
3: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
2: Abans de marxar, què ens deixem per explicar? Pau Espí, bona nit.
4: Bona nit. Doncs males notícies per la selecció d'Alemanya, perquè fa poca estona s'ha confirmat que la jove promesa del Bayern, Lennart Karl, de tot just 18 anys, es perdrà el Mundial després d'haver-se lesionat durant l'entrenament d'aquest divendres. Repassem, perquè aquesta matinada hi ha partits amb seleccions mundialistes implicades. Tenim en joc el Paraguai-Nicaragua, guanya el minut 19 de partit al Paraguai per 1-0. Ara a la 1 havia de començar l'Aràbia Saudita a Puerto Rico, van una mica tard, i en pocs minuts, a 2:15, Canadà-Irlanda. Aquest dissabte comencen les semifinals del play-off d'ascens a primera divisió. A les 9, Castelló-Almeria, en futbol sala. També aquest dissabte arrenca el play-off de semifinals entre el Barça i l'Inter Movistar. El primer partit de la sèrie serà a les 9 al Palau Blaugrana. I acabem amb una novetat musical, perquè si l'altre dia comentàvem que Ansu Fati va anunciar que el 19 de juny llançaria la seva primera cançó, sea como sea, ja en tenim el primer avançament.
2: Aviam.

0: Oriol Montfort arrufa el nas, eh?
1: Què?
0: Amb la cançó...
1: No es fa el pes.
0: No. Mira, m'agrada més que la de Sergio Ramos.
1: Sí, no era difícil.
0: Sí. Doncs Ansu Fati, entrant al món de la música. Encara jugador del Barça cedit al Mònaco, que fa tota la pinta que continuarà al Mònaco. Doncs d'aquí uns dies la cançó sencera d'Ansu Fati. 19 de juny,
1: 19 de juny, correcte.
0: Molt bé, doncs n'estarem pendents. Gràcies, Pau, per l'últim minut.
1: A tu.
0: I gràcies per tot el que ens has regalat en aquests mesos de pràctiques aquí al Tu Diràs. Ja t'ho va dir ahir l'Aleix, però tant de bo doncs, tu també n'hagis après. I ens retrobem per aquest món del periodisme, que segur que tornarà a creuar els nostres camins. Que vagi molt bé, molta sort, i aquí ens tens pel que necessitis,
1: moltes
0: Pau.
1: Moltes gràcies.
0: Marxem.
2: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
3: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. A RAC 1, tu diràs.
4: Ja et dic jo que donaria molt de joc.
5: Yeah.
4: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
5: Yeah.
4: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
5: Yeah.
4: Triomfessis més que a Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
6: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
7: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
8: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
7: Amb gent pionera.
9: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
7: I que vol canviar el món.
10: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
11: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC 1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
12: Change the world, or the world will change you.
13: RAC 1 Podcast.
11: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
14: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
3: Winamax, les millors quotes.
15: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
0: La 1 i 14 minuts, deixarem aquí el Tu Diràs, un programa que, com sempre, ha estat possible gràcies a tota la redacció d'Esports de RAC1 i a l'Oriol Montfort, que ha estat el control tècnic. Demà tornem a partir de les 11, després del Superesports. Bona nit.
16: Tu diràs.
3: RAC1. Notícies. Josep Riba.
17: Bona nit. És gairebé un quart de dues. El papa visitarà diverses víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església durant la seva estada a l'estat espanyol. Ho ha informat l'oficina de premsa del Vaticà, tot i que encara no se sap quan serà ni on. Tot plegat s'anuncia el mateix dia que el diari El País ha tret a la llum un reportatge en què acusen diferents alts càrrecs de l'Església Catòlica d'encobrir diferents abusos sexuals. Entre ells, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que hauria mirat cap a una altra banda quan es va assabentar fa 4 anys que un capellà de la Mare de Déu de Montserrat hauria comès diferents abusos. D'aquí només 7 hores, el papa agafarà un vol des de Roma per volar fins a Madrid. Serà la primera parada de Lleó 14, que dimarts arribarà a Barcelona per inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família i farà una missa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Dimecres, després de passar per la presó de Brianzo, visitarà Montserrat i dijous continuarà el seu viatge cap a les Canàries per veure'l de primera mà la crisi migratòria. A Santa Perpètua de Mogoda, l'incendi que cremava la nau industrial de Montesa Onda ja està controlat. Una desena de dotacions continuen treballant a aquesta hora per acabar d'extingir-lo totalment. Ho explicava el subinspector dels bombers, Pep Colàs, al 9C de RAC1.
18: L'incendi està controlat. Nosaltres hem fet ja retornar molts dels recursos que teníem destinats cap als seus parcs. La situació és estable. i no hi ha cap perill per ningú ara mateix, eh? No ens podem arriscar a entrar a dins de la nau perquè és molt inestable.
17: El foc ha cremat els 20.000 metres quadrats de la nau i ha provocat una espessa columna de fum negre que, tot i ser molt espectacular, no ha causat cap ferit. I ho hem sabut aquest divendres a la tarda. Segons informa l'ACN, la Fiscalia ha demanat a la jutgessa de Martorell que el fill d'Isaac Andic, fundador de Mango, faci una reconstrucció in situ del dia que va morir el seu pare, ja fa un any i mig, mentre caminava per les coves de Montserrat. D'aquesta manera comprovaran si hi ha contradiccions amb les declaracions que va donar el dia de la mort. A més, la Fiscalia ha demanat que s'investiguin els telèfons mòbils de tots els implicats i, sobretot, volen trobar més informació sobre el viatge de Jonathan Andic, que va fer a Equador 3 mesos després de la mort del seu pare, on suposadament li van robar el mòbil que portava el dia de la caiguda, tot i que no va denunciar el furt. A Barcelona, The Cure ha omplert de nostàlgia el Primavera Sound amb un repertori en què no ha faltat cap dels seus clàssics. Ha estat en un concert que ha acabat fa menys de 15 minuts i que s'ha allargat durant 2 hores i mitja. Des del Parc del Fòrum, Adrià García.
1: La banda liderada per Robert Smith era un dels caps de cartell més esperats d'aquesta edició i no han decebut. Feia 2 anys que no pujaven a un escenari. Aquesta nit han fet les delícies dels seus fans amb el repàs als grans èxits de la seva discografia, començant per temes com Pictures of You o Just Like Heaven i acabant amb una traca final amb els seus grans hits, Friday I'm in Love, Close to Me i Boys Don't Cry. Aquí al Parc del Fòrum encara hi ha música per estona. Ara, amb l'electrònica de Skrillex i després el power pop de Pink Panthers, entre molts altres artistes.
17: I ara els esports. Amb el Pau Espí.
5: El Sabadell ha eliminat el Real Madrid Castilla de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió després de guanyar per 3-0 a la Nova Creu Alta i aixecar el 2-0 de l'anada. A la final del play-off d'ascens, els arlequinats s'enfrontaran al Zamora o al filial del Villarreal. El candidat a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, ha anunciat que en cas de guanyar les eleccions d'aquest diumenge es posarà en contacte amb Jürgen Klopp perquè l'alemany sigui el nou entrenador del club, tot i que l'agent de l'entrenador alemany ja ha descartat aquesta possibilitat. Encara en futbol, la selecció espanyola femenina ha fet un pas gairebé definitiu cap al Mundial del 2027, després de golejar Anglaterra per 4-0, amb gols de les blaugrana Clàudia Pina i Patrick Guijarro i doblet de la ja ex del Barça, Alexia Putellas. En bàsquet, el Joventut ha guanyat amb solvència el Baskonia per 82-63. Els verd i negres han forçat el tercer partit de l'eliminatòria de quarts de final que es disputarà aquest diumenge a les 7 a Vitòria. I el tercer partit de les semifinals del play-off de la Lliga d'Hockey, el Barça ha guanyat l'Igualada per 1-2 i el Calafell ha golejat el Liceo per 4-1.
17: I pel que fa al temps, aquest cap de setmana recuperarà la temperatura diurna amb un ambient força més càlid de cara a diumenge, quan la majoria de màximes s'acostaran als 30 graus a l'interior i fins i tot als 35 cap al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. El sol serà el protagonista, tot i que descarregaran alguns xàfecs de tarda que seran més probables dissabte al Pirineu i la Catalunya Central. És tot. Més informació al portal web de notícies racu.cat.
16: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
19: a RAC1.cat.
16: El portal de RAC1. RAC1. 4 anys després, ha arribat el moment.
20: Let's play football.
21: La rematada, Messi! Gol!
16: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
21: Compte França centrada, gol!
16: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
22: És dins l'àrea, James, el xut, gol!
16: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
21: Final! Història de la Copa del Món!
16: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som 1 milió.
23: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
24: Ciutadans de Catalunya.
23: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
2: Gràcies. Moltíssimes gràcies. Molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig a la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
4: Sarrià, Sant Gervasi.
19: Bé.
4: Sant Genís.
19: Bé.
4: Cornellà.
19: Bé.
4: Sant Coloma de Cervelló.
19: Bé.
4: Castellvin.
19: Bé.
4: Bellaterra.
19: Bé.
4: Poble de Segur.
19: Bé.
4: Solsona.
19: Bé.
4: Sant Cugat.
19: Bé.
4: Manresa.
19: Bé.
4: Lloret.
19: Bé.
4: Martí de Provençals.
19: Bé.
4: Breda.
19: Bé.
4: Sal.
19: Bé.
4: Sabadell.
19: Bé.
4: Esplugues.
19: Bé.
4: Eixample.
19: Bé.
4: Sagrada Família.
2: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals. Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
20: Bon dia, Òscar Dalmau.
2: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
20: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
2: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
20: Heu de saber que les vagues no s'aturen...
2: Oh, boca pecadora.
20: Què diu,
2: no es diu vagues.
20: Eh?
2: Ara es diu dones amb ansietat.
20: Oh, que no té res a veure. Parlo de les vagues de mestres
2: i de
20: professors...
2: Allò que no treballen.
20: No treballen,
2: sí,
20: no.
2: Sí,
20: allò que lluiten pels seus drets. Sí,
2: sí.
20: Exactament. Però treballen el doble. O no cobrant, sigui com sigui.
2: Avui,
20: de professors, mestres, les de biblioteques que es fan a tot el Principat, la de metges, que fan vagadores extres.
2: Sí, sí, realment, que... em sembla fortíssim.
20: Sí.
2: Veient, és que... Fixa't tu, que m'ha arribat aquí el mòbil. Veient les imatges...
20: Sí, les imatges a la Ronda de Dalt a Barcelona, tallada...
2: Què?
20: Són imatges... I la manifestació...
2: Però de què parles?
20: Del dia de quin dia?
2: Ui!
20: De què parles?
2: De què parla? Home, les imatges dels mangos...
20: No.
2: Que no us heu vist, les imatges aquestes que publica La Vanguardia avui?
20: No ho sé.
2: Home, cada dia hi ha notícies?
20: Sí, no.
2: Estem enganxadíssimes, eh?
20: Però, per favor, un altre cop no.
2: Però ho heu vist o no?
20: No.
2: Que ahir explicava al País que el personal de servei del pare assegura que el pare i fill no sortien mai a passejar junts.
20: Sí, ja ho vam explicar.
2: I els Mossos, que van revisar 10 anys de missatges de mòbil entre pare i fill, només van trobar el missatge d'un excursió.
20: Bueno,
2: la de Collbató.
20: Bueno, el que sigui. I la novetat on és? O sigui, tot això ja ens ho va explicar.
2: Pues avui la novetat és que La Vanguardia... Si ho publica La Vanguardia és paraula de Déu Nostre Senyor.
20: Bueno, la Maica Navarro.
2: La Vanguardia publica les fotos... La Maica?
20: Sí, és de la Maica Navarro, l'article. Oh!
2: Mai que jo som íntima.
20: Sí, sí, home, sí. Explica'm en una altra.
2: Mai que si ens estàs escoltant,
20: sí,
2: truca.
20: Està treballant. Sí.
2: Bueno, doncs això, és la Vanguardia, que és la Maica.
20: Sí. Bueno, la Maica i
2: publica les fotos que la defensa ha estat buscant entre els àlbums familiars i ha trobat del fill i el pare fent una excursió preciosa.
20: Molt bé, perfecte. Felicitat.
2: Una.
20: Sí.
2: Per tant, escolta'm, jo crec que... La jutgessa pot tancar el cas de dir, escolta, no hi caso.
20: Per què diu que...
2: Doncs perquè deia la jutgessa que no sortien mai a passejar i el personal del servei diu que no sortien mai a passejar.
20: Sí.
2: Que comprin avui La Vanguardia.
20: Que surten a passejar.
2: Un dia van a sortir a passejar.
20: Felicitat.
2: Vull dir, ja està.
20: Bueno, sí.
2: Doncs, ja està, home, ja ho tenim.
20: Ja està, jo crec que aquest tema...
2: I de quan són les imatges?
20: I a mi que m'explica, no ho sé de quan són les imatges.
2: La imatge... És que són d'aquest any?
24: No, són d'aquest any.
2: No. És el de l'any passat?
24: No, són de l'any passat. No.
2: Del 2024, que van fer una excursió el 2024?
24: No, és del 2024. No.
2: Del 2023?
24: No.
2: Van fer una excursió el 2022?
24: No, són del 2021.
20: Quasi,
2: bueno, escolta, doncs pues van sortir a caminar junts fa 5 anys,
20: sí,
2: bueno.
20: Sí.
2: Pues escolta'm, ja està, pues ja està provat tot el que va passar a Collbató, va ser un accident.
20: Bueno,
2: jo només per aquestes fotos ja es veu que sí que eren molt amics, fixeu-vos-hi bueno, bé.
24: Escolti, els advocats de Jonathan han dit que han distribuït aquestes imatges on se'l veu amb el seu pare caminant per un camí de ronda a una illa grega fa 5 anys, com deia vostè, per demostrar que sí que havien fet excursions junts plegats abans.
2: Una illa grega.
20: Sí, li agrada el tema.
2: Que bonic,
20: Que bonic.
2: I que bé que s'hi menja a Grècia, també.
20: Depèn del dia, del moment.
2: Tenen allò. Aquell formatge que sembla por expand,
20: sí?
2: Però, per sort, l'han fet saladíssim, no. I dius, bueno, mira...
20: El formatge feta. Crec que refereix al feta, no?
2: El feta, això, sí.
20: Sí, molt bé. Doncs ja en parlaran altres programes d'aquestes fotos, d'un camí de ronda...
2: Pot ser que no sé aquesta família només fes caminades per camins on hi ha un penya-segat.
20: Aviam.
2: Escolta'm.
24: Bé, és cert que aquest camí de ronda...
2: Podem anar a caminar, per exemple, per la pista d'atletisme de l'estadi Lluís Companys.
20: Sí, home, i tant.
2: Que és tot pla. Vull dir, no hi ha perills a banda i banda.
20: No, clar.
2: Doncs no, es veu que no.
20: Si no trobes un concert...
2: Els agradava, doncs, bueno, escolta'm.
24: Sí, que és veritat que hi ha aquest camí de ronda, que hi ha moments en els veu a les imatges, doncs, que hi ha una mica d'espadat i es veu al mar i
2: així. Ja, bueno, ja ho diuen en castellà, tanto va el cántabro a la fuente, que al final...
20: Res, a veure, doncs això, que continua aquest serial, que ja trobareu que hi ha filtracions d'una banda de l'altra, i tot això, abans de tancar la instrucció i d'anar a judici, que ahir vam dir que la cosa estava...
2: Sí, acaben anant, Bueno, el judici ja fa dies que va,
20: No, ja.
24: No, s'està a la fase d'instrucció, ara.
2: El judici bo és el que estem fent aquí ara.
20: No, però...
2: Vosaltres de quin equip sou? Equip jutge o equip del fill?
20: No, però cap de les dues coses. O sigui, un judici és fins que no arriba... Escolta...
2: Que avorrits que sou els homes!
20: Home, és que...
2: Per la mort de Déu, per una il·lusió que tinc jo!
24: Però quina il·lusió de fer salsa d'un tema que és gravíssim.
2: O sigui, la salsa és la gràcia de la vida, home.
20: La salsa de la vida, la salsa és la salsa de la vida. Bueno, avui a la competència hem de parlar d'altres qüestions importants. Parlarem de la pluja que va alterar ahir al vespre, per exemple, la Patum de Berga i el Primavera Sound.
2: Sí, el Festival de Barcelona, que va haver de suspendre els concerts més importants de la jornada.
6: Oh, sí, la Patum i el Primavera, les meves dues festes tradicionals preferides de Catalunya.
2: Bueno, no crec que em puguis dir festes tradicionals com si fossin el mateix. Em
6: és veritat.
2: Una cosa la Patum, l'altra Primavera Sound.
6: És veritat, la Patum últimament està perdint l'essència.
2: Home,
6: perquè hi ha molta gent de fora...
2: Que no et sentin els de Berga, eh?
6: No, si estaran a favor de més que...
7: Estan tot dormint, em sembla.
6: No, exacte. Punt número 1.
2: Dormint la bona. T'ha faltat acabar la frase.
7: Sí, volia dir això.
24: No, però justament els organitzadors de la Patum el que deien és que últimament hi va molta gent que es pensa que allò és un correfoc i que té unes sèries d'actituds que no contribueixen a la seguretat, sobretot.
6: En canvi, el Primavera Sound, o Primavera, com li diem als entesos, amb el propi nom...
2: Vas d'entès, ara?
6: Sí, bueno, Primavera Sound.
2: El Primavera.
6: Que es fa allà...
24: El Primavera.
6: Allà...
2: D'on es fa?
6: Davant de la mina. Doncs el Primavera Sound, amb el propi nom ja indica que és una festa natural, Primavera, que surt de la terra, com els pèsols, les patates o els tomàquets cirerols. Aleshores, doncs, és com anar a l'hort.
2: Però tu vas anar-hi al Primavera Sound?
6: Sí, bueno...
2: El Primavera, que en diem els entesos.
6: Exacte, no vaig ser l'únic d'aquest equip. Els joves hi vam anar amb tromba. Avui, per exemple, les cares de la Noelia i el Manel per si soles ja parlen, no?
2: Sí.
6: Parlen i diuen 92 anys.
2: Deixa estar la Noelia i el Manel, que ara parlava amb tu.
24: A més, la Noelia ja tenia 92
6: anys. Està acabant amb tot l'ecosistema de sales, no? I al final poses l'ultra-blival, l'exerciació.
2: Sí, sí.
6: No?
24: Estàs criticant el Primavera, però ara et va agradar molt anar-hi.
6: Sí, però és que va ser fantàstic. Vaig anar a la primera fila a tots els concerts ahir.
2: Però si van suspendre molts perquè va ploure molt.
6: Per lo que sigui, O sigui, potser per això vaig poder estar a tocar de l'escenari principal, també.
2: No,
6: que se sent molt bé al costat de la taula de so. Pues bueno, pues vale, d'acord. Però quan vaig tornar a casa, el que vaig fer és que, vaig posar un directe a YouTube de la Baquia.
24: Que va suspendre el seu concert, sí?
6: Sí, però amb
2: un concert antic.
6: Sí, clar. Bueno, però ella s'assemblava com d'ara.
2: Ahir
6: me la vaig trobar a la Diagonal. I vaig començar... I em va donar un euro.
2: Bueno... Ara fas conya, però fa dos dies amb l'Òscar Andreu, que estàvem parlant allà a la plaça Francesc Macià esperant un taxi, mitja hora vam estar xerrant, i de cop i volta ens girem i estava esperant el taxi ella. Se'ns va avançar.
6: Se'ns va avançar.
2: I el va agafar ella.
7: Va dir, em puc fer una foto, senyor gran dictat?
2: No.
24: No es va reconèixer,
7: no.
2: Jo crec que no.
24: I no va haver dos senyors grans i van dir, no, els senyors grans primer.
2: El primer.
6: És que es veu que treballa aquí, a la caixa, baix.
7: Sí, al Mediamarkt.
2: Sí, al
24: Mediamarkt. Que si era de dia, bat guia de nit.
6: Bueno, ahir va ser una gran nit per mi, perquè vaig arribar a casa, me vaig posar concerts en directe al YouTube, que estan tots, i mai he tingut tants amics, no?
2: Però si estaves sol a casa, no?
6: Bueno, per això estava jo i...
2: Bueno, va, descansa, Jean-Paul, vinga.
6: Qui no n'és?
2: Tenim en Juli Pijuli, president de la FEBARIL, Federació de Bars Il·legals de Catalunya. Bon dia.
6: Bon dia.
2: Bon dia. Bon dia.
6: Què és dia i què és nit, no?
2: Bueno, ara és de dia. No tenim finestres ara aquí a la planta 3.
6: Si no tenim finestres, com ho pots assegurar?
2: Bueno, perquè tenim una pantalla aquí, a la pantalla.
6: A través de la pantalla. El dia són uns bits.
2: Hi ha una fotografia. Què és de dia?
6: Sou gallines. Esteu tancades en una farm.
24: És veritat que és una fotografia on la Sagrada Família està per construir encara.
6: Ah, exacte. I hi ha un avió que no es mou. Hi ha gent que està sospitant que està apagat massa per un vol que no va enlloc.
2: Mira que hi havia fotografies per pujar.
24: Sí, tenim unes fotografies.
2: Si en tenen una amb un avió. Molt bé.
6: Quin dia és? Què és el bé i què és el mal?
8: Estan parlant del Primavera, Juli.
6: Sí, què és legal i què és il·legal?
8: No, d'això no, ara no, ara no.
6: La vida no és blanc i negre, dius és el pla. La vida és un color gris, una gamma
8: sí,
6: i tal.
8: Sí, color gris,
6: no
8: sé, sí.
6: Sempre que no prenguis una mica de LSD, no? Que aleshores la vida pues, és una mica taronja, una mica de verpoma, una mica Pantone. La vida Pantone.
8: La vida Pantone, sí.
6: No, 4D, 5D.
8: Sí.
6: No?
8: Juli,
6: una pregunta.
8: Juli, com a expert en festivals de música...
6: Sí.
8: Què et sembla el Primavera d'enguany, que es van suspendre els concerts, el públic s'ha queixat perquè no hi havia prou informació de l'organització, no sabien si s'havien cancel·lat els concerts o no, pendents d'una pantalla, una altra que va caure no va funcionar...
6: Jo sóc de paris il·legals, per mi això és un dimarts qualsevol. O sigui, un despropòsit. Jo he estat en molts festivals on no hi havia música i això no passava.
8: També s'havien suspès actuacions per la pluja?
6: No, havia mort el dijous.
8: Havia mort el dijous.
6: Feia dos dies i aleshores, fins aleshores no es van adonar, els festivals bons són els que hi ha, no cal ni anar a música.
8: No?
6: La música ve de dins, ho sabeu.
8: Segur?
6: La música ve de dins? La música és al teu cap. Jo recordo un festival a Bulgària, molt maco, Bulgària.
8: Bulgària,
6: que
8: sí.
6: Era una clariana d'un bosc de Bulgària, al centre del país. La clariana era el centre, el rovell de l'ou del centre, el pinyol.
8: Sí?
6: Sempre hi ha una festa allà.
8: Sí. Un festival a Bulgària, exacte. Juli, centre, d'acord. Què va passar?
6: Aquest festival no hi havia cap de cartell. De fet, no hi havia cartell ni escenari, només bona gent ballant en silenci. Durant 72 hores.
8: 72 hores ballant?
6: Sense música de fora, sempre amb música de dins, que sortia de dins. Al cap de 72 hores ballant, comences a veure com la teva mà deixa una estela en l'aire i pots moure la realitat. I just en aquell moment va arribar Hristo Stoikov amb 50 persones més muntades en un quad. Cadascú amb un quad, no en un quad amb 50 persones.
8: Ja.
20: Que podria ser.
8: 50 quads, no?
6: Sí, 50 quads. El quad és el bicing de Bulgària, no?
8: És 50 persones,
6: sí. Ens van mirar la cara, aquells 50 búlgars, ens van assenyalar i van dir tots a l'uníson. En Materra del Vallès, tres turons fan una serra, quatre pins, un bosc espès, cinc quarteres, massa terra, com el Vallès no hi ha res, potser Bulgària, ves.
8: Bueno, escolta, deixem-ho aquí. Gràcies, Juli, eh? Deixem-ho aquí perquè avui a la competència també hem de parlar de bicicletes, no de quads.
20: Les bicicletes, sí. No hi ha res que ens pugui fer més por a la gent de la meva edat que les bicicletes.
8: Fan por les bicis, avi.
20: Som gent que hem superat guerres, postguerres, dictadures, fam, la merda que hi hagi ara, però si una bici ens passa a menys de 5 metres de distància, jo ja veig la cara de la mort, eh? Jo la gent que va sobre la bicicleta els veig amb una dalla, directament.
8: Per respecte, eh?
20: Home, per respecte, perquè els veig... Bueno, jo...
8: Doncs la Junta... No. Avi! Avi!
20: Vols conèixer el concepte de xuparroda?
8: Avi! Doncs l'Ajuntament de Barcelona deia, ha anunciat que l'any que ve traurà totes les bicicletes compartides que es lloguen a través del mòbil pel mal ús que en fan els seus usuaris.
20: Exacte, ja sabeu que no són exactament les del bicing, sinó
8: va,
20: les altres.
8: Va!
20: Un moment. Va! Conrad Consum, de l'Agència Catalana de Consum. Bon dia, bona hora.
8: Ara què passa? Ara què es queixen els consumidors? Quina és la queixa? Aviam.
20: Els consumidors no.
8: Quina és la moda?
20: Això que l'Ajuntament no renovarà, l'Ajuntament de Barcelona, les llicències de les 7 empreses que en aquests moments tenen 3.500 bicis a tot Barcelona, d'aquestes que pots deixar aparcades a qualsevol lloc.
8: Bé, qui diu aparcar-les, diu deixar-les tirades
20: sí,
8: a qualsevol lloc.
20: A fe de Déu que ho fan,
8: eh? Sí, això
20: no afectarà el servei de bicing, que és públic i té les seves estacions delimitades.
8: Hòstia, però que ens hem begut l'enteniment o què?
20: Per què?
8: Està fotent l'Ajuntament. Tu saps de queixes que em poden arribar d'usuaris del bicing? No, que no es carreguin les bicicletes de lloguer, que ara els guiris vindran en allà a agafar el bicing, ja no tenim prou bicis del bicing, només hi ha bicis del bicing a la part alta de Barcelona, perquè la gent només les agafa per baixar, però després qui és el maco que després puja fins a dalt de tot?
20: No, clar, has de tenir...
8: Pedralbes està plena de bicicletes, Sarrià Sant Gervasi.
20: Pedralbes potser no,
8: però... canvi, canvi la Barceloneta.
20: La Barceloneta, sí.
8: La Barceloneta vol pujar.
20: Sí.
8: No hi ha res.
20: Has d'esperar, hi ha cua de gent esperant que gent que vingui de Pedralbes acabi amb la bicicleta.
8: Efectivament. Bueno. Mira, si tant et queixes per poder anar amb bicicleta, escolta, haver estudiat. I treballa.
20: Sí.
8: Aquesta gent que va tant en bicicleta. Treballeu, hòstia, i guanyeu un sou. Sí. I compreu-vos un cotxe per anar pels puestos.
20: Bueno,
8: sobretot no vingueu a consum emprenyar,
20: hòstia. Molt bé. No és això. De tota manera, la bicicleta és un sistema de transport que treu cotxes, motos dels carrers...
8: El que cal treure del carrer és la gent.
20: No, home, no, però com ha de treure la gent del carrer?
8: La gent, les persones, són el problema.
20: Bueno, sí, però què farem?
8: No sortiu de casa, hòstia.
20: Sí.
8: No en parleu.
20: Bueno, doncs veig que avui...
8: És un consell de l'Agència Catalana de Consum. Pràcticament sempre al vostre costat.
20: Sí, i avui també hem de parlar de la selectivitat, perquè al País Valencià hi ha hagut queixes perquè els exàmens en català tenien faltes d'ortografia.
8: No, si encara us queixareu, hòstia.
6: Home, és que...
8: Per mi el català dels exàmens té de ser com el català del carrer, no?
20: Sí.
8: Castellà.
6: Mira... una cosa, perdoneu una cosa. No. Ja sabeu que hi ha tota una estratègia al País Valencià, al Principat, a la Franja, a les Illes, a la Catalunya Nord, per acabar amb el català, i que malgrat tot no podrem nosaltres. I això és una altra estratègia. Mm. Saps què hauria fet jo si em trobo un examen de valencià, és a dir, de català, amb errors ortogràfics? Què hauria fet jo?
2: Què?
6: Exacte, declarar la independència al bell mig de l'examen, agafar les armes, alliberar el país, destruir els repetidors de les teles espanyoles i, finalment, anar a fer un arrosset amb els meus cosins de País Valencià. Tu creus que els exàmens de final de batxillerat de França hi ha errors ortogràfics en francès?
2: A les preguntes, eh? Tot això és a les preguntes.
6: Exacte. No, clar. No, no els són exàmens... els alumnes. Són algú que ha fet això o algú que ho deu haver retocat. Tu creus que a la Gran Bretanya, com es digui ara, s'equivoquen amb l'anglès de l'enunciat?
2: Imagina't que llengua i literatura castellana...
6: Sí.
2: Hi ha errades en els enunciats, eh? Faltes d'ortografia.
9: Viene lo pipi de biga y te corta los huevos, eh?
6: M'entens? Tu creus que a Alemanya hi ha errors en l'alemany? Si n'hi hagués, no ho sabria ningú, perquè, com que és un idioma inventat, no es notaria. Alemany, no?
2: O sigui... Bueno, això també del Florentino, no en parlem o què?
9: Ara, però, hòstia, no. O sigui, avui hi ha tot de temes...
2: No. Ojo. Què? Ojo al matí.
9: Què?
2: Jo no he dit Florentino.
9: No, ja l'he entès quan ha dit. És com...
2: Florentino.
9: Sí, ja, sí.
2: Ojo, eh?
9: Què ha de dir ara?
2: Home, Florentino Pérez va anar ahir al programa del millor periodista d'Espanya.
9: Qui és?
2: Iker Jiménez.
9: Bueno.
2: Un home centrat.
9: Sí?
2: Centrat justament al mig de l'ultradreta. Concretament, que és el millor centre.
9: Sí, això que hem llegit avui, que el president del Madrid va fer una entrevista on va prometre un fitxatge...
2: Escolta'm, ahir criticaven que si Florentino Pérez, és que, clar, no ha volgut anar a l'Hormiguero. Porque Florentino tiene pánico de enfrentarse a las preguntas de dos hormigas.
9: De dos hormigas.
2: De dos hormigas.
9: Ah, de dos hormigas.
2: Que no son dos hormigas, que son dos señores de rodillas debajo de la mesa que llevan 20 años. ¿Sí? Que ya ni con rodilleras pueden paliar el dolor articular que sienten, ni radiosalil. Es imposible esta pobre gente y tallaires.
9: La diferencia es que nosotros com a titulares estem asseguts a la taula.
24: L'altre seria que la posessin la taula molt alta i que aquesta gent pogués estar dreta sota de la taula.
6: A un pàrquing de Granollers, a una menys 3. Si tu estàs a la planta menys 3, pots agafar la formiga i te surt a la planta menys 2.
2: Sí, però el problema no el tenen a més de genolls, també d'espatlla, perquè tota l'estona estan amb el braç amunt.
9: Sí, es carrega molt, sí.
2: I clar, es carrega tot això.
24: És veritat que al programa de Pablo Motos hi ha molta gent que tota l'estona està amb el braç amunt, també s'ha de dir.
6: Però no les formigues formigaires, els que porten les formigues, però en tot cas és per una qüestió tècnica, com mous tu els ninos?
2: Bueno, sí, clar, amb la mà, clar.
6: Amb la mà.
24: A veure, en tot cas, estem a 48 hores de les eleccions del Madrid i...
2: Que ets soci, tu?
24: No.
2: Et veig molt interessat.
24: No estic interessat, però...
2: Aquí a RAC1 us veig a tots molt interessats.
6: Això és veritat. Perdona.
2: Jordi Basté està molt interessat. Què és soci del Madrid? Pregunteu-li.
6: Tinc una teoria.
2: Bueno, segurament que us dirà que no.
9: Home, no, evidentment, perquè no és...
2: Investigueu-lo.
9: Però què hem d'investigar?
2: No sabeu periodisme d'investigació?
7: El reportatge que vostè proposa és investigar si Jordi Basté és soci del Madrid.
2: Home, per favor, es nota molt, eh? I a l'Eix Pariser, eh?
9: Sí.
24: Mira, el Pariser...
6: Una cosa, perdoneu una cosa, però pot ser que el papa hagi vingut a només a fer...
2: A votar. Perquè és el papa blanc.
6: És el papa blanc.
24: Coincideix, sí.
2: Bueno, escolta'm, us deia que Florentino se'l va criticar per no voler anar a les formigues?
24: Sí.
2: Pues bueno, diu, aniré a la televisió. Voleu que m'assumeti a les preguntes d'un periodista? Vaig a la televisió.
9: I?
2: El programa Nuevo Milenio, Horizonte... No sé com se diu. Misterios.
9: Talbot Horizonte.
2: La Tierra és plana. És que bàsicament és el que... És sempre la conclusió que es treu. Toquin el tema que toquin. Hoy vamos a hacer un debate sobre el precio de la judía.
7: Florentino, diguen...
10: La judía es plana.
7: Voy a fichar a un tío por 150 millones y aquel Jiménez dice, sí, pero el Horizonte...
2: Al final, el que se ve... En fi, Iker Jiménez, sí.
24: És veritat que el que deia Manel ara, que encara president del Real Madrid, Florentino Pérez, va prometre...
2: El titular de
24: l'entrevista. El titular era que ell farà un fitxatge importantíssim.
2: Sí.
24: No va dir nom, però va dir que costaria 150 milions d'euros.
2: No només això, va dir, és el fitxatge, jo haré el fitxatge més caro sí. que s'haya hecho, que s'haya pagado por un traspaso en la història del futbol no, mundial. Sí, sí. Aquest és el seu argument. Yeah. Le diu, vostè per què ha de guanyar? Quin és el seu projecte? Yo tengo de ganar, soy el mejor porque soy el que me voy a gastar más millones de euros.
20: En Xavi Espart.
2: Però què farà?
20: 150 milions.
2: Però vostè què farà? És igual. Però mira mi billetera. Sí. És que, no, aquesta és la gent que m'agrada. Aquesta és la gent que ens agrada. Sí. Aquesta és la gent que ens agrada. Sí. Fitxaré un jugador. ¿Quién? Pues no sé. Però solo sé que serà ultracaro. Pues ja està, home. La notícia és gastar diners.
20: Exacte. Sempre fa il·lusió.
2: Exactament. Però bueno, a banda d'això, Àlex, sisplau, m'adreço al nostre tècnic. Que és Àlex o Àxel?
24: Àlex Arbiol, porta no sé quants anys.
2: T'han dit mai Àxel?
20: Àxel Arbiol. No.
2: No sé, algú amb una mica de dislexia.
20: Sí, a l'hora de llegir el nom de l'Àlex.
2: És Àxel Arbiol.
20: No, és Àlex.
2: Que m'acaba de passar a mi, ara.
20: Sí, no, ja.
2: Bé, Àlex, sisplau.
24: Que vostè no sap llegir.
2: És que jo el que estic dient no està llegit, eh?
20: No.
2: Bé, podem pujar al millor moment del programa d'ahir?
20: Quin programa, el de les formigues, aquest?
2: Horizontes, o la Tierra es plana, no sé com se diu. El de l'Iker Jiménez.
20: Sí.
2: Arriba Florentino.
20: Sí. Arriba. Ah, perdó.
2: No. Vaya, sembla que no només s'haurà d'investigar a Jordi Ebastel, sinó també...
20: Perdoni,
2: A Òscar Andreu.
7: Si fos prima de Rivera.
2: És que, potser seria hora de treure aquella fotografia que tens de petit amb la samarreta del Madrid?
20: No, amb la samarreta...
2: Parmalat? No. Patrocinada per Parmalat?
20: És anterior, no existia ni la llet, Parmalat. És que no és amb la samarreta, és amb la samarreta i els pantalons.
2: Ah, bueno.
20: Però no,
2: amb l'equipació oficial.
20: No existeix aquesta...
2: Bueno, per favor, Àxel.
24: Àlex,
2: per favor, m'ha tornat a passar, tot i que no estic llegint. Arriba Florentino Pérez, la to de Iker Jiménez. Iker Jiménez, molt educadament, li cedeix la cadira, li diu, sientes aquí.
20: Li fa la cadira.
2: Florentino s'asseu, i el primer que comenten són dos regalos que li han fet al Florentino, els dos.
24: Un sembla que un és a Florentino i l'altre a l'Iker Jiménez.
2: Pues comenten els regalos que s'han fet antes d'entrar al programa. Ara sentireu quins són els regalos.
10: La corbata que me acaban de regalar de la Guardia Civil. ¿Cómo te quedas?
11: Pues a mí me han regalado un bolígrafo.
10: ¿Ahora mismo también?
11: Ahora mismo.
10: ¿El general también?
11: También.
10: Sí, a ver, déjame el boli, por favor. Déjeme el boli. No sé si llamarte de tú, de usted, pero, Florentino.
11: De usted, pero no me lo quitarás.
10: A ver.
2: Un aplauso, por favor.
20: A més.
2: A veure quin és el dia que en aquest programa teniu el comandante teniente general de la Guàrdia Civil repartint bolígrafos i corbata. Això és un poderío.
20: No, cal dir que...
2: Passa que és un programa que fan a 4, que això és de l'ultraesquerra, però bueno.
20: No, l'ultraesquerra, sí. Cal dir que al Florentino Pérez li demana a Iker Jiménez que el tracti de vostè.
2: Home,
20: li
2: diu no.
20: Li diu, te podeu tratar de tu? I diu, no, tràteme de vostè. I ell va estar tractant-lo de tu tot el programa.
2: Bueno, en aquesta mateixa resposta li diu,
20: sí.
2: Le puedo tratar de tu?
20: Sí.
2: Diu, no. Ja me trataràs... No sé què li diu.
7: No, de usted, però no me lo vas a quitar.
2: Exactamente.
20: Sí.
2: Yo te trataré de tu, pero tú a mí de usted, bueno, que doncs yo me puedo gastar 150 millones en un fichaje.
20: Bueno, doncs això, la gent que ha vingut avui, que sapigueu que...
2: ¡Va, civil! ¡No corbates para todos!
24: ¡Bravo!
12: Avui ja passant més coses que els fitxers no són tan importants.
2: Vam seguir-la repassant.
23: De recu per escoltar la competència.
20: I ara...
2: Perdoneu, això ha passat de debò, eh?
20: El què?
2: És que ara...
20: No, el tall aquest, no?
2: Això no és intel·ligència artificial,
20: No.
2: Va entrar la Guàrdia Civil al programa i en lloc de fer-los fora els hi van regalar coses,
20: Home, clar, no sé exactament com va anar la prèvia.
2: Això no va passar l'1 d'octubre, aquí,
20: No van venir a repartir bolígrafs.
2: Van venir a repartir.
20: Però no bolígrafs.
2: A seques.
20: I a més sortien nerviosos perquè havien, durant 10 dies, no sé si havien només menjat 10 croquetes. 10 croquetes a repartir entre 10 mil policies, eh? Imagina com va quedar la cosa. Sigui com sigui...
24: No és intel·ligència artificial,
20: no.
24: perquè porta tot el matí el nostre tècnic, el meu gran amic Àxel Arbiol, dient Gemma, sisplau, posem aquest tall i l'hem muntat, perquè encara era més llarg, eh? Encara era més llarg el tall, però l'Àlex, que fa la seva màgia, sí, no és intel·ligència artificial, és intel·ligència natural de l'Àlex.
8: Mm-hmm. És que jo, veient que comença així aquest programa, me'l penso xupar sencer.
24: Sí.
8: Home,
24: és suposo... més avorrit del que sembla.
20: Suposo que tenien convidat a aquest tinent general cap, com diu vostè, de la comandància de...
8: No, de Guàrdia Civil.
20: De Guàrdia Civil, i aquest senyor deu ser probablement del Madrid o una molt bona persona que porta com bolis de la Guàrdia Civil.
8: Ojo, has de ser molt màster, sí, ja no només per anar amb bolígrafos, que mira, te'ls fots amb una butxaqueta interior i ja està de la jaqueta. No. Tu has de portar corbates a sobre sempre.
20: Sí, per si de
8: cas. Per anar regalant.
20: Sí, no,
8: perquè... On te les fots, les corbates, allò, jo, eh?
20: No, bueno, no ho sé. No.
8: Has d'anar amb una maleteta,
20: amb rodes,
8: i anar repartint.
20: Jo m'estigaré.
8: Si veieu un guàrdia civil...
20: Sí, amb maleta, amb rodes...
8: Amb maleta, amb rodes, és aquest senyor que va repartint bolígrafos i corbates. Demaneu-li. Segurament us en donarà.
20: Bueno, parlem una mica més a fons del conflicte entre els docents i el Departament d'Educació. Avui vaga les escoles públiques de tot el país després de votar no al preacord entre la Generalitat i els sindicats majoritaris.
8: Han dit que no, al final.
20: Han dit que no. Els professors, el 65%...
8: Els professors no han acceptat l'acord?
20: No. Ja,
8: però amb 600 euros extra que els apunjaven el sou...
20: Doncs no.
8: I em pensava que dirien que sí. No volen els euros.
20: Bueno,
8: Tu vas veure els ulls dels professors quan els van sentir que els hi pujaven el sou? Tots amb el signe de dòlar a dintre.
20: No, ni tan sols d'euros. Sí. Bueno, una cosa. Però si els diners que estan negociant de més, això fa tantes vagues que al final això ja ho han perdut. O sigui, han fet...
8: Sí, cada dia que va fan vaga, els mestres i profes els treuen
20: els diners del sou.
8: Treuen calés del sou.
20: No, clar, però doncs aleshores la lluita fins al final.
8: Bueno, aquí, amb tants dies de vaga, està clar aquí el que passa.
20: Sí, què passa, segons vostè?
8: Pues
20: I em penedeixo de fer aquesta pregunta.
8: Ara que ja pràcticament s'acaba el curs, foten tants dies de vaga, perquè volen empalmar amb les vacances d'estiu.
20: Perdoneu, deixeu-me representar dalt de l'escenari aquest conflicte entre el govern i els docents. Si em deixeu, farem una peça de microteatre.
8: No, microteatre ara no, avi, sisplau. Estem fent un programa de ràdio. Si vol fer microteatre, doncs faci-ho a la tarda, apuntis un extraescolar.
20: No.
8: Ara no podem interrompre el programa. Sí. Aquesta gent ha vingut a veure un programa de ràdio.
20: On es fa microteatre?
8: No,
20: una mica
8: no s'ha de fer microteatre.
20: Un moment, tinc un rot, el faig abans o després de la peça?
8: Fàcil fora de l'estudi.
20: Sí, home, ara hem de fora de l'estudi. Com tinc jo...
8: Doncs fora del micròfon.
20: Fora dels micròfons. Ja, massa micròfons. No el puc fer fora del micròfon. Faré la peça.
8: Sí.
20: D'acord? Una peça...
8: Perdó, ha sigut jo. Que ara el dir rot m'ha vingut l'esmorzar.
7: Funciona així, eh?
8: Sota un entrepà de formatge amb anxova.
20: No m'ho digui. Home, ja ho he
8: sentit. Saladet.
20: Home, porta una garrafa de 8 litres d'aigua de Ribes, senyor. Vull dir que és normal.
8: Va, bueno, avi, sisplau, faci la representació aquesta del conflicte entre govern i professors, però rapidet, eh?
20: Estevet. On ets? Estevet, els mestres no tenen fred. De fet, tenen calor. Per què no els posen ventilador? Massa alumnes a l'aula.
8: Avi, no cridi.
20: I pocs diners sobre la taula. Si els accepten, passateros. I si no, vagos, trileros. Ai,
8: avi,
20: Déu meu, què passarà? El govern en bloc dimitirà? No crec que facin tal cosa, perquè els professors... Els fan nosa.
8: Avi, vagi acabant. Què riu?
20: Voleu callar, senyora? Que fins ara estàvem acostumats a aquelles senyores i aquells senyors que cobren els putos carmels i aquells senyors que sembla que hagin obert la porta de l'infern i és que han obert el telèfon. Però és que vostè,
8: el públic d'avui és molt respectuós.
20: Molt bé. Doncs...
8: Però si triga una mica més, sí, ja hi ha tres persones que són a punt d'obrir el carmel de menta.
20: Un moment. Ara... Qualsevol cosa en vers el posa nerviós.
8: Pot reprendre l'última estrofa?
20: L'última, sí.
8: Vinga.
20: Ai, Déu meu, què passarà? El govern en bloc dimitirà? No crec que facin tal cosa, perquè els professors els fan nosa.
0: Aquí riurà, ja ho veuràs, ara per... Que ho ha fet abans. Veus? Aquest lector, em sembla que és el del Confucius. Que surt el com si fos ahir.
20: Sí.
8: Angelina, sisplau.
20: Senyora,
8: no podem suportar tampoc la gent que va comentar les obres de teatre.
20: Queden dos versos.
8: Avi, torni a dalt.
20: Reprengui dos versos abans.
8: Va.
20: Dos versos.
0: Calleu!
20: Ai... Ai, Déu meu, des de capo.
8: Hòstia, no, a dalt de tot no se'n vagi.
20: Comença, bueno, pues, a dalt de tot, l'últim paràgraf.
8: Ah.
20: Ai, Déu meu, què passarà?
3: el govern en bloc dimitirà. No crec que facin tal cosa, perquè els professors els fan nosa. La solució? Fa anys que està maquinada. Faran tot a l'escola privada. Fi de l'obra, cau el taló, cauen gotes del sostre perquè ha plogut, eh? I a l'escola hi ha goteres, perquè sí, són uns barracons que els feia il·lusió perquè havien posat com una mena de
2: molt bé, de cau el taló, ja està, cau el taló.
3: Cau el sostre fals de l'aula, eh? Així, perquè a l'escola calien reformes i no s'han fet aquestes reformes.
2: Prou,
3: ja no hi ha diners i cau el barracó.
2: Molt bé.
3: Sobre un esvoranc a terra,
2: Avi,
3: cau el barracó en una planta menys 3 d'un pàrquing de Granollers. Ja
2: gràcies.
20: Noelia, novetats o més dades o matisos?
13: Doncs avui també es manifesten els col·lectius de l'escola concertada que reclamen millores laborals i que se'ls equipari a l'ensenyament públic.
2: No, escolta, no, Noelia, no, ja està, ja n'hi ha prou.
20: Ja n'hi ha prou.
2: És que sempre esteu igual.
20: Bon dia, Sirici, eh?
2: Feu un programa molt crispat.
20: No, és un programa d'humor.
2: No, no, d'humor no.
20: Què passa que...
2: D'humor sempre disparant cap a la mateixa banda.
20: Què?
2: Cap al govern.
20: No, home, no.
2: A la Generalitat.
20: No, no.
2: I si no és el govern de la Generalitat, el govern del Pedro Sánchez.
20: Ja, bueno, però en tot cas...
2: Només expliqueu problemes.
20: Sí, bueno, però l'actualitat...
2: Conflictes i notícies de gent que surt al carrer a molestar.
20: És que el conflicte hi és, i de moltes maneres. I de...
2: No,
20: i
2: és doncs escolta'm, esteu fent mala ràdio.
20: Bueno, doncs digui'm vostè...
2: Hem d'apostar per fer una ràdio amable.
20: Sí?
2: Una ràdio amiga.
20: Mm-hmm.
2: Que la gent encengui el transistor i digui... Aquesta és la meva ràdio. Bueno. Aquesta és la ràdio? Que vull escoltar.
20: Yeah.
2: Ràdio que doni bones notícies. Una ràdio amiga. Per això us convido a sintonitzar una ràdio que només parla de les coses bones que passen a diari gràcies a la bona gestió del govern de Salvador Illa.
20: Home, sembla...
2: Benvinguts a Ràdio Illa. Sí! De tu! Ràdio Illa!
20: No cal que cridi.
2: Us agrada la sintonia?
20: Sí.
7: No tant com a vostè.
2: Ràdio Illa.
20: Ràdio Illa.
2: Comencem el repàs de les bones... Bueno, no direm que això està piratejat de la ràdio de Formentera.
20: Sí, perquè Ràdio Illa.
7: Piratejat amb permís.
2: Però va bé, eh?
20: Sí.
2: Va força bé.
20: Oh, sí, clar.
2: Bé, Ràdio Illa. Comencem el repàs de les bones notícies del dia, les que no divideixen els catalans, les que ens uneixen a tots.
20: Ei!
2: Veus? Comences amb empenta el dia.
20: Vinga.
2: Ei! Vinga, comencem amb esports. Sí. Puja. La selecció espanyola amb un munt de catalans a l'equip aconsegueix un empat valuosíssim contra la tot poderosa selecció de l'Iraq en un amistós de preparació.
20: Molt interessant. Eh?
2: Voleu que faci columna d'opinió?
14: Ràdio Illa.
20: Sí, un moment, que ha vingut un robot.
2: La meva columna d'opinió.
20: Sí.
2: Sisplau, baixem música.
20: Baixem música.
2: Necessito silenci.
20: Sí.
2: Columna d'opinió.
20: Sí.
2: Visca!
20: Eh?
2: Ja està.
20: Però visca que està celebrant la vida.
2: La selecció espanyola que ha guanyat.
20: Ah!
2: Empatat, empatat. Però pràcticament és una victòria.
20: Pràcticament.
2: S'han deixat empatar.
20: Contra l'Iraq. O sigui...
2: Increïble, eh?
20: Eh?
2: Si un partiràs.
20: Ah, sí? Bueno, molt interessant.
2: Som-hi, Ràdio Illa!
20: Sí.
2: Continua Ràdio Illa ara en política.
20: Sí.
2: Pedro Sánchez continua sent la referència de l'esquerra europea.
20: O quin titular és aquest?
2: Religió.
20: Eh?
2: Solucionada la polèmica visita del papa a Catalunya. El papa dirà hola en català.
20: Home.
2: Bravo. Habemus hola.
20: Habemus hola, però quines molles són aquestes?
2: I acabem amb una bona notícia més. Successos.
20: Mm.
2: Avui, de moment, no hi ha hagut tiroteig a Badalona. Que s'ho sàpiga.
20: Podem fer F5?
2: Ara, pràcticament 3 quarts menys 5.
20: I en tot cas, a Badalona, suposo que li acabaria, com que tenint en compte que és Ràdio Illa, això la culpa acabaria sent el viol, no?
2: Sí, home, i tant.
20: Mm-hmm.
2: Doncs bé, us hi heu fixat que si realment furgueu entre les notícies del dia, trobareu bones notícies?
20: Protagonitzades pels socialistes.
2: Doncs aprengueu a fer periodisme, home.
20: Molt bé,
2: i tot doncs... això, gràcies a qui?
20: Ah?
2: Gràcies al govern de... Illa!
20: Farem una cosa... Farem uns anuncis i tornem de seguida amb les últimes actualitzacions de la visita del papa a Catalunya. Hi ha novetats. Tornem de seguida.
14: Amb Eurall, la vida sona bé. Escolta'l. En el teu centre auditiu Eurall tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Eurall.es.
15: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem?
1: Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
5: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
17: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
18: Fes realitat el teu estiu amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Tailàndia, Europa, sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions i els seus preus increïbles, com ara el Carib, des de 920 euros. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
19: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. Peugeot.